0: Després de 18 anys, la plantilla ha enviat un missatge d'agraïment i, sobretot, la promesa de continuar guanyant. En futbol, la primera divisió masculina ha començat aquest dilluns una aturada de 3 setmanes sense competició pels compromisos internacionals. El Barça perd 17 jugadors, l'Espanyol 3 i el Girona 6. El jugador del Barça cedit al Deportivo, Marc Casado, ha estat operat aquest dilluns d'una fractura a la clavícula dreta i estarà uns 3 mesos de baixa. I a segon, el davanter del Sabadell, Nico Gioacchini, té un trencament de lligament creuat anterior del genoll dret i haurà de passar pel quiròfan.
1: I el temps, dimarts, últim dia de l'estiu, tornarà a ser assolellat amb algunes bandes de núvols prims. Les mínimes seran tropicals en alguns trams de la costa central i l'Empordà. A la tarda es formarà alguna nuvolada al nord-est i algun núvol baix al litoral central. La temperatura màxima serà una mica més baixa, amb molts valors entre els 27 i els 31 graus.
2: 3CAT Info.
1: Benvinguts, us parla Anna Alfonso. Nou cop de la justícia contra Pedro Sánchez. La seva dona anirà definitivament a judici per malversació i tràfic d'influències. El jutge Juan Carlos Peinado ha enllestit la feina abans de jubilar-se aquest diumenge i la Moncloa l'acusa de perseguir Begoña Gómez sense proves, només per intentar tombar el govern de Sánchez. Madrid, Paula Brujats.
3: Begoña Gómez s'enfronta a 13 anys de presó, la jutjarà un jurat popular i la data del judici pot coincidir amb les eleccions municipals o les espanyoles si s'avancen. Peinado l'envia a judici acusada d'haver impulsat gràcies a la seva influència com a dona del president del govern espanyol la càtedra que dirigia la Universitat Complutense afavorint també empresaris amics. Per la Moncloa és inqüestionable la intenció política de Peinado, la persecució i la deshumanització que diuen ha marcat la polèmica investigació des d'ara fa 2 anys, un procés arbitrari i injust, diuen en privat, i que condemnen perquè només pretén perjudicar Pedro Sánchez. La ministra Diana Morán ha posat veu a la indignació del govern espanyol.
4: Un juicio que responde a la máxima del señor Aznar. ¿Quién puede hacer que haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar.
3: El PSOE també acusa Peinado d'haver fet un últim servei al Partit Popular abans de penjar la toga 4 dies abans de jubilar-se. Els socialistes confien que es demostrarà la innocència de Begoña Gómez en un cas que va començar per una denúncia de Manos Limpias, on qui acusa és el lobby ultra Azteuir i també Vox, en contra del criteri de la Fiscalia. El futur de la dona de Pedro Sánchez està ara mateix en mans de 9 ciutadans anònims escollits per sorteig.
1: El jutge del cas Plus Ultra, que investiga José Luis Rodríguez Zapatero pel rescat de l'aerolínia, dona 3 dies a l'expresident espanyol perquè aclareixi l'origen de les joies que li van trobar al despatx. El magistrat José Luis Calama reclama a Zapatero tota la documentació que tingui de les joies i també ha encarregat un nou informe pericial perquè sospita que les peces requisades de la caixa forta del seu despatx tenen un valor superior al que es va taxar en un principi, d'1,3 milions d'euros. L'instructor vol esbrinar l'antiguitat de les peces, d'on venen, els metalls preciosos que s'han fet servir i quin valor individual tenen. L'Audiència Nacional va obrir aquesta segona investigació, a banda del cas Plus Ultra, per possibles delictes de frau fiscal i contraban. Calama també ha fixat data per la declaració de les dues filles de l'excap de l'executiu espanyol. Les ha citat el 30 de novembre i les investiga per presumptes irregularitats en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. 10 indicis que l'empresa de les filles va servir per canalitzar possibles comissions. I el Partit Popular retreu al govern espanyol que critiqui els processos judicials que afecten la dona de Pedro Sánchez i l'expresident Zapatero. El secretari general del PP, Miguel Tellado, nega cap persecució judicial a l'entorn de Sánchez. Per la vicesecretària de Sanitat i Serveis Socials del partit, Carmen Fúnez, els casos judicials l'inhabiliten per seguir a la Moncloa.
5: Se han empeñado en no respetar a la justicia y yo creo que eso es algo que les inhabilita sin ningún género de dudas para seguir en el poder.
1: I el portaveu de Junts, Josep Rius, hi veu un cas més de l'Ofer.
6: Malauradament, a Espanya, l'objectiu de perseguir els casos de corrupció no és netejar el sistema, sinó és desgastar l'adversari.
1: Des de Sumar, soci minoritari del govern espanyol, afirmen que amb el processament de Begoña Gómez, el jutge Peinado fa un últim favor al PP abans de jubilar-se. El govern espanyol continua explorant nous emplaçaments a Ceuta per ubicar-hi els més de 3.000 immigrants que calculen que continuen pels carrers. La instal·lació del port de la ciutat autònoma, amb 1.700 llits, ha estat insuficient i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha assegurat que ja mouen fils per aixecar més campaments.
2: Tenemos ya habilitadas un poco más de 6.000 plazas. Nuestro objetivo es llegar a las 9.000, 10.000. Ya estamos estudiando los próximos asentamientos.
1: En paral·lel, Interior ha intensificat la presència policial a les fronteres de Ceuta i Melilla amb més escamots de la Guàrdia Civil davant les noves crides a les xarxes per entrar dimecres a Espanya, aprofitant que el Marroc celebra eleccions. La Moncloa rebaixa la importància de les convocatòries, però afirma que ja estan a sobre.
7: Independientemente del caer de esas alertas, hemos, con carácter preventivo, reforzado tanto la frontera en Ceuta como en Melilla con más grupos de seguridad ciudadana.
1: Insisteixen també que la comunicació amb les autoritats marroquines és fluida i permanent. I mentrestant, a l'altra banda de la frontera, la situació és de calma. A la localitat veïna de Fenidec, al Marroc, hi ha moviment de vehicles i persones que van i venen de l'enclavament espanyol, però res fa pensar en una acció com la de fa prop de 2 mesos. La població marroquina prefereix no parlar d'aquell episodi, però s'intueix un descontentament dels joves per l'atur i les desigualtats. Enviat especial a Fenidec, Nandos Anoguera.
8: Les xarxes socials tornen a fer crides per fer una altra entrada massiva a Ceuta amb l'argument que la seguretat del Marroc prioritzarà la jornada electoral. Un periodista especialitzat en aquesta zona, que no ha volgut parlar al micro, creu que al final, però, no passarà res i ha volgut destacar que els comptes d'aquestes xarxes socials venen de fora del Marroc. A Fenidec, la població s'estima més no valorar per què va passar l'incident del 30 de juliol, però igualment troben persones que no veuen futur en aquest país.
9: Toda la gente quiere una vida bien. Si no tiene una vida bien, trabajo, no tiene trabajo, no tiene la casa, no tiene casa, no tiene muchas cosas, no hay. Que la gente busca una vida bien.
8: Des del 30 de juliol, la seguretat a la frontera marroquina amb el Tarajal s'ha reforçat. Hi ha controls policials a les rotondes i cruïlles estratègiques, agents desplegats a les muntanyes pròximes i un dron sobrevola periòdicament l'única carretera d'accés.
10: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: A Alemanya, el canceller Friedrich Merz ratifica que no pensa plegar. Reconeix la derrota a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on el seu partit, la CDU, ha quedat fora del Parlament. També que ha comès errors personals, però per ell continuar amb les reformes, diu, és un tema imprescindible. L'extrema dreta l'avisa que va camí de convertir la CDU en una formació residual. Berlín, Jordi Regàs.
11: Tot i que per Friedrich Merz la derrota a Mecklenburg-Pomerània Occidental ha estat molt dolorosa, ell continua. Això malgrat que el partit cristianodemòcrata mai havia quedat fora d'un parlament regional. Merz considera, però, que les reformes engegades comencen a funcionar i s'han de tirar endavant. Ara l'objectiu és tornar a ser un partit transversal, un partit del poble.
12: Aquestes eleccions han estat un tall ben profund. És un resultat aïllat però dramàtic per a la CDU. És un cop molt fort. Reflexionarem intensament sobre aquest tema i jo, per la meva banda, també faré propostes molt concretes perquè tornem a ser el que havíem estat i el que, lamentablement, ja només som en algunes parts del país, que és un partit del poble.
11: L'extrema dreta eufòrica, amb uns resultats que confirmen un creixement aparentment imparable, donen el partit de Merz per acabat. Alice Weidel, portaveu d'Alternativa per Alemanya.
13: La CDU anirà cap al 5%. La CDU mai més, però mai més en la seva història com a partit, guanyarà cap més elecció a nivell estatal. Això ha estat un càstig molt clar a la CDU, un càstig a Friedrich Merz, que no fa més que fer política d'esquerres.
11: La negativa de Merz a capitular respon, per una banda, a la seva ambició personal, però també a un càlcul del propi partit. El que sona com a possible relleu, Hendrik Wüst, potser l'únic candidat del partit que desperta esperances, té eleccions a l'abril a l'estat federal on és primer ministre, al Rin del Nord-Westfàlia. Com a mínim fins llavors, Merz continuarà com a canceller.
1: El veto a determinats mitjans a la Casa Blanca es gira en contra de Donald Trump, que des d'aquest dilluns s'ha quedat sense cobertura audiovisual. 4 grans cadenes de televisió, la CBS, l'ABC, l'NBC i la Fox, s'han solidaritzat amb els mitjans afectats i anuncien que deixen de seguir el president. Els 3 mitjans vetats per Trump, la CNN, MS9 i Politico, han presentat una demanda judicial contra el president dels Estats Units, tot plegat el dia abans de l'inici de l'Assemblea General de l'ONU. Nova York, Oriol Serra.
14: La impulsivitat de Donald Trump ha deixat la Casa Blanca en una situació molt incòmoda. Mai abans totes les grans cadenes havien plantat un president dels Estats Units deixant d'assumir la transmissió del senyal en directe de les seves

0: compareixences. Això ha passat després que, de manera col·legiada, les cadenes ABC, NBC, CBS i Fox, aquesta última, a priori molt pròxima als interessos de Donald Trump, hagin decidit unir forces i solidaritzar-se amb la CNN i MSNBC, les dues cadenes a qui Trump divendres va anunciar que els vetava l'accés a la Casa Blanca. Aquest dilluns, el vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, ha intentat defensar Trump, però encara ho ha entorpit més perquè, volent negar l'evidència, ha reconegut que la censura és perquè l'administració de Trump li fa nosa la informació crítica o negativa. Fins ara argumentaven que es tractava de notícies falses o fake news.
1: Bé, no estic d'acord amb aquesta premissa. No està prohibint mitjans de comunicació. Està dient que no donarem accés especial a la Casa Blanca a qui es dediqui a fer propaganda. Hem de recordar que el 92% de la informació que aquests tres mitjans publiquen sobre el president i sobre l'administració dels Estats Units és negativa.
0: De moment, la situació afecta el seguiment de les compareixences que el president nord-americà fa tant des de la Casa Blanca com les que fa, per exemple, des de l'Air Force One al seu avió oficial quan hi puja o quan en baixa. Aquest dimarts, Trump té previst fer el discurs d'obertura davant les Nacions Unides, però en aquest cas el senyal televisiu depèn de la pròpia ONU.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: El Consell d'Educació de Catalunya engega la maquinària aquest dimarts en el primer ple del curs per començar el debat del sistema educatiu. Les conclusions i les propostes hauran d'estar enllestides a l'abril de l'any que ve. Abans que acabi el mes de setembre, s'hauran d'escollir els temes del debat, com el paper de les tecnologies a l'aula o el model de l'escola inclusiva. Fins al novembre s'escoltarà el sector i al febrer es faran les deliberacions. La consellera Esther Niubó demana que siguin propostes concretes.
4: Aquest no ha de ser l'enèsim diagnòstic. Ja disposem de diagnòstics, disposem d'informes, de propostes. Ara el que cal és passar a l'acció i superar, doncs, un malestar fruit de necessitats desateses durant anys, d'una demanda legítima de reconeixement social de la funció educativa.
3: El president del Consell d'Educació de Catalunya, Joan Manuel del Pozo, també demana la implicació de famílies i docents. Ho ha dit al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
5: Que no només educa l'escola, sinó que la família educa també en el primer lloc. O, en el cas dels docents, acceptar que la carrera docent ha de tenir uns criteris i pot tenir una avaluació, com tenen moltes feines.
3: Mentrestant, el president Salvador Illa ha convocat aquest divendres al Palau de la Generalitat tots els grups parlamentaris per al futur acord de país sobre l'educació. Hi participaran tots els grups, menys el PP i Vox, que se n'han desmarcat.
2: El temps.
3: És moment per la previsió de Gemma Puig.
6: Pocs canvis aquesta setmana. Tindrem una setmana amb un temps anticiclònic, amb estabilitat, temperatures al matí i amb aquest ambient més fresc cap al Pirineu, amb aquest contrast un pèl més marcat en aquestes comarques del Pirineu-Prepirineu entre el dia i la nit, i temperatures que, altre cop, en alguns trams de la costa no han baixat dels 20 graus. Sol, ressol com a molt, algunes bandes de núvols alts i prims durant el matí, també de cara a la tarda, i a la tarda també hi poden haver algunes nuvolades que creixin cap a sectors de muntanya del nord-est, amb alguns núvols baixos que també es poden formar a la mateixa línia de la costa, sense més conseqüència. Pel que fa a les temperatures màximes, baixaran un parell de graus. Igualment, però, molts valors entre els 27 i els 30-31 graus. Les més altes cap a l'interior de l'Ebre poden tornar a tocar els 33 o 34 graus. I dimecres, que comença oficialment la tardor, però ho farà amb un temps d'estiu.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
3: Des del gener fins a l'agost s'han detingut 58 persones per robatori de coure a les vies de tren a Catalunya, segons els Mossos. I s'han fet 229 denúncies per aquest tipus de delicte, segons el Ministeri de Transports. Són 45 més que tot l'any passat. Els autors no serien grups organitzats en contacte amb màfies, segons ha explicat el cap de la Divisió de Seguretat Ciutadana dels Mossos d'Esquadra, Joan Salamanya, al matí de Catalunya Ràdio.
7: Nosaltres aquí no hi visualitzem grups criminals ni de màfies. No vol dir que no n'hi hagin, però el que visualitzem són aquestes persones que de forma individual, amb pocs mitjans i amb poca infraestructura, doncs poden anar a un lloc en què hi ha un cablejat més exposat i més en zones urbanes i que puguin tallar el cable.
3: També ha explicat que el coure robat pot tenir sortida tant a través de la xarxa legal de gestió de residus com de la il·legal. La presidenta del Gremi de Recuperadors de Catalunya, Vicky Ferrer, en declaracions a 3CAT Info, discrepa que sigui a través dels establiments que tenen associats pels controls que hi ha i apunta aquesta hipòtesi.
8: Cada quilo que es mou amb una empresa de gestió de residus està justificat amb documentació. Per tant, hi ha una traçabilitat molt acurada de l'origen fins al final. No hi ha un augment dels quilos que es mouen a Catalunya que faci pensar que aquest material es queda aquí. Aleshores, entenem que aquest material deu marxar fora.
3: Segons el gremi, sovint es denuncia l'obertura de naus il·legals que paguen el coure per sobre del preu establert. I Renfe ha retallat des d'aquest dilluns el servei ferroviari d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona. Això perquè canvia els trens en quatre de les freqüències i posa combois de menys capacitat, fet que suposa perdre unes 400 places diàries. Una situació que ha indignat els usuaris. Lleida, Júlia Albacar.
9: El model retirat és un ABLO en què Renfe va trobar fissures al xassis i ara vol revisar tots els combois. La companyia defensa que és una mesura temporal, però no concreta quan durarà. Els trens retirats tenen 581 places, mentre que els nous en sumen 476. Això suposa perdre més de 100 places per trajecte i en feien 4, 2 per sentit. Esta línia acumulava ja queixes en els darrers anys per falta de places i qualsevol retallada ara genera malestar entre els usuaris. Kevin Bruque és portaveu de la plataforma que els agrupa.
10: I això implica que molta gent no té com anar a treballar i realment ens complica molt la nostra vida diària. És un concurs, això, ara, és a veure qui pilla plaça abans. I si algú anul·la, quasi que ho has de dir pel grup, tenim un grup que es diu anul·lacions i no dura un minut.
9: Segons Bruque, el primer servei afectat, el de les 7 i 5 del matí, ha sortit ple este dilluns i amb un retard de 12 minuts, segons reconeix Renfe. Ara bé, la companyia diu que han quedat un parell de places lliures.
3: Aquest dimarts hi haurà vaga als autobusos urbans de Barcelona. Serà una aturada de 7 hores entre les 10 del matí i les 5 de la tarda. S'han dictat uns serveis mínims que han de garantir la circulació d'un 20% dels busos habituals entre les 10 del matí i les 4 de la tarda i del 40% entre les 4 i les 5. Tot i una reunió d'última hora amb la mediació del Departament de Treball, el comitè d'empresa i la direcció no han aconseguit desencallar el nou conveni col·lectiu que fa temps que negocien. Segons fonts sindicals, està encallat en temes com la reducció de jornada a 35 hores setmanals o el calendari laboral del personal de circulació. Al migdia, el comitè d'empresa n'informarà als treballadors. L'assemblea també decidirà si es convoquen noves aturades. El Congrés reivindica el llegat pacifista del músic Pau Casals. Aprofitant la commemoració del Dia Mundial de la Pau, la Cambra Baixa li ha fet un homenatge i per primer cop en molts anys s'ha pogut tornar a sentir el cant dels ocells, interpretat pel mateix violoncel que va pertànyer al mestre català. Madrid, Dani Sainz de Aja.
11: Igual que davant les Nacions Unides fa més de 50 anys, així s'ha sentit el cant dels ocells al Congrés dels Diputats. Un cant d'esperança i pau interpretat pel joveníssim violoncel·lista italià Ettore Pagano, l'encarregat de tornar a donar vida a l'històric instrument de Casals, un Matteo Goffriller del 1733.
12: Quan vaig tocar el cello per primer cop, vaig entendre immediatament que aquest instrument no és només gran per la seva fusta i la seva construcció, sinó també per qui el va tocar abans. Gairebé puc notar els músics que el van tocar abans com si fossin fantasmes.
11: I és que Casals ha estat present també a través de les seues paraules a favor de la pau, que han reivindicat tant la presidenta del Congrés, Francina Armengol, com el president de la Fundació Pau Casals, Jordi Pardo.
13: Casals hizo de la música una forma de diálogo y de fraternidad.
14: Desde su catalanidad defendió la paz, la democracia, la dignidad de las personas, considerando la música como un lenguaje universal que supera fronteras y diferencias.
11: L'acte ha reunit el president Salvador Illa i diferents ministres com el de Cultura, Ernest Urtasun, així com representants de la majoria de partits polítics. Junts no hi ha anat per l'escassa presència del català a l'acte. Diuen que no s'ha respectat la dimensió catalanista del mestre del Vendrell.
3: Els dies més intensos de la Festa Major de Santa Tecla de Tarragona han començat aquest dilluns al vespre amb un pregó que ha promogut la inclusió social. Els pregoners d'enguany han estat els capitans del Nàstic a la Lliga Genuïn, que ja té més de 1.500 jugadors i jugadores amb discapacitat intel·lectual d'arreu de l'Estat. Tarragona, Ricard Buigas.
11: L'Álvaro Cano i en Rubén Almazán són amics, capitans del Nàstic, inspiradors de la Lliga Genuïn, que l'any 2016 va néixer per promoure la inclusió social i el desenvolupament personal. Ara ja compta amb 50 equips. Han aprofitat el pregó de Santa Tecla per reivindicar que tothom es mereix una oportunitat.
15: Perquè discapacitat no vol dir tu no pots. Vol dir encara ningú li ha donat l'oportunitat. I d'oportunitat aquesta ciutat en pot repartir moltes més.
11: El pregó ha precedit la tronada amb una plaça de la Font plena de gom a gom i la interpretació del primer Emperito Roca de les festes a càrrec de la Tradivant. A la mitjanit, les escales de la catedral han tornat a ser les protagonistes d'un dels actes més emblemàtics de Santa Tecla, la baixada de l'Àliga, els gegants vells, la Mulassa i el Lleó fins a la plaça de la Font.
3: L'escriptora anglesa Zadie Smith, una de les intel·lectuals més influents del moment, torna a la no ficció amb Morts i vius, un recull de reflexions sobre cultura, art, literatura i actualitat. L'aclamada autora de Dents Blanques aposta per la reflexió en un món de continu canvi i distraccions i és crítica amb la tecnologia i el món digital.
16: El que ens hauria de fer vergonya a tots, però sobretot a l'esquerra, és que es va fer un canvi del tot desregulat, antidemocràtic, en mans de 1 milionaris capitalistes. I això és vergonyós, sobretot perquè no és el relat que ens van explicar, que era que estàvem canviant el món amb una tecnologia alliberadora. I ha resultat que no és així.
3: Ho ha dit a Barcelona, on ha presentat el llibre i també ha participat al CCCB en una xerrada al costat del francès Eduard Louis sobre l'ambivalència de la bellesa en una època marcada per l'exhibició permanent del jo.
2: Esports.
3: Amb Roger Arnau.
17: El Joventut de Badalona ha celebrat aquest dilluns el títol de la Supercopa CB de bàsquet aconseguit diumenge contra el Barça. Primer, els jugadors han anat passejant fins a la plaça de la Vila, després han estat rebuts dins l'Ajuntament per l'alcalde Xavier García Albiol i, finalment, han sortit al balcó per compartir el títol amb l'afició verd i negra. Un dels més aplaudits ha estat Nico Laprovittola, MVP de la Supercopa.
18: Yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la Peña siga creciendo y que volvamos otra vez a disfrutar de esta fiesta. Vamos por más. Visca la Peña y visca Badalona.
17: Ha aclamat també Ricky Rubio.
19: Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar del que vam viure ahir a l'Olímpic, que va ser molt màgic. Crec que la penya és màgica, viure això és màgic, així que moltes gràcies.
17: Han estat missatges d'agraïment i sobretot amb la promesa de continuar guanyant. També del tècnic Dani Miret.
20: Tot el que significa el poder tornar a guanyar un campionat amb el Joventut ens dona molta energia, ens dona molta motivació i tenim la responsabilitat de que això continuï sent així.
17: Feia 18 anys que la penya no guanyava un títol.
2: 3CAT Info.
17: I pel que fa al futbol, la Lliga de Primera Divisió ha començat aquest dilluns l'aturada de gairebé 3 setmanes sense competició pels compromisos de seleccions. L'èxode del Barça és de 17 internacionals, l'Espanyol en perd 3 i el Girona 6, tot i que en aquest cas la Lliga de Segona no s'atura. Durant aquesta aturada, la selecció espanyola jugarà 4 partits de Lliga de les Nacions de la UEFA. El primer serà dissabte que ve, 26 de setembre, contra Anglaterra a Wembley. Després jugarà contra Croàcia a Sevilla el dimarts 29, contra la República Txeca a Oviedo el 3 d'octubre i un altre cop contra Croàcia el 6 d'octubre a Split. Aquesta agenda de partits coincideix amb la renovació de Luis de la Fuente com a seleccionador espanyol fins al 2032.
21: No es que uno se acostumbre a ganar, es igual. Uno lo que tiene, siempre digo que el verdadero éxito radica en estar en disposición de ganar, en competir, poner todo lo que está en tu mano para intentar conseguir un objetivo. Y eso está garantizado. Nosotros no nos conformamos con lo que hemos conseguido hasta ahora. Es un sentimiento de todo el grupo de nuestro. Lo mejor está por llegar.
17: Al parèntesi, la Lliga arriba amb el Barça havent guanyat tot el que ha jugat. A la Lliga, 21 punts de 21 possibles i amb 5 punts més que l'Atlètic de Madrid i el Betis. I 6 més que el Madrid. Precisament el davanter del Club Blanc, Kylian Mbappé, fa autocrítica en una entrevista al diari AS. Reconeix que han de treballar més.
22: Sí, sí, a trabajar y hacer más. El resto es la gente o otra persona que pueden hablar de eso. Nosotros tenemos que hacer más y trabajar para, como lo ha dicho, que vuelve la ilusión en el Real Madrid y que vuelven los títulos.
17: En el cas de l'Espanyol, l'aturada a la Lliga arriba després de dues derrotes. L'equip blanquiblau és 15è amb 7 punts després de 7 partits. Per cert, dos apunts sobre lesions. A primera, el jugador del Barça cedit al Deportivo, Marc Casado, l'han operat aquest dilluns d'una fractura a la clavícula dreta i estarà uns 3 mesos de baixa. I a segona, s'ha confirmat que el davanter del Sabadell, Nico Joaquini, té un trencament del lligament encreuat anterior del genoll dret i haurà de passar pel quiròfan. Per altra banda, a Primera Federació, l'Europa ha fet oficial la sortida del tècnic Josep Maria Jané. La junta directiva i l'àrea esportiva del club consideren que s'ha produït una pèrdua de confiança que ha motivat aquesta decisió. Ara mateix, l'equip de la Vila de Gràcia és 19è en la classificació, amb només un punt en 4 jornades. El seu substitut serà Luis Blanco, de 48 anys. Blanco, que va jugar a l'Europa la temporada 2001-2002, ha dirigit l'Atlètic Balears i també l'Espanyol en diferents categories. Per altra banda, també en futbol, aquest dilluns s'ha sortejat els quarts de final de la Copa Federació Masculina amb la presència del Terrassa. Els agarencs s'enfrontaran al Sestao River a partit únic. El duel es jugarà al País Basc el 30 de setembre. I en clau poliesportiva, la Champions masculina de waterpolo, el Sabadell s'enfrontarà en la primera fase de la competició a l'Olympiacos, al Hannover i també al Herceg Novi. L'Atlètic Barceloneta, que defensarà el títol, jugarà contra el Mladost Dost, el Jardan Split i el Novi Beograd. Per altra banda, acabem en ciclisme perquè aquest dilluns s'ha disputat la contrarrellotge sub-23 del Mundial, que se celebra a Montreal, al Canadà. Hi ha participat Mathys van Kerckhoff, el ciclista de Montbrió del Camp, que competeix amb la selecció belga, ha acabat 12è. A la mateixa prova, Héctor Álvarez, de Benidorm, ha aconseguit la medalla de bronze. L'or ha estat pel neerlandès Ryan Gall i la plata per l'italià Nicolas Milesi. Per cert, el germà de Mathys, Stef van Kerckhoff, també de Montbrió, va tenir un accident important diumenge mentre s'entrenava per preparar la contrarrellotge del Mundial Júnior. Un cotxe no el va veure, el van vestir a la sortida d'un carrer. El petit dels germans van Kerckhoff estarà unes quantes setmanes de baixa i es perdrà el Mundial i l'Europeu.
2: Són 2:15 de 3.

0: Aquestes són les principals informacions. El jutge Peinado envia a judici Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, per tràfic d'influències i malversació. La Moncloa condemna la decisió del magistrat i afirma que és un cas de persecució judicial contra el president espanyol. A Alemanya, després dels resultats de diumenge, el canceller Friedrich Merz reconeix la derrota del seu partit, la CDU, però ratifica que no pensa dimitir. L'extrema dreta l'avisa que va camí de convertir la formació en un partit residual. A partir d'ara us explicarem que l'autor del llibre Safaris Humans, Ezio Gabazzeni, explica al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio que alguns d'aquests viatges de persones adinerades a Sarajevo per matar bosnians per pur plaer durant la Guerra dels Balcans es van organitzar des de Barcelona. També explicarem que les Nacions Unides alerten que els humans no tenim prou garanties per mantenir el control sobre la intel·ligència artificial. Els experts de l'ONU avisen de la pèrdua de control sobre els programes informàtics que són capaços de saltar-se les salvaguardes de seguretat. I durant els mesos de juny i juliol, Trànsit va detectar 8.500 conductors que feien servir el mòbil mentre circulaven per l'AP7 i l'A2. Els infractors els van detectar unes càmeres que incorporen intel·ligència artificial en una prova pilot.
1: Esports.
0: Roger Arnau, què destaquem?
2: La sisa joventut ha celebrat aquest dilluns la Supercopa ACB aconseguida diumenge contra el Barça, el primer títol després de 18 anys. La plantilla verd i negra ha enviat un missatge d'agraïment i sobretot ha promès que continuarà guanyant. En futbol, la primera masculina ha encetat aquest dilluns una aturada de 3 setmanes pels compromisos de seleccions. L'èxode del Barça és de 17 internacionals, l'Espanyol perd 3 jugadors i el Girona 6.
0: I el temps, dimarts, últim dia de l'estiu, tornarà a ser assolellat amb algunes bandes de núvols prims. Les mínimes seran tropicals en alguns trams de la costa central i l'Empordà. A la tarda es formarà alguna nuvolada al nord-est i algun núvol baix al litoral central. La temperatura màxima serà una mica més baixa, amb molts valors entre els 27 i els 31 graus. Nou cop de la justícia contra Pedro Sánchez. La seva dona anirà definitivament a judici per malversació i tràfic d'influències. El jutge Juan Carlos Peinado ha enllestit la feina abans de jubilar-se aquest diumenge i la Moncloa l'acusa de perseguir Begoña Gómez sense proves, només per intentar tombar el govern de Sánchez. Madrid, Paula Brugets.
3: Begoña Gómez s'enfronta a 13 anys de presó, la jutjarà un jurat popular i la data del judici pot coincidir amb les eleccions municipals o les espanyoles si s'avancen. Peinado l'envia a judici acusada d'haver impulsat gràcies a la seva influència com a dona del president del govern espanyol la càtedra que dirigia la Universitat Complutense afavorint també empresaris amics. Per la Moncloa és inqüestionable la intenció política de Peinado, la persecució i la deshumanització que diuen ha marcat la polèmica investigació des d'ara fa 2 anys, un procés arbitrari i injust, diuen en privat, i que condemnen perquè només pretén perjudicar Pedro Sánchez. La ministra Diana Morán ha posat veu a la indignació del govern espanyol.
4: Un juicio que responde a la máxima del señor Aznar. ¿Quién puede hacer que haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar.
3: El PSOE també acusa Peinado d'haver fet un últim servei al Partit Popular abans de penjar la toga 4 dies abans de jubilar-se. Els socialistes confien que es demostrarà la innocència de Begoña Gómez en un cas que va començar per una denúncia de manos límpies, on qui acusa és el lobby ultra Azteuir i també Vox en contra del criteri de la Fiscalia. El futur de la dona de Pedro Sánchez està ara mateix en mans de 9 ciutadans anònims escollits per sorteig.
0: Carlos Mazón es nega a respondre a les preguntes dels diputats en la comissió sobre la gestió de la Dana al Congrés. L'expresident de la Generalitat Valenciana s'ha escudat en el fet que la justícia ja va descartar la seva responsabilitat. Un silenci que han criticat els grups parlamentaris que l'han acusat de menystenir les víctimes i burlar-se'n. Sentim Carlos Mazón y la réplica del republicà Gabriel Rufián.
5: Desde la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas, pero en mi opinión la más importante es el auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo mi responsabilidad.
6: Me remito a mi intervención inicial, señor Rufián, no le voy a contestar.
7: Le estoy dando tiempo para que responda.
6: Ya lo he hecho.
7: No, no lo ha hecho. Creo que usted no merece ni un minuto de atención. Creo que usted solamente merece celda.
0: L'expresident Mazón diu que no parlarà fins que acabi la instrucció judicial.
1: 3CAT Info.
0: A Alemanya, el canceller Friedrich Merz ratifica que no pensa plegar. Reconeix la derrota a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on el seu partit, la CDU, ha quedat fora del Parlament. També que ha comès errors personals, però per ell continuar amb les reformes és un tema imprescindible. L'extrema dreta l'avisa que va camí de convertir la CDU en una formació residual. Berlín, Jordi Regàs.
8: Tot i que per Friedrich Merz la derrota a Mecklenburg-Pomerània Occidental ha estat molt dolorosa, ell continua. Això malgrat que el partit cristianodemòcrata mai havia quedat fora d'un parlament regional. Merz considera, però, que les reformes engegades comencen a funcionar i s'han de tirar endavant. Ara l'objectiu és tornar a ser un partit transversal, un partit del poble.
9: Aquestes eleccions han estat un tall ben profund. És un resultat aïllat però dramàtic per a la CDU. És un cop molt fort. Reflexionarem intensament sobre aquest tema i jo, per la meva banda, també faré propostes molt concretes perquè tornem a ser el que havíem estat i el que, lamentablement, ja només som en algunes parts del país, que és un partit del poble.
8: L'extrema dreta, eufòrica, amb uns resultats que confirmen un creixement aparentment imparable, donen el partit de Merz per acabat. Alice Weidel, portaveu d'Alternativa per Alemanya.
10: La CDU anirà cap al 5%. La CDU mai més, però mai més en la seva història com a partit guanyarà cap més elecció a nivell estatal. Això ha estat un càstig molt clar a la CDU, un càstig a Friedrich Merz, que no fa més que fer política d'esquerres.
8: La negativa de Merz a capitular respon, per una banda, a la seva ambició personal, però també a un càlcul del propi partit. El que sona com a possible relleu, Hendrik Wüst, potser l'únic candidat del partit que desperta esperances, té eleccions a l'abril a l'estat federal on és primer ministre, al Rin del Nord-Westfàlia. Com a mínim fins llavors, Merz continuarà com a canceller.
0: I cap sorpresa a les eleccions legislatives de Rússia, on el suport al partit de Vladimir Putin ha pujat 8 punts i ha obtingut un nombre rècord de diputats, 347, que li garanteixen una supermajoria. Enmig de les denúncies de frau de l'oposició, les autoritats s'afanyen a remarcar que han estat netes i que el plebiscit sobre la guerra ha quedat inqüestionable. Moscou, Cristina Solies.
11: Aquesta victòria aclaparadora del partit de Putin no es correspon amb la caiguda de popularitat que la formació havia experimentat en els últims mesos. Això fa pensar a l'oposició que les autoritats han hagut de manipular les eleccions. Segons els experts, el Kremlin necessitava que Rússia Unida millorés resultats per presentar-ho com un aval a la guerra d'Ucraïna. I alhora, com que Putin va decidir entrar personalment en campanya, això s'havia de traduir també en un augment dels vots. Ara bé, la cap de la Comissió Electoral Central, Ella Pamphilova, nega qualsevol mena d'irregularitat.
12: La campanya ha estat tan neta i tranquil·la com ha estat possible. D'això a Occident no en parlen, perquè per ells no som éssers humans. Tenen els seus propis criteris per a la democràcia i per al seu propi jardí de l'Eden.
11: Precisament el Partit Comunista esperava treure rèdit del malestar social que es viu al país per la fatiga de la guerra i els problemes econòmics, però ha acabat sent el gran perjudicat amb només el 14% dels vots. El seu líder ha denunciat que els han vetat candidats i observadors i que aquest joc brut del Kremlin li recorda les pràctiques dels convulsos anys 90 marcats a Rússia pel gangsterisme.
0: I en parlàvem al sumari. El periodista i escriptor italià Ezio Gabazzeni situa a Bèlgica al cervell dels anomenats safaris humans a Sarajevo als anys 90 durant la Guerra de Bòsnia. Una forma de turisme macabre en què estrangers adinerats s'anaven a disparar per plaer a persones indefenses a la capital de Bòsnia durant el setge a la ciutat. Gabazzeni, que acaba de publicar Safaris Humanos, confia que les investigacions obertes, no solament a Itàlia, sinó també en altres països europeus, culminin en un procés penal per condemnar les persones que pagaven per matar Sarajevo. Ho ha explicat en una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
13: L'inquesta en curs.
14: Hi ha 5 fiscalies que estan investigant
13: fins
14: a Europa.
13: Fins fa pocs mesos era Milà.
14: Fins fa pocs mesos només era Milà. Però des del juny també tenim la fiscalia de Sarajevo, Viena, Berna i Brussel·les. Perquè sabem que l'organització d'aquests safaris, el cap pensant, era a Bèlgica.
0: Gabazzeni diu que la propietària d'un petit hotel a la frontera amb Eslovènia li va explicar que aquests caçadors de persones tenien predilecció per matar infants.
13: I ella mateixa ci confirma que...
14: I ella mateixa ens confirma que els caçadors que estaven pel seu bed and breakfast, doncs per anar a menjar, o parlaven amb tota confiança que la presa més buscada eren els nens, després les dones joves i després dones, homes, etc. Són notícies que realment glacen la sang quan ho sents per primera vegada. Dius, com pot ser? Un nen...
0: L'autor d'aquest llibre d'investigació sobre els safaris humans a Sarajevo ha explicat que alguns dels viatges macabres per matar bosnians es van organitzar des de Barcelona. El govern aprovarà aquest dimarts el Pla Regenera, que contempla una inversió de més de 760 milions d'euros durant els pròxims 3 anys per rehabilitar habitatges prioritàriament vulnerables d'arreu de Catalunya. Cada any s'invertiran 190 milions de fons propis i 65 milions més en forma de préstec. Esparreguera, David Angelà.
1: Una injecció econòmica destinada sobretot als barris vulnerables, als nuclis antics i als municipis rurals, deixant de banda les grans capitals que s'hagin acollit al pla de barris, segons la consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Paneque.
15: Pot haver-hi alguna rehabilitació concreta d'un edifici que coincideixi amb una àrea d'un pla de barris, però en general han de pensar que aquest pla Regenera està precisament destinat a aquells municipis, ciutats mitjanes, municipis rurals i ciutats mitjanes, que no tenen un pla de barris integral, però sí que, en canvi, poden actuar en punts concrets del seu municipi.
1: Aquest programa resulta dels acords entre PSC i Esquerra Republicana. Parteix d'un parc residencial envellit. A Catalunya hi ha prop de 4 milions de llars, gairebé el 60% són d'abans de 1980. 560.000 habitatges tenen més de 45 anys.
0: Denuncien el suïcidi d'una dona de 54 anys de l'Hospitalet de Llobregat després de ser desnonada. Segons la família i el sindicat de l'habitatge, la pressió d'un fons d'inversió i l'abandonament de les institucions van empènyer la dona, que tenia dues filles, a treure's la vida el mes passat. Han explicat que la dona es va separar, va perdre la feina i no va poder pagar la hipoteca del pis on havia viscut 20 anys. Va negociar una dació amb el Banc Sabadell a canvi d'un lloguer social, però, segons diuen, el banc es va vendre el pis a un fons que no li va renovar el lloguer. El jutge no va ajornar el desnonament, tot i que la nit abans la dona havia ingressat a urgències per un intent de suïcidi. Jordi Naya era el seu advocat.
16: El dia abans del desnonament que va patir l'Olga, nosaltres vam demanar la suspensió perquè consideràvem que en aquestes condicions no podia afrontar el desnonament i que, a més, s'havia de tenir en compte una cosa que en TET es diu el principi d'interès superior del menor, que és que qualsevol decisió que prengui un govern, un jutjat, etc., ha de tenir en compte a l'interès dels menors, i en aquella casa hi havia menors.
0: Aquest dilluns a Barcelona també han desnonat una dona amb problemes de salut mental i amb discapacitat reconeguda, segons el sindicat de llogateres. Els Mossos han detingut un home per atropellar la seva exparella

0: alguns episodis d'amenaces de l'home. La unitat d'investigació dels Mossos d'Esquadra a Tarragona investiga ara els fets.
1: 3Cat Info.
2: Les Nacions Unides alerten que els humans no tenim prou garanties per mantenir el control sobre la intel·ligència artificial. Els experts de l'ONU avisen de la pèrdua de control sobre els agents, és a dir, els mateixos programes informàtics que són capaços de saltar-se les salvaguardes de seguretat per aconseguir els seus objectius. Un dels membres d'aquest grup, el català Roman Orús, ha explicat al Catalunya Nit que el que proposen és millorar els controls.
3: S'han de posar moltes més capes de seguretat en el que són els models d'intel·ligència artificial avançats. A veure, ara mateix, per exemple, en aviació hi ha moltíssimes capes de seguretat abans de pujar-se un avió, no? I en tecnologia nuclear, doncs, el mateix. El que diem és que s'ha de fer alguna cosa semblant a intel·ligència artificial.
2: A Espanya, Pedro Sánchez ha presentat un pla de desenvolupament responsable de la IA i ha criticat que els magnats de les grans tecnològiques es vulguin autorregular.
4: Creo que tenemos que actuar con urgencia porque la inteligencia artificial desregulada, opaca, en estampida y en muy pocas manos, bueno, pues es el cóctel perfecto para que ocurra una desgracia.
2: Sánchez proposa acordar un nou pacte social que vol negociar amb patronal i sindicats. Precisament el secretari general de la UGT, Josep Maria Álvarez, ha assegurat que ja no es pot negar que la intel·ligència artificial destrueix llocs de treball i ha avançat que els sindicats demanaran que la nova tecnologia pagui impostos.
5: De tal manera que se desarrolle lo que quiera, pero que cotice.
2: El full de ruta del govern espanyol també preveu taules sectorials amb el món de l'educació i de la cultura per als propers 12 mesos. I Barcelona acull a partir d'aquest dimarts la cimera AI Summit, que aplega més de 200 ponents de les principals companyies del sector, com Anthropic, OpenAI, Nvidia o Google. El conseller delegat de l'entitat organitzadora, Guillem Rostan, ha explicat a 3Cat Info que la seguretat serà un dels temes centrals de la reunió.
6: Tenemos tres o cuatro paneles que van a hablar de los límites que tenemos que poner a la IA. Y para nosotros es muy importante de hacer debate, de hablar de que es una herramienta, debe quedarse como una herramienta y tenemos que cuidarnos de que no nos controla la IA.
2: L'organització espera que hi passin més de 10.000 assistents. La Generalitat hi presentarà els detalls de la inversió en IA fins al 2030.
6: Vendrá para anunciar los proyectos, los 1.000 millones de inversión que habían comentado en el último noviembre. Van a presentar en qué van a invertir dentro de la IA y de las infraestructuras hasta el 2030.
2: La cimera sobre intel·ligència artificial s'acaba dimecres a Barcelona.
1: El temps.
2: Gemma Puig.
7: Pocs canvis aquesta setmana. Tindrem una setmana amb un temps anticiclònic amb estabilitat, temperatures al matí i amb aquest ambient més fresc cap al Pirineu, amb aquest contrast un pèl més marcat en aquestes comarques del Pirineu-Prepirineu entre el dia i la nit, i temperatures que, altre cop, en alguns trams de la costa no han baixat dels 20 graus. Sol, ressol com a molt, algunes bandes de núvols alts i prims durant el matí, també de cara a la tarda, i a la tarda també hi poden haver algunes nuvolades que creixin cap a sectors de muntanya del nord-est, amb alguns núvols baixos que també es poden formar a la mateixa línia de la costa, sense més conseqüència. Pel que fa a les temperatures màximes, baixaran un parell de graus. Igualment, però, molts valors entre els 27 i els 30-31 graus. Les més altes cap a l'interior de l'Ebre poden tornar a tocar els 33 o 34 graus. I dimecres, que comença oficialment la tardor, però ho farà amb un temps d'estiu.
2: El Pirineu s'escalfa més ràpid a les cotes altes que a les baixes. És la principal conclusió preliminar d'un estudi del Meteocat que analitza per primer cop aquest fenomen al Pirineu, conegut com a escalfament dependent de l'altitud. Els investigadors apunten que els canvis en la circulació atmosfèrica i sobretot el retrocés de la neu poden explicar aquesta diferència. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
8: En els últims 24 anys, la temperatura al Pirineu ha pujat al voltant de 2 graus, sobretot entre els 1.500 i els 2.200 metres. En aquesta franja, la màxima ha augmentat 1,8 graus i la mínima 2,1. El Meteocat ho ha pogut determinar analitzant dades de les estacions meteorològiques pirinenques des del 2022. El tècnic del Meteocat, Pere Esteban, explica quines són les dues principals causes d'aquest escalfament més intens a les cotes altes.
9: Per una banda, canvis en la circulació atmosfèrica, climàtica, canvis del comportament en els anticiclons i les depressions, i per l'altra, el retrocés de la presència de la neu. Sabem que la neu està patint, evidentment, aquest canvi climàtic, cada cop tenim hiverns, tot i que algun ha sigut molt bo a nivell de nivologia, però que molts anys, amb la manca de neu,

0: és notícia, és evident a l'alta muntanya, i clar, la neu és un factor que també influencia en la temperatura.
1: És el primer cop que aquest fenomen es demostra al Pirineu, tot i que ja s'havia constatat en altres massissos del món.
2: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
3: En només dos mesos, el juny i el juliol, el Servei Català de Trànsit va detectar 8.500 conductors que feien servir el telèfon mòbil mentre circulaven per l'AP7 i l'A2. Els infractors els van detectar unes càmeres que incorporen intel·ligència artificial en una prova pilot per comprovar el funcionament d'aquests dispositius. El Departament d'Interior preveu incorporar aquesta tecnologia al Pla de Seguretat Viària per als pròxims 3 anys amb l'objectiu de reduir la sinistralitat. Justament un accident entre dos cotxes i un camió ha deixat cues de 19 quilòmetres a l'autopista AP7 aquest dilluns al matí. L'accident, que ha estat a primera hora, no ha deixat ferits de gravetat. Mentrestant, el que investiguen els Mossos és un possible segrest que es va produir dissabte entre Montornès i Vilanova del Vallès, també a l'AP7. Segons els testimonis de diversos conductors, un grup d'homes amb armilles policials i fent-se passar per Mossos van treure d'un vehicle un home amb la cara ensangonada i el van fer pujar a un altre cotxe. La consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que la principal hipòtesi és una revenja per drogues entre grups criminals i que la víctima es troba bé.
4: La persona ja no està segrestada i la investigació de Mossos, els primers indicis, a un tema de salut pública, de drogues, però és tot, m'apunta el director general de la policia, que l'estat de salut de la persona és correcte, o sigui, a priori no ha patit cap mena de dany físic.
3: De moment, no hi ha cap detingut pel cas. L'Alzheimer es pot prevenir o retardar fins a un 40% si s'actua sobre factors de risc, com ara la dieta, el nivell d'estudis o la vida social. Així ho asseguren els investigadors, coincidint amb el Dia Mundial contra aquesta malaltia, que a Catalunya afecta una de cada 10 persones de més de 65 anys. El director de la Fundació Pasqual Maragall, el doctor Arcadi Navarro, detalla sobre quins factors de risc podem actuar per evitar un diagnòstic d'Alzheimer.
5: I són 14, que comencen, com deia, el nivell d'estudis, a l'exercici, la salut cardiovascular, és a dir, la hipertensió, la diabetis, la socialització, la vida intel·lectual, la sordesa, la dieta, l'alcoholisme. Hi ha tota una sèrie de factors que el que podem dir és que el que és bo pel cor sempre és bo pel cervell i, a més, hi ha alguna sèrie de qüestions que són específics del cervell.
3: Des de la Fundació Pasqual Maragall reclamen més recursos perquè les persones diagnosticades puguin endarrerir els efectes de la malaltia al màxim possible. És el cas de la Isabel, que té 75 anys i en fa 2 que sap que té Alzheimer.
6: Tallers de memòria, vaig escriure un diari, ara estic escrivint una novel·la, faig teatre amb el grup de tartamús de Catalunya, vaig a les conferències, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana. O sigui, jo no paro.
3: Els familiars i associacions de malalts també reclamen més ajudes destinades als cuidadors, en qui recau el 80% de les cures i que suposen uns 42.000 euros anuals per pacient.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: En cultura, el grup Balanyà comptarà aquesta temporada amb musicals de gran format, teatre de text i molta comèdia. Miqui Esparvé, Enric Cambrai, Àngels Gunyalons, Javier Càmara o Sílvia Abril són alguns dels noms propis de la programació d'enguany que s'ha presentat amb una gran festa a la cúpula del Coliseum. Marta Vives.
7: Des de musicals com Mamma Mia, el Tivoli que arrenca funcions el 26 de setembre, o Cabaret, el Coliseum, fins al teatre de text del Teatre Borràs amb muntatges com Les coses excepcionals amb Miqui Esparvé, Eureka, amb Vicent Andongo, o La síndrome Natàlia, de Jordi Casanovas, protagonitzada per Àngels Gunyalons.
8: És la primera vegada que em poso al capdavant d'un monòleg, em fa molta il·lusió, i amb un text que d'alguna manera és garantia de bones experiències, no?
9: És una paradoxa perquè es troben uns professors que és com el consell rector amb una mare. Jo sóc la mare.
10: Bueno, es troba que li donen un diagnòstic, li diuen que té poc més de 15 dies de vida i ella considera que allò no pot ser d'aquella manera, que allò ha de ser una comèdia, no pot ser un drama, no pot ser una tragèdia, i decideix transformar la seva vida o els seus últims dies en una comèdia perquè tingui un final feliç.

0: Per Anna Martínez Balañà, la comèdia és una opció guanyadora amb l'objectiu d'arribar a tots els públics.
1: Nosaltres és veritat que fem molta comèdia, molt humor. A vegades està una mica menys tingut, però és veritat que a través de l'humor ens atrevim a dir coses que, dites seriosament, potser no ens atreviríem a dir tant.
0: Una filosofia que els funciona perquè aquesta temporada passada han aconseguit prop de 670.000 espectadors en les tres sales que gestionen.
2: I la producció catalana Ruega por nosotras s'ha presentat al Festival de Cinema de Sant Sebastià en secció oficial, però fora de competició. La pel·lícula de Daniel Monzón vol rescatar de l'oblit l'anomenat Patronato de Protección de la Mujer de l'època franquista i les atrocitats que s'hi feien. Aviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
3: Santa Maria, Santa Virgen de las Vírgenes.
4: El director de pel·lícules com Les Leyes de la Frontera, El Niño o Zelda 211 detalla el tracte vexatori que rebien les nenes i adolescents internes en aquesta institució i ha revelat que a dia d'avui encara hi ha voluntat d'amagar què s'hi feia. Ho va notar a l'hora de buscar finançament.
5: En efecto, había en algunos casos, algunos despachos en los que sencillamente se me decía que querían trabajar conmigo, que el guion era estupendo, pero que en este caso no. Y no había más respuesta que esa. Entonces, bueno, pues cada uno que saque sus conclusiones. Jo s'acaba les mies.
4: Monzón, que ha explicat com es va documentar per escriure el guió amb Jorge Garrigue Echevarría, ha argumentat que no han volgut mostrar el sadisme físic que s'aplicava al patronato perquè han volgut centrar-se en la violència psicològica. La protagonista és l'actriu Zoe Bonafonte, que va saltar la fama amb el 47, a qui acompanya Adelfa Calvo, que és la monja que dirigeix un dels centres, i ve a Segura i Xavi Sáez, que interpreten els seus pares.
2: Esports. Amb Roger Nau.
6: Festa grossa a Badalona. La penya ha celebrat aquest dilluns la Supercopa CB aconseguida diumenge davant el Barça. Feia 18 anys que el Joventut no aixecava un títol. L'afició verd i negre ha omplert la plaça de la Vila per celebrar-ho. Primer, els jugadors i tècnics de la penya han anat a peu fins l'Ajuntament. Després han estat rebuts dins el consistori per l'alcalde, Xavier García Albiol. I finalment... Han sortit al balcó per compartir el títol amb els seguidors. Els més aclamats han estat Ricky Rubio i Nico Laprovittola, l'MVP de la Supercopa.
7: Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar del que vam viure ahir a l'Olímpic, que va ser molt màgic. Crec que la penya és màgica, viure això és màgic, així que moltes gràcies.
8: Yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la penya siga creciendo y que volvamos otra vez a disfrutar de esta fiesta. Vamos por más.
6: Han estat missatges d'agraïment i, sobretot, la promesa de continuar guanyant, també del tècnic, Dani Miret.
9: Tot el que significa el poder tornar a guanyar un campionat amb el Joventut ens dona molta energia, ens dona molta motivació i tenim la responsabilitat de que això continuï sent així.
6: I pel que fa al futbol, la Lliga de Primera Divisió ha començat aquest dilluns l'aturada de gairebé 3 setmanes sense competició pels compromisos internacionals. L'èxode del Barça és de 17 jugadors, l'Espanyol en perd 3 i el Girona 6, tot i que en aquest cas la Lliga de Segona no s'atura. Durant aquesta aturada, la selecció espanyola jugarà 4 partits de la Lliga de les Nacions de la UEFA. El primer serà dissabte que ve, 26 de setembre, contra Anglaterra a Wembley. Després jugarà contra Croàcia a Sevilla el 29 de setembre, també, contra la República Txeca a Oviedo el 3 d'octubre i un altre cop contra Croàcia el 6 d'octubre a Split. Aquesta agenda de partits coincideix amb la renovació de Luis de la Fuente com a seleccionador espanyol fins al 2032. El parèntesi a la Lliga arriba amb el Barça ben guanyat tot el que ha jugat. 21 punts de 21 possibles i 5 punts més que l'Atlètic de Madrid i el Betis, i 6 més que el Madrid. Precisament, el davanter del Club Blanc, Kylian Mbappé, fa autocrítica en una entrevista al diari AS. Reconeix que han de treballar més i també parla d'arbitratge.
10: Yo pienso que yo nunca he sido un jugador que habla mucho del árbitro, entonces yo no voy a empezar ahora. Yo pienso cosas, pero lo voy a guardar para mí porque yo nunca he sido un jugador así, no voy a empezar a cambiar y decir cosas sobre el árbitro en la prensa, porque al final el árbitro es humano, hacen errores, sí son errores, pero yo no quiero entrar en este tema.
6: Per cert, l'Atlètic de Madrid ha respost les crítiques a l'arbitratge de José Mourinho després del

0: El derbi de diumenge al Metropolitano. L'equip matalassé a les xarxes socials ha demanat textualment acabar amb l'assetjament arbitral. I dos apunts sobre lesions. A primera, el jugador del Barça s'ha dit al Deportivo, Marc Casado. L'han operat aquest dilluns d'una fractura a la clavícula dreta i estarà uns 3 mesos de baixa. I a segona, s'ha confirmat que el davanter del Sabadell, Nico Joaquini, té un trencament del lligament creuat anterior del genoll dret i haurà de passar pel quiròfan. Mentrestant, a primera federació, l'Europa ha fet oficial la sortida del tècnic Josep Maria Jané. Ara mateix, l'equip de la Vila de Gràcia és 19è a la classificació amb només un punt en 4 jornades. El seu substitut serà Luis Blanco, de 48 anys. Blanco, que va jugar a l'Europa la temporada 2001-2002, ha dirigit l'Atlètic Balears i també l'Espanyol en diferents categories. I en clau poliesportiva, la Champions masculina de waterpolo, el Sabadell s'enfrontarà en la primera fase de la competició a l'Olympiacos, al Hannover i a l'Herceg Novi. L'Atlètic Barceloneta, que defensarà el títol, jugarà contra el Blandost, el Jadran Split i el Novi Beograd. I acabem en ciclisme, perquè aquest dilluns s'ha disputat la contrarellotge sub-23 del Mundial, que se celebra a Montreal, al Canadà. Hi ha participat Mathijs van Kerkhove, el ciclista de Montbrió del Camp, que competeix en la selecció belga, ha acabat 12è. A la mateixa prova, Héctor Álvarez, de Benidorm, ha aconseguit la medalla de bronze.
1: Trescat Info.

0: El jutge Peinado envia a judici Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, per tràfic d'influències i malversació. La Moncloa condemna la decisió del magistrat i afirma que és un cas de persecució judicial contra el president espanyol. El PP creu que les investigacions judicials desacrediten Sánchez i retreu al govern espanyol que assenyali la feina dels jutges. El govern espanyol busca nous espais a Ceuta per ubicar almenys 3.000 migrants més després que el campament del port hagi quedat petit. Això mentre assegura que estan reforçant les fronteres hispano-marroquines davant d'una nova convocatòria a les xarxes per aquest dimecres. A Alemanya, després dels resultats de diumenge, el canceller Friedrich Merz reconeix la derrota del seu partit, la CDU, però ratifica que no pensa dimitir. L'extrema dreta l'avisa que va camí de convertir la formació en un partit residual. Quatre grans cadenes de televisió dels Estats Units, la CBS, l'ABC, l'NBC i la Fox, boicotegen Donald Trump i deixen de cobrir els actes de la Casa Blanca pel seu veto a la CNN, MS Now i Politico. Aquests tres mitjans han demandat judicialment el president. Tot plegat passa poques hores abans que aquest dimarts comenci l'Assemblea General de l'ONU a Nova York. El Consell d'Educació de Catalunya comença aquest dimarts el procés del debat per transformar el sistema educatiu. La consellera Esther Niubó demana que les propostes que es presentin a l'abril siguin concretes. El president Salvador Illa ha convocat una cimera divendres amb tots els grups parlamentaris, menys el PP i Vox, que se n'han desmarcat. El Congrés reivindica el llegat pacifista de Pau Casals en el marc del Dia Mundial de la Pau. La cambra li ha fet un homenatge i per primer cop en molts anys s'ha pogut tornar a sentir el cant dels ocells, interpretat pel mateix violoncel que va pertànyer al mestre català. Els dies més intensos de la Festa Major de Santa Tecla de Tarragona han començat amb un pregó que ha promogut la inclusió social. La plaça de la Font s'ha omplert per escoltar els capitans del Nàstic a la Lliga Genuïn, que ja té més de 1.500 jugadors i jugadores amb discapacitat intel·lectual d'arreu de l'Estat.
1: Esports.
2: El Joventut de Badalona ha celebrat aquest dilluns la Supercopa ACB aconseguida diumenge contra el Barça, el primer títol verd i negre després de 18 anys. La plantilla ha enviat un missatge d'agraïment i, sobretot, la promesa de continuar guanyant. En futbol, la primera divisió masculina ha començat aquest dilluns una aturada de 3 setmanes sense competició pels compromisos internacionals. El Barça perd 17 jugadors, l'Espanyol 3 i el Girona 6. El jugador del Barça cedit al Deportivo, Marc Casado, ha estat operat aquest dilluns d'una fractura a la clavícula dreta i estarà uns 3 mesos de baixa. I a segona, el davanter del Sabadell, Nico Gioacchini, té un trencament de lligament creuat anterior del genoll dret i haurà de passar pel quiròfan.
0: I el temps, dimarts, últim dia de l'estiu, tornarà a ser assolellat amb algunes bandes de núvols prims. Les mínimes seran tropicals en alguns trams de la costa central i l'Empordà. A la tarda es formarà alguna nuvolada al nord-est i algun núvol baix al litoral central. La temperatura màxima serà una mica més baixa, amb molts valors entre els 27 i els 31 graus.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso. Nou cop de la justícia contra Pedro Sánchez. La seva dona anirà definitivament a judici per malversació i tràfic d'influències. El jutge Juan Carlos Peinado ha enllestit la feina abans de jubilar-se aquest diumenge i la Moncloa l'acusa de perseguir Begoña Gómez sense proves, només per intentar tombar el govern de Sánchez. Madrid, Paula Brujats.
3: Begoña Gómez s'enfronta a 13 anys de presó, la jutjarà un jurat popular i la data del judici pot coincidir amb les eleccions municipals o les espanyoles si s'avancen. Peinado l'envia a judici acusada d'haver impulsat gràcies a la seva influència com a dona del president del govern espanyol la càtedra que dirigia la Universitat Complutense, afavorint també empresaris amics. Per la Moncloa és inqüestionable la intenció política de Peinado, la persecució i la deshumanització que diuen ha marcat la polèmica investigació des d'ara fa 2 anys, un procés arbitrari i injust, diuen en privat, i que condemnen perquè només pretén perjudicar Pedro Sánchez. La ministra Diana Morán ha posat veu a la indignació del govern espanyol.
4: Un juicio que responde a la máxima del señor Aznar. ¿Quién puede hacer que haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar.
3: El PSOE també acusa Peinado d'haver fet un últim servei al Partit Popular abans de penjar la toga 4 dies abans de jubilar-se. Els socialistes confien que es demostrarà la innocència de Begoña Gómez en un cas que va començar per una denúncia de Manos Limpias, on qui acusa és el lobby ultra Azteuir i també Vox, en contra del criteri de la Fiscalia. El futur de la dona de Pedro Sánchez està ara mateix en mans de 9 ciutadans anònims escollits per sorteig.
0: El jutge del cas Plus Ultra, que investiga José Luis Rodríguez Zapatero pel rescat de l'aerolínia, dona 3 dies a l'expresident espanyol perquè aclareixi l'origen de les joies que li van trobar al despatx. El magistrat José Luis Calama reclama a Zapatero tota la documentació que tingui de les joies i també ha encarregat un nou informe pericial perquè sospita que les peces requisades de la caixa forta del seu despatx tenen un valor superior al que es va taxar en un principi, d'1,3 milions d'euros. L'instructor vol esbrinar l'antiguitat de les peces, d'on venen, els metalls preciosos que s'han fet servir i quin valor individual tenen. L'Audiència Nacional va obrir aquesta segona investigació, a banda del cas Plus Ultra, per possibles delictes de frau fiscal i contraban. Calama també ha fixat data per la declaració de les dues filles de l'excap de l'executiu espanyol. Les ha citat el 30 de novembre i les investiga per presumptes irregularitats en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. 10 indicis que l'empresa de les filles va servir per canalitzar possibles comissions. I el Partit Popular retreu al govern espanyol que critiqui els processos judicials que afecten la dona de Pedro Sánchez i l'expresident Zapatero. El secretari general del PP, Miguel Tellado, nega cap persecució judicial a l'entorn de Sánchez. Per la vicesecretària de Sanitat i Serveis Socials del partit, Carmen Fúnez, els casos judicials l'inhabiliten per seguir a la Moncloa.
1: Se han empeñado en no respetar a la justicia y yo creo que eso es algo que les inhabilita sin ningún género de dudas para seguir en el poder.
0: I el portaveu de Junts, Josep Rius, hi veu un cas més de l'Ofer.
5: Malauradament, a Espanya, l'objectiu de perseguir els casos de corrupció no és netejar el sistema, sinó és desgastar l'adversari.
0: Des de Sumar, soci minoritari del govern espanyol, afirmen que amb el processament de Begoña Gómez, el jutge Peinado fa un últim favor al PP abans de jubilar-se. El govern espanyol continua explorant nous emplaçaments a Ceuta per ubicar-hi els més de 3.000 immigrants que calculen que continuen pels carrers. La instal·lació del port de la ciutat autònoma, amb 1.700 llits, ha estat insuficient i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha assegurat que ja mouen fils per aixecar més campaments.
6: Tenemos ya habilitadas un poco más de 6.000 plazas. Nuestro objetivo es llegar a las 9.000, 10.000. Ya estamos estudiando los próximos asentamientos.
0: En paral·lel, Interior ha intensificat la presència policial a les fronteres de Ceuta i Melilla amb més escamots de la Guàrdia Civil davant les noves crides a les xarxes per entrar dimecres

0: a Espanya, aprofitant que el Marroc celebra eleccions. La Moncloa rebaixa la importància de les convocatòries, però afirma que ja estan a sobre.
1: Independientemente del caer de esas alertas, hemos con carácter preventivo reforzado tanto la frontera en Ceuta como en Melilla con más grupos de seguridad ciudadana.
0: Insisteixen també que la comunicació amb les autoritats marroquines és fluida i permanent. I mentrestant, a l'altra banda de la frontera, la situació és de calma. A la localitat veïna de Fenidec, al Marroc, hi ha moviment de vehicles i persones que van i venen de l'enclavament espanyol, però res fa pensar en una acció com la de fa prop de 2 mesos. La població marroquina prefereix no parlar d'aquell episodi, però s'intueix un descontentament dels joves per l'atur i les desigualtats. Enviat especial a Fenidec, Nando Zanoguera.
2: Les xarxes socials tornen a fer crides per fer una altra entrada massiva a Ceuta amb l'argument que la seguretat del Marroc prioritzarà la jornada electoral. Un periodista especialitzat en aquesta zona, que no ha volgut parlar al micro, creu que al final, però, no passarà res i ha volgut destacar que els comptes d'aquestes xarxes socials venen de fora del Marroc. A Fenidec, la població s'estima més no valorar per què va passar l'incident del 30 de juliol, però igualment troben persones que no veuen futur en aquest país.
3: Toda la gente quiere una vida bien. Si no tiene una vida bien, trabajo, no tiene trabajo, no tiene la casa, no tiene casa, no tiene muchas cosas, no hay. Que la gente busca una vida bien.
2: Des del 30 de juliol, la seguretat a la frontera marroquina amb el Tarajal s'ha reforçat. Hi ha controls policials a les rotondes i cruïlles estratègiques, agents desplegats a les muntanyes pròximes i un dron sobrevola periòdicament l'única carretera d'accés.
4: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: A Alemanya, el canceller Friedrich Merz ratifica que no pensa plegar. Reconeix la derrota a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on el seu partit, la CDU, ha quedat fora del Parlament. També que ha comès errors personals, però per ell continuar amb les reformes, diu, és un tema imprescindible. L'extrema dreta l'avisa que va camí de convertir la CDU en una formació residual. Berlín, Jordi Regàs.
5: Tot i que per Friedrich Merz la derrota a Mecklenburg-Pomerània Occidental ha estat molt dolorosa, ell continua. Això malgrat que el partit cristianodemòcrata mai havia quedat fora d'un parlament regional. Merz considera, però, que les reformes engegades comencen a funcionar i s'han de tirar endavant. Ara l'objectiu és tornar a ser un partit transversal, un partit del poble.
6: Aquestes eleccions han estat un tall ben profund. És un resultat aïllat però dramàtic per a la CDU. És un cop molt fort. Reflexionarem intensament sobre aquest tema i jo, per la meva banda, també faré propostes molt concretes perquè tornem a ser el que havíem estat i el que, lamentablement, ja només som en algunes parts del país, que és un partit del poble.
5: L'extrema dreta, eufòrica, amb uns resultats que confirmen un creixement aparentment imparable, donen el partit de Merz per acabat. Alice Weidel, portaveu d'Alternativa per Alemanya.
7: La CDU anirà cap al 5%. La CDU mai més, però mai més en la seva història com a partit, guanyarà cap més elecció a nivell estatal. Això ha estat un càstig molt clar a la CDU, un càstig a Friedrich Merz, que no fa més que fer política d'esquerres.
5: La negativa de Merz a capitular respon, per una banda, a la seva ambició personal, però també a un càlcul del propi partit. El que sona com a possible relleu, Hendrik Wüst, potser l'únic candidat del partit que desperta esperances, té eleccions a l'abril a l'estat federal on és primer ministre, al Rin del Nord-Westfàlia. Com a mínim fins llavors, Merz continuarà com a canceller.
0: El veto a determinats mitjans a la Casa Blanca es gira en contra de Donald Trump, que des d'aquest dilluns s'ha quedat sense cobertura audiovisual. 4 grans cadenes de televisió, la CBS, l'ABC, l'NBC i la Fox, s'han solidaritzat amb els mitjans afectats i anuncien que deixen de seguir el president. Els 3 mitjans vetats per Trump, la CNN, MS9 i Politico, han presentat una demanda judicial contra el president dels Estats Units, tot plegat el dia abans de l'inici de l'Assemblea General de l'ONU. Nova York, Oriol Serra.
8: La impulsivitat de Donald Trump ha deixat la Casa Blanca en una situació molt incòmoda. Mai abans totes les grans cadenes havien plantat un president dels Estats Units deixant d'assumir la transmissió del senyal en directe de les seves compareixences. Això ha passat després que, de manera col·legiada, les cadenes ABC, NBC, CBS i Fox, aquesta última a priori molt pròxima als interessos de Donald Trump, hagin decidit unir forces i solidaritzar-se amb la CNN i MSNBC. Les dues cadenes a qui Trump divendres va anunciar que els vetava l'accés a la Casa Blanca. Aquest dilluns, el vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, ha intentat defensar Trump, però encara ho ha entorpit més perquè, volent negar l'evidència, ha reconegut que la censura és perquè l'administració de Trump li fa nosa la informació crítica o negativa. Fins ara argumentava

0: que es tractava de notícies falses o fake news.
1: Bé, no estic d'acord amb aquesta premissa. No està prohibint mitjans de comunicació. Està dient que no donarem accés especial a la Casa Blanca a qui es dediqui a fer propaganda. Hem de recordar que el 92% de la informació que aquests tres mitjans publiquen sobre el president i sobre l'administració dels Estats Units és negativa.
0: De moment, la situació afecta el seguiment de les compareixences que el president nord-americà fa tant des de la Casa Blanca com les que fa, per exemple, des de l'Air Force One al seu avió oficial quan hi puja o quan en baixa. Aquest dimarts, Trump té previst fer el discurs d'obertura davant les Nacions Unides, però en aquest cas el senyal televisiu depèn de la pròpia ONU.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: El Consell d'Educació de Catalunya engega la maquinària aquest dimarts en el primer ple del curs per començar el debat del sistema educatiu. Les conclusions i les propostes hauran d'estar enllestides a l'abril de l'any que ve. Abans que acabi el mes de setembre, s'hauran d'escollir els temes del debat, com el paper de les tecnologies a l'aula o el model de l'escola inclusiva. Fins al novembre s'escoltarà el sector i al febrer es faran les deliberacions. La consellera Esther Niubó demana que siguin propostes concretes.
4: Aquest no ha de ser l'enèsim diagnòstic. Ja disposem de diagnòstics, disposem d'informes, de propostes. Ara el que cal és passar a l'acció i superar un malestar fruit de necessitats desateses durant anys, d'una demanda legítima de reconeixement social de la funció educativa.
3: El president del Consell d'Educació de Catalunya, Joan Manuel del Pozo, també demana la implicació de famílies i docents. Ho ha dit al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
5: Que no només educa l'escola, sinó que la família educa també en el primer lloc. O, en el cas dels docents, acceptar que la carrera docent ha de tenir uns criteris i pot tenir una avaluació, com tenen moltes feines.
3: Mentrestant, el president Salvador Illa ha convocat aquest divendres al Palau de la Generalitat tots els grups parlamentaris per al futur acord de país sobre l'educació. Hi participaran tots els grups, menys el PP i Vox, que se n'han desmarcat.
2: El temps.
3: És moment per la previsió de Gemma Puig.
6: Pocs canvis aquesta setmana. Tindrem una setmana amb un temps anticiclònic, amb estabilitat, temperatures al matí i amb aquest ambient més fresc cap al Pirineu, amb aquest contrast un pèl més marcat en aquestes comarques del Pirineu-Prepirineu entre el dia i la nit, i temperatures que, altre cop, en alguns trams de la costa no han baixat dels 20 graus. Sol, ressol com a molt, algunes bandes de núvols alts i prims durant el matí, també de cara a la tarda, i a la tarda també hi poden haver algunes nuvolades que creixin cap a sectors de muntanya del nord-est, amb alguns núvols baixos que també es poden formar a la mateixa línia de la costa, sense més conseqüència. Pel que fa a les temperatures màximes, baixaran un parell de graus. Igualment, però, molts valors entre els 27 i els 30-31 graus, les més altes cap a l'interior de l'Ebre poden tornar a tocar els 33 o 34 graus. I dimecres, que comença oficialment la tardor, però ho farà amb un temps d'estiu.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
3: Des del gener fins a l'agost s'han detingut 58 persones per robatori de coure a les vies de tren a Catalunya, segons els Mossos. I s'han fet 229 denúncies per aquest tipus de delicte, segons el Ministeri de Transports. Són 45 més que tot l'any passat. Els autors no serien grups organitzats en contacte amb màfies, segons ha explicat el cap de la Divisió de Seguretat Ciutadana dels Mossos d'Esquadra, Joan Salamanya, al matí de Catalunya Ràdio.
7: Nosaltres aquí no hi visualitzem grups criminals ni de màfies. No vol dir que no n'hi hagin, però el que visualitzem són aquestes persones que de forma individual, amb pocs mitjans i amb poca infraestructura, doncs poden anar a un lloc en què hi ha un cablejat més exposat i més en zones urbanes i que puguin tallar el cable.
3: També ha explicat que el coure robat pot tenir sortida tant a través de la xarxa legal de gestió de residus com de la il·legal. La presidenta del Gremi de Recuperadors de Catalunya, Vicky Ferrer, en declaracions a 3CAT Info, discrepa que sigui a través dels establiments que tenen associats pels controls que hi ha i apunta aquesta hipòtesi.
8: Cada quilo que es mou amb una empresa de gestió de residus està justificat amb documentació. Per tant, hi ha una traçabilitat molt acurada de l'origen fins al final. No hi ha un augment dels quilos que es mouen a Catalunya que faci pensar que aquest material es queda aquí. Aleshores, entenem que aquest material deu marxar fora.
3: Segons el gremi, sovint es denuncia l'obertura de naus il·legals que paguen el coure per sobre del preu establert. I Renfe ha retallat des d'aquest dilluns el servei ferroviari d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona. Això perquè canvia els trens en quatre de les freqüències i posa combois de menys capacitat, fet que suposa perdre unes 400 places diàries.

0: una situació que ha indignat els usuaris. Lleida, Júlia Albacar.
1: El model retirat és un ABLO en què Renfe va trobar fissures al xassis i ara vol revisar tots els convois. La companyia defensa que és una mesura temporal, però no concreta quan durarà. Els trens retirats tenen 581 places, mentre que els nous en sumen 476. Això suposa perdre més de 100 places per trajecte i en feien 4, 2 per sentit. Esta línia acumulava ja queixes en els darrers anys per falta de places i qualsevol retallada ara genera malestar entre els usuaris. Kevin Bruque és portaveu de la plataforma que els agrupa.
2: I això implica que molta gent no té com anar a treballar i realment ens complica molt la nostra vida diària. És un concurs això ara, és a veure qui pilla plaça abans. I si algú anul·la, quasi que ho has de dir pel grup, tenim un grup que es diu anul·lacions i no dura un minut.
1: Segons Bruque, el primer servei afectat, el de les 7 i 5 del matí, ha sortit ple este dilluns i amb un retard de 12 minuts, segons reconeix Renfe. Ara bé, la companyia diu que han quedat un parell de places lliures.
0: Aquest dimarts hi haurà vaga als autobusos urbans de Barcelona. Serà una aturada de 7 hores entre les 10 del matí i les 5 de la tarda. S'han dictat uns serveis mínims que han de garantir la circulació d'un 20% dels busos habituals entre les 10 del matí i les 4 de la tarda i del 40% entre les 4 i les 5. Tot i una reunió d'última hora amb la mediació del Departament de Treball, el comitè d'empresa i la direcció no han aconseguit desencallar el nou conveni col·lectiu que fa temps que negocien. Segons fonts sindicals, està encallat en temes com la reducció de jornada a 35 hores setmanals o el calendari laboral del personal de circulació. Al migdia, el comitè d'empresa n'informarà als treballadors. L'assemblea també decidirà si es convoquen noves aturades. El Congrés reivindica el llegat pacifista del músic Pau Casals. Aprofitant la commemoració del Dia Mundial de la Pau, la Cambra Baixa li ha fet un homenatge i per primer cop en molts anys s'ha pogut tornar a sentir el cant dels ocells, interpretat pel mateix violoncel que va pertànyer al mestre català. Madrid, Dani Sainz de Aja.
3: Igual que davant les Nacions Unides fa més de 50 anys, així s'ha sentit el cant dels ocells al Congrés dels Diputats. Un cant d'esperança i pau interpretat pel joveníssim violoncel·lista italià Ettore Pagano, l'encarregat de tornar a donar vida a l'històric instrument de Casals, un Matteo Goffriller del 1733.
4: Quan vaig tocar el cello per primer cop, vaig entendre immediatament que aquest instrument no és només gran per la seva fusta i la seva construcció, sinó també per qui el va tocar abans. Gairebé puc notar els músics que el van tocar abans com si fossin fantasmes.
3: I és que Casals ha estat present també a través de les seues paraules a favor de la pau, que han reivindicat tant la presidenta del Congrés, Francina Armengol, com el president de la Fundació Pau Casals, Jordi Pardo.
5: Casals hizo de la música una forma de diálogo y de fraternidad.
6: Desde su catalanidad defendió la paz, la democracia, la dignidad de las personas, considerando la música como un lenguaje universal que supera fronteras y diferencias.
3: L'acte ha reunit el president Salvador Illa i diferents ministres com el de Cultura, Ernest Urtasun, així com representants de la majoria de partits polítics. Junts no hi ha anat per l'escassa presència del català a l'acte. Diuen que no s'ha respectat la dimensió catalanista del mestre del Vendrell.
0: Els dies més intensos de la Festa Major de Santa Tecla de Tarragona han començat aquest dilluns al vespre amb un pregó que ha promogut la inclusió social. Els pregoners d'enguany han estat els capitans del Nàstic a la Lliga Genuïn, que ja té més de 1.500 jugadors i jugadores amb discapacitat intel·lectual d'arreu de l'Estat. Tarragona, Ricard Buigas.
7: L'Álvaro Cano i en Rubén Almazán són amics, capitans del Nàstic i inspiradors de la Lliga Genuïn, que l'any 2016 va néixer per promoure la inclusió social i el desenvolupament personal. Ara ja compta amb 50 equips. Han aprofitat el pregó de Santa Tecla per reivindicar que tothom es mereix una oportunitat.
8: Perquè discapacitat no vol dir tu no pots. Vol dir encara ningú li ha donat l'oportunitat. I d'oportunitat aquesta ciutat en pot repartir moltes més.
7: El pregó ha precedit la tronada amb una plaça de la Font plena de gom a gom i la interpretació del primer Emperito Roca de les festes a càrrec de la Tradivant. A la mitjanit, les escales de la catedral han tornat a ser les protagonistes d'un dels actes més emblemàtics de Santa Tecla, la baixada de l'Àliga, els gegants vells, la Mulassa i el Lleó fins a la plaça de la Font.
0: L'escriptora anglesa Zadie Smith, una de les intel·lectuals més influents del moment, torna a la no ficció amb Morts i vius, un recull de reflexions sobre cultura, art, literatura i actualitat. L'aclamada autora de Dents blanques aposta per la reflexió en un món de continu canvi i distraccions i és crítica amb la tecnologia i el món digital.
9: I think it's embarrassing for all of us that...
10: El que ens hauria de fer vergonya a tots, però sobretot a l'esquerra, és que es va fer un canvi del tot desregulat, antidemocràtic, en mans de 1 milionaris capitalistes. I això és vergonyós, sobretot perquè no és el relat que ens van explicar, que era que estàvem canviant el món amb una tecnologia alliberadora. I ha resultat que no és així.
0: Ho ha dit a Barcelona, on ha presentat el llibre i també ha participat al CCCB en una xerrada al costat del francès Eduard Louis sobre l'ambivalència de la bellesa en una època marcada per l'exhibició permanent del jo.
11: Esports.
0: Amb Roger Arnau.
12: El Joventut de Badalona ha celebrat aquest dilluns el títol de la Supercopa CB de bàsquet aconseguit diumenge contra el Barça. Primer, els jugadors han anat passejant fins a la plaça de la Vila, després han estat rebuts dins l'Ajuntament per l'alcalde Xavier García Albiol i, finalment, han sortit al balcó per compartir el títol amb l'afició verd i negra. Un dels més aplaudits ha estat Nico Laprovittola, MVP de la Supercopa.
13: Yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la Peña siga creciendo y que volvamos otra vez a disfrutar de esta fiesta. Vamos por más. Visca la Peña y visca Badalona.
12: Aclamat també Ricky Rubio.
14: Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar del que vam viure ahir a l'Olímpic, que va ser molt màgic. Crec que la penya és màgica, viure això és màgic, així que moltes gràcies.
12: Han estat missatges d'agraïment i sobretot amb la promesa de continuar guanyant. També del tècnic Dani Miret.
15: Tot el que significa el poder tornar a guanyar un campionat amb el Joventut ens dona molta energia, ens dona molta motivació i tenim la responsabilitat de que això continuï sent així.
12: Feia 18 anys que la penya no guanyava un títol.
11: 3CAT Info.
12: I pel que fa al futbol, la Lliga de Primera Divisió ha començat aquest dilluns l'aturada de gairebé 3 setmanes sense competició pels compromisos de seleccions. L'èxode del Barça és de 17 internacionals, l'Espanyol en perd 3 i el Girona 6, tot i que en aquest cas la Lliga de Segona no s'atura. Durant aquesta aturada, la selecció espanyola jugarà 4 partits de Lliga de les Nacions de la UEFA. El primer serà dissabte que ve, 26 de setembre, contra Anglaterra a Wembley. Després jugarà contra Croàcia a Sevilla el dimarts 29, contra la República Txeca a Oviedo el 3 d'octubre i un altre cop contra Croàcia el 6 d'octubre a Split. Aquesta agenda de partits coincideix amb la renovació de Luis de la Fuente com a seleccionador espanyol fins al 2032.
16: No es que uno se acostumbre a ganar, es igual. Uno lo que tiene, siempre digo que el verdadero éxito radica en estar en disposición de ganar, en competir. Poner todo lo que está en tu mano para intentar conseguir un objetivo. Y eso está garantizado. Nosotros no nos conformamos con lo que hemos conseguido hasta ahora. Es un sentimiento de todo el grupo de nuestro. Lo mejor está por llegar.
12: El parèntesi a la Lliga arriba amb el Barça havent guanyat tot el que ha jugat. A la Lliga, 21 punts de 21 possibles i amb 5 punts més que l'Atlètic de Madrid i el Betis. I 6 més que el Madrid, precisament el davanter del Club Blanc, Kylian Mbappé, fa autocrítica en una entrevista al diari AS. Reconeix que han de treballar més.
17: Sí, sí, a trabajar y hacer más. El resto es la gente o otra persona que pueden hablar de eso. Nosotros tenemos que hacer más y trabajar para, como lo ha dicho, que vuelve la ilusión en el Real Madrid y que vuelven los títulos.
12: En el cas de l'Espanyol, l'aturada a la Lliga arriba després de 2 derrotes. L'equip blanquiblau és 15è amb 7 punts després de 7 partits. Per cert, 2 apunts sobre lesions. A primera, el jugador del Barça cedit al Deportivo, Marc Casado, l'han operat aquest dilluns d'una fractura a la clavícula dreta i estarà uns 3 mesos de baixa. I a segona, s'ha confirmat que el davanter del Sabadell, Nico Joaquini, té un trencament del lligament encreuat anterior del genoll dret i haurà de passar pel quiròfan. Per altra banda, a Primera Federació, l'Europa ha fet oficial la sortida del tècnic Josep Maria Jané. La junta directiva i l'àrea esportiva del club consideren que s'ha produït una pèrdua de confiança que ha motivat aquesta decisió. Ara mateix, l'equip de la Vila de Gràcia és 19è en la classificació, amb només un punt en 4 jornades. El seu substitut serà Luis Blanco, de 48 anys. Blanco, que va jugar a l'Europa la temporada 2001-2002,

0: ha dirigit l'Atlètic Balears i també l'Espanyol en diferents categories. Per altra banda, també en futbol, aquest dilluns s'ha sortejat els quarts de final de la Copa Federació Masculina amb la presència del Terrassa. Els agarencs s'enfrontaran al Sestao River a partit únic. El duel es jugarà al País Basc el 30 de setembre. I en clau poliesportiva, la Champions masculina de waterpolo, el Sabadell s'enfrontarà en la primera fase de la competició a l'Olympiacos, al Hannover i també al Herceg Novi. L'Atlètic Barceloneta, que defensarà el títol, jugarà contra el Mladost Dost, el Jardan Split i el Novi Beograd. Per altra banda, acabem en ciclisme perquè aquest dilluns s'ha disputat la contrarrellotge sub-23 del Mundial, que se celebra a Montreal, al Canadà. Hi ha participat Mathys van Kerckhove, el ciclista de Montbrió del Camp, que competeix amb la selecció belga, ha acabat 12è. A la mateixa prova, Héctor Álvarez, de Benidorm, ha aconseguit la medalla de bronze. L'or ha estat pel neerlandès Ryan Gall i la plata per l'italià Nicolas Milesi. Per cert, el germà de Mathys, Stef van Kerckhove, també de Montbrió, va tenir un accident important diumenge mentre s'entrenava per preparar la contrarrellotge del Mundial Júnior. Un cotxe no el va veure, el van vestir a la sortida d'un carrer. El petit dels germans van Kerckhove estarà unes quantes setmanes de baixa i es perdrà el Mundial i l'Europeu.
1: Són 3:15.

0: Aquestes són les principals informacions. El jutge Peinado envia a judici Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, per tràfic d'influències i malversació. La Moncloa condemna la decisió del magistrat i afirma que és un cas de persecució judicial contra el president espanyol. A Alemanya, després dels resultats de diumenge, el canceller Friedrich Merz reconeix la derrota del seu partit, la CDU, però ratifica que no pensa dimitir. L'extrema dreta l'avisa que va camí de convertir la formació en un partit residual. A partir d'ara us explicarem que l'autor del llibre Safaris Humans, Ezio Gabazzeni, explica al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio que alguns d'aquests viatges de persones adinerades a Sarajevo per matar bosnians per pur plaer durant la Guerra dels Balcans es van organitzar des de Barcelona. També explicarem que les Nacions Unides alerten que els humans no tenim prou garanties per mantenir el control sobre la intel·ligència artificial. Els experts de l'ONU avisen de la pèrdua de control sobre els programes informàtics que són capaços de saltar-se les salvaguardes de seguretat. I durant els mesos de juny i juliol, Trànsit va detectar 8.500 conductors que feien servir el mòbil mentre circulaven per l'AP7 i l'A2. Els infractors els van detectar unes càmeres que incorporen intel·ligència artificial en una prova pilot.
1: Esports.
0: Roger Arnau, què destaquem?
2: La sisa joventut ha celebrat aquest dilluns la Supercopa ACB aconseguida diumenge contra el Barça, el primer títol després de 18 anys. La plantilla verd i negra ha enviat un missatge d'agraïment i sobretot ha promès que continuarà guanyant. En futbol, la primera masculina ha encetat aquest dilluns una aturada de 3 setmanes pels compromisos de seleccions. L'èxode del Barça és de 17 internacionals, l'Espanyol perd 3 jugadors i el Girona 6.
0: I el temps, dimarts, últim dia de l'estiu, tornarà a ser assolellat amb algunes bandes de núvols prims. Les mínimes seran tropicals en alguns trams de la costa central i l'Empordà. A la tarda es formarà alguna nuvolada al nord-est i algun núvol baix al litoral central. La temperatura màxima serà una mica més baixa, amb molts valors entre els 27 i els 31 graus. Nou cop de la justícia contra Pedro Sánchez. La seva dona anirà definitivament a judici per malversació i tràfic d'influències. El jutge Juan Carlos Peinado ha enllestit la feina abans de jubilar-se aquest diumenge i la Moncloa l'acusa de perseguir Begoña Gómez sense proves, només per intentar tombar el govern de Sánchez. Madrid, Paula Brugets.
3: Begoña Gómez s'enfronta a 13 anys de presó, la jutjarà un jurat popular i la data del judici pot coincidir amb les eleccions municipals o les espanyoles si s'avancen. Peinado l'envia a judici acusada d'haver impulsat gràcies a la seva influència com a dona del president del govern espanyol la càtedra que dirigia a la Universitat Complutense, afavorint també empresaris amics. Per la Moncloa és inqüestionable la intenció política de Peinado, la persecució i la deshumanització que diuen ha marcat la polèmica investigació des d'ara

0: fa 2 anys un procés arbitrari i injust, diuen en privat, i que condemnen perquè només pretén perjudicar Pedro Sánchez. La ministra Diana Morán ha posat veu a la indignació del govern espanyol.
1: Un juicio que responde a la máxima del señor Aznar. ¿Quién puede hacer qué haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar.
0: El PSOE també acusa Peinado d'haver fet un últim servei al Partit Popular abans de penjar la toga 4 dies abans de jubilar-se. Els socialistes confien que es demostrarà la innocència de Begoña Gómez en un cas que va començar per una denúncia de Manos Limpias, on qui acusa és el lobby ultra Azteuir i també Vox, en contra del criteri de la Fiscalia. El futur de la dona de Pedro Sánchez està ara mateix en mans de 9 ciutadans anònims escollits per sorteig.
2: Carlos Mazón es nega a respondre a les preguntes dels diputats en la comissió sobre la gestió de la dana al Congrés. L'expresident de la Generalitat Valenciana s'ha escudat en el fet que la justícia ja va descartar la seva responsabilitat. Un silenci que han criticat els grups parlamentaris que l'han acusat de menystenir les víctimes i burlar-se'n. Sentim Carlos Mazón y la réplica del republicà Gabriel Rufián.
3: Desde la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas, pero en mi opinión la más importante es el auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo mi responsabilidad.
4: Me remito a mi intervención inicial, señor Rufián, no lo voy a contestar.
5: Le estoy dando tiempo para que responda.
4: Ya lo he hecho.
5: No, no lo ha hecho. Creo que usted no merece ni un minuto de atención. Creo que usted solamente merece celda.
2: L'expresident Mazón diu que no parlarà fins que acabi la instrucció judicial.
6: 3CAT Info.
2: A Alemanya, el canceller Friedrich Merz ratifica que no pensa plegar. Reconeix la derrota a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on el seu partit, la CDU, ha quedat fora del Parlament. També que ha comès errors personals, però per ell continuar amb les reformes és un tema imprescindible. L'extrema dreta l'avisa que va camí de convertir la CDU en una formació residual. Berlín, Jordi Regàs.
7: Tot i que per Friedrich Merz la derrota a Mecklenburg-Pomerània Occidental ha estat molt dolorosa, ell continua. Això malgrat que el partit cristianodemòcrata mai havia quedat fora d'un parlament regional. Merz considera, però, que les reformes engegades comencen a funcionar i s'han de tirar endavant. Ara l'objectiu és tornar a ser un partit transversal, un partit del poble.
8: Aquestes eleccions han estat un tall ben profund. És un resultat aïllat però dramàtic per a la CDU. És un cop molt fort. Reflexionarem intensament sobre aquest tema i jo, per la meva banda, també faré propostes molt concretes perquè tornem a ser el que havíem estat i el que lamentablement ja només som en algunes parts del país, que és un partit del poble.
7: L'extrema dreta eufòrica, amb uns resultats que confirmen un creixement aparentment imparable, donen el partit de Merz per acabat. Alice Weidel, portaveu d'Alternativa per Alemanya.
9: La CDU anirà cap al 5%. La CDU mai més, però mai més en la seva història com a partit, guanyarà cap més elecció a nivell estatal. Això ha estat un càstig molt clar a la CDU, un càstig a Friedrich Merz, que no fa més que fer política d'esquerres.
7: La negativa de Merz a capitular respon, per una banda, a la seva ambició personal, però també a un càlcul del propi partit. El que sona com a possible relleu, Hendrik Wüst, potser l'únic candidat del partit que desperta esperances, té eleccions a l'abril a l'estat federal on és primer ministre, al Rin del Nord-Westfàlia. Com a mínim fins llavors, Merz continuarà com a canceller.
2: I cap sorpresa a les eleccions legislatives de Rússia, on el suport al partit de Vladimir Putin ha pujat 8 punts i ha obtingut un nombre rècord de diputats, 347, que li garanteixen una supermajoria. Enmig de les denúncies de frau de l'oposició, les autoritats s'afanyen a remarcar que han estat netes i que el plebiscit sobre la guerra ha quedat inqüestionable. Moscou, Cristina Solies.
10: Aquesta victòria aclaparadora del partit de Putin no es correspon amb la caiguda de popularitat que la formació havia experimentat en els últims mesos. Això fa pensar a l'oposició que les autoritats han hagut de manipular les eleccions. Segons els experts, el Kremlin necessitava que Rússia Unida millorés resultats per presentar-ho com un aval a la guerra d'Ucraïna. I alhora, com que Putin va decidir entrar personalment en campanya, això s'havia de traduir també en un augment dels vots. Ara bé, la cap de la Comissió Electoral Central, Ella Pamfilova, nega qualsevol mena d'irregularitat.
11: La campanya ha estat tan neta i tranquil·la com ha estat possible. D'això a Occident no en parlen, perquè per ells no som éssers humans. Tenen els seus propis criteris per a la democràcia i per al seu propi jardí de l'Eden.
10: Precisament el Partit Comunista esperava treure rèdit del malestar social que es viu al país per la fatiga de la guerra i els problemes econòmics, però ha acabat sent el gran perjudicat amb només el 14% dels vots. El seu líder ha denunciat que els han vetat candidats i observadors i que aquest joc brut del Kremlin li recorda les pràctiques dels convulsos anys 90 marcats a Rússia pel gangsterisme.
2: I en parlàvem al sumari. El periodista i escriptor italià Ezio Gabazzeni situa Bèlgica al cervell dels anomenats safaris humans a Sarajevo als anys 90 durant la Guerra de Bòsnia. Una forma de turisme macabre en què estrangers adinerats s'anaven a disparar per plaer a persones indefenses a la capital de Bòsnia durant el setge a la ciutat. Gabazzeni, que acaba de publicar Safaris Humanos, confia que les investigacions obertes, no solament a Itàlia, sinó també en altres països europeus, culminin en un procés penal per condemnar les persones que pagaven per matar Sarajevo. Ho ha explicat en una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
12: L'inquesta en corso.
13: Hi ha 5 fiscalies que estan investigant
12: a
13: Europa.
12: Fins
13: fa pocs mesos només era Milà, però des del juny també tenim la fiscalia de Sarajevo, Viena, Berna i Brussel·les, perquè sabem que l'organització d'aquests safaris, el cap pensant, era a Bèlgica.
2: Gabazzeni diu que la propietària d'un petit hotel a la frontera amb Eslovènia li va explicar que aquests caçadors de persones tenien predilecció per matar infants.
12: I ella
13: mateixa ens confirma que els caçadors estaven pel seu petangrec per anar a menjar o parlaven amb tota confiança que la presa més buscada eren els nens, després les dones joves i després dones, homes, etc. Són notícies que realment glacen la sang quan ho sents per primera vegada. Dius, com pot ser? Un nen...
2: L'autor d'aquest llibre d'investigació sobre els safaris humans a Sarajevo ha explicat que alguns dels viatges macabres per matar bosnians es van organitzar des de Barcelona. El govern aprovarà aquest dimarts el Pla Regenera, que contempla una inversió de més de 760 milions d'euros durant els pròxims 3 anys per rehabilitar habitatges prioritàriament vulnerables d'arreu de Catalunya. Cada any s'invertiran 190 milions de fons propis i 65 milions més en forma de préstec. Esparreguera, David Angelà.
14: Una injecció econòmica destinada sobretot als barris vulnerables, als nuclis antics i als municipis rurals, deixant de banda les grans capitals que s'hagin acollit al Pla de Barris, segons la consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Paneque.
15: Pot haver-hi alguna rehabilitació concreta d'un edifici que coincideixi amb una àrea d'un Pla de Barris, però en general han de pensar que aquest Pla Regenera està precisament destinat a aquells municipis, ciutats mitjanes, municipis rurals i ciutats mitjanes, que no tenen un pla de barris integral, però sí que, en canvi, poden actuar en punts concrets del seu municipi.
14: Aquest programa resulta dels acords entre PSC i Esquerra Republicana. Parteix d'un parc residencial envellit. A Catalunya hi ha prop de 4 milions de llars, gairebé el 60% són d'abans de 1980. 560.000 habitatges tenen més de 45 anys.
2: Denuncien el suïcidi d'una dona de 54 anys de l'Hospitalet de Llobregat després de ser desnonada. Segons la família i el sindicat de l'habitatge, la pressió d'un fons d'inversió i l'abandonament de les institucions van empènyer la dona, que tenia dues filles, a treure's la vida el mes passat. Han explicat que la dona es va separar, va perdre la feina i no va poder pagar la hipoteca del pis on havia viscut 20 anys. Va negociar una dació amb el Banc Sabadell a canvi d'un lloguer social, però, segons diuen, el banc es va vendre el pis a un fons que no li va renovar el lloguer. El jutge no va ajornar el desnonament, tot i que la nit abans la dona havia ingressat a urgències per un intent de suïcidi. Jordi Naya era el seu advocat.
16: El dia abans del desnonament que va patir l'Olga, nosaltres vam demanar la suspensió perquè consideràvem que en aquestes condicions no podia afrontar el desnonament i que, a més, s'havia de tenir en compte una cosa que en dret es diu el principi d'interès superior del menor, que és que qualsevol decisió que prengui un govern, un jutjat, etc., ha de tenir en compte a l'interès dels menors, i en aquella casa hi havia menors.
2: Aquest dilluns a Barcelona també han desnonat una dona amb problemes de salut mental i amb discapacitat reconeguda, segons el sindicat de llogateres. Els Mossos han detingut un home per atropellar la seva exparella als Pallaresos, al Tarragonès. La dona està ingressada a l'hospital en estat molt greu. Aquest dilluns l'Ajuntament ha convocat una concentració de rebuig i condemna contra la violència masclista. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
17: Els fets han passat poc abans de les 9 del matí, quan la dona sortia de casa i l'home, de 47 anys, l'hauria embestit amb el seu cotxe amb la intenció d'atropellar-la. En l'incident ha acabat topant amb almenys un altre vehicle. Segons fonts policials, l'home tenia un ordre d'allunyament vigent respecte a la víctima i ha estat detingut com a presumpte autor de temptativa d'homicidi, trencament de condemna, lesions i danys. Tot plegat ha passat després

0: català Roman Orús ha explicat al Catalunya Nit que el que proposen és millorar els controls.
1: S'han de posar moltes més capes de seguretat en el que són els models d'intel·ligència artificial avançats. A veure, ara mateix, per exemple, en aviació hi ha moltíssimes capes de seguretat abans de pujar-se un avió, no? I en tecnologia nuclear, doncs, el mateix. El que diem és que s'ha de fer alguna cosa semblant a intel·ligència artificial.
0: A Espanya, Pedro Sánchez ha presentat un pla de desenvolupament responsable de la IA i ha criticat que els magnats de les grans tecnològiques es vulguin autorregular.
2: Creo que tenemos que actuar con urgencia porque la inteligencia artificial desregulada, opaca, en estampida y en muy pocas manos, bueno, pues es el cóctel perfecto para que ocurra una desgracia.
0: Sánchez proposa acordar un nou pacte social que vol negociar amb patronal i sindicats. Precisament el secretari general de la UGT, Josep Maria Álvarez, ha assegurat que ja no es pot negar que la intel·ligència artificial destrueix llocs de treball i ha avançat que els sindicats demanaran que la nova tecnologia pagui impostos.
3: De tal manera que se desarrolle lo que quiera, pero que cotice.
0: El full de ruta del govern espanyol també preveu taules sectorials amb el món de l'educació i de la cultura per als propers 12 mesos. I Barcelona acull a partir d'aquest dimarts la cimera AI Summit, que aplega més de 200 ponents de les principals companyies del sector, com Anthropic, OpenAI, Nvidia o Google. El conseller delegat de l'entitat organitzadora, Guillem Rostán, ha explicat a 3Cat Info que la seguretat serà un dels temes centrals de la reunió.
4: Tenemos 3 o 4 paneles que van a hablar de los límites que tenemos que poner a la IA. Y para nosotros es muy importante de hacer debate, de hablar de que es una herramienta, debe quedarse como una herramienta y tenemos que cuidarnos de que no nos controla la IA.
0: L'organització espera que hi passin més de 10.000 assistents. La Generalitat hi presentarà els detalls de la inversió en IA fins al 2030.
4: Vendrá para anunciar los proyectos, los 1.000 millones de inversión que habían comentado en el último noviembre. Van a presentar en qué van a invertir dentro de la IA y de las infraestructuras hasta el 2030.
0: La cimera sobre intel·ligència artificial s'acaba dimecres a Barcelona.
5: El temps.
0: Gemma Puig.
6: Pocs canvis aquesta setmana. Tindrem una setmana amb un temps anticiclònic amb estabilitat, temperatures al matí i amb aquest ambient més fresc cap al Pirineu, amb aquest contrast un pèl més marcat en aquestes comarques del Pirineu-Prepirineu entre el dia i la nit, i temperatures que, altre cop, en alguns trams de la costa no han baixat dels 20 graus. Sol, ressol com a molt, algunes bandes de núvols alts i prims durant el matí, també de cara a la tarda, i a la tarda també hi poden haver algunes nuvolades que creixin cap a sectors de muntanya del nord-est, amb alguns núvols baixos que també es poden formar a la mateixa línia de la costa, sense més conseqüència. Pel que fa a les temperatures màximes, baixaran un parell de graus. Igualment, però, molts valors entre els 27 i els 30-31 graus. Les més altes cap a l'interior de l'Ebre poden tornar a tocar els 33 o 34 graus. I dimecres, que comença oficialment la tardor, però ho farà amb un temps d'estiu.
0: El Pirineu s'escalfa més ràpid a les cotes altes que a les baixes. És la principal conclusió preliminar d'un estudi del Meteocat que analitza per primer cop aquest fenomen al Pirineu, conegut com a escalfament dependent de l'altitud. Els investigadors apunten que els canvis en la circulació atmosfèrica i sobretot el retrocés de la neu poden explicar aquesta diferència. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
7: En els últims 24 anys, la temperatura al Pirineu ha pujat al voltant de 2 graus, sobretot entre els 1.500 i els 2.200 metres. En aquesta franja, la màxima ha augmentat 1,8 graus i la mínima 2,1. El Meteocat ho ha pogut determinar analitzant dades de les estacions meteorològiques pirinenques des del 2022. El tècnic del Meteocat, Pere Esteban, explica quines són les dues principals causes d'aquest escalfament més intens a les cotes altes.
8: Per una banda, canvis en la circulació atmosfèrica, canvis del comportament en els anticiclons i les depressions, i per l'altre, el retrocés de la presència de la neu. Sabem que la neu està patint, evidentment, aquest canvi climàtic, cada cop tenim hiverns, tot i que algun ha sigut molt bo a nivell de nivologia, però que molts anys la manca de neu és notícia, és evident a l'alta muntanya, i clar, la neu és un factor que també influencia en la temperatura.
7: És el primer cop que aquest fenomen es demostra al Pirineu, tot i que ja s'havia constatat en altres massissos del món.
5: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: En només 2 mesos, el juny i el juliol, el Servei Català de Trànsit va detectar 8.500 conductors que feien servir el telèfon mòbil mentre circulaven per l'AP7 i l'A2. Els infractors els van detectar una

0: càmeres que incorporen intel·ligència artificial en una prova pilot per comprovar el funcionament d'aquests dispositius. El Departament d'Interior preveu incorporar aquesta tecnologia al Pla de Seguretat Viària per als pròxims 3 anys amb l'objectiu de reduir la sinistralitat. Justament un accident entre dos cotxes i un camió ha deixat cues de 19 quilòmetres a l'autopista AP7 aquest dilluns al matí. L'accident, que ha estat a primera hora, no ha deixat ferits de gravetat. Mentrestant, el que investiguen els Mossos és un possible segrest que es va produir dissabte entre Montornès i Vilanova del Vallès, també a l'AP7. Segons els testimonis de diversos conductors, un grup d'homes amb armilles policials i fent-se passar per Mossos van treure d'un vehicle un home amb la cara ensangonada i el van fer pujar a un altre cotxe. La consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que la principal hipòtesi és una revenja per drogues entre grups criminals i que la víctima es troba bé.
1: La persona ja no està segrestada i la investigació de Mossos, els primers indicis a un tema de salut pública, de drogues, però és tot, m'apunta el director general de la policia, que l'estat de salut de la persona és correcte, o sigui, a priori no ha patit cap mena de dany físic.
0: De moment no hi ha cap detingut pel cas. L'Alzheimer es pot prevenir o retardar fins a un 40% si s'actua sobre factors de risc, com ara la dieta, el nivell d'estudis o la vida social. Així ho asseguren els investigadors, coincidint amb el Dia Mundial contra aquesta malaltia, que a Catalunya afecta una de cada 10 persones de més de 65 anys. El director de la Fundació Pasqual Maragall, el doctor Arcadi Navarro, detalla sobre quins factors de risc podem actuar per evitar un diagnòstic d'Alzheimer.
2: I són 14, que comencen, com deia, el nivell d'estudis, a l'exercici, la salut cardiovascular, és a dir, la hipertensió, la diabetis, la socialització, la vida intel·lectual, la sordesa, la dieta, l'alcoholisme. Hi ha tota una sèrie de factors que el que podem dir és que el que és bo pel cor sempre és bo pel cervell i, a més, hi ha alguna sèrie de qüestions que són específics del cervell.
0: Des de la Fundació Pasqual Maragall reclamen més recursos perquè les persones diagnosticades puguin endarrerir els efectes de la malaltia al màxim possible. És el cas de la Isabel, que té 75 anys i en fa 2 que sap que té Alzheimer.
3: Tallers de memòria, vaig escriure un diari, ara estic escrivint una novel·la, faig teatre amb el grup de tartamuts de Catalunya, vaig a les conferències, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana. O sigui, jo no paro.
0: Els familiars i associacions de malalts també reclamen més ajudes destinades als cuidadors, en qui recau el 80% de les cures i que suposen uns 42.000 euros anuals per pacient.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En cultura, el grup Balanyà comptarà aquesta temporada amb musicals de gran format, teatre de text i molta comèdia. Miqui Esparvé, Enric Cambrai, Àngels Gunyalons, Javier Càmara o Sílvia Abril són alguns dels noms propis de la programació d'enguany que s'ha presentat amb una gran festa a la cúpula del Coliseum. Marta Vives.
5: Des de musicals com Mamma Mia, el Tivoli, que arrenca funcions el 26 de setembre, o Cabaret, el Coliseum, fins al teatre de text del Teatre Borràs, amb muntatges com Les coses excepcionals, amb Miqui Esparvé, Eureka, amb Vicent Andongo, o La síndrome Natàlia, de Jordi Casanovas, protagonitzada per Àngels Gunyalons.
6: És la primera vegada que em poso el cap davant d'un monòleg, em fa molta il·lusió, i amb un text que d'alguna manera és garantia de bones experiències, no?
7: És una paradoxa perquè es troben uns professors que és com el consell rector amb una mare. Jo sóc la mare.
8: Bueno, es troba que li donen un diagnòstic, li diuen que té poc més de 15 dies de vida i ella considera que allò no pot ser d'aquella manera, que allò ha de ser una comèdia, no pot ser un drama, no pot ser una tragèdia, i decideix transformar la seva vida o els seus últims dies en una comèdia perquè tingui un final feliç.
5: Per Anna Martínez Balanyà, la comèdia és una opció guanyadora amb l'objectiu d'arribar a tots els públics.
9: Nosaltres és veritat que fem molta comèdia, molt humor. A vegades està una mica menys tingut, però és veritat que a través de l'humor ens atrevim a dir coses que, dites seriosament, potser no ens atreviríem a dir tant.
5: Una filosofia que els funciona perquè aquesta temporada passada han aconseguit prop de 670.000 espectadors en les tres sales que gestionen.
0: I la producció catalana Ruega por Nosotras s'ha presentat al Festival de Cinema de Sant Sebastià en secció oficial, però fora de competició.

0: La pel·lícula de Daniel Monzón vol rescatar de l'oblit l'anomenat Patronato de Protección de la Mujer de l'època franquista i les atrocitats que s'hi feien. Aviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
1: Santa Maria, Santa Virgen de las Vírgenes.
2: El director de pel·lícules com Les Leyes de la Frontera, El Niño o Zelda 211 detalla el tracte vexatori que rebien les nenes i adolescents internes en aquesta institució i ha revelat que a dia d'avui encara hi ha voluntat d'amagar què s'hi feia. Ho va notar a l'hora de buscar finançament.
3: En efecto, había en algunos casos, algunos despachos en los que sencillamente se me decía que querían trabajar conmigo, que el guion era estupendo, pero que en este caso no. Y no había más respuesta que esa. Entonces, bueno, pues cada uno que saque sus conclusiones. Jo s'acaba les mies.
2: Monzón, que ha explicat com es va documentar per escriure el guió amb Jorge Garrigue Echevarría, ha argumentat que no han volgut mostrar el sadisme físic que s'aplicava al Patronato perquè han volgut centrar-se en la violència psicològica. La protagonista és l'actriu Zoe Bonafonte, que va saltar la fama amb el 47, a qui acompanya Adelfa Calvo, que és la monja que dirigeix un dels centres, i ve a Segura i Xavi Sáez, que interpreten els seus pares.
0: Amb Roger Arnau.
4: Festa grossa a Badalona. La penya ha celebrat aquest dilluns la Supercopa CB aconseguida diumenge davant el Barça. Feia 18 anys que el Joventut no aixecava un títol. L'afició verd i negre ha omplert la plaça de la Vila per celebrar-ho. Primer, els jugadors i tècnics de la penya han anat a peu fins l'Ajuntament. Després han estat rebuts dins el consistori per l'alcalde, Xavier García Albiol. I finalment... Han sortit al balcó per compartir el títol amb els seguidors. Els més aclamats han estat Ricky Rubio i Nico Laprovittola, l'MVP de la Supercopa.
5: Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar del que vam viure ahir a l'Olímpic, que va ser molt màgic. Crec que la penya és màgica, viure això és màgic, així que moltes gràcies.
6: Yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la penya siga creciendo y que volvamos otra vez a disfrutar de esta fiesta. Vamos por más.
4: Han estat missatges d'agraïment i, sobretot, la promesa de continuar guanyant, també del tècnic, Dani Miret.
7: Tot el que significa el poder tornar a guanyar un campionat amb el Joventut ens dona molta energia, ens dona molta motivació i tenim la responsabilitat de que això continuï sent així.
4: I pel que fa al futbol, la Lliga de Primera Divisió ha començat aquest dilluns l'aturada de gairebé 3 setmanes sense competició pels compromisos internacionals. L'èxode del Barça és de 17 jugadors, l'Espanyol en perd 3 i el Girona 6, tot i que en aquest cas la Lliga de Segona no s'atura. Durant aquesta aturada, la selecció espanyola jugarà 4 partits de la Lliga de les Nacions de la UEFA. El primer serà dissabte que ve, 26 de setembre, contra Anglaterra a Wembley. Després jugarà contra Croàcia a Sevilla el 29 de setembre, també, contra la República Txeca a Oviedo el 3 d'octubre i un altre cop contra Croàcia el 6 d'octubre a Split. Aquesta agenda de partits coincideix amb la renovació de Luis de la Fuente com a seleccionador espanyol fins al 2032. El parèntesi a la Lliga arriba amb el Barça ben guanyat tot el que ha jugat. 21 punts de 21 possibles i 5 punts més que l'Atlètic de Madrid i el Betis, i 6 més que el Madrid. Precisament, el davanter del Club Blanc, Kylian Mbappé, fa autocrítica en una entrevista al diari AS. Reconeix que han de treballar més i també parla d'arbitratge.
8: Yo pienso que yo nunca he sido un jugador que habla mucho del árbitro, entonces yo no voy a empezar ahora. Yo pienso cosas, pero lo voy a guardar para mí porque yo nunca he sido un jugador así, no voy a empezar a cambiar y decir cosas sobre el árbitro en la prensa, porque al final el árbitro es humano, hacen errores, sí son errores, pero yo no quiero entrar en este tema.
4: Per cert, l'Atlètic de Madrid ha respost les crítiques a l'arbitratge de José Mourinho després del derbi de diumenge al Metropolitano. L'equip matalassé a les xarxes socials ha demanat textualment acabar amb l'assetjament arbitral. I dos apunts sobre lesions. A primera, el jugador del Barça, cedit al Deportivo, Marc Casado, l'han operat aquest dilluns d'una fractura a la clavícula dreta i estarà uns 3 mesos de baixa. I a segona, s'ha confirmat que el davanter del Sabadell, Nico Joaquini, té un trencament del lligament creuat anterior del genoll dret i haurà de passar pel quiròfan. Mentrestant, a Primera Federació, l'Europa ha fet oficial la sortida del tècnic Josep Maria Jané. Ara mateix, l'equip de la Vila de Gràcia és 19è a la classificació amb només un punt en 4 jornades. El seu substitut serà Luis Blanco, de 48 anys. Blanco, que va jugar a l'Europa la temporada 2001-2002, ha dirigit l'Atlètic Balears i també l'Espanyol en diferents categories. I en clau poliesportiva, la Champions masculina de waterpolo, el Sabadell s'enfrontarà en la primera fase de la competició a l'Olympiacos, al Hannover i a l'Herceg Novi. L'Atlètic Barceloneta, que defensarà el títol, jugarà contra el Blandost, el Jadran Split i el Novi Beograd. I acabem en ciclisme, perquè aquest dilluns s'ha disputat la contrarellotge sub-23 del Mundial, que se celebra a Montreal, al Canadà. Hi ha participat Mathijs van Kerkhove, el ciclista de Montbrió del Camp, que competeix en la selecció belga, ha acabat 12è. A la mateixa prova, Héctor Álvarez, de Benidorm, ha aconseguit la medalla de bronze.
9: Trescat Info.

0: El jutge Peinado envia a judici Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, per tràfic d'influències i malversació. La Moncloa condemna la decisió del magistrat i afirma que és un cas de persecució judicial contra el president espanyol. El PP creu que les investigacions judicials desacrediten Sánchez i retreu al govern espanyol que assenyali la feina dels jutges. El govern espanyol busca nous espais a Ceuta per ubicar almenys 3.000 migrants més després que el campament del port hagi quedat petit. Això mentre assegura que estan reforçant les fronteres hispano-marroquines davant d'una nova convocatòria a les xarxes per aquest dimecres. A Alemanya, després dels resultats de diumenge, el canceller Friedrich Merz reconeix la derrota del seu partit, la CDU, però ratifica que no pensa dimitir. L'extrema dreta l'avisa que va camí de convertir la formació en un partit residual. Quatre grans cadenes de televisió dels Estats Units, la CBS, l'ABC, l'NBC i la Fox, boicotegen Donald Trump i deixen de cobrir els actes de la Casa Blanca pel seu veto a la CNN, MS Now i Politico. Aquests tres mitjans han demandat judicialment el president. Tot plegat passa poques hores abans que aquest dimarts comenci l'Assemblea General de l'ONU a Nova York. El Consell d'Educació de Catalunya comença aquest dimarts el procés del debat per transformar el sistema educatiu. La consellera Esther Niubó demana que les propostes que es presentin a l'abril siguin concretes. El president Salvador Illa ha convocat una cimera divendres amb tots els grups parlamentaris, menys el PP i Vox, que se n'han desmarcat. El Congrés reivindica el llegat pacifista de Pau Casals en el marc del Dia Mundial de la Pau. La cambra li ha fet un homenatge i per primer cop en molts anys s'ha pogut tornar a sentir el cant dels ocells, interpretat pel mateix violoncel que va pertànyer al mestre català. Els dies més intensos de la Festa Major de Santa Tecla de Tarragona han començat amb un pregó que ha promogut la inclusió social. La plaça de la Font s'ha omplert per escoltar els capitans del Nàstic a la Lliga Genuïn, que ja té més de 1.500 jugadors i jugadores amb discapacitat intel·lectual d'arreu de l'Estat. Esports.
1: El Joventut de Badalona ha celebrat aquest dilluns la Supercopa ACB aconseguida diumenge contra el Barça, el primer títol verd i negre després de 18 anys. La plantilla ha enviat un missatge d'agraïment i, sobretot, la promesa de continuar guanyant. En futbol, la primera divisió masculina ha començat aquest dilluns una aturada de 3 setmanes sense competició pels compromisos internacionals. El Barça perd 17 jugadors, l'Espanyol 3 i el Girona 6. El jugador del Barça cedit al Deportivo, Marc Casado, ha estat operat aquest dilluns d'una fractura a la clavícula dreta i estarà uns 3 mesos de baixa. I a segon, el davanter del Sabadell, Nico Gioacchini, té un trencament de lligament creuat anterior del genoll dret i haurà de passar pel quiròfan.
0: I el temps, dimarts, últim dia de l'estiu, tornarà a ser assolellat amb algunes bandes de núvols prims. Les mínimes seran tropicals en alguns trams de la costa central i l'Empordà. A la tarda es formarà alguna nuvolada al nord-est i algun núvol baix al litoral central. La temperatura màxima serà una mica més baixa, amb molts valors entre els 27 i els 31 graus. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.

0: Nou cop de la justícia contra Pedro Sánchez. La seva dona anirà definitivament a judici per malversació i tràfic d'influències. El jutge Juan Carlos Peinado ha enllestit la feina abans de jubilar-se aquest diumenge i la Moncloa l'acusa de perseguir Begoña Gómez sense proves, només per intentar tombar el govern de Sánchez. Madrid, Paula Brujats.
1: Begoña Gómez s'enfronta a 13 anys de presó, la jutjarà un jurat popular i la data del judici pot coincidir amb les eleccions municipals o les espanyoles si s'avancen. Peinado l'envia a judici acusada d'haver impulsat gràcies a la seva influència com a dona del president del govern espanyol la càtedra que dirigia la Universitat Complutense afavorint també empresaris amics. Per la Moncloa és inqüestionable la intenció política de Peinado, la persecució i la deshumanització que diuen ha marcat la polèmica investigació des d'ara fa 2 anys, un procés arbitrari i injust, diuen en privat, i que condemnen perquè només pretén perjudicar Pedro Sánchez. La ministra Diana Morán ha posat veu a la indignació del govern espanyol.
2: Un juicio que responde a la máxima del señor Aznar. ¿Quién puede hacer que haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar.
1: El PSOE també acusa Peinado d'haver fet un últim servei al Partit Popular abans de penjar la toga 4 dies abans de jubilar-se. Els socialistes confien que es demostrarà la innocència de Begoña Gómez en un cas que va començar per una denúncia de manos límpies, on qui acusa és el lobby ultra Azteuir i també Vox en contra del criteri de la Fiscalia. El futur de la dona de Pedro Sánchez està ara mateix en mans de 9 ciutadans anònims escollits per sorteig.
0: El jutge del cas Plus Ultra, que investiga José Luis Rodríguez Zapatero pel rescat de l'aerolínia, dona 3 dies a l'expresident espanyol perquè aclareixi l'origen de les joies que li van trobar al despatx. El magistrat José Luis Calama reclama a Zapatero tota la documentació que tingui de les joies i també ha encarregat un nou informe pericial perquè sospita que les peces requisades de la caixa forta del seu despatx tenen un valor superior al que es va taxar en un principi, d'1,3 milions d'euros. L'instructor vol esbrinar l'antiguitat de les peces, d'on venen, els metalls preciosos que s'han fet servir i quin valor individual tenen. L'Audiència Nacional va obrir aquesta segona investigació, a banda del cas Plus Ultra, per possibles delictes de frau fiscal i contraband. Calama també ha fixat data per la declaració de les 2 filles de l'excap de l'executiu espanyol. Les ha citat el 30 de novembre i les investiga per presumptes irregularitats en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. 10 indicis que l'empresa de les filles va servir per canalitzar possibles comissions. I el Partit Popular retreu al govern espanyol que critiqui els processos judicials que afecten la dona de Pedro Sánchez i l'expresident Zapatero. El secretari general del PP, Miguel Tellado, nega cap persecució judicial a l'entorn de Sánchez. Per la vicesecretària de Sanitat i Serveis Socials del partit, Carmen Fúnez, els casos judicials l'inhabiliten per seguir a la Moncloa.
3: Se han empeñado en no respetar a la justicia y yo creo que eso es algo que les inhabilita sin ningún género de dudas para seguir en el poder.
0: I el portaveu de Junts, Josep Rius, hi veu un cas més de l'Ofer.
4: Malauradament, a Espanya, l'objectiu de perseguir els casos de corrupció no és netejar el sistema, sinó és desgastar l'adversari.
0: Des de Sumar, soci minoritari del govern espanyol, afirmen que amb el processament de Begoña Gómez, el jutge Peinado fa un últim favor al PP abans de jubilar-se. El govern espanyol continua explorant nous emplaçaments a Ceuta per ubicar-hi els més de 3.000 immigrants que calculen que continuen pels carrers. La instal·lació del port de la ciutat autònoma, amb 1.700 llits, ha estat insuficient i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha assegurat que ja mouen fils per aixecar més campaments.
5: Tenemos ya habilitadas un poco más de 6.000 plazas. Nuestro objetivo es llegar a las 9.000, 10.000. Ya estamos estudiando los próximos asentamientos.
0: En paral·lel, Interior ha intensificat la presència policial a les fronteres de Ceuta i Melilla amb més escamots de la Guàrdia Civil davant les noves crides a les xarxes per entrar dimecres a Espanya, aprofitant que el Marroc celebra eleccions. La Moncloa rebaixa la importància de les convocatòries, però afirma que ja estan a sobre.
6: Independientemente del caer de esas alertas, hemos, con carácter preventivo, reforzado tanto la frontera en Ceuta como en Melilla con más grupos de seguridad ciudadana.
0: Insisteixen també que la comunicació amb les autoritats marroquines és fluida i permanent. I mentrestant, a l'altra banda de la frontera, la situació és de calma. A la localitat veïna de Fenidec, al Marroc, hi ha moviment de vehicles i persones que van i venen de l'enclavament

0: espanyol, però res fa pensar en una acció com la de fa prop de 2 mesos. La població marroquina prefereix no parlar d'aquell episodi, però s'intueix un descontentament dels joves per l'atur i les desigualtats. Enviat especial a Fenidec, Nandos Anoguera.
1: Les xarxes socials tornen a fer crides per fer una altra entrada massiva a Ceuta amb l'argument que la seguretat del Marroc prioritzarà la jornada electoral. Un periodista especialitzat en aquesta zona, que no ha volgut parlar al micro, creu que al final, però, no passarà res, i ha volgut destacar que els comptes d'aquestes xarxes socials venen de fora del Marroc. A Fenidec, la població s'estima més no valorar per què va passar l'incident del 30 de juliol, però igualment troben persones que no veuen futur en aquest país.
2: Toda la gente quiere una vida bien. Si no tiene una vida bien, trabajo, no tiene trabajo, no tiene la casa, no tiene casa, no tiene muchas cosas, no hay. Que la gente busca una vida bien.
1: Des del 30 de juliol, la seguretat a la frontera marroquina amb el Tarajal s'ha reforçat. Hi ha controls policials a les rotondes i cruïlles estratègiques, agents desplegats a les muntanyes pròximes i un dron sobrevola periòdicament l'única carretera d'accés.
3: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: A Alemanya, el canceller Friedrich Merz ratifica que no pensa plegar. Reconeix la derrota a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on el seu partit, la CDU, ha quedat fora del Parlament. També que ha comès errors personals, però per ell continuar amb les reformes, diu, és un tema imprescindible. L'extrema dreta l'avisa que va camí de convertir la CDU en una formació residual. Berlín, Jordi Regàs.
4: Tot i que per a Friedrich Merz la derrota a Mecklenburg-Pomerània Occidental ha estat molt dolorosa, ell continua. Això malgrat que el partit cristianodemòcrata mai havia quedat fora d'un Parlament regional. Merz considera, però, que les reformes engegades comencen a funcionar i s'han de tirar endavant. Ara l'objectiu és tornar a ser un partit transversal, un partit del poble.
5: Aquestes eleccions han estat un tall ben profund. És un resultat aïllat però dramàtic per a la CDU. És un cop molt fort. Reflexionarem intensament sobre aquest tema i jo, per la meva banda, també faré propostes molt concretes perquè tornem a ser el que havíem estat i el que, lamentablement, ja només som en algunes parts del país, que és un partit del poble.
4: L'extrema dreta eufòrica, amb uns resultats que confirmen un creixement aparentment imparable, donen el partit de Merz per acabat. Alice Weidel, portaveu d'Alternativa per Alemanya.
6: La CDU anirà cap al 5%. La CDU mai més, però mai més en la seva història com a partit, guanyarà cap més elecció a nivell estatal. Això ha estat un càstig molt clar a la CDU, un càstig a Friedrich Merz, que no fa més que fer política d'esquerres.
4: La negativa de Merz a capitular respon, per una banda, a la seva ambició personal, però també a un càlcul del propi partit. El que sona com a possible relleu, Hendrik Wüst, potser l'únic candidat del partit que desperta esperances, té eleccions a l'abril a l'estat federal on és primer ministre, al Rin del Nord-Westfàlia. Com a mínim fins llavors, Merz continuarà com a canceller.
0: El veto a determinats mitjans a la Casa Blanca es gira en contra de Donald Trump, que des d'aquest dilluns s'ha quedat sense cobertura audiovisual. 4 grans cadenes de televisió, la CBS, l'ABC, l'NBC i la Fox, s'han solidaritzat amb els mitjans afectats i anuncien que deixen de seguir el president. Els 3 mitjans vetats per Trump, la CNN, MS Now i Politico, han presentat una demanda judicial contra el president dels Estats Units, tot plegat el dia abans de l'inici de l'Assemblea General de l'ONU. Nova York, Oriol Serra.
7: La impulsivitat de Donald Trump ha deixat la Casa Blanca en una situació molt incòmoda. Mai abans totes les grans cadenes havien plantat un president dels Estats Units deixant d'assumir la transmissió del senyal en directe de les seves compareixences. Això ha passat després que, de manera col·legiada, les cadenes ABC, NBC, CBS i Fox, aquesta última, a priori molt pròxima als interessos de Donald Trump, hagin decidit unir forces i solidaritzar-se amb la CNN i MS Now, les dues cadenes a qui Trump divendres va anunciar que els vetava l'accés a la Casa Blanca. Aquest dilluns, el vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, ha intentat defensar Trump, però encara ho ha entorpit més perquè, volent negar l'evidència, ha reconegut que la censura és perquè l'administració de Trump li fa nosa la informació crítica o negativa. Fins ara argumentaven que es tractava de notícies falses o fake news.
8: Bé, no estic d'acord amb aquesta premissa. No està prohibint mitjans de comunicació. Està dient que no donarem accés especial a la Casa Blanca a qui es dediqui a fer propaganda. Hem de recordar que el 92% de la informació que aquests 3 els mitjans publiquen sobre el president i sobre l'administració dels Estats Units és negativa.
7: De moment, la situació afecta el seguiment de les compareixences que el president nord-americà fa tant des de la Casa Blanca com les que fa, per exemple, des de l'Air Force One al seu avió oficial quan hi puja o quan en baixa. Aquest dimarts, Trump té previst fer el discurs d'obertura davant les

0: Nacions Unides, però en aquest cas el senyal televisiu depèn de la pròpia ONU.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El Consell d'Educació de Catalunya engega la maquinària aquest dimarts en el primer ple del curs per començar el debat del sistema educatiu. Les conclusions i les propostes hauran d'estar enllestides a l'abril de l'any que ve. Abans que acabi el mes de setembre, s'hauran d'escollir els temes del debat, com el paper de les tecnologies a l'aula o el model de l'escola inclusiva. Fins al novembre s'escoltarà el sector i al febrer es faran les deliberacions. La consellera Esther Niubó demana que siguin propostes concretes.
3: Aquest no ha de ser l'enèsim diagnòstic. Ja disposem de diagnòstics, disposem d'informes, de propostes. Ara el que cal és passar a l'acció i superar un malestar fruit de necessitats desateses durant anys, d'una demanda legítima de reconeixement social de la funció educativa.
2: El president del Consell d'Educació de Catalunya, Joan Manuel del Pozo, també demana la implicació de famílies i docents. Ho ha dit al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
4: Que no només educa l'escola, sinó que la família educa també en el primer lloc. O, en el cas dels docents, acceptar que la carrera docent ha de tenir uns criteris i pot tenir una avaluació, com tenen moltes feines.
2: Mentrestant, el president Salvador Illa ha convocat aquest divendres al Palau de la Generalitat tots els grups parlamentaris per al futur acord de país sobre l'educació. Hi participaran tots els grups, menys el PP i Vox, que se n'han desmarcat.
1: El temps.
2: És moment per la previsió de Gemma Puig.
5: Pocs canvis aquesta setmana. Tindrem una setmana amb un temps anticiclònic, amb estabilitat, temperatures al matí i amb aquest ambient més fresc cap al Pirineu, amb aquest contrast un pèl més marcat en aquestes comarques del Pirineu-Prepirineu entre el dia i la nit, i temperatures que, altre cop, en alguns trams de la costa no han baixat dels 20 graus. Sol, ressol com a molt, algunes bandes de núvols alts i prims durant el matí, també de cara a la tarda, i a la tarda també hi poden haver algunes nuvolades que creixin cap a sectors de muntanya del nord-est, amb alguns núvols baixos que també es poden formar a la mateixa línia de la costa, sense més conseqüència. Pel que fa a les temperatures màximes, baixaran un parell de graus. Igualment, però, molts valors entre els 27 i els 30-31 graus. Les més altes cap a l'interior de l'Ebre poden tornar a tocar els 33 o 34 graus. I dimecres, que comença oficialment la tardor, però ho farà amb un temps d'estiu.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
2: Des del gener fins a l'agost s'han detingut 58 persones per robatori de coure a les vies de tren a Catalunya, segons els Mossos. I s'han fet 229 denúncies per aquest tipus de delicte, segons el Ministeri de Transports. Són 45 més que tot l'any passat. Els autors no serien grups organitzats en contacte amb màfies, segons ha explicat el cap de la Divisió de Seguretat Ciutadana dels Mossos d'Esquadra, Joan Salamanya, al matí de Catalunya Ràdio.
6: Nosaltres aquí no hi visualitzem grups criminals ni de màfies. No vol dir que no n'hi hagin, però el que visualitzem són aquestes persones que de forma individual, amb pocs mitjans i amb poca infraestructura, doncs poden anar a un lloc en què hi ha un cablejat més exposat i més en zones urbanes i que puguin tallar el cable.
2: També ha explicat que el coure robat pot tenir sortida tant a través de la xarxa legal de gestió de residus com de la il·legal. La presidenta del Gremi de Recuperadors de Catalunya, Vicky Ferrer, en declaracions a 3CAT Info, discrepa que sigui a través dels establiments que tenen associats pels controls que hi ha i apunta aquesta hipòtesi.
7: Cada quilo que es mou amb una empresa de gestió de residus està justificat amb documentació. Per tant, hi ha una traçabilitat molt acurada de l'origen fins al final. No hi ha un augment dels quilos que es mouen a Catalunya que faci pensar que aquest material es queda aquí. Aleshores, entenem que aquest material deu marxar fora.
2: Segons el gremi, sovint es denuncia l'obertura de naus il·legals que paguen el coure per sobre del preu establert. I Renfe ha retallat des d'aquest dilluns el servei ferroviari d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona. Això perquè canvia els trens en quatre de les freqüències i posa combois de menys capacitat, fet que suposa perdre unes 400 places diàries. Una situació que ha indignat els usuaris. Lleida, Júlia Albacar.
8: El model retirat és un ABLO en què Renfe va trobar fissures al xassis i ara vol revisar tots els combois. La companyia defensa que és una mesura temporal, però no concreta quan durarà. Els trens retirats tenen 581 places, mentre que els nous en sumen 476. Això suposa perdre més de 100 places per trajecte i en feien 4, 2 per sentit. Esta línia acumulava ja queixes en els darrers anys per falta de places i qualsevol retallada ara genera generar malestar entre els usuaris. Kevin Bruques, portaveu de la plataforma que els agrupa.
9: I això implica que molta gent

0: no té com anar a treballar i realment ens complica molt la nostra vida diària. És un concurs, això, ara. És a veure qui pilla plaça abans. I si algú anul·la, quasi, quasi que ho has de dir pel grup, tenim un grup que es diu anul·lacions i no dura un minut.
1: Segons Bruque, el primer servei afectat, el de les 7 i 5 del matí, ha sortit ple este dilluns i amb un retard de 12 minuts, segons reconeix Renfe. Ara bé, la companyia diu que han quedat un parell de places lliures.
2: Aquest dimarts hi haurà vaga als autobusos urbans de Barcelona. Serà una aturada de 7 hores entre les 10 del matí i les 5 de la tarda. S'han dictat uns serveis mínims que han de garantir la circulació d'un 20% dels busos habituals entre les 10 del matí i les 4 de la tarda i del 40% entre les 4 i les 5. Tot i una reunió d'última hora amb la mediació del Departament de Treball, el comitè d'empresa i la direcció no han aconseguit desencallar el nou conveni col·lectiu que fa temps que negocien. Segons fonts sindicals, està encallat en temes com la reducció de jornada a 35 hores setmanals o el calendari laboral del personal de circulació. Al migdia, el comitè d'empresa n'informarà als treballadors. L'assemblea també decidirà si es convoquen noves aturades. El Congrés reivindica el llegat pacifista del músic Pau Casals. Aprofitant la commemoració del Dia Mundial de la Pau, la Cambra Baixa li ha fet un homenatge i per primer cop en molts anys s'ha pogut tornar a sentir el cant dels ocells, interpretat pel mateix violoncel que va pertànyer al mestre català. Madrid, Dani Sainz de Aja.
3: Igual que davant les Nacions Unides fa més de 50 anys, així s'ha sentit el cant dels ocells al Congrés dels Diputats. Un cant d'esperança i pau interpretat pel joveníssim violoncel·lista italià Ettore Pagano, l'encarregat de tornar a donar vida a l'històric instrument de Casals, un Matteo Gottfriedler del 1733.
4: Quan vaig tocar el cello per primer cop, vaig entendre immediatament que aquest instrument no és només gran per la seva fusta i la seva construcció, sinó també per qui el va tocar abans. Gairebé puc notar els músics que el van tocar abans com si fossin fantasmes.
3: I és que Casals ha estat present també a través de les seues paraules a favor de la pau, que han reivindicat tant la presidenta del Congrés, Francina Armengol, com el president de la Fundació Pau Casals, Jordi Pardo.
5: Casals hizo de la música una forma de diálogo y de fraternidad.
6: Desde su catalanidad defendió la paz, la democracia, la dignidad de las personas, considerando la música como un lenguaje universal que supera fronteras y diferencias.
3: L'acte ha reunit el president Salvador Illa i diferents ministres com el de Cultura, Ernest Urtasun, així com representants de la majoria de partits polítics. Junts no hi ha anat per l'escassa presència del català a l'acte. Diuen que no s'ha respectat la dimensió catalanista del mestre del Vendrell.
2: Els dies més intensos de la Festa Major de Santa Tecla de Tarragona han començat aquest dilluns al vespre amb un pregó que ha promogut la inclusió social. Els pregoners d'enguany han estat els capitans del Nàstic a la Lliga Genuïn, que ja té més de 1.500 jugadors i jugadores amb discapacitat intel·lectual d'arreu de l'Estat. Tarragona, Ricard Buigas.
7: L'Álvaro Cano i en Rubén Almazán són amics, capitans del Nàstic i inspiradors de la Lliga Genuïn, que l'any 2016 va néixer per promoure la inclusió social i el desenvolupament personal. Ara ja compta amb 50 equips. Han aprofitat el pregó de Santa Tecla per reivindicar que tothom es mereix una oportunitat.
8: Perquè discapacitat no vol dir tu no pots. Vol dir encara ningú li ha donat l'oportunitat. I d'oportunitat aquesta ciutat en pot repartir moltes més.
7: El pregó ha precedit la tronada amb una plaça de la Font plena de gom a gom i la interpretació del primer Emperito Roca de les festes a càrrec de la Tradivant. A la mitjanit, les escales de la catedral han tornat a ser les protagonistes d'un dels actes més emblemàtics de Santa Tecla, la baixada de l'Àliga, els gegants vells, la Mulassa i el Lleó fins a la plaça de la Font.
2: L'escriptora anglesa Zadie Smith, una de les intel·lectuals més influents del moment, torna a la no ficció amb Morts i vius, un recull de reflexions sobre cultura, art, literatura i actualitat. L'aclamada autora de Dents Blanques aposta per la reflexió en un món de continu canvi i distraccions i és crítica amb la tecnologia i el món digital.
9: I think it's embarrassing for all of us that...
10: El que ens hauria de fer vergonya a tots, però sobretot a l'esquerra, és que es va fer un canvi del tot desregulat, antidemocràtic, en mans de 1.000 milionaris capitalistes. I això és vergonyós, sobretot perquè no és el relat que ens van explicar, que era que estàvem canviant el món amb una tecnologia alliberadora. I ha resultat que no és així.
2: Ho ha dit a Barcelona, on ha presentat el llibre i també ha participat al CCCB en una xerrada al costat del francès Eduard Louis sobre l'ambivalència de la bellesa en una època marcada per l'exhibició permanent del jo.
11: Esports.
2: Amb Roger Nau.
12: El Joventut de Badalona ha celebrat aquest dilluns el títol de la Supercopa CB de bàsquet aconseguit diumenge contra el Barça. Primer, els jugadors han anat passejant fins a la plaça de la Vila, després han estat rebuts dins l'Ajuntament per l'alcalde Xavier García Albiol i, finalment, han sortit al balcó per compartir el títol amb l'afició verd i negra. Un dels més aplaudits ha estat Nico Laprovittola, MVP de la Supercopa.
13: Yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la peña siga creciendo y que volvamos otra vez a disfrutar de esta fiesta. Vamos por más. Visca la peña y visca Badalona.
12: Aclamat també Ricky Rubio.
14: Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar del que vam viure ahir l'Olímpic, que va ser molt màgic. Crec que la penya és màgica, viure això és màgic, així que moltes gràcies.
12: Han estat missatges d'agraïment i sobretot amb la promesa de continuar guanyant. També del tècnic Dani Miret.
15: Tot el que significa el poder tornar a guanyar un campionat amb el Joventut ens dona molta energia, ens dona molta motivació i tenim la responsabilitat de que això continuï sent així.
12: Feia 18 anys que la penya no guanyava un títol.
11: 3CAT Info.
12: I pel que fa al futbol, la Lliga de Primera Divisió ha començat aquest dilluns l'aturada de gairebé 3 setmanes sense competició pels compromisos de seleccions. L'èxode al Barça és de 17 internacionals. L'Espanyol en perd 3 i el Girona 6, tot i que en aquest cas la Lliga de Segona no s'atura. Durant aquesta aturada, la selecció espanyola jugarà 4 partits de Lliga de les Nacions de la UEFA. El primer serà dissabte que ve, 26 de setembre, contra Anglaterra Wembley. Després jugarà contra Croàcia a Sevilla el dimarts 29, contra la República Txeca a Oviedo el 3 d'octubre i un altre cop contra Croàcia el 6 d'octubre a Split. Aquesta agenda de partits coincideix amb la renovació de Luis de la Fuente com a seleccionador espanyol fins al 2032.
16: No es que uno se acostumbre a ganar, es igual. Uno lo que tiene, siempre digo que el verdadero éxito radica en estar en disposición de ganar, en competir. Poner todo lo que está en tu mano para intentar conseguir un objetivo. Y eso está garantizado. Nosotros no nos conformamos con lo que hemos conseguido hasta ahora. Es un sentimiento de todo el grupo de nuestro. Lo mejor está por llegar.
12: Al parèntesi, la Lliga arriba amb el Barça havent guanyat tot el que ha jugat. A la Lliga, 21 punts de 21 possibles i amb 5 punts més que l'Atlètic de Madrid i el Betis. I 6 més que el Madrid. Precisament el davanter del Club Blanc, Kylian Mbappé, fa autocrítica en una entrevista al diari AS. Reconeix que han de treballar més.
17: Sí, sí, a trabajar y hacer más. El resto es la gente o otra persona que pueden hablar de eso. Nosotros tenemos que hacer más y trabajar para, como lo ha dicho, que vuelve la ilusión en el Real Madrid y que vuelven los títulos.
12: En el cas de l'Espanyol, l'aturada a la Lliga arriba després de dues derrotes. L'equip blanquiblau és 15è amb 7 punts després de 7 partits. Per cert, dos apunts sobre lesions. A primera, el jugador del Barça cedit al Deportivo, Marc Casado, l'han operat aquest dilluns d'una fractura a la clavícula dreta i estarà uns 3 mesos de baixa. I a segona, s'ha confirmat que el davanter del Sabadell, Nico Joaquini, té un trencament del lligament encreuat anterior del genoll dret i haurà de passar pel quiròfan. Per altra banda, a Primera Federació, l'Europa ha fet oficial la sortida del tècnic Josep Maria Jané. La junta directiva i l'àrea esportiva del club consideren que s'ha produït una pèrdua de confiança que ha motivat aquesta decisió. Ara mateix, l'equip de la Vila de Gràcia és 19è en la classificació, amb només un punt en 4 jornades. El seu substitut serà Luis Blanco, de 48 anys. Blanco, que va jugar a l'Europa la temporada 2001-2002, ha dirigit l'Atlètic Balears i també l'Espanyol en diferents categories. Per altra banda, també en futbol, aquest dilluns s'ha sortejat els quarts de final de la Copa Federació Masculina amb la presència del Terrassa. Els agarencs s'enfrontaran al Sestao River a partit únic. El duel es jugarà al País Basc el 30 de setembre. I en clau poliesportiva, la Champions masculina de waterpolo, el Sabadell s'enfrontarà en la primera fase de la competició a l'Olympiacos, al Hannover i també al Herceg Novi. L'Atlètic barceloneta, que defensarà el títol, jugarà contra el Mladost d'Ost, el Jarden Split i el Novi Beograd. Per altra banda, acabem en ciclisme perquè aquest dilluns s'ha disputat la contrarrellotge sub-23 del Mundial, que se celebra a Montreal, al Canadà. Hi ha participat Mathys van Kerckhoff, el ciclista de Montbrió del Camp, que competeix amb la selecció belga, ha acabat 12è. A la mateixa prova, Héctor Álvarez, de Benidorm, ha aconseguit la medalla de bronze. L'or ha estat pel neerlandès Ryan Gall i la plata per l'italià Nicolas Milesi. Per cert, el germà de Mathys, Steph van Kerckhoff, també de Montbrió, va tenir un accident important diumenge mentre s'entrenava per preparar la contrarrellotge del Mundial Júnior. Un cotxe no el va veure, el va embestir a la sortida d'un carrer. El petit dels germans van Kerckhoff estarà unes quantes setmanes de baixa i es perdrà el Mundial i l'Europeu.
18: Són 4:45.

0: Aquestes són les principals informacions. El jutge Peinado envia a judici Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, per tràfic d'influències i malversació. La Moncloa condemna la decisió del magistrat i afirma que és un cas de persecució judicial contra el president espanyol. A Alemanya, després dels resultats de diumenge, el canceller Friedrich Merz reconeix la derrota del seu partit, la CDU, però ratifica que no pensa dimitir. L'extrema dreta l'avisa que va camí de convertir la formació en un partit residual. A partir d'ara us explicarem que l'autor del llibre Safaris Humans, Ezio Gabazzeni, explica al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio que alguns d'aquests viatges de persones adinerades a Sarajevo per matar bosnians per pur plaer durant la Guerra dels Balcans es van organitzar des de Barcelona. També explicarem que les Nacions Unides alerten que els humans no tenim prou garanties per mantenir el control sobre la intel·ligència artificial. Els experts de l'ONU avisen de la pèrdua de control sobre els programes informàtics que són capaços de saltar-se les salvaguardes de seguretat. I durant els mesos de juny i juliol, Trànsit va detectar 8.500 conductors que feien servir el mòbil mentre circulaven per l'AP7 i l'A2. Els infractors els van detectar unes càmeres que incorporen intel·ligència artificial en una prova pilot.
1: Esports.
0: Roger Arnau, què destaquem?
2: La sisa joventut ha celebrat aquest dilluns la Supercopa ACB aconseguida diumenge contra el Barça, el primer títol després de 18 anys. La plantilla verd i negra ha enviat un missatge d'agraïment i sobretot ha promès que continuarà guanyant. En futbol, la primera masculina ha encetat aquest dilluns una aturada de 3 setmanes pels compromisos de seleccions. L'èxode del Barça és de 17 internacionals, l'Espanyol perd 3 jugadors i el Girona 6.
0: I el temps, dimarts, últim dia de l'estiu, tornarà a ser assolellat amb algunes bandes de núvols prims. Les mínimes seran tropicals en alguns trams de la costa central i l'Empordà. A la tarda es formarà alguna nuvolada al nord-est i algun núvol baix al litoral central. La temperatura màxima serà una mica més baixa, amb molts valors entre els 27 i els 31 graus. Nou cop de la justícia contra Pedro Sánchez. La seva dona anirà definitivament a judici per malversació i tràfic d'influències. El jutge Juan Carlos Peinado ha enllestit la feina abans de jubilar-se aquest diumenge i la Moncloa l'acusa de perseguir Begoña Gómez sense proves, només per intentar tombar el govern de Sánchez. Madrid, Paula Brugats.
3: Begoña Gómez s'enfronta a 13 anys de presó, la jutjarà un jurat popular i la data del judici pot coincidir amb les eleccions municipals o les espanyoles si s'avancen. Peinado l'envia a judici acusada d'haver impulsat gràcies a la seva influència com a dona del president del govern espanyol la càtedra que dirigia la Universitat Complutense, afavorint també empresaris amics. Per la Moncloa és inqüestionable la intenció política de Peinado, la persecució i la deshumanització que diuen ha marcat la polèmica investigació des d'ara fa 2 anys, un procés arbitrari i injust, diuen en privat, i que condemnen perquè només pretén perjudicar Pedro Sánchez. La ministra Diana Morán ha posat veu a la indignació del govern espanyol.
4: Un juicio que responde a la máxima del señor Aznar. ¿Quién puede hacer que haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar.
3: El PSOE també acusa Peinado d'haver fet un últim servei al Partit Popular abans de penjar la toga 4 dies abans de jubilar-se. Els socialistes confien que es demostrarà la innocència de Begoña Gómez en un cas que va començar per una denúncia de Manos Limpias, on qui acusa és el lobby ultra Azteuir i també Vox, en contra del criteri de la Fiscalia. El futur de la dona de Pedro Sánchez està ara mateix en mans de 9 ciutadans anònims escollits per sorteig.
0: Carlos Mazón es nega a respondre a les preguntes dels diputats en la comissió sobre la gestió de la dana al Congrés. L'expresident de la Generalitat Valenciana s'ha escudat en el fet que la justícia ja va descartar la seva responsabilitat. Un silenci que han criticat els grups parlamentaris que l'han acusat de menystenir les víctimes i burlar-se'n. Sentim Carlos Mazón y la réplica del republicà Gabriel Rufián.
5: Desde la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas, pero en mi opinión la más importante es el auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo mi responsabilidad.
6: Me remito a mi intervención inicial, señor Rufián, no lo voy a contestar.
7: Le estoy dando tiempo para que responda.
6: Ya lo he hecho.
7: No, no lo ha hecho. Creo que usted no merece ni un minuto de atención. Creo que usted solamente merece celda.
0: L'expresident Mazón diu que no parlarà fins que acabi la instrucció judicial.
1: 3CAT Info.
0: A Alemanya, el canceller Friedrich Merz ratifica que no pensa plegar. Reconeix la derrota a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on el seu partit, la CDU, ha quedat fora del Parlament. També que ha comès errors personals, però per ell continuar amb les reformes és un tema imprescindible. L'extrema dreta l'avisa que va camí de convertir la CDU en una formació residual. Berlín, Jordi Regàs.
8: Tot i que per Friedrich Merz la derrota a Mecklenburg-Pomerània Occidental ha estat molt dolorosa, ell continua. Això malgrat que el partit cristianodemòcrata mai havia quedat fora d'un parlament regional. Merz considera, però, que les reformes engegades comencen a funcionar i s'han de tirar endavant. Ara l'objectiu és tornar a ser un partit transversal, un partit del poble.
9: Aquestes eleccions han estat un tall ben profund. És un resultat aïllat però dramàtic per a la CDU. És un cop molt fort. Reflexionarem intensament sobre aquest tema i jo, per la meva banda, també faré propostes molt concretes perquè tornem a ser el que havíem estat i el que, lamentablement, ja només som en algunes parts del país, que és un partit del poble.
8: L'extrema dreta, eufòrica, amb uns resultats que confirmen un creixement aparentment imparable, donen el partit de Merz per acabat. Alice Weidel, portaveu d'Alternativa per Alemanya.
10: La CDU anirà cap al 5%. La CDU mai més, però mai més en la seva història com a partit, guanyarà cap més elecció a nivell estatal. Això ha estat un càstig molt clar a la CDU, un càstig a Friedrich Merz, que no fa més que fer política d'esquerres.
8: La negativa de Merz a capitular respon, per una banda, a la seva ambició personal, però també a un càlcul del propi partit. El que sona com a possible relleu, Hendrik Wüst, potser l'únic candidat del partit que desperta esperances, té eleccions a l'abril a l'estat federal on és primer ministre, al Rin del Nord-Westfàlia. Com a mínim fins llavors, Merz continuarà com a canceller.
0: I cap sorpresa a les eleccions legislatives de Rússia, on el suport al partit de Vladimir Putin ha pujat 8 punts i ha obtingut un nombre rècord de diputats, 347, que li garanteixen una supermajoria. Enmig de les denúncies de frau de l'oposició, les autoritats s'afanyen a remarcar que han estat netes i que el plebiscit sobre la guerra ha quedat inqüestionable. Moscou, Cristina Solies.
11: Aquesta victòria aclaparadora del partit de Putin no es correspon amb la caiguda de popularitat que la formació havia experimentat en els últims mesos. Això fa pensar a l'oposició que les autoritats han hagut de manipular les eleccions. Segons els experts, el Kremlin necessitava que Rússia Unida millorés resultats per presentar-ho com un aval a la guerra d'Ucraïna. I alhora, com que Putin va decidir entrar personalment en campanya, això s'havia de traduir també en un augment dels vots. Ara bé, la cap de la Comissió Electoral Central, Ella Panfilova, nega qualsevol mena d'irregularitat.
12: La campanya ha estat tan neta i tranquil·la com ha estat possible. D'això a Occident no en parlen, perquè per ells no som éssers humans. Tenen els seus propis criteris per a la democràcia i per al seu propi jardí de l'Eden.
11: Precisament el Partit Comunista esperava treure rèdit del malestar social que es viu al país per la fatiga de la guerra i els problemes econòmics, però ha acabat sent el gran perjudicat amb només el 14% dels vots. El seu líder ha denunciat que els han vetat candidats i observadors i que aquest joc brut del Kremlin li recorda les pràctiques dels convulsos anys 90 marcats a Rússia pel gangsterisme.
0: I en parlàvem al sumari. El periodista i escriptor italià Ezio Gabazzeni situa Bèlgica al cervell dels anomenats safaris humans a Sarajevo als anys 90 durant la Guerra de Bòsnia. Una forma de turisme macabre en què estrangers adinerats s'anaven a disparar per plaer a persones indefenses a la capital de Bòsnia durant el setge a la ciutat. Gabazzeni, que acaba de publicar Safaris Humanos, confia que les investigacions obertes, no solament a Itàlia, sinó també a

0: altres països europeus, culminin en un procés penal per condemnar les persones que pagaven per matar Sarajevo. Ho ha explicat en una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
1: L'inquesta en curso.
2: Hi ha 5 fiscalies que estan investigant
1: fins
2: a Europa. Qualque
1: mes fa, era solo Milà.
2: Fins fa pocs mesos només era Milà, però des del juny també tenim la fiscalia de Sarajevo, Viena, Berna i Brussel·les, perquè sabem que l'organització d'aquests safaris, el cap pensant, era a Bèlgica.
0: Gavazzeni diu que la propietària d'un petit hotel a la frontera amb Eslovènia li va explicar que aquests caçadors de persones tenien predilecció per matar infants.
1: Ella mateixa ci conferma que...
2: I ella mateixa ens confirma que els caçadors que estaven pel seu petangrec fas pos per anar a menjar o... parlaven amb tota confiança que la presa més buscada eren els nens, després les dones joves i després dones, homes, etc. Són notícies que realment glacen la sang quan ho sents per primera vegada. Dius, com pot ser? Un nen...
0: L'autor d'aquest llibre d'investigació sobre els safaris humans a Sarajevo ha explicat que alguns dels viatges macabres per matar bosnians es van organitzar des de Barcelona. El govern aprovarà aquest dimarts el Pla Regenera, que contempla una inversió de més de 760 milions d'euros durant els pròxims 3 anys per rehabilitar habitatges prioritàriament vulnerables d'arreu de Catalunya. Cada any s'invertiran 190 milions de fons propis i 65 milions més en forma de préstec. Esparreguera, David Angelà.
3: Una injecció econòmica destinada sobretot als barris vulnerables, als nuclis antics i als municipis rurals, deixant de banda les grans capitals que s'hagin acollit al pla de barris, segons la consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Paneque.
4: Pot haver-hi alguna rehabilitació concreta d'un edifici que coincideixi amb una àrea d'un pla de barris, però en general han de pensar que aquest pla Regenera està precisament destinat a aquells municipis, ciutats mitjanes, municipis rurals i ciutats mitjanes, que no tenen un pla de barris integral, però sí que, en canvi, poden actuar en punts concrets del seu municipi.
3: Aquest programa resulta dels acords entre PSC i Esquerra Republicana. Parteix d'un parc residencial envellit. A Catalunya hi ha prop de 4 milions de llars, gairebé el 60% són d'abans de 1980. 560.000 habitatges tenen més de 45 anys.
0: Denuncien el suïcidi d'una dona de 54 anys de l'Hospitalet de Llobregat després de ser desnonada. Segons la família i el sindicat de l'habitatge, la pressió d'un fons d'inversió i l'abandonament de les institucions van empènyer la dona, que tenia dues filles, a treure's la vida el mes passat. Han explicat que la dona es va separar, va perdre la feina i no va poder pagar la hipoteca del pis on havia viscut 20 anys. Va negociar una dació amb el Banc Sabadell a canvi d'un lloguer social, però, segons diuen, el banc es va vendre el pis a un fons que no li va renovar el lloguer. El jutge no va ajornar el desnonament, tot i que la nit abans la dona havia ingressat a urgències per un intent de suïcidi. Jordi Naya era el seu advocat.
5: El dia abans del desnonament que va patir l'Olga, nosaltres vam demanar la suspensió perquè consideràvem que en aquestes condicions no podia afrontar el desnonament i que, a més, s'havia de tenir en compte una cosa que en dret es diu el principi d'interès superior del menor, que és que qualsevol decisió que prengui un govern, un jutjat, etc., ha de tenir en compte a l'interès dels menors, i en aquella casa hi havia menors.
0: Aquest dilluns a Barcelona també han desnonat una dona amb problemes de salut mental i amb discapacitat reconeguda, segons el sindicat de llogateres. Els Mossos han detingut un home per atropellar la seva exparella als Pallaresos, al Tarragonès. La dona està ingressada a l'hospital en estat molt greu. Aquest dilluns l'Ajuntament ha convocat una concentració de rebuig i condemna contra la violència masclista. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
6: Els fets han passat poc abans de les 9 del matí, quan la dona sortia de casa i l'home, de 47 anys, l'hauria embestit amb el seu cotxe amb la intenció d'atropellar-la. En l'incident ha acabat topant amb almenys un altre vehicle. Segons fonts policials, l'home tenia un ordre d'allunyament vigent respecte a la víctima i ha estat detingut com a presumpte autor de temptativa d'homicidi, trencament de condemna, lesions i danys. Tot plegat ha passat després d'alguns episodis d'amenaces de l'home. La unitat d'investigació dels Mossos d'Esquadra a Tarragona investiga ara els fets.
7: 3Cat Info.
0: Les Nacions Unides alerten que els humans no tenim prou garanties per mantenir el control sobre la intel·ligència artificial. Els experts de l'ONU avisen de la pèrdua de control sobre els agents, és a dir, els mateixos programes informàtics que són capaços de saltar-se les salvaguardes de seguretat per aconseguir els seus objectius. Un dels membres d'aquest grup, el català Roman Orús, ha explicat al Catalunya Nit que el que proposen és millorar els controls.
7: S'han de posar moltes més capes de seguretat en el que són els models d'intel·ligència artificial avançats. A veure, ara mateix, per exemple, en avió.

0: Es el cóctel perfecto para que ocurra una desgracia.
1: Sánchez proposa acordar un nou pacte social que vol negociar amb patronal i sindicats. Precisament el secretari general de la UGT, Josep Maria Álvarez, ha assegurat que ja no es pot negar que la intel·ligència artificial destrueix llocs de treball i ha avançat que els sindicats demanaran que la nova tecnologia pagui impostos.
2: De tal manera que se desarrolle lo que quiera, pero que cotice.
1: El full de ruta del govern espanyol també preveu taules sectorials amb el món de l'educació i de la cultura per als propers 12 mesos. I Barcelona acull a partir d'aquest dimarts la cimera iSummit, que aplega més de 200 ponents de les principals companyies del sector, com Anthropic, OpenAI, Nvidia o Google. El conseller delegat de l'entitat organitzadora, Guillem Rostán, ha explicat a 3Cat Info que la seguretat serà un dels temes centrals de la reunió.
3: Tenemos 3 o 4 paneles que van a hablar de los límites que tenemos que poner a la IA. Y para nosotros es muy importante de hacer debate, de hablar de que es una herramienta, debe quedarse como una herramienta y tenemos que cuidarnos de que no nos controla la IA.
1: L'organització espera que hi passin més de 10.000 assistents. La Generalitat hi presentarà els detalls de la inversió en IA fins al 2030.
3: Vendrá para anunciar los proyectos, los 1.000 millones de inversión que habían comentado en el último noviembre. Van a presentar en qué van a invertir dentro de la IA y de las infraestructuras hasta el 2030.
1: La cimera sobre intel·ligència artificial s'acaba dimecres a Barcelona.
4: El temps.
1: Gemma Puig.
5: Pocs canvis aquesta setmana. Tindrem una setmana amb un temps anticiclònic amb estabilitat, temperatures al matí i amb aquest ambient més fresc cap al Pirineu, amb aquest contrast un pèl més marcat en aquestes comarques del Pirineu-Prepirineu entre el dia i la nit, i temperatures que, altre cop, en alguns trams de la costa no han baixat dels 20 graus. Sol, ressol com a molt, algunes bandes de núvols alts i prims durant el matí, també de cara a la tarda, i a la tarda també hi poden haver algunes nuvolades que creixin cap a sectors de muntanya del nord-est, amb alguns núvols baixos que també es poden formar a la mateixa línia de la costa, sense més conseqüència. Pel que fa a les temperatures màximes, baixaran un parell de graus. Igualment, però, molts valors entre els 27 i els 30-31 graus. Les més altes cap a l'interior de l'Ebre poden tornar a tocar els 33 o 34 graus. I dimecres, que comença oficialment la tardor, però ho farà amb un temps d'estiu.
1: El Pirineu s'escalfa més ràpid a les cotes altes que a les baixes. És la principal conclusió preliminar d'un estudi del Meteocat que analitza per primer cop aquest fenomen al Pirineu, conegut com a escalfament dependent de l'altitud. Els investigadors apunten que els canvis en la circulació atmosfèrica i sobretot el retrocés de la neu poden explicar aquesta diferència. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
6: En els últims 24 anys, la temperatura al Pirineu ha pujat al voltant de 2 graus, sobretot entre els 1.500 i els 2.200 metres. En aquesta franja, la màxima ha augmentat 1,8 graus i la mínima 2,1. El Meteocat ho ha pogut determinar analitzant dades de les estacions meteorològiques pirinenques des del 2022. El tècnic del Meteocat, Pere Esteban, explica quines són les dues principals causes d'aquest escalfament més intens a les cotes altes.
7: Per una banda, canvis en la circulació atmosfèrica, canvis del comportament en els anticiclons i les depressions, i per l'altre, el retrocés de la presència de la neu. Sabem que la neu està patint, evidentment, aquest canvi climàtic, cada cop tenim hiverns, tot i que algun ha sigut molt bo a nivell de nivologia, però que molts anys la manca de neu és notícia, és evident a l'alta muntanya, i clar, la neu és un factor que també influencia en la temperatura.
6: És el primer cop que aquest fenomen es demostra al Pirineu, tot i que ja s'havia constatat en altres massissos del món.
4: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
1: En només 2 mesos, el juny i el juliol, el Servei Català de Trànsit va detectar 8.500 conductors que feien servir el telèfon mòbil mentre circulaven per l'AP7 i l'A2. Els infractors els van detectar unes càmeres que incorporen intel·ligència artificial en una prova pilot per comprovar el funcionament d'aquests dispositius. El Departament d'Interior preveu incorporar aquesta tecnologia al Pla de Seguretat Viària per als pròxims 3 anys amb l'objectiu de reduir la sinistralitat. Justament un accident entre 2 cotxes i un camió ha deixat cues de 19 quilòmetres a l'autopista AP7 aquest dilluns al matí. L'accident, que ha estat a primera hora, no ha deixat ferits de gravetat. Mentrestant, el que investiguen els Mossos és un possible segrest que es va produir dissabte entre Montornès i Vilanova del Vallès, també a l'AP7. Segons els testimonis de diversos conductors, un grup d'homes amb armilles policials i fent-se passar per Mossos van treure

0: d'un vehicle un home amb la cara ensangonada i el van fer pujar a un altre cotxe. La consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que la principal hipòtesi és una revenja per drogues entre grups criminals i que la víctima es troba bé.
1: La persona ja no està segrestada i la investigació de Mossos, els primers indicis, a un tema de salut pública, de drogues, però és tot, m'apunta el director general de la policia, que l'estat de salut de la persona és correcte, o sigui, a priori no ha patit cap mena de dany físic.
0: De moment, no hi ha cap detingut pel cas. L'Alzheimer es pot prevenir o retardar fins a un 40% si s'actua sobre factors de risc, com ara la dieta, el nivell d'estudis o la vida social. Així ho asseguren els investigadors, coincidint amb el Dia Mundial contra aquesta malaltia, que a Catalunya afecta una de cada 10 persones de més de 65 anys. El director de la Fundació Pasqual Maragall, el doctor Arcadi Navarro, detalla sobre quins factors de risc podem actuar per evitar un diagnòstic d'Alzheimer.
2: I són 14, que comencen, com deia, el nivell d'estudis, a l'exercici, la salut cardiovascular, és a dir, la hipertensió, la diabetis, la socialització, la vida intel·lectual, la sordesa, la dieta, l'alcoholisme. Hi ha tota una sèrie de factors que el que podem dir és que el que és bo pel cor sempre és bo pel cervell i, a més, hi ha alguna sèrie de qüestions que són específics del cervell.
0: Des de la Fundació Pasqual Maragall reclamen més recursos perquè les persones diagnosticades puguin endarrerir els efectes de la malaltia al màxim possible. És el cas de la Isabel, que té 75 anys i en fa dos que sap que té Alzheimer.
3: Tallers de memòria, vaig escriure un diari, ara estic escrivint una novel·la, faig teatre amb el grup de tartamuts de Catalunya, vaig a les conferències, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana. O sigui, jo no paro.
0: Els familiars i associacions de malalts també reclamen més ajudes destinades als cuidadors, en qui recau el 80% de les cures i que suposen uns 42.000 euros anuals per pacient.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En cultura, el grup Balanyà comptarà aquesta temporada amb musicals de gran format, teatre de text i molta comèdia. Miqui Esparvé, Enric Cambrai, Àngels Gunyalons, Javier Càmara o Sílvia Abril són alguns dels noms propis de la programació d'enguany que s'ha presentat amb una gran festa a la cúpula del Coliseum. Marta Vives.
5: Des de musicals com Mamma Mia, el Tivoli que arrenca funcions el 26 de setembre, o Cabaret, el Coliseum, fins al teatre de text del Teatre Borràs amb muntatges com Les coses excepcionals amb Miqui Esparvé, Eureka, amb Vicent Andongo, o La síndrome Natàlia, de Jordi Casanovas, protagonitzada per Àngels Gunyalons.
6: És la primera vegada que em poso el cap davant d'un monòleg, em fa molta il·lusió, i amb un text que d'alguna manera és garantia de bones experiències, no?
7: És una paradoxa perquè es troben uns professors que és com el consell rector amb una mare. Jo sóc la mare.
8: Bueno, es troba que li dona un diagnòstic, li diuen que té poc més de 15 dies de vida i ella considera que allò no pot ser d'aquella manera, que allò ha de ser una comèdia, no pot ser un drama, no pot ser una tragèdia, i decideix transformar la seva vida o els seus últims dies en una comèdia perquè tingui un final feliç.
5: Per Anna Martínez Balanyà, la comèdia és una opció guanyadora amb l'objectiu d'arribar a tots els públics.
9: Nosaltres és veritat que fem molta comèdia, molt humor. A vegades està una mica menys tingut, però és veritat que a través de l'humor ens atrevim a dir coses que, dites seriosament, potser no ens atreviríem a dir tant.
5: Una filosofia que els funciona perquè aquesta temporada passada han aconseguit prop de 670.000 espectadors en les tres sales que gestionen.
0: I la producció catalana Ruega por nosotras s'ha presentat al Festival de Cinema de Sant Sebastià en secció oficial, però fora de competició. La pel·lícula de Daniel Monzón vol rescatar de l'oblit l'anomenat Patronato de Protección de la Mujer de l'època franquista i les atrocitats que s'hi feien. Aviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
10: Santa Maria.
11: Ruega por nosotros.
10: Santa Virgen de las Vírgenes.
11: El director de pel·lícules com Les Leyes de la Frontera, El Niño o Zelda 211 detalla el tracte vexatori que rebien les nenes i adolescents internes en aquesta institució i ha revelat que a dia d'avui encara hi ha voluntat d'amagar què s'hi feia. Ho va notar a l'hora de buscar finançament.
12: En efecto, había en algunos casos, algunos despachos en los que sencillamente se me decía que querían trabajar conmigo, que el guion era estupendo, pero que en este caso no.

0: y no había más respuesta que esa. Entonces, bueno, pues cada uno que saque sus conclusiones. Jo s'acaba les mies.
1: Monzón, que ha explicat com es va documentar per escriure el guió amb Jorge Garrick Echevarría, ha argumentat que no han volgut mostrar el sadisme físic que s'aplicava al Patronato perquè han volgut centrar-se en la violència psicològica. La protagonista és l'actriu Zoe Bonafonte, que va saltar la fama amb el 47, a qui acompanya Adelfa Calvo, que és la monja que dirigeix un dels centres, i ve a Segura i Xavi Sáez, que interpreten els seus pares.
2: Amb Roger Arnau.
3: Festa grossa a Badalona. La penya ha celebrat aquest dilluns la Supercopa CB aconseguida diumenge davant el Barça. Feia 18 anys que el Joventut no aixecava un títol. L'afició verd i negre ha omplert la plaça de la Vila per celebrar-ho. Primer, els jugadors i tècnics de la penya han anat a peu fins l'Ajuntament. Després han estat rebuts dins el consistori per l'alcalde, Xavier García Albiol. I finalment...
4: I això tenim aquí els capitans portant el trofeu de la Supercopa 2026. Després de tants i tants anys, els tècnics i tots i tants anys, Enrique...
3: Han sortit al balcó per compartir el títol amb els seguidors. Els més aclamats han estat Ricky Rubio i Nico Laprovittola, l'MVP de la Supercopa.
5: Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar del que vam viure ahir a l'Olímpic, que va ser molt màgic. Crec que la penya és màgica, viure això és màgic, així que moltes gràcies.
6: Yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la penya siga creciendo y que volvamos otra vez a disfrutar de esta fiesta. Vamos por más.
3: Han estat missatges d'agraïment i, sobretot, la promesa de continuar guanyant, també del tècnic, Dani Miret.
7: Tot el que significa el poder tornar a guanyar un campionat amb el Joventut ens dona molta energia, ens dona molta motivació i tenim la responsabilitat de que això continuï sent així.
3: I pel que fa al futbol, la Lliga de Primera Divisió ha començat aquest dilluns l'aturada de gairebé 3 setmanes sense competició pels compromisos internacionals. L'èxode del Barça és de 17 jugadors, l'Espanyol en perd 3 i el Girona 6, tot i que en aquest cas la Lliga de Segona no s'atura. Durant aquesta aturada, la selecció espanyola jugarà 4 partits de la Lliga de les Nacions de la UEFA. El primer serà dissabte que ve, 26 de setembre, contra Anglaterra a Wembley. Després jugarà contra Croàcia a Sevilla el 29 de setembre, també, contra la República Txeca a Oviedo el 3 d'octubre i un altre cop contra Croàcia el 6 d'octubre a Split. Aquesta agenda de partits coincideix amb la renovació de Luis de la Fuente com a seleccionador espanyol fins al 2032. El parèntesi a la Lliga arriba amb el Barça ben guanyat tot el que ha jugat. 21 punts de 21 possibles i 5 punts més que l'Atlètic de Madrid i el Betis, i 6 més que el Madrid. Precisament, el davanter del Club Blanc, Kylian Mbappé, fa autocrítica en una entrevista al diari AS. Reconeix que han de treballar més i també parla d'arbitratge.
8: Yo pienso que yo nunca he sido un jugador que habla mucho del árbitro, entonces yo no voy a empezar ahora. Yo pienso cosas, pero le voy a guardar para mí porque yo nunca he sido un jugador así, no voy a empezar a cambiar y decir cosas sobre el árbitro en la prensa, porque al final el árbitro es humano, hacen errores, sí son errores, pero yo no quiero entrar en este tema.
3: Per cert, l'Atlètic de Madrid ha respost les crítiques a l'arbitratge de José Mourinho després del derbi de diumenge al Metropolitano. L'equip matalassé a les xarxes socials ha demanat textualment acabar amb l'assetjament arbitral. I dos apunts sobre lesions. A primera, el jugador del Barça, cedit al Deportivo, Marc Casado, l'han operat aquest dilluns d'una fractura a la clavícula dreta i estarà uns 3 mesos de baixa. I a segona, s'ha confirmat que el davanter del Sabadell, Nico Joaquini, té un trencament del lligament creuat anterior del genoll dret i haurà de passar pel quiròfan. Mentrestant, a Primera Federació, l'Europa ha fet oficial la sortida del tècnic Josep Maria Jané. Ara mateix, l'equip de la Vila de Gràcia és 19è a la classificació amb només un punt en 4 jornades. El seu substitut serà Luis Blanco, de 48 anys. Blanco, que va jugar a l'Europa la temporada 2001-2002, ha dirigit l'Atlètic Balears i també l'Espanyol en diferents categories. I en clau poliesportiva, la Champions masculina de waterpolo, el Sabadell s'enfrontarà en la primera fase de la competició a l'Olympiacos, al Hannover i a l'Erzeg Novi. L'Atlètic Barceloneta, que defensarà el títol, jugarà contra el Blandost, el Jadran Split i el Novi Beograd. I acabem en ciclisme, perquè aquest dilluns s'ha disputat la contrarrellotge sub-23 del Mundial, que se celebra a Montreal, al Canadà. Hi ha participat Mathijs van Kerkhove, el ciclista de Montbrió del Camp, que competeix en la selecció belga, ha acabat 12.

0: El jutge Peinado envia a judici Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, per tràfic d'influències i malversació. La Moncloa condemna la decisió del magistrat i afirma que és un cas de persecució judicial contra el president espanyol. El PP creu que les investigacions judicials desacrediten Sánchez i retreu al govern espanyol que assenyali la feina dels jutges. El govern espanyol busca nous espais a Ceuta per ubicar almenys 3.000 migrants més després que el campament del port hagi quedat petit. Això mentre assegura que estan reforçant les fronteres hispano-marroquines davant d'una nova convocatòria a les xarxes per aquest dimecres. A Alemanya, després dels resultats de diumenge, el canceller Friedrich Merz reconeix la derrota del seu partit, la CDU, però ratifica que no pensa dimitir. L'extrema dreta l'avisa que va camí de convertir la formació en un partit residual. Quatre grans cadenes de televisió dels Estats Units, la CBS, l'ABC, l'NBC i la Fox, boicotegen Donald Trump i deixen de cobrir els actes de la Casa Blanca pel seu veto a la CNN, MS Now i Politico. Aquests tres mitjans han demandat judicialment al president. Tot plegat passa poques hores abans que aquest dimarts comenci l'Assemblea General de l'ONU a Nova York. El Consell d'Educació de Catalunya comença aquest dimarts el procés del debat per transformar el sistema educatiu. La consellera Esther Niubó demana que les propostes que es presentin a l'abril siguin concretes. El president Salvador Illa ha convocat una cimera divendres amb tots els grups parlamentaris, menys el PP i Vox, que se n'han desmarcat. El Congrés reivindica el llegat pacifista de Pau Casals en el marc del Dia Mundial de la Pau. La cambra li ha fet un homenatge i per primer cop en molts anys s'ha pogut tornar a sentir el cant dels ocells, interpretat pel mateix violoncel que va pertànyer al mestre català. Els dies més intensos de la Festa Major de Santa Tecla de Tarragona han començat amb un pregó que ha promogut la inclusió social. La plaça de la Font s'ha omplert per escoltar els capitans del Nàstic a la Lliga Genuïn, que ja té més de 1.500 jugadors i jugadores amb discapacitat intel·lectual d'arreu de l'Estat. Esports.
1: El Joventut de Badalona ha celebrat aquest dilluns la Supercopa ACB aconseguida diumenge contra el Barça, el primer títol verd i negre després de 18 anys. La plantilla ha enviat un missatge d'agraïment i, sobretot, la promesa de continuar guanyant. En futbol, la primera divisió masculina ha començat aquest dilluns una aturada de 3 setmanes sense competició pels compromisos internacionals. El Barça perd 17 jugadors, l'Espanyol 3 i el Girona 6. El jugador del Barça cedit al Deportivo, Marc Casado, ha estat operat aquest dilluns d'una fractura a la clavícula dreta i estarà uns 3 mesos de baixa. I a segona, el davanter del Sabadell, Nico Gioacchini, té un trencament de lligament creuat anterior del genoll dret i haurà de passar pel quiròfan.
0: I el temps, dimarts, últim dia de l'estiu, tornarà a ser assolellat amb algunes bandes de núvols prims. Les mínimes seran tropicals en alguns trams de la costa central i l'Empordà. A la tarda es formarà alguna nuvolada al nord-est i algun núvol baix al litoral central. La temperatura màxima serà una mica més baixa, amb molts valors entre els 27 i els 31 graus. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso. Nou cop de la justícia contra Pedro Sánchez. La seva dona anirà definitivament a judici per malversació i tràfic d'influències. El jutge Juan Carlos Peinado ha enllestit la feina abans de jubilar-se aquest diumenge i la Moncloa l'acusa de perseguir Begoña Gómez sense proves, només per intentar tombar el govern de Sánchez. Madrid, Paula Brujats.
2: Begoña Gómez s'enfronta a 13 anys de presó, la jutjarà un jurat popular i la data del judici pot coincidir amb les eleccions municipals o les espanyoles si s'avancen. Peinado l'envia a judici acusada d'haver impulsat gràcies a la seva influència com a dona del president del govern espanyol la càtedra que dirigia la Universitat Complutense afavorint també empresaris amics. Per la Moncloa és inqüestionable la intenció política de Peinado, la persecució i la deshumanització que diuen ha marcat la polèmica investigació des d'ara fa 2 anys, un procés arbitrari i injust, diuen en privat, i que condemnen perquè només pretén perjudicar Pedro Sánchez. La ministra Diana Morán ha posat veu a la indignació del govern espanyol.
3: Un juicio que responde a la máxima del señor Aznar. ¿Quién puede hacer qué haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar.
2: El PSOE també acusa Peinado d'haver fet un últim servei al Partit Popular abans de penjar la toga 4 dies abans de jubilar-se. Els socialistes confien que es demostrarà la innocència de Begoña Gómez en un cas que va començar per una denúncia de manos límpies, on qui acusa és el lobby ultra Azteuir i també Vox, en contra del criteri de la Fiscalia. El futur de la dona de Pedro Sánchez està ara mateix en mans de 9 ciutadans anònims escollits per sorteig.
0: El jutge del cas Plus Ultra, que investiga José Luis Rodríguez Zapatero pel rescat de l'aerolínia, dona 3 dies a l'expresident espanyol perquè aclareixi l'origen de les joies que li van trobar al despatx. El magistrat José Luis Calama reclama a Zapatero tota la documentació que tingui de les joies i també ha encarregat un nou informe pericial perquè sospita que les peces requisades de la caixa forta del seu despatx tenen un valor superior al que es va taxar en un principi, d'1,3 milions d'euros. L'instructor vol esbrinar l'antiguitat de les peces, d'on venen, els metalls preciosos que s'han fet servir i quin valor individual tenen. L'Audiència Nacional va obrir aquesta segona investigació, a banda del cas Plus Ultra, per possibles delictes de frau fiscal i contraban. Calama també ha fixat data per la declaració de les dues filles de l'excap de l'executiu espanyol. Les ha citat el 30 de novembre i les investiga per presumptes irregularitats en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. 10 indicis que l'empresa de les filles va servir per canalitzar possibles comissions. I el Partit Popular retreu al govern espanyol que critiqui els processos judicials que afecten la dona de Pedro Sánchez i l'expresident Zapatero. El secretari general del PP, Miguel Tellado, nega cap persecució judicial a l'entorn de Sánchez. Per la vicesecretària de Sanitat i Serveis Socials del partit, Carmen Fúnez, els casos judicials l'inhabiliten per seguir a la Moncloa.
4: Se han empeñado en no respetar a la justicia y yo creo que eso es algo que les inhabilita sin ningún género de dudas para seguir en el poder.
0: I el portaveu de Junts, Josep Rius, hi veu un cas més de l'Ofert.
5: Malauradament, a Espanya, l'objectiu de perseguir els casos de corrupció no és netejar el sistema, sinó és desgastar l'adversari.
0: Des de Sumar, soci minoritari del govern espanyol, afirmen que amb el processament de Begoña Gómez, el jutge Peinado fa un últim favor al PP abans de jubilar-se. El govern espanyol continua explorant nous emplaçaments a Ceuta per ubicar-hi els més de 3.000 immigrants que calculen que continuen pels carrers. La instal·lació del port de la ciutat autònoma, amb 1.700 llits, ha estat insuficient i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha assegurat que ja mouen fils per aixecar més campaments.
6: Tenemos ya habilitadas un poco más de 6.000 plazas. Nuestro objetivo es llegar a las 9.000, 10.000. Ya estamos estudiando los próximos asentamientos.
0: En paral·lel, Interior ha intensificat la presència policial a les fronteres de Ceuta i Melilla amb més escamots de la Guàrdia Civil davant les noves crides a les xarxes per entrar dimecres a Espanya, aprofitant que el Marroc celebra eleccions. La Moncloa rebaixa la importància de les convocatòries, però afirma que ja estan a sobre.
7: Independientemente del caer de esas alertas, hemos, con carácter preventivo, reforzado tanto la frontera en Ceuta como en Melilla con más grupos de seguridad ciudadana.
0: Insisteixen també que la comunicació amb les autoritats marroquines és fluida i permanent. I mentrestant, a l'altra banda de la frontera, la situació és de calma. A la localitat veïna de Fenidec, al Marroc, hi ha moviment de vehicles i persones que van i venen de l'enclavament espanyol, però res fa pensar en una acció com la de fa prop de 2 mesos. La població marroquina prefereix no parlar d'aquell episodi, però s'intueix un descontentament dels joves per l'atur i les desigualtats. Enviat especial a Fenidec, Nandos Anoguera.
8: Les xarxes socials tornen a fer crides per fer una altra entrada massiva a Ceuta amb l'argument que la seguretat del Marroc prioritzarà la jornada electoral. Un periodista especialitzat en aquesta zona, que no ha volgut parlar al micro, creu que al final, però, no passarà res i ha volgut destacar que els comptes d'aquestes xarxes socials venen de fora del Marroc. A Fenidec, la població s'estima més no valorar per què va passar l'incident del 30 de juliol, però igualment troben persones que no veuen futur en aquest país.
9: Toda la gente quiere una vida bien. Si no tiene una vida bien, trabajo, no tiene trabajo, no tiene la casa, no tiene casa, no tiene muchas cosas, no hay. Que la gente busca una vida bien.
8: Des del 30 de juliol, la seguretat a la frontera marroquina amb el Tarajal s'ha reforçat. Hi ha controls policials a les rotondes i cruïlles estratègiques, agents desplegats a les muntanyes pròximes i un dron sobrevola periòdicament l'única carretera d'accés.
10: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: A Alemanya, el canceller Friedrich Merz ratifica que no pensa plegar. Reconeix la derrota a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on el seu partit, la CDU, ha quedat fora del Parlament. També que ha comès errors personals, però per ell continuar amb les reformes, diu, és un tema imprescindible. L'extrema dreta l'avisa que va camí de convertir la CDU en una formació residual. Berlín, Jordi Regàs.
11: Tot i que per Friedrich Merz la derrota a Mecklenburg-Pomerània Occidental ha estat molt dolorosa, ell continua. Això malgrat que el partit cristianodemòcrata mai havia quedat fora d'un parlament regional. Merz considera, però, que les reformes engegades comencen a funcionar i s'han de tirar endavant. Ara l'objectiu és tornar a ser un partit transversal, un partit del poble.
12: Aquestes eleccions han estat un tall ben profund. És un resultat aïllat però dramàtic per a la CDU. És un cop molt fort. Reflexionarem intensament sobre aquest tema i jo, per la meva banda, també faré propostes molt concretes perquè tornem a ser el que havíem estat i el que, lamentablement, ja només som en algunes parts del país, que és un partit del poble.
11: L'extrema dreta, eufòrica, amb uns resultats que confirmen un creixement aparentment imparable, donen el partit de Merz per acabat. Alice Weidel, portaveu d'Alternativa per Alemanya.
13: La CDU anirà cap al 5%. La CDU mai més, però mai més en la seva història com a partit, guanyarà cap més elecció a nivell estatal. Això ha estat un càstig molt clar a la CDU, un càstig a Friedrich Merz, que no fa més que fer política d'esquerres.
11: La negativa de Merz a capitular respon, per una banda, a la seva ambició personal, però també a un càlcul del propi partit. El que sona com a possible relleu, Hendrik Wüst, potser l'únic candidat del partit que desperta esperances, té eleccions a l'abril a l'estat federal on és primer ministre, al Rin del Nord-Westfàlia. Com a mínim fins llavors, Merz continuarà com a canceller.
0: El veto a determinats mitjans a la Casa Blanca es gira en contra de Donald Trump, que des d'aquest dilluns s'ha quedat sense cobertura audiovisual. Quatre grans cadenes de televisió, la CBS, l'ABC, l'NBC i la Fox, s'han solidaritzat amb els mitjans afectats i anuncien que deixen de seguir el president. Els tres mitjans vetats per Trump, la CNN, MS Now i Politico, han presentat una demanda judicial contra el president dels Estats Units, tot plegat el dia abans de l'inici de l'Assemblea General de l'ONU. Nova York, Oriol Serra.
14: La impulsivitat de Donald Trump ha deixat la Casa Blanca en una situació molt incòmoda. Mai abans totes les grans cadenes havien plantat un president dels Estats Units deixant d'assumir la transmissió del senyal en directe de les seves compareixences. Això ha passat després que, de manera col·legiada, les cadenes ABC, NBC, CBS i Fox, aquesta última a priori molt pròxima als interessos de Donald Trump, hagin decidit unir forces i solidaritzar-se amb la CNN i MS Now, les dues cadenes a qui Trump divendres va anunciar que els vetava l'accés a la Casa Blanca. Aquest dilluns, el vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, ha intentat defensar Trump, però encara ho ha entorpit més perquè, volent negar l'evidència, ha reconegut que la censura és perquè l'administració de Trump li fa nosa la informació crítica o negativa. Fins ara argumentaven que es tractava de notícies falses o fake news.
15: Bé, no estic d'acord amb aquesta premissa. No està prohibint mitjans de comunicació. Està dient que no donarem accés especial a la Casa Blanca a qui es dediqui a fer propaganda. Hem de recordar que el 92% de la informació que aquests tres mitjans publiquen sobre el president i sobre l'administració dels Estats Units és negativa.
14: De moment, la situació afecta el seguiment de les compareixences que el president nord-americà fa tant des de la Casa Blanca com les que fa, per exemple, des de l'Air Force One al seu avió oficial quan hi puja o quan en baixa. Aquest dimarts, Trump té previst fer el discurs d'obertura davant les Nacions Unides, però en aquest cas el senyal televisiu depèn de la pròpia ONU.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Consell d'Educació de Catalunya engega la maquinària aquest dimarts en el primer ple del curs per començar el debat del sistema educatiu. Les conclusions i les propostes hauran d'estar enllestides a l'abril de l'any que ve. Abans que acabi el mes de setembre, s'hauran d'escollir els temes del debat, com el paper de les tecnologies a l'aula o el model de l'escola inclusiva. Fins al novembre s'escoltarà el sector i al febrer es faran les deliberacions. La consellera Esther Niubó demana que siguin propostes concretes.
16: Aquest no ha de ser l'anèssim diagnòstic. Ja disposem de diagnòstics, disposem d'informació.

0: formes, de propostes. Ara el que cal és passar a l'acció i superar doncs, un malestar fruit de necessitats desateses durant anys, d'una demanda legítima de reconeixement social de la funció educativa.
1: El president del Consell d'Educació de Catalunya, Joan Manuel del Pozo, també demana la implicació de famílies i docents. Ho ha dit al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
2: Que no només educa l'escola, sinó que la família educa també en el primer lloc. O, en el cas dels docents, acceptar que la carrera docent ha de tenir uns criteris i pot tenir una avaluació, com tenen moltes feines.
1: Mentrestant, el president Salvador Illa ha convocat aquest divendres al Palau de la Generalitat tots els grups parlamentaris per al futur acord de país sobre l'educació. Hi participaran tots els grups, menys el PP i Vox, que se n'han desmarcat.
3: El temps.
1: És moment per la previsió de Gemma Puig.
4: Pocs canvis aquesta setmana. Tindrem una setmana amb un temps anticiclònic amb estabilitat, temperatures al matí i amb aquest ambient més fresc cap al Pirineu, amb aquest contrast un pèl més marcat en aquestes comarques del Pirineu-Prepirineu entre el dia i la nit, i temperatures que, altre cop, en alguns trams de la costa no han baixat dels 20 graus. Sol, ressol com a molt, algunes bandes de núvols alts i prims durant el matí, també de cara a la tarda, i a la tarda també hi poden haver algunes nuvolades que creixin cap a sectors de muntanya del nord-est, amb alguns núvols baixos que també es poden formar a la mateixa línia de la costa, sense més conseqüència. Pel que fa a les temperatures màximes, baixaran un parell de graus. Igualment, però, molts valors entre els 27 i els 30-31 graus. Les més altes cap a l'interior de l'Ebre poden tornar a tocar els 33 o 34 graus. I dimecres, que comença oficialment la tardor, però ho farà amb un temps d'estiu.
3: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Des del gener fins a l'agost s'han detingut 58 persones per robatori de coure a les vies de tren a Catalunya, segons els Mossos. I s'han fet 229 denúncies per aquest tipus de delicte, segons el Ministeri de Transports. Són 45 més que tot l'any passat. Els autors no serien grups organitzats en contacte amb màfies, segons ha explicat el cap de la Divisió de Seguretat Ciutadana dels Mossos d'Esquadra, Joan Salamanya, al matí de Catalunya Ràdio.
5: Nosaltres aquí no hi visualitzem grups criminals ni de màfies. No vol dir que no n'hi hagin, però el que visualitzem són aquestes persones que de forma individual, amb pocs mitjans i amb poca infraestructura, doncs poden anar a un lloc en què hi ha un cablejat més exposat i més en zones urbanes i que puguin tallar el cable.
1: També ha explicat que el coure robat pot tenir sortida tant a través de la xarxa legal de gestió de residus com de la il·legal. La presidenta del Gremi de Recuperadors de Catalunya, Vicky Ferrer, en declaracions a 3catinfo, discrepa que sigui a través dels establiments que tenen associats pels controls que hi ha i apunta aquesta hipòtesi.
6: Cada quilo que es mou amb una empresa de gestió de residus està justificat amb documentació. Per tant, hi ha una traçabilitat molt acurada de l'origen fins al final. No hi ha un augment dels quilos que es mouen a Catalunya que faci pensar que aquest material es queda aquí. Aleshores, entenem que aquest material deu marxar fora.
1: Segons el gremi, sovint es denuncia l'obertura de naus il·legals que paguen el coure per sobre del preu establert. I Renfe ha retallat des d'aquest dilluns el servei ferroviari d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona. Això perquè canvia els trens en quatre de les freqüències i posa combois de menys capacitat, fet que suposa perdre unes 400 places diàries. Una situació que ha indignat els usuaris. Lleida, Júlia Albacar.
7: El model retirat és un ABLO en què Renfe va trobar fissures al xassis i ara vol revisar tots els combois. La companyia defensa que és una mesura temporal, però no concreta quan durarà. Els trens retirats tenen 581 places, mentre que els nous en sumen 476. Això suposa perdre més de 100 places per trajecte i en feien 4, 2 per sentit. Esta línia acumulava ja queixes en els darrers anys per falta de places i qualsevol retallada ara genera malestar entre els usuaris. Kevin Bruque és portaveu de la plataforma que els agrupa.
8: I això implica que molta gent no té com anar a treballar i realment ens complica molt la nostra vida diària. És un concurs, això, ara. És a veure qui pilla plaça abans. I si algú anul·la, quasi que ho has de dir pel grup, tenim un grup que es diu anul·lacions i no dura un minut.
7: Segons Bruque, el primer servei afectat, el de les 7 i 5 del matí, ha sortit ple este dilluns i amb un retard de 12 minuts, segons reconeix Renfe. Ara bé, la companyia diu que han quedat un parell de places lliures.
1: Aquest dimarts hi haurà vaga als autobusos urbans de Barcelona. Serà una aturada de 7 hores entre les 10 del matí i les 5 de la tarda. S'han dictat uns serveis mínims que han de garantir la circulació d'un 20% dels busos habituals entre les 10 del matí i les 4 de la tarda i del 40% entre les 4 i les 5. Tot i una reunió d'última hora amb la mediació del Departament de Treball, el comitè d'empresa i la direcció no han aconseguit desencallar el nou conveni col·lectiu que fa temps que negocien. Segons fonts sindicals, està encallat en temes com la reducció de jornada a 35 hores setmanals o el calendari laboral del personal de circulació. Al migdia, el comitè d'empresa n'informarà als treballadors. L'assemblea també decidirà si es convoquen noves aturades. El Congrés reivindica el llegat pacifista del músic Pau Casals. Aprofitant la commemoració del Dia Mundial de la Pau, la Cambra Baixa li ha fet un homenatge i per primer cop en molts anys s'ha pogut tornar a sentir el cant dels ocells, interpretat pel mateix violoncel que va pertànyer al mestre català. Madrid, Dani Sainz de Aja.
9: Igual que davant les Nacions Unides fa més de 50 anys, així s'ha sentit el cant dels ocells al Congrés dels Diputats. Un cant d'esperança i pau interpretat pel joveníssim violoncel·lista italià Ettore Pagano, l'encarregat de tornar a donar vida a l'històric instrument de Casals, un Matteo Goffriller del 1733.
10: Quan vaig tocar el cello per primer cop, vaig entendre immediatament que aquest instrument no és només gran per la seva fusta i la seva construcció, sinó també per qui el va tocar abans. Gairebé puc notar els músics que el van tocar abans com si fossin fantasmes.
9: I és que Casals ha estat present també a través de les seues paraules a favor de la pau, que han reivindicat tant la presidenta del Congrés, Francina Armengol, com el president de la Fundació Pau Casals, Jordi Pardo.
11: Casals hizo de la música una forma de diálogo y de fraternidad.
12: Desde su catalanidad defendió la paz, la democracia, la dignidad de las personas, considerando la música como un lenguaje universal que supera fronteras y diferencias.
9: L'acte ha reunit el president Salvador Illa i diferents ministres com el de Cultura, Ernest Urtasun, així com representants de la majoria de partits polítics. Junts no hi ha anat per l'escassa presència del català a l'acte. Diuen que no s'ha respectat la dimensió catalanista del mestre del Vendrell.
1: Els dies més intensos de la Festa Major de Santa Tecla de Tarragona han començat aquest dilluns al vespre amb un pregó que ha promogut la inclusió social. Els pregoners d'enguany han estat els capitans del Nàstic a la Lliga Genuïn, que ja té més de 1.500 jugadors i jugadores amb discapacitat intel·lectual d'arreu de l'Estat. Tarragona, Ricard Buigas.
13: L'Álvaro Cano i en Rubén Almazán són amics, capitans del Nàstic i inspiradors de la Lliga Genuïn, que l'any 2016 va néixer per promoure la inclusió social i el desenvolupament personal. Ara ja compta amb 50 equips. Han aprofitat el pregó de Santa Tecla per reivindicar que tothom es mereix una oportunitat.
14: Perquè discapacitat no vol dir tu no pots. Vol dir encara ningú li ha donat l'oportunitat. I d'oportunitat aquesta ciutat en pot repartir moltes més.
13: El pregó ha precedit la tronada amb una plaça de la Font plena de gom a gom i la interpretació del primer Emperito Roca de les festes a càrrec de la Tradivant. A la mitjanit, les escales de la catedral han tornat a ser les protagonistes d'un dels actes més emblemàtics de Santa Tecla, la baixada de l'Àliga, els gegants vells, la mulassa i el lleó fins a la plaça de la Font.
1: L'escriptora anglesa Zadie Smith, una de les intel·lectuals més influents del moment, torna a la no-ficció amb Morts i vius, un recull de reflexions sobre cultura, art, literatura i actualitat. L'aclamada autora de Dents blanques aposta per la reflexió en un món de continu canvi i distraccions i és crítica amb la tecnologia i el món digital.
15: El que ens hauria de fer vergonya a tots, però sobretot a l'esquerra, és que es va fer un canvi del tot desregulat, antidemocràtic, en mans de 1.000 milionaris capitalistes. I això és vergonyós, sobretot perquè no és el relat que ens van explicar, que era que estàvem canviant el món amb una tecnologia alliberadora. I ha resultat que no és així.
1: Ho ha dit a Barcelona, on ha presentat el llibre i també ha participat al CCCB en una xerrada al costat del francès Eduard Louis sobre l'ambivalència de la bellesa en una època marcada per l'exhibició permanent del jo.
3: Esports.
1: Amb Roger Arnau.
16: El Joventut de Badalona ha celebrat aquest dilluns el títol de la Supercopa CB.

0: Bé de bàsquet aconseguit diumenge contra el Barça. Primer, els jugadors han anat passejant fins a la plaça de la Vila, després han estat rebuts dins l'Ajuntament per l'alcalde Xavier García Albiol i, finalment, han sortit al balcó per compartir el títol amb l'afició verd i negra. Un dels més aplaudits ha estat Nico Laprovittola, MVP de la Supercopa.
1: Yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la Peña siga creciendo y que volvamos otra vez a disfrutar de esta fiesta. Vamos por más. Visca la Peña y visca Badalona.
0: Ha aclamat també Ricky Rubio.
2: Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar del que vam viure ahir l'Olímpic, que va ser molt màgic. Crec que la penya és màgica, viure això és màgic, així que moltes gràcies.
0: Han estat missatges d'agraïment i sobretot amb la promesa de continuar guanyant. També del tècnic Dani Miret.
3: Tot el que significa el poder tornar a guanyar un campionat amb el Joventut ens dona molta energia, ens dona molta motivació i tenim la responsabilitat de que això continuï sent així.
0: Feia 18 anys que la penya no guanyava un títol.
4: 3CAT Info.
0: I pel que fa al futbol, la Lliga de Primera Divisió ha començat aquest dilluns l'aturada de gairebé 3 setmanes sense competició pels compromisos de seleccions. L'èxode del Barça és de 17 internacionals, l'Espanyol en perd 3 i el Girona 6, tot i que en aquest cas la Lliga de Segona no s'atura. Durant aquesta aturada, la selecció espanyola jugarà 4 partits de Lliga de les Nacions de la UEFA. El primer serà dissabte que ve, 26 de setembre, contra Anglaterra a Wembley. Després jugarà contra Croàcia a Sevilla el dimarts 29, contra la República Txeca a Oviedo el 3 d'octubre i un altre cop contra Croàcia el 6 d'octubre a Split. Aquesta agenda de partits coincideix amb la renovació de Luis de la Fuente com a seleccionador espanyol fins al 2032.
5: No es que uno se acostumbre a ganar, es igual. Uno lo que tiene, siempre digo que el verdadero éxito radica en estar en disposición de ganar, en competir, poner todo lo que está en tu mano para intentar conseguir un objetivo. Y eso está garantizado. Nosotros no nos conformamos con lo que hemos conseguido hasta ahora. Es un sentimiento de todo el grupo de nuestro. Lo mejor está por llegar.
0: Al parèntesi, la Lliga arriba amb el Barça havent guanyat tot el que ha jugat. A la Lliga, 21 punts de 21 possibles i amb 5 punts més que l'Atlètic de Madrid i el Betis. I 6 més que el Madrid. Precisament el davanter del Club Blanc, Kylian Mbappé, fa autocrítica en una entrevista al diari AS. Reconeix que han de treballar més.
6: Sí, sí, a trabajar y hacer más. El resto es la gente o otra persona que pueda hablar de eso. Nosotros tenemos que hacer más y trabajar para, como lo ha dicho, que vuelve la ilusión en el Real Madrid y que vuelven los títulos.
0: En el cas de l'Espanyol, l'aturada a la Lliga arriba després de 2 derrotes. L'equip blanquiblau és 15è amb 7 punts després de 7 partits. Per cert, 2 apunts sobre lesions. A primera, el jugador del Barça cedit al Deportivo, Marc Casado, l'han operat aquest dilluns d'una fractura a la clavícula dreta i estarà uns 3 mesos de baixa. I a segona, s'ha confirmat que el davanter del Sabadell, Nico Joaquini, té un trencament del lligament encreuat anterior del genoll dret i haurà de passar pel quiròfan. Per altra banda, a Primera Federació, l'Europa ha fet oficial la sortida del tècnic Josep Maria Jané. La junta directiva i l'àrea esportiva del club consideren que s'ha produït una pèrdua de confiança que ha motivat aquesta decisió. Ara mateix, l'equip de la Vila de Gràcia és 19è en la classificació, amb només un punt en 4 jornades. El seu substitut serà Luis Blanco, de 48 anys. Blanco, que va jugar a l'Europa la temporada 2001-2002, ha dirigit l'Atlètic Balears i també l'Espanyol en diferents categories. Per altra banda, també en futbol, aquest dilluns s'ha sortejat els quarts de final de la Copa Federació Masculina amb la presència del Terrassa. Els agarencs s'enfrontaran al Sestao River a partit únic. El duel es jugarà al País Basc el 30 de setembre. I en clau poliesportiva, la Champions masculina de waterpolo, el Sabadell s'enfrontarà en la primera fase de la competició a l'Olympiacos, al Hannover i també al Herceg Novi. L'Atlètic Barceloneta, que defensarà el títol, jugarà contra el Mladost Dost, el Jarden Split i el Novi Beograd. Per altra banda, acabem en ciclisme perquè aquest dilluns s'ha disputat la contrarrellotge sub-23 del Mundial, que se celebra a Montreal, al Canadà. Hi ha participat Mathys van Kerckhoff, el ciclista de Montbrió del Camp, que competeix amb la selecció belga, ha acabat 12è. A la mateixa prova, Héctor Álvarez, de Benidorm, ha aconseguit la medalla de bronze. L'or ha estat pel neerlandès Ryan Gall i la plata per l'italià Nicolas Milesi. Per cert, el germà de Matís, Steph Van Kerkhove, també de Montbrió, va tenir un accident important diumenge mentre s'entrenava per preparar la contrarrellotge del Mundial Júnior. Un cotxe no el va veure, el van vestir a la sortida d'un carrer. El petit dels germans Van Kerkhove estarà unes quantes setmanes de baixa i es perdrà el Mundial i l'Europeu.
4: Són dos quarts de sis.

0: Aquestes són les principals informacions. El jutge Peinado envia a judici Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, per tràfic d'influències i malversació. La Moncloa condemna la decisió del magistrat i afirma que és un cas de persecució judicial contra el president espanyol. A Alemanya, després dels resultats de diumenge, el canceller Friedrich Merz reconeix la derrota del seu partit, la CDU, però ratifica que no pensa dimitir. L'extrema dreta l'avisa que va camí de convertir la formació en un partit residual. A partir d'ara us explicarem que l'autor del llibre Safaris Humans, Ezio Gabazzeni, explica al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio que alguns d'aquests viatges de persones adinerades a Sarajevo per matar bosnians per pur plaer durant la Guerra dels Balcans es van organitzar des de Barcelona. També explicarem que les Nacions Unides alerten que els humans no tenim prou garanties per mantenir el control sobre la intel·ligència artificial. Els experts de l'ONU avisen de la pèrdua de control sobre els programes informàtics que són capaços de saltar-se les salvaguardes de seguretat. I durant els mesos de juny i juliol, Trànsit va detectar 8.500 conductors que feien servir el mòbil mentre circulaven per l'AP7 i l'A2. Els infractors els van detectar unes càmeres que incorporen intel·ligència artificial en una prova pilot.
1: Esports.
0: Roger Arnau, què destaquem?
2: La sisa joventut ha celebrat aquest dilluns la Supercopa ACB aconseguida diumenge contra el Barça, el primer títol després de 18 anys. La plantilla verd i negra ha enviat un missatge d'agraïment i sobretot ha promès que continuarà guanyant. En futbol, la primera masculina ha encetat aquest dilluns una aturada de 3 setmanes pels compromisos de seleccions. L'èxode del Barça és de 17 internacionals, l'Espanyol perd 3 jugadors i el Girona 6.
0: I el temps, dimarts, últim dia de l'estiu, tornarà a ser assolellat amb algunes bandes de núvols prims. Les mínimes seran tropicals en alguns trams de la costa central i l'Empordà. A la tarda es formarà alguna nuvolada al nord-est i algun núvol baix al litoral central. La temperatura màxima serà una mica més baixa, amb molts valors entre els 27 i els 31 graus. Nou cop de la justícia contra Pedro Sánchez. La seva dona anirà definitivament a judici per malversació i tràfic d'influències. El jutge Juan Carlos Peinado ha enllestit la feina abans de jubilar-se aquest diumenge i la Moncloa l'acusa de perseguir Begoña Gómez sense proves, només per intentar tombar el govern de Sánchez. Madrid, Paula Brugets.
3: Begoña Gómez s'enfronta a 13 anys de presó, la jutjarà un jurat popular i la data del judici pot coincidir amb les eleccions municipals o les espanyoles si s'avancen. Peinado l'envia a judici acusada d'haver impulsat gràcies a la seva influència com a dona del president del govern espanyol la càtedra que dirigia a la Universitat Complutense, afavorint també empresaris amics. Per la Moncloa és inqüestionable la intenció política de Peinado, la persecució i la deshumanització que diuen ha marcat la polèmica investigació des d'ara fa 2 anys, un procés arbitrari i injust, diuen en privat, i que condemnen perquè només pretén perjudicar Pedro Sánchez. La ministra Diana Morán ha posat veu a la indignació del govern espanyol.
4: Un juicio que responde a la máxima del señor Aznar. ¿Quién puede hacer que haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar.
3: El PSOE també acusa Peinado d'haver fet un últim servei al Partit Popular abans de penjar la toga 4 dies abans de jubilar-se. Els socialistes confien que es demostrarà la innocència de Begoña Gómez en un cas que va començar per una denúncia de manos límpies, on qui acusa és el lobby ultra Azteuir i també Vox, en contra del criteri de la Fiscalia. El futur de la dona de Pedro Sánchez està ara mateix en mans de 9 ciutadans anònims escollits per sorteig.
0: Carlos Mazón es nega a respondre a les preguntes dels diputats en la comissió sobre la gestió de la dana al Congrés. L'expresident de la Generalitat Valenciana s'ha escudat en el fet que la justícia ja va descartar la seva responsabilitat. Un silenci que han criticat els grups parlamentaris que l'han acusat de menystenir les víctimes i burlar-se'n. Sentim que

0: Carlos Mazón y la réplica del republicà Gabriel Rufián.
1: Desde la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas. Pero en mi opinión, la más importante es el auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo mi responsabilidad.
2: Me remito a mi intervención inicial, señor Rufián, no lo voy a contestar.
3: Le estoy dando tiempo para que responda.
2: Ya lo he hecho.
3: No, no lo ha hecho. Creo que usted no merece ni un minuto de atención. Creo que usted solamente merece celda.
0: L'expresident Mazón diu que no parlarà fins que acabi la instrucció judicial.
4: 3CAT Info.
0: A Alemanya, el canceller Friedrich Merz ratifica que no pensa plegar. Reconeix la derrota a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on el seu partit, la CDU, ha quedat fora del Parlament. També que ha comès errors personals, però per ell continuar amb les reformes és un tema imprescindible. L'extrema dreta l'avisa que va camí de convertir la CDU en una formació residual. Berlín, Jordi Regàs.
5: Tot i que per Friedrich Merz la derrota a Mecklenburg-Pomerània Occidental ha estat molt dolorosa, ell continua. Això malgrat que el partit cristianodemòcrata mai havia quedat fora d'un parlament regional. Merz considera, però, que les reformes engegades comencen a funcionar i s'han de tirar endavant. Ara l'objectiu és tornar a ser un partit transversal, un partit del poble.
6: Aquestes eleccions han estat un tall ben profund. És un resultat aïllat però dramàtic per a la CDU. És un cop molt fort. Reflexionarem intensament sobre aquest tema i jo, per la meva banda, també faré propostes molt concretes perquè tornem a ser el que havíem estat i el que, lamentablement, ja només som en algunes parts del país, que és un partit del poble.
5: L'extrema dreta, eufòrica, amb uns resultats que confirmen un creixement aparentment imparable, donen el partit de Merz per acabat. Alice Weidel, portaveu d'Alternativa per Alemanya.
7: La CDU anirà cap al 5%. La CDU mai més, però mai més en la seva història com a partit, guanyarà cap més elecció a nivell estatal. Això ha estat un càstig molt clar a la CDU, un càstig a Friedrich Merz, que no fa més que fer política d'esquerres.
5: La negativa de Merz a capitular respon, per una banda, a la seva ambició personal, però també a un càlcul del propi partit. El que sona com a possible relleu, Hendrik Wüst, potser l'únic candidat del partit que desperta esperances, té eleccions a l'abril a l'estat federal on és primer ministre, al Rin del Nord-Westfàlia. Com a mínim fins llavors, Merz continuarà com a canceller.
0: I cap sorpresa a les eleccions legislatives de Rússia, on el suport al partit de Vladimir Putin ha pujat 8 punts i ha obtingut un nombre rècord de diputats, 347, que li garanteixen una supermajoria. Enmig de les denúncies de frau de l'oposició, les autoritats s'afanyen a remarcar que han estat netes i que el plebiscit sobre la guerra ha quedat inqüestionable. Moscou, Cristina Solies.
8: Aquesta victòria aclaparadora del partit de Putin no es correspon amb la caiguda de popularitat que la formació havia experimentat en els últims mesos. Això fa pensar a l'oposició que les autoritats han hagut de manipular les eleccions. Segons els experts, el Kremlin necessitava que Rússia Unida millorés resultats per presentar-ho com un aval a la guerra d'Ucraïna. I alhora, com que Putin va decidir entrar personalment en campanya, això s'havia de traduir també en un augment dels vots. Ara bé, la cap de la Comissió Electoral Central, Ella Panfilova, nega qualsevol mena d'irregularitat.
9: La campanya ha estat tan neta i tranquil·la com ha estat possible. D'això a Occident no en parlen, perquè per ells no som éssers humans. Tenen els seus propis criteris per a la democràcia i per al seu propi jardí de l'Eden.
8: Precisament el Partit Comunista esperava treure rèdit del malestar social que es viu al país per la fatiga de la guerra i els problemes econòmics, però ha acabat sent el gran perjudicat amb només el 14% dels vots. El seu líder ha denunciat que els han vetat candidats i observadors i que aquest joc brut del Kremlin li recorda les pràctiques dels convulsos anys 90 marcats a Rússia pel gangsterisme.
0: I en parlàvem al sumari. El periodista i escriptor italià Ezio Gabazzeni situa Bèlgica al cervell dels anomenats safaris humans a Sarajevo als anys 90 durant la Guerra de Bòsnia. Una forma de turisme macabre en què estrangers adinerats s'anaven a disparar per plaer a persones indefenses a la capital de Bòsnia durant el setge a la ciutat. Gabazzeni, que acaba de publicar Safaris Humanos, confia que les investigacions obertes, no solament a Itàlia, sinó també en altres països europeus, culminin en un procés penal per condemnar les persones que pagaven per matar Sarajevo. Ho ha explicat en una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
10: L'inquesta en corso.
11: Hi ha 5 fiscalies que estan investigant
10: a
11: Europa.
10: Fins
11: fa pocs mesos només era Milà, però des del juny també tenim la fiscalia de Sarajevo, Viena, Berna i Brussel·les, perquè sabem que l'organització d'aquests safaris, el cap pensant, era a Bèlgica.
0: Gabazzeni diu que la propietària d'un petit hotel a la frontera amb Eslovènia li va explicar que aquests caçadors de persones tenien predilecció per matar infants.
12: I ella
11: mateixa ens confirma que els caçadors estaven pel seu petangrec, fas pos per anar a menjar, o parlaven amb tota confiança que la presa més buscada eren els nens, després les dones joves i després dones, homes, etc. Són notícies que realment glacen la sang quan ho sents per primera vegada. Dius, com pot ser? Un nen...
0: L'autor d'aquest llibre d'investigació sobre els safaris humans a Sarajevo ha explicat que alguns dels viatges macabres per matar bosnians es van organitzar des de Barcelona. El govern aprovarà aquest dimarts el Pla Regenera, que contempla una inversió de més de 760 milions d'euros durant els pròxims 3 anys per rehabilitar habitatges prioritàriament vulnerables d'arreu de Catalunya. Cada any s'invertiran 190 milions de fons propis i 65 milions més en forma de préstec. Esparreguera, David Angelà.
13: Una injecció econòmica destinada sobretot als barris vulnerables, als nuclis antics i als municipis rurals, deixant de banda les grans capitals que s'hagin acollit al pla de barris, segons la consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Paneque.
14: Pot haver-hi alguna rehabilitació concreta d'un edifici que coincideixi amb una àrea d'un pla de barris, però en general han de pensar que aquest pla Regenera està precisament destinat a aquells municipis, ciutats mitjanes, municipis rurals i ciutats mitjanes, que no tenen un pla de barris integral, però sí que, en canvi, poden actuar en punts concrets del seu municipi.
13: Aquest programa resulta dels acords entre PSC i Esquerra Republicana. Parteix d'un parc residencial envellit. A Catalunya hi ha prop de 4 milions de llars, gairebé el 60% són d'abans de 1980. 560.000 habitatges tenen més de 45 anys.
0: Denuncien el suïcidi d'una dona de 54 anys de l'Hospitalet de Llobregat després de ser desnonada. Segons la família i el sindicat de l'habitatge, la pressió d'un fons d'inversió i l'abandonament de les institucions van empènyer la dona, que tenia dues filles, a treure's la vida el mes passat. Han explicat que la dona es va separar, va perdre la feina i no va poder pagar la hipoteca del pis on havia viscut 20 anys. Va negociar una dació amb el Banc Sabadell a canvi d'un lloguer social, però, segons diuen, el banc es va vendre el pis a un fons que no li va renovar el lloguer. El jutge no va ajornar el desnonament, tot i que la nit abans la dona havia ingressat a urgències per un intent de suïcidi. Jordi Naya era el seu advocat.
15: El dia abans del desnonament que va patir l'Olga, nosaltres vam demanar la suspensió perquè consideràvem que en aquestes condicions no podia afrontar el desnonament i que, a més, s'havia de tenir en compte una cosa que en dret es diu el principi d'interès superior del menor, que és que qualsevol decisió que prengui un govern, un jutjat, etc., ha de tenir en compte a l'interès dels menors, i en aquella casa hi havia menors.
0: Aquest dilluns a Barcelona també han desnonat una dona amb problemes de salut mental i amb discapacitat reconeguda, segons el sindicat de llogateres. Els Mossos han detingut un home per atropellar la seva exparella als Pallaresos, al Tarragonès. La dona està ingressada a l'hospital en estat molt greu. Aquest dilluns l'Ajuntament ha convocat una concentració de rebuig i condemna contra la violència masclista. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
16: Els fets han passat poc abans de les 9 del matí, quan la dona sortia de casa i l'home, de 47 anys, l'hauria embestit amb el seu cotxe amb la intenció d'atropellar-la. En l'incident ha acabat topant amb almenys un altre vehicle. Segons fonts policials, l'home tenia un ordre d'allunyament vigent respecte a la víctima i ha estat detingut com a presumpte autor de temptativa d'homicidi, trencament de condemna, lesions i danys. Tot plegat ha passat després d'alguns episodis d'amenaces de l'home. La unitat d'investigació dels Mossos d'Esquadra a Tarragona investiga ara els fets.
4: 3CAT Info.
0: Les Nacions Unides alerten que els humans no tenim prou garanties per mantenir el control sobre la intel·ligència artificial. Els experts de l'ONU avisen de la pèrdua de control sobre els agents, és a dir, els mateixos programes informàtics que són capaços de saltar-se les salvaguardes de seguretat per aconseguir els seus objectius. Un dels membres d'aquest grup, el català Roman Orús, ha explicat al Catalunya Nit que el que proposen és millorar els controls.
17: S'han de posar moltes més capes de seguretat en el que són els models d'intel·ligència artificial avançats. A veure, ara mateix, per exemple, en aviació hi ha moltíssimes capes de seguretat abans de pujar-se un avió, no? I en tecnologia nuclear, doncs, el mateix. El que diem és que s'ha de fer alguna cosa semblant a intel·ligència artificial.
0: A Espanya, Pedro Sánchez ha presentat un pla de desenvolupament responsable de la IA i ha criticat que els magnats de les grans tecnològiques es vulguin autorregular.
18: Creo que tenemos que actuar con urgencia porque la inteligencia artificial desregulada, opaca, en estampida y en muy pocas manos, bueno, pues es el cóctel perfecto para que ocurra una desgracia.
0: Sánchez proposa acordar un nou pacte social que vol negociar amb patronal i sindicats. Precisament el secretari general de la UGT, Josep Maria Álvarez, ha assegurat que

0: La cimera iSummit, que aplega més de 200 ponents de les principals companyies del sector, com Anthropic, OpenAI, Nvidia o Google. El conseller delegat de l'entitat organitzadora, Guillem Rostán, ha explicat a 3Cat Info que la seguretat serà un dels temes centrals de la reunió.
1: Tenemos tres o cuatro paneles que van a hablar de los límites que tenemos que poner a la IA. Y para nosotros es muy importante de hacer debate, de hablar de que es una herramienta, debe quedarse como una herramienta y tenemos que cuidarnos de que no nos controla la IA.
0: L'organització espera que hi passin més de 10.000 assistents. La Generalitat hi presentarà els detalls de la inversió en IA fins al 2030.
1: Vendrá para anunciar los proyectos, los 1.000 millones de inversión que habían comentado en el último noviembre. Van a presentar en qué van a invertir dentro de la IA y de las infraestructuras hasta el 2030.
0: La cimera sobre intel·ligència artificial s'acaba dimecres a Barcelona.
2: El temps.
0: Gemma Puig.
3: Pocs canvis aquesta setmana. Tindrem una setmana amb un temps anticiclònic, amb estabilitat, temperatures al matí i amb aquest ambient més fresc cap al Pirineu, amb aquest contrast un pèl més marcat en aquestes comarques del Pirineu-Prepirineu entre el dia i la nit, i temperatures que, altre cop, en alguns trams de la costa no han baixat dels 20 graus. Sol, ressol com a molt, algunes bandes de núvols alts i prims durant el matí, també de cara a la tarda, i a la tarda també hi poden haver algunes nuvolades que creixin cap a sectors de muntanya del nord-est, amb alguns núvols baixos que també es poden formar a la mateixa línia de la costa, sense més conseqüència. Pel que fa a les temperatures màximes, baixaran un parell de graus. Igualment, però, molts valors entre els 27 i els 30-31 graus. Les més altes cap a l'interior de l'Ebre poden tornar a tocar els 33 o 34 graus. I dimecres, que comença oficialment la tardor, però ho farà amb un temps d'estiu.
0: El Pirineu s'escalfa més ràpid a les cotes altes que a les baixes. És la principal conclusió preliminar d'un estudi del Meteocat que analitza per primer cop aquest fenomen al Pirineu, conegut com a escalfament dependent de l'altitud. Els investigadors apunten que els canvis en la circulació atmosfèrica i sobretot el retrocés de la neu poden explicar aquesta diferència. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
4: En els últims 24 anys, la temperatura al Pirineu ha pujat al voltant de 2 graus, sobretot entre els 1.500 i els 2.200 metres. En aquesta franja, la màxima ha augmentat 1,8 graus i la mínima 2,1. El Meteocat ho ha pogut determinar analitzant dades de les estacions meteorològiques pirinenques des del 2022. El tècnic del Meteocat, Pere Esteban, explica quines són les dues principals causes d'aquest escalfament més intens a les cotes altes.
5: Per una banda, canvis en la circulació atmosfèrica, canvis del comportament en els anticiclons i les depressions, i per l'altre, el retrocés de la presència de la neu. Sabem que la neu està patint, evidentment, aquest canvi climàtic. Cada cop tenim hiverns, tot i que algun ha sigut molt bo a nivell de nivologia, però que molts anys la manca de neu és notícia, és evident a l'alta muntanya, i clar, la neu és un factor que també influencia en la temperatura.
4: És el primer cop que aquest fenomen es demostra al Pirineu, tot i que ja s'havia constatat en altres massissos del món.
2: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: En només dos mesos, el juny i el juliol, el Servei Català de Trànsit va detectar 8.500 conductors que feien servir el telèfon mòbil mentre circulaven per l'AP7 i l'A2. Els infractors els van detectar unes càmeres que incorporen intel·ligència artificial en una prova pilot per comprovar el funcionament d'aquests dispositius. El Departament d'Interior preveu incorporar aquesta tecnologia al Pla de Seguretat Viària per als pròxims 3 anys amb l'objectiu de reduir la sinistralitat. Justament un accident entre dos cotxes i un camió ha deixat cues de 19 quilòmetres a l'autopista AP7 aquest dilluns al matí. L'accident, que ha estat a primera hora, no ha deixat ferits de gravetat. Mentrestant, el que investiguen els Mossos és un possible segrest que es va produir dissabte entre Montornès i Vilanova del Vallès, també a l'AP7. Segons els testimonis de diversos conductors, un grup d'homes amb armilles policials i fent-se passar per Mossos van treure d'un vehicle un home amb la cara ensangonada i el van fer pujar a un altre cotxe. La consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que la principal hipòtesi és una revenja per drogues entre grups criminals i que la víctima es troba bé.
6: La persona ja no està segrestada i la investigació de Mossos, els primers indicis, a un tema de salut pública, de drogues, però és tot, m'apunta el director general de la policia, que l'estat de salut de la persona és correcte, o sigui, a priori no ha patit cap mena de dany físic.
0: De moment no hi ha cap detingut pel cas.

0: L'Alzheimer es pot prevenir o retardar fins a un 40% si s'actua sobre factors de risc, com ara la dieta, el nivell d'estudis o la vida social. Així ho asseguren els investigadors, coincidint amb el Dia Mundial contra aquesta malaltia, que a Catalunya afecta una de cada 10 persones de més de 65 anys. El director de la Fundació Pasqual Maragall, el doctor Arcadi Navarro, detalla sobre quins factors de risc podem actuar per evitar un diagnòstic d'Alzheimer.
1: I són 14, que comencen, com deia, al nivell d'estudis, a l'exercici, la salut cardiovascular, és a dir, la hipertensió, la diabetis, la socialització, la vida intel·lectual, la sordesa, la dieta, l'alcoholisme. Hi ha tota una sèrie de factors que el que podem dir és que el que és bo pel cor sempre és bo pel cervell i, a més, hi ha alguna sèrie de qüestions que són específics del cervell.
0: Des de la Fundació Pasqual Maragall reclamen més recursos perquè les persones diagnosticades puguin endarrerir els efectes de la malaltia al màxim possible. És el cas de la Isabel, que té 75 anys i en fa dos que sap que té Alzheimer.
2: Tallers de memòria, he escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la, faig teatre amb el grup de tartamuts de Catalunya, vaig a les conferències, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana. O sigui, jo no paro.
0: Els familiars i associacions de malalts també reclamen més ajudes destinades als cuidadors, en qui recau el 80% de les cures i que suposen uns 42.000 euros anuals per pacient.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En cultura, el grup Balanyà comptarà aquesta temporada amb musicals de gran format, teatre de text i molta comèdia. Miqui Esparvé, Enric Cambrai, Àngels Gunyalons, Javier Càmara o Sílvia Abril són alguns dels noms propis de la programació d'enguany que s'ha presentat amb una gran festa a la cúpula del Coliseum. Marta Vives.
4: Des de musicals com Mamma Mia, el Tivoli que arrenca funcions el 26 de setembre o Cabaret al Coliseum, fins al teatre de text del Teatre Borràs amb muntatges com Les coses excepcionals amb Miqui Esparvé, Eureka amb Vicent Andongo o La síndrome Natàlia de Jordi Casanovas, protagonitzada per Àngels Gunyalons.
5: És la primera vegada que em poso al capdavant d'un monòleg, em fa molta il·lusió i amb un text que d'alguna manera és garantia de bones experiències, no?
6: És una paradoxa perquè es troben uns professors que és com el consell rector amb una mare, jo sóc la mare.
7: Bueno, es troba que li donen un diagnòstic, li diuen que té poc més de 15 dies de vida i ella considera que allò no pot ser d'aquella manera, que allò ha de ser una comèdia, no pot ser un drama, no pot ser una tragèdia, i decideix transformar la seva vida o els seus últims dies en una comèdia perquè tingui un final feliç.
4: Per Anna Martínez Balanyà, la comèdia és una opció guanyadora amb l'objectiu d'arribar a tots els públics.
8: Nosaltres és veritat que fem molta comèdia, molt humor. A vegades està una mica menys tingut, però és veritat que a través de l'humor ens atrevim a dir coses que, dites seriosament, potser no ens atreviríem a dir tant.
4: Una filosofia que els funciona perquè aquesta temporada passada han aconseguit prop de 670.000 espectadors en les tres sales que gestionen.
0: I la producció catalana Ruega por nosotras s'ha presentat al Festival de Cinema de Sant Sebastià en secció oficial, però fora de competició. La pel·lícula de Daniel Monzón vol rescatar de l'oblit l'anomenat Patronato de Protección de la Mujer de l'època franquista i les atrocitats que s'hi feien. Aviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
9: Santa Maria, Santa Virgen de las Vírgenes.
10: El director de pel·lícules com Les Leyes de la Frontera, El Niño o Zelda 211 detalla el tracte vexatori que rebien les nenes i adolescents internes en aquesta institució i ha revelat que a dia d'avui encara hi ha voluntat d'amagar què s'hi feia. Ho va notar a l'hora de buscar finançament.
11: En efecto, había en algunos casos, algunos despachos en los que sencillamente se me decía que querían trabajar conmigo, que el guion era estupendo, pero que en este caso no. Y no había más respuesta que esa. Entonces, bueno, pues cada uno que saque sus conclusiones. Jo s'acaba les mies.
10: Monzón, que ha explicat com es va documentar per escriure el guió amb Jorge Garrigue Echevarría, ha argumentat que no han volgut mostrar el sadisme físic que s'aplicava al Patronato perquè han volgut centrar-se en la violència psicològica. La protagonista és l'actriu Zoe Bonafonte, que va saltar la fama amb el 47, a qui acompanya Adelfa Calvo, que és la monja que dirigeix un dels centres, i ve a Segura i Xavi Sáez, que interpreten els seus pares.
0: Amb Roger Nau.
12: Festa grossa a Badalona, la penya ha celebrat aquest dilluns la Supercopa CB aconseguida diumenge davant el Barça. Feia 18 anys que el Joventut no aixecava un títol. L'afició verd i negra ha omplert la plaça de la Vila per celebrar-ho. Primer, els jugadors i tècnics de la penya han anat a peu fins l'Ajuntament, després han estat rebuts dins el consistori per l'alcalde, Xavier García Albiol, i finalment...
13: I ja tenim aquí els capitans portant el trofeu de la Supercopa 2025. Després de tants i tants anys, ens han tregut i quin cotxe, quin traient.
12: Han sortit al balcó per compartir el títol amb els seguidors. Els més aclamats han estat Ricky Rubio i Nico Laprovittola, l'MVP de la Supercopa.
14: Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar del que vam viure ahir l'Olímpic, que va ser molt màgic. Crec que la penya és màgica, viure això és màgic, així que moltes gràcies.
15: Yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la penya siga creciendo y que volvamos otra vez a disfrutar de esta fiesta. Vamos por más.
12: Han estat missatges d'agraïment i, sobretot, la promesa de continuar guanyant, també del tècnic, Dani Miret.
16: Tot el que significa el poder tornar a guanyar un campionat amb el Joventut ens dona molta energia, ens dona molta motivació i tenim la responsabilitat de que això continuï sent així.
12: I pel que fa al futbol, la Lliga de Primera Divisió ha començat aquest dilluns l'aturada de gairebé 3 setmanes sense competició pels compromisos internacionals. L'èxode del Barça és de 17 jugadors, l'Espanyol en perd 3 i el Girona 6, tot i que en aquest cas la Lliga de Segona no s'atura. Durant aquesta aturada, la selecció espanyola jugarà 4 partits de la Lliga de les Nacions de la UEFA. El primer serà dissabte que ve, 26 de setembre, contra Anglaterra a Wembley. Després jugarà contra Croàcia a Sevilla el 29 de setembre, també, contra la República Txeca a Oviedo el 3 d'octubre i un altre cop contra Croàcia el 6 d'octubre a Split. Aquesta agenda de partits coincideix amb la renovació de Luis de la Fuente com a seleccionador espanyol fins al 2032. El parèntesi a la Lliga arriba amb el Barça ben guanyat tot el que ha jugat. 21 punts de 21 possibles i 5 punts més que l'Atlètic de Madrid i el Betis, i 6 més que el Madrid. Precisament, el davanter del Club Blanc, Kylian Mbappé, fa autocrítica en una entrevista al diari AS. Reconeix que han de treballar més i també parla d'arbitratge.
17: Yo pienso que yo nunca he sido un jugador que habla mucho del árbitro. Entonces yo no voy a empezar ahora. Yo pienso cosas, pero lo voy a guardar para mí porque yo nunca he sido jugador así. No voy a empezar a cambiar y decir cosas sobre el árbitro en la prensa porque al final el árbitro es humano, hacen errores, sí son errores, pero yo no quiero entrar en este tema.
12: Per cert, l'Atlètic de Madrid ha respost les crítiques a l'arbitratge de José Mourinho després del derbi de diumenge al Metropolitano. L'equip matalassé a les xarxes socials ha demanat textualment acabar amb l'assetjament arbitral. I dos apunts sobre lesions. A primera, el jugador del Barça, cedit al Deportivo, Marc Casado, l'han operat aquest dilluns d'una fractura a la clavícula dreta i estarà uns 3 mesos de baixa. I a segona, s'ha confirmat que el davanter del Sabadell, Nico Joaquini, té un trencament del lligament creuat anterior del genoll dret i haurà de passar pel quiròfan. Mentrestant, a Primera Federació, l'Europa ha fet oficial la sortida del tècnic Josep Maria Jané. Ara mateix, l'equip de la Vila de Gràcia és 19è a la classificació amb només un punt en 4 jornades. El seu substitut serà Luis Blanco, de 48 anys. Blanco, que va jugar a l'Europa la temporada 2001-2002, ha dirigit l'Atlètic Balears i també l'Espanyol en diferents categories. I en clau poliesportiva, la Champions masculina de waterpolo, el Sabadell s'enfrontarà en la primera fase de la competició a l'Olympiacos, al Hannover i a l'Erzeg Novi. L'Atlètic Barceloneta, que defensarà el títol, jugarà contra el Blandost, el Jadran Split i el Novi Beograd. I acabem en ciclisme, perquè aquest dilluns s'ha disputat la contrarrellotge sub-23 del Mundial, que se celebra a Montreal, al Canadà. Hi ha participat Mathis van Kerkhove, el ciclista de Montbrió del Camp, que competeix en la selecció belga, ha acabat 12è. A la mateixa prova, Héctor Álvarez, de Benidorm, ha aconseguit la medalla de bronze.
18: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
19: Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: Vinga, va, que ja comença un nou matí i ho fem, a més, amb temps estable. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Hola, bon dia. Sí, de moment sense canvis a la vista, avui es mantindrà el temps tranquil, amb quatre núvols prims, potser algunes nuvolades a la costa, i en temperatures avui un palet més moderades, que poden arribar en general entre 28-30 graus, potser l'extrem sud de Catalunya puntualment arriben als 34-35, tot i això aquesta hora bufa una mica de tramuntana a l'Empordà i una mica de mestral al Baix Ebre, que fa que les temperatures ja siguin altes, de 24-25 graus en aquests trams.
0: I avui també el Tribunal Constitucional començarà a debatre els recursos presentats pels líders del procés després de l'aval de la justícia europea a l'amnistia. Avui sobre la taula hi ha el de Jordi Turull, que es desestimarà perquè ha caigut en mans d'un jutge del bloc conservador.
2: Passarà el 6 o passarà més endavant? Si passés el 6, evidentment es resoldria el 6, la del Jordi Turull i la de la Dolors Bassa, la magistrada que és la ponent de la Dolors Bassa, serà totalment contrària a la de Macías perquè és una magistrada que és del sector progressista.
0: Això deia l'advocat de Turull, Jordi Pina, ahir al matí de Catalunya Ràdio, situava el 6 d'octubre com el dia clau perquè el TC avali l'amnistia. Si es compleix el calendari, només quedaria que el Suprem l'apliqués perquè Puigdemont pugui tornar. I mentrestant, a Madrid, en aquest cas Pedro Sánchez, se'n va fins a Nova York a la inauguració de l'Assemblea General de l'ONU. Encara no ha dit res de que el jutge Peinado hagi enviat a la seva dona a judici. Sí que n'ha parlat algun dels seus ministres, per exemple, Diana Morán.
3: Un juicio que responde a la máxima del señor Aznar. ¿Quién puede hacer que haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar.
0: I per tancar la carpeta judicial, l'expresident Zapatero té tres dies per aclarir l'origen de les joies que es van trobar al seu despatx. El mes de juny, davant del jutge, Zapatero va dir que aportaria la informació en una setmana o 10 dies. Això el mes de juny. 22 de setembre, ara té 3 dies. L'altra previsió també destacada del dia. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, tornarà a posar avui sobre la taula els ministres europeus l'oficialitat del català a les institucions comunitàries. Álvarez ens explicava en aquest programa que Espanya no donarà suport a l'entrada de Montenegro o Albània si abans no resol aquesta carpeta.
4: Desde luego es impensable para España que haya un solo idioma más dentro del régimen lingüístico oficial de la Unión Europea si no lo están también el catalán, el euskera y el gallego.
0: Tot això avui que l'atenció mundial se centra, com dèiem, a Nova York i arrenca l'Assemblea General de l'ONU amb el discurs de benvinguda del president nord-americà Donald Trump. Enviat especial, Oriol Serra, bon dia.
5: Bon dia. El discurs d'obertura del president dels Estats Units serà el plat fort d'aquesta primera jornada de l'Assemblea General de les Nacions Unides. De fet, l'agenda de Trump també acapararà el protagonisme per la signatura de l'acord amb Dinamarca sobre Groenlàndia.
0: I Álvarez aprofitarà la seva estada a Nova York per reunir-se aquesta setmana amb el seu homòleg marroquí. Ahir Álvarez refredava la possibilitat de que demà hi hagi una nova entrada massiva a Ceuta coincidint amb les eleccions al Marroc. Tot i això, el ministre Marlaska confirma que s'ha reforçat el control a les fronteres.
6: Hemos un carácter preventivo reforzado tanto la frontera en Ceuta como en Melilla con más grupos de seguridad.
0: És a dir, no hi ha alarma, però sí hi ha alerta per part del govern espanyol. I enmig de tot aquest soroll, també de baralles i de polèmiques que ens envolten, una mica més de pau al Congrés dels Diputats.

0: va ser aquest homenatge en el marc del Dia Internacional de la Pau i coincidint també en el 150 aniversari del naixement del músic català.
1: Un català universal que se sentia molt orgullós de ser-ho. Una de las figuras más importantes de la música del siglo XX. Un músico magistral, universal.
0: Així el va recordar la presidenta de la Cambra Baixa, Francina Armengol.

Tot això ho m'ha dit, que parlarem, atenció, d'un nou cas, un segon cas que s'està investigant per part dels Mossos en 48 hores d'un home raptat també a la Força Catalunya. Ho explicarem a partir de les 10 del matí també aquí al Matí de Catalunya Ràdio. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya!

0: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
1: I comencem aquesta hora fent un repàs, en aquest cas, a les notícies amb Francesc Soler. Bon dia.
2: Bon dia, Ricard.
1: I Sílvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia.
1: Ens actualitzem. El Consell d'Educació de Catalunya comença a perfilar avui el debat sobre l'educació.
2: Abans que s'acabi aquest mes, s'hauran d'escollir els temes del debat, com el paper de les tecnologies a l'aula o el model de l'escola inclusiva. Fins al novembre s'escoltarà el sector, al febrer es faran les deliberacions i les propostes hauran d'estar enllestides a l'abril. La consellera Esther Niubó demana que les mesures siguin concretes.
4: Aquest no ha de ser l'enèsim diagnòstic. Ja disposem de diagnòstics, disposem d'informes, de propostes. Ara el que cal és passar a l'acció i superar, doncs, un malestar fruit de necessitats desateses durant anys.
2: El president del Consell d'Educació de Catalunya, Joan Manuel del Pozo, vol que les famílies i els docents s'hi impliquin.
5: Que no només educa l'escola, sinó que la família educa també en el primer lloc. O, en el cas dels docents, acceptar que la carrera docent ha de tenir uns criteris i pot tenir una avaluació, com tenen moltes feines.
2: El president Salvador Illa ha convocat aquest divendres al Palau de la Generalitat tots els grups parlamentaris per al futur acord de país sobre l'educació. El PP i Vox se n'han desmarcat.
1: I us avança el matí de Catalunya Ràdio. Acord entre el PSC i Esquerra per Barcelona per garantir el reforç escolar gratuït a infants i adolescents.
6: El govern municipal i el grup liderat per Elisenda Alemany han pactat destinar el que recapti del recàrrec turístic als creuers a programes d'activitats de reforç escolar. Elisenda Alemany, portaveu d'Esquerra a l'Ajuntament de Barcelona, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
7: Que serà un nou programa d'activitats de reforç escolar gratuïtes per a tots els alumnes per fer deures o per fer repàs, que és una recomanació de fet que feia el darrer informe PISA, i a partir de l'any vinent cap nen o adolescent a Barcelona es quedarà sense preguntar allò que no entès a classe perquè a casa seva no el poden ajudar o no li poden pagar classes particulars.
6: Aquests diners es destinaran a triplicar les beques i ajudes a les extraescolars perquè cap família es quedi sense fer-ne per motius econòmics. Es calcula que uns 12.000 infants no fan extraescolars perquè no s'ho poden pagar. L'objectiu és ingressar 20 milions d'euros els propers anys amb la taxa de creueristes 4 l'any 2027.
1: I aquest matí el govern espanyol tornarà a reclamar l'oficialitat de la llengua catalana a la Unió Europea en una reunió davant de tots els socis comunitaris.
2: Ha passat més d'un any des de l'últim cop que Madrid va portar aquest tema a la taula dels ministres europeus. Els dubtes de països grans com Alemanya o Itàlia, però, continuen frustrant el consens.
1: Brussel·les, Bruno Fortea.
8: Amb l'aplicació de l'amnistia aplanada i a les portes de negociar uns nous pressupostos espanyols, Pedro Sánchez reactiva la carpeta del català a Europa per mirar de seduir Junts. Aquest cop no s'espera que hi hagi cap votació sobre el tema. Només sabem que el govern espanyol intervindrà en la reunió per demanar que el català sigui llengua oficial. I que això passi abans que entrin a la Unió Europea nous països, com Montenegro o Albània. Abans que el montenegrí o l'albanès siguin oficials, li tocaria el català, diu el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez.
9: Desde luego es impensable para España que haya un solo idioma más dentro del régimen lingüístico oficial de la Unión Europea si no lo están también el catalán.
8: Des de Brussel·les, Bruno Fortea, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I el Tribunal Constitucional activa avui el compte enrere perquè pugui tornar de l'exili Carles Puigdemont i siguin amnistiats els principals líders del procés.
6: El ple del Tribunal debatrà el recurs d'empara de Jordi Turull contra la decisió del Suprem de no amnistiar-lo pel delicte de malversació. El magistrat conservador José María Macías ha redactat com a ponent un esborrany de sentència desfavorable, però la majoria progressista del Tribunal la tombarà. Caldrà esperar el ple del 6 d'octubre perquè es voti un nou text favorable a l'amnistia que, si és prou contundent, deixaria poc marge de maniobra al Suprem. Jordi Pina, advocat de Jordi Turull, en parlava ahir al matí de Catalunya Ràdio.
10: Si Llarena no volgués aplicar, si Marchena i els resta de magistrats no volguessin aplicar això, doncs, bueno, seria una barbaritat.
6: La direcció de Junts continua sent molt prudent sobre la tornada del seu líder, Carles Puigdemont, encara que l'expresident ha verbalitzat si pot tornar la seva intenció de submergir-se en la realitat del país 9 anys després d'exiliar-se a Bèlgica.
1: I el jutge Peinado ha enllestit la feina 4 dies abans de jubilar-se i deixa el futur de Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez, en mans d'un jurat popular.
2: El govern espanyol condemna que s'enviï a judici la dona de Pedro Sánchez i critica que és una persecució judicial en tota regla per intentar tombar el govern espanyol.
11: El judici encara no té data, però pot coincidir amb les eleccions municipals o les espanyoles i Sánchez les avança abans de l'estiu. La Moncloa carrega sense embuts contra Peinado. És inqüestionable la intenció política, la persecució sense proves, diuen en privat i ho condemnen. Creuen que és un judici arbitrari i injust només per ser la dona de Pedro Sánchez. En públic, la ministra Diana Morán denuncia que Peinado ha fet un últim servei al PP abans de penjar la toga.
12: Que responde a la máxima del senyor Aznar. Quien puede hacer que haga, pues el senyor Peinado ha hecho
3: su aportación a esa petición del señor Aznar.
11: Begoña Gómez s'enfronta a 13 anys de presó i és un cop duríssim per a Pedro Sánchez, que fa dos anys es plantejava dimitir quan la investigació tot just començava. Des de Madrid, Palabrujats, pel Matí de Catalunya.
1: I el jutge del cas Plus Ultra, que investiga José Luis Rodríguez Zapatero pel rescat de l'aerolínia, li dona 3 dies perquè aclareixi l'origen de les joies que li van trobar al seu despatx.
6: El magistrat José Luis Calama reclama a l'expresident espanyol tota la documentació que tingui de les joies. També ha encarregat un nou informe pericial perquè sospita que les peces tenen més valor que el que es va taxar en un principi d'1,3 milions d'euros. L'instructor vol esbrinar l'antiguitat de les peces, el seu origen, els metalls preciosos de què estan fetes i quin valor individual tenen. L'Audiència Nacional va obrir aquesta segona investigació a banda del cas Plus Ultra per possibles delictes de frau fiscal i contraband. Calama també ha fixat data per la declaració de les dues filles de Zapatero, les ha citat el 30 de novembre i les investiga perquè veu indicis que la seva empresa va servir per canalitzar possibles comissions en el rescat de Plus Ultra.
1: I avui comença la 81a reunió de l'Assemblea General de la ONU a Nova York amb el discurs del president dels Estats Units.
2: Un Donald Trump que ha vist com les grans cadenes de televisió se solidaritzen amb els mitjans de comunicació vetats per ell i deixaran de cobrir els actes de la Casa Blanca.
12: Donald Trump centrarà avui l'atenció de l'Assemblea General de l'ONU amb el seu discurs d'obertura, però també amb d'altres qüestions de l'agenda internacional, com són el lideratge en l'àmbit de la intel·ligència artificial o la guerra de l'Iran. Serà l'última assemblea amb el portuguès Antonio Guterres com a secretari general de l'ONU. Segons el seu exassessor, Jeffrey Feldman, el llegat que deixa Guterres no és especialment positiu.
13: Guterres és un interlocutor brillant, té un gran domini de la història, té anècdotes meravelloses per il·lustrar el que explica, però ha paralitzat l'ONU amb un clima de cautela pel que fa a la seva agenda política de pau i seguretat.
12: Des de Nova York, Oriol Serra, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I atenció a això, polèmica per l'acord del Barça amb un grup empresarial d'origen israelià.
6: Es tracta de Babylon Park, una companyia que instal·larà al Camp Nou un espai de lleure familiar dirigit als més petits. El guany econòmic per al Barça serà d'uns 100 milions d'euros en els pròxims 25 anys. Aquest acord es va aprovar a l'Assemblea de Socis Compromissaris de dissabte. Els dies previs, la Comunitat Palestina de Catalunya ja havia fet una crida a votar-hi en contra pels possibles vincles amb el govern de Netanyahu. Fins i tot l'eurodiputat dels Comuns, Jaume Sens, va reclamar al club que fes una auditoria de l'empresa.
14: El Barça diu que és més que un club, que defensa la pau, els drets humans i la infància, però la veritat es posa al costat d'Israel mentre està cometent un genocidi indirecte i embruta l'escut i els valors i el seu prestigi mundial. I crec que hi ha una pregunta que molta gent s'està fent. Quin gest representa més els valors del Barça? La foto del president Laporta darrere d'una bandera israeliana o la bandera palestina de Lamine Yamal?
6: En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, Asens lamenta que el Barça no aïlli una empresa israeliana tal com recomana la relatora especial de l'ONU per als drets humans, Francesc Albanese. Durant l'assemblea de preguntes d'un soci, el president Laporta va explicar que el club havia fet les comprovacions necessàries i va assegurar que no es va detectar cap irregularitat de l'estructura societària, ni dels accionistes, ni de les operacions de negoci de la companyia.
15: La normativa no estableix una prohibició general pel fet que sigui una empresa israeliana.
6: Consulta pel Matí de Catalunya Ràdio, el Barça ha explicat que s'ha fet un informe per avaluar el contracte, que no es pot fer públic perquè forma part d'un procediment intern. Fons del club subratllen que la nacionalitat israeliana d'un dels accionistes de Babylon Park no acredita cap vinculació amb la guerra de Gaza ni constitueix per si sola un motiu per excloure-la.
1: I les Balears assoleixen el rècord de persones migrants que arriben amb embarcacions irregulars.
2: En el que portem d'any s'han superat els 5.600 immigrants que han desembarcat sobretot a Mallorca i Formentera. Són 200 persones més que les Canàries.

0: Mallorca, Caterina Carmany.
1: La ruta entre Algèria i les Balears s'ha consolidat en els últims 3 anys, mentre que el nombre de migrants a les Canàries s'ha reduït a la meitat en un any. Segons Àlex González, de l'Observatori de Migracions de la Mediterrània, es tracta d'un desplaçament de rutes.
2: La cooperació per, diguem que, reduir la ruta canària no implica que la migració desaparegui, implica que es trasllada. Tancar les fronteres en una banda implica traslladar-les en unes altres. En aquest cas, la ruta algeriana està incrementant degut a aquesta raó.
1: L'anomenada ruta algeriana és de les més perilloses. A principi d'agost van morir 19 persones en 2 naufragis quan intentaven arribar a les Balears. I aquests són els que sabem, però segons els experts, hi ha centenars de persones que moren durant les travessies quan intenten accedir a una vida millor. Des de Mallorca, Caterina Carmen Jaume, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I el govern espanyol continua explorant nous emplaçaments també a Ceuta per ubicar-hi més de 3.000 persones immigrants que calculen que continuen, en aquest cas, als carrers.
3: La instal·lació del port de la ciutat autònoma, 1.700 llits, ha quedat petita i ja el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha assegurat que ja mouen fils per aixecar més campaments.
4: Tenemos ya habilitadas un poco más de 6.000 plazas. Nuestro objetivo es llegar a las 9.000, 10.000. Ya estamos estudiando los próximos asentamientos.
3: També s'ha intensificat la presència policial a les fronteres de Ceuta i Melilla davant les noves crides a les xarxes per entrar demà dimecres a Espanya, aprofitant que el Marroc celebra eleccions. La Moncloa rebaixa la importància d'aquestes convocatòries, però afirma que hi estan a sobre i insisteix que la comunicació amb les autoritats marroquines és fluida i permanent.
0: I avui és l'últim dia de campanya electoral al Marroc.
5: El Regne Alauita celebra comicis legislatius demà amb el descontentament juvenil com a eix central en un país embarcat en projectes faraònics, com és el cas de l'estadi Hassan II.
6: Els indicadors macroeconòmics del Marroc són bons. Creixement que s'acosta al 5%, una inflació continguda al 2% i un dèficit i deute raonablement moderat, però les taxes d'atur es disparen, sobretot quan es tracta dels joves, que pot arribar al 40%. Més que el guanyador de les eleccions de demà, els analistes estaran atents a la participació. Les protestes ja apaivagades dels joves i la tensió migratòria han protagonitzat l'últim any al país, mentre el Marroc aspira a celebrar la final del Mundial del 2030 a l'estadi més gran del món, el Hassan II, encara en construcció, que costarà l'equivalent a una setena part dels pressupostos anuals en sanitat. Des de Fanidec, Nando Sonoguera, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Mentrestant, investiguen, atenció, un segon cas en 48 hores d'un home raptat a la força a Catalunya.
3: Els Mossos han obert una investigació sobre una presumpta segona detenció il·legal en menys de 2 dies després que dissabte a la tarda 5 persones disfressades de policia s'emportessin un home a la P7. Segons ha pogut saber l'Ara, aquest segon incident va tenir lloc dilluns a la matinada a Barcelona, quan diversos encaputxats haurien introduït un home a l'interior d'un cotxe per la força al carrer Huelva. A primera hora d'ahir, l'home el van trobar a les proximitats d'una benzinera de Salt, al Gironès, amb clars signes de violència. En aquest segon cas, la investigació està oberta i encara no estan clares les motivacions del segrest.
0: I el Pirineu s'escalfa més ràpid a les cotes altes que a les baixes.
5: És la principal conclusió preliminar d'un estudi del Meteocat que analitza per primer cop aquest fenomen al Pirineu, conegut com a escalfament dependent de l'altitud.
0: Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira, bon dia.
7: En els últims 24 anys, la temperatura al Pirineu ha pujat al voltant de 2 graus, sobretot entre els 1.500 i els 2.200 metres. En aquesta franja, la màxima ha augmentat 1,8 graus i la mínima 2,1. El Meteocat ho ha pogut determinar analitzant dades de les estacions meteorològiques pirinenques des del 2022. El tècnic del Meteocat, Pere Esteban, explica quines són les dues principals causes d'aquest escalfament més intens a les cotes altes.
8: Per una banda, canvis en la circulació atmosfèrica, canvis del comportament en els anticiclons i les depressions, i per l'altre, el retrocés de la presència de la neu.
7: És el primer cop que aquest fenomen es demostra al Pirineu, tot i que ja s'havia constatat en altres massissos del món. Des de Bonavé, Pau Rovira, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I és moment també de fer un cop d'ull als esports. Robert Prat, bon dia.
9: Bon dia. Mbappé diu que la solució del Madrid és treballar i fer més. El president de la Lliga, Javier Tebas, afegeix que entén les queixes del Madrid, però no comparteix les formes, i afirma que l'equip de Mourinho no va perdre per cap de les jugades que reclama. L'Atlètic de Madrid demana aturar l'assetjament arbitral, el Joventut celebra a la plaça de la Vila de Badalona el títol de la Supercopa de bàsquet, i el jugador del Depor, Marc Casado, estarà 3 mesos sense jugar, l'han operat d'una fractura de clavícula.
10: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
11: Ferran Adrià, el rei de la salsa. Ferran Adrià, el salsero català.
0: I encara en titulars, titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
12: Molt bon dia.
0: La primera que sona?
12: Doncs és la salsa de l'Adrià, de la salseta de Poble Sec, perquè ahir va ser una nit d'estrena al Festival de Cinema de Sant Sebastià amb Gènesi, la sèrie sobre Ferran Adrià i el Bulli, on va rebre una forta ovació per part del públic. Avui s'hi estrena El mal padre, amb Eduard Fernández, que competeix a la secció oficial per la Conxa d'Or.
0: La segona.
12: Avui s'estrena al Teatre Lliure de Gràcia La Vella Helena, un espectacle estrenat ara fa 50 anys amb Anna Lizaran i Imma Colomer. Ara al capdavant s'hi posa el col·lectiu Miserable, liderat per Miquel Masfiol, i a l'escenari Gerard Frank, Mel Salvatierra i Carme Milán. És un muntatge que es pot veure fins al 18 d'octubre.
0: I la tercera?

0: Tot això avui, que és dimarts 22 de setembre del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut el Roger, a 1:15 de la matinada a casa seva, a Sant Pere de Ribes, i l'Aran, amb 2 quilos 930 grams, a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts a la vida i enhorabona a les famílies. Són les 6:22.
1: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
2: A partir de les 9 reflexionarem sobre els efectes de les pantalles en infants i adolescents. En parlarem amb el psicòleg Marc Massip i un jove que ha superat la seva addicció.
3: A 9:15, tots els detalls sobre la possible aplicació de la llei d'amnistia que pot marcar el retorn de Puigdemont amb el periodista Ernesto Ekaizer.
2: A 10:15, secció de ciència amb Rafael Vilasanjuan. Avui parlarem de tumors digestius amb Teresa Macarulla, la cap del Servei d'Oncologia Mèdica del Clínic, i amb una pacient que ha superat un càncer de pàncreas.
3: I a 11:00, si existeixen els planificadors de casaments, també els planificadors de divorcis. Amb Laura Fa parlarem amb Helena Martín, la primera divorce planner d'Espanya.
2: Des de les 6 fins a la 1, escoltes al Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
0: I aquesta hora fem també un cop d'ull al temps. Avui baixarà molt lleugerament la temperatura. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, ho notarem sobretot a la costa, al prelitoral. Ahir vam tenir valors disparadíssims, que en alguns casos van arribar als 33-34 graus. Avui aquí baixaran 3-4 graus a tot estirar la temperatura. En general, les màximes quedaran de 28 a 30 graus. Potser encara les Terres de l'Ebre podrien arribar als 34-35. I el dia serà assolellat. Hi ha una mica de tramuntant en aquests moments a l'Empordà, una mica de mestral a la Vall de l'Ebre, que ha fet disparar les temperatures fins als 26 graus a Roses, també 26 a l'Hospitalet de l'Infant. En canvi, tenen 17 a Cervera o 13 graus a Roses de Ter. En aquests moments, avui hi haurà 4 núvols prims poc importants i sembla que aquest temps estable es mantindrà encara tota la setmana. Fins i tot a partir de dijous podria pujar altra vegada la temperatura.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
5: Comprant al Diumenges Vell estalvies fins a 200 euros al mes.
6: Que l'any serien 1, 2, 3...
5: Més de 2.400 euros.
6: Ja m'has descomptat! Aquesta setmana la banana, 0,99 al quilo.
5: I el llom de porc extra tendre, 3,79 al pack. Més info a Aldi.es. Aldi.
6: Que poc que costa comprar bé.
7: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
8: Compartir. Descobrir. Viatjar. Riure. 130 milions. Amics. Llocs. Moments. Somnis. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 25 de setembre, amb Euromillones, pot especial mínim garantit de 130 milions. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran.
9: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: 6 minuts seran 6:45 del matí. I cada dia a aquesta hora voltem pel món per explicar-vos tot allò que passa més enllà de les nostres fronteres. Ho fem de la mà dels corresponsals i delegats dels serveis informatius de la Ràdio Nacional de Catalunya. Activem el satèl·lit des de Pequín, Francesc Canals, ni hao.
10: Ni hao.
0: A París hi tenim la Isabel Galí, bonjour.
11: Bonjour, Ricard.
0: Des de Buenos Aires, Joan Biosca, bon dia, buenos días.
12: Què tal, Ricard, buenos días.
0: I a Madrid saludem la Paula Brujats, bon dia.
13: Hola, bon dia.
0: Comencem avui al Japó perquè la seva atracció natural, més coneguda, el Mont Fuji, li passa com el Pedraforca, que hi puja massa gent poc preparada i se l'ha de rescatar. Doncs bé, les autoritats locals han decidit fer pagar l'helicòpter als que necessitin aquest rescat. Francesc.
10: Doncs sí, Ricard, de fet serà durant la temporada baixa, perquè en temporada alta, entre el juliol i principis de setembre, el Mont Fuji hi intenten fer el cim unes 200.000 persones i tota l'assistència està preparada. Però la resta de l'any no hi ha serveis i s'hi estan multiplicant les ascensions que acaben malament, especialment a l'hivern, quan el fred ho complica tot encara més. Uns 50 euros per hora d'helicòpter és el que hauran de pagar a partir de l'any que ve els excursionistes temeraris o que no vagin ben preparats. També es demanaran plans d'ascensió per endavant i qui no els presenti serà sancionat.
0: I a França, avui fa vaga el personal dels centres regionals que fan menjar per les escoles i universitats. Es queixen perquè estan desbordats i malpagats. En parlen, sobretot, els receptors d'aquests àpats, els estudiants de les universitats. Isabel.
11: Des del maig passat, i a canvi de donar suport als pressupostos, els socialistes van aconseguir que el govern instaurés dinars a un euro per als universitaris, després de constatar que alguns només feien un àpat al dia. Des d'aleshores, però, les cues davant els menjadors de les facultats és tan llarga, amb esperes de més d'una hora, que molts hi renuncien i se'n van a comprar un entrepà si no volen perdre classes. En algunes universitats franceses els àpats per estudiants s'han multiplicat per 4. Els pressupostos per al 2027 tornaran a ser restrictius, però, i la mesura pot tornar a caure.
0: I saltem al continent americà. L'Argentina és líder mundial en clonació de cavalls. El país sud-americà ja n'ha reproduït més d'un miler, són Joan a quins destinats a jugar a polo o a curses?
13: Sí, el que va començar el 2010 com un experiment amb cavalls de polo s'ha convertit ara en una potent indústria que mou 30 milions de dòlars anualment i que clona 800 cavalls a l'any. Adolfo Cambiasso és un jugador de polo argentí i és qui va tenir el somni de clonar un cavall seu amb qui competia, la Quartetera. 16 anys després ja es va per la 80a clonació de la Quartetera. Són cavalls exclusius de competició pel polo o les curses que poden arribar a costar un milió de dòlars. Tal ha estat l'èxit de la clonació argentina i de la coneguda com a biotecnologia reproductiva de cavalls, que el país sud-americà s'ha convertit en un gran exportador també de semen congelat a nivell mundial.
0: I per acabar, si voleu comprar el polèmic àtic d'Isabel Díaz Ayuso a Madrid, teniu una segona oportunitat. Torna a estar a la venda per 6.700.000 euros, Paula.
14: Si la Comunitat de Madrid es vol treure de sobre com sigui l'àtic que s'ha convertit en una llosa per a Díaz Ayuso a pocs mesos de les eleccions autonòmiques...
15: Està en venda? Chao pescao.
14: Però en el primer intent de venda, l'àtic no va rebre ni una sola oferta. Ara torna a estar a la venda pel mateix preu i la subhasta serà permanent i indefinida fins a aconseguir un comprador. De moment, Madrid no recupera els 6.300.000 euros públics invertits i uns diners que Ayuso ha promès que destinarà als afectats pels incendis forestals de l'estiu.
0: Així tenim el món quan falten 2 minuts per arribar al punt de 6:45 del matí. Esport, Robert Prat, el president de la Lliga de Futbol Professional, Javier Tebas, entén les queixes del Madrid, però no en les formes.
16: Sí, clar, la manera que té el Madrid de protestar dels àrbitres no és la correcta. Assegura que el Madrid no va perdre per cap de les jugades que reclama i des del Madrid, Kylian Mbappé fa autocrítica. Són declaracions al diari AS.
17: Sí, sí, a trabajar y hacer más. El resto es la gente o otra persona que pueden hablar de eso. Nosotros tenemos que hacer más y trabajar para, como lo ha dicho, que vuelve la ilusión en el Real Madrid y que vuelve los títulos.
0: El Barça perd 17 jugadors per l'aturada internacional de gairebé 3 setmanes.
16: L'Espanyol perd 3 jugadors, el Girona 6, tot i que la Lliga de Segona no s'atura. Aturada llarguíssima el primer partit d'Espanya contra Anglaterra a Wembley aquest dissabte.
18: Nosotros no nos conformamos con lo que hemos conseguido hasta ahora. Es un sentimiento de todo el grupo de nuestro. Lo mejor está por llegar.
0: L'exjugador del Barça, ara del Depor, Marc Casador, no jugarà fins a l'any que ve.
16: Com a conseqüència d'una topada al partit contra el Betis, es va fracturar la clavícula i ja l'han intervingut.
0: En punt 6:45. Comença el dia a Catalunya Ràdio. El sol sortirà avui a Callús, al Bages, a les 7:40.
4: I es pondrà a les 7:50 del vespre.
0: Les temperatures a aquesta hora?
19: A Sant Pau de Segúries 11 graus, a Torredembarra 19 i a Barcelona 21.
0: Pel que fa al temps, avui el dia seguirà sent assolellat i càlid. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, a l'interior encara tindrem temperatures 3 o 4 graus per sobre del normal per l'època. Tot i això, sí que baixa lleugerament la temperatura a la costa i al prelitoral. Tot plegat amb un dia assolellat, amb 4 núvols prims i una lleugera tramuntana.
0: I com tenim aquesta hora del matí, les carreteres i el transport públic? Maria Fernández Noguera.
20: Doncs pel que fa al trànsit, aquesta hora ja hi ha retencions a la ronda de dalt, a l'altura del Nus de la Trinitat, i a la ronda litoral en sentit Llobregat. També a la C58 i la C33 d'entrada a Barcelona. Pel que fa al transport públic, en general funciona segons el previst, però amb alguns retards, com per exemple el del primer tren de l'R11 que surt de Figueres cap a Barcelona, que va 20 minuts tard, i el de l'R16, el tren de Tortosa, que va cap a Barcelona, que porta una demora de 25 minuts.
0: Tot això avui, que és dimarts 22 de setembre del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, Jordi Turull.
21: El Tribunal Constitucional debat a partir d'avui el recurs d'empara de Jordi Turull contra la decisió del Suprem de no amnistiar-lo pel delicte de malversació. És el tret de sortida per l'aplicació comunicació de l'amnistia Carles Puigdemont, encara que a Junts es mostren prudents sobre el retorn de l'expresident.
0: El segon, Begoña Gómez.
19: El jutge Peinado envia a judici Begoña Gómez per tràfic d'influències i malversació. La Moncloa considera que és un cas de persecució judicial contra la seva parella, Pedro Sánchez. D'altra banda, el jutge que investiga José Luis Rodríguez Zapatero li dona 3 dies perquè aclareixi l'origen de les joies.
0: El tercer, Consell d'Educació de Catalunya.
21: Comença avui a debatre la transformació del sistema educatiu. La consellera Esther Niubó demana que les propostes que es presentin siguin concretes. En paral·lel, el Matius avança avui que Barcelona, PSC i Esquerra han arribat a un acord per garantir el reforç escolar gratuït a infants i adolescents.
0: El quart, català, Europa.
19: Un any després del darrer intent d'aconseguir-ho, aquest matí el govern espanyol torna a reclamar l'oficialitat del català a la Unió Europea. Els dubtes de països grans, com Alemanya o Itàlia, continuen frustrant el consens.
0: I el cinquè és el Barça.
21: Amb polèmica per l'acord del club amb un grup empresarial d'origen israelià, es tracta de Babylon Park, una companyia que instal·larà al Camp Nou un espai de lleure familiar. L'eurodiputat dels Comuns, Jaume Sens, amb qui ha parlat aquest programa, ja havia reclamat al Barça que fes una auditoria de l'empresa per possibles vincles amb el govern israelià.
0: I què més ens deixa la matinada a Brussel·les, Pol?
2: Doncs amb un anunci de Giorgia Meloni que barreja educació i immigració. La primera ministra italiana proposa limitar a un 30% la xifra d'alumnes estrangers a les aules. L'argument diu que no pot ser que els nens italians se sentin arraconats. Entre els seus plans també hi ha el prohibir el vel integral a les escoles.
0: I hem quedat a dormir als Estats Units?
2: El ciutadà veneçolà, que ahir va ser tirotejat per la policia migratòria, l'ICE, ha estat traslladat del centre de detenció on estava, a Texas, fins a un hospital. Ho ha explicat la seva advocada, que també ha dit que, segons un altre reclús, guàrdies d'aquesta instal·lació van agredir Wilber Garcés, que estava perdent sensibilitat al costat esquerre del cos.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
2: Amb novetats sobre la cursa de la intel·ligència artificial. El gegant tecnològic Alibaba ha anunciat que estrenarà un nou model amb entre 5 i 10 bilions de paràmetres. També ha presentat un xip que serà el més potent del país, amb un rendiment fins a 3 vegades superior al del seu predecessor.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
3: Bon dia.
0: Centrada, sobretot, en Begoña Gómez.
3: A Madrid, El País explica que el jutge Peinado li obre judici amb jurat, però qui suca més pa és la premsa conservadora. El Mundo titula que el govern espanyol desacredita el jurat de Begoña abans que l'escollin. De l'ABC ens quedem sobretot amb la fotografia de portada, és d'arxiu, i si veu el president espanyol Pedro Sánchez i l'expresident Zapatero riuen de manera exagerada, acompanyats d'altra gent, i just a sota hi llegim Units pel banc dels acusats. A la premsa catalana, tant el periòdico com la Vanguardia dediquen la foto de portada a l'homenatge d'ahir al Congrés a Pau Casals, i a l'Ara hi veiem Penélope Cruz al Festival de Sant Sebastià, i l'actriu diu un consell pels Javis, cuidar el cap i no perdre el seny. Això en un dia, Ricard, en què us costarà trobar tots plegats al vostre diari al quiosc. Tots porten 4 pàgines de publicitat institucional, incloses portada i contraportada, amb el lema El futur és aquí.
0: I a la premsa comarcal, Tarragona s'ha convertit en un imant per als barcelonins que no es poden permetre viure a la capital catalana, Lara García.
22: El diari de Tarragona assegura que les ciutats de Tarragona triomfen entre els qui busquen casa fora de la seva província. S'hi han comprat 4.670 habitatges en un any. D'aquests, 3.000 els van comprar residents de Barcelona. Les xifres situen la província de Tarragona entre els principals destins de tot l'estat per a compradors que ja no poden viure a la seva ciutat per la crisi de l'habitatge. El diari de Girona destaca que un veler que va sortir de Roses ha estat interceptat a Galícia amb més de 2.000 quilos de cocaïna. L'operació ha permès desarticular una organització especialitzada a facilitar embarcacions per transportar grans quantitats de droga per encàrrec d'altres grups criminals. I el Regió 7 explica que més de 300 alumnes de Manresa han après a munyir amb el pas del ramat transhumant. Les cabres van atravessar diumenge al centre de la ciutat fent parada de 2 dies per tal, doncs, que escoles i instituts puguin fer activitats relacionades amb la pastura i la ramaderia.
0: I en esports, Robert Prat continua la polèmica arbitral arran de les queixes de Mourinho.
16: Mbappé, però, és realista, diu que la solució del Madrid és treballar i fer més. El president de la Lliga, Javier Tebas, entén les queixes del Madrid, no comparteix les formes, afirma que l'equip de Mourinho no va perdre per cap de les jugades que reclama. L'Atlètic de Madrid demana aturar aquest assetjament arbitral. El Joventut celebra a la plaça de la Vila de Badalona el títol de la Supercopa de Bàsquet, i el jugador del Depor, Marc Casado, estarà 3 mesos sense jugar. L'han operat d'una fractura de clavícula.
0: De seguida t'ampliem el que està passant amb la redacció del matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio. Però abans mirarem cap a les midterm. Són les eleccions de mig mandat dels Estats Units. Queden 42 dies i aquesta és l'anàlisi que en fa Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
5: Good morning, Catalunya. Avui la notícia sobre les midterms va precisament sobre les notícies. De fa uns dies, el president Trump va prohibir a les emissores CNN, MS Now i el Digital Politico entrar a la Casa Blanca per fer-hi la seva habitual cobertura mediàtica. Aquestes organitzacions ja han denunciat el fet als tribunals, adduint que aquest acte de censura representa una violació de la primera esmena, relativa a la llibertat d'expressió. Com ja ha passat alguna vegada, les emissores guanyaran el plet i tornaran a la Casa Blanca per preguntar al president i per rebre els seus insults. La diferència, no obstant, és que enguany els periodistes han actuat amb dignitat i s'han negat a cobrir els actes del president durant uns dies. Aplaudeixo els companys americans. Potser si això s'hagués fet fa uns anys, negant a Trump la possibilitat de ser una figura omnipresent a la tele, potser no hauríem arribat on som ara.
21: Dos quarts i mig de set del matí.
1: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
21: Catalunya es desperta pendent del Tribunal Constitucional, que activa avui el compte enrere perquè pugui tornar de l'exili Carles Puigdemont i amnistia als principals líders del procés.
19: El ple del Tribunal debatrà el recurs d'empara de Jordi Turull contra la decisió del Suprem de no amnistiar-lo per delictes de malversació. El magistrat conservador José María Macías ha redactat com a ponent un esborrany desfavorable, però la majoria progressista del Tribunal la tombarà. Aleshores, caldrà esperar el ple del 6 d'octubre perquè es voti un nou text favorable a l'amnistia. És prou contundent, si és prou contundent, deixaria poc marge de maniobra al Suprem. Jordi Pina, advocat de Jordi Turull, al matí de Catalunya Ràdio.
6: Si Llarena no volgués aplicar, si Marchena i els resta de magistrats no volguessin aplicar això, doncs, bueno, seria una barbaritat.
21: El jutge Peinado envia Begoña Gómez a judici per malversació i tràfic d'influències i ho fa 4 dies abans de jubilar-se.
19: L'acusada ha impulsat gràcies a la seva influència la càtedra que dirigia la Universitat Complutense. El govern espanyol condemna que s'enviï a judici la dona de Pedro Sánchez i critica que és una persecució judicial en tota regla per intentar tombar el govern espanyol. Diana Morán, ministra de Ciència i Innovació.
7: Un juicio que responde a la máxima del señor Aznar. ¿Quién puede hacer que haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petició del senyor Aznar.
19: Per sumar soci del govern espanyol amb aquest processament, el jutge Peinado fa un últim favor al PP abans de jubilar-se. Els populars consideren que casos judicials inhabiliten Sánchez per seguir la Moncloa.
21: I encara en l'àmbit judicial, el jutge del cas Plus Ultra dona 3 dies a José Luis Rodríguez Zapatero perquè aclareixi l'origen de les joies que li van robar trobar al despatx.
19: El magistrat també ha encarregat un nou informe pericial perquè sospita que les peces tenen més valor que les que es va taxar en un principi d'1,3 milions d'euros. L'Audiència Nacional va obrir aquesta segona investigació, banda del cas Plus Ultra, que investiga l'expresident espanyol pel rescat de l'aerolínia per possible delicte de frau fiscal i contraband.
21: I en ple debat sobre l'educació, el Consell d'Educació de Catalunya comença a treballar per tenir una anàlisi a l'abril.
19: Abans que s'acabi aquest mes, s'hauran d'escollir els temes de debat, com el paper de les tecnologies a l'aula o el model de l'escola inclusiva. Fins al novembre s'escoltarà el sector i al febrer es faran les deliberacions. La consellera Esther Niubó demana que les mesures siguin concretes.
23: Aquest no ha de ser l'enèsim diagnòstic. Ja disposem de diagnòstics, disposem d'informes, de propostes. Ara el que cal és passar a l'acció i superar, doncs, un malestar fruit de necessitats desateses durant anys.
19: El president del Consell d'Educació de Catalunya, Joan Manuel del Pozo, vol que les famílies i els docents s'hi impliquin. Salvador Illa ha convocat aquest divendres tots els grups parlamentaris per al futur acord de país sobre l'educació. El PP i Vox seran desmarcat.
21: I encara una previsió més. Aquest matí el govern espanyol tornarà a reclamar l'oficialitat del català a la Unió Europea. Els dubtes de països grans com Alemanya o Itàlia, però, continuen frustrant el consens.
19: Un any després de l'últim cop que Madrid va portar aquest tema a la taula dels ministres europeus, avui tornarà a fer una reunió davant tots els socis comunitaris. Aquesta sessió d'avui arriba abans que entrin a la Unió Europea nous països com Montenegro o Albania. José Manuel Álvarez, ministro de Afers Estrangers.
24: Se están comportando no como líderes de gobiernos, sino como líderes de partido. Y eso es una vergüenza. Eso es una vergüenza. Y desde luego no deberían de prestarse a hacerle un favor al Partido Popular Español.
19: Avui no hi haurà cap nova votació. Després de l'amnistia, ja que ja està aplanada, es llegeix com un nou pas del govern espanyol per seduir Junts.
21: 5 minuts i 3 quarts de 7 del matí, les Nacions Unides alerten que els humans no tenen prou garantia.

0: dies per mantenir el control sobre la intel·ligència artificial.
1: Els experts de l'ONU avisen de la pèrdua de control sobre els programes informàtics que són capaços de saltar-se les salvaguardes de seguretat.
0: Rafael de Ribot.
2: Un dels membres del grup d'experts de l'ONU, el català Roman Urús, ha explicat al Catalunya Nit que el que proposen és millorar els controls.
3: Hi ha d'haver-hi un control continu de monitorització de lo que passa amb aquests models, no? Que no se'n vagin de lo que haurien de fer.
2: A Espanya, Pedro Sánchez ha presentat el Pla de Desenvolupament Responsable de la Intel·ligència Artificial i proposa un nou pacte social a patronals i sindicats. El secretari general de l'UGT, Josep Maria Álvarez, ha assegurat que ja no es pot negar que la IA destrueix llocs de treball i ha avançat que els sindicats demanaran que la nova tecnologia pagui impostos.
4: De tal manera que se desarrolla lo que quiera, pero que cotiza.
2: Rafael de Ribot, Volantí, de Catalunya Ràdio.
0: I precisament Barcelona acull a partir d'avui una cimera sobre intel·ligència artificial que reuneix les principals companyies del sector.
1: Anthropic, OpenAI, Nvidia o Google participen en aquesta trobada de 2 dies de durada i en què intervindran 200 ponents. El conseller delegat de l'entitat organitzadora, Guillem Rostan, ha explicat a 3Cat Info que la seguretat serà un dels temes centrals en la reunió.
5: Tenemos 3 o 4 paneles que van a hablar de los límites que tenemos que poner a la IA. Y para nosotros es muy importante de hacer debate, de hablar de que es una herramienta, debe quedarse como una herramienta y tenemos que cuidarnos de que no nos controla la IA.
1: L'organització espera que hi passi més de 10.000 assistents.
0: I l'autor del llibre Safaris Humans afirma a Catalunya Ràdio que alguns dels viatges de persones adinerades a Sarajevo per matar bosnians durant la Guerra dels Balcans als anys 90 es van organitzar des de Barcelona.
1: El periodista italià Ezio Cavazzeni ho ha explicat en una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
6: Jo sí que he sabut que en aquella època sempre aquesta font deia que aquesta persona havia anat amb agències locals i, de fet, entre a Barcelona, entre el 92 i el 95, hi havia dues grans agències que organitzaven safaris.
0: I Cultura, Eduard Fernández presenta avui la seva candidatura a millor actor al Festival de Cinema de Sant Sebastià. És el protagonista del Mal Padre, que competeix a la secció oficial.
7: Mentrestant, fora de competició, se presenta la producció catalana, participada per 3Cat, Ruega por nosotras, que rescata de l'oblit les atrocitats del Patronato de Protección de la Mujer.
0: Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
8: Daniel Monzón, el director de pel·lícules com Les Leyes de la Frontera o Celda 211, detalla a Ruega por nosotras el tracte vexatori que rebien les nenes i adolescents internes en aquesta institució franquista.
9: Había muchos apartados de ese tipo de castigo sádico que decidimos de alguna manera dejar aparte porque a nosotros nos interesaba la violencia psicológica, como un sistema entero trata de quebrar, triturar la personalidad de un montón de niñas, que es incluso más dura que te den una bofetada o que las chicas que se orinaban le ponían ortigas en la vagina.
8: La protagonista del film, que s'estrenarà al novembre, és l'actriu Zoe Bonafonte, que va saltar la fama amb el 47. Marc Garriga per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Parlem ara de teatre perquè el grup Balanyà comptarà aquesta temporada amb musicals, teatre i molta comèdia.
7: Miqui Esparvé, Queco Novell, Àngels Gonyalons, Javier Cámara o Sílvia Bril són alguns dels noms propis de la programació d'enguany que s'ha presentat amb una gran festa a la cúpula del Coliseum de Barcelona.
0: Marta Vives.
10: Des de musicals com Mamma Mia, el Tivoli que arrenca funcions el 26 de setembre o Cabaret al Coliseum, fins al teatre de text del Teatre Borràs amb muntatges com Les coses excepcionals amb Miqui Esparvé, Eureka amb Vicent Andongo o La síndrome Natàlia de Jordi Casanovas, protagonitzada per Àngels Gonyalons.
11: És la primera vegada que em poso el cap davant d'un monòleg, em fa molta il·lusió i amb un text que d'alguna manera és garantia de bones experiències, no?
12: És una paradoxa perquè es troben uns professors que és com el consell rector amb una mare, jo sóc la mare.
13: Bueno, es troba que li donen un diagnòstic, li diuen que té poc més de 15 dies de vida i ella considera que allò no pot ser d'aquella manera, que allò ha de ser una comèdia, no pot ser un drama, no pot ser una tragèdia.
10: Aquesta temporada passada, Balanyà ha aconseguit prop de 670.000 espectadors. Marta Vives, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara relacionat amb el món del teatre, hem de lamentar la mort als 69 anys de l'escriptor i crític teatral Marcos Ordóñez.
7: Va exercir durant dècades com a crític de teatre, sobretot pel diari El País, i era una de les veus de referència de les arts escèniques. És autor d'una vintena de llibres, entre assajos, memòries i ficció, com Acapulco i Juegos Reunidos. També va ser professor de dramatúrgia, de guió i de direcció d'actors a la Universitat Pompeu Fabra.
0: I encara un apunt més, el pregó de la Festa Major de Santa Tecla posa l'accent en la inclusió.
7: Els pregoners d'enguany han estat els capitans del Nàstic a la Lliga Genuïna, Álvaro Cano i en Rubén Almazán. En el seu discurs han aprofitat per reivindicar que tothom, diuen, es mereix una oportunitat.
14: Per què discapacitat?

0: No, Boldi, tu no pots.
1: Boldi, encara ningú li ha donat l'oportunitat. I d'oportunitat, aquesta ciutat em pot repartir

0: guapíssims. Potser diumenge, dilluns, entre diumenge aquesta setmana, dilluns de la setmana que ve, comença a recular una mica el termòmetre i pot arribar algun petit canvi, però fins llavors temps totalment estable, amb capes de núvols prims a tot estirar, que aquest matí s'han situat cap al nord de Catalunya, i amb aquestes temperatures que encara poden arribar avui entre els 28 i 30 graus a bona part de Catalunya. Sí que baixa una miqueta respecte a la d'ahir, però clarament quedaran per sobre del que és habitual. A l'extrem sud encara podrien arribar els 34 o 35, per exemple, a l'interior de les Terres de l'Ebre.
1: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera.
2: Pel que fa al trànsit, a aquesta hora hi ha retencions a totes dues rondes en sentit Llobregat. Cues també a la C58, la C33 i la 2 d'entrada a Barcelona i a l'AP7, al Nus del Papiol, en sentit sud. Pel que fa al transport públic, en general funciona segons el previst. Veiem alguns retards, com el del primer tren de l'R11 que surt de Figueres cap a Barcelona, que va 20 minuts tard, i el de l'R16 que va de Tortosa a Barcelona, que porta una demora de 25 minuts.
3: Al matí de Catalunya Ràdio, obrim la bústia de queixes i denúncies.
4: Avui hem rebut el missatge d'una professora de secundària del Vallès Occidental. És especialista en castellà i anglès, però el primer dia de curs la direcció del centre li va comunicar que també s'havia de fer càrrec d'un grup de català a l'ESO, sense que ella sigui catalanoparlant ni hagi impartit mai la matèria.
5: Em preocupen els alumnes. Què passa amb el seu dret a rebre una educació de qualitat i a tenir davant seu un professor preparat per impartir aquella matèria? Soc mare i em poso en el lloc dels pares dels meus alumnes. Els alumnes no poden pagar les mancances del sistema.
4: El Departament d'Educació reconeix que la professora té raó en la seva reclamació. Ella va recórrer a inspecció i ara aquest òrgan està intervenint per refer els horaris del centre i evitar així que hagi d'assumir la classe de català.
3: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
6: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. El preu del petroli continua baixant de mica en mica. El barril de Brent ronda els $100 després que fa uns dies fregués els 110. Les borses europees han celebrat la caiguda del preu del cru. L'IBEX d'ahir va rebotar més d'un 1% fins als 19.720 punts. A Wall Street, el Nasdaq ha tancat amb una crescuda superior al 2% i el Dow Jones a l'1%. I acabem amb els parquets oberts a aquesta hora, els asiàtics. Aquest matí, la borsa de Tòquio i la de Seul creixen prop d'un 1,5%. Mentre que a Hong Kong els inversors són més prudents i el Hang Seng es manté pla. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
7: 932 40 38. Et saps de memòria el fix on truques un cop cada 5 anys. Però saps també que en determinades situacions econòmiques o familiars pots beneficiar-te del bo social que ofereix un descompte en la factura de la llum? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com el primer telèfon que et vas aprendre. Troba'n més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets, de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
9: Ara amb Lidl Plus, tria 200 grams de pernil cuita extra 1 amb 55 i estalvia't un 20%. I burger meat de porca 2 amb 19 i estalvia't un 15%. I recorda't que aquesta setmana amb Lidl Plus pots guanyar una casa. Lidl, val la pena.
10: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
11: A mi m'agrada fer carn a la brasa, però a mi sobren una mica tota aquesta gent. No se te pagarà. No ves que aquí se te farà massa de llum. Són homes que de dilluns a divendres no fan res. I al cap de setmana tenen la necessitat de demostrar que fan... Val més que no facis res com el resto de la setmana.
12: I moltes eines, eh? Moltes eines.
13: Si ho caio, quins amics tens?
11: Bueno, tenia ja, no els tenia. Aquests ja està. Cada amic que ha intentat opinar mentre feia carn a la brasa, l'he despedit.
3: La renaixença del Matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
14: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat. El Matí de Catalunya Ràdio.
1: 10 minuts i les 7 del matí, que ara us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Barcelona. Marc Jurado, bon dia.
15: Bon dia.
1: Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
16: Hola, bon dia.
1: Lleida, Júlia Albacar, bon dia.
17: Bon dia.
1: I Girona, Maria Rovira, bon dia.
13: Hola, bon dia.
1: Comencem, doncs, a Barcelona. Avui hi ha, Marc, vaga als autobusos.
15: Sí, serà una aturada, Francesc, de 7 hores entre les 10 del matí i les 5 de la tarda. S'han dictat uns serveis mínims que han de garantir la circulació d'un 20% dels busos habituals entre les 10 del matí i les 4 de la tarda i del 40% entre les 4 i les 5. L'aturada es fa després del fracàs, expliquen, de les negociacions d'última hora entre els sindicats i la direcció de l'empresa per desencallar

0: allà el nou conveni col·lectiu que fa temps que negocien. Segons fonts sindicals, els principals esculls són la reducció de la jornada a 35 hores setmanals o el calendari laboral del personal de circulació.
1: Saltem al sud del país. Avui sabrem quines han estat les al·legacions que han presentat les entitats que estan a favor de la creació del Parc Natural de les Muntanyes de Prades, Ricard.
2: Sí, penseu que les entitats pro Parc Natural valoren molt positivament que després de dècades de reivindicacions la seva creació estigui ben embastada, però diuen que el moment històric requereix que el projecte sigui coherent i sòlid. Per això avui sabrem quines són les al·legacions que presenten a les 11 del matí. Ja han avançat que han demanat que reforci la seva protecció i es mantinguin els límits inicials. Les hectàrees del Parc Natural s'han reduït de les 43.700 hectàrees inicials a les 38.900 actuals perquè hi ha ajuntaments que han demanat deixar fora alguns espais agrícoles.
1: Més medi ambient a les comarques del Pirineu. Avui la protagonista serà la vespa asiàtica, aquesta espècie invasora que està tenint cada cop més presència a Catalunya. Júlia.
3: Sí, havíem parlat de la preocupació dels apicultors aranesos. Ara anem més avall perquè l'Ajuntament de Tremp ha començat a instal·lar trampes selectives per frenar l'expansió d'esta espècie que l'any passat ja va formar els primers nius al municipi. Des de l'Ajuntament fan ara una crida a la ciutadania per detectar possibles exemplars i evitar, sobretot, la formació de noves colònies.
1: I acabem a les comarques gironines. Ja hi ha veredicte dels veïns de Cassà de la Selva sobre quina ha de ser la bandera del municipi. S'havia de triar entre quatre dissenys diferents i un de cada sis veïns del poble han participat en la votació organitzada per una entitat cultural, Maria.
4: Sí, de fet, la bandera guanyadora és la més diferent de les quatre opcions possibles. Tres jugaven amb dues franges horitzontals, una de verda com a símbol dels boscos de les Gavarres i una de taronja com el color del tronc de les Sureres. I ha guanyat la blava, del color de les equipacions esportives de Cassà, amb la silueta d'una alzina surera de color blanc. Ara l'Ajuntament haurà de decidir si l'agafa com a propi aquest procés engegat pel grup de recerca i estudis cassanencs. És la tercera vegada que s'intenta que Cassà de la Selva, el gironès, tingui bandera pròpia.
1: Així tenim el país, quan falten 7 minuts per les 7 del matí.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
1: I els esports, Robert Prat.
6: Mbappé diu que la solució del Madrid és treballar i fer més. El president de la Lliga, Javier Tebas, diu que entén les queixes del Madrid, però no comparteix les formes i afirma que l'equip de Mourinho no va perdre per cap de les jugades que reclama. L'Atlètic de Madrid demana aturar l'assetjament arbitral, el Joventut celebra a la plaça de la Vila de Badalona el títol de la Supercopa de bàsquet i el jugador del Depor, Marc Casado, estarà 3 mesos sense jugar, l'han operat d'una fractura de clavícula.
1: Ara, el comentari esportiu amb Carme Lloberes.
7: És fascinant recordar que avui, 22 de setembre, va néixer David Stern, l'home que va redefinir el bàsquet. Ell va agafar una NBA moribunda dels anys 80 i la va catapultar cap a un fenomen global. La seva obra mestra va ser portar el Dream Team a Barcelona 92, obrint les fronteres del món. Sense la visió d'Stern, pioners com Pau Gasol mai haurien obert el camí ni viuríem en una era de gegants com Anteto, Doncic o el mateix Jokic que dicten les lleis del bàsquet mundial. Avui la NBA no juga als Estats Units, es governa des d'Europa.
1: Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
8: El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio. Catalunya
9: Ràdio. El Teatre Nacional de Catalunya estrena El Cadell, un mas suspès en la boira, i en ell, generacions de dones carreguen el pes de la casa pairal i l'asfíxia dels hereus, els cadells. Però entre tots ells, una esperança. Es pot canviar el destí? El Cadell, de Josep Maria Miró. Del 30 de setembre a l'1 de novembre al TNC. Recomanat per Catalunya Ràdio. Linkat. Linkat.
10: El Mercat de les Flors presenta la seva producció A Gogó, de la companyia Queer Nòvies. Un espectacle que investiga la figura de les gogós i que reivindica l'escena underground i de les danses urbanes contemporànies. Del 2 al 4 d'octubre i del 4 al 6 de desembre, al Mercat de les Flors. La teva casa de la dansa. Recomanat per Catalunya Ràdio.
8: Linkat. A Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. Els temes del moment, les coses del país i les de fora.
1: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
11: Cada migdia a les dues amb Òscar Fernández.
12: I a partir de les 3,
13: l'espai de reflexió a la tertúlia.
14: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabareu amb l'humanitat?
15: I em va vindre a dir sí. Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
14: El més perillós és que escapi el nostre control.
16: I per aquí és on jo crec que s'hauria d'anar al debat.
11: Tot el que passa al Catalunya migdia, de 2 a 4, amb Òscar Fernández.
8: El matí de Catalunya Ràdio.
1: I quan falten 4 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió, amb Mariola Cubells. Avui sobre la cobertura que es va fer de l'agressió a una diputada que anava dins un cotxe a la ciutat autònoma de Ceuta.
17: Totes les cadenes de televisió van cobrir ahir l'agressió al cotxe d'una diputada per part d'un grapat de persones a Ceuta. I vaig veure com almenys Telecinco, 4 i Antena 3 es convertien en altaveus del feixisme, llevant-li importància al fet. Em va cridar l'atenció, per no dir que em va espantar una cosa, com una vintena de policies no eren capaços de protegir el cotxe i com els mateixos que tiren a una mestra jubilada per terra, tot i no fer res, o que apallissen a un jove amb una estelada, són tan educats en gent veritablement violenta.
1: I a la recomanació del dia, avui que el Tribunal Constitucional comença a estudiar els recursos contra la inaplicació de l'amnistia, la Cristina Bordas ens recomana El juicio de los siete de Chicago.
18: Molt enèrgica, un retrat potent de la tensió política i social dels Estats Units als anys 60, però que déu-n'hi-do els paral·lelismes que hi podem trobar amb l'escenari català. Un drama judicial dirigit per l'oscaritzat Aaron Sorkin, amb una desfilada d'actors importantíssima, un bon sentit de l'humor i línies de diàleg molt fines. Ens transporta al Chicago de 1968, quan un grup d'activistes que protestaven contra la guerra del Vietnam acaba jutjat després dels aldarulls durant una convenció del Partit Demòcrata. El juicio de los siete de Chicago és a Netflix.
1: I ahir què deien els altres, Jubany?
19: Després de la nova derrota del Madrid de Mourinho, que es queda 6 punts al Barça, ahir els altres no deien res, bramaven. Tomás Roncero.
20: ¡Me han engañado! ¡Me han engañado! ¡Quieren machacar al Madrid! Disfruta machacando al Madrid. Y voy a tus amigos del Barça. La nit te llamará para decirte que qué simpático has estado. Venga, tiros a la porra.
19: Jiménez Los Santos va aconseguir unificar la desfeta del Madrid amb la crisi de Ceuta.
21: A dos canallas llamados Vinicius y Mbappé y a un idiota que pasaba por ahí llamado Konaté. Por el Metropolitano ayer no pasó ninguno. Estos dos niñatos, encima inútiles, que ayer pues decidieron no.
19: I aquí, doncs mira, hem tingut dilluns millors.
22: Jordi, t'envio una... Perdona, Quim. Aquest dediques tu, Albert.
23: No, Jordi.
22: Ai, perdó, Jordi.
19: A quarts d'11 sentirem què diuen els altres avui.
1: Gràcies, Jubany.

0: Canalies, bon dia.
1: Bon dia, vas tenir època duta la música garage
0: no,
1: o no?
0: Gens, no, no. Quina cançó ens despertes avui?
1: Avui amb la música de Com As You Are de Nirvana, una versió en directe de l'any 1991 a Califòrnia. I és que tal dia com avui, un 22 de setembre, però de l'any 1990, Nirvana va fer el seu concert més multitudinari. Van aparèixer al Motorsports International Garage a Seattle, juntament amb els Melvins. Una curiositat, Dave Grohl, que faria l'audició per la banda uns dies més tard, es trobava enmig del públic. 15.000 persones van gaudir de la música de Kurt Cobain i els seus. Yeah.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui la carpeta judicial ve carregada. El més destacat és que el Tribunal Constitucional comença a planar el camí cap a l'aplicació definitiva de l'amnistia. Tot i que la data que tothom té marcada al calendari no és avui, sinó és el dia 6 d'octubre. Pol Forada.
1: Sí, perquè el que estudiarà el Tribunal Constitucional les properes setmanes són els recursos d'empara dels líders independentistes a qui no se'ls ha aplicat l'amnistia per malversació. Són Puigdemont, Junqueras, Turull, Romeva, Bassa, Comín o Lluís Puig. El recurs que avui hi ha sobre la taula és el

0: de Turull, que ha caigut en mans d'un jutge conservador del TC. Això vol dir que avui la sentència serà contrària a aplicar l'amnistia. L'advocat de Turull, Jordi Pina, en parlava al matí de Catalunya Ràdio.
1: El magistrat Macías, amb una cosa inaudita que jo no he vist mai, amb quasi 40 anys de professió, ha filtrat als mitjans de comunicació el contingut d'una sentència del Tribunal Constitucional, que això és gravíssim.
2: La resolució del recurs que rebutjava l'amnistia.
1: Sí, sí, el teniu tots, o el tinc jo. Sí, sí.
2: Ara bé, aquí no acaba aquesta partida perquè hi ha un altre ple del Tribunal Constitucional convocat per la primera setmana d'octubre i aquí sí que el bloc progressista, després de l'aval de la justícia europea a l'amnistia, podrà imposar el seu criteri.
0: Sí, perquè avui amb la sentència de Turull poden passar dues coses. Quan la majoria progressista digui que no està d'acord amb el contingut de la sentència que rebutja l'amnistia, el jutge Macías podrà tornar-la a redactar, assumint els arguments de la majoria del ple, o pot passar-la a un altre company. Sigui com sigui, per al 6 d'octubre hi ha previstos el debat i votació de la sentència com a mínim del recurs de Dolors Bassa, i aquest recurs sí que ha caigut en mans d'un jutge progressista. Per tant, aleshores, el 6 d'octubre, aquest recurs, aquesta sentència, sí que s'aprovarà segur, i això ja marcarà doctrina per la resta.
2: I un cop el TC digui que els líders del procés han de ser amnistiats del tot, tocarà que el Suprem ho apliqui. I aquí Jordi Pina creu, vaja, no creu, que els jutges tinguin gaire marge per seguir enrocats.
1: Si Llarena no volgués aplicar, si Marchena i els resta de magistrats no volguessin aplicar això, doncs, bueno, seria una barbaritat.
2: I a l'Audiència Nacional, el jutge Peinado, 4 dies abans de jubilar-se, també ha decidit enviar la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, a judici. Paula Brujats.
3: El judici encara no té data, però pot coincidir amb les eleccions municipals o les espanyoles, i Sánchez les avança abans de l'estiu. La Moncloa carrega sense embuts contra Peinado. És inqüestionable la intenció política, la persecució sense proves, diuen en privat, i ho condemnen. Creuen que és un judici arbitrari i injust només per ser la dona de Pedro Sánchez. En públic, la ministra Diana Morán denuncia que Peinado ha fet un últim servei al PP abans de penjar la toga.
4: Que responde a la máxima del señor Aznar. ¿Quién puede hacer que haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar.
3: Begoña Gómez s'enfronta a 13 anys de presó i és un cop duríssim per a Pedro Sánchez, que fa 2 anys es plantejava dimitir quan la investigació tot just començava. Des de Madrid, Palau Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Aquesta és la segona carpeta judicial. La tercera, encara n'hi ha una altra. El jutge que investiga el cas Plus Ultra ha donat 3 dies a l'expresident Zapatero perquè aclareixi l'origen de les joies que es van trobar al seu despatx i es van taxar, recordem, en 1,3 milions d'euros.
0: Perquè fins ara Zapatero ha evitat donar-ne cap detall. Primer, el mes de juny, a l'audiència, en la seva declaració davant del mateix jutge.
5: Y ahora vamos a las dichosas joyas. ¿Sobre esto quiere prestar declaración o no quiere prestar declaración?
6: No deseo prestar declaración por el recurso que se ha presentado.
0: Aleshores, 17 de juny, la seva defensa va dir que n'aportaria detalls en una setmana o 10 dies, i d'això fa 3 mesos. A mitjans de juliol va concedir Zapatero una entrevista a Televisió Espanyola.
6: Esta es una historia sin intención, sin afán patrimonial. Es un regalo de cortesía personal de hace muchos años.
2: Pel cas de les joies, va acabar obrint també una segona investigació per possible frau i contraban. Sobre la causa Plus Ultra, el jutge ha citat les filles de Zapatero com a investigades el 30 de novembre. Avui en parlarem també a l'Àgora del Matí, a partir de les 8 del matí, amb Pere Rossinyol, Anna Grau, Vicent Sánchez i Esther Vera. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
7: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
8: Avui és dimarts 22 de setembre, el dia comença amb 25 graus a Figueres, 24 a l'Ametlla de Mar. Hi ha una mica de tramuntana i mestral que reforcen aquesta temperatura en aquests sectors. En canvi, tenen 19 graus de Terrassa o 6 graus tan sols a Esterri d'Àneu. Dia de sol, dia amb algunes capes de núvols prims poc importants i dia amb unes temperatures una mica més moderades que les d'ahir. En general quedaran entre els 28 i 30 graus, sí que podrien arribar encara als 34 o 35 a l'extrem sud de Catalunya.
9: Això pel que fa al temps. Pel que fa a les carreteres, ens despertem amb un accident a la Ronda de Dalt, a l'altura de Vall d'Hebron, en direcció al nus de la Trinitat, que provoca 2 quilòmetres de cua. També hi ha aturades a l'entrada a Barcelona per la C-58, per la Pata Nord, l'A2 i la B-23.
2: Ara són les 7:05. I ampliem aquesta hora els titulars del dia amb Sílvia Solanes, Francesc Soler, Lara García. Bon dia.
10: Bon dia.
2: A debat.
11: El sistema educatiu, a partir d'avui, el Consell d'Educació de Catalunya comença a treballar en l'encàrrec de Salvador Illa per fer propostes sobre el que no funciona. Abans que s'acabi el mes, s'hauran d'escollir els temes del debat, com el paper de les tecnologies a l'aula o el model d'escola inclusiva. L'assemblea educativa hi tindrà un lloc al costat d'altres sectors implicats. Joan Manuel del Pozo, president del Consell d'Educació de Catalunya.
12: Que no només educa l'escola, sinó que la família educa també molt
10: primer lloc. O, en el cas dels docents,

0: detectar que la carrera docent ha de tenir uns criteris i pot tenir una avaluació, com tenen moltes feines.
1: Les propostes hauran d'estar enllestides a l'abril. Des d'un punt de vista polític, Salvador Illa ha convocat aquest divendres al Palau de la Generalitat tots els grups parlamentaris per al futur acord de país sobre l'educació. El PP i Vox se n'han desmarcat.
2: I tornen amb el català.
3: Un any després, aquest matí, el govern espanyol tornarà a reclamar l'oficialitat del català a la Unió Europea en una reunió davant de tots els socis comunitaris. Els dubtes de països grans, com Alemanya o Itàlia, continuen frustrant el consens.
4: Amb l'aplicació de l'amnistia aplanada i a les portes de negociar uns nous pressupostos espanyols, Pedro Sánchez reactiva la carpeta del català a Europa per mirar de seduir Junts. Aquest cop no s'espera que hi hagi cap votació sobre el tema. Només sabem que el govern espanyol intervindrà en la reunió per demanar que el català sigui llengua oficial. I que això passi abans que entrin a la Unió Europea nous països com Montenegro o Albània. Abans que el montenegrí o l'albanès siguin oficials, li tocaria el català, diu el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez.
5: Desde luego es impensable para España que haya un solo idioma más dentro del régimen lingüístico oficial de la Unión Europea, si no lo están también el catalán.
4: Des de Brussel·les, Bruno Fortea, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Mai vist.
6: El nombre de persones migrants que arriben a les embarcacions irregulars de les Balears, en el que portem d'any s'han superat els 5.600 immigrants que han desembarcat sobretot a Mallorca i Formentera. Són 200 persones més que les Canàries.
2: I en canvi, en un altre focus, més presència policial.
1: A les fronteres de Ceuta i Melilla, davant les noves crides a les xarxes per entrar demà dimecres a Espanya, aprofitant que el Marroc celebra eleccions. La Moncloa rebaixa la importància de les convocatòries, però afirma que hi estan a sobre i insisteix que la comunicació amb les autoritats marroquines és fluida i permanent.
3: El Marroc celebra demà eleccions amb el descontentament juvenil com a eix central en un país embargat en projectes faraònics, com és el cas de l'estadi Hassan II.
2: Enviat especial al Marroc, Nandos de Noguera.
7: Els indicadors macroeconòmics del Marroc són bons. Creixement que s'acosta al 5%, una inflació continguda al 2% i un dèficit i deute raonablement moderat, però les taxes d'atur es disparen, sobretot quan es tracta dels joves, que pot arribar al 40%. Més que el guanyador de les eleccions de demà, els analistes estaran atents a la participació. Les protestes ja apaivagades dels joves i la tensió migratòria han protagonitzat l'últim any al país, mentre el Marroc aspira a celebrar la final del Mundial del 2030 a l'estadi més gran del món, el Hassan II, encara en construcció, que costarà l'equivalent a una setena part dels pressupostos anuals en sanitat. Des de Fanidec, Nando Sonoguera, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Boicot.
6: El que faran les grans cadenes de televisió a Donald Trump, que se solidaritzen amb els mitjans de comunicació que el president dels Estats Units ha vetat, com la CNN. Com a mostra de suport, deixaran de cobrir els actes de la Casa Blanca.
1: I en aquest context, avui comença la 81a reunió de l'Assemblea General de l'ONU a Nova York amb el discurs del president dels Estats Units.
8: Donald Trump centrarà avui l'atenció de l'Assemblea General de l'ONU amb el seu discurs d'obertura, però també amb d'altres qüestions de l'agenda internacional, com són el lideratge en l'àmbit de la intel·ligència artificial o la guerra de l'Iran. Serà l'última assemblea amb el portuguès Antonio Guterres com a secretari general de l'ONU. Segons el seu exassessor, Jeffrey Feldman, el llegat que deixa Guterres no és especialment positiu.
9: Guterres és un interlocutor brillant, té un gran domini de la història, té anècdotes meravelloses per il·lustrar el que explica, però ha paralitzat l'ONU amb un clima de cautela pel que fa a la seva agenda política de pau i seguretat.
8: Des de Nova York, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Polèmica.
3: Per l'acord del Barça amb un grup empresarial d'origen israelià, Babylon Park, que instal·larà al Camp Nou un espai de lleure familiar. Es va aprovar a l'Assemblea de Socis Compromissaris de dissabte. Els dies previs, la comunitat palestina de Catalunya ja havia fet una crida a votar-hi en contra. També l'eurodiputat dels Comuns, Jaume Sens.
10: El Barça diu que és més que un club, que defensa la pau, els drets humans i la infància, però la veritat es posa al costat d'Israel mentre s'està cometent un genocidi indirecte i embruta a l'escut i als valors del seu prestigi mundial. I crec que hi ha una pregunta que molta gent s'està fent. Quin gest representa més els valors del Barça? La foto del president Laporta darrere d'una bandera israeliana o la bandera palestina de l'Amil Yamal?
6: Durant l'assemblea, Laporta va explicar que no havien detectat cap irregularitat. El club ha explicat al matí de Catalunya Ràdio que s'ha fet un informe per avaluar el contracte i que la nacionalitat israeliana d'un dels accionistes no acredita cap vinculació amb la guerra a Gaza ni constitueix per si sola un motiu per excloure-la. El guany econòmic per al Barça serà d'uns 100 milions d'euros en els pròxims 25 anys.
2: Un altre segrest.
1: Investiguen un segon cas en 48 hores d'un home raptat a la força a Catalunya. Segons l'Ara, va passar la matinada de dilluns a Barcelona quan diversos encaputxats haurien introduït un home a l'interior d'un vehicle per la força al carrer de Huelva. A primera hora d'ahir el van trobar a prop d'una benzinera Salta, al Gironès, amb clars signes de violència. La investigació està oberta.
3: És el segon cas en menys de dos dies, després que dissabte a la tarda cinc persones disfressades de policia s'emportessin un home a l'AP7.

0: Atenció, perquè comencen els divorcis.
1: L'octubre és el mes amb més ruptures. Segons dades de l'IDESCAT, l'any 2024, el mes d'octubre és el segon mes de l'any en què es van sol·licitar més divorcis, un total de 1.485. El primer va ser juliol, en tot l'any van ser gairebé 14.000.
2: Les vacances trenquen matrimoni, segons la jurista especialitzada en violència masclista, Elena Martín. Ella és també divorce planner, és a dir, planteja una estratègia divorce planner.
0: En comptes de plantejar, d'organitzar-te el casament, s'organitzen el divorci.
2: Sí, divorce planner.
0: Plantegen
2: una estratègia legal, emocional i patrimonial perquè la ruptura sigui el menys traumàtica possible.
0: Mira, de fet, ens ho explicarà a partir de les 11 del matí de Catalunya Ràdio, Elena Martín. Homenatge.
3: El Congrés reivindica el llegat del músic Pau Casals, coincidint ahir amb el Dia Mundial de la Pau.
4: L'encarregat de fer sonar l'històric instrument ha estat el jove virtuós italià Ettore Pagano. Com Casals fa 50 anys, davant Nacions Unides, ha fet ressonar el cant dels ocells al Congrés. Durant l'acte, la presidenta de la cambra ha parlat del compromís de Casals amb la pau i després el Fixa't com sona de Catalunya Música. Armengol ha admès que no se l'ha reconegut prou.
5: Va ser molt contundent i molt valent, no? I tal vegada persones així han fet possible que les nostres democràcies siguin millors, no? I tal vegada no hem sabut homenatjar prou el seu nom. Penso que no.
4: El president Salvador Illa no s'ha perdut l'homenatge, tampoc alguns ministres i representants de la majoria de partits. Junts no hi ha anat perquè diuen que no s'ha respectat la dimensió catalanista de Casals. Des de Madrid, Dani Sanidaja, ple matí de Catalunya Ràdio.
0: I ovació.
1: La que va rebre ahir l'estrena de Gènesi al Festival de Sant Sebastià. La sèrie ja es pot veure a la plataforma 3CAT. Avui Eduard Fernández presenta la pel·lícula del mal padre que competeix a la selecció a la secció oficial.
2: Mentrestant, fora de competició, s'ha presentat la producció catalana en participació de 3CAT, Ruega por nosotras, que rescata de l'oblit atrocitats del Patronato de Protección de la Mujer.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, sincer.
6: Kylian Mbappé, que fa autocrítica del joc del Madrid. Són declaracions al diari AS.
7: Sí, a trabajar y hacer más. El resto es la gente o otra persona que pueda hablar de eso. Nosotros tenemos que hacer más y trabajar para, como lo ha dicho, que vuelve la ilusión en el Real Madrid y que vuelven los títulos.
6: El president de la Lliga, Javier Tebas, ha entès les queixes del Madrid, però no les formes. Assegura que cap de les jugades que reclama el conjunt blanc hauria canviat el resultat del derbi madrileny, mentre que l'Atlètic de Madrid demana aturar l'assetjament arbitral.
0: Ara són les 7 i 13, anem al quiosc.
1: Doncs des del quiosc d'aquí del costat de la ràdio, ara mateix 21 graus de temperatura i les portades d'avui us hem de dir que són gairebé totes iguals perquè porten 4 pàgines de publicitat institucional, incloses portada i contraportada amb el lema El futur és aquí. Publicitat a banda, bona part dels diaris expliquen avui que el jutge Peinado obre judici a Begoña Gómez amb jurat. Ens fixem, però, amb la fotografia de portada de l'ABC. És d'arxiu i si veu el president espanyol Pedro Sánchez i l'expresident Zapatero, tots dos rient, acompanyats de més gent i just a sota hi llegim Units pel banc dels acusats. A la premsa catalana, tant el periòdico com la Vanguardia dediquen la fotografia de portada a l'homenatge d'ahir al Congrés de Pau Casals i a l'Ara hi veiem l'actriu Penélope Cruz al Festival de Sant Sebastià i l'actriu diu un consell pels Javis, cuidar el cap i no perdre el seny.
8: El matí de Catalunya Ràdio.
9: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
10: Mm-hmm.
9: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
10: I des de 16.400 euros.
9: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
11: Citroën.
9: Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
12: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
13: És un pèl les millors taules del món.
14: En aquesta terra protegim i acollim.
15: Fem barri i fem pinya.
16: I fem. I no deixem de ser.
17: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
18: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
19: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
20: Professionals. Sou els que convertiu les cases en llars i les obres en confort. A Obramat us acompanyem amb solucions completes, marques líders al millor preu i assessorament professional. 20 anys construint junts. Obramat.
21: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
3: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
5: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de vuit del matí. Us informa Marc Curador per les comarques de Barcelona. Tenim 15 graus a Olost, 16 a Esparreguera i 22 a Mataró. Carreteres, Mireia Sala.
22: Retencions a la Ronda de Dalt, a l'altura de Vall d'Hebron, per un accident en direcció al Nus de la Trinitat. També hi ha cua a l'entrada a Barcelona per la C-58, per la Pota Nord i a la 2 a Sant Vicenç dels Horts.
5: Us ho avança al matí. A Barcelona, acord PSC-Esquerra per garantir el reforç escolar gratuït a infants i adolescents amb el triple de beques i ajuts per extraescolars.
23: El govern municipal i el grup liderat per Elisenda Alemany han pactat destinar el que recapti del recàrrec turístic a creuers a programes d'activitats de reforç escolar.
2: Elisenda Alemany, portaveu d'Esquerra a l'Ajuntament de Barcelona.
24: Que serà un nou programa d'activitats de reforç escolar gratuïtes per a tots els alumnes, per fer deures o per fer repàs, que és una recomanació de fet que feia el darrer informe PISA.
23: Es calcula que uns 12.000 infants no fan extraescolars perquè no s'ho poden pagar. L'objectiu és ingressar 20 milions d'euros els pròxims anys amb la taxa de creueristes 4 l'any 2027.
5: Més notícies. Encara a Barcelona i encara pel que fa als joves, atenció a aquesta nova dada també preocupant pel que fa a l'ús del català. Només una de cada 10 converses entre joves esportistes de Barcelona és en català.
2: Ho diu un informe que sosté que un cop més el castellà guanya protagonisme.
5: Anna Escura.
25: Marta Salicru, comissionada d'ús social del català, destaca el pes que tenen entrenadors i dinamitzadors socials.
26: Que des d'aquestes figures que lideren les activitats es faci servir el català com a llengua vehicular és el que pot crear un espai de socialització en català en aquest àmbit de l'esport i del lleure.
25: L'estudi s'ha fet en 10 clubs esportius de Barcelona i 4 espais juvenils del districte de Sants. Anna Escurella Xas per al Matí de Catalunya Ràdio.
5: A l'Anoia han desmantellat una plantació exterior de marihuana amb 400 plantes en una zona boscosa de Bellprat.
23: Segons explica l'Eix Diari, la policia ha detingut un home de 51 anys i es calcula que les plantes tenien un valor estimat de més de mig milió d'euros.
5: I a Collserola, Esquerra Republicana demana al govern de Salvador Illa la reobertura gradual del parc de Collserola.
2: Ha estat tancat des de fa 10 mesos per la pesta porcina africana.
5: I cultura. Anem d'estrena, anem al Teatre Lliure de Gràcia.
27: La història d'amor entre Paris, el formós príncep de Troia...
5: S'hi estrena la Bella Helena, un espectacle que es va estrenar ara fa 50 anys amb Anna Lizaran i Imma Colomer i ara torna amb un nou repartiment. Al capdavant, el col·lectiu Miserable, liderat per Miquel Mas, Fiol, i a l'escenari Gerard Franc, Lluís Oliver, Mel Salvatierra i Carme Milano, un muntatge que es pot veure fins al 18 d'octubre. Ara passen 4 minuts d'un quart de 8 del matí. Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
3: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
28: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
29: El 29 de maig del 2019.
28: I el número de la sort, el...
29: 6.
28: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
30: El Matí de Catalunya Ràdio.
31: Una escapada a la tardor pot ser només un pont, o en viatges al Corte Inglés pot ser perdre's pels carrers de París, allargar la sobretaula a Roma o descobrir aquest lloc que fa tot un any que hi vols anar. Aprofita els ponts de tardor en viatges al Corte Inglés. Reserva ara des de només 15 euros i gaudeix de fins a un 25% de descompte. Consulta les condicions a viatges al Corte Inglés.
3: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Els sons del matí.
32: Pedro Sánchez reactiva la carpeta del català a Europa per mirar de seduir Junts.
33: Desde luego es impensable para España que haya un solo idioma más dentro del régimen lingüístico oficial de la Unión Europea si no lo están también el catalán, el euskera y el gallego.
34: El ple del tribunal debatrà el recurs d'empara de Jordi Turull contra la decisió del Suprem de no amnistiar-lo pel delicte de malversació.
35: Si passés el 6, evidentment es resoldria el 6, la del Jordi Turull i la de Dolors Bassa.
36: Un juicio que responde a la máxima del señor Aznar. Quien puede hacer que haga. El señor Peinado ha hecho su aportación.
37: Hemos reforzado la frontera en Ceuta como en Melilla.
36: Un català universal que se sentia molt orgullós de ser-ho.
0: Aquests són els sons del matí. Ara una mirada a l'actualitat amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb les tres paraules del dia amb Francesc Soler. Pentinar.
1: És un verb ben interessant en sentit figurat. En esports, colpejar suaument la pilota amb el cap per desviar-la lleugerament o allargar-ne la trajectòria. La policia també pentina una zona quan l'escorcolla de manera exhaustiva per buscar algú. Pentinar també pot voler dir renyar durament algú donant-li una bona repulsa o advertiment. El que és més que evident és que el jutge Peinado no passa la pinta per la cabellera de Begoña Gómez.
0: Primera esmena.
1: El Congrés no podrà fer cap llei respecte a l'establiment d'una religió, ni prohibir-ne la lliure pràctica, ni limitar la llibertat d'expressió de premsa, ni el dret del poble a reunir-se pacíficament i a demanar al govern de la reparació de greuges. La CNN, MS9 i Politico demanden Donald Trump perquè creuen que ha violat aquesta esmena constitucional en vetar-los l'accés a la Casa Blanca.
0: Gènesi.
1: Procés o manera com s'ha originat o ha pres naixença alguna cosa. Pel cas que ens ocupa, el Bulli de Ferran Adrià. Gènesi, la nova sèrie de Tres Cats sobre la revolució gastronòmica que va liderar Adrià des dels fogons del Bulli, s'ha estrenat al Festival de Cinema de Sant Sebastià amb una acollida excel·lent.
0: I ara posem-hi tres xifres amb l'Ara García. 5.600.
4: Són les persones migrants que han arribat a les Balears amb embarcacions irregulars en el que portem d'any. Han desembarcat sobretot a Mallorca i Formentera. Són 200 persones més que les Canàries.
0: 8.500.
4: Són els conductors que en només dos mesos el Servei Català de Trànsit ha detectat que feien anar el mòbil mentre circulaven per l'AP7 o l'A2. Els van enxapar unes càmeres amb intel·ligència artificial en una prova pilot i ara el Departament d'Interior preveu incorporar aquesta tecnologia al Pla de Seguretat Viària.
0: 100 milions.
4: Serà el benefici que tindrà el Barça els pròxims 25 anys arran de l'acord amb el grup israelià Babylon Park. Aquesta companyia instal·larà al Camp Nou un espai de lleure per als més petits. L'acord es va aprovar a l'Assemblea de Socis Compromissaris dissabte i ha aixecat polèmica perquè els dies previs la comunitat palestina de Catalunya ja havia fet una crida a votar-hi en contra.
0: I ara posem-hi tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig un calaix d'aquests llargs, de les farmàcies ple de medicaments i el braç d'una farmacèutica amb unes receptes a la mà que fa l'efecte que va buscar més medicaments.
2: Amb aquesta imatge s'explica que la Covid s'accelera l'última setmana i es posa al capdavant dels virus respiratoris. És una foto que veiem a La Vanguardia. El repunt de la Covid coincideix amb l'inici del període de vacunació en diverses comunitats.
0: A la segona, el Congrés, amb tots els diputats al seu lloc i al mig d'un piano hi ha dos músics també i un sosté un violoncel.
2: És l'homenatge que va fer ahir la Cambra Baixa Pau Casals coincidint amb el 150è aniversari del seu naixement i en el marc del Dia Internacional de la Pau. El violoncelista de la imatge és Ettore Pagano, que va tocar el violoncel que va pertànyer a Pau Casals. La pianista és Yoko Suzuki. És una fotografia que veiem avui a la majoria de diaris.
0: I la tercera ens l'envien des de Girona. Veig les fotografies del que semblen quatre banderes diferents. En tres domina el color verd i taronja i la quarta és ben diferent, és de color blau. I veig al mig un arbre. Fèlix Martín, què són aquestes banderes?
6: Doncs són les quatre propostes que tenien els veïns de Cassà de la Selva per triar la bandera del poble perquè tenen escut, però bandera no. A partir de la iniciativa d'una entitat cultural han fet una votació i del miler de veïns que s'hi han pronunciat, gairebé la meitat han triat aquesta que dius que és ben diferent. Blau intens de color de fons i al mig, exactament, la silueta de color blanc d'un arbre surer, que és típic de Cassà, amb el dibuix de les branques i les arrels. Ara l'Ajuntament ha de decidir si es fa seu aquest projecte i engega els tràmits legals per tenir bandera.
7: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara ve del temps.
0: 7:24 i avui a La cara ve del temps rematem l'estiu parlant de nous rècords de calor a Catalunya. Eloi Cordomí, bon dia.
8: Bon dia. Sí, avui és l'últim dia de l'estiu astronòmic i encara a aquestes altures continuem tenint rècords per un mes de setembre. Ahir a Constantí, el Tarragonès, es va arribar a gairebé 34 graus i mig, cosa que no s'havia vist mai en un setembre des que es va inaugurar l'estació el 1990. A l'Observatori Fabra de Barcelona, en més de 100 anys, mai havien superat els 33 graus en un mes de setembre. Doncs bé, ahir va ser la novena ocasió en menys d'un mes que va superar aquesta xifra. I un altre rècord de setembre, a l'aeroport de Reus. L'estació meteorològica funciona des del 1952. Fins ahir mai havien passat dels 34 graus i mig en un mes de setembre. Ahir van arribar els 35 i mig. Potser el més curiós d'aquests rècords és la data en què es produeixen. Tenir rècords la primera setmana de setembre és fàcil i és probable en un context d'escalfament global, però tenir-los a dia 21, a les portes de la tardor, ens ha tornat a deixar bocabadats.
7: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
3: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
9: Ahir dilluns l'Enigmàrius feia part posterior a mar que terra endins pot ser davantera. I la resposta era popa. La popa és la part posterior del buc d'una nau, però a ponent les popes són també els pits que van davant. Avui dimarts un enigmàrius sarcàstic

0: càstig. Us en foteu amb el seu consentiment. De 5 lletres. Us en foteu amb el seu consentiment. 5 lletres.
1: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/animarius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
2: Atenció a aquest titular que circula. Un informe de l'Exèrcit de Terra avisa que les ONGs estan explicant als migrants de Ceuta com mentir sobre la seva edat. Marc Amorós, bon dia.
3: Bon dia. Diu la notícia que l'informe de l'Exèrcit detalla clarament com les ONGs que estan treballant a Ceuta estan repartint tríptics en francès, anglès i espanyol, on expliquen als migrants com negar-se a sotmetre's a una prova mèdica per verificar les seves edats. La notícia recorda que aquesta prova mèdica determina la maduració òssia i dental a través de radiografies del canell, la dentadura i la clavícula. També diu la notícia que negar-se a fer-se les proves els donaria més opcions de ser considerats menors d'edat i evitar així la seva deportació.
2: I això és real o fals?
4: El matí de Catalunya Ràdio.
5: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
6: I el primer bany de l'estiu, això sí que és insuperable.
5: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
6: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a Opel.es.
3: Som-hi, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que un informe de l'Exèrcit de Terra avisa que les ONGs estan explicant als migrants de Ceuta com mentir sobre la seva edat és una notícia falsa. De fet, l'Estat Major de Defensa ha desmentit la notícia i el suposat informe que circula de l'Exèrcit és o està fet amb intel·ligència artificial. També circula un vídeo on es veu un membre de la ONG Save the Children lliurant un tríptic als migrants. És un tríptic on se'ls informa dels seus drets i garanties, però no els explica com mentir sobre la seva edat.
2: Gràcies, Marc.
3: Adéu, bon dia.

0: I ara a punt d'arribar a 8:15, sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb Laura Calçada.
1: Està molt bé que els germans Gallagher s'hagin retrobat després de 15 anys sense parlar-se i que es portin millor que mai. Es nota que tenen 54, en Liam els va fer ahir, i 59 anys, i que com és sabut, amb el temps aprenem a triar quines batalles val la pena lliurar i quines no. Bones coses del retorn d'Oasis als escenaris mundials són la nova fornada de fans que ha emergit, perquè ara els concerts adults i adolescents comparteixen cridòria i llàgrimes. També que s'han convertit en dos països encantadors i elegants, que Stephen Knight i Akip han parit un molt bon documental musical que ens mostra l'impacte dels germans avui, o que continuen tenint cançons per triar i remenar tan bones com aquest Roll With It.

0: Ara són 7:45. I avui és dimarts 22 de setembre. Ens despertem amb 11 graus a la Pobla de Segur, 17 a Sant Cugat del Vallès i 14 a Torroella del Montgrí. Dia que a 9:15 parlarem també amb el periodista Ernesto Ekaizer sobre l'amnistia i el ple també del Tribunal Constitucional. I què més hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Sílvia Solana, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia. Doncs precisament que el TC aborda avui el primer recurs d'empara sobre els líders del procés a qui no s'ha aplicat l'amnistia. És el cas de Jordi Turull. Probablement l'aval definitiu arribarà la primera setmana d'octubre.
2: També avui el ministre Álvarez tornarà a posar sobre la taula l'oficialitat del català a Europa avui, però no està prevista cap votació.
1: El president espanyol Pedro Sánchez no assistirà avui a la recepció que ofereix Donald Trump a Nova York amb motiu de l'Assemblea General de l'ONU. Segons fonts de la Moncloa, no hi anirà per motius d'agenda.
2: La dona de Sánchez, Begoña Gómez, serà jutjada per tràfic d'influències i malversació. El judici encara no té data.
1: Les Balears ja reben més immigrants en pastera que les Canàries. En el que portem d'any han desembarcat a Mallorca i Formentera més de 5.600 persones, 200 més que les Canàries.
2: Els Mossos investiguen un segon intent de segrest en 48 hores. Primer va ser en plena P7, el segon dilluns a la matinada a Barcelona. Diversos homes van intentar introduir-ne un altre per la força dins d'un cotxe al carrer Huelva. El van trobar hores més tard a Salt amb signes de violència.
3: Mbappé diu que la solució del Madrid és treballar i fer més. El president de la Lliga, Javier Tebas, entén les queixes del Madrid, no comparteix les formes, afirma que l'equip de Mourinho no va perdre per cap de les jugades que reclama, mentre que l'Atlètic de Madrid demana aturar l'assetjament arbitral. El Joventut celebra a la plaça de la vida de la Vila de Badalona el títol de la Supercopa de bàsquet.
0: I pel que fa al temps, avui no tindrem rècord de calor, però sí que seguirem amb temperatures d'estiu. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, avui pot arribar a baixar 2, 3 o 4 graus la temperatura a la costa i al prelitoral, que és on ahir es va disparar més. Tot i això, encara arribarem amb facilitat als 30 graus a molts llocs de Catalunya, fins als 34 o 35 a l'extrem sud, amb una mica de tramuntana aquest matí i mestral als dos extrems de Catalunya, però amb tendència que vagi fluixant i amb un dia assolellat.
0: I mobilitat també a aquesta hora, amb retards habituals a Rodalies. Maria Fernández Noguera.
5: Dins els retards al servei de Renfe, destaquem el de l'R11, que ha sortit de Figueres cap a Barcelona i que porta una demora de 55 minuts, el de l'R16 de Tortosa cap a Barcelona va 25 minuts tard i 20 minuts d'endarreriment en el tren de l'R14 que a aquesta hora va de la plana Picamoixons cap a Barcelona. I atenció, si al llarg del dia d'avui heu d'agafar els autobusos urbans de Barcelona perquè fan vaga entre les 10 del matí i les 5 de la tarda. Hi ha serveis mínims d'un 20% fins les 4 i del 40% entre les 4 i les 5.
0: I a les carreteres a aquesta hora trobem les retencions habituals per entrar a Barcelona. Mireia Sala.
6: Sí, a cua a la C58 a Sant Quirze i a Montcada, a l'AP7 a Santa Perpètua, a l'A2 i la B23 a Sant Feliu de Llobregat i a les dues rondes de Barcelona. En el cas de la ronda de dalt, un accident complica el trànsit també en sentit Besòs.
0: Ho rebatem amb les portades. Marc Jurado.
7: Bon dia. Avui, per cert, en publicitat, Ricard, institucional a tots els diaris, amb portada i contraportada incloses, on s'hi llegeix El futur és aquí. Més enllà d'això, però, destaquem el cas Begoña Gómez. A Madrid, El País explica que el jutge Peinado li obre judici amb jurat, però qui suca més pa és la premsa conservadora. El Mundo titula que el govern espanyol desacredita el jurat de Begoña Gómez abans que l'escollin. De l'ABC ens quedem sobretot amb la fotografia de portada, és d'arxiu, i s'hi veu rient el president espanyol Pedro Sánchez i l'expresident Zapatero. I llegim Units pel banc dels acusats. I d'altra banda, tant El Periódico com La Vanguardia dediquen la foto de portada a l'homenatge d'ahir al Congrés a Pau Casals, i a l'Ara hi veiem Penélope Cruz al Festival de Sant Sebastià, i l'actriu diu un consell pels Javis: cuidar el cap i no perdre el seny.
0: Avui a la Hora del Matí de Catalunya Ràdio tindrem Pere Rossinyol, Anna Grau, Vicent Sánchez i Esther Vera. Quan són les 7:33. I obrim la redacció del matí i comencem per les opinions destacades. Pau Foradada, bon dia.
8: Bon dia.
0: Els articles d'opinió d'avui, diversos temes. Hi ha la ONU, hi ha Donald Trump i parlen també d'Alemanya i de Begoña Gómez.
8: Sí, per exemple, editorials del País i La Vanguardia que reflexionen sobre l'Assemblea General de les Nacions Unides que comença avui i coincideixen a dir que aquest organisme internacional està en hores baixes. El diari de Prisa titula Salva l'ONU, i el de Godó, l'ONU en crisi davant el desordre mundial. Un desordre al qual ha contribuït Donald Trump. Aquí el periòdico dedica avui l'editorial, explica que el Partit Republicà als Estats Units ara mateix és més afí al moviment trumpista MAGA que no pas al conservadorisme tradicional. L'Ara mira cap a Alemanya i es pregunta si Merz és el líder que necessita el país. Assegura que la seva figura està molt debilitada i que és molt difícil que pugui aguantar fins al 2029, mentre que El Mundo dedica l'editorial a l'obertura del judici contra Begoña Gómez per negar que hi hagi lawfare. Diu que la conspiració és a la Moncloa, no entre els jutges.
0: Afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa la periodista Olga Viza.
9: A La Vanguardia entrevisten Meritxell i Toni Falgueres, pregoners de les festes de la Mercè. Demà ells seran la veu dels botiguers de Catalunya, els que atresoren la confiança dels clients, l'ànima dels barris, un teixit social que crea identitat i que massa sovint ha de baixar la persiana perquè, entre altres coses, no poden competir contra Goliat. De mitjana, 180 petits comerços tanquen cada mes a Catalunya. De fet, s'hauran adonat que de mica en mica van desapareixent drogueries, ferreteries, merceries, i que ara és molt més fàcil comprar un mòbil d'última generació que un cargol per penjar un quadre o un botó.
10: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
11: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
10: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
11: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
10: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
11: Apialia, la força de vendre junts.
12: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 € per a gaudir de la cultura. I ara també.

0: crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
1: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bon Preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
2: Quan em pregunten com ens ho fem per mantenir 4 fills, sempre responc: acceptem efectiu i Bizum. Vol que li passi el número?
3: Descobreix el cas sencer a 3cat.cat, equip 012.
4: Compartir. Descobrir. Viatjar. Riure. 130 milions.
5: Amics.
4: Llocs.
5: Moments.
4: Somnis. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 25 de setembre, amb Euromillones, pot especial mínim garantit de 130 milions. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran.
6: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
7: Catalunya Ràdio.
8: Repassem altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Què se n'ha fet del Boulevard Rosa?
9: Doncs ara és un restaurant georgià gegant que va obrir dissabte passat. Es diu Tbilisi Boulevard i està obert a les 12 del migdia i fins a la mitjanit. És el més gran de tot Espanya, amb 1.600 metres quadrats, i llegim a BTV que s'autodescriuen com un restaurant de cuina de la iaia. La iaia georgiana. No només es menja, sinó que també s'hi pot fer una immersió per entendre la cultura georgiana.
8: I canvien de zona per fer caixa.
10: Empreses constructores de Lleida, veiem el Segre que se'n van a la costa i a Barcelona per tenir més beneficis. I és que les dades parlen per si soles. S'edifiquen el doble d'habitatges per cada 100.000 habitants a la capital catalana i a Girona, que no a Ponent. Apunten que a Lleida hi ha molts menys marge de benefici, ja que els preus de venda no tenen res a veure amb altres províncies.
8: Qui demana passar d'incògnit?
9: La policia de Benidorm demana patrullar de paisà per frenar la venda il·legal d'alcohol a les platges. Consideren que anar uniformats alerta els venedors, que tenen preparada una estratègia per evitar que els multin. Ho llegim a Punt Medi. Aquest any han posat prop d'un miler de sancions per la venda ambulant de begudes, sobretot mojitos. Ara bé, hi ha un però: bona part de les multes no s'arriben a cobrar.
8: Pamplona reviu encierros en ple setembre.
10: No és que hi hagi hagut una segona edició dels Sanfermines en ple setembre, el tema és que aquests últims dies s'han rodat escenes per una tercera temporada de la sèrie alemanya de Netflix Mindfulness para Asesinos. En el joc de les diferències no hi havia toros, sinó càmeres, i els Mossos eren figurants que corrien pel carrer Hilarión Eslava, un carrer que mai ha format part del recorregut real dels encierros. Ho hem vist al Diario de Navarra.
8: Què va l'alça?
9: Els alumnes de Ciències Religioses. Ah. Llegim el Diari de Girona. Sí, que s'han doblat en 5 anys aquí a Girona. Ara mateix, entre grau i màster, n'hi ha 59. A més, hi ha estudiants de la Universitat de Girona que s'hi formaran per ser mestres de religió. El director de l'Institut Superior de Ciències Religioses assegura que hi ha un interès creixent, ja sigui des del punt de vista teològic, històric, cultural o patrimonial, i apunta també al boca a orella.
8: Busquen destí per 1.000 pel·lícules de col·leccionista.
10: El propietari d'aquest llegat és un veí de València, Pepe Galvis, que va morir el 2019. Els seus hereus busquen una institució, associació o entitat que pugui acollir tot aquest material. Hi ha des de grans documentals, cinema mut, recopilacions del Nodo, pel·lícules històriques com Ciutadà Kane d'Orson Welles, una història que llegim al Levante.
8: I ara, a aquesta hora, us expliquem els destacats en internacional i economia amb Pol Foradada i Lara García.
11: Segueix la pressió alemanya contra el canceller Friedrich Merz després de la desfeta de la CDU a les eleccions regionals de diumenge. Ningú salta a titular el Frankfurter Allgemeine Zeitung, on llegim un article dur que parla del principal partit d'Alemanya com una formació prescindible. Diu que Merz s'ha equivocat volent desfer el camí de Merkel perquè diu que no ha entès que la CDU va triomfar com a partit de centre, agrupant sensibilitats i no des d'una posició ideològica definida. A Die Welt hi llegim: mentre el seu partit es preocupa per la supervivència, Merz comet un altre error, en aquest cas per unes declaracions on defensava el seu pla de retallades de servei públic. I a la premsa marroquina es fan ressò de les declaracions del ministre Alvarez en aquest programa, al matí de Catalunya Ràdio ahir dilluns, i la seva voluntat de cooperació amb el Marroc per evitar un nou assalt a Ceuta. Ho llegim al Express, que obre la seva secció d'opinió amb un article que afirma que Ceuta i Melilla han de ser l'últim capítol de la descolonització d'Àfrica.
12: I a la premsa econòmica, Brussel·les vol obligar Renfe a vendre a la seva pàgina web bitllets de Ouigo i Iryo. Ho explica l'economista. La Comissió Europea vol portar la liberalització ferroviària un pas més enllà. L'últim plantejament és que els operadors dominants obrin els seus canals de distribució als rivals. L'objectiu seria facilitar la compra de bitllets entre diferents operadors. Expansión publica dades sobre inversió estrangera. Espanya va rebre 12.400 milions entre gener i juliol, però les desinversions efectuades per empreses forànies van superar els 9.000 milions, cosa que ha reduït l'entrada neta de capital estranger a 3.400 milions.

0: I parlant d'empreses, la indústria alerta al govern espanyol que les fàbriques hauran de fer parades aquesta tardor per als preus de l'energia. Cinco Días destaca que 10 patronals que representen el teixit productiu estatal demanen ajudes després de constatar una destrucció de l'activitat per l'encariment de costos.
1: I a la premsa esportiva, Robert Prat, veig que encara porta en cua les queixes de Mourinho.
2: I en portaran. Mbappé, en una entrevista al diari, es diu que el que han de fer és fer-ho millor.
3: Sí, sí, a trabajar y hacer más. El resto es la gente o otra persona que pone hablar de eso.
2: Es reparteixen les crítiques i els culpables. Mourinho comença a ser qüestionat i no és l'únic. El periódico diu que els madridistes ja assenyalen la llotja i qüestionen Florentino Pérez per una mala planificació esportiva.

L'esportiu parla de campanya de distracció de Mourinho que deixa la letàrgia per distreure l'atenció de l'inici nefast del Real Madrid. Pel Mundo Deportivo, Mourinho fa teatre del dolent, un Mourinho dramàtic, mentre que l'esport es fa ressò de les queixes de l'Atlètic de Madrid. Stop a l'assetjament arbitral. L'Ara diu que Mourinho per adeptes i l'entorn del Madrid dubta de si s'ha equivocat repescant el tècnic portuguès. Per La Vanguardia, Mourinho no canvia res. Histrionisme vintage a la sala de premsa i més encara a la gespa. Emilio Pérez de Rozas afirma que la gent dolenta no canvia, en referència a Mourinho, i Lluís Carrasco diu que el Barça juga i el Madrid brama. I, mentrestant, la Lliga es queda orfa de futbol fins al 10 d'octubre.

0: Quatre partits de seleccions buiden el vestidor del Barça. El diari Esport diu que Hansi Flick farà una preparació especial per gestionar aquesta aturada llarguíssima.
1: Dos minuts seran tres quarts de vuit del matí i acabem el repàs a la premsa amb les altres notícies curioses del dia. Xavi Canalia, Gerard Jubany, bon dia.
2: Bon dia.
1: Una rata entra en una habitació de l'Hospital Puerta del Mar de Cádiz i salta sobre el llit d'un pacient.
3: Sí, els familiars d'un pacient ingressat en aquest hospital han denunciat que la rata, grossa, va entrar a l'habitació, es va enfilar al llit i després es va amagar darrere d'una butaca. Van aconseguir gravar-la, instants més tard expulsar-la fins al passadís. UGT de Puerta del Mar diu que no és un episodi aïllat i que ha passat altres vegades. Ho explica 20 minuts.
1: I la Casa Blanca llança Trump TV. Després del veto a mitjans, transmetrà els esdeveniments del mandatari 24 hores.
4: Enmig de la disputa de Trump amb diversos mitjans de comunicació, la Casa Blanca ha decidit treure pit i crear aquest nou canal, que, per cert, ven molt bé, diu, gaudeix dels moments més destacats de l'administració Trump, tots en un mateix lloc, els millors vídeos, les declaracions més importants i els moments més destacats que no et pots perdre, disponibles les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana. Ho hem llegit a El Universal.
1: Dos visitants pengen els seus propis quadres a la sala de la Mona Lisa del Louvre i acaben detinguts.
3: Sí. Es tracta de dos ciutadans alemanys que van tirar pel dret, van penjar les seves creacions utilitzant cinta adhesiva i les van fixar directament sobre la paret. En un dels quadres hi apareixia un dels homes vestit amb una armadura i a l'altre posaven tots dos al costat d'una senyora. Quan la policia els va arrestar i els va preguntar per què ho havien fet, la resposta va ser clara, per diversió. Ho hem vist a La Razón.
1: I qui fa anys avui, Canalies?
4: Felicitem l'actriu Mercè Martínez, avui en fa 50, també som un any més. Aina Clotet, l'actriu, directora i guionista, en fa 44. Albert Pla, avui, bufa, 60 espelmes.
1: Per molts anys.
4: I tant, i arriba al 77. Bruce Springsteen.
1: També per molts anys.
4: I tant, Bruce, happy birthday. Sí.
1: El Santoral.
4: Avui és Sant Maurici, Sant Càndid, Santa Digna i Sant Constantí.
1: I ara tanquem el repàs a la premsa anant al quiosc vintage amb Albert Om.
5: La xarxa de concessionaris Honda de Catalunya patrocina aquest espai.
6: Tal dia com avui, de fa 20 anys.
7: 22 de setembre de 2006, pregó accidentat a les festes de la Mercè de Barcelona. Els Mossos d'Esquadra divideixen la plaça de Sant Jaume entre partidaris i detractors de la pregonera, l'escriptora madrilenya Elvira Lindo. Els que hi estan a favor porten una pancarta que diu «Tots som Elvira Lindo». La majoria formen part d'un nou partit polític que es diu Ciutadans i que de moment no té cap diputat al Parlament. Els contraris a Elvira Lindo ho són perquè no volen un pregó en castellà fet per algú aliè a la realitat de Barcelona i Catalunya. Lindo va ser elegida pregonera per l'alcalde Joan Clos, però Clos se'n va anar de ministre i qui va haver d'entomar la polèmica és Jordi Hereu, l'alcalde que s'acabava d'estrenar. I ara fa 20 anys, atenció a la promesa electoral d'Artur Mas, donar 1.000 euros a cada família que tingui un fill, l'adopti o l'aculli. Ja falta poc per les eleccions de l'1 de novembre en

que el PSC vol retenir la Generalitat. José Montilla diu que la cosa està entre ell o Artur Mas, o un president progressista o un de conservador, o un president federal o un de sobiranista.

0: amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Tret de sortida per l'aplicació de l'amnistia a Carles Puigdemont.
1: El Tribunal Constitucional debat a partir d'avui el recurs d'empara de Jordi Turull contra la decisió del Suprem de no amnistiar-lo pel delicte de malversació, encara que Junts es mostren prudents sobre el retorn de l'expresident.
0: El Consell d'Educació de Catalunya comença avui a debatre la transformació del sistema educatiu.
2: Abans que s'acabi el mes s'hauran d'escollir els temes de debat com el paper de les tecnologies a l'aula o el model de l'escola inclusiva. Joan Manuel del Pozo, president del Consell d'Educació de Catalunya.
3: Que no només educa l'escola, sinó que la família educa també en el primer lloc. O, en el cas dels docents, acceptar que la carrera docent ha de tenir uns criteris i pot tenir una avaluació, com tenen moltes feines.
0: Pedro Sánchez no assistirà avui a la recepció que ofereix Donald Trump a Nova York amb motiu de l'Assemblea General de l'ONU.
1: Segons fonts de la Moncloa, no hi anirà per motius d'agenda.
0: I el govern espanyol tornarà a reclamar l'oficialitat del català a la Unió Europea.
2: Els dubtes de països grans com Alemanya o Itàlia continuen frustrant el consens. La sessió d'avui arriba abans que entrin a la Unió Europea nous països com Montenegro o Albània. José Manuel Álvarez, ministre d'Afers Estrangers.
4: Desde luego es impensable para España que haya un solo idioma más dentro del régimen lingüístico oficial de la Unión Europea, si no lo están también el catalán, el euskera y el gallego.
0: Les Balears ja reben més immigrants en pastera que les Canàries.
1: En el que portem d'any han desembarcat a Mallorca i Formentera més de 5.600 persones, 200 més que les Canàries.
0: Polèmica per l'acord del Barça amb un grup empresarial d'origen israelià.
2: Es tracta de Babylon Park, una companyia que instal·larà al Camp Nou un espai de lleure familiar. Es va aprovar l'assemblea de socis compromissaris dissabte. Els dies previs, la comunitat palestina havia fet una crida a votar-hi en contra.
0: I estrena amb ovació de Gènesi al Festival del Cinema de Sant Sebastià.
1: És la sèrie sobre Ferran Adrià i el Bull, i la sèrie ja es pot veure a la plataforma 3Cat. Avui s'hi presenta el mal padre, amb Eduard Fernández, que competeix a la secció oficial per la Conxa d'Or.
0: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem aquesta hora una ronda de connexions. Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
5: Bon dia.
0: A Lleida també hi tenim l'Estela Bussoms, bon dia.
6: No, bon dia, ara sí.
0: A Tarragona, Clara Chavarria, bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: I des de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
8: Bon dia, també.
0: Comencem a Barcelona, perquè avui hi ha vaga marca als autobusos urbans.
9: Sí, Ricard, serà una aturada de 7 hores entre les 10 del matí i les 5 de la tarda. S'han dictat uns serveis mínims que han de garantir la circulació d'un 20% dels busos habituals entre les 10 del matí i les 4 de la tarda i del 40% entre les 4 i les 5. L'aturada es fa després del fracàs de les negociacions d'última hora entre els sindicats i la direcció de l'empresa per desencallar el nou conveni col·lectiu que fa temps que negocien. Segons fonts sindicals, els principals esculls són la reducció de la jornada a 35 hores setmanals o el calendari laboral del personal de circulació.
0: Això pel que fa a Barcelona, saltem ara a les Terres de Ponent, a Lleida, perquè hi ha nova denúncia i ja en són 7 contra el fisioterapeuta acusat de fer tocaments inapropiats a les clientes, Estela.
10: A l'home de 30 anys el van detenir dimarts passat quan l'havien denunciat 3 dones i els Mossos ja preveien que un cop fet públic el cas sortirien més denúncies. Doncs bé, una setmana després en són 7 i no descarten que la xifra encara creixi més. La detenció es va fer a Juncosa, les Garrigues, i les presumptes víctimes són bàsicament d'aquesta comarca i del Segrià. El fisioterapeuta està en llibertat amb càrrecs, acusat d'agressió sexual. D'altra banda, d'aquí poc més d'una hora, a les 9, al castell medieval de Cervera desvetllaran una troballa arqueològica que han fet a la campanya d'aquest estiu. De moment anuncien que és un descobriment inesperat i de gran importància.
0: I a Tarragona, una setmana després de l'accident en què va morir un treballador al pàrquing del Mercat Central, es vol engegar una investigació interna, Clara.
11: És el que ha demanat a l'Ajuntament l'empresa pública que gestiona els mercats municipals de la ciutat. El Consell d'Administració vol que s'esclareixin les circumstàncies d'aquest accident en què va morir un operari i una altra vegada ferit greu mentre reparaven el sistema de bombeig de l'equipament. També vol que s'investigui amb detall les actuacions que es van dur a terme després dels fets. En cultura, el cicle Perifèria Cultural portarà a petits pobles del Baix Penedès 4 concerts d'artistes de diferents punts dels països catalans. Roger Mas, Judit Nederman o Montse Castellà són algunes de les propostes. Els concerts es faran entre el 3 i el 18 d'octubre.
0: Per cert, que el Ball de Dames i Vells, això és demà?
11: Això és a partir d'avui i fins demà. Dames i Vells i tota la resta de balls parlats de Tarragona.
0: A la plaça dels Natzarens, no, això?
11: Sí. Sí, de fet, comença la plaça de Dames i Vells, que porta el nom del propi ball. Sí, sí.
0: És fantàstic, això. Escolta'm, ja vindrem. I a Girona, avui comença també els treballs per treure els arbres cremats de l'incendi de les Gavarres al juliol. Oriol Fèlix.
5: Sí, el Consorci de les Gavarres ha arrencat aquests treballs per retirar la fusta cremada dels arbres que són més a prop de la carretera de la Ganga, que és la que porta de la Bisbal d'Empordà a Calonge, travessant les Gavarres, i que és on va arrencar aquest incendi. És una franja de 20 metres de terreny a banda i banda de la carretera. Ho fan per seguretat, per evitar que alguns d'aquests arbres cremats puguin caure al vial. D'altra banda, en un àmbit ben diferent, han enxampat a Galícia un vaixell carregat amb 2.000 quilos de cocaïna que havia sortit del port de Roses.

0: d'altres, han detingut el cap de la banda, que vivia també a les comarques de Girona.
1: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
2: I si heu de sortir de casa, sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, fa 10 minuts que ha sortit el sol i el dia arrenca amb tranquil·litat i 4 núvols prims. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia, sí, així continuarà. Durant tot el dia, potser amb alguna nuvolada avui a la costa, poc important, amb una temperatura més moderada que ahir. Sí que a aquesta hora tenim valors alts, que per exemple arriben als 25 graus a l'Hospitalet de l'Infant, a causa d'una mica de ventet que bufa de mestral només aquest matí. També tenen 24 graus a Roses, n'hi ha 19 a Escó, 9 graus a Arties, a la Vall d'Aran, aquí sí que refresca una mica. Al migdia s'arribarà al voltant dels 29-30 graus a gairebé tot arreu, potser 34-35 encara a l'extrem sud, a les Terres de l'Ebre. Dia, com dèiem, de sol, es mantindrà així durant tota la setmana, com a mínim fins dissabte o diumenge. El proper canvi que veiem a llarg termini seria de cara a dilluns de la setmana que ve, així que encara falta molt.
2: I pel que fa al trànsit, un accident i una avaria a la C32 compliquen l'entrada a Barcelona. Mireia Sala?
4: Sí, a cua a Castelldefels per una avaria i de Gavà a Viladecans per un accident que talla un carril. Entrada complicada també per la B23 a Sant Feliu de Llobregat i retencions a la C58 a Sant Quirze i a Montcada, a l'APC de Santa Perpètua, la C31 a Badalona i les dues rondes de Barcelona.
5: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
6: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
7: Avui hem rebut el missatge d'una professora de secundària del Vallès Occidental. És especialista en castellà i anglès, però el primer dia de curs la direcció del centre li va comunicar que també s'havia de fer càrrec d'un grup de català a l'ESO, sense que ella sigui catalanoparlant ni hagi impartit mai la matèria.
8: Em preocupen els alumnes. Què passa amb el seu dret a rebre una educació de qualitat i a tenir davant seu un professor preparat per impartir aquella matèria? Els alumnes no poden pagar les mancances del sistema.
7: El Departament d'Educació reconeix que la professora té raó en la seva reclamació. Ella va recórrer a inspecció i ara aquest òrgan està intervenint per refer els horaris del centre i evitar així que hagi d'assumir la classe de català.
6: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
2: Aquesta és la bústia de denúncies del matí de Catalunya Ràdio, al 636 36 06 09. 636 06 06 09. I ara és el moment de repassar el preu de les coses. Avui, el de les entrades de teatre. Lara García.
9: Comencem per un dels teatres de Barcelona, el Lliure. La mitjana del preu de les entrades és d'uns 20 euros. Tenen rebaixes i bonificacions per fer el teatre més assequible. Sentim l'Albert Minguilló, director de Comunicació, Públics i Mediació del Teatre Lliure.
10: Els preus del Teatre Lliure van des de 14 euros pels menors de 35 anys fins a 32 euros. Però amb els descomptes diversos que tenim i abonaments, fan que el preu de l'entrada habitual sigui uns 20 euros.
9: A Tarragona hi ha la Trono, una sala petita amb capacitat per a 60 espectadors, fan teatre independent i contemporani. S'estan plantejant apujar el preu de les entrades i ens ho explica en Joan Negrier, director de la sala.
11: Una entrada de la sala Trono avui en dia costa 18 euros i portem 10 anys en aquest preu, que estem ja replantejant-nos pujar-lo per la temporada que ve, perquè cada vegada el marge és més petit i el preu mitjà, en definitiva, encara queda molt més baix, perquè hi ha preu de socis que són 14 euros, menors de 30 anys paguen 12, per tant, el preu mig ens queda uns 15 euros, 15 i mig.
9: És lògic que el teatre tingui un cost elevat perquè implica molts professionals, a més de despeses de producció, escenografia, etc. Això fa que sovint la gent jove no es pugui permetre anar-hi. Per aquest motiu, el Teatre Heartbreak Hotel de Barcelona ha anunciat que vendrà les entrades lliures 15 minuts abans que comenci la funció a 3 euros per als joves menors de 21 anys. L'Àlex Rigola és el director.
12: Potser el teatre no és el que més desitja anar a un jove. El que no pot ser és que cap jove, per una qüestió econòmica, no pugui venir al teatre.
2: I més enllà de les despeses del dia a dia, on van a parar els nostres impostos? Avui, dimarts, què costen els cotxes policials? Ot Serra, bon dia.
13: Bon dia. La Guàrdia Urbana de Lleida necessita 3 vehicles i ha optat per la fórmula del renting. Ha obert

0: Una licitació per adquirir un vehicle nou, tot terreny, de 7 places i dos vehicles més que siguin híbrids no endollables, també 4x4 i amb kit de detinguts. El contracte de renting seria de 4 anys i el pressupost amb IVA és de 435.600 euros, és a dir, uns 74 cèntims anuals per lleidatà.
1: Els dies 3 i 4 d'octubre torna Benvinguts a Pagès. Visita granges, horts i obradors d'arreu de Catalunya per conèixer i comprar de forma directa aliments locals. Reserva ara a benvingutsapagès.cat. T'esperem. El primer cap de setmana d'octubre serà una festa. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: I quin és el vídeo viral del dia d'avui a les xarxes? Elisenda Pineda, bon dia.
3: Bon dia, Ricard. Doncs mira, poc s'ho imaginava aquest pare, un senyor que guardava com un tresor uns gelats Twister de nata i xocolata al congelador, que enxamparia el seu fill de no més de 5 anys devorant-ne un sense permís. L'enxampada és èpica, eh? El plançó es passeja en pijama pel menjador, pel que deduïm que és hora d'anar a dormir o s'acaba de llevar, per tant, no són hores de menjar gelat, mentre degusta la llepolia, que val a dir-ho, és més gran que el seu cap. Per proporcions, és com si un adult estigués ingerint mitja tard el whisky. La cirereta d'aquest vídeo és l'excusa que troba la criatura per justificar la ingesta.
4: ¿Quién te ha dejado cogerlo?
5: Jesús me ha dejado. Va a tener muestra. Estás en el cielo. Me necesito
4: en mi vida. Nacho, hijo, ¿has cogido un helado sin permiso?
5: De Jesús.
3: Diu que Jesús li ha donat permís. Clar, si aquest pare ha instruït el seu fill en la fe catòlica i li ha explicat que amb els ulls dels homes no veiem Déu, però que Déu existeix, amb quin argument li rebats ara la criatura que no pot ser que Jesús li hagi donat permís?
6: És difícil.
3: És difícil, clar, davant d'aquesta excusa, Ricard, només li queda l'opció de deixar-li menjar el gelat tu i que sigui el que Déu vulgui.
6: Alabat sigui Déu. Gràcies, Elisenda.
3: A tu, adéu.
2: I a aquesta hora cada dia dediquem la cançó a una cançó per arribar al punt de les 8 del matí. Avui és 22 de setembre, és Dia Mundial Sense Cotxes. Dediquem aquest tema mogut als qui us moveu a peu, en bicicleta o en transport públic. Als herois del pedal i del patinet que feu la ciutat més respirable enmig d'aquests embusos i també als que pregueu per un transport públic que no ens faci arribar tard ni a la feina ni al progrés.

0: En punt les 8 del matí. Primer titular que serà pel trànsit, equip viari Mireia Sala, bon dia.
1: Bon dia, retencions a l'AP7 per un accident a Montornès del Vallès, els vehicles són al voral i es forma cua en sentit sud. A la mateixa AP7 hi ha retencions a Santa Perpètua en direcció Barcelona i a Sant Cugat en sentit Girona. Problemes també per un accident a la C32 a Viladecans i cues a la B23 a Sant Feliu de Llobregat, a la C58 a Sant Quirze i a Montcada, la C31 a Badalona i les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat.
0: El Tribunal Constitucional activa avui el compte enrere perquè Carles Puigdemont pugui tornar de l'exili i els principals líders del procés siguin amnistiats. El ple del Tribunal comença amb el recurs d'empara de Jordi Turull contra la decisió del Suprem de no amnistiar-lo pel delicte de malversació. La Moncloa intensifica les crítiques a la judicatura després que el jutge Peinado s'acomiadi de la feina portant a judici la parella de Pedro Sánchez. Begoña Gómez s'enfronta a una petició de 13 anys de presó per malversació i tràfic d'influències. En el cas Plus Ultra, Rodríguez Zapatero té 3 dies per justificar l'origen de les joies que van trobar a l'escorcoll del seu despatx. Rússia fa almenys 3 morts en una nova onada d'atacs contra instal·lacions industrials del sud-est i el centre d'Ucraïna i deixa al voltant de 100.000 persones sense llum al nord del país. Zelensky s'ha de trobar avui amb Trump, a qui pressionarà per una treva energètica amb Moscou. Des de Barcelona es van organitzar alguns dels coneguts com a safaris humans que es van fer a Sarajevo durant la Guerra dels Balcans. Ho ha assegurat el Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, Ezio Gavazeni, l'autor d'un llibre sobre aquests viatges de persones adinerades per matar bosnians de manera indiscriminada. Avui comença la 81a reunió de l'Assemblea General de l'ONU a Nova York amb el discurs del president dels Estats Units, un Donald Trump que ha vist com 4 grans cadenes de televisió, la CBS, l'ABC, l'NBC i la Fox, se solidaritzen amb els mitjans de comunicació vetats per ell i deixaran de cobrir els actes de la Casa Blanca. La Generalitat ha buscat una guia per advertir dels riscos de l'ús excessiu de les pantalles. Està adaptada a cada etapa i detalla que un consum abusiu pot provocar retards en el desenvolupament del llenguatge, dificultat d'atenció, trastorn del son, ansietat o problemes d'interacció social. Segons Segrés a Catalunya, en menys de 48 hores, uns encaputxats haurien fet entrar per la força un home dins un cotxe a Barcelona i va aparèixer hores després amb signes de violència a Salta, als Girones. El primer a la pesat es vincula a un cas entre organitzacions dedicades al narcotràfic.
2: Esports.
0: Montse Raia, bon dia.
3: Hola, bon dia. Celebració multitudinària del Joventut a la plaça de la Vila de Badalona pel títol de la Supercopa de Bàsquet. Els més aclamats, Enrique Rubio i Nicola Provítola. Mbappé diu que la solució de Madrid és treballar més. El president de la Lliga, Javier Tebas, entén les queixes de Madrid però no les formes i afirma que l'equip de Mourinho no va perdre contra l'Atlètic de Madrid per cap de les jugades que reclama. I el Barça femení prepara el seu debut a la Champions demà contra París Futbol Club. Avui engega la competició amb un Madrid-PSG, entre altres partits.
0: Enfilem el darrer dia de l'estiu càlid amb baixada de 2 graus de la temperatura. Molts valors màxims es mouran entre els 27 i 32 graus. Jornada assolellada amb algunes bandes de núvols prims. Aquesta propera nit a les 2 i 5 minuts, hora local, arriba l'estació astronòmica de la tardor. Els propers dies continuarà fent sol i calor.
4: Trescat Info.
0: 8 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. El Tribunal Constitucional activa avui el compte enrere perquè pugui tornar de l'exili Carles Puigdemont i siguin amnistiats els principals líders del procés. El ple del Tribunal debatrà el recurs d'empara de Jordi Turull contra la decisió del Suprem de no amnistiar-lo pel delicte de malversació. El magistrat conservador José María Macías ha redactat com a ponent un esborrany de sentència desfavorable, però la majoria progressista del Tribunal la tombarà. Caldrà esperar, això sí, el ple del 6 d'octubre perquè es voti un nou text favorable a l'amnistia que, si és prou contundent, deixaria poc marge de maniobra al Suprem. Jordi Pina, l'advocat de Jordi Turull, en parlava ahir al matí de Catalunya Ràdio.
5: Si Llarena no volgués aplicar, si Marchena i els resta de magistrats no volguessin aplicar això,
2: doncs, bueno, pues seria una barbaritat.
0: La direcció de Junts continua sent molt prudent sobre la tornada del seu líder, de Carles Puigdemont, encara que l'expresident ha verbalitzat, si pot tornar, la seva intenció de submergir-se en la realitat del país 9 anys després d'exiliar-se a Bèlgica. El jutge Carlos Peina ha enllestit la feina 4 dies abans de jubilar-se i deixa el futur de Begoña Gómez en mans d'un jurat popular. El govern espanyol condemna que s'envia a judici la dona de Pedro Sánchez i assegura que és una persecució judicial en tota regla per intentar tombar el govern espanyol. Anem cap a Madrid amb la Paula Brujats.
5: El judici encara no té data, però pot coincidir amb les eleccions municipals o les espanyoles i Sánchez les avança abans de l'estiu. La Moncloa carrega sense embuts contra Peinado. És inqüestionable la intenció política, la persecució sense proves, diuen en privat i ho condemnen. Creuen que és un judici arbitrari i injust només per ser la dona de Pedro Sánchez. En públic, la ministra Diana Morán denuncia que Peinado ha fet un últim servei al PP abans de penjar la toga.
6: Que respon a la máxima del señor Aznar. ¿Quién puede hacer que haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar.
5: Begoña Gómez s'enfronta a 13 anys de presó i és un cop duríssim per a Pedro Sánchez, que fa 2 anys es plantejava dimitir quan la investigació tot just començava.
0: Doncs bé, el PP retreu al govern espanyol que critiqui els processos judicials que afecten la parella de Pedro Sánchez i Rodríguez Zapatero. Per la vicepresidenta de Sanitat i Serveis Socials del partit, Carmen Fúnez, els casos judicials inhabiliten Sánchez per seguir a la Moncloa.
7: Se han empeñado en no respetar a la justicia y yo creo...

0: Creo que eso es algo que les inhabilita, sin ningún género de dudas, para seguir en el poder.
1: El portaveu de Junts, Josep Rius, hi veu un cas més de l'Aufer.
2: Malauradament, a Espanya, l'objectiu de perseguir els casos de corrupció no és netejar el sistema, sinó és desgastar l'adversari.
1: Des de Suma, soci minoritari del govern espanyol, afirmen que amb el processament de Begoña Gómez, el jutge Peinado fa un últim favor al Partit Popular abans de jubilar-se.
3: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
1: 8 i 7 minuts. Rússia ha fet almenys 3 morts en una nova onada d'atacs aquesta nit contra instal·lacions industrials del sud-est i el centre d'Ucraïna i ha bombardejat també al nord del país, on ha deixat al voltant de 100.000 persones sense llum. Moscou ha disparat míssils, gairebé 300 drons i artilleria contra diverses regions, sobretot a la de Dnipro, on també ha fet almenys 6 ferits. L'atac ha afectat infraestructures energètiques, militars i portuàries i ha malmès embarcacions, així com embarcacions que operen per l'exèrcit ucraïnès. Zelensky s'ha de trobar a l'Assemblea de les Nacions Unides a Nova York amb Trump, a qui pressionarà per una treva energètica amb Rússia. El president ucraïnès també ha assegurat que un nou acord sense drons està llest per ser firmat, però no n'ha especificat els detalls. Les Balears assoleixen la xifra més alta de persones migrants que arriben amb embarcacions irregulars. En el que portem d'any, s'han superat els 5.600 immigrants que han desembarcat, sobretot a Mallorca i Formentera. Són 200 persones més que a les Canàries. Anem cap a Mallorca. Caterina Carmany.
4: La ruta entre Algèria i les Balears s'ha consolidat en els últims 3 anys, mentre que el nombre de migrants a les Canàries s'ha reduït a la meitat en un any. Segons Àlex González, de l'Observatori de Migracions de la Mediterrània, es tracta d'un desplaçament de rutes.
5: La cooperació per, diguem que, reduir la ruta canària no implica que la migració desaparegui, implica que es trasllada. Tancar les fronteres en una banda implica traslladar-les a unes altres. En aquest cas, la ruta algeriana està incrementant degut a aquesta raó.
4: L'anomenada ruta algeriana és de les més perilloses. A principi d'agost van morir 19 persones en 2 naufragis quan intentaven arribar a les Balears. I aquests són els que sabem, però segons els experts hi ha centenars de persones que moren durant les travessies quan intenten accedir a una vida millor.
1: Gràcies. L'autor del llibre Safaris Humans afirma a Catalunya Ràdio que alguns dels viatges de persones adinerades a Sarajevo per matar bosnians durant la Guerra dels Balcans als anys 90 es van organitzar des de Barcelona. El periodista italià Ezio Gabazzeni ho ha explicat en una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
6: Jo sí que he sabut que en aquella època sempre aquesta font deia que aquesta persona havia anat amb agències locals i, de fet, entre Barcelona entre el 92 i el 95 hi havia dues grans agències que organitzaven safaris.
1: Cavazzeni també diu que el cervell d'aquesta mena de turisme macabre vivia a Bèlgica i que espera que de les investigacions obertes per 5 fiscalies a Europa en surti un procés penal contra aquest assassí, contra aquests assassins impunes.
7: L'inquesta en corso.
6: Hi ha 5 fiscalies que estan investigant a Europa. Fins fa pocs mesos només era Milà, però des del juny també tenim la fiscalia de Sarajevo, Viena, Berna i Brussel·les, perquè sabem que l'organització d'aquests safaris, el cap pensant, era a Bèlgica.
1: El periodista i escriptor italià diu que aquests caçadors de persones tenien predilecció per matar infants i explica que molts eren professionals respectats amb una doble vida sinistra.
7: El perfil d'aquestes persones
6: són ben situades, estem parlant d'empresaris, advocats, notaris, metges.
7: Aquestes persones tenen un denominador comú, i és que totes són amants
6: de les armes i de la caça. Aquestes persones van passar sobre aquesta línia vermella.
1: L'autor d'aquest llibre d'investigació sobre els safaris humans durant el setge de Sarajevo xifren més de 200 els italians que haurien participat en aquestes caceres humanes, tot i que també hi hauria milionaris d'altres països europeus com Bèlgica, Àustria i l'Estat espanyol. Ens n'anem ara cap a Nova York, perquè avui allà hi comença la 81a reunió de l'Assemblea General de l'ONU amb el discurs del president nord-americà Donald Trump, que ha vist com les grans cadenes de televisió se solidaritzen amb els mitjans de comunicació que ha vetat i deixaran, per tant, de cobrir els actes de la Casa Blanca, corresponsal als Estats Units, Oriol Serra.
8: Donald Trump centrarà avui l'atenció de l'Assemblea General de l'ONU amb el seu discurs d'obertura, però també amb d'altres qüestions de l'agenda internacional, com són el

0: lideratge en l'àmbit de la intel·ligència artificial o la guerra de l'Iran. Serà l'última assemblea amb el portuguès Antonio Guterres com a secretari general de l'ONU. Segons el seu exassessor, Jeffrey Feldman, el llegat que deixa Guterres no és especialment positiu.
1: Guterres és un interlocutor brillant, té un gran domini de la història, té anècdotes meravelloses per il·lustrar el que explica, però ha paralitzat l'ONU amb un clima de cautela pel que fa a la seva agenda política de pau i seguretat.
0: Avui també està previst que els Estats Units i Dinamarca signin formalment l'acord sobre el control militar i la sobirania de Groenlàndia i que en donin a conèixer els detalls.
2: Info. Iaia, he reservat entrades per a no veure juntes una exposició demà.
3: Demà? Impossible, amor. Tinc ball a primera hora, després he quedat amb el teu api per anar al nou restaurant i...
2: Iaia, no dius pas podem tot?
3: Sí, que puc, sí, sí que puc.
4: La gent gran ho té tot per viure. I per celebrar-ho amb el cupó diari del Dia Internacional de la Gent Gran de l'ONCE, pots guanyar 500.000 euros. I fins a l'1 d'octubre, si entres a cuponespecial.es, aconseguir centenars de targetes regal amb moda, esport i viatges. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: 3GA Info.
6: Retards en el desenvolupament del llenguatge, dificultat d'atenció, aquests són només alguns dels efectes de l'ús abusiu de pantalles. La Generalitat ha plasmat tots aquests riscos en una guia segons cada etapa vital fins a l'adolescència, que servirà per denunciar els perills de les pantalles, però també per establir-ne recomanacions d'ús. Alerten que entre els 0 i els 6 anys ja apareixen problemes relacionats amb l'aprenentatge, miopia, augment de pes o càries. I aquests símptomes s'amplien encara més durant l'adolescència. De fet, un de cada 4 adolescents té addicció a internet. Lluïsa Conejo, subdirectora d'Addiccions de la Secretaria de Salut Pública.
7: Aquest ús problemàtic té un impacte, té a veure amb la son, amb l'activitat física, amb la salut mental, amb l'autoimatge, amb les relacions socials, a l'exposició de continguts inadequats, amb la privacitat, també a desenvolupar conductes de risc.
6: Els joves passen de mitjana 5 hores diàries connectats i al cap de setmana fins a 7 només a les xarxes socials i dediquen unes 2 hores al dia. I el mòbil cada vegada arriba abans, a partir dels 10 anys. Més del 80% dels joves ja en té. El govern presentarà avui una acció conjunta de diferents departaments amb mesures i recomanacions per a un ús més conscient i saludable de les pantalles. I atenció, perquè avui hi ha vaga als autobusos urbans de Barcelona. Serà una aturada de 7 hores entre les 10 del matí i les 5 de la tarda. S'han dictat uns serveis mínims que han de garantir la circulació d'un 20% dels busos habituals entre les 10 del matí i les 4 de la tarda i del 40% entre les 4 i les 5. L'aturada es fa després del fracàs de les negociacions d'última hora entre els sindicats i la direcció de l'empresa per desencallar el nou conveni col·lectiu que fa temps que negocien. Segons fonts sindicals, els principals esculls són la reducció de la jornada 35 hores setmanals o el calendari laboral del personal de circulació. Aquest migdia el comitè d'empresa n'informarà els treballadors. L'assemblea també decidirà si es convoquen noves aturades. Doncs així arribem a un quart de nou del matí i de seguida fem un repàs del trànsit i de la previsió meteorològica. Connexem al nostre equip viari per saber com estan les coses. Hores d'ara, Mireia Sala, bon dia.
8: Bon dia, Carme. Retencions a l'AP7 a Sant Cugat del Vallès per una avaria que talla un carril en sentit Girona i a la mateixa P7, però en sentit sud, hi ha cua a Montornès del Vallès per un accident de fa una estona i també més endavant a Santa Perpètua. Retencions també a la B23 a Sant Feliu de Llobregat per entrar a Barcelona, a la C32 a Viladecans, la C58 a Sant Quirze i a Montcada, la C31 a Badalona i a les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Llobregat. Això és tot. Actualitzem la informació viària als titulars de 8:45.
5: El temps.
6: Amb l'Enric Agut.
9: Dia ben tranquil, dia ben estable aquesta última jornada de l'estiu astronòmic, perquè aquesta matinada a les 2:05, hora local, arribarà a l'estació astronòmica de la tardor i ho farà amb un temps ben tranquil, ben estable i també amb temperatures ben altes per l'època de l'any. Avui dimarts s'espera sol, al matí i a la tarda, pocs núvols i una temperatura que pot baixar un parell de graus en molts indrets respecte a les d'ahir, però igualment les màximes estaran per damunt del que toca i tindrem xifres d'entre 27 als 32 graus, fins i tot més altes cap a la Ribera d'Ebre, Baix Ebre, a Mora d'Ebre podrien arribar als 33 graus, o a Tortosa als 35. Un dia de calma, d'estabilitat, també demà dimecres i dijous. Dijous, divendres, la temperatura podria repuntar.

0: Fresca Info.
1: Económicamente, ahora mismo en Madrid es algo nunca visto. A lo mejor lo que hay que hacer es dejar de subir impuestos.
2: Si tots fem el mateix, ningú tindrà ingressos i no pagaran res.
1: És el modelo de libertad lo que está funcionando y no hay más que eso.
3: És una fàbrica constant de desigualtat.
4: És evident que hi ha dos models aquí, no només de societat, sinó també de manera d'entendre quin país vols. No?
5: Catalunya-Madrid, la veritat de dos models econòmics. Nits sense ficció, aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: 3CAT Info.
6: Investiguen un segon segrest en 48 hores a Catalunya. Va passar dilluns a la matinada de Barcelona quan diversos encaputxats haurien introduït un home a l'interior d'un vehicle per la força al carrer de Huelva, segons avança el diari Ara. Diversos testimonis van donar l'alerta i a primera hora d'ahir el van trobar a prop d'una benzinera de Salt al Gironès amb signes clars de violència. La investigació està oberta i de moment no es vincula amb el primer cas registrat dissabte a l'AP7. 5 persones disfressades de policies es van emportar un home a l'AP7 i hores després el van deixar en llibertat en perfecte estat en aquest cas. Els primers indicis apunten que aquest segrest estaria vinculat a un cas de drogues. El Consell d'Educació de Catalunya comença per fi avui el debat del sistema educatiu. Abans que s'acabi aquest mes, s'hauran d'escollir els temes del debat, com el paper de les tecnologies a l'aula o el model de l'escola inclusiva. Fins al novembre s'escoltarà el sector, al febrer es faran les deliberacions i les propostes hauran d'estar enllestides al mes d'abril. La consellera Esther Niubó demana que les mesures siguin concretes.
7: Aquest no ha de ser l'enèsim diagnòstic. Ja disposem de diagnòstics, disposem d'informes, de propostes. Ara el que cal és passar a l'acció i superar un malestar fruit de necessitats desateses durant anys.
6: El president del Consell d'Educació de Catalunya, Joan Manuel del Pozo, vol que les famílies i els docents s'hi impliquin.
8: Que no només educa l'escola, sinó que la família educa també en el primer lloc. O, en el cas dels docents, acceptar que la carrera docent ha de tenir uns criteris i pot tenir una avaluació, com tenen moltes feines.
6: El president Salvador Illa ha convocat aquest divendres al Palau de la Generalitat tots els grups parlamentaris per al futur acord de país sobre l'educació. PP i Vox se n'han desmarcat. Per cert, que a Barcelona hi ha un acord entre el PSC i Esquerra per garantir el reforç escolar gratuït a infants i adolescents amb el triple de beques i ajuts per extraescolars. El govern municipal i el grup liderat per Elisenda Alemany han pactat destinar el que recapti del recàrrec turístic als creuers a programes d'activitats de reforç escolar. Elisenda Alemany, portaveu d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Barcelona.
9: Que serà un nou programa d'activitats de reforç escolar gratuïtes per a tots els alumnes, per fer deures o per fer repàs, que és una recomanació de fet que feia el darrer informe PISA.
6: Es calcula que uns 12.000 infants no fan extraescolars perquè no s'ho poden pagar. L'objectiu és ingressar 20 milions d'euros els pròxims anys amb la taxa als creueristes. 4 milions són els que es van recaptar, 4 milions volíem dir, l'any 2027.
0: 3CAT Info.
6: Eduard Fernández presenta avui la seva candidatura a millor actor al Festival de Cinema de Sant Sebastià. És el protagonista de El mal padre, que competeix a la secció oficial. Mentrestant, fora de competició, s'ha presentat la producció catalana Ruega por nosotras, que rescata de l'oblit les atrocitats que es cometien al Patronato de Protección de la Mujer durant el franquisme. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
10: Santa Maria, ruega por nosotros.
11: Daniel Monzón, el director de pel·lícules com Les leyes de la frontera o Zelda 211, detalla a Ruega por nosotras el tracte vexatori que rebien les nenes i adolescents internes en aquesta institució franquista.
12: Había muchos apartados de ese tipo de castigo sádico que decidimos, de alguna manera, dejar aparte porque iba a protagonizar excesivamente la película, ¿no? Y a nosotros nos interesaba la violencia psicológica, como un sistema entero trata de quebrar, triturar la personalidad de un montón de niñas, que creo que es incluso más dura que te den una bofetada o que las chicas que se orinaban le ponían ortigas en la vagina.
11: A més, Monzón ha revelat les dificultats que s'ha trobat a l'hora de finançar-la, insinuant que encara hi ha poca voluntat per remenar el passat en aquesta qüestió. Les joves protagonistes del film, Zoe Bonafonte, que va saltar la fama amb el 47, i Manuela Calle han defensat que les atrocitats com aquesta que es cometien durant el franquisme haurien d'arribar a les aules.
13: Para mí es una de las historias de España que nunca se ha contado y se tiene que empezar a enseñar ya en los colegios. Es una vergüenza que esto no se explique.
14: No sé, por lo menos en mi colegio nunca se llegaba como a la época franquista ni a toda la dictadura. Era como lo último del libro y si da tiempo lo damos, pero nunca se ha dado.
13: Nunca se entra en estas historias de víctimas de franquismo que hasta el año pasado...

0: las mujeres del patronato no estaban reconocidas como víctimas del franquismo, lo cual es loco. Muy loco.
1: Ruega por nosotras, película participada per 3CAT, arribarà a les sales a principis de novembre.
2: Ruega por nosotras.
3: Al 1979, el Teatre Lliure de Gràcia va estrenar La vella Helena de Jacques Offenbach, protagonitzada per Anna Lizaran, Imma Colomé, Carlota Soldevila o Quim Lecina, entre d'altres.
4: La història d'amor entre Paris, el formós príncep de Troia i la vella Helena d'Esparta.
3: Gairebé 50 anys més tard i dins de la celebració de l'aniversari del Lliure, el col·lectiu Miserables, liderat per Miquel Mas Fiol, estrena aquest vespre una versió molt especial al Lliure de Gràcia. Ens ho explica la Marta Vives.
5: Tot i que l'encàrrec que Mas Fiol va rebre del Lliure era aquest...
6: Que agafis la vella Helena i la passis per la Tourmitz, que és un poc el que faig sempre.
5: El director teatral no s'ha limitat a la relectura de l'obra, sinó que l'ha volgut convertir en una experiència per descobrir què queda d'aquell esperit dels inicis 50 anys més tard.
6: Estem intentant fer una cosa que és impossible. És impossible. O sigui, perquè en aquell moment tot estava per fer, era l'època de les associacions, dels sindicats, de les cooperatives, no? I llavors, intentar tornar a recuperar aquest esperit cooperatiu és delirant, perquè el món, darrerament, aquests 50 anys, tendeix a un individualisme imperant.
5: És per això que des de fa dues setmanes la companyia viu literalment al teatre, entre matalassos inflables, coixins, maletes obertes i neveres plenes de menjar per alimentar un regiment.
6: Els primers dies van ser molt feixucs, perquè, evidentment, vam haver de col·locar cartrons per guardar un poc d'intimitat, perquè estem dormint en el hall.
5: La mateixa idea serveix de punt de partida per l'espectacle que es veurà a partir d'avui, un grup de nostàlgics que pensa que el teatre actual és un desastre i farà mans i mànigues per recuperar l'essència dels anys 70 i muntar l'opereta d'Offenbach amb música en directe. El repartiment està format per Gerard Frank, que tindrà el repte d'encarnar el personatge d'Helena, interpretat originalment per Anna Lizaran, també Lluís Oliver, Mel Salvatierra i Carmen Milán. L'escenografia que firma Mireia Cintes fa una clara picada d'ullet a la del 1979, de Fabià Puigcerver.
7: Llavors ha sigut un equilibri entre respectar la nostra essència de les coses que tiren més a lo cutre, a lo trash, però introduint molt l'artesania, el disseny i fent un homenatge molt gran a tots els oficis que inclouen la confecció de talons, la construcció de escenografia, etc.
5: Tot fent la vella Helena és una producció del Teatre Lliure i el Teatre Principal de Palma. S'estrena avui i ocuparà el Lliure de Gràcia unes quantes setmanes més fins al 18 d'octubre.
8: Esport.
3: Montse, Raia, bon dia.
9: Hola, bon dia.
10: Data Planning, l'agència de mitjans més en forma, t'ofereix els esports.
9: Celebració multitudinària del Joventut a la plaça de la Vila de Badalona pel títol de la Supercopa de Bàsquet amb els aficionats. Feia 18 anys que la penya no aixecava un títol. L'afició verdinegra va omplir la plaça badalonina per celebrar que diumenge el Joventut va superar el Barça a la final de la Supercopa. Primer, els jugadors i tècnics de la penya van anar a peu fins a l'Ajuntament, on els van rebre a la sala de plens per part de l'alcalde, Xavier García Albiol, i els membres del consistori. I després van sortir al balcó per compartir el títol amb els seguidors. Els més aclamats, Nicola Provítola, escollit millor jugador de la final de la Supercopa, i Ricky Rubio.
11: Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar del que vam viure ahir a l'Olímpic, que va ser molt màgic. Crec que la penya és màgica, viure això és màgic, així que moltes gràcies.
9: I l'entrenador, el badaloní Dani Miret, es mostrava compromès per continuar guanyant títols.
12: Tot el que significa el poder tornar a guanyar un campionat amb el Joventut ens dona molta energia, ens dona molta motivació i tenim la responsabilitat de que això continuï sent així.
9: La pròxima cita, el debut a la Lliga CB diumenge al migdia, quan el Joventut jugarà a la pista del Breogán gallec. El dissabte, Barça-Corunya, i també diumenge, Girona-Múrcia i València-Força-Lleida. El president de la Lliga de Futbol Professional, Javier Tebas, entén les queixes de Madrid, però no les formes. Tebas té clar que la manera que té Madrid de protestar pels àrbitres no és la correcta i assegura que l'equip blanc no va perdre per cap de les jugades que reclama el tècnic José Mourinho. Des de Madrid, Kylian Mbappé, el davanter blanc, fa autocrítica en declaracions al diari AS.
13: Sí, sí, a trabajar y hacer más. El resto es la gente o otra persona que pueden hablar de eso. Nosotros tenemos que hacer más y trabajar para, como lo ha dicho, que vuelve la il·lusió en el Real Madrid i que vuelve los títulos.
9: L'Atlètic de Madrid, per la seva banda, demana acabar amb l'assetjament arbitral després de l'alleu de crítiques arran del derbi madrileny. Avui hi ha cimera d'entrenadors a Madrid amb l'absència del tècnic del Madrid, José Mourinho, que ja ha anunciat que no hi anirà.
5: 3CAT Info.
9: El Barça perd 17 jugadors per l'aturada internacional de futbol durant gairebé 3 setmanes. L'Espanyol perd 3 jugadors i el Girona 6, tot i que la Lliga de Segona Divisió de Futbol no s'atura. Molts d'aquests jugadors es concentren aquest migdia amb la selecció espanyola a Las Rozas, a Madrid. A la tarda a les 7 faran un entrenament obert al públic. Durant aquesta llarga aturada, la selecció espanyola jugarà 4 partits de la Lliga de les Nacions de la UEFA. El primer serà aquest dissabte contra Anglaterra, a Wembley. També jugaran contra Croàcia, la República Txeca i novament contra Croàcia. No hi haurà partits de Lliga a primera divisió de futbol fins al dissabte 10 d'octubre. L'aturada coincideix amb la renovació de Luis de la Fuente com a seleccionador espanyol fins al 2032.
8: No es que uno se acostumbre a ganar, es igual. Uno lo que tiene, siempre digo que el verdadero éxito radica en estar en disposición de ganar, en competir, poner todo lo que está en tu mano para intentar conseguir un objetivo. Y eso está garantizado. Nosotros no nos conformamos con lo que hemos conseguido hasta ahora. Es un sentimiento de todo el grupo de nuestro. Lo mejor está por llegar.
9: Encara en futbol, el jugador del Barça cedit al Deportivo Marc Casado no jugarà fins a l'any que ve. Com a conseqüència d'una topada partit contra el Betis, es va fracturar la clavícula i ha hagut de ser intervingut. El Sabadell també es queda sense el seu golejador, Jo Caccini, que es va trencar el lligament encreuat anterior del genoll i haurà d'operar-se. I l'Europa destitueix el tècnic Josep Maria Gené després de 4 jornades. Luis Blanco, que va dirigir l'Atlètic Balears i l'Espanyol en diferents categories, es fa càrrec de l'equip.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: Avui comença la Champions femenina de futbol amb diversos partits de la primera jornada, entre altres a Madrid PSG a les 9 del vespre. El Barça, que defensa el títol europeu, prepara el seu debut de demà, en què rebrà el París Futbol Club el Johan Cruyff a les 9 del vespre. Avui en la prèvia, aquest migdia, parlaran el tècnic Pere Romeu i la davantera Eva Pajor. I a Montreal, al Canadà, avui continuarà el Mundial de Ciclisme en Carretera amb la contrarrellotge per equips mixtos i les individuals júnior femenina i masculina.
14: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.
3: Dos quarts de nou del matí, fem un cop d'ull al trànsit. Mireia, bon dia.
15: Bon dia. Doncs aquesta hora hi ha cua a la P7, al Papiol i Sant Cugat en sentit Girona i a Santa Perpètua en sentit sud. Aturades també a l'entrada a Barcelona per la B23 de Sant Feliu a Esplugues, a la C32 a Viladecans, la C58 a Sant Quirze i a Montcada i a les dues rondes de Barcelona, sobretot a la de dalt en sentit Llobregat.
3: Repassa les principals informacions d'aquest dimarts, darrer dia de l'estiu. El Tribunal Constitucional activa avui el compte enrere perquè Carles Puigdemont pugui tornar de l'exili i els principals líders del procés siguin amnistiats. El ple del Tribunal comença amb el recurs d'empara de Jordi Turull contra la decisió del Suprem de no amnistiar-lo pel delicte de malversació. La Moncloa intensifica les crítiques a la judicatura després que el jutge Peinador s'acomiadi de la feina portant a judici la parella de Pedro Sánchez. I des de Barcelona es van organitzar alguns dels coneguts com a safaris humans que es van fer a Sarajevo durant la Guerra dels Balcans. Ho va assegurar el Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, Ezio Gabazen, i l'autor d'un llibre sobre aquests viatges de persones adinerades per matar bosnians de manera indiscriminada. De tot plegat us n'hem parlat aquesta primera mitja hora. A partir d'ara també us volem explicar que el govern espanyol torna a reclamar avui l'oficialitat del català a la Unió Europea en una reunió davant de tots els socis comunitaris. L'estratègia passa per no acceptar cap nou ingrés si abans no es reconeixen les llengües dels actuals membres. Avui, per això, no s'espera cap decisió. I al Pirineu s'escalfa més ràpid a les cotes altes que a les baixes. És la principal conclusió preliminar d'un estudi del Meteocat que analitza per primera vegada aquest fenomen.

0: al Pirineu, conegut com a escalfament depenent de l'altitud. I en esports, Montse, protagonista pel Joventut.
1: Sí, celebració multitudinària a la plaça de la Vida de Badalona amb els aficionats del Joventut pel títol de la Supercopa de Bàsquet. En futbol, Mbappé diu que la solució de Madrid és treballar més i el Barça femení prepara avui el seu debut a la Champions demà contra el París Futbol Club.
0: Com us dèiem, darrere de l'estiu càlid amb baixada de 2 graus de la temperatura, molts valors màxims es mouran entre 27 i 32 graus. Jornada assolellada amb algunes bandes de núvols prims aquesta propera nit. A les 2 i 5 minuts de la matinada, hora local, arriba l'estació astronòmica de la tardor. Dos quarts de nou i dos minuts, el Constitucional activa avui el compte enrere perquè pugui tornar de l'exili Carles Puigdemont i siguin amnistiats els principals líders del procés. El ple del Tribunal debatrà el recurs d'empara de Jordi Turull contra la decisió del Suprem de no amnistiar-lo pel delicte de malversació. El magistrat conservador José María Macías ha redactat com a ponent un esborrany de sentència desfavorable, però la majoria progressista del Tribunal la tombarà. Com sigui, caldrà esperar el ple del 6 d'octubre perquè es voti un nou text favorable a l'amnistia que, si és prou contundent, deixaria molt poc marge de maniobra al Suprem. Sentim Jordi Pina, que és l'advocat de Jordi Turull, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
2: Si Llarena no volgués aplicar, si Marchena i els resta de magistrats no volguessin aplicar això, doncs, bueno, seria una barbaritat.
0: La direcció de Junts continua sent molt prudent sobre la tornada del seu líder, Carles Puigdemont. I encara en l'àmbit politico-judicial, el jutge Peinado ha enllestit la feina 4 dies abans de jubilar-se i deixa el futur de Begoña Gómez en mans d'un jurat popular. El govern espanyol condemna que s'envia a judici la dona de Pedro Sánchez i assegura que és una persecució judicial en tota regla per intentar tombar el govern espanyol. Madrid, Paula Brujats.
3: El judici encara no té data, però pot coincidir amb les eleccions municipals o les espanyoles si Sánchez les avança abans de l'estiu. La Moncloa carrega sense embuts contra Peinado. És inqüestionable la intenció política, la persecució sense proves, diuen en privat i ho condemnen, creuen que és un judici arbitrari i injust només per ser la dona de Pedro Sánchez. En públic, la ministra Diana Morán denuncia que Peinado ha fet un últim servei al PP abans de penjar la toga.
4: Que responde a la máxima del señor Aznar, quien puede hacer que haga, pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar.
3: Begoña Gómez s'enfronta a 13 anys de presó i és un cop duríssim per a Pedro Sánchez, que fa 2 anys es plantejava dimitir quan la investigació tot just començava.
0: Doncs bé, enmig d'aquest escenari, ahir va arribar la pau al Congrés. I és que la Cambra Baixa va reivindicar el llegat pacifista del músic Pau Casals, aprofitant que ahir va ser el Dia Mundial de la Pau. La Cambra Baixa li va retre un homenatge i per primera vegada en molts anys es va poder tornar a sentir això. L'haureu reconegut és el cant dels ocells, interpretat pel mateix violoncel que va pertànyer al mestre català. Tornem a Madrid ara amb el Dani Sainz de Aja.
5: L'encarregat de fer sonar l'històric instrument ha estat el jove virtuós italià Ettore Pagano. Com Casals fa 50 anys, davant Nacions Unides, ha fet ressonar el cant dels ocells al Congrés. Durant l'acte, la presidenta de la Cambra ha parlat del compromís de Casals amb la pau i després el Fixa't com sona de Catalunya Música. Armengol ha admès que no se l'ha reconegut prou.
6: Va ser molt contundent i molt valent, no? I tal vegada persones així han fet possible que les nostres democràcies siguin millors, no? I tal vegada no hem sabut homenatjar prou el seu nom, penso que no.
5: El president Salvador Illa no s'ha perdut l'homenatge, tampoc alguns ministres i representants de la majoria de partits. Junts no hi ha anat perquè diuen que no s'ha respectat la dimensió catalanista de Casals.

0: El govern espanyol continua explorant nous emplaçaments a Ceuta per ubicar-hi els més de 3.000 migrants que calculen que continuen pels carrers. La instal·lació del port de la ciutat autònoma amb 1.700 llits ha quedat petita i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha assegurat que ja mouen fils per aixecar més campaments.
1: Tenemos ya habilitadas un poco más de 6.000 plazas. Nuestro objetivo es llegar a las 9.000, 10.000. Ya estamos estudiando los próximos asentamientos.
0: També s'ha intensificat la presència policial a les fronteres de Ceuta i Melilla.

0: Ella, davant les noves crides a les xarxes per entrar demà dimecres a Espanya, aprofitant que el Marroc celebra eleccions. La Moncloa rebaixa la importància de les convocatòries, però afirma que ja estan a sobre i insisteixen que la comunicació amb les autoritats marroquines és fluida i permanent. Doncs bé, com us dèiem, avui és l'últim dia de la campanya electoral al Marroc. El regne alauita celebra comicis legislatius amb el descontentament juvenil com a tema central en un país embarcat en projectes faraònics, com és el cas de l'estadi Hassan II, enviat especial al Marroc, Nando Zanoguera.
1: Els indicadors macroeconòmics del Marroc són bons. Creixement que s'acosta al 5%, una inflació continguda al 2% i un dèficit i deute raonablement moderat. Però les taxes d'atur es disparen, sobretot quan es tracta dels joves, que pot arribar al 40%. Més que el guanyador de les eleccions de demà, els analistes estaran atents a la participació. Un 4% dels inscrits en el cens electoral tenen entre 18 i 24 anys. Les protestes ja apaivagades dels joves i la tensió migratòria han protagonitzat l'últim any al país. Tot i que la migració no és l'eix central de la campanya electoral, testimonis que ens trobam a la frontera amb Ceuta creuen que al Marroc no hi ha oportunitats.
2: Toda la gente quiere una vida bien. Si no tiene una vida bien, trabajo, no tiene la casa, no tiene casa, no tiene muchas cosas, no hay. Porque la gente busca una vida bien.
1: Mentrestant, el Marroc aspira a celebrar la final del Mundial del 2030 a l'estadi més gran del món, el Hassan II, encara en construcció, que costarà l'equivalent a una setena part dels pressupostos anuals en sanitat. És el mateix país que té un dels principals ports de la Mediterrània i d'Àfrica en trànsit de contenidors, el Tanger Med, i l'única línia d'alta velocitat de tot el continent.
0: Canviem de qüestió. L'autor del llibre, Safaris Humans, afirma a Catalunya Ràdio que alguns dels viatges de persones adinerades a Sarajevo per matar bosnians. Durant la Guerra dels Balcans, als anys 90, es van organitzar des de Barcelona. El periodista italià Ezio Gabazzeni ho ha explicat en una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
3: Jo sí que he sabut que en aquella època sempre aquesta font deia que aquesta persona hi havia anat amb agències locals. I, de fet, entre a Barcelona entre el 92 i el 95 hi havia dues grans agències que organitzaven safaris.
0: Gabazzeni també diu que el cervell d'aquesta mena de turisme macabre vivia a Bèlgica i que espera que de les investigacions obertes per 5 fiscalies a Europa en surti un procés penal contra aquests assassins impunes. El periodista i escriptor italià assegura que aquests caçadors de persones tenien predilecció per matar infants i explica que molts eren professionals respectats amb una doble vida sinistra.
4: El perfil d'aquestes
3: persones són ben situades, estem parlant d'empresaris, advocats, notaris, metges.
4: I aquestes persones,
3: però, tenen totes un denominador comú. I és que totes són amants de les armes i de la caça. Aquestes persones doncs, van passar sobre aquesta línia vermella.
0: L'autor d'aquest llibre d'investigació sobre els safaris humans durant el setge de Sarajevo xifra en més de 200 els italians que haurien participat en aquestes caceres humanes, tot i que també hi hauria milionaris d'altres països europeus com Bèlgica, Àustria i l'estat espanyol. El govern espanyol torna a reclamar l'oficialitat del català a la Unió Europea en una reunió aquest matí davant de tots els socis comunitaris. Ha passat més d'un any des de l'últim cop que la Moncloa va portar aquest tema a la taula dels ministres europeus. Els dubtes de països grans, com ara Alemanya o Itàlia, continuen frustrant el consens i avui no s'espera cap resolució. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
5: Amb l'aplicació de l'amnistia aplanada i a les portes de negociar uns nous pressupostos espanyols, Pedro Sánchez reactiva la carpeta del català a Europa per mirar de seduir Junts. Aquest cop no s'espera que hi hagi cap votació sobre el tema i ni tan sols està garantit que hi hagi un debat entre els ministres europeus. Només sabem que el govern espanyol intervindrà en la reunió per demanar que el català sigui llengua oficial. I que això passi abans que entrin a la Unió Europea nous països com Montenegro o Albània. Abans que el montenegrí o l'albanès siguin oficials, li tocaria el català, diu el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez.
6: Desde luego es impensable para España que haya un solo idioma más dentro del régimen lingüístico oficial de la Unión Europea, si no lo están también el catalán.
5: Ho ha dit en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
0: Doncs bé, Junts i Esquerra confien més aviat poc que l'oficialitat del català es pugui desencallar. El portaveu dels juntaires, Josep Rius, en culpa el govern espanyol, mentre que la número 2 dels republicans, Elisenda Alemany, diu que cal seguir picant pedra.
7: Una, ja van tard. Dos, que no centrifuguin culpes cap als altres. I tres, Fins al moment han sigut molt inútils defensant els interessos dels catalans.
8: La realitat ens obliga sempre a ser escèptics, però...

0: Malgrat tot, nosaltres persistirem, continuarem posant l'ambició nacional que d'altres governs no hi posen.
1: Resca Info.
2: Arriba la temporada de BCN Clàssics.
3: 15 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori amb grans noms com Gustavo Dudamel amb la Filarmònica de Nova York, Anne-Sophie Mutha amb la Filarmònica de Múnich,
2: Klaus Makela amb el Royal Concertgebouw
3: i l'Staatskapelle Dresden amb Daniele Gatti.
2: Abonaments i entrades a bcnclassics.cat.
4: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat. Consulta el programa barcelona.cat / la Mercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
1: Resca Info.
5: Més coses a Alemanya. El canceller Friedrich Merz diu que no pensa plegar, reconeix els mals resultats del seu partit, la CDU, en les eleccions de diumenge, però per a ell continuar amb les reformes és un tema imprescindible. L'extrema dreta l'avisa que està convertint la CDU en una formació residual. Berlín, Jordi Regàs.
6: Alemanya, Friedrich Merz no dona la batalla per perduda. Tot i que la CDU no ha entrat al Parlament Regional de Mecklenburg-Pomerània Occidental, un fet històric no havia passat mai, ell no pensa dimitir. El canceller vol reflotar el partit, un objectiu que, segons l'extrema dreta, ja es pot anar traient del cap. Alice Weidel, portaveu d'Alternativa per Alemanya.
7: La CDU anirà cap al 5%. La CDU mai més, però mai més en la seva història com a partit, guanyarà cap més elecció a nivell estatal.
6: Aquest cop, la tempesta que amenaçava de batre el canceller ha passat de llarg. La pròxima arribarà a la primavera amb dues noves eleccions regionals.
5: I el partit de Vladimir Putin aconsegueix el 58% dels vots i una xifra rècord de diputats al Parlament. 347 dels 450. L'oposició no es creu que hagi aconseguit realment una victòria tan aclaparadora. Corresponsal a Moscou, Cristina Solías.
8: Aquests resultats històrics del partit de Putin no es corresponen amb la caiguda de popularitat dels últims mesos. Segons els experts de l'oposició, el Kremlin necessitava superar les xifres de 2021 per presentar-ho com un aval a la guerra d'Ucraïna i més després que Putin entrés personalment en campanya. Ara bé, la cap de la comissió electoral, Ella Panfilova, nega qualsevol mena d'irregularitat.
9: La campanya ha estat tan neta i tranquil·la com ha estat possible. D'això a Occident no en parlen, perquè per ells no som éssers humans. Tenen els seus propis criteris per a la democràcia i per al seu propi jardí de l'Eden.
8: Una altra de les pors de l'oposició és que Putin utilitzi aquest suport massiu per escalar el conflicte o per endurir encara més la repressió interna.
10: 10 minuts per saber què hi ha darrere d'un fenomen social, d'una decisió política, d'un conflicte internacional, d'una història sorprenent. Cada dia t'expliquem un tema d'actualitat en menys de 10 minuts.
1: El Radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
10: Cada dia trobaràs un nou capítol del Radar al web i l'app de 3Cat Info, perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
5: 3:15 del matí, fem atenció al trànsit i al temps. Connexió amb el nostre equip viari per saber si continua tranquil·la la circulació. Mireia Sala, bon dia.
11: Bon dia, Carme. Doncs sí, no hi ha problemes importants, però encara queden algunes cues. A l'AP7 encara hi ha retencions al Papiol i Sant Cugat en sentit Girona i a Santa Perpètua en sentit sud. Aturades també a l'entrada a Barcelona per la B23 de Sant Feliu de Llobregat a Esplugues, per la C58 a Sant Quirze i a Montcada i a les dues rondes de Barcelona, sobretot a la de dalt en sentit Llobregat, de Vallcar cap a Pedralbes, i a la ronda del litoral de Santa Coloma a Ciutat Vella. Pel que fa al transport públic, recordem que avui hi ha convocada vaga als autobusos de Barcelona de les 10 del matí a les 5 de la tarda i això pot afectar la freqüència de pas. Això és tot. Renovem dades als titulars de les 9.
1: El temps.
5: La crònica és de l'Enric Agut.
12: Temps ben tranquil i ben estable a Catalunya. Avui dimarts hi ha la falca anticiclònica que ens acompanya i ho farà tota la setmana. Fins la setmana entrant no serviran canvis. De moment, avui un dia de sol, matí i a la tarda, pocs núvols, tranquil·litat absoluta i una temperatura que pot baixar un parell de graus respecte a la d'ahir a molts indrets, sobretot cap a les comarques de Girona i també cap al Camp de Tarragona. Però bé, les màximes igualment seran elevades per l'època de l'any, amb xifres que es mouran entre els 27 i els 32 graus. A moltes poblacions, fins i tot, poden superar aquesta barrera dels 32 a la Ribera d'Ebre i al Baix Ebre. Mora d'Ebre podria arribar als 33 o Tortosa als 34 o 35 graus. Doncs bé, la tardor astronòmica, aquesta primera matinada a les 2:05, arribarà amb un temps tranquil, amb sol, pocs núvols i amb temperatures altes per l'època de l'any.
1: Catalunya al dia.
5: Comencem. Una dona de 54 anys a l'Hospitalet de Llobregat s'ha suïcidat pocs mesos després que la desnonessin. Segons la família i el sindicat,

0: lloguer social, però el banc es va vendre el pis a un fons i aquest no li va renovar el lloguer. El jutge no va ajornar el desnonament, tot i que la nit abans la dona havia ingressat a urgències per un intent de suïcidi. Sentim Jordi Inaya, que és el seu advocat.
1: El dia abans del desnonament que va patir l'Olga, nosaltres vam demanar la suspensió perquè consideràvem que en aquestes condicions no podia afrontar el desnonament i que, a més, s'havia de tenir en compte una cosa que en dret es diu el principi d'interès superior del menor. I en aquella casa hi havia menors.
0: Ahir a Barcelona també van desnonar una dona amb problemes de salut mental i amb discapacitat reconeguda, segons el sindicat de llogateres.
2: 3CAT Info.
0: El Pirineu s'escalfa més ràpid a les cotes altes que a les baixes. És la principal conclusió preliminar d'un estudi del Meteocat que analitza per primera vegada aquest fenomen al Pirineu, conegut com escalfament, depenent de l'altitud. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
3: En els últims 24 anys, la temperatura al Pirineu ha pujat al voltant de 2 graus, sobretot entre els 1.500 i els 2.200 metres. En aquesta franja, la màxima ha augmentat 1,8 graus i la mínima 2,1. El Meteocat ho ha pogut determinar analitzant dades de les estacions meteorològiques pirinenques des del 2022. El tècnic del Meteocat, Pere Esteban, explica quines són les dues principals causes d'aquest escalfament més intens a les cotes altes.
4: Per una banda, canvis en la circulació atmosfèrica, canvis del comportament en els anticiclons i les depressions, i per l'altra, el retrocés de la presència de la neu.
3: És el primer cop que aquest fenomen es demostra al Pirineu, tot i que ja s'havia constatat en altres massissos del món.
0: I atenció a la situació que viuen alguns ajuntaments. L'exemple és Bausen, a la Vall d'Aran. Ha contractat el seu primer i únic administratiu en 13 anys. En un poble que tampoc disposa de secretari ni interventor propis, el consistori ha necessitat ajuda externa per posar al dia tota la documentació econòmica i poder optar subvencions després d'anys de bloqueig. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
5: Ha estat un procés llarg en què l'Ajuntament de Bausen ha requerit el suport de la Diputació de Lleida per disposar d'un secretari i interventor que presten el servei de forma puntual. Anys sense personal al consistori, sense poder efectuar les operacions més bàsiques del dia a dia, però també les més importants, com el pagament de factures o la convocatòria de plens. Un procés que l'alcaldessa del municipi, Alida Sans, descriu així.
6: Sincerament, honestament, ha sigut molt frustrant estar-te trobant constantment d'en bloqueig, no? Perquè tu tens ajuntaments, doncs hi ha molta burocràcia, hi ha multitràmits, però a més, ec, de mi a muntanya d'expedients retrasats i d'en cun desbloquejat i d'en que no posa pressupost i que no posa contracte personal, venden a bestians, és administratiu, és de l'Ajuntament, ho hem estat nosaltres.
5: Un cop posat al dia, l'Ajuntament ha pogut convocar oposicions i adjudicar una plaça d'administratiu. Qui l'ha guanyat, a més, és un veí del poble.
6: A part d'haver de gestionar dia a dia, que ja portem molta feina, i el que diem tostem, o sigui, hem arribat a aquest lloc, però hi ha molta feina d'estructuració de l'Ajuntament, he de meter al dia molta documentació de passat, que se n'haraen com a se pugui.
5: Ara, després de molt de temps, el consistori ha tornat a obrir, a més, el servei d'atenció al públic 2 dies a la setmana.
2: Catalunya al dia.
0: Trema reivindica com un nou pol d'atracció econòmica i comercial al Pirineu a través de l'artesania. La capital del Pallars Jussà és, des de principis d'any, el primer punt d'interès artesanal de la demarcació de Lleida, amb una dotzena de tallers i espais de creació concentrats, sobretot al centre històric. Tornem cap a aquesta zona, Pau Rovira.
3: Ceràmica, joieria, tèxtil, il·lustració, serigrafia o fotografia són alguns dels oficis que conviuen en aquests 12 espais. L'Ajuntament vol aprofitar aquesta concentració per atraure visitants, donar visibilitat als artesans i generar activitat econòmica al centre del municipi, que també pot oferir aquests tallers com un reclam més al costat de les fires i altres activitats que es fan durant l'any. Sílvia Romero, alcaldessa.
7: Locals antics, locals amb encant, locals que els permeten alhora ser punt de venda i també taller per oferir activitats.
3: Els artesans, com la ceramista Sara Parcerisses, esperen que aquest reconeixement serveixi també perquè nous artesans triïn Tremp per instal·lar-s'hi i així atraure més turistes.
8: Pot motivar que potser algun artesà de fora digui, hòstia, doncs, no sé on obrir el taller, me'n vaig allà, i ja que ja hi ha això, que se n'hagi assabentat gràcies al punt d'interès. O sigui, com a mitjà de difusió, pot ser que ajudi a captar que vinguin més artesans i turisme. Ara, en els que ja hi som, clar, ens pot anar bé, no? Si venen més artesans, que això es vagi creixent.
3: Catalunya té 8 punts d'interès artesanal i el de Tremp és el primer de la demarcació de Lleida. Aquest distintiu vol reforçar el comerç de proximitat, afavorir el relleu generacional dels oficis i reduir el nombre de locals buits al centre històric.
0: Avui, demà, vigília i dia de Santa Tecla,

0: Més del seguici, els balls parlats en baixen als carrers del centre i dels barris de Tarragona. En tota la ciutat compta mitja dotzena de balls, entre els quals el ball de Serrallonga, que enguany celebra el 40 aniversari Tarragona. Clara Chavarría Domingo.
1: Si bé la primera referència històrica a Tarragona es remunta al 1854, el ball inspirat en el bandoler Joan Serrallonga es va recuperar l'any 1987. De fet, el grup, que enguany celebra el 40 aniversari, recupera els guions d'aquell primer any i del segon. Marina Molina és presidenta del ball i explica com han evolucionat els continguts d'aquest.
2: En un principi parlaven de històries típiques de bandolerisme, doncs robatoris, morts, atracaments... I llavors es va decidir canviar i parlar de temes d'actualitat de la ciutat a nivell autonòmic estatal i després petites pinzellades a nivell internacional, perquè també tenim bandolers amb nom de fora, tipus l'italià o el gabatxo.
1: Amb motiu d'aquest aniversari, el ball ha volgut donar protagonisme a les dones a través del personatge de Joana Massissa, que es diu que era la parella de Serrallonga.
2: Volem trobar aquest fil conductor de posar en valor la figura de la dona a la cultura popular, perquè sí que és cert que en un principi doncs, les dones estàvem a la part del darrere, però arrel, per exemple, doncs, de la inclusió de la recuperació del ball de Serrallonga i bueno, doncs, poquet a poquet hem anat trencant sostres i ara mateix doncs, la cultura popular no s'entén sense el paper de la dona.
1: En aquesta línia, Molina destaca que des del principi, quan es va recuperar el ball, les dones hi han participat sempre activament. A més del ball de Serrallonga, d'altres com el de Dames i Vells, el de Diables, Gitanes, Pastorets i el més jove, el de Sebastiana del Castillo, es podran veure en diferents punts de la ciutat entre avui i demà.
0: I ara ja en porta els metges de l'atenció primària comencen a fer unes receptes curioses, visitar els museus amb audioguies adaptades per millorar el benestar emocional. Es tracta d'una iniciativa innovadora que fa amb l'objectiu de reduir les dosis de medicaments que prenen els pacients i ajudar-los a tenir vincles amb el seu entorn.

0: Crespo.
1: Montse Raya, bon dia.
0: Hola, bon dia. Celebració multitudinària del joventut a la plaça de la vida de, a la plaça de la Vila de Badalona pel títol de la Supercopa de bàsquet amb els aficionats. Feia 18 anys que la penya no aixecava un títol. L'afició verdinegra va omplir ahir aquesta plaça badalonina per celebrar que diumenge el joventut va superar el Barça a la final de la Supercopa. Primer els jugadors i tècnics de la penya van anar a peu fins a l'Ajuntament on els van rebre a la sala de plens per part de l'alcalde, Xavier García Albiol, i els membres del consistori. I després van sortir al balcó per compartir el títol amb els seguidors. Els més aclamats, Enrique Rubio i Nicola Provitola, escollit millor jugador de la final de la Supercopa.
2: Lo del fin de semana fue una fiesta. Es increíble lo que estamos viendo hoy. Estamos sin palabras, pero yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la peña siga creciendo y que volvamos otra vez a disfrutar de esta fiesta. Vamos por más. Visca la peña y visca Badalona.
0: I l'entrenador del joventut, el badaloní Dani Miret, es mostrava compromès per continuar guanyant títols.
3: Que hi hagi aquesta confiança envers l'equip per poder transmetre i executar amb el bàsquet tot el que significa el poder tornar a guanyar un campionat important amb el joventut. Ens dona molta energia, ens dona molta motivació i tenim la responsabilitat de que això continuï sent així.
0: La pròxima cita del joventut és el debut a la Lliga ACB diumenge al migdia quan jugarà a la pista del Breogán gallec. Els altres equips catalans de la Lliga ACB tenen aquestes cites el dissabte Barça-Corunya i també diumenge Girona-Múrcia i València-Força-Lleida. El president de la Lliga de Futbol Professional, Javier Tebas, entén les queixes del Madrid però no les formes. En declaracions al diari AS, Tebas diu que la manera que té el Madrid de protestar pels àrbitres no és la correcta i assegura que l'equip blanc no va perdre per cap de les jugades que reclama el tècnic Josep Mourinho. Des del Madrid, el davanter Kylian Mbappé fa autocrítica també en declaracions al diari AS.
4: Sí, sí, a trabajar y hacer más. El resto es la gente o otra persona que pueden hablar de eso. Nosotros tenemos que hacer más y trabajar para cómo la...

0: ha dicho, que vuelve la il·lusió en el Real Madrid i que vuelven los títulos.
1: L'Atlètic de Madrid, per la seva banda, demana acabar amb l'assetjament arbitral després de l'allau de crítiques arran del derbi madrileny. Avui hi ha cimera d'entrenadors a Madrid amb l'absència del tècnic blanc, Josep Mourinho, que ja ha anunciat que no hi anirà.
2: 3Cat Info.
1: El Barça perd 17 jugadors per l'aturada internacional de futbol durant gairebé 3 setmanes. L'Espanyol perd 3 jugadors i el Girona 6, tot i que la Lliga de Segona Divisió no s'atura. Molts d'aquests jugadors es concentren aquest migdia amb la selecció espanyola a les Roces, a Madrid. A la tarda, a les 7, faran un entrenament obert al públic. Durant aquesta llarga aturada, la selecció espanyola jugarà 4 partits de la Lliga de les Nacions de la UEFA. El primer serà dissabte que ve contra Anglaterra a Wembley. També jugarà contra Croàcia, la República Txeca, i novament contra l'equip croat. No hi haurà partits de Lliga fins a Primera Divisió fins al dissabte 10 d'octubre. L'aturada coincideix amb la renovació de Luis de la Fuente com a seleccionador espanyol fins al 2032.
3: Es mi otra familia y me gusta estar siempre muy cercano a mis seres queridos. Quiero seguir en la Federación Española de Fútbol. Me ha encantado. No he tenido ni que escuchar ni de no escuchar. Ni lo sé ni nos interesa. Solo quiero continuar en la Real Federación Española de Fútbol durante muchos años. Es lo que verdaderamente me hace muy feliz y porque, reitero otra vez más, me siento en mi casa.
1: Encara en futbol, el jugador del Barça cedit al Deportivo, Marc Casado, no jugarà fins a l'any que ve. Com a conseqüència d'una topada a partit contra el Betis, es va fracturar la clavícula i ha hagut de ser intervingut. El Sabadell també es queda sense el seu golejador, Giocaccini, que es va trencar el lligament encreuat anterior del genoll i haurà d'operar-se. I l'Europa destitueix el tècnic Josep Maria Jané després de 4 jornades. Luis Blanco, que va dirigir l'Atlètic Balears i l'Espanyol en diferents categories, es farà càrrec de l'equip.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Avui comença la Champions femenina de futbol amb diversos partits de la primera jornada, entre altres el Madrid-PSG a les 9 del vespre. Pel que fa al Barça, que defensa el títol, prepara avui el seu debut demà, en què rebrà el París Futbol Club el Johan Cruyff a les 9 del vespre. Avui en la prèvia, aquest migdia, parlaran el tècnic Pere Romeu i la davantera Eva Pallor. I a Montreal, al Canadà, avui continuarà el Mundial de Ciclisme en carretera amb la contrarrellotge per equips mixtos i les individuals juniors femenina i masculina.
2: 3Cat Info.

0: Bon dia, són les 9. I aquesta, la primer titular, és pel trànsit. Equip viari, endavant.
1: A la P7 hi ha aturades al Papiol en sentit Girona i a Santa Perpètua en sentit sud. Retencions també a l'entrada a Barcelona per la B23 de Sant Feliu a Esplugues i cua a la B23 per enllaçar amb la P7 en sentit Girona. Destaquem també la cua a l'entrada per la C58 i a les dues rondes de Barcelona, sobretot a la de dalt en sentit Llobregat.
0: El Tribunal Constitucional activa avui el compte enrere perquè Carles Puigdemont pugui tornar de l'exili i els principals líders del procés siguin amnistiats. El ple del Tribunal comença amb el recurs d'empara de Jordi Turull contra la decisió del Suprem de no amnistiar-lo pel delicte de malversació. La Moncloa intensifica les crítiques a la judicatura després que el jutge Peinado s'acomiadi de la feina portant a judici la parella de Pedro Sánchez. Begoña Gómez s'enfronta a una petició de 13 anys de presó per malversació i tràfic d'influències. En el cas Plus Ultra, Rodríguez Zapatero té 3 dies per justificar l'origen de les joies que van trobar a l'escorcoll al seu despatx. Rússia fa almenys 3 morts en una nova onada d'atacs contra les instal·lacions industrials al sud-est i al centre d'Ucraïna i deixa al voltant de 100.000 persones sense llum al nord del país. Zelensky s'ha de trobar avui amb Trump, a qui pressionarà per una treva energètica amb Moscou. Avui comença la 81a reunió de l'Assemblea General de l'ONU a Nova York amb el discurs del president dels Estats Units, un Donald Trump que ha vist com 4 grans cadenes de televisió, la CBS, la ABC, la NBC i la Fox, se solidaritzen amb els mitjans de comunicació vetats per ell i deixaran de cobrir els actes de la Casa Blanca. Les Balears assoleixen la xifra més alta de persones migrants que arriben amb embarcacions irregulars. En el que portem d'any s'ha superat els 5.600 immigrants, 200 més que les Canàries. De fet, la ruta entre Algèria i les Balears s'ha consolidat en els últims 3 anys, mentre que el nombre de migrants que arriben a les Canàries s'ha reduït a la meitat en un any. Retaren

0: Desenvolupament del llenguatge, dificultats d'atenció i trastorns del son són alguns dels efectes de l'ús abusiu de les pantalles. La Generalitat ha elaborat una guia per advertir dels riscos de l'ús exclusiu de les pantalles, adaptada a cada etapa vital fins a l'adolescència. El Pirineu s'escalfa més ràpid a les cotes altes que a les baixes. És la principal conclusió preliminar d'un estudi del Meteocat que analitza per primer cop aquest fenomen del Pirineu, conegut com escalfament dependent de l'altitud. Els investigadors apunten que els canvis en la circulació atmosfèrica i sobretot el retrocés de la neu poden explicar aquesta diferència. I Tarragona viu immersa en la Festa Major de Santa Tecla després d'un pregó que ha apostat per la inclusió a càrrec dels capitans del Nàstic de la Lliga Genuïn. Avui serà el torn de la Cercavila i els balls parlats com les Dames i els Vells i el de Serrallonga.
1: Esports.
2: Celebració multitudinària del Joventut a la plaça de la Vila de Badalona pel títol de la Supercopa de Bàsquet. Els més aclamats, els jugadors Ricky Rubio i Nicola Provitola. Mbappé diu que la solució de Madrid és treballar més. El president de la Lliga, Javier Tebas, entén les queixes del Madrid, però no comparteix les formes i afirma que l'equip de Mourinho no va perdre contra l'Atlètic de Madrid per cap de les jugades que reclama. I el Barça femení prepara el seu debut a la Champions de futbol demà contra París Futbol Club. Avui engega la competició amb un Madrid-PSG, entre altres partits.
0: Darrer dia d'estiu càlid, amb la baixada de 2 graus de la temperatura. Molts valors màxims es mouran entre els 27 i els 32 graus. Jornada assolellada amb algunes bandes de núvols prims. I aquesta propera nit, a les 2:05, hora local, arriba a l'estació astronòmica de la tardor. Els propers dies continuarà fent sol i calor.
3: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 9 del matí. Soc el Marc Teixidor, i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 10. Bon dia.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Tribunal Constitucional activa avui el compte enrere perquè pugui tornar de l'exili Carles Puigdemont i siguin amnistiats els principals líders del procés. El ple del Tribunal debatrà el recurs d'empara de Jordi Turull contra la decisió del Suprem de no amnistiar-lo pel delicte de malversació. El magistrat conservador José María Macías ha redactat com a ponent un esborrany de sentència desfavorable, però la majoria progressista del tribunal la tombarà. Caldrà esperar al ple del 6 d'octubre perquè es voti un nou text favorable a l'amnistia, que, si és prou contundent, deixaria poc marge de maniobra al Suprem. Jordi Pina, l'advocat de Jordi Turull, en parlava ahir al matí de Catalunya Ràdio.
4: Si Llarena no volgués aplicar, si Marchena i els resta de magistrats no volguessin aplicar això, doncs, bueno, seria una barbaritat.
0: La direcció de Junts continua sent molt prudent sobre la tornada del seu líder Carles Puigdemont, encara que l'expresident ha verbalitzat si pot tornar a la seva intenció de submergir-se en la realitat del país 9 anys després d'exiliar-se a Bèlgica. I encara en clau politico-judicial, el jutge Peinado ha enllestit la feina 4 dies abans de jubilar-se i deixa el futur de Begoña Gómez en mans d'un jurat popular. El govern espanyol condemna que s'enviï a judici la dona de Pedro Sánchez i critica que és una persecució judicial en tota regla per intentar tombar el govern espanyol. Madrid, Paula Brujats.
5: El judici encara no té data, però pot coincidir amb les eleccions municipals o les espanyoles, i Sánchez les avança abans de l'estiu. La Moncloa carrega sense embuts contra Peinado. És inqüestionable la intenció política, la persecució sense proves, diuen en privat, i ho condemnen. Creuen que és un judici arbitrari i injust només per ser la dona de Pedro Sánchez. En públic, la ministra Diana Morán denuncia que Peinado ha fet un últim servei al PP abans de penjar la toga.
6: Que responde a la máxima del senyor Aznar. ¿Quién puede hacer que haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar.
5: Begoña Gómez s'enfronta a 13 anys de presó i és un cop duríssim per a Pedro Sánchez, que fa 2 anys es plantejava dimitir quan la investigació tot just començava.
0: El Partit Popular retreu al govern espanyol que critiqui els processos judicials que afecten la parella de Pedro Sánchez i Rodríguez Zapatero. Per la vicesecretària de Sanitat i Serveis Socials del partit, Carmen Funes, els casos judicials inhabiliten Sánchez per seguir a la Moncloa.
7: Se han empeñado en no respetar a la justicia, y yo creo que eso es algo que les inhabilita sin ningún género de dudas para seguir en el poder.
0: El portaveu de Junts, Josep Rius, hi veu un cas més de l'Ofer.
8: Malauradament, a Espanya, l'objectiu de perseguir els casos de corrupció no és netejar el sistema, sinó és desgastar l'adversari.
0: Des de Sumar, soci minoritari del govern espanyol, afirmen que amb el processament de Begoña Gómez, el jutge Peinado fa un últim favor al PP abans de jubilar-se. I en un altre cas, el de Plus Ultra, el jutge que investiga José Luis Rodríguez Zapatero per al rescat de l'aerolínia li dona 3 dies perquè aclareixi l'origen de les joies que li va trobar al despatx. El magistrat José Luis Calama reclama a l'expresident espanyol tota la documentació que tingui de les joies. També ha encarregat un nou informe pericial perquè sospita que les peces tenen més valor del que es va taxar en un principi, d'1,3 milions d'euros. L'instructor vol esbrinar l'antiguitat de les peces, l'origen, els metalls preciosos de què estan fetes i quin

0: Quin valor individual tenen? L'Audiència Nacional va obrir aquesta segona investigació a banda del cas Plus Ultra per possibles delictes de frau fiscal i contraband. Calama també ha fixat data per a la declaració de les dues filles de Zapatero. Les ha citat el 30 de novembre i les investiga perquè veu indicis que la seva empresa va servir per canalitzar possibles comissions en el rescat de Plus Ultra.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Obrim plana internacional. Almenys 4 morts en una nova onada d'atacs de Rússia aquesta nit contra instal·lacions industrials del sud-est i centre d'Ucraïna. L'exèrcit rus ha bombardejat també el nord del país, on ha deixat al voltant de 100.000 persones sense llum. Moscou ha disparat míssils, gairebé 300 drons i artilleria contra diverses regions, sobretot la Dnipro, on també ha fet almenys 6 ferits. L'atac ha afectat infraestructures energètiques, militars i portuàries i ha malmès embarcacions que operen per a l'exèrcit ucraïnès. Ucraïna també ha llançat nous atacs amb drons contra refineries russes i ha causat un mort a la regió de Samara, segons han informat autoritats locals. Zelensky s'ha de trobar avui a l'Assemblea de les Nacions Unides a Nova York amb Trump, a qui pressionarà per a una treva energètica amb Rússia. El president ucraïnès també ha assegurat que un nou acord sobre drons està llest per ser firmat, sense especificar-ne els detalls. Canviem radicalment de qüestió. L'autor del llibre Safaris Humans afirma a Catalunya Ràdio que alguns dels viatges de persones adinerades a Sarajevo per matar bosnians durant la Guerra dels Balcans als anys 90 es van organitzar des de Barcelona. El periodista italià Ezio Gavazzini ho ha explicat en una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
2: Jo sí que he sabut que en aquella època sempre aquesta font deia que aquesta persona hi havia anat amb agències locals i, de fet, entre Barcelona, entre el 92 i el 95 hi havia dues grans agències que organitzaven safaris.
0: Gavazzini també diu que el cervell d'aquesta mena de turisme macabre vivia a Bèlgica i que espera que una de les investigacions obertes per 5 fiscalies a Europa en surti un procés penal contra aquests assassins impunes.
3: L'inquesta en corso.
2: Hi ha 5 fiscalies que estan investigant a Europa. Fins fa pocs mesos però només era Milà, però des del juny també tenim la fiscalia de Sarajevo, Viena, Berna i Brussel·les, perquè sabem que l'organització d'aquests safaris, el cap pensant, era a Bèlgica.
0: El periodista i escriptor italià diu que aquests caçadors de persones tenien predilecció per matar infants i explica que molts eren professionals respectats amb una doble vida sinistra.
3: El perfil
2: d'aquestes persones són ben situades, estem parlant d'empresaris, advocats, notaris, metges.
3: I aquestes persones
2: però tenen totes un denominador comú. I és que totes són amants de les armes i de la caça. Aquestes persones van passar aquesta línia vermella.
0: L'autor d'aquest llibre d'investigació sobre els safaris humans durant el setge de Sarajevo xifra en més de 200 els italians que haurien participat en aquestes caceres humanes, tot i que també hi hauria milionaris d'altres països europeus com Bèlgica, Àustria i també l'estat espanyol. L'Assemblea General de l'ONU arrenca avui a Nova York amb el discurs del president dels Estats Units, Donald Trump, en mig debat sobre els riscos de la intel·ligència artificial, la inestabilitat a l'Orient Mitjà i la guerra activa de Rússia contra Ucraïna. Trump, que viu el moment de més baixa popularitat, ha d'afirmar avui un nou acord sobre Groenlàndia que ha de permetre el desplegament de més militars nord-americans en aquest territori semiautònom de Dinamarca, situat entre l'Àrtic i el continent americà, i que té abundants recursos energètics. Nova York, Oriol Serra.
4: Donald Trump centrarà avui l'atenció de l'Assemblea General de l'ONU amb el seu discurs d'obertura, però també amb d'altres qüestions de l'agenda internacional, com són el lideratge en l'àmbit de la intel·ligència artificial o la guerra de l'Iran. Serà l'última assemblea amb el portuguès Antonio Guterres com a secretari general de l'ONU. Segons el seu exassessor, Jeffrey Feldman, el llegat que deixa Guterres no és especialment positiu.
5: Guterres és un interlocutor brillant, té un gran domini de la història, té anècdotes meravelloses per il·lustrar el que explica, però ha paralitzat l'ONU amb un clima de cautela pel que fa a la seva agenda política de pau i seguretat.
4: Avui també està previst que els Estats Units i Dinamarca signin formalment l'acord sobre el control militar i la sobirania de Groenlàndia i que en donin a conèixer els detalls.
0: Un Donald Trump que ha tornat a defensar les restriccions en l'accés a alguns mitjans de comunicació a la Casa Blanca s'hi ha referit després de reunir-se amb l'alcalde de Nova York, Zoran Mandami.
6: Crec que aquests mitjans tenen l'obligació de ser justos i si es tracta de notícies falses tinc l'obligació de no permetre-les. La Casa Blanca és la més especial de totes les cases i crec que tinc l'obligació de no permetre notícies falses. Són molt dolentes per al país i per a la seguretat nacional.
0: Les grans cadenes de televisió dels Estats Units s'han solidaritzat amb els mitjans de comunicació que Trump ha vetat i deixaran de cobrir els actes de la Casa Blanca.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: 9:12.

0: Les Balears assoleixen la xifra més alta de persones migrants que arriben amb embarcacions irregulars. En el que portem d'any s'han superat les 5.600 arribades que han desembarcat sobretot a Mallorca i Formentera. Són 200 persones més que a les Canàries. Catalunya Ràdio, Mallorca, Caterina Carmany.
1: La ruta entre Algèria i les Balears s'ha consolidat en els últims 3 anys, mentre que el nombre de migrants a les Canàries s'ha reduït a la meitat en un any. Segons Àlex González, de l'Observatori de Migracions de la Mediterrània, es tracta d'un desplaçament de rutes.
2: La cooperació per, diguem que, reduir la ruta canària no implica que la migració desaparegui, implica que es trasllada. Tancar les fronteres en una banda implica traslladar-les a unes altres. En aquest cas, la ruta algeriana està incrementant degut a aquesta raó.
1: L'anomenada ruta algeriana és de les més perilloses. A principi d'agost van morir 19 persones en 2 naufragis quan intentaven arribar a les Balears. I aquests són els que sabem, però segons els experts hi ha centenars de persones que moren durant les travessies quan intenten accedir a una vida millor.
3: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Retards en el desenvolupament del llenguatge, dificultat d'atenció, són només alguns dels efectes de l'ús abusiu de pantalles. La Generalitat ha plasmat tots aquests riscos en una guia segons cada etapa vital fins a l'adolescència, que servirà per denunciar els perills de les pantalles, però també per establir-ne recomanacions d'ús. Alerten que entre els 0 i 6 anys ja apareixen problemes relacionats amb l'aprenentatge, miopia, augment de pes o càries, i aquests símptomes s'amplien encara més durant l'adolescència. De fet, un de cada 4 adolescents té addicció a l'internet. Lluïsa Conejo, subdirectora d'Addiccions de la Secretaria de Salut Pública.
4: Aquest ús problemàtic té un impacte, té a veure amb la son, amb l'activitat física, amb la salut mental, amb l'autoimatge, amb les relacions socials, a l'exposició de continguts inadequats, amb la privacitat, també a desenvolupar conductes de risc.
0: Els joves passen de mitjana 5 hores diàries connectats i al cap de setmana fins a 7 només a les xarxes socials hi dediquen unes 2 hores al dia. I el mòbil cada vegada arriba abans, a partir dels 10 anys. Més del 80% dels joves ja en té. L'impacte en els infants pot ser irreversible.
4: Enxufo, no?, la tele i que estigui entretingut, no? I em sembla que són situacions quasi quotidianes, no?, i que estem d'alguna manera normalitzant. I volíem posar l'accent en que això no és normal i que això té un impacte. Marca i te senyala d'alguna manera un camí que moltes vegades és irreparable, perquè tu el que no aconsegueixes de 0 a 3 anys, per exemple, és després molt difícil.
0: El govern presentarà aquest dimarts una acció conjunta de diferents departaments amb mesures i recomanacions per a un ús més conscient i saludable de les pantalles. En punt, un quart de 10 del matí, àrea de serveis a 3Cat Info. Connexió amb l'equip viari. Mireia Sala, bon dia.
5: Bon dia, Marc. Tallada la carretera C35 a Vidreres, a la Selva, per un accident en direcció a les platges. Això provoca 3 quilòmetres de cua. També hi ha cua per obres a l'eix transversal, a Sant Bartomeu del Grau en sentit Girona i a la C17 a Manlleu en sentit Barcelona. Pel que fa als accessos a Barcelona, encara queda lentitud a l'AP7 a Santa Perpètua, la B23 a Sant Feliu, la ronda de dalt de Vallcarca a Horta i la ronda del litoral de Bac de Roda a Ciutat Vella en sentit Llobregat. Pel que fa al transport públic, recordem que avui hi ha convocada vaga als autobusos de Barcelona de les 10 del matí a les 5 de la tarda i això pot afectar la freqüència de pas. Això és tot. Renovem dades a 9:45.
3: El temps.
0: Enric Agut.
6: Dia ben tranquil, dia ben estable aquesta última jornada de l'estiu astronòmic, perquè aquesta matinada a les 2:05 hora local arribarà a l'estació astronòmica de la tardor i ho farà amb un temps ben tranquil, ben estable i també amb temperatures ben altes per l'època de l'any. Avui dimarts s'espera sol, al matí i a la tarda pocs núvols i una temperatura que pot baixar un parell de graus en molts indrets respecte a les d'ahir, però igualment les màximes estaran per damunt del que toca i tindrem xifres d'entre 27 als 32 graus, fins i tot més altes cap a la Ribera d'Ebre, Baix Ebre, a Mora d'Ebre podrien arribar als 33 graus o a Tortosa als 35. Un dia de calma, d'estabilitat, també demà dimecres i dijous. Dijous, divendres, la temperatura podria repuntar.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: 9 i 16 minuts, pràcticament 17 minuts, un total de 772 pacients afectats per malalties greus de la sang, com les leucèmies o els linfomes, han rebut un trasplantament de medul·la òssia a Catalunya en els darrers 5 anys. Aquest trasplantament ha estat possible gràcies al registre de donants de medul·la òssia. creat per la Fundació Josep Carreras

0: El 1991 l'estat espanyol i connectat amb registres internacionals. Coincidint avui amb el Dia Mundial de la Donació de Mèdula Òssia, el Banc de Sang i Teixits ha destacat la necessitat d'augmentar el nombre de donants, sobretot els homes de menys de 40 anys. Ara la meitat dels donants registrats tenen menys de 40 anys, però entre els nous la mitjana és de 27 anys. Per això es fa una crida a la donació als homes de menys de 40 anys. A dia d'avui la probabilitat de trobar un donant és el 90%, enfront al 82% que hi havia el 2012, quan es va iniciar el Pla Nacional de Mèdula Òssia i la mitjana de temps de cerca s'ha reduït a 26 dies. En general, les malalties que afecten més freqüentment les persones transplantades són les leucèmies i els linfomes, i l'edat mitjana de pacients és dels 56 anys. En total, hi ha un percentatge superior d'homes que de dones.
1: Tresca Info.
2: Si haguéssim de pintar de blau en un mapa mundi tots els llocs on podries anar amb els més de 40 milions d'euros en premis que reparteixen els rasques milionaris de l'11, quedaria tot el full blau. Quanta alegria que porten els rasques milionaris de l'11, que reparteixen molts milions d'euros en premis. Rasques milionaris de l'11, que bé que els surt repartir.
3: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
5: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
4: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
1: Tresca Info.
0: El Pirineu s'escalfa més ràpid a les cotes altes que a les baixes. És la principal conclusió preliminar d'un estudi del Meteocat que analitza per primer cop aquest fenomen al Pirineu, conegut com escalfament dependent de l'altitud. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
6: En els últims 24 anys, la temperatura al Pirineu ha pujat al voltant de 2 graus, sobretot entre els 1.500 i els 2.200 metres. En aquesta franja, la màxima ha augmentat 1,8 graus i la mínima 2,1. El Meteocat ho ha pogut determinar analitzant dades de les estacions meteorològiques pirinenques des del 2022. El tècnic del Meteocat, Pere Esteban, explica quines són les dues principals causes d'aquest escalfament més intens a les cotes altes.
7: Per una banda, canvis en la circulació atmosfèrica, que canvis del comportament en els anticiclons i les depressions, i per l'altre, el retrocés de la presència de la neu.
6: És el primer cop que aquest fenomen es demostra al Pirineu, tot i que ja s'havia constatat en altres massissos del món.
0: Una dona de 54 anys de l'Hospitalet de Llobregat s'ha suïcidat pocs mesos després que la desnonessin. Segons la família i el sindicat de l'habitatge, l'abandonament de les institucions va empènyer la dona, que tenia dues filles, a treure's la vida. El seu entorn explica que es va separar, va perdre la feina i no va poder pagar la hipoteca del pis on vivia i havia viscut els darrers 20 anys. També expliquen que va negociar una dació amb el Banc Sabadell a canvi d'un lloguer social, però el banc es va vendre el pis a un fons i aquest no li va renovar el lloguer. El jutge no va ajornar el desnonament, tot i que la nit abans la dona havia ingressat a urgències per un intent de suïcidi. Jordi Naia era el seu advocat.
8: El dia abans del desnonament que va patir l'Olga, nosaltres vam demanar la suspensió perquè consideràvem que en aquestes condicions no podia afrontar el desnonament i que, a més, s'havia de tenir en compte una cosa que en dret es diu el principi d'interès superior del menor. O sigui, en aquella casa hi havia menors.
0: Ahir a Barcelona també van desnonar una dona amb problemes de salut mental i amb discapacitat reconeguda, segons el sindicat de llogateres. Canviem de qüestió. En només 2 mesos, el Servei Català de Trànsit ha detectat 8.500 conductors que feien anar el mòbil mentre circulaven per l'AP7 i l'A2. Els van detectar unes càmeres amb intel·ligència artificial en una prova pilot per comprovar-ne el funcionament, que es va fer el juny i el juliol. El Departament d'Interior preveu incorporar aquesta tecnologia al Pla de Seguretat Viària per als pròxims 3 anys amb l'objectiu de reduir la sinistralitat.
1: Trescat Info.
0: Avui i demà, vigília de, i dia de Santa Tecla, a més del seguici, els balls parlats envaeixen els carrers del centre i dels barris de Tarragona. En total, la ciutat compta amb mitja dotzena de balls, entre els quals el Ball de Serrallonga, que enguany celebra els 40 anys, els seus 40 anys. Tarragona, Clara Echevarria Domingo.
9: Si bé la primera referència històrica a Tarragona es remunta al 1854, el ball inspirat en el bandoler Joan Serrallonga es va recuperar l'any 1987. De fet, el grup, que enguany celebra el 40 aniversari, recupera els guions d'aquell primer any i del segon. Marina Molina és presidenta del ball i explica com han evolucionat els continguts d'aquest.
10: En un principi parlaven de històries típiques de bandolerisme, doncs robatoris, morts, atracaments... I llavors es va decidir canviar i parlar de temes d'actualitat de la ciutat a nivell autonòmic, estatal, i després petites pinzellades a nivell internacional, perquè també tenim bandolers amb nom de fora, tipus l'italià o el gabatxo.
9: Amb motiu d'aquest aniversari, el ball ha volgut donar protagonisme a les dones a través del personatge de Joana Massissa, que es diu que era la parella de Serrallonga.

0: volem trobar aquest fil conductor de posar en valor la figura de la dona a la cultura popular, perquè sí que és cert que en un principi doncs, les dones estàvem a la part del darrere, però arrel, per exemple, doncs, de la inclusió de la recuperació del Vall de Serrallonga i bueno, doncs, poquet a poquet hem anat trencant sostres i ara mateix doncs, la cultura popular no s'entén sense el paper de la dona.
1: En aquesta línia, Molina destaca que des del principi, quan es va recuperar el ball, les dones hi han participat sempre activament. A més del Vall de Serrallonga, d'altres com el de Dames i Vells, el de Diables, Gitanes, Pastorets i el més jove, el de Sebastiana del Castillo, es podran veure en diferents punts de la ciutat entre avui i demà.
2: El grup Balanyà comptarà aquesta temporada amb musicals de gran format, teatre de text i molta comèdia. Miqui Esparvé, Enric Cambrai, Àngels Gunyalons i Javier Càmara o Sílvia Abril són alguns dels noms propis de la programació d'enguany que es va presentar ahir al vespre amb una gran festa a la cúpula del Coliseu Marta Vives.
3: Des de musicals com Mamma Mia, el Tivoli que arrenca funcions el 26 de setembre o Cabaret al Coliseu, fins al teatre de text del Teatre Borràs amb muntatges com Les coses excepcionals amb Miqui Esparvé, Eureka amb Vicent Andongo o La síndrome Natàlia de Jordi Casanovas, protagonitzada per Àngels Gunyalons.
4: És la primera vegada que em poso al capdavant d'un monòleg, que em fa molta il·lusió i amb un text que, d'alguna manera, és garantia de bones experiències, no?
5: És una paradoxa perquè es troben uns professors que és com el consell rector amb una mare. Jo sóc la mare.
6: Bueno, es troba que li donen un diagnòstic, li diuen que té poc més de 15 dies de vida i ella considera que allò no pot ser d'aquella manera, que allò ha de ser una comèdia, no pot ser un drama, no pot ser una tragèdia, i decideix transformar la seva vida o els seus últims dies en una comèdia perquè tingui un final feliç.
3: Per Anna Martínez Balanyà, la comèdia és una opció guanyadora amb l'objectiu d'arribar a tots els públics.
7: Nosaltres és veritat que fem molta comèdia, molt humor. A vegades està una mica menys tingut, però és veritat que a través de l'humor ens atrevim a dir coses que, dita seriosament, potser no ens atreviríem a dir tant.
3: Una filosofia que els funciona perquè aquesta temporada passada han aconseguit un total de prop de 670.000 espectadors en els tres teatres que gestionen a Barcelona, el Coliseum, el Teatre Borràs i el Teatre Tivoli.
2: Poc més de 5 minuts i arribarem a 9:45 del matí. A 3Cat Info ens centrem ara en els esports.
8: Esports.
2: Montserrat, bon dia.
9: Hola, bon dia. Festa grossa de l'afició del Joventut ahir a Badalona per celebrar el títol de la Copa, la Supercopa de bàsquet. Feia 18 anys que la penya no aixecava un títol. L'afició verdinegra va omplir la plaça badalonina per celebrar que diumenge el Joventut va superar el Barça a la final de la Supercopa. Primer, els jugadors i tècnics de la penya van anar a peu fins a l'Ajuntament, on els van rebre a la sala de plens l'alcalde, Xavier García Albiol, i els membres del consistori. I després van sortir al balcó per compartir el títol amb els seguidors. Els més aclamats, Nico Laprovítola, escollit millor jugador de la final de la Supercopa, i Ricky Rubio.
10: Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar del que vam viure ahir a l'Olímpic, que va ser molt màgic. Crec que la penya és màgica, viure això és màgic, així que moltes gràcies.
9: I l'entrenador badaloní Dani Miret es mostrava compromès per continuar guanyant títols. En el mateix sentit, parlava Ante Tomic, jugador de la penya.
11: Estamos conscientes que gente quiere más, pero nosotros también, nosotros también. Esto nos tiene que servir para mejorar, para tener más ganas, incluso más ganas para dar felicidad a esta gente.
9: La pròxima cita del Joventut ja és el debut a la Lliga CB diumenge al migdia, quan jugarà a la pista del Breogán gallec. Els altres equips catalans de la Lliga CB tenen aquests compromisos en aquesta primera jornada de la Lliga. Dissabte, Barça-Corunya i també diumenge, Girona-Múrcia i València-Força-Lleida. El president de la Lliga de Futbol Professional, Javier Tebas, entén les queixes de Madrid, però no les formes. En declaracions al diari AS, Tebas diu que la manera que té Madrid de protestar pels àrbitres no és la correcta i assegura que l'equip blanc no va perdre per cap de les jugades que reclama el tècnic José Mourinho. Des de Madrid, el davanter Kylian Mbappé fa autocrítica, diu que el que li cal al Madrid és treballar més. Y en declaraciones al diario AS parla sobre los arbitrajes.
12: Yo pienso que yo nunca he sido un jugador que habla mucho del árbitro, entonces yo no voy a empezar ahora. Yo pienso cosas, pero le voy a guardar para mí porque yo nunca he sido

0: ahora sí no voy a empezar a cambiar y decir cosas sobre el árbitro en la presa, porque al final el árbitro es humano, hacen errores, sí son errores, pero yo no quiero entrar en este tema.
1: L'Atlètic de Madrid, per la seva banda, demana acabar amb l'assetjament arbitral després de l'allau de crítiques arran del derbi madrileny. Avui hi ha cimera d'entrenadors a Madrid, amb l'absència del tècnic de l'equip blanc, Josep Mourinho, que ja ha anunciat que no hi anirà.
2: 3Cat Info.
1: El Barça perd 17 jugadors per l'aturada internacional de futbol que durarà gairebé 3 setmanes. L'Espanyol perd 3 jugadors i el Girona 6, tot i que la Lliga de Segona Divisió no s'atura. Molts d'aquests jugadors es concentren aquest migdia amb la selecció espanyola a les Roces, a Madrid. A la tarda, a les 7, faran un entrenament obert al públic. Durant aquesta llarga aturada, la selecció espanyola jugarà 4 partits de la Lliga de les Nacions de la UEFA. El primer serà dissabte que ve contra Anglaterra a Wembley. També jugaran contra Croàcia, la República Txeca i novament contra l'equip croat. No hi haurà partits de Lliga Primera Divisió fins al dissabte 10 d'octubre. L'aturada coincideix amb la renovació de Luis de la Fuente com a seleccionador espanyol fins al 2032.
3: No es que uno se acostumbre a ganar, es igual. Uno lo que tiene, siempre digo que el verdadero éxito radica en estar en disposición de ganar, en competir, poner todo lo que está en tu mano para intentar conseguir un objetivo. Y eso está garantizado. Nosotros no nos conformamos con lo que hemos conseguido hasta ahora. Es un sentimiento de todo el grupo de nuestro. Lo mejor está por llegar.
1: Encara en futbol, el jugador Barça cedit al Deportivo Marc Casador no jugarà fins a l'any que ve. Com a conseqüència d'una topada a partit contra el Betis, es va fracturar la clavícula i ha hagut de ser intervingut. També passarà pel quiròfan el golejador del Sabadell, Giocaccini, que es va trencar el lligament encreuat anterior del genoll. I l'Europa destitueix el tècnic Josep Maria Jané. Després de 4 jornades, Luis Blanco, que va dirigir l'Atlètic Balears i l'Espanyol en diferents categories, es fa càrrec l'equip. Avui comença la Champions femenina de futbol amb diversos partits de la primera jornada, entre d'altres el Madrid-PSG a les 9 del vespre. El Barça, que defensa el títol europeu, prepara el seu debut demà, en què rebrà el París Futbol Club el Johan Cruyff a les 9 del vespre. Avui en la prèvia, aquest migdia, parlaran el tècnic Pere Romeu i la davantera Eva Pellor. I a Montreal, al Canadà, avui continuarà el Mundial de Ciclisme en carretera amb la contrarrellotge per equips mixtos i les individuals júnior femenina i masculina.

0: Senyals horaris de 9:45 del matí. Sintonitzeu 3CAT Info. És dimarts 22 de setembre. I fem un cop d'ull als principals titulars a aquesta hora. El Tribunal Constitucional activa el compte enrere perquè Carles Puigdemont pugui tornar de l'exili i els principals líders del procés siguin amnistiats. El ple del Tribunal comença amb el recurs d'emparada Jordi Turull contra la decisió del Suprem de no amnistiar-lo pel delicte de malversació. D'altra banda, la Moncloa intensifica les crítiques a la judicatura després que el jutge Peinado s'acomiadi de la feina portant a judici la parella de Pedro Sánchez. Begoña Gómez s'enfronta a una petició de 13 anys de presó per malversació i tràfic d'influències. En el cas Plus Ultra, Rodríguez Zapatero té 3 dies per justificar l'origen de les joies que van trobar a l'escorcoll al seu despatx. I la Generalitat ha publicat una guia per advertir dels riscos de l'ús excessiu de les pantalles. Està adaptada a cada etapa i detalla que un consum abusiu pot provocar retards en el desenvolupament del llenguatge, dificultat d'atenció, trastorn de son, ansietat o problemes d'interacció social. Qüestions que hem abordat, però que repassarem els propers minuts i fins les 10 parlarem d'altres qüestions. Passarem per França. Allà hi ha gasolineres que s'estan quedant sense combustible o que directament l'han esgotat, sobretot les que tenen un preu més baix. Parlarem també de la vaga d'autobusos urbans de Barcelona. Serà una aturada de 7 hores que començarà d'aquí a mitja hora i s'allargarà fins a les 5 de la tarda. I dins de la celebració dels 50 anys del Teatre Lliure, el col·lectiu Miserable, liderat per Miquel Masfiol, estrena aquest vespre a Gràcia una versió molt especial de La vella Helena, una obra a que noms com Anna Lizaran o Imma Colomer van protagonitzar el 1979 al mateix teatre.
1: Esports.
0: Arribaran quan faltin 5 minuts per les 10. Montse, amb quin menú?
2: Doncs amb aquesta festa grossa de l'afició del Joventut a la plaça de la Vila de Badalona ahir pel títol de la Supercopa de Bàsquet. En futbol, Mbappé diu que la solució de Madrid és treballar més. I el Barça femení, que prepara el seu debut a la Champions demà contra el París Futbol Club.
0: Tot això arribarà, com dèiem, al temps dels esports i al temps darrer dia de l'estiu càlid, amb una baixada de 2 graus de la temperatura. Molts valors màxims es mouran entre els 27 i 32 graus.

0: Jornada assolellada amb algunes bandes de núvols prims aquesta propera nit. A les 2:05 arriba l'estació astronòmica de la tardor. Els propers dies continuarà, això sí, fent sol i calor. Ara passant 2 minuts i mig de 2:15 del matí. El Tribunal Constitucional activa avui el compte enrere perquè pugui tornar de l'exili Carles Puigdemont i siguin amnistiats els principals líders del procés. El ple del Tribunal debatrà el recurs d'empara de Jordi Turull contra la decisió del Suprem de no amnistiar-lo pel delicte de malversació. El magistrat conservador José María Macías ha redactat com a ponent un esborrany de sentència desfavorable, però la majoria progressista del Tribunal la tombarà. Caldrà esperar el ple del 6 d'octubre perquè es voti un nou text favorable a l'amnistia, que si és prou contundent deixaria poc marge de maniobra al Suprem. Jordi Pina, l'advocat de Jordi Turull, en parlava ahir al matí de Catalunya Ràdio.
1: Si Llarena no volgués aplicar, si Marchena i els resta de magistrats no volguessin aplicar això, doncs, bueno, seria una barbaritat.
0: La direcció de Junts continua sent molt prudent sobre la tornada del seu líder Carles Puigdemont, encara que l'expresident ha verbalitzat que s'hi pot tornar la seva intenció de submergir-se en la realitat del país 9 anys després d'exiliar-se a Bèlgica. I el jutge Peinado ha enllestit la feina 4 dies abans de jubilar-se i deixa el futur de Begoña Gómez en mans d'un jurat popular. El govern espanyol condemna que s'enviï a judici la dona de Pedro Sánchez i critica que és una persecució judicial en tota regla per intentar tombar el govern espanyol. Madrid, Paula Brujats.
2: El judici encara no té data, però pot coincidir amb les eleccions municipals o les espanyoles i Sánchez les avança abans de l'estiu. La Moncloa carrega sense embuts contra Peinado. És inqüestionable la intenció política, la persecució sense proves, diuen en privat i ho condemnen, creuen que és un judici arbitrari i injust només per ser la dona de Pedro Sánchez. En públic, la ministra Diana Morán denuncia que Peinado ha fet un últim servei al PP abans de penjar la toga.
3: Que responde a la máxima del senyor Aznar. ¿Quién puede hacer que haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar.
2: Begoña Gómez s'enfronta a 13 anys de presó i és un cop duríssim per a Pedro Sánchez, que fa 2 anys es plantejava dimitir quan la investigació tot just començava.
0: El govern espanyol torna a reclamar l'oficialitat del català a la Unió Europea en una reunió aquest matí davant de tots els socis comunitaris. Ha passat més d'un any des de l'últim cop que la Moncloa va portar aquest tema a la taula dels ministres europeus. Els dubtes de grans països com Alemanya o Itàlia continuen frustrant el consens. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
4: Amb l'aplicació de l'amnistia aplanada i a les portes de negociar uns nous pressupostos espanyols, Pedro Sánchez reactiva la carpeta del català a Europa per mirar de seduir Junts. Aquest cop no s'espera que hi hagi cap votació sobre el tema i ni tan sols està garantit que hi hagi un debat entre els ministres europeus. Només sabem que el govern espanyol intervindrà en la reunió per demanar que el català sigui llengua oficial i que això passi abans que entrin a la Unió Europea nous països com Montenegro o Albània. Abans que el montenegrí o l'albanès siguin oficials, li tocaria el català, diu el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez.
5: Desde luego es impensable para España que haya un solo idioma más dentro del régimen lingüístico oficial de la Unión Europea, si no lo están también el catalán.
4: Ho ha dit en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
0: Doncs bé, Junts i Esquerra confien més aviat poc que l'oficialitat del català es pugui desencallar. El portaveu del Juntaire, Josep Rius, en culpa el govern espanyol, mentre que la número 2 dels republicans, Elisenda Alemany, diu que cal seguir picant pedra.
6: Una, ja van tard. 2, que no centrifuguin culpes cap als altres. I 3, fins al moment han sigut molt inútils defensant els interessos dels catalans.
7: La realitat ens obliga sempre a ser escèptics, però malgrat tot nosaltres persistirem, continuarem posant l'ambició nacional que d'altres governs no hi posen.
0: Més qüestions.
8: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Retards en el desenvolupament del llenguatge, dificultat d'atenció, són només alguns dels efectes de l'ús abusiu de pantalles. La Generalitat ha plasmat tots aquests riscos en una guia segons cada etapa vital fins a l'adolescència, que servirà per denunciar els perills de les pantalles, però també per establir-ne recomanacions d'ús. Alerten que entre els 0 i 6 anys ja apareixen problemes relacionats amb l'aprenentatge, miopia, augment de pes o càries, i aquests símptomes s'amplien encara més durant l'adolescència. De fet, un de cada 4 adolescents té addicció a internet. Lluïsa Conejo, subdirectora de de la Secretaria de Salut Pública.
9: Aquest ús problemàtic té un impacte, té a veure amb la son, amb l'activitat física, amb la salut mental, amb l'autoimatge, amb les relacions socials, a l'exposició de continguts inadequats, amb la privacitat, també a desenvolupar conductes de risc.
0: Els joves passen de mitjana 5 hores diàries connectats i al cap de setmana fins a 7 només a les xarxes socials i dediquen unes 2 hores al dia i el mòbil cada vegada arriba abans. A partir dels 10 anys, més del 80% ja en té. L'impacte en els infants pot

0: ser irreversible.
1: Enxufo, no?, la tele i que estigui entretingut, no? I em sembla que són situacions quasi quotidianes, no?, i que estem d'alguna manera normalitzant. I volíem posar l'accent en que això no és normal i que això té un impacte. Marca i te senyala d'alguna manera un camí que moltes vegades és irreparable, perquè tu el que no aconsegueixes d'això de 3 anys, per exemple, és després molt difícil.
0: El govern presentarà aquest dimarts una acció conjunta de diferents departaments amb mesures i recomanacions per a un ús més conscient i saludable de les pantalles. I a Barcelona, acord del PSC i Esquerra per garantir el reforç escolars gratuït a infants i adolescents amb el triple de beques i ajuts per a extraescolars. El govern municipal i el grup liderat per Elisenda Alemany han pactat destinar el que es recapti del càrrec turístic als creuers a programes d'activitats de reforç escolar. Elisenda Alemany, portaveu d'Esquerra a l'Ajuntament de Barcelona.
2: Que serà un nou programa d'activitats de reforç escolar gratuïtes per a tots els alumnes, per fer deures o per fer repàs, que és una recomanació de fet que feia el darrer informe PISA.
0: Es calcula que uns 12.000 infants no fan extraescolars perquè no s'ho poden pagar. L'objectiu és ingressar 20 milions d'euros els pròxims anys amb la taxa de creueristes, 4 milions l'any 2027.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'ONU alerta dels perills de la intel·ligència artificial, avisa que els humans no tenim prou garanties per mantenir el control sobre aquesta tecnologia i afegeix que els mateixos programes informàtics són capaços de saltar-se les salvaguardes de seguretat per aconseguir els seus objectius. Un dels membres del grup d'experts de l'ONU, el català Roman Orús, ha explicat al Catalunya Nit que el que proposen és millorar els controls.
4: A veure, ara mateix, per exemple, en aviació hi ha moltíssimes capes de seguretat abans de pujar-se un avió, no? I en tecnologia nuclear, doncs el mateix. El que diem és que s'ha de fer alguna cosa semblant a intel·ligència artificial.
0: A Espanya, Pedro Sánchez ha presentat un pla de desenvolupament responsable de la intel·ligència artificial i ha criticat que els magnats de les grans tecnològiques es vulguin autorregular.
5: Creo que tenemos que actuar porque la inteligencia artificial desregulada, opaca y en muy pocas manos, bueno, pues es el cóctel perfecto para que ocurra una desgracia.
0: I els sindicats diuen que ja no es pot negar que la intel·ligència artificial destrueix llocs de treball i, per tant, demanaran que la nova tecnologia pagui més impostos. Precisament, Barcelona acull a partir d'avui una cimera sobre intel·ligència artificial i que reunirà les principals companyies del sector. Anthropic, OpenAI, Nvidia o Google participen en aquesta trobada de 2 dies de durada on intervindran 200 ponents. El conseller delegat de l'entitat organitzadora, Guillaume Rostand, ha explicat a 3CAT Info que la seguretat serà un dels temes centrals de la reunió.
6: Tenemos 3 o 4 paneles que van a hablar de los límites que tenemos que poner a la IA. Y para nosotros es muy importante de hacer debate, de hablar de que es una herramienta, debe quedarse como una herramienta y tenemos que cuidarnos de que no nos controla la IA.
0: L'organització espera que hi passin més de 10.000 assistents.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Vaga als autobusos urbans de Barcelona. Serà una aturada de 7 hores entre les 10 del matí d'aquí a 20 minuts i les 5 de la tarda. S'han dictat uns serveis mínims que han de garantir la circulació d'un 20% dels autobusos habituals entre les 10 del matí i les 4 de la tarda i el 40% entre les 4 i les 5. L'aturada es fa després del fracàs de les negociacions d'última hora entre els sindicats i la direcció de l'empresa per desencallar el nou conveni col·lectiu que fa temps que negocien. Segons fonts sindicals, els principals esculls són la reducció de la jornada a 35 hores setmanals o el calendari laboral del personal de circulació. Aquest migdia el comitè d'empresa n'informarà els treballadors. L'assemblea també decidirà si es convoquen noves aturades. I ho apuntàvem a 2:15, hem d'anar a França perquè allà hi ha gasolineres que s'estan quedant sense combustible o que directament l'han esgotat, sobretot les que tenen uns preus més baixos. En aquest país, que té poques refineries i una forta dependència de les importacions, el gasol ja s'acosta als 2,50 euros de mitjana i la gasolina és alguns cèntims més barata. El govern anunciarà avui noves ajudes per als sectors més afectats per l'alça de preus. París, Isabel Galí.
7: Bona nit. Un 17% de les gasolineres de França comencen a patir desabastiment. El govern no ho nega, però explica que són majoritàriament les estacions de servei de Total, l'empresa francesa que des de la guerra a l'Iran ha posat un topall als preus. La gasolina no hi supera els 2 euros i per això són les gasolineres que tenen més cues i on el carburant s'acaba més ràpid. Aquest matí la Marie Chantal feia cua a la que hi ha a Issy-les-Moulineaux, alertada per les notícies.
8: Diuen que en faltarà, o sigui que intentem fer el ple abans no sigui impossible. Encara hi ha lloc, veig. Però hem vist situacions pitjors.
9: On a vu pire, encore.
7: El Philippe, que ve en cotxe des de Catalunya, ha comprovat al llarg de l'autopista com efectivament els preus a França són molt més elevats, excepte les estacions de Total, on ha vingut a omplir dipòsit abans de continuar cap al nord.
10: A Espanya he pagat 2 euros a l'autopista, però si no...

0: O a la ciutat són uns 75 o 80 la setmana passada. Mentre no s'arregla el problema allà al Pròxim Orient, aquesta situació es mantindrà.
1: Es mantindrà perquè el govern no vol de cap manera rebaixar les taxes als carburants. Aquest dimarts, però, anunciarà noves mesures de suport als sectors més afectats per l'alça de preus.
2: Saltem a Berlín, a Alemanya. El canceller Friedrich Merz diu que no pensa plegar. Reconeix els mals resultats del seu partit, la CDU, en les eleccions de diumenge, però per a ell continuar amb les reformes és un tema imprescindible. L'extrema dreta l'avisa que estan convertint la CDU en una formació residual. Ens ho explica el corresponsal Jordi Regàs.
3: Alemanya Friedrich Merz no dona la batalla per perduda. Tot i que la CDU no ha entrat al Parlament Regional de Mecklenburg-Pomerània Occidental, un fet històric no havia passat mai, ell no pensa dimitir. El canceller vol reflotar el partit, un objectiu que, segons l'extrema dreta, ja es pot anar traient del cap. Alice Weidel, portaveu d'Alternativa per Alemanya.
4: La CDU anirà cap al 5%. La CDU mai més, però mai més en la seva història com a partit, guanyarà cap més elecció a nivell estatal.
3: Aquest cop, la tempesta que amenaçava de batre el canceller ha passat de llarg. La pròxima arribarà a la primavera amb dues noves eleccions regionals.
2: I a Moscou, el partit de Vladimir Putin aconsegueix el 58% dels vots i una xifra rècord de diputats al Parlament, 347 dels 450. L'oposició no es creu que hagi aconseguit realment una victòria tan aclaparadora, Cristina Solías.
5: Aquests resultats històrics del partit de Putin no es corresponen amb la caiguda de popularitat dels últims mesos. Segons els experts de l'oposició, el Kremlin necessitava superar les xifres de 2021 per presentar-ho com un aval a la guerra d'Ucraïna i més després que Putin entrés personalment en campanya. Ara ve la cap de la Comissió Electoral, Ella Panfilova, nega qualsevol mena d'irregularitat.
6: La campanya ha estat tan neta i tranquil·la com ha estat possible. D'això a Occident no en parlen, perquè per ells no som éssers humans. Tenen els seus propis criteris per a la democràcia i per al seu propi jardí de l'Eden.
5: Una altra de les pors de l'oposició és que Putin utilitzi aquest suport massiu per escalar el conflicte o per endurir encara més la repressió interna.
2: I abans de l'àrea de serveis us expliquem que investiguen un segon segrest en 48 hores a Catalunya. Va passar la matinada de dilluns al barri de Sant Martí de Barcelona. Segons avança el diari Ara i ha confirmat Trescat Info, diversos encaputxats van introduir un home a l'interior d'un vehicle per la força al carrer de Huelva. Diversos testimonis van donar l'alerta i a primera hora d'ahir el van trobar a prop d'una benzinera de Sal, al Gironès. L'home presentava signes d'haver patit violència. La investigació dels Mossos d'Esquadra està oberta com un cas de detenció il·legal i no es vincula amb el registrat dissabte a la P7. En aquell cas, 5 persones vestides amb armilles de policia falses es van emportar un home i hores després el van deixar en llibertat. Els primers indicis apunten que serien uns fets relacionats amb el narcotràfic. En punt, 3:15 del matí. Connexió amb l'equip viari. Mireia Sala, bon dia.
7: Bon dia, Marc. Ja s'ha obert la carretera C35 a Vidreres, que estava tallada per un accident. Ara hi ha un carril tallat i es forma cua en direcció a les platges. També hi ha cua a la C17 a Manlleu, en direcció a Granollers, per unes obres d'asfaltat. I als accessos a Barcelona hi queda lentitud a la C31 a Badalona, la B23 a Sant Feliu de Llobregat i d'Esplugues a la Diagonal, i també a la Ronda de Dalt de Vallcarca a Horta, en sentit Llobregat. Això és tot. Més informació viària d'aquí a mitja hora.
2: Gràcies, Mireia. Fins ara.
7: Fins ara.
8: El temps.
2: Enric Agut.
9: Tens ben tranquil i ben estable a Catalunya avui dimarts i a la falca anticiclònica que ens acompanya i ho farà tota la setmana. Fins la setmana entrant no serviran canvis. De moment, avui un dia de sol, matí i a la tarda, pocs núvols, tranquil·litat absoluta i una temperatura que pot baixar un parell de graus respecte a la d'ahir a molts indrets, sobretot cap a les comarques de Girona i també cap al Camp de Tarragona. Però bé, les màximes igualment seran elevades per l'època de l'any, amb xifres que es mouran entre els 27 i els 32 graus. A moltes poblacions, fins i tot, poden superar aquesta barrera dels 32 a la Ribera d'Ebre i al Baix Ebre. Mora d'Ebre podria arribar als 33 o Tortosa als 34 o 35 graus. Doncs bé, la tardor astronòmica, aquesta primera matinada a les 2:05, arribarà amb un temps tranquil, amb sol, pocs núvols i amb temperatures altes per l'època de l'any.
8: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3cat Info.
2: 9:47, la plataforma de Dones per a la Pau a Casamans, al Senegal, rebrà aquesta tarda el Premi Construcció de Pau que atorga l'Institut Català Internacional per la Pau. Es tracta d'un dels reconeixements més importants d'aquesta categoria i s'ha atorgat al col·lectiu de dones que treballen per a la protecció de les víctimes d'un dels conflictes armats més llargs de la història del continent africà. Les activistes que rebran avui el premi van passar ahir per Lleida i van poder parlar-hi amb la Júlia Albacar.
10: El conflicte de Casamans, al Senegal, va començar l'any 1982 en tres territoris.

regió situada al sud del país i l'estat senegalès. Tot i que ara es troba en un moment de calma o de guerra freda, com defineixen les mateixes activistes, ha deixat un balanç de 5.000 morts i 10.000 ferits. És en aquest context de guerra que va néixer

0: seguir endavant. La notícia ha tingut una gran repercussió i volem continuar treballant perquè tinguin molta més visibilitat Casamance i el Senegal.
1: Gràcies a la plataforma s'han arribat a celebrar fins a 7 taules de pau amb representants de totes les parts implicades en el conflicte i mediades per diversos col·lectius de dones. El premi se'ls atorgarà a les 6 de la tarda en una cerimònia al Parlament de Catalunya. Durant la seva visita a Lleida es van reunir amb la comunitat senegalesa de la ciutat, una de les més importants a Catalunya.
2: L'Ajuntament de Bausen, a la Vall d'Aran, ha contractat el seu primer i únic administratiu en 13 anys. En un poble que tampoc disposa de secretari ni interventor propis, el consistori ha necessitat ajuda externa per posar al dia tota la documentació econòmica i poder optar a subvencions després d'anys de bloqueig. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
3: Ha estat un procés llarg en què l'Ajuntament de Bausen ha requerit el suport de la Diputació de Lleida per disposar d'un secretari i interventor que presten el servei de forma puntual. Anys sense personal al consistori, sense poder efectuar les operacions més bàsiques del dia a dia, però també les més importants, com el pagament de factures o la convocatòria de plens. Un procés que l'alcaldessa del municipi, Alide Sanz, descriu així.
4: Sincerament, honestament, ha sigut molt frustrant. He estat trobant constantment d'en bloqueig, no? Perquè tu tens ajuntaments, doncs hi ha molta burocràcia, hi ha multitràmits, però a més, de mia muntanya d'expedients retrasadi, amb cun desbloquejadi, amb que no posa pressupost i que no posa contracte personal, pendent aquests anys, les administratives de l'Ajuntament ho hem estat nosaltres.
3: Un cop posat al dia, l'Ajuntament ha pogut convocar oposicions i adjudicar una plaça d'administratiu. Qui l'ha guanyat, a més, és un veí del poble.
4: A part d'haver de gestionar dia a dia, que ja porta molta feina, ell el que diem tostem, o sigui, hem arribat a aquest lloc, però hi ha molta feina d'estructuració de l'Ajuntament, he de meter al dia molta documentació de passat, que s'anarà en com a se pugui.
3: Ara, després de molt de temps, el consistori ha tornat a obrir, a més, el servei d'atenció al públic 2 dies a la setmana.
2: 10 minuts i seran les 10.
5: 3CAT Info.
2: El 1979, el Teatre Lliure de Gràcia va estrenar La vella Helena de Jacques Offenbach, protagonitzada per Anna Lizaran, Imma Colomer, Carlota Soldevila o Quim Lecina, entre d'altres.
6: La història d'amor entre Paris, el formós príncep...
2: Gairebé 50 anys més tard i dins la celebració de l'aniversari del Lliure, el col·lectiu Miserable, liderat per Miquel Masfiol, estrena aquest vespre una versió molt especial al Lliure de Gràcia, Marta Vives.
7: Tot i que l'encàrrec que Masfiol va rebre del Lliure era aquest...
8: Que agafis la vella Helena i la passis per la Tourmitz, que és un poc el que faig sempre.
7: El director teatral no s'ha limitat a la relectura de l'obra, sinó que l'ha volgut convertir en una experiència per descobrir què queda d'aquell esperit dels inicis 50 anys més tard.
8: Estem intentant fer una cosa que és impossible. És impossible. O sigui, perquè en aquell moment tot estava per fer, a l'època de les associacions, dels sindicats, de les cooperatives, no? I llavors, intentar tornar a recuperar aquest esperit cooperatiu és delirant, perquè el món, darrerament, aquests 50 anys, ja tendeix a un individualisme imperant.
7: És per això que des de fa 2 setmanes la companyia viu literalment al teatre, entre matalassos inflables, coixins, maletes obertes i neveres plenes de menjar per alimentar un regiment.
8: Els primers dies van ser molt feixucs, perquè, evidentment, vam haver de col·locar cartrons per guardar un poc d'intimitat, perquè estem dormint en el hall.
7: La mateixa idea serveix de punt de partida per l'espectacle que es veurà a partir d'avui, un grup de nostàlgics que pensa que el teatre actual és un desastre i farà mans i mànigues per recuperar l'essència dels anys 70 i muntar l'opereta d'Offenbach amb música en directe. El repartiment està format per Gerard Frank, que tindrà el repte d'encarnar el personatge d'Helena, interpretat originalment per Anna Lizaran, també Lluís Oliver, Mel Salvatierra i Carmen Milán. L'escenografia que firma Mireia Cintes fa una clara picada d'ullet a la del 1979, de Fabià Puigcerver.
9: Llavors ha sigut un equilibri entre respectar la nostra essència de les coses que tiren més a lo cutre, a lo trash, però introduint molt l'artesania, el disseny i fent un homenatge molt gran a tots els oficis que inclouen la confecció de talons, la construcció de escenografia, etc.
7: Tot fent la vella Helena és una producció del Teatre Lliure i el Teatre Principal de Palma. S'estrena avui i ocuparà el Lliure de Gràcia unes quantes setmanes més fins el 18 d'octubre.
2: I atenció, perquè els metges del Baix Empordà, els de l'atenció primària, comencen a receptar visites als museus amb audioguies adaptades per millorar el benestar emocional. Es tracta d'una iniciativa innovadora que es fa amb l'objectiu de reduir les dosis de medicaments que prenen els pacients i ajudar-los a tenir vincles amb el seu entorn. Girona, Maria Rovira.
10: Museus, espais de benestar, proposa connectar cultura i salut i converteix

0: Els museus en espais actius de cura, autoconeixement i cohesió social i es dirigeix a un perfil de pacient molt concret. Ens ho explica Mariona Gifré, referent de benestar emocional de l'àrea bàsica de salut de Torroella de Montgrí.
1: Els perfils d'usuaris, no, amb els quals nosaltres enfoquem tota la part de la prescripció social, són persones que poden hiperfreqüentar els serveis sanitaris, persones que puguin experimentar soledat no volguda, persones potser nouvingudes en el territori que no coneixen els recursos que existeixen i, per tant, poden necessitar aquesta vinculació, i sempre amb això, enfocat a aquelles persones que necessitin enfortir la xarxa social.
0: Cada centre té una audioguia pròpia que convida els pacients a fer recorreguts amb atenció plena, de manera introspectiva i amb els cinc sentits. Laura Requena, directora del Museu del Suro de Palafrugell.
2: El pacient rep la prescripció, arriba al museu, rep unes instruccions amb uns audioguies, amb una locució que li va explicant com ha de fer aquest recorregut pel museu, li va indicant els espais on ha de passar i es van tractant els diferents sentits. Un cop ha fet això, la part final és una part també de recolliment, d'introspecció, de pensar una mica, de sentir, d'emocionar-se i de poder transitar pel museu d'aquesta manera, buscant aquest benestar, no?, que és el que creiem que és necessari i interessant.
0: Hi participen altres cinc museus del Baix Empordà, el de la Pesca de Palamós, el Terracota de la Bisbal, el de la Mediterrània, el Museu d'Arqueologia de Catalunya d'Ullastret i el Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols.
3: Els temes del moment, les coses del país i les de fora.
4: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
3: Cada migdia a les dues amb Òscar Fernández.
4: I a partir de les 3,
5: l'espai de reflexió a la tertúlia.
6: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabareu amb l'humanitat? I
7: em va vindre a dir sí. Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
6: El més perillós és que escapi el nostre control.
8: I per aquí és jo crec que s'hauria d'anar al debat.
3: Tot el que passa al Catalunya Migdia, de 2 a 4, amb Òscar Fernández.
9: 5 minuts i seran les 10.
3: Esports.
9: Montse Raya, bon dia.
10: Hola, bon dia. El Joventut de Bàsquet rep un bany de multituds per celebrar el títol de la Supercopa. La plaça de la Vila de Badalona es va omplir ahir d'aficionats verdinegres que no celebraven un títol des de feia 18 anys. Diumenge, el Joventut va superar el Barça a la final de la Supercopa. La jornada d'ahir va començar amb els jugadors i tècnics de la penya que van anar a peu fins a l'Ajuntament, on els van rebre a la sala de plens l'alcalde Xavier García Albiol i els membres del consistori. Després van sortir al balcó per compartir el títol amb els seguidors. Els més aclamats, Enrique Rubio i Nicola Provitola, escollit millor jugador de la final de la Supercopa.
11: Nada, agradecer a todos los que estuvieron, a todos los que están ahora con nosotros, los que pasaron estos momentos difíciles y bueno, yo pienso lo mismo, la ambición no hay que dejarla nunca y ojalá podamos seguir consiguiendo más cosas y que más gente se aficione a la peña.
10: I l'entrenador del Joventut, el badaloní Dani Miret, posava valor a aquest títol aconseguit.
12: Significa molt, no només per la gent que hi va poder ser al camp, sinó per tota l'afició de la penya i per tota la ciutat.
10: La pròxima cita del Joventut és ja en el debut a la Lliga ACB, que serà aquest diumenge al migdia, quan jugarà a la pista del Breogán gallec. Pel que fa als altres equips catalans, en aquesta primera jornada de la Lliga, dissabte el Barça rep la Corunya i també diumenge Girona-Múrcia i València-Força-Lleida. Parlem de futbol. El president de la Lliga, Javier Tebas, entén les queixes del Madrid, però no les formes. En declaracions al diari AS, Tebas diu que la manera que té Madrid de protestar pels àrbitres no és la correcta i assegura que l'equip blanc no va perdre contra l'Atlètic de Madrid per cap de les jugades que reclama el tècnic José Mourinho. Des de Madrid, el davanter Kylian Mbappé fa autocrítica. En declaracions al diari AS, també diu que el que li cal a Madrid és treballar més. Y parla de la situación del equipo ahora mismo en la Liga.
13: Paso atrás, muy difícil. Queríamos ganar. Sabíamos qué tipo de partido vamos a tener. Pero es difícil, pero el equipo ha dado todo y seguimos adelante porque queda muchísimo en la temporada y yo pienso que tenemos que seguir en el buen camino.
10: L'Atlètic de Madrid, per la seva banda, demana acabar amb l'assetjament arbitral després de l'allau de crítiques arran del derbi madrileny. Avui a cimera d'entrenadors a Madrid, amb l'absència del tècnic José Mourinho, el tècnic blanc, que ja ha anunciat que no hi anirà.
3: 3CAT Info.
10: i el Barça perd 17 jugadors.

0: Per l'aturada internacional de futbol, durant gairebé 3 setmanes l'Espanyol perd 3 jugadors i el Girona 6, tot i que la Lliga de Segona Divisió no s'atura. Molts d'aquests jugadors es concentren aquest migdia amb la selecció espanyola a les Roces, a Madrid, a la tarda, a les 7, faran un entrenament obert al públic. Durant aquesta llarga aturada, l'equip espanyol jugarà 4 partits de la Nations League de la UEFA. El primer serà aquest dissabte que ve contra Anglaterra a Wembley. També jugaran contra Croàcia, la República Txeca i novament contra l'equip croat. No hi haurà partits de Lliga Primera Divisió fins al dissabte 10 d'octubre. L'aturada coincideix amb la renovació de Luis de la Fuente com a seleccionador espanyol fins al 2032.
1: És mi altra família i me gusta estar sempre muy cercano a mis seres queridos. Quiero seguir en la Federación Española de Fútbol, me ha encantado, no he tenido ni que escuchar ni de no escuchar, ni lo sé ni nos interesa. Solo quiero continuar en la Real Federación Española de Fútbol durante muchos años. Es lo que verdaderamente me hace muy feliz y porque, reitero otra vez más, me siento en mi casa.
0: I encara en futbol, l'Europa destitueix el tècnic Josep Maria Jané després de 4 jornades. Luis Blanco, que va dirigir l'Atlètic Balears i l'Espanyol en diferents categories, es fa càrrec de l'equip.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Avui comença la Champions femenina de futbol amb diversos partits de la primera jornada, entre d'altres el Madrid-PSG a les 9 del vespre. El Barça, que defensa el títol, prepara avui el seu debut demà, en què rebrà el París Futbol Club al Johan Cruyff a les 9 del vespre. Aquest migdia, en la prèvia, parlaran el tècnic Pere Romeu i la davantera Eva Pellor. A Montreal, al Canadà, avui continuarà el Mundial de Ciclisme en Carretera amb la contrarrellotge per equips mixtos i les individuals júnior, femenina i masculina. I el ciclista Montbrió del Camp, Mathijs van Kerkhove, que competeix en Bèlgica, va acabar 12è.
2: Trescat Info.

0: Amb punt les 10 del matí. El Tribunal Constitucional activa avui el compte enrere perquè Carles Puigdemont pugui tornar de l'exili i els principals líders del procés siguin amnistiats. L'advocat de Puigdemont contempla que l'expresident pugui tornar a finals d'octubre un cop el jutge aixequi l'ordre de detenció. El ple del Tribunal comença a estudiar el recurs d'empara de Jordi Turull. Rússia fa almenys 4 morts en una nova onada d'atacs contra instal·lacions industrials del sud-est i el centre d'Ucraïna i deixa 100.000 persones sense llum al nord del país. Ucraïna també ha atacat refineries russes. Zelensky s'ha de trobar avui amb drama qui pressionarà per a una treva energètica a Moscou. Avui comença la 81a reunió de l'Assemblea General de l'ONU a Nova York amb el discurs del president nord-americà. Trump, que viu un moment de popularitat baixa, firma avui un acord que li ha de permetre augmentar la presència militar nord-americana a Groenlàndia. Les Balears assoleixen la xifra més alta de persones migrants que arriben amb embarcacions irregulars. En el que portem d'any s'han superat els 5.600 migrants, 200 més que les Canàries. De fet, la ruta entre Algèria i les Balears s'ha consolidat en els últims 3 anys, mentre que el nombre de migrants que arriben a les Canàries s'ha reduït a la meitat en un any. Retards en el desenvolupament del llenguatge, dificultats d'atenció i trastorns del son són alguns dels efectes de l'ús abusiu de les pantalles. La Generalitat ha elaborat una guia per advertir dels riscos de l'ús excessiu de les pantalles, adaptada a cada etapa vital fins a l'adolescència. Els metges de l'atenció primària del Baix Empordà comencen a receptar visites als museus amb audioguies adaptades per millorar el benestar emocional. La iniciativa busca reduir les dosis de medicaments que prenen els pacients i que afavoreixin els vincles amb el seu entorn. Des d'ara mateix i fins les 5 de la tarda, els autobusos urbans de Barcelona fan vaga. Els serveis mínims només són del 20% fins a les 4 de la tarda i del 40% entre 4 i 5. I Tarragona avui immersa en la Festa Major de Santa Tecla després d'un pregó que ha apostat per la inclusió a càrrec dels capitans del Nàstic a la Lliga Genuïn. Avui serà el torn de la Cercavila i els balls parlats, com el de Dames i Vells o el d'en Serrallonga.
1: Esports.
0: Montserrat Raia, bon dia.
2: Hola, bon dia. Ricky Rubio i Nicola Provítola, els jugadors més aclamats en la celebració del Joventut pel títol de la Supercopa de Bàsquet a la plaça de la Vila de Badalona.

0: es va omplir ahir. El president de la Lliga, Javier Tebas, entén les queixes de Madrid, però no comparteix les formes i afirma que l'equip de Mourinho no va perdre contra l'Atlètic de Madrid per cap de les jugades que reclama. Mbappé diu que la solució pel Madrid és treballar més. I el Barça femení prepara avui el seu debut a la Champions, demà contra el París Futbol Club. Avui engega la competició amb un Madrid-PSG, entre altres partits.
1: I el temps, l'últim dia de l'estiu serà càlid, tot i que la temperatura baixarà un parell de graus. Molts valors màxims es mouran entre 27 i 32 graus localment per sobre a la Conca de l'Ebre. Jornada assolellada amb algunes bandes de núvols prims.
2: Trescat Info.
1: 10 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Doncs bé, comencem. El Tribunal Constitucional activa avui el compte enrere perquè pugui tornar de l'exili Carles Puigdemont i siguin amnistiats els principals líders del procés. El ple del Tribunal debatrà el recurs d'empara de Jordi Turull contra la decisió del Suprem de no amnistiar-lo pel delicte de malversació. El magistrat conservador José María Macías ha redactat com a ponent un esborrany de sentència desfavorable, però la majoria progressista del Tribunal la tombarà. Serà, aleshores, el 6 d'octubre quan es votarà un nou text favorable a l'amnistia. La sentència es publicarà un parell de setmanes més tard i, per tant, a mitjans d'octubre, el jutge Llarena podria aixecar l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont. Per primera vegada, el seu advocat, Gonzalo Boye, sosté que en aquell moment l'expresident es plantejaria tornar abans que el Suprem apliqui l'amnistia. N'ha parlat als matins de TV3.
3: Yo creo que la fecha la va a poner el juez Llarena básicamente cuando él dicte la resolución que tenga que dictar. Una vez que esté la sentencia del juez Llarena, la analizaré y a partir de ahí el presidente tomará la decisión personal y política que corresponda, ¿no?
2: Trescat Info.
1: Almenys 4 morts en una nova onada d'atacs de Rússia aquesta nit contra instal·lacions industrials del sud-est i al centre d'Ucraïna. L'exèrcit rus ha bombardejat també el nord del país, on ha deixat al voltant de 100.000 persones sense llum. Moscou ha disparat míssils, gairebé 300 drons i artilleria contra diverses regions, sobretot a la de Dnipro, on també ha fet almenys 6 ferits. L'atac ha afectat infraestructures energètiques, militars i portuàries i ha malmès embarcacions que operen per l'exèrcit ucraïnès. Ucraïna també ha llançat nous atacs amb drons contra refineries russes i ha causat la mort a la regió de Samara, segons ha informat les autoritats locals. Zelensky s'ha de trobar a l'Assemblea de Nacions Unides a Nova York amb Trump, a qui pressionarà per una treva energètica amb Rússia. I és que avui arrenca aquesta Assemblea General de l'ONU amb el discurs del president nord-americà enmig del debat sobre els riscos de la intel·ligència artificial, la inestabilitat a l'Orient Mitjà i la guerra activa de Rússia contra Ucraïna. Trump, que viu al moment de més baixa popularitat, ha de firmar avui un nou acord amb Groenlàndia que ha de permetre el desplegament de més militars nord-americans en aquest territori semiautònom de Dinamarca, situat entre l'Àrtic i el continent americà i que té abundants recursos energètics. Anem cap a Nova York, seguint l'Assemblea i a l'Oriol Serra.
4: Donald Trump centrarà avui l'atenció de l'Assemblea General de l'ONU amb el seu discurs d'obertura, però també amb d'altres qüestions de l'agenda internacional, com són el lideratge en l'àmbit de la intel·ligència artificial o la guerra de l'Iran. Serà l'última assemblea amb el portuguès Antonio Guterres com a secretari general de l'ONU. Segons el seu exassessor, Jeffrey Feldman, el llegat que deixa Guterres no és especialment positiu.
5: Guterres és un interlocutor brillant, té un gran domini de la història, té anècdotes meravelloses per il·lustrar el que explica, però ha paralitzat l'ONU amb un clima de cautela pel que fa a la seva agenda política de pau i seguretat.
4: Avui també està previst que els Estats Units i Dinamarca signin formalment l'acord sobre el control militar i la sobirania de Groenlàndia i que en donin a conèixer els detalls.
1: Trump ha tornat a defensar les restriccions en l'accés a alguns mitjans de comunicació a la Casa Blanca. S'hi ha referit després de reunir-se amb l'alcalde de Nova York, Zoran Mandani.
6: Crec que aquests mitjans tenen l'obligació de ser justos i si es tracta de notícies falses tinc l'obligació de no permetre-les. La Casa Blanca és la més especial de totes les cases i crec que tinc l'obligació de no permetre notícies falses. Són molt dolentes per al país i per a la seguretat nacional.
1: Les grans cadenes de televisió dels Estats Units s'han solidaritzat amb els mitjans de comunicació que Trump ha vetat i deixaran de cobrir els actes de la Casa Blanca. Parlem de migració. Les Balears assoleixen la xifra més alta de persones migrants que arriben amb embarcacions irregulars. En el que portem d'any s'han superat els 5.600 migrants que han desembarcat, sobretot a Mallorca i Formentera. Són 200 persones més que a les Canàries. Mallorca, Caterina, Carme, en Jaume.
7: La ruta entre Algèria i les Balears s'ha consolidat en els últims 3 anys, mentre que el nombre de migrants a les Canàries s'ha reduït a la meitat en un any. Segons Àlex González, de l'Observatori de Migracions de la Mediterrània, es tracta d'un desplaçament de rutes.
8: La cooperació per, diguem que, reduir la ruta canària no implica que la migració desaparegui, implica que es trasllada. Tancar les fronteres en una banda implica traslladar-se a unes altres. En aquest cas, la ruta algeriana està incrementant degut a aquesta raó.
7: L'anomenada ruta algeriana és de les més perilloses. A principi d'agost van morir 19 persones en 2 naufragis quan intentaven arribar a les Balears. I aquests són els que sabem, però segons els experts hi ha centenars de persones que moren durant les travessies quan intenten accedir a una vida millor.
2: Tresca Info. I si no cal que esperem a divendres per dinar en aquell restaurant que tenim tantes ganes d'anar-hi? I si de les escapades de cap de setmana en comencem a dir escapades de dilluns o de dimecres? Per què no hem d'anar al teatre el dimarts o el dijous? Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a ben viure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca ben viure.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Ara, el Cabatast és l'escumostre, on l'escumós es troba. Del 2 al 4 d'octubre, tastos, maridatges, música i activitats a Sant Sadurní d'Anoia. Vine a viure la gran cita dels vins escumosos del territori. Més informació a turismesantsadurní.cat. Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, amb el suport de la Diputació de Barcelona.
2: Tresca Info.
1: 10 i 10 minuts, retards en el desenvolupament del llenguatge, dificultat d'atenció, són només alguns dels efectes de l'ús abusiu de pantalles. La Generalitat ha plasmat tots aquests riscos en una guia segons cada etapa vital i fins a l'adolescència, que servirà per denunciar els perills de les pantalles, però també per establir-ne recomanacions d'ús. Alerten que entre els 0 i els 6 anys ja apareixen problemes relacionats amb l'aprenentatge, miopia, augment de pes o càries, i aquests símptomes s'amplien encara més durant l'adolescència. De fet, un de cada 4 adolescents té addicció a internet. Lluïsa Conejos és subdirectora d'Addiccions de la Secretaria de Salut Pública.
11: Aquest ús problemàtic té un impacte, té a veure amb la son, amb l'activitat física, amb la salut mental, amb l'autoimatge, amb les relacions socials, a l'exposició de continguts inadequats, amb la privacitat, també a desenvolupar conductes de risc.
1: Els joves passen de mitjana 5 hores diàries connectats i al cap de setmana fins a 7, només a les xarxes socials, i dediquen unes 2 hores al dia. I el mòbil cada vegada arriba abans. A partir dels 10 anys, més del 80% dels joves ja en té. L'impacte en els infants pot ser irreversible.
11: Enxufo, no?, la tele i que estigui entretingut, no? I em sembla que són situacions quasi quotidianes, no?, i que estem d'alguna manera normalitzant. I volíem posar l'accent en que això no és normal i que això té un impacte. Marca i t'assenyala d'alguna manera un camí que moltes vegades és irreparable, perquè tu el que no aconsegueixes de 0 a 3 anys, per exemple, és després molt difícil.
1: El govern presentarà aquest dimarts una acció conjunta de diferents departaments amb mesures i recomanacions per a un ús més conscient i saludable de les pantalles. Això el mateix dia que el Consell d'Educació de Catalunya comença a perfilar el debat del sistema educatiu. Abans que s'acabi aquest mes s'hauran d'escollir els temes del debat, com ara el paper, justament, de les tecnologies a l'aula o el model de l'escola inclusiva. Fins al novembre s'escoltarà el sector. Al febrer es faran les deliberacions i les propostes hauran d'estar enllestides al mes d'abril. La consellera Esther Niubó demana que les mesures siguin concretes.
12: Aquest no ha de ser l'anèssim diagnòstic. Ja disposem de diagnòstics, disposem d'informes, de propostes. Ara el que cal és passar a l'acció i superar, doncs, un malestar fruit de necessitats desateses durant anys.
1: El president del Consell d'Educació de Catalunya, Joan Manuel del Pozo, vol que les famílies i els docents s'hi impliquin.
13: Que no només educa l'escola, sinó que la família educa també en el primer lloc. O, en el cas dels docents, acceptar que la carrera docent ha de tenir uns criteris i pot tenir una avaluació, com tenen moltes feines.
1: El president Salvador Illa ha convocat aquest divendres al Palau de la Generalitat tots els grups parlamentaris per al futur acord del país sobre l'educació. El PP i Vox se n'han desmarcat. I encara afegirem que a Barcelona hi ha hagut acord entre PSC i Esquerra per garantir el reforç escolar gratuït a infància i adolescents amb el triple de beques i ajuts per extraescolars. El govern municipal i el grup liderat per Elisenda Alemanya han pactat destinar el que recapti del recàrrec turístic als

0: creuers a programes d'activitat de reforç escolar. Escoltem la portaveu d'Esquerra a l'Ajuntament de Barcelona, Elisenda Alemany.
1: Que serà un nou programa d'activitats de reforç escolar gratuïtes per a tots els alumnes, per fer deures o per fer repàs, que és una recomanació de fet que feia el darrer informe PISA.
0: Es calcula que uns 12.000 infants no fan extraescolars perquè no s'ho poden pagar. L'objectiu és ingressar 20 milions d'euros els pròxims anys amb la taxa als creueristes, 4 milions l'any 2027.
2: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: I a les 10 ha començat una vaga als autobusos urbans de Barcelona. Durarà fins a les 5 de la tarda. Els serveis mínims només són del 20% fins a les 4 de la tarda i del 40% entre 4 i 5. El comitè d'empresa i la direcció de TMB estan encallats en la negociació del conveni col·lectiu. A la plaça Francesc Macià tenim, seguint aquesta aturada, el Joan García. Joan, bon dia.
3: Hola, bon dia, Carme. Ara encara van passant autobusos, però ben aviat només en passarà un de cada cinc, i això voldrà dir freqüències a les parades que, segons la línia, poden superar l'hora. Una aturada convocada per tots els sindicats del Comitè d'Empresa d'Autobusos de TMB. El president del comitè, Jesús Linares, ha explicat a 3cat Info els motius de la vaga.
4: La no aplicació de la reducció de jornada de les 35 hores i el problema que arrosseguem amb els calendaris de descansos que complixen el que marca l'Estatut.
3: La direcció de TMB ha fet arribar a última hora una nova proposta al comitè d'empresa. Ara l'estan valorant en una reunió de mediació i posteriorment serà sotmesa a consideració de l'Assemblea de Treballadors. Per tant, serveis mínims del 20% als autobusos urbans de TMB fins a les 4, del 40% de 4 a 5. A partir de les 5 ha de tornar a la normalitat. En qualsevol cas, si es pot, dia o menys aquest migdia per agafar metro, tramvia o qualsevol altra alternativa possible.
0: Perfecte, Joan, gràcies. Bon dia.
3: Bon dia.
0: Doncs així hem arribat a un quart d'11 del matí. Anem cap al trànsit i la previsió meteorològica. Cop d'ull a carreteres i autopistes del país i al transport públic. Mireia Sala, bon dia.
5: Bon dia. Doncs un vehicle avariat a l'A27 a Tarragona talla un carril en sentit Valls i provoca una mica de cua. També hi ha retenció a la C-17 a Manlleu en direcció a Vic per unes obres d'asfaltat i a l'entrada a Barcelona per la B-23 a Sant Feliu de Llobregat i Esplugues. A la Ronda de Dalt hi queda un tram de circulació lenta a l'altura d'Horta en sentit Llobregat i a la del litoral també hi ha densitat a Sant Adrià de Besòs en direcció al Nus de Llobregat. Pel que fa al transport públic, el servei del tram de la línia T4 té les freqüències de pas alterades per causes operacionals. Això és tot. Fins aquí la informació viària.
0: El temps. Amb l'Enric Agut.
6: Tens ben tranquil·la la imatge del satèl·lit, cel serè, només hi ha algun nublet baix en algun tram de la costa, i la situació es mantindrà així de plàcida al llarg del dia d'avui i també aquests propers dies. Avui és l'últim dia de l'estiu astronòmic. La propera matinada a les 2:05 arriba la tardor astronòmica i ho farà amb un tarannà a temps similar. Avui un dia tranquil, estable, amb aquesta falca anticiclònica i amb calor al centre del dia, màximes entre els 27 i els 32 graus. Localment es pot arribar als 34 o 35 cap a la Ribera d'Ebre i al Baix Ebre. Ahir on tenia rècords de calor, per exemple, a Constantí, amb 34 graus, 33 a Tarragona. En aquestes dues poblacions, rècord a les dues estacions del Servei Meteorològic de Catalunya. També es va arribar als 33 a Barcelona. Avui no repetirà, però igualment tindrem temperatures ben altes per l'època de l'any. I els propers dies el panorama serà similar. De fet, tindrem un repunt de la temperatura aquest divendres.
0: Un quart d'11 i dos minuts, un total de 772 pacients afectats per malalties greus de la sang, com les leucèmies o els linfomes, han rebut un trasplantament de mèdula òssia aquest any a Catalunya, en els darrers 5 anys. Aquests trasplantaments han estat possibles gràcies al registre de donants de mèdula òssia, el RETMO, creat per la Fundació Josep Carreras el 1991 a l'Estat espanyol i connectat amb registres internacionals. Coincidint avui amb el Dia Mundial de la Donació de Mèdula Òssia, el Banc de Sang i Teixits ha destacat la necessitat d'augmentar el nombre de donants, sobretot els homes de menys de 40 anys. Ara la meitat dels donants registrats tenen menys de 40, però entre els nous la mitjana és de 27 anys, per això es fa una crida a la donació als homes de menys de 40. A dia d'avui, la probabilitat de trobar un donant és del 90%, enfront del 82% que hi havia el 2012, quan es va iniciar aquest Pla Nacional de Medul·la Òssia, i la mitjana de temps de cerca s'ha reduït a 26 dies. En general, les malalties que afecten més freqüentment les persones trasplantades són les leucèmies i els linfomes, i l'edat mitjana dels pacients és de 56 anys. En total, hi ha un percentatge superior d'homes que de dones. I sobre la medicina, però ben diferent, al Baix Empordà els metges de l'atenció primària comencen a receptar visites als museus amb audioguies adaptades per millorar el benestar emocional. Es tracta d'una iniciativa innovadora que es fa amb l'objectiu de reduir les dosis de medicaments que prenen els pacients i ajudar-los a tenir vincles amb el seu entorn. Ens ho explica des de Girona la Maria Rovira.
7: Museus Espais de Benestar proposa connectar cultura i salut i converteix els museus en espais actius de cura, autoconeixement i cohesió social, i es dirigeix a un perfil de pacient molt concret. Ens ho explica Mariona Gifré, referent de benestar emocional de l'àrea bàsica de salut de Torroella de Montgrí.
8: Els perfils d'usuaris, no, amb els quals nosaltres enfoquem tota la part de la prescripció social, són persones que poden hiperfreqüentar els serveis sanitaris, persones que puguin experimentar soledat no volguda, persones potser nouvingudes en el territori que no coneixen els recursos que existeixen i, per tant, poden necessitar aquesta vinculació, i sempre amb això, enfocat a aquelles persones que necessitin enfortir la xarxa social.
7: Cada centre té una audioguia pròpia que convida als pacients a fer recorreguts amb atenció plena, de manera introspectiva i amb els cinc sentits. Laura Requena, directora del Museu del Suro de Palafrugell.
9: El pacient rep la prescripció, arriba al museu, rep unes instruccions amb uns audioguies, amb una locució que li va explicant com ha de fer aquest recorregut pel museu, li va indicant els espais on ha de passar i es van tractant els diferents sentits. Un cop ha fet això, la part final és una part també de recolliment, d'introspecció, de pensar una mica, de sentir, d'emocionar-se i de poder transitar pel museu d'aquesta manera, buscant aquest benestar, no? Que és el que creiem que és necessari i interessant.
7: Hi participen altres cinc museus del Baix Empordà: el de la Pesca de Palamós, el Terracota de la Bisbal, el de la Mediterrània, el Museu d'Arqueologia de Catalunya d'Ullastret i el Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols.
0: Investiguen un segon segrest en 48 hores a Catalunya. Va passar la matinada de dilluns al barri de Sant Martí de Barcelona. Segons diversos testimonis, persones encaputxades van introduir per la força a un home a l'interior d'un vehicle al carrer de Huelva. Hores més tard el van trobar prop d'una benzinera de Salt, al Gironès, amb signes d'haver patit violència. La investigació dels Mossos està oberta com un cas de detenció il·legal i no es vincula amb el registrat dissabte a la P7. En aquell cas, cinc persones vestides amb armilles de policia falses es van emportar un home i hores després el van deixar en llibertat. Els primers indicis apunten que en aquest cas serien uns fets relacionats amb el narcotràfic. Atenció a la situació que viuen alguns ajuntaments al nostre país, com és el de Bausen, a la Vall d'Aran, que ha contractat el seu primer i únic administratiu en 13 anys. En un poble que tampoc disposa de secretari ni interventor propis, el consistori ha necessitat ajuda externa per posar al dia tota la documentació econòmica i poder optar a subvencions després d'anys de bloqueig. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanés.
10: Ha estat un procés llarg en què l'Ajuntament de Bausen ha requerit el suport de la Diputació de Lleida per disposar d'un secretari i interventor que presten el servei de forma puntual. Anys sense personal al consistori, sense poder efectuar les operacions més bàsiques del dia a dia, però també les més importants, com el pagament de factures o la convocatòria de plens. Un procés que l'alcaldessa del municipi, Alida Sans, descriu així.
11: Sincerament, honestament, ha sigut molt frustrant. He estat trobant constantment de bloqueig, no? Perquè tu tens ajuntaments, doncs hi ha molta burocràcia, hi ha multitràmits, però a més, de mi muntanya d'expedients retrasats i d'un cunt desbloquejat i d'un que no posa pressupost i que no posa contracte personal, prendent agestians, és administratives de l'Ajuntament, ho hem estat nosaltres.
10: Un cop posat al dia, l'Ajuntament ha pogut convocar oposicions i adjudicar una plaça d'administratiu. Qui l'ha guanyat, a més, és un veí del poble.
11: A part d'haver de gestionar dia a dia, que ja portem molta feina, i el que diem tostem, o sigui, hem arribat a aquest lloc, però hi ha molta feina d'estructuració de l'Ajuntament, he de meter al dia molta documentació de passat, que s'anaraen com se pugui.
10: Ara, després de molt de temps, el consistori ha tornat a obrir, a més, el servei d'atenció al públic dos dies a la setmana.
0: Avui i demà, vigília i dia de Santa Tecla, a més del seguici, els balls parlats en baixen als carrers del centre i dels barris de Tarragona. En tota la ciutat compta mitja dotzena de balls, entre els quals el ball de Serrallonga, que enguany celebra el 40è aniversari. Anem, doncs, cap a Tarragona. Clara Chavarría Domingo.

0: Si bé la primera referència històrica a Tarragona es remunta al 1854, el ball inspirat en el bandoler Joan Serrallonga es va recuperar l'any 1987. De fet, el grup, que enguany celebra el 40 aniversari, recupera els guions d'aquell primer any i del segon. Marina Molina és presidenta del ball i explica com han evolucionat els continguts d'aquest.
1: En un principi parlaven de històries típiques de bandolerisme, doncs robatoris, morts, atracaments... I llavors es va decidir canviar i parlar de temes d'actualitat de la ciutat a nivell autonòmic, estatal, i després petites pinzellades a nivell internacional, perquè també tenim bandolers amb nom de fora, tipus l'italià o el gabatxo.
0: Amb motiu d'aquest aniversari, el ball ha volgut donar protagonisme a les dones a través del personatge de Joana Massissa, que es diu que era la parella de Serrallonga.
1: Volem trobar aquest fil conductor de posar en valor la figura de la dona a la cultura popular, perquè sí que és cert que en un principi doncs, les dones estàvem a la part del darrere, però arrel, per exemple, doncs, de la inclusió de la recuperació del ball de Serrallonga i bueno, doncs, poquet a poquet hem anat trencant sostres i ara mateix doncs, la cultura popular no s'entén sense el paper de la dona.
0: En aquesta línia, Molina destaca que des del principi, quan es va recuperar el ball, les dones hi han participat sempre activament. A més del ball de Serrallonga, d'altres com el de Dames i Vells, el de Diables, Gitanes, Pastorets i el més jove, el de Sebastiana del Castillo, es podran veure en diferents punts de la ciutat entre avui i demà.
2: Els temes del moment, les coses del país i les de fora.
3: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
2: Cada migdia a les dues amb Òscar Fernández.
3: I a partir de les tres,
4: l'espai de reflexió a la tertúlia.
5: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabareu amb l'humanitat?
6: I em va vindre a dir, sí. Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
5: El més perillós és que escapi el nostre control.
7: I per aquí és on jo crec que s'hauria d'anar al debat.
2: Tot el que passa al Catalunya Migdia, de dues a quatre, amb Òscar Fernández. Esport.
8: Montse Reia, bon dia.
9: Hola, bon dia. El Joventut de Badalona celebra el títol de la Supercopa de bàsquet amb la seva afició en una festa a la plaça de la Vila d'aquest municipi. Els aficionats verd i negre es van omplir ahir la plaça per celebrar un títol que no aixecaven des de feia 18 anys. Diumenge, el Joventut va superar el Barça a la final de la Supercopa. La festa va començar ahir primer amb els jugadors i tècnics de la penya que van anar a peu fins a l'Ajuntament, on els van rebre a la sala de plens l'alcalde Xavier García Albiol i els membres del consistori. Després van sortir al balcó per compartir el títol amb els seguidors. Els més aclamats, Ricky Rubio i Nicola Provitola, escollit millor jugador de la final de la Supercopa.
10: Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar del que vam viure ahir l'Olímpic, que va ser molt màgic. Crec que la penya és màgica, viure això és màgic, així que moltes gràcies.
11: Yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la penya siga creciendo y que volvamos otra vez a disfrutar de esta fiesta. Vamos por más.
9: La pròxima cita del Joventut és el debut a la Lliga ACB de bàsquet diumenge al migdia, quan jugarà a la pista del Brogan Gallec. Els altres equips catalans de l'ACB tindran aquests enfrontaments a la primera jornada de Lliga. Dissabte el Barça rep el Corunya i jugaran també diumenge Girona contra Múrcia i el Força Lleida, que juga a València. En futbol continua l'embolic per l'arbitratge del derbi madrileny. El president de la Lliga, Javier Tebas, entén les queixes del Madrid, però no les formes. En declaracions al diari AS, Tebas diu que la manera que té el Madrid de protestar pels àrbitres no és la correcta i assegura que l'equip blanc no va perdre contra l'Atlètic de Madrid per cap de les jugades que reclama el tècnic José Mourinho. Des del Madrid, el davanter Kylian Mbappé fa autocrítica, també en declaracions al diari AS.
12: Tot el que significa el poder tornar a guanyar un campionat amb el Joventut.
13: Sí, sí, a trabajar y hacer más. El resto es la gente o otra persona que pueden hablar de eso. Nosotros tenemos que hacer más y trabajar para, como lo ha dicho, que vuelve la il·lusión en el Real Madrid i que vuelve los títulos.
9: L'Atlètic de Madrid, per la seva banda, demana acabar amb l'assetjament arbitral després de la llau de crítiques arran del derbi madrileny. Avui hi ha cimera d'entrenadors a Madrid amb l'absència del tècnic blanc, José Mourinho, que ja ha anunciat que no hi anirà.
2: 3CAT Info.
9: ens trobem en una aturada de seleccions, una aturada internacional de futbol per jugar partits de la Lliga de les Nacions de la UEFA a la zona europea i també de classificació per al Mundial 2030 d'equips sud-americans. El Barça perd 17 jugadors, l'Espanyol en perd 3 i el Girona 6, tot i que la Lliga de Segona Divisió de Futbol no s'atura. Molts d'aquests jugadors es concentren aquest migdia amb la selecció espanyola a Madrid, a la tarda a les 7, entrenament obert al públic. Durant aquesta llarga aturada de gairebé 3 setmanes, la selecció espanyola jugarà 4 partits de la Lliga de les Nacions. El primer serà aquest dissabte, contra Anglaterra, a Wembley. També jugarà contra Croàcia a Sevilla el dimarts que ve, contra la República Txeca a Oviedo el 3 d'octubre i novament contra Croàcia el 6 d'octubre a Split. No hi haurà partits de Lliga Primera Divisió fins al dissabte 10 d'octubre. Una aturada que coincideix amb la renovació de Luis de la Fuente com a seleccionador espanyol fins al 2032.
8: No es que uno se acostumbre a ganar, es igual. Uno lo que tiene, siempre digo que el verdadero éxito radica en estar en disposición de ganar, en competir. Poner todo lo que está en tu mano para intentar conseguir un objetivo. Y eso está garantizado.
2: Trescat Info.
9: Avui comença la Champions femenina de futbol amb diversos partits de la primera jornada, entre d'altres el Madrid-PSG a les 9 del vespre. El Barça, que defensa el títol, prepara avui el seu debut demà, en què rebrà el París Futbol Club el Johan Cruyff a les 9 del vespre. Avui en la prèvia, aquest migdia, parlaran el tècnic Pere Romeu i la davantera Eva Pejor. I a Montreal, al Canadà, avui continuarà el Mundial de Ciclisme en Carretera amb la contrarrellotge per equips mixtos i les individuals júnior, femenina i masculina. El ciclista de Montbrió del Camp, Mathijs van Kerkhove, que competeix en Bèlgica, va acabar ahir 12è. L'or va ser per al neerlandès Ryan Gall i la plata per a l'italià Nicolás Milesi. Per cert, el germà de Mathijs, Sef van Kerkhove, també de Montbrió, es perd al Mundial i també l'europeu perquè diumenge va tenir un accident mentre s'entrenava i un cotxe el va embestir a la sortida d'un carrer.
14: Dos quarts d'onze del matí, fem un repàs a les principals informacions d'aquest dimarts 22 de setembre. L'expresident Carles Puigdemont podria tornar a finals d'octubre un cop el jutge aixequi l'ordre de detenció i sense esperar l'aprovació de l'amnistia. Avui el TSE activa el compte enrere perquè Puigdemont pugui tornar de l'exili i els principals líders del procés siguin amnistiats. El ple del tribunal comença a estudiar el recurs d'empara de Jordi Turull perquè se li apliqui l'amnistia. Avui també comença la 81a reunió de l'Assemblea General de l'ONU a Nova York, amb el discurs del president nord-americà Donald Trump, que viu un moment de popularitat baixa i firmarà un acord que li ha de permetre augmentar la presència militar nord-americana a Groenlàndia. Retards en el desenvolupament del llenguatge, dificultats d'atenció i trastorns del son són alguns dels efectes de l'ús abusiu de les pantalles. La Generalitat ha elaborat una guia per advertir dels riscos de l'ús excessiu de les pantalles adaptada a cada etapa vital fins a l'adolescència. De tot plegat n'hem parlat aquesta primera mitja hora. A partir d'ara també us volem explicar que el Pirineu s'escalfa més ràpid a les cotes altes que a les baixes. És la principal conclusió preliminar d'un estudi del Meteocat que analitza per primera vegada aquest fenomen al Pirineu, conegut com escalfament depenent de l'altitud. I Eduard Fernández protagonitza la pel·lícula El mal padre del director valencià Roberto Bueso, que es presenta avui al Festival de Cinema de Sant Sebastià. El film competeix a la secció oficial i l'actor barceloní optarà al premi a millor interpretació. En esports, Montse, festa grossa de l'afició del Joventut a la plaça de la Vila de Badalona pel títol de la Supercopa de Bàsquet.
9: I és que feia 18 anys que la penya no guanyava un títol. En futbol, el Barça femení prepara el seu debut a la Champions demà contra el París Futbol Club.
14: L'últim dia de l'estiu serà càlid, tot i que la temperatura baixarà un parell de graus. Molts valors màxims es mouran entre els 27 i 32 graus localment per sobre a la Conca de l'Ebre. Jornada assolellada amb algunes bandes de núvols prims, però poca cosa. 2:11. El Tribunal Constitucional activa avui el compte enrere perquè pugui tornar de l'exili Carles Puigdemont i siguin amnistiats els principals líders del procés. El ple del Tribunal debatrà el recurs d'empara de Jordi Turull contra la decisió del Suprem de no amnistiar-lo pel delicte de malversació. El magistrat conservador José María Matías ha redactat com a ponent un esborrany de sentència desfavorable, però la majoria progressista del Tribunal la tombarà. Serà aleshores el 6 d'octubre quan es votarà un nou text favorable a l'amnistia. La sentència es publicarà un parell de setmanes més tard i, per tant,

0: a mitjans d'octubre, el jutge Llarena ja podria aixecar l'ordre de detenció contra Puigdemont. Per primera vegada, el seu advocat, Gonzalo Boye, sosté que en aquell moment l'expresident es plantejaria tornar abans que el Suprem apliqui l'amnistia. Ho ha explicat als matins de TV3.
1: Yo creo que la fecha la va a poner el juez Llarena, básicamente cuando él dicte la resolución que tenga que dictar. Una vez que esté la sentencia del juez Llarena, la analizaremos y a partir de ahí el president tomará la decisión personal i política que corresponda. No?
0: Mentrestant, el govern espanyol torna a reclamar l'oficialitat del català a la Unió Europea en una reunió aquest matí davant de tots els socis comunitaris. Ha passat més d'un any des de l'última vegada que la Moncloa va portar aquest tema a la taula de ministres europeus. Els dubtes de països grans com ara Alemanya o Itàlia continuen frustrant el consens. Anem cap a la capital comunitària, Brussel·les, Bruno Forteamiras.
2: Amb l'aplicació de l'amnistia aplanada i a les portes de negociar uns nous pressupostos espanyols, Pedro Sánchez reactiva la carpeta del català a Europa per mirar de seduir Junts. Aquest cop no s'espera que hi hagi cap votació sobre el tema i ni tan sols està garantit que hi hagi un debat entre els ministres europeus. Només sabem que el govern espanyol intervindrà en la reunió per demanar que el català sigui llengua oficial i que això passi abans que entrin a la Unió Europea nous països com Montenegro o Albània. Abans que el montenegrí o l'albanès siguin oficials, li tocaria el català, diu el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Albán.
3: Desde luego es impensable para España que haya un solo idioma más dentro del régimen lingüístico oficial de la Unión Europea, si no lo están también el catalán.
2: Ho ha dit en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
0: Dos veixos i Esquerra confien més aviat poc o gens que l'oficialitat del català es pugui desencallar. El portaveu dels juntaires, Josep Rius, en culpa el govern espanyol, mentre que la número 2 dels republicans, Elisenda Alemany, diu que cal seguir picant pedra.
4: Una, ja van tard. Dos, que no centrifuguin culpes cap als altres. I tres, fins al moment han sigut molt inútils defensant els interessos dels catalans.
5: La realitat ens obliga sempre a ser escèptics, però malgrat tot nosaltres persistirem, continuarem posant l'ambició nacional que d'altres governs no hi posen.
6: 3CAT Info.
0: Avui arrenca l'Assemblea General de l'ONU a Nova York amb el discurs del president dels Estats Units, Donald Trump, a mig del debat sobre els riscos de la intel·ligència artificial, la inestabilitat a l'Orient Mitjà i la guerra activa de Rússia contra Ucraïna. Trump, que viu el moment de més baixa popularitat, ha de firmar avui un nou acord sobre Groenlàndia que ha de permetre el desplegament de més militars nord-americans en aquest territori semiautònom de Dinamarca, que està situat entre l'Àrtic i el continent americà i que té abundants recursos energètics. Nova York, Oriol Serra.
7: Donald Trump centrarà avui l'atenció de l'Assemblea General de l'ONU amb el seu discurs d'obertura, però també amb d'altres qüestions de l'agenda internacional, com són el lideratge en l'àmbit de la intel·ligència artificial o la guerra de l'Iran. Serà l'última assemblea amb el portuguès Antonio Guterres com a secretari general de l'ONU. Segons el seu exassessor, Jeffrey Feldman, el llegat que deixa Guterres no és especialment positiu.
8: Guterres és un interlocutor brillant. Té un gran domini de la història, té anècdotes meravelloses per il·lustrar el que explica, però ha paralitzat l'ONU amb un clima de cautela pel que fa a la seva agenda política de pau i seguretat.
7: Avui també està previst que els Estats Units i Dinamarca signin formalment l'acord sobre el control militar i la sobirania de Groenlàndia i que en donin a conèixer els detalls.
0: Trump ha tornat a defensar les restriccions en l'accés a alguns mitjans de comunicació a la Casa Blanca. S'hi ha referit després de reunir-se amb l'alcalde de Nova York, amb Zoran Mamdani.
9: Crec que aquests mitjans tenen l'obligació de ser justos i si es tracta de notícies falses, tinc l'obligació de no permetre-les. La Casa Blanca és la més especial de totes les cases i crec que tinc l'obligació de no permetre notícies falses. Són molt dolentes per al país i per a la seguretat nacional.
0: Les grans cadenes de televisió dels Estats Units s'han solidaritzat amb els mitjans de comunicació que Trump ha vetat i deixaran de cobrir els actes de la Casa Blanca. Estem també pendents de Ceuta i del Marroc.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Dos quarts i mig d'11, el govern espanyol continua explorant nous emplaçaments a Ceuta per ubicar-hi els més de 3.000 migrants que calculen que continuen pels carrers. La instal·lació del port de la ciutat autònoma, amb 1.700 llits, ha quedat petita i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha assegurat que ja mouen fils per aixecar més campaments.
10: Tenemos ya habilitadas un poco más de 6.000 plazas. Nuestro objetivo es llegar a las 9.000, 10.000. Ya estamos estudiando los próximos asentamientos.
0: També s'ha intensificat la presència policial a les fronteres fronterers de Ceuta i Melilla davant les noves crides a les xarxes per entrar demà dimecres a Espanya aprofitant que el Marroc celebra eleccions. La Moncloa rebaixa la importància de les convocatòries però afirma que ja estan a sobre i insisteix que la comunicació

0: amb les autoritats marroquines és fluida i permanent. I com us dèiem, avui és l'últim dia de campanya electoral al Marroc. El regne a la Huita celebra comicis legislatius demà amb el descontentament juvenil com a tema central en un país embarcat en projectes faraònics, com és el cas de l'estadi Hassan II. Tenim un enviat especial al Marroc, Nando Zanoguera.
1: Els indicadors macroeconòmics del Marroc són bons. Creixement que s'acosta al 5%, una inflació continguda al 2% i un dèficit i deute raonablement moderat. Però les taxes d'atur es disparen, sobretot quan es tracta dels joves, que pot arribar al 40%. Més que el guanyador de les eleccions de demà, els analistes estaran atents a la participació. Un 4% dels inscrits en el cens electoral tenen entre 18 i 24 anys. Les protestes, ja apaivagades dels joves, i l'atenció migratòria han protagonitzat l'últim any al país. Tot i que la migració no és l'eix central de la campanya electoral, testimonis que ens trobem a la frontera amb Ceuta creuen que al Marroc no hi ha oportunitats.
2: Toda la gente quiere una vida bien. Si no tiene una vida bien, trabajo, no tiene trabajo, no tiene la casa, no tiene casa, no tiene muchas cosas, no hay. Porque la gente busca una vida bien.
1: Mentrestant, el Marroc aspira a celebrar la final del Mundial del 2030 a l'estadi més gran del món, el Hassan II, encara en construcció, que costarà l'equivalent a una setena part dels pressupostos anuals en sanitat. És el mateix país que té un dels principals ports de la Mediterrània i d'Àfrica en trànsit de contenidors, el Tanger Med, i l'única línia d'alta velocitat de tot el continent.
0: L'autor del llibre Safaris Humans afirma a Catalunya Ràdio que alguns dels viatges de persones adinerades a Sarajevo per matar bosnians durant la Guerra dels Balcans als anys 90 es van organitzar des de Barcelona. El periodista italià Ezio Gabazzeni ho ha explicat en una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
3: Jo sí que he sabut que en aquella època sempre aquesta font deia que aquesta persona havia anat amb agències locals i, de fet, entra a Barcelona entre el 92 95 hi havia dues grans agències que organitzaven safaris.
0: Cabassani també diu que el cervell d'aquesta mena de turisme macabre vivia a Bèlgica i que espere que de les investigacions obertes per 5 fiscalies a Europa en surti un procés penal contra aquests assassins impunes.
4: En què està en curs?
3: Hi ha 5 fiscalies que estan investigant a Europa. Fins fa pocs mesos només era Milà, però des del juny també tenim la fiscalia de Sarajevo, Viena, Berna i Brussel·les, perquè sabem que l'organització d'aquests safaris, el cap pensant era a Bèlgica.
0: El periodista i escriptor italià diu que aquests caçadors de persones tenien predilecció per matar infants. I explica que molts eren professionals respectats amb una doble vida sinistra.
4: El perfil d'aquestes
3: persones són ben situades, estem parlant d'empresaris, advocats, notaris, metges.
4: I aquestes persones
3: però tenen totes un denominador comú. I és que totes són amants de les armes i de la caça. Aquestes persones doncs, van passar per aquesta línia vermella.
5: Info. Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
6: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una startup. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
7: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: 3GAT Info.
0: Retards en el desenvolupament del llenguatge o bé dificultat d'atenció són només alguns dels efectes de l'ús abusiu de pantalles. La Generalitat ha plasmat tots aquests riscos en una guia segons cada etapa vital fins a l'adolescència que servirà per denunciar els perills de les pantalles, però també per establir-ne recomanacions d'ús. Alerten que entre els 0 i 6 anys ja apareixen problemes relacionats amb l'aprenentatge, miopia, augment de pes o càries, i aquests símptomes s'amplien encara més durant l'adolescència. De fet, un de cada 4 adolescents té addicció internet. Lluïsa Conejos és subdirectora d'Addiccions de la Secretaria de Salut Pública.
8: Aquest ús problemàtic té un impacte a veure amb la son, en l'activitat física, en la salut mental, en l'autoimatge, en les relacions socials, a l'exposició de continguts inadequats, amb la privacitat

0: també a desenvolupar conductes de risc.
1: Els joves passen de mitjana 5 hores diàries connectats i al cap de setmana fins a 7. Només a les xarxes socials hi dediquen unes 2 hores al dia. I el mòbil cada vegada arriba abans, a partir dels 10 anys. Més del 80% dels nens i nenes ja en té.
2: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
1: El Sindicat de Professors de Secundària descarta que el debat obert al Consell d'Educació per encàrrec del govern pugui respondre als problemes de l'ensenyament a Catalunya. El sindicat ha presentat una simulació dels resultats de PISA sense el fiasco que va invalidar les dades catalanes. Barcelona, Montse Poblet.
3: La simulació dona per fet que el 23% d'alumnes que es van excloure de la mostra estan a la franja dels que obtenen pitjors resultats acadèmics. Amb ells inclosos, Catalunya se situa en 12a posició de l'Estat pel que fa a les matemàtiques i en 11a en ciències i lectura. Ignasi Fernández, secretari general del Sindicat de Professors de Secundària, parlava així dels resultats de l'informe.
4: Dintre del desgavell i el desastre general d'OCDE i d'Espanya, la conclusió de l'informe és que Catalunya obté uns resultats desastrosos, preocupants, per no dir ja inquietants, i amb els quals s'ha de buscar una solució radical. I ja vagi per endavant que no passa per convocar el Consell d'Educació de Catalunya, perquè tornarem a caure en el mateix lloc on érem.
3: El sindicat no té representació al Consell i, malgrat la seva desconfiança en el procés iniciat ahir, reivindica poder participar-hi. Creuen que la solució per millorar resultats passa per reconèixer l'autoritat dels docents, recuperar el valor de l'esforç, posar el coneixement en el centre de l'aprenentatge i replantejar-se el model d'escola inclusiva.
5: S'acaba l'estiu i ja trobo a faltar la nostra cita dels dissabtes a la nit. Tant de temps dient-li costum i ara m'adono que en realitat és una relació estable. Ja m'ha escampat prou la boira, ens veiem a col·lapse ben aviat. Anem per feina.
6: Col·lapse amb Jordi González. Dissabte a la nit, estrena de la nova temporada a TV3 i a la plataforma 3Cat.
2: 3Cat Info.
1: 3:15 del matí, anem a conèixer la previsió meteorològica per a aquest dimarts.
2: El temps.
1: Amb l'Enric Agut.
7: Temps estable, ara mateix el cel és serè a tot el país, amb algun núvol molt local en algun tram de la costa central. A la tarda també tindrem el mateix tarannà de temps, temps anticiclònic, amb sol i amb temperatures avui que baixen un parell de graus, però igualment farà calor a la temperatura massa alta per l'època de l'any. Avui moltes xifres entre els 27 i els 32 graus, localment arribant als 34 o 35 en àrees com el Baix Ebre o la Ribera d'Ebre. Tortosa podria tocar els 35 graus. Ahir es van assolir rècords, per exemple, les estacions meteorològiques del Servei Meteorològic de Catalunya, de Tarragona i de Constantí. Constantí va tocar els 34 graus i Tarragona 33. Va ser un rècord pel mes de setembre. També Barcelona va arribar als 33 o el Dover als 37. Girona també va arribar als 35. Avui es queden més curtes i aquesta propera matinada arriba a l'estació astronòmica de la tardor a les 2:05. Ho farà amb un temps estiuenc, amb sol i calor al centre del dia.
2: 3Cat Info. Catalunya al dia. Informatiu diari de 3Cat Info amb les notícies de les nostres comarques. T'expliquem el que passa aquí, al teu voltant, al costat de casa. Catalunya al dia. De tu a tu, amb confiança, amb rigor, amb complicitat. Catalunya al dia, de dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, a 3Cat Info, amb Estel Batet Carles.
8: I som i t'escoltem.
1: El Pirineu s'escalfa més ràpid a les cotes altes que a les baixes. És la principal conclusió preliminar d'un estudi del Meteocat que analitza per primera vegada aquest fenomen al Pirineu, que es coneix com escalfament depenent de l'altitud, corresponsal al Pallars Sobirà. Pau Rovira.
9: En els últims 24 anys, la temperatura al Pirineu ha pujat al voltant de 2 graus, sobretot entre els 1.500 i els 2.200 metres. En aquesta franja, la màxima ha augmentat 1,8 graus i la mínima 2,1. El Meteocat ho ha pogut determinar analitzant dades de les estacions meteorològiques pirinenques des del 2022. El tècnic del Meteocat, Pere Esteban, explica quines són les dues principals causes d'aquest escalfament més intens a les cotes altes.
10: Per una banda, canvis en la circulació atmosfèrica, canvis del comportament en els anticiclons i les depressions, i per l'altra, el retrocés de la presència de la neu.
9: És el primer cop que aquest fenomen es demostra al Pirineu, tot i que ja s'havia constatat en

0: altres massissos del món.
1: Eduard Fernández presenta avui la seva candidatura a millor actor al Festival de Cinema de Sant Sebastià. És el protagonista de El mal padre, que competeix a la secció oficial. Mentrestant, fora de competició, s'ha presentat la producció

0: Futbol Català al dia.
1: Aquí comença Futbol Català al dia, la cita setmanal amb el futbol de casa nostra a 3Cat Info. A la primera federació aquest cap de setmana han jugat l'Europa i el Nàstic i tots dos han acabat amb derrotes doloroses. Els graciencs han caigut al camp del Múrcia amb un penal polèmic al minut 100 i els granes han perdut contundentment 3-0 al camp de l'Alcorcón. Un esglaó per sota, la segona federació, el Manresa perd el primer partit de la temporada 2-1 contra el Tudela. El Barça Atlètic guanya Barbastre per la mínima i es manté invicta. De la resta de filials, l'Espanyol B cau contra el Penyesport i el Girona B empatadors al camp del Logroñés. A tercera, la Muntanyesa va com un tro. Nova victòria, 1-0 contra la Fundació Esportiva Grama i els de Nou Barris continuen líders en solitari. El derbi entre el Martinenc i l'Europa B acaba amb un empat boig a 3 gols i el Badalona suma el primer triomf del curs, 0-2 davant el Vilassar de Mar. La Lliga Elite ha començat amb un apassionant derbi d'Osona i se l'ha endut el Manlleu per 3-2 contra el Vic. El duel barceloní entre l'Horta i el Turó de la Peira ha acabat amb victòria local per 2-0. I a la primera federació femenina, el filial del Barça ha caigut al camp de l'Atlètic de Madrid B per 5-3. A segona, la EMA ha golejat el Múrcia 4-0 i continua a la zona alta de la taula. Victòria també de l'Europa per 3-1 en l'enfrontament català contra l'Ona Sant Adrià. El líder és l'Espanyol B, que s'ha imposat per 4-1 al Samper.
0: Futbol Català a 3Cat Info.
2: Repassem ara el que donarà de si el pròxim cap de setmana pel que fa al futbol territorial de casa nostra. A la primera federació destaca el duel català entre el Nàstic i el Sant Andreu, on s'espera un ambient de luxe al nou estadi. Els andreuencs arribaran després de jugar dimecres al partit ajornat davant el Madrid-Castella i l'Europa a Can Dragó buscarà la primera victòria de la temporada davant el Rayo Majadahonda. A la segona federació, el Barça Atlètic rep el Penyesport al Johan. Els de Beletti volen mantenir-se invictes i continuar a la zona alta. El Manresa buscarà refer-se de la primera derrota rebent el filial del Logroñés i el Girona B s'enfrontarà al líder, el filial de l'Osasuna. A la tercera federació, la Muntanyesa, líder en solitari, juga el Nou Cerdanya contra l'Europa B. Els de Nou Barris buscaran la quarta victòria consecutiva. El Poble i el Vilanova s'enfronten en un duel de la zona alta i el Badalona, que rep el Sant Cristóbal, vol confirmar el seu bon moment de forma amb el segon triomf seguit. I es disputa la segona jornada de la Lliga Elite. El Vic i l'Horta, aspirants a l'ascens, s'enfronten a l'Hipòlit Planes a Osona. El Singuerlín s'estrena a casa després d'aconseguir l'ascens la temporada passada i el Castelldefels i el Prat, que van lluitar per pujar l'any passat, s'enfronten als Canyars. A la primera federació femenina, el Barça B, l'únic català que hi juga, buscarà la primera victòria

0: victòria de la temporada al camp de l'Osasuna B, que ha començat l'any amb 2 empats. I finalment, a la segona federació femenina, l'Espanyol B, el líder de la categoria, i l'Ona Sant Adrià, que ve d'encaixar la primera derrota del curs, es veuen les cares. L'Europa juga al camp del Villaviciosa de Odón, el CUE, i el Barça C visitarà el Múrcia.
1: Futbol català a 3CAT Info. Si voleu saber més sobre el nostre futbol, cada dilluns podeu trobar el podcast Futbol Català amb Marc Marvà a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I també a l'espai del Tot Gira, el Melic del Futbol, amb Jordi Mèlic, disponible al web del programa.
2: Minuts per saber què hi ha darrere d'un fenomen social, d'una decisió política, d'un conflicte internacional, d'una història sorprenent. Cada dia t'expliquem un tema d'actualitat en menys de 10 minuts.
1: El Radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
2: Cada dia trobaràs un nou capítol del Radar al web i l'app de 3CAT Info, perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
3: Esport.
4: Montse Reia, bon dia.
5: Hola, bon dia.
6: Ara sí. Hola, bon dia. El Joventut de Badalona celebra el títol de la Supercopa de Bàsquet amb la seva afició en una festa a la plaça de la Vila d'aquest municipi. Els aficionats verdinegres van omplir ahir la plaça per celebrar un títol que no aixecaven des de feia 18 anys. Diumenge, el Joventut va superar el Barça a la final de la Supercopa. La festa va començar amb els jugadors i tècnics de la penya, que van anar a peu fins a l'Ajuntament, i després van sortir al balcó per compartir el títol amb els seguidors. Els més aclamats, Ricky Rubio i Nicola Provitola, escollit millor jugador de la final. El primer capità de la penya, Ante Tomic, es mostra ambiciós.
7: Estamos conscientes que gente quiere más, pero nosotros también, nosotros también. Esto no tiene que servir para mejorar, para tener más ganas, incluso más ganas para dar felicidad a esta gente.
6: L'entrenador, el badaloní Dani Miret, també es mostrava compromès per continuar guanyant títols.
8: Tot el que significa el poder tornar a guanyar un campionat amb el Joventut ens dona molta energia, ens dona molta motivació i tenim la responsabilitat de que això continuï sent així.
6: La pròxima cita de la Joventut és el debut a la Lliga CB de bàsquet diumenge al migdia, quan jugarà a la pista del Breogán gallec. Els altres equips catalans de la CB tindran aquests enfrontaments a la primera jornada de Lliga. Dissabte el Barça rep el Corunya i jugaran també diumenge Girona-Múrcia i València-Força-Lleida. En futbol continua l'embolic per l'arbitratge del derbi madrileny. El president de la Lliga, Javier Tebas, entén les queixes de Madrid, però no les formes. Diu que la manera que té Madrid de protestar pels àrbitres no és la correcta i assegura en declaracions al diari AS que l'equip blanc no va perdre contra l'Atlètic de Madrid per cap de les jugades que reclama el tècnic Josep Mourinho. Des de Madrid, el davanter Kylian Mbappé fa autocrítica, també en declaracions a l'AS.
9: Sí, sí, a trabajar y hacer más. El resto es la gente o otra persona que pueden hablar de eso. Nosotros tenemos que hacer más y trabajar para, como lo ha dicho, que vuelve la ilusión en el Real Madrid y que vuelven los títulos.
6: L'Atlètic de Madrid, per la seva banda, demana acabar amb l'assetjament arbitral després de la lleu de crítiques arran del derbi madrileny.
1: 3CAT Info.
6: Ens trobem en una aturada internacional de futbol força llarga per jugar partits de la Lliga de les Nacions a la zona europea i també de classificació per al Mundial 2030 d'equips sud-americans. El Barça perd 17 jugadors, l'Espanyol en perd 3 i el Girona 6, tot i que la Lliga de segona divisió no s'atura. Molts d'aquests jugadors es concentren aquest migdia amb la selecció espanyola a Madrid. A la tarda, a les 7, faran entrenament obert al públic. Durant aquesta llarga aturada de gairebé 3 setmanes, la selecció espanyola jugarà 4 partits de la Lliga de les Nacions de la UEFA. El primer, dissabte que ve, contra Anglaterra a Wembley. També contra Croàcia a Sevilla el dimarts que ve, contra la República Txeca a Oviedo el 3 d'octubre i novament contra Croàcia el 6 d'octubre a Split. No hi haurà partits de Lliga Primera fins al dissabte 10 d'octubre. Una aturada que coincideix amb la renovació de Luis de la Fuente com a seleccionador espanyol fins al 2032.
10: Es mi otra familia y me gusta estar siempre muy cercano a mis seres queridos. Quiero seguir en la Federación Española de Fútbol. Me ha encantado. No he tenido ni que escuchar ni de no escuchar. Ni lo sé ni nos interesa. Solo quiero continuar en la Real Federación Española de Fútbol durante muchos años. Es lo que verdaderamente me hace muy feliz y porque, reitero otra vez más, me siento en mi casa.
6: I encara en futbol, l'Europa destitueix el tècnic Josep Maria Jané després de 4 jornades. Luis Blanco, que va dirigir l'Atlètic Balears i l'Espanyol en diferents categories, es fa càrrec de l'equip.
1: Trescatinfo.
6: Avui comença la Champions femenina de futbol amb diversos partits de la primera jornada, entre d'altres el Madrid-PSG a les 9 del vespre. El Barça, que defensa el títol, prepara avui el seu debut demà, en què rebrà París Futbol Club el Johan Cruyff a les 9 del vespre. Aquest migdia, en la prèvia, parlaran el tècnic Pere Romeu i la davantera Eva Pejor. I en tennis, avui comença la fase final de la Copa Billie Jean King de tennis a Shenzhen, a la Xina. L'equip espanyol, amb la catalana Marina Bassols, debuta demà contra el Kazakhstan. L'equip dirigit per Carla Suárez destaca la baixa de Paula Badosa, que es va operar a l'agost i s'ha reincorporat a la competició individual, però finalment no serà en aquest torneig per equips. La tenista de Blanes, Marina Bassols, es mostra il·lusionada a participar en aquesta edició de la Billie Jean King.
3: Supercontenta al final, volver aquí a l'equip con las jugadoras que nos llevamos superbien y también yo, después de este año, yo creo que refleja un poco, ¿no?, el trabajo que he estado haciendo y también pues de momentos que he pasado.
6: En uns minuts, a les 11, comença la fase final d'aquest torneig de seleccions amb el partit entre la República Txeca i Gran Bretanya.
1: Trescat Info.

0: Les 11, bon dia. La nova estratègia del govern espanyol per aconseguir l'oficialitat del català a Europa no convenç els socis europeus, descarten barrejar aquest reconeixement amb l'adhesió al club comunitari de nous estats com Montenegro o Albània. El Tribunal Constitucional activa avui el compte enrere perquè Carles Puigdemont pugui tornar de l'exili i els principals líders del procés siguin amnistiats. L'advocat de Puigdemont contempla que l'expresident pugui tornar a finals d'octubre un cop el jutge aixequi l'ordre de detenció. El ple del tribunal comença a estudiar el recurs d'empara de Jordi Turull. Avui comença la 81a reunió de l'Assemblea General de l'ONU a Nova York amb el discurs del president dels Estats Units. Donald Trump, que viu un moment de popularitat baixa, firma avui un acord que li ha de permetre augmentar la presència militar nord-americana a Groenlàndia. Rússia fa almenys 4 morts en una nova onada d'atacs contra instal·lacions industrials al sud-est i al centre d'Ucraïna i deixa 100.000 persones sense llum al nord del país. Ucraïna també ha atacat refineries russes. Zelensky s'ha de trobar avui amb Trump, a qui pressionarà per una treva estratègica amb Moscou. La vaga dels autobusos urbans de Barcelona fa que només circulin un 20% dels habituals fins a les 4 de la tarda. Entre les 4 i les 5, els mínims fixats són del 40%. Resignació dels usuaris que lamenten l'alteració del servei. Retarden el desenvolupament del llenguatge, dificultats d'atenció i trastorns del son són alguns dels efectes de l'ús abusiu de les pantalles. La Generalitat ha elaborat una guia per advertir dels riscos de l'ús excessiu de les pantalles adaptada a cada etapa vital fins a l'adolescència. La Sagrada Família podria estar totalment acabada d'aquí a 10 anys. El patronat proposa un acord de mínims amb els veïns i l'Ajuntament de Barcelona que passaria per reubicar o indemnitzar els veïns del bloc de Núñez i Navarro per culminar l'obra del temple amb la façana de la Glòria i l'escalinata. Dins la celebració dels 50 anys del Teatre Lliure, el col·lectiu Miserable, liderat per Miquel Masfiol, estrena aquest vespre a Gràcia una versió molt especial de La vella Helena, una obra que amb noms com Anna Lizarano i Imma Colomer van protagonitzar el 1979 al mateix teatre.
1: Esports.
2: El president de la Lliga de Futbol, Javier Tebas, entén les queixes de Madrid, però no comparteix les formes i afirma que l'equip de Mourinho no va perdre contra l'Atlètic de Madrid per cap de les jugades que reclama. Mbappé diu que la solució de Madrid és treballar més. A Barça femení prepara avui el seu debut a la Champions demà contra el París Futbol Club. Avui engega la competició amb Madrid, PSG, entre altres partits. Ricky Rubio i Nicola Provitola, els jugadors més aclamats a la celebració del Joventut pel títol de la Supercopa de Bàsquet, la plaça de la Vila de Badalona, es va omplir ahir.
0: L'últim dia de l'estiu serà càlid, tot i que la temperatura baixarà un parell de graus. Molts valors es mouran entre els 27 i 32 graus localment per sobre la Conca de l'Ebre. Jornada assolellada amb algunes bandes de núvols prims.
3: 3CAT Info.
0: Ara passant 3 minuts i mig de les 11 del matí, sóc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré fins al punt del migdia repassant l'actualitat. Bon dia.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I a aquesta hora ens demanen pas des de Madrid i des de Brussel·les. Comencem per aquí, per la capital europea, perquè allà els socis europeus donen l'esquela a la proposta del govern espanyol per aconseguir l'oficialitat del català. Els ministres europeus no volen barrejar el reconeixement d'aquesta llengua amb l'adhesió de nous estats, com Montenegro o Albània, cosa que l'executiu de Pedro Sánchez defensa a Brussel·les. Anem a la capital comunitària, com dèiem, amb el nostre corresponsal, Bruno Fortea. Bon dia.
4: Hola, bon dia. El govern espanyol creu que el català hauria de ser oficial abans que el montenegrí o l'albanès. Ho ha defensat el número 2 del Ministeri d'Afers Estrangers, Fernando San Pedro, abans de reunir-se amb els altres ministres europeus.
5: España confía que esto va a ocurrir y estoy convencido de que esto va a ocurrir antes de que se incorporen otros estados miembros a la Unión Europea.
4: Però Alemanya rebutja supeditar l'adhesió de nous països al club comunitari a l'oficialitat del català.
6: Això no ha de bloquejar ni retardar l'adhesió de nous països. El procés ha de continuar i en aquest sentit demanaria una mica més d'esperit europeu.
4: Crítiques, doncs, d'Alemanya cap al govern espanyol. En la mateixa línia també s'ha expressat la representant de Suècia.
7: L'ampliació de la Unió Europea és una cosa i el debat sobre les llengües n'és una altra. No s'haurien de barrejar els dos temes.
4: I per a Lituània, barrejar les dues coses és inacceptable i diu que es queixarà avui a la reunió davant del govern espanyol. Aquest és el primer cop en més d'un any que Espanya demana tornar a incloure a l'agenda aquest punt sobre l'oficialitat del català a la Unió Europea. Durant aquest temps continuen havent-hi pocs canvis en la postura dels països. Es mantenen els dubtes o el rebuig de grans països, com per exemple Alemanya o Itàlia, davant la idea de convertir el català en nou idioma oficial a la Unió Europea.
0: Una qüestió que encara haurà d'esperar a jutjar per les entrades dels ministres en aquesta reunió. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, gràcies, bon dia.
4: Gràcies, bon dia.
0: I ho dèiem en començar, també ens demanen pas des de Madrid, en aquest cas amb la Paula Brujats, perquè ja està en marxa el ple del Tribunal Constitucional, que donarà el tret de sortida a Amnistia Carles Puigdemont i els exconsellers per a la malversació. El Tribunal comença a estudiar el recurs de Jordi Turull contra la negativa del Suprem d'amnistiar-lo. Paula, bon dia.
1: Què tal? Bon dia. Sí, el cas de Jordi Turull ha caigut en mans d'un magistrat conservador del català, José María Macías, que es nega a amnistiar la malversació. La proposta de sentència que ha redactat i que es debat a aquesta hora és desfavorable, però té zero opcions de prosperar perquè la majoria progressista del Constitucional s'imposarà i encarrilarà el debat a favor d'amnistiar la malversació del procés. El d'avui és un primer tràmit, és imprescindible, però la cita clau al Constitucional serà el proper 6 d'octubre. És a partir d'aquest dia quan el Tribunal té previst dictar la primera sentència a favor d'amnistiar la malversació i això obligarà els jutges del Suprem, el jutge Llarena, a retirar l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont. Gonzalo Boye, el seu advocat, ha dit a TV3 que llavors serà el moment del retorn.
8: Yo creo que la fecha la va a poner el juez Llarena, básicamente cuando él dicte la resolución que tenga que dictar. Una vez que esté la sentencia del juez Llarena, la analizaremos y a partir de ahí el president tomará la decisión personal y política que corresponda, ¿no?
1: L'amnistia entra definitivament al seu capítol final. Avui comença aquest compte enrere per aclarir el futur dels líders del procés. Aquesta primera sentència del Constitucional, que s'espera per a mitjans d'octubre, també obligarà el Suprem a aixecar la inhabilitació dels exconsellers, encara que l'aplicació definitiva de l'amnistia pot trigar una mica més.
0: I ho seguirem a 3Cat Info des de Madrid. Paula Brujats, gràcies, bon dia.
1: Adéu, bon dia.
3: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global al portal de 3Cat Info.
0: Ara passen 7 minuts de les 11 del matí. L'Assemblea General de l'ONU arrenca avui a Nova York amb el discurs del president dels Estats Units, Donald Trump, enmig del debat sobre els riscos de la intel·ligència artificial, la inestabilitat a l'Orient Mitjà i la guerra activa de Rússia contra Ucraïna. Trump, que viu el moment de més baixa popularitat, ha de firmar avui un nou acord sobre Groenlàndia que ha de permetre el desplegament de més de militars nord-americans en aquest territori semiautònom de Dinamarca, situat entre l'Àrtic i el continent americà, i que té abundants recursos estratègics. Nova York, Oriol Serra.
9: Donald Trump centrarà avui l'atenció de l'Assemblea General de l'ONU amb el seu discurs d'obertura, però també amb d'altres qüestions de l'agenda internacional, com són el lideratge en l'àmbit de la intel·ligència artificial o la guerra de l'Iran. Serà l'última assemblea amb el portuguès Antonio Guterres com a secretari general de l'ONU. Segons el seu exassessor, Jeffrey Feldman, el llegat que deixa Guterres no és especialment positiu.
10: Guterres és un interlocutor brillant, té un gran domini de la història, té anècdotes meravelloses per il·lustrar el que explica, però ha paralitzat l'ONU amb un

0: clima de cautela pel que fa a la seva agenda política de pau i seguretat.
1: Avui també està previst que els Estats Units i Dinamarca signin formalment l'acord sobre el control militar i la sobirania de Groenlàndia i que en donin a conèixer els detalls.
2: Trump ha tornat a defensar les restriccions en l'accés a alguns mitjans de comunicació a la Casa Blanca. S'hi ha referit després de reunir-se amb l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani.
3: Crec que aquests mitjans tenen l'obligació de ser justos i si es tracta de notícies falses, tinc l'obligació de no permetre-les. La Casa Blanca és la més especial de totes les cases i crec que tinc l'obligació de no permetre notícies falses. Són molt dolentes per al país i per a la seguretat nacional.
2: Les grans cadenes de televisió dels Estats Units s'han solidaritzat amb els mitjans de comunicació que Trump ha vetat i deixaran de cobrir els actes de la Casa Blanca. Almenys 4 morts en una nova onada d'atacs de Rússia aquesta nit contra instal·lacions industrials al sud-est i centre d'Ucraïna. L'exèrcit rus ha bombardejat també el nord del país, on ha deixat al voltant de 100.000 persones sense llum. Moscou ha disparat míssils, gairebé 300 drons, i artilleria contra diverses regions, sobretot a la de Dnipro, on també ha fet almenys 6 ferits. L'atac ha afectat infraestructures energètiques, militars i portuàries, i ha malmès embarcacions que operen per a l'exèrcit ucraïnès. Ucraïna també ha llançat nous atacs amb drons contra refineries russes i ha causat un mort a la regió de Samara, segons han informat les autoritats locals. Zelensky s'ha de trobar a l'Assemblea de les Nacions Unides, a la que fèiem referència ara fa uns moments a Nova York amb Trump, a qui pressionarà per una treva energètica amb Rússia. El president ucraïnès també ha assegurat que un nou acord sobre drons està llest per ser firmat sense especificar-ne els detalls. Més temes, les Balears assoleixen la xifra més alta de persones migrants que arriben amb embarcacions irregulars. En el que portem d'any s'han superat els 5.600 immigrants que han desembarcat, sobretot a Mallorca i Formentera. Són 200 persones més que a les Canàries. Mallorca, Caterina Carmany.
4: La ruta entre Algèria i les Balears s'ha consolidat en els últims 3 anys, mentre que el nombre de migrants a les Canàries s'ha reduït a la meitat en un any. Segons Àlex González, de l'Observatori de Migracions de la Mediterrània, es tracta d'un desplaçament de rutes.
5: La cooperació per, diguem que, reduir la ruta canària no implica que la migració desaparegui, implica que es trasllada. Tancar les fronteres en una banda implica traslladar-se a unes altres. En aquest cas, la ruta algeriana està incrementant degut a aquesta raó.
4: L'anomenada ruta algeriana és de les més perilloses. A principi d'agost van morir 19 persones en 2 naufragis quan intentaven arribar a les Balears. I aquests són els que sabem, però segons els experts hi ha centenars de persones que moren durant les travessies quan intenten accedir a una vida millor.
6: 3CAT Info.
2: Retards en el desenvolupament del llenguatge, dificultat d'atenció, augment de pes o càries. Són només alguns dels efectes de l'ús abusiu de les pantalles. La Generalitat ha plasmat tots aquests riscos en una guia segons cada etapa vital fins a l'adolescència, que servirà per denunciar els perills de les pantalles, però també per establir-ne recomanacions d'ús a cada etapa dels infants i joves. Alerten que entre els 0 i 6 anys ja apareixen problemes relacionats amb l'aprenentatge, miopia, augment de pes o càries, com dèiem. I aquests símptomes s'amplien encara més durant l'adolescència. De fet, un de cada 4 adolescents té addicció a internet. Lluïsa Conejo, subdirectora d'Addiccions de la Secretaria de Salut Pública.
7: Aquest ús problemàtic té un impacte, té a veure amb la son, amb l'activitat física, amb la salut mental, amb l'autoimatge, amb les relacions socials, a l'exposició de continguts inadequats, amb la privacitat, també a desenvolupar conductes de risc.
2: Els joves passen de mitjana 5 hores diàries connectats i al cap de setmana fins a 7 només a les xarxes socials i dediquen unes 2 hores al dia i el mòbil cada vegada arriba abans. A partir dels 10 anys, més del 80% ja en té. L'impacte en els infants pot ser irreversible. És el cas del Marc Planes, té 16 anys i ha superat l'addicció a les pantalles. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, subratlla que en un principi no era conscient que s'hi podia enganxar.
8: Al principi pues, estava, no sabia el que era una addicció al mòbil. Un cop estàs amb el TikTok, hores i hores, pues, te n'adones que sigues una addicció. Més bé al mòbil, sí al mòbil, però al TikTok també, saps? Estar tot el dia ja amb el mòbil sense fer res, perdent el temps. Clar, en comptes d'estar mirant el TikTok, pots estar fent altres coses, com estudiant, fent activitats amb tons pares.
2: El govern presenta avui una acció conjunta de diferents departaments amb mesures i recomanacions per a un ús més conscient i saludable de les pantalles. I Barcelona acull fins demà el Congrés AI Summit, per on passaran més de 10.000 assistents del sector de la intel·ligència artificial. La trobada al World Trade Center de Barcelona arriba en ple debat mundial sobre els riscos d'aquesta tecnologia. La Generalitat veu en aquesta trobada una oportunitat per posicionar Catalunya com un pol digital del sud d'Europa. Barcelona, Núria Har.
9: La responsabilitat i l'ètica són les dues paraules que més es repeteixen quan es parla de desenvolupament tecnològic avui aquí, dins i fora d'aquest congrés sobre

0: intel·ligència artificial que per primera vegada acull Barcelona. El govern, que l'any passat va aprovar l'estratègia Catalunya IA 2030, ha donat el tret de sortida dos dies de discussió sobre el futur de la IA. El secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital, Albert Tort, ha reivindicat a 3Cat Info el paper del país en aquest canvi.
1: Des de les institucions públiques el que hem d'afavorir i potenciar és aquest ús responsable i aquest ús ètic que evidentment necessita marcs de governança clars.
0: Un dels eixos de l'estratègia de govern són les infraestructures. Aquí s'inclou la candidatura europea per acollir la gigafactoria de Móra la Nova a la Ribera d'Ebre i que desperta recels entre una part de la població. Justament aquí al costat, al Moll de la Fusta, s'ha presentat la campanya No als megacentres de dades, impulsada per més d'un centenar d'entitats socials. Una de les seves portaveus, Clàudia Bosch, de Setem Catalunya, ha explicat les reivindicacions a 3Cat Info.
2: Una moratòria fins que no es compleixin aquests requisits, no? de rendiment de comptes, de transparència, de previsió de quins serien els riscos i els impactes en el territori. Quan a consum de recursos com energia, aigua, sol, una infraestructura com aquesta s'ha de pensar d'una manera molt més democràtica i participativa.
0: Per l'IA Summit Barcelona passaran més de 200 ponents de les companyies que aquests dies van en boca de tothom. Anthropic, OpenAI o Google són alguns dels que desfilaran pel World Trade Center Barcelona. Demà a la tarda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, tancarà el Congrés.
3: El Sindicat de Professors de Secundària descarta que el debat obert del Consell d'Educació per encàrrec del govern pugui respondre als problemes de l'ensenyament a Catalunya. El sindicat ha presentat una simulació de resultats de PISA sense el fiasco que va invalidar les dades catalanes. Barcelona, Montse Poblet.
4: La simulació dona per fet que el 23% d'alumnes que es van excloure de la mostra estan a la franja dels que obtenen pitjors resultats acadèmics. Amb ells inclosos, Catalunya se situa en 12a posició de l'Estat pel que fa a les matemàtiques i en 11a en ciències i lectura. Ignasi Fernández, secretari general del Sindicat de Professors de Secundària, parlava així dels resultats de l'informe.
5: Dintre del desgavell i el desastre general d'OCDE i d'Espanya, la conclusió de l'informe és que Catalunya obté uns resultats desastrosos, preocupants, per no dir ja inquietants, i amb els quals s'ha de buscar una solució radical. I ja vagi per endavant que no passa per convocar el Consell d'Educació de Catalunya, perquè tornarem a caure en el mateix lloc on érem.
4: El sindicat no té representació al Consell i, malgrat la seva desconfiança en el procés iniciat ahir, reivindica poder participar-hi. Creuen que la solució per millorar resultats passa per reconèixer l'autoritat dels docents, recuperar el valor de l'esforç, posar el coneixement en el centre de l'aprenentatge i replantejar-se el model d'escola inclusiva.
3: Passa un minut i mig d'un quart de 12 del migdia. En l'àrea de mobilitat, en l'àrea de serveis, us expliquem que fa fins a les 5 de la tarda hi ha vaga als autobusos de TMB a Barcelona. Ara només en passa un de cada 5 i les freqüències arriben a superar la mitja hora en algunes línies. A la plaça de Francesc Macià de Barcelona hi tenim el Joan Garcia, que ens explicarà quina és l'última hora. Joan, bon dia.
6: Bon dia, doncs que hi ha pocs autobusos a la Diagonal. Alguns posen només TMB o frontal lluminós perquè va fent a les cotxeres, i els usuaris afectats que busquen alternatives per desplaçar-se. Sobretot van a buscar el metro. Altres veuen a venir que a primera hora de la tarda se'ls complicarà encara més la mobilitat habitual.
7: Hi ha recollonets a les tardes i, bueno, hauré d'anar caminant a molts llocs. N'hi ha que surten a les 4 i mitja.
8: I no hi ha autobús, els veig fins no sé quan. Pues m'afectarà molt perquè arribaré tard a treballar.
9: Bueno, 23 minuts más de lo previsto. Té un rotllo, sí. Además tengo clase de conducir. O sea, todo mal.
10: Bueno, he hagut de canviar d'autobús perquè volia el 59, però em trigava 23 minuts i m'he vingut a buscar el 7.
11: Després tinc una mare molt gran que està en una residència, també la vaig a veure, també agafo dos autobusos per anar, perquè ens afecta a tots i als que van a treballar encara més.
6: Tots els sindicats representats al comitè d'empresa han convocat aquesta aturada per pressionar la direcció de TMB en la negociació del conveni. Jesús Linares és el president del comitè.
12: La no aplicació de la reducció de jornada de les 35 hores i el problema que arrosseguem amb els calendaris de descansos que complixen el que marca l'Estatut.
6: La plantilla d'autobusos de TMB la integren prop de 5.000 treballadors. Ara estan fent una assemblea a les cotxeres de Sants. Avaluen una última proposta que els ha fet la direcció aquest mateix matí.
3: És l'última hora que ens arriba des de Barcelona amb el Joan Garcia per aquesta vaga d'autobusos de la ciutat. Gràcies, Joan, bon dia.
6: Bon dia.
3: I ara el que fem és afegir la previsió meteorològica amb l'Enric Agut.
13: Tens ben tranquil·la la imatge del satèl·lit, cel serè, només hi ha algun nublet baix en algun tram de la costa, i la situació es mantindrà així de plàcida al llarg del dia d'avui i també aquests propers dies. Avui és l'últim

0: L'últim dia de l'estiu astronòmic, la propera matinada a les 2:05 arriba la tardor astronòmica i ho farà amb un tarannà de temps similar. Avui un dia tranquil, estable, amb aquesta falca anticiclònica i amb calor al centre del dia, màximes entre els 26 i els 32 graus. Localment es pot arribar als 34 o 35 cap a la Ribera d'Ebre i al Baix Ebre. Ahir vam tenir rècords de calor, per exemple, a Constantí, amb 34 graus, 33 a Tarragona, en aquestes dues poblacions, rècord a les dues estacions del Servei Meteorològic de Catalunya. També es va arribar als 33 a Barcelona. Avui no repetirà, però igualment tindrem temperatures ben altes per l'època de l'any. I els propers dies el panorama serà similar. De fet, tindrem un repunt de la temperatura aquest divendres.
1: Tresca Info.
2: Si haguéssim de reflectir en un sol els més de 40 milions d'euros en premis que reparteixen els rasques milionaris de l'ONCE, sonaria més o menys així.
3: Visca!
4: Pot tocar!
5: He guanyat! Que bé, sí, que bé, que bé!
3: Quina passada!
2: Aquí ho tens. Aquests són els dels guanyadors dels rasques milionaris de l'ONCE, que reparteixen molts milions d'euros en premis, més de 40 milions. Rasques milionaris de l'ONCE, que bé que els surt repartir. ONCE, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Económicamente, ahora mismo Madrid es algo nunca visto. A lo mejor lo que hay que hacer es dejar de subir impuestos.
7: Si tots fem el mateix, ningú tindrà ingressos i no pagaran res.
6: Es el modelo de libertad lo que está funcionando y no hay más que eso.
8: És una fàbrica constant de desigualtat.
9: És evident que hi ha dos models aquí, no només de societat, sinó també de manera d'entendre quin país vols, no?
10: Catalunya-Madrid, la veritat de dos models econòmics. Nits sense ficció. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: 3CAT Info.
11: 4 minuts i mig ja ens centrarem en la informació esportiva. En 10 anys, la Sagrada Família podria estar totalment acabada. Per culminar l'obra del temple, amb aquest termini, el patronat proposa un acord de mínims amb els veïns i l'Ajuntament de Barcelona que implicaria reubicar o indemnitzar els veïns del bloc de Núñez i Navarro i poder construir la façana de la Glòria i l'escalinata. Ara esperen que l'Ajuntament es pronunciï abans de les eleccions municipals. Barcelona, Marriera.
12: Aquesta seria l'opció de mínims pels responsables del temple que volen que les negociacions tirin endavant el més aviat possible, avançant així les obres. Uns treballs que es concentren principalment en la façana de la Glòria, la porta principal a la Sagrada Família. Xavier Martínez és el director general del temple.
13: Nosaltres el que hem demanat és que per acabar la Sagrada Família aquest edifici no pot estar perquè no ens permet acabar. Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a l'illa del costat, on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar.
12: Sobre el concurs de la façana de la Glòria, asseguren que encara estan analitzant les opcions dels tres arquitectes i cada moment està tot molt obert i no descarten cap opció, és a dir, podrien triar un dels arquitectes, més d'un o fins i tot cap d'aquests tres. I pel que fa a l'impacte de la visita del Papa, asseguren que ara la majoria de visitants són de nacionalitat espanyola, fins i tot per davant dels Estats Units, que capçalat la llista durant molts anys i molts d'aquests visitants són catalans i fins i tot de Barcelona.
11: Els darrers dies s'ha viralitzat un estudi publicat a Nature Communications que en el titular reuneix els conceptes creatina, tumor i metàstasi. La creatina és un suplement molt popular que es recepta sovint per millorar el rendiment físic i cognitiu i l'estudi ha escampat el dubte de si la creatina pot provocar càncer. La resposta és que no. Ens ho explica el responsable de verificació de 3CAT Info, Carlos Baraibar.
14: L'estudi ha estat publicat efectivament a Nature Communications i els investigadors sostenen que és robust, però en cap cas demostra que la creatina provoqui càncer. El que ha fet aquesta investigació és donar dosis de creatina molt altes, 20 grams al dia, a un grup de voluntaris. Tinguem en compte que una dosi normal és de 3 o 5 grams al dia. Després ha extret d'aquests voluntaris les plaquetes. És sabut que la creatina potencia la funció de les plaquetes i les ha injectat en ratolins alhora que els injectava cèl·lules canceroses. En aquest context molt específic sí que s'ha vist que la creatina pot ajudar a escampar les cèl·lules canceroses i, per tant, a la metàstasi. L'estudi, però, no demostra que la creatina provoqui el càncer de zero. En tot cas, en ratolins podria contribuir a escampar-lo quan ja hi és. Els investigadors amb qui hem parlat, del Clínic i l'Hospital del Mar, remarquen que en pacients sans la creatina és del tot segura i que no cal patir. En pacients que ja tenen càncer, cal valorar cas per cas si en poden prendre.
4: 3CAT Info.
11: Unió de Pagesos reclama a la Unió Europea que deixi d'importar arròs del sud-est asiàtic pels danys que ha provocat el sector de l'arròs. Denuncien que el preu que es paga al productor ha baixat un 40%. Tortosa, Jordi Barranca.
15: Que s'aturin les importacions és una de les mesures incloses als tractats de lliure comerç en països com Myanmar, Cambodja, Vietnam o Tailàndia. Fins al 2025 entraven entre 200.000 i 240.000 tones d'arròs. Aquell any, però, la situació canvia. Josep Antoni Vidal, responsable del sector de l'arròs d'Unió de Pagesos.
16: Una és parar les importacions, perquè, clar, els importadors han tocat el mercat i l'han destrossat, i la segona qüestió és que, degut a la destrossa de la incompetència dels nostres dirigents polítics, s'enllà una sèrie de diners que estan precisament i no estan. Per tant, estarem parlant pel 2027.
15: A dia d'avui, el preu que es paga al productor és d'uns 33 cèntims al quilo, quan com a mínim s'haurien de pagar 45 cèntims per no treballar pèrdues. Per tot plegat, a través del sindicat Unión de Uniones, el seu homòleg al conjunt de l'Estat, reclamen canvis a Europa.
16: Evidentment, algú ha descobert aquí a Europa de comprar barat fora d'Europa i vendre car aquí a Europa. Els consumidors no ho notem, la baixada de preus, però els productors sí. I després d'aquestes coses mal fetes, ens trobem en aquesta situació de l'arròs a 30 cèntims com fa 10 anys. Això és degut a que Europa no pensa en l'agricultura, evidentment, i el Ministeri d'Espanya tampoc.
15: Per traslladar les demandes, ja han demanat reunions tant amb el conseller com amb el ministre d'Agricultura.
11: Poc més de 5 minuts i arribarem a 12:15 del migdia, com és habitual a aquesta hora, a 3CAT Info, la informació esportiva.
4: Esports.
11: Montse Raya, bon dia.
17: Hola, bon dia. Continua l'embolic per l'arbitratge del derbi madrileny de futbol a primera divisió. El president de la Lliga, Javier Tebas, entén les queixes de Madrid, però no les formes. Tebas diu que la manera que té el Madrid de protestar pels àrbitres no és la correcta i assegura que l'equip blanc no va perdre contra l'Atlètic de Madrid per cap de les jugades que reclama el tècnic José Mourinho. Des de Madrid, el davanter Kylian Mbappé fa autocrítica en declaracions al diari AS.
18: Sí, sí, a trabajar y hacer más. El resto es la gente o otra persona que pueden hablar de eso. Nosotros tenemos que hacer más y trabajar para, como lo ha dicho, que vuelve la ilusión en el Real Madrid y que vuelven los títulos.
17: L'Atlètic de Madrid, per la seva banda, demana acabar amb l'assetjament arbitral després de l'allau de crítiques arran del derbi madrileny. Avui hi ha cimera d'entrenadors a Madrid amb l'absència del tècnic blanc José Mourinho, que ja ha anunciat que no hi anirà. Ens trobem en una aturada internacional de futbol per jugar partits de la Lliga de les Nacions de la UEFA a la zona europea i també de classificació per al Mundial 2030 d'equips sud-americans. El Barça perd 17 jugadors, l'Espanyol perd 3 jugadors i el Girona 6, tot i que la Lliga de Segona Divisió no s'atura. Molts d'aquests jugadors es concentren aquest migdia amb la selecció espanyola a les Roces, a Madrid. A la tarda a les 7 faran un entrenament obert al públic. Durant aquesta llarga aturada, gairebé 3 setmanes, la selecció espanyola jugarà 4 partits de la Nations League. El primer serà dissabte que ve contra Anglaterra a Wembley. També jugarà contra Croàcia a Sevilla el dimarts que ve, contra la República Txeca a Oviedo el 3 d'octubre i novament contra Croàcia a Split el 6 d'octubre. L'aturada coincideix amb la renovació de Luis de la Fuente com a seleccionador espanyol fins al 2032.
19: No es que uno se acostumbre a ganar, es igual. Uno lo que tiene, siempre digo que el verdadero éxito radica en estar en disposición de ganar, en competir, poner todo lo que está en tu mano para intentar conseguir un objetivo. Y eso está garantizado. Nosotros no nos conformamos con lo que hemos conseguido hasta ahora. Es un sentimiento de todo el grupo de nuestro. Lo mejor está por llegar.
17: I encara en futbol, avui comença la Champions femenina amb diversos partits de la primera jornada, entre d'altres, a Madrid-PSG a les 9 del vespre. El Barça, que defensa el títol europeu, prepara avui el seu debut, que serà demà, quan rebrà el París Futbol Club el Johan Cruyff a les 9 del vespre. Avui en la prèvia, aquest migdia, parlaran el tècnic Pere Romeu i la davantera Eva Peyor. I un últim apunt de futbol. L'Europa destitueix el tècnic Josep Maria Jané després de 4 jornades. Luis Blanco, que va dirigir l'Atlètic Balears i l'Espanyol en diferents categories, es fa càrrec de l'equip.
4: 3CAT Info.
17: El Joventut de Badalona celebra el títol de la Supercopa de Bàsquet amb la seva afició en una festa a la plaça de la vila d'aquest municipi. Els aficionats verd i negres van omplir ahir aquesta plaça per celebrar un títol que no aixecaven des de feia 18 anys. La festa va començar amb els jugadors i tècnics de la penya, que van anar a peu fins a l'Ajuntament, on els van rebre a la sala de plens, i després van sortir al balcó per compartir el títol amb els aficionats. Els més aclamats, Ricky Rubio i Nicola Provitola, escollit millor jugador de la final de la Supercopa.
4: La verdad que es emocionante. Todo lo que vivimos ayer me cuesta muchísimo procesarlo. Creo que todo el mundo sintió lo que realmente es la peña para la ciudad, para Badalona y para el básquet español. Y creo que fue una fiesta.
17: La pròxima cita del Joventut és el debut de la Lliga

0: CB de bàsquet diumenge al migdia quan jugarà a la pista del Breogán gallec. Els altres equips catalans de la CB tindran aquests enfrontaments a la primera jornada de Lliga. Dissabte el Barça rep el Corunya i jugaran també diumenge Girona-Múrcia i València-Força-Lleida.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En tennis, comença avui la fase final de la Copa Billie Jean King a Shenzhen, a la Xina. L'equip espanyol, amb la catalana Marina Bassols, debuta demà contra el Kazakhstan. L'equip dirigit per Carla Suárez destaca la baixa de Paula Badosa, que es va operar a l'agost i s'ha reincorporat a la competició individual, però finalment no serà en aquest torneig per equips. La tennista de Blanes, Marina Bassols, es mostra il·lusionada de participar en aquesta edició de la Billie Jean King.
2: Supongo que será un premio al trabajo, a los resultados, pero bueno, más que nada, es eso, yo lo disfruto muchísimo. Esta semana es que es especial, es diferente y aprendo muchísimo de todas y cada una de ellas.
0: A aquesta hora ja ha començat la fase final d'aquest torneig de seleccions amb el primer partit entre la República Txeca i la Gran Bretanya. I a Montreal, al Canadà, avui continuarà el Mundial de Ciclisme en Carretera. El jove Sef Van Kerkhove, de Montbrió del Camp, no disputarà la Crono Júnior d'avui perquè el van atropellar diumenge i serà baixa tot el Mundial.

0: Són 2:15 del migdia, sou a 3Cat Info, repàs de les principals informacions a aquesta hora, començant per la situació del català a Europa. La nova estratègia del govern espanyol per aconseguir-ne l'oficialitat no convenç els socis europeus. Els ministres no volen barrejar el reconeixement amb l'adhesió de nous estats com Montenegro o Albània. També pendents del Tribunal Constitucional està en marxa el ple que donarà el tret de sortida a Amnistia Carles Puigdemont i als exconsellers per la malversació. L'advocat de Puigdemont preveu que l'expresident pugui tornar a finals d'octubre, un cop el jutge aixequi l'ordre de detenció sense esperar que s'aprovi l'amnistia. I avui comença a Nova York la 81a reunió de l'Assemblea General de l'ONU amb el discurs del president dels Estats Units. Donald Trump, que viu un moment de popularitat baixa, afirma avui un acord que li ha de permetre augmentar la presència militar nord-americana a Groenlàndia. Fins les 12, però, parlarem d'altres qüestions. Entre d'altres, que els hotels catalans han rebut aquest agost el nombre de turistes més elevat de la història, més de 2.800.000 visitants. El que més ha crescut és el turisme estranger, tot i que el turisme vingut de la resta de l'Estat també ha marcat un màxim. Ho repassarem. I parlarem d'Eduard Fernández, que protagonitza la pel·lícula El Malpadre, del director valencià Roberto Bueso, que es presenta avui al Festival de Cinema de Sant Sebastià. El film competeix a la secció oficial i l'actor barceloní optarà el premi a millor interpretació.
1: Esports.
0: Arribaran quan faltin 5 minuts pel punt del migdia. Montse, amb quins temes?
2: El Barça femení prepara avui el seu debut a la Champions de futbol demà contra el París Futbol Club. Avui engega la competició amb un Madrid-PSG, entre altres partits.
0: I el temps, l'últim dia de l'estiu serà càlid, tot i que la temperatura baixarà un parell de graus. Molts valors màxims es mouran entre els 27 i 32 graus localment per sobre la conca de l'Ebre. Jornada assolellada amb algunes bandes de núvols prims. Ara passen 2 minuts de 2:15 del migdia, els socis europeus donen l'esquena a la proposta del govern espanyol per aconseguir l'oficialitat del català. Els ministres europeus no volen barrejar el reconeixement d'aquesta llengua amb l'adhesió de nous estats com Montenegro o Albània, cosa que l'executiu de Pedro Sánchez defensa a Brussel·les. Bruno Forteamiras.
3: El govern espanyol creu que el català hauria de ser oficial abans que el montenegrí o l'albanès.
4: España confía que esto va a ocurrir y estoy convencido de que esto va a ocurrir antes de que s'incorporen altres estats membres a la Unió Europea.
3: Madrid evita aclarir si el reconeixement del català serà una línia vermella per votar a favor de l'entrada de nous països membres a la Unió Europea. Però sigui com sigui, Alemanya ja li ha parat els peus al govern espanyol. Berlín es nega a vincular l'oficialitat del català amb l'adhesió de Montenegro o Albània.
5: Això no ha de bloquejar ni retardar l'adhesió de nous països. El procés ha de continuar i en aquest sentit demanaria una mica més d'esperit europeu.
3: I l'opinió d'Alemanya importa perquè fins ara ha estat un dels principals esculls per aconseguir el reconeixement del català a Europa. Suècia també critica la nova estratègia del govern espanyol.
6: L'ampliació de la Unió Europea és una cosa i el debat sobre les llengües n'és una altra. No s'haurien de barrejar els dos temes.
3: I per a Lituània, barrejar les dues coses és inacceptable i diu que es queixarà avui a la reunió davant del govern espanyol. Com a molt, a la trobada hi haurà un petit debat. No s'espera que hi hagi cap votació sobre l'oficialitat del català. Per aprovar-la, caldria el suport unànime dels 27

0: països europeus, i això encara queda molt lluny.
1: I de Brussel·les a Madrid, perquè allà hi ha en marxa el ple del Tribunal Constitucional que donarà el tret de sortida a Amnistia Carles Puigdemont i els exconsellers per la malversació. El Tribunal comença a estudiar el recurs de Jordi Turull contra la negativa del Suprem d'amnistiar-lo, Paula Brujats.
2: Sí, el cas de Jordi Turull ha caigut en mans d'un magistrat conservador del català José María Macías, que es nega a amnistiar la malversació. La proposta de sentència que ha redactat i que es debat a aquesta hora és desfavorable, però té zero opcions de prosperar perquè la majoria progressista del Constitucional s'imposarà i encarrilarà el debat a favor d'amnistiar la malversació del procés. El d'avui és un primer tràmit, és imprescindible, però la cita clau al Constitucional serà el proper 6 d'octubre. És a partir d'aquest dia quan el Tribunal té previst dictar la primera sentència a favor d'amnistiar la malversació i això obligarà els jutges del Suprem, el jutge Llarena, a retirar l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont. Gonzalo Boy, el seu advocat, ha dit a TV3 que llavors serà el moment del retorn.
3: Yo creo que la fecha la va a poner el juez Llarena, básicamente cuando él dicte la resolución que tenga que dictar. Una vez que esté la sentencia del juez Llarena, la analizaremos y a partir de ahí el presidente tomará la decisión personal i política que corresponda. No?
2: L'amnistia entra definitivament al seu capítol final. Avui comença aquest compte enrere per aclarir el futur dels líders del procés. Aquesta primera sentència del Constitucional, que s'espera per a mitjans d'octubre, també obligarà el Suprem a aixecar la inhabilitació dels exconsellers, encara que l'aplicació definitiva de l'amnistia pot trigar una mica més.
4: 3CAT Info.
1: L'Assemblea General de l'ONU arrenca avui a Nova York amb el discurs del president dels Estats Units, Donald Trump, enmig del debat sobre els riscos de la intel·ligència artificial, la inestabilitat a l'Orient Mitjà i la guerra activa de Rússia contra Ucraïna. Trump, que viu el moment de més baixa popularitat, ha de firmar avui un nou acord sobre Groenlàndia que ha de permetre el desplegament de més militars nord-americans en aquest territori semiautònom de Dinamarca, situat entre l'Àrtic i el continent americà i que té abundants recursos energètics. Nova York, Oriol Serra.
5: Donald Trump centrarà avui l'atenció de l'Assemblea General de l'ONU amb el seu discurs d'obertura, però també amb d'altres qüestions de l'agenda internacional, com són el lideratge en l'àmbit de la intel·ligència artificial o la guerra de l'Iran. Serà l'última assemblea amb el portuguès Antonio Guterres com a secretari general de l'ONU. Segons el seu exassessor, Jeffrey Feldman, el llegat que deixa Guterres no és especialment positiu.
6: Guterres és un interlocutor brillant, té un gran domini de la història, té anècdotes meravelloses per il·lustrar el que explica, però ha paralitzat l'ONU amb un clima de cautela pel que fa a la seva agenda política de pau i seguretat.
5: Avui també està previst que els Estats Units i Dinamarca signin formalment l'acord sobre el control militar i la sobirania de Groenlàndia i que en donin a conèixer els detalls.
1: Trump ha tornat a defensar les restriccions en l'accés a alguns mitjans de comunicació a la Casa Blanca. S'hi ha referit després de reunir-se amb l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani.
7: Crec que aquests mitjans tenen l'obligació de ser justos i si es tracta de notícies falses, tinc l'obligació de no permetre-les. La Casa Blanca és la més especial de totes les cases i crec que tinc l'obligació de no permetre notícies falses. Són molt dolentes per al país i per a la seguretat nacional.
1: Les grans cadenes de televisió dels Estats Units s'han solidaritzat amb els mitjans de comunicació que Trump ha vetat i que deixaran de cobrir, per tant, els actes de la Casa Blanca.
4: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Els hotels catalans han rebut aquest agost el nombre de turistes més elevat de la història. Més de 2.800.000 visitants. Els que més han crescut ha estat el turisme estranger, que ha augmentat més d'un 6% en relació a ara fa un any. En concret, s'han allotjat en hotels catalans prop de 2 milions d'estrangers, però també el turisme vingut de la resta de l'Estat ha marcat un màxim. Si ho mirem per demarcacions, les que més han augmentat el nombre de turistes són Barcelona i Tarragona. A Girona les xifres són similars a les de l'any passat, tot i que el turisme estranger ha baixat lleugerament. Lleida és l'única demarcació que ha perdut visitants.
4: 3CAT Info.
1: Avui és l'últim dia de la campanya electoral al Marroc. El regne alauita celebra comicis legislatius demà amb el descontentament juvenil com a tema central i en un país embarcat en projectes faraònics, com és el cas de l'estadi Hassan II. Enviat especial al Marroc, Nandusa Noguera.
8: Els indicadors macroeconòmics del Marroc són bons. Creixement que s'acosta al 5%, una inflació continguda al 2% i un dèficit i deute raonablement moderat. Però les taxes d'atur es disparen, sobretot quan es tracta dels joves, que pot arribar al 40%. Més que el guanyador de les eleccions de demà, els analistes estaran atents a la participació. Un 4% dels inscrits en el cens electoral tenen entre 18 i 24 anys. Les protestes ja apaivagades dels joves i la tensió migratòria han protagonitzat l'últim any al país. Tot i que la migració no és l'eix central de la campanya electoral, testimonis que ens trobam a la frontera amb Ceuta creuen que al Marroc no hi ha oportunitats.
9: Toda la gente quiere una vida bien. Si no tiene una vida bien, trabajo, no tiene trabajo, no tiene la casa, no tiene casa, no tiene muchas cosas, no, no hay. Porque la gente busca una vida bien.
8: Mentrestant, el Marroc aspira a celebrar la final del Mundial del 2030 a l'estadi més gran del món, el Hassan II, encara en construcció, que costarà l'equivalent a una setena part dels pressupostos anuals en sanitat. És el mateix país que té un dels principals ports de la Mediterrània i d'Àfrica en trànsit de contenidors, el Tanger Med, i l'única línia d'alta velocitat de tot el continent.
1: Canviem radicalment de qüestió. Un total de 772 pacients afectats per malalties greus de la sang, com les leucèmies o els linfomes, han rebut un transplantament de mèdula òssia a Catalunya en els darrers 5 anys. Aquests transplantaments han estat possibles gràcies al registre de donants de mèdula òssia creat per la Fundació Josep Carreras el 1991 a l'estat espanyol i connectat amb registres internacionals. Coincidint avui amb el Dia Mundial de la Donació de Mèdula Òssia, el Banc de Sangs i Teixits ha destacat la necessitat d'augmentar el nombre de donants, sobretot els homes de menys de 40 anys, que ara suposen la meitat dels donants registrats. El problema és que entre els que es registren de nou com a donants, la mitjana és de 27 anys i calen més homes al voltant dels 40 perquè hi hagi més diversitat biològica de cara als transplantaments. A dia d'avui, la probabilitat de trobar un donant és del 90%, enfront del 82% que hi havia el 2012, quan es va iniciar el Plan Nacional de Mèdula Òssia, i la mitjana de temps de cerca s'ha reduït als 26 dies. En general, les malalties que afecten més freqüentment les persones transplantades són les leucèmies i els linfomes, i l'edat mitjana dels pacients és de 56 anys. En total, hi ha un percentatge superior d'homes que de dones.
4: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Desarticulada una organització de narcotraficants amb seu a Barcelona dedicada a distribuir cocaïna a gran escala cap a la resta de Catalunya, Madrid, Ciutat Real i Granada. Ho feien en cotxes modificats, amb dobles fons i amagatalls. La Policia Nacional, que ha coordinat l'operatiu, calcula que podrien moure fins a 50 quilos al mes. Hi ha 12 persones detingudes i s'han intervingut 5 armes de foc i 127.000 euros en efectiu. La investigació policial ha revelat que l'organització tenia dues branques, una a Barcelona, formada per persones d'una sola família, i una segona a Madrid, que assumia la direcció, el transport i la distribució de la droga.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Arriba en català i castellà Carn, la novel·la amb la qual l'anglo-hongarès David Zlay va guanyar el prestigiós Premi Booker. La novel·la segueix les vivències del protagonista, un home indesxifrable nascut a Hongria que transita impassible per la vida. És una obra amb moltes capes que fa un retrat de la història d'Europa les últimes 4 dècades i s'endinsa en temes com les diferències de classe, el poder, l'atzar o el desig. En la seva visita a Barcelona, l'autor explica el perquè del títol, Carn.
10: I think we're certainly...
11: Primer som cos, i tota la resta ve després. Aquesta seria una forma de dir-ho. El llibre volia començar amb aquesta existència física, que és el que tenim del cert. Començar amb això. Altres aspectes de l'existència, l'emocional, la intel·lectual i l'espiritual, també estan presents al llibre, però hi arribo a través d'aquesta fisicalitat.
1: L'escriptor que actualment resideix a Viena també estava molt interessat a mostrar la interacció que hi ha entre la història en majúscules i les vides individuals. La novel·la la publica Amsterdam en català i Feltrinelli en editores en castellà. Saltem de la literatura al cinema. Eduard Fernández presenta avui la seva candidatura a millor actor del Festival de Cinema de Sant Sebastià. És el protagonista d'El mal padre, que competeix a la secció oficial. Mentrestant, fora de competició, s'ha presentat la producció catalana Ruega por nosotras, que rescata de l'oblit les atrocitats que es cometien al Patronato de Protección de la Mujer durant el franquisme. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
12: Santa Maria, ruega por nosotros.
13: Daniel Monzón, el director de pel·lícules com Les leyes de la frontera o Zelda 211, detalla a Ruega por nosotras el tracte vexatori que rebien les nenes i adolescents internes en aquesta institució franquista.
14: Había muchos apartados de ese tipo de castigo sádico que decidimos, de alguna manera, dejar aparte, porque iba a protagonizar excesivamente la película, ¿no? Y a nosotros nos interesaba la violencia psicológica, como un sistema entero trata de quebrar, triturar la personalidad de un montón de niñas, que creo que es incluso más dura que te den una bofetada o que las chicas que se orinaban le ponían ortigas en la vagina.
13: A més, Monzón ha revelat les dificultats que s'ha trobat a l'hora de finançar-la, insinuant que encara hi ha poca voluntat per remenar el passat en aquesta qüestió. Les joves protagonistes del film, Zoe Bonafonte, que va saltar la fama amb el 47, i Manuela Calle han defensat que les atrocitats com aquesta que es cometien durant el franquisme haurien d'arribar a les aules.
15: Para mí es una de las historias de España que nunca se ha contado y se tiene que empezar a enseñar ya en los colegios. Es una vergüenza que esto no se explique.
10: no sé, por lo menos en mi colegio, nunca se llegaba como a la época franquista ni a toda la dictadura. Era como lo último del libro y si da tiempo lo damos, pero nunca se ha dado.
16: Nunca se entra en estas historias de víctimas de franquismo, que hasta el año pasado las mujeres del patronato no estaban reconocidas como víctimas del franquismo, lo cual es loco. Muy loco.
13: Ruega por nosotras, película participada per 3CAT, arribarà a les sales a principis de novembre.
17: Ruega por nosotras.
1: I al Baix Empordà, els metges de l'atenció primària comencen a receptar visites als museus amb audioguies adaptades per millorar el benestar emocional. Es tracta d'una iniciativa innovadora que es fa amb l'objectiu de reduir les dosis de medicaments que prenen els pacients i ajudar-los a tenir vincles amb el seu entorn. Girona, Maria Rovira.
18: Museus, espais de benestar, proposa connectar cultura i salut i converteix els museus en espais actius de cura, autoconeixement i cohesió social i es dirigeix a un perfil de pacient molt concret. Ens ho explica Mariona Gifré, referent de benestar emocional de l'àrea bàsica de salut de Torroella de Montgrí.
19: Els perfils d'usuaris, no?, amb els quals nosaltres enfoquem tota la part de la prescripció social, són persones que poden hiperfreqüentar els serveis sanitaris, persones que puguin experimentar soledat no volguda, persones potser no vingudes en el territori que no coneixen els recursos que existeixen i, per tant, poden necessitar aquesta vinculació, i sempre amb això, enfocat a aquelles persones que necessitin enfortir la xarxa social.
18: Cada centre té una audioguia pròpia que convida als pacients a fer recorreguts amb atenció plena, de manera introspectiva i amb els cinc sentits. Laura Requena, directora del Museu del Suro de Palafrugell.
20: El pacient rep la prescripció, arriba al museu, rebrà unes instruccions amb uns audioguies, amb una locució que li va explicant com ha de fer aquest recorregut pel museu, li va indicant els espais on ha de passar i es van tractant els diferents sentits. Un cop ha fet això, la part final és una part també doncs, de recolliment, d'introspecció, de pensar una mica, de sentir, d'emocionar-se i de poder transitar pel museu d'aquesta manera, buscant aquest benestar, no?, que és el que creiem que és necessari i interessant.
18: Hi participen altres cinc museus del Baix Empordà, el de la pesca de Palamós, el Terracota de la Bisbal, el de la Mediterrània, el Museu d'Arqueologia de Catalunya d'Ullastret i el Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols.
1: Hem arribat a 3:15 del migdia. Pel que fa al trànsit, intensitat per un carril tallat en dues vies del país per avaria d'un vehicle. Es tracta de la 2 a Castellbisbal en direcció Igualada-Lleida i també la 27 a Tarragona en direcció a Valls. També trobem un carril tallat a la C35 a Vidreres en direcció nord. A aquesta hora també retencions a les dues rondes de Barcelona per accedir al nus del Llobregat i al de la Trinitat.
4: El temps.
1: Enric Agut.
21: Temps estable, ara mateix el cel és serè a tot el país, amb algun núvol molt local en algun tram de la costa central. A la tarda també tindrem el mateix tarannà de temps, temps anticiclònic, amb sol i amb temperatures avui que baixen un parell de graus, però igualment farà calor, la temperatura massa alta per l'època de l'any. Avui moltes xifres entre els 27 i els 32 graus, localment arribant als 34 o 35 en àrees, com el Baix Ebre o la Ribera d'Ebre, Tortosa podria tocar els 35 graus. Ahir es van assolir rècords, per exemple, les estacions meteorològiques del Servei Meteorològic de Catalunya, de Tarragona i de Constantí. Constantí va tocar els 34 graus i Tarragona 33. Va ser un rècord pel mes de setembre. També Barcelona va arribar als 33 o el Dover als 37. Girona també va arribar als 35. Avui es queden més curtes i aquesta propera matinada arriba a l'estació astronòmica de la tardor a les 2:05. Ho farà amb un temps estiuenc, amb sol i calor al centre del dia.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. 3CAT Info.
22: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una startup. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
23: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
24: Passem la setmana envoltats de notícies, de titulars, d'imatges, d'informació que no s'atura. Però per entendre bé l'actualitat, de vegades, el que cal és parar.
0: Amb els protagonistes i els millors experts, cada diumenge analitzarem l'actualitat de

0: La setmana que deixem enrere i de la que tot just comença.
1: Vèrtex, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit, estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT. 3CAT Info.

0: 先ほどイランのペゼシキアン大統領との間で3回目の電話会談を行いました。
1: サナエ・タカイチ és la primera dona que ocupa el càrrec de primera ministra al Japó. Se la coneix com la dama de ferro. De fet, admira Margaret Thatcher i va arrasar les eleccions que la van portar al poder com a líder del Partit Liberal Demòcrata, un partit que ha governat el Japó gairebé interrompudament durant més de 70 anys.
2: Ingrid Pastor, artista tèxtil i directora de Casa Nakano, casada amb un japonès, viu a Kyoto des de fa 3 anys.
3: Bueno, Takaichi es un personaje que no deja indiferente a nadie. No ha llegado al poder con un discurso feminista o de igualdad de género, sino nacionalista, pro-arme, apegado a los valores tradicionales de Japón. Es una paradoja y dice mucho de Japón, ¿no? Aquí se la ve pues más como una Margaret Thatcher japonesa, como muy fuerte, pragmática. Lo que sí es innegable es que su presencia en un cargo de tanto poder sí que cambia algo el imaginario colectivo, ¿no?
1: Takaichi ha obert un meló controvertit. Per primer cop des de la Segona Guerra Mundial, el Japó vendrà armes a l'exterior, coincidint amb un moment convuls al món i davant l'agressivitat creixent de la Xina, a qui l'uneixen unes relacions conflictives que s'endinsen en el passat militarista del Japó. En ple segle XXI, de fet, el Japó encara viu constret per la condició de perdedor de la Gran Guerra.
2: Amadeu Jansana, director de programes econòmics de Casa Àsia, especialista en el Japó.
4: Encara hi ha una cua de tot el que va passar després de la Segona Guerra Mundial, on Japó doncs, va invadir pràcticament tot Àsia. En aquell moment, doncs, òbviament, doncs, el Japó, dintre d'aquestes condicions de rendició, doncs, es va veure obligat a renunciar doncs, a tot tipus d'estratègia militar. I, efectivament, doncs, bueno, han passat molts anys, però això, des d'un punt de vista social, doncs, tampoc podem dir que Àsia s'hagi superat.
1: L'essència pacifista del Japó neix precisament de la Segona Guerra Mundial. L'article 9 de la Constitució, imposada pels Estats Units, li va prohibir involucrar-se en cap conflicte armat. Té forces d'autodefensa, però no un exèrcit formal, i diverses lleis posteriors li havien impedit fins ara exportar armes o que el pressupost de defensa superés l'1%. Una prohibició i l'altra estan canviant sota el lideratge de Takaichi. Empreses com Mitsubishi, Subaru o Kawasaki fabriquen armes punteres i les volen vendre. De moment s'han tancat acords amb Austràlia o les Filipines. La flexibilització en les exportacions d'aquest material aconseguirà diversos objectius.
2: Lluc Vidal, especialista en política exterior japonesa de la UOC.
5: L'objectiu és doble, fer créixer l'economia japonesa i exportar en aquells sectors en els que té més avantatge comparativa, que és amb la tecnologia, amb la tecnologia militar, i crear, com deies tu, una xarxa d'aliats, d'amics democràtics. No? Ells li diuen l'estratègia de l'Indo-Pacífic.
1: Segons Vidal, la Xina és la que determina de forma concloent la política exterior japonesa, sobretot pel suport del Japó a Taiwan, un suport que Takaichi ha mostrat públicament i que ha molestat molt el gegant veí.
5: El Japó diu, és el meu veí, tinc unes relacions excel·lents amb Taiwan, tot el que afecta la seguretat de Taiwan té un impacte directe, i això és el que no ha agradat a Beijing, que ho digui la primera ministra, en la seguretat nacional del Japó.
1: Però no és només la Xina, també Corea del Nord amb els seus assajos nuclears, o Rússia, amb qui el Japó no ha firmat mai la pau. També suposen amenaces i expliquen, segons els experts consultats, que el Japó cregui ara que necessita gastar més en defensa. El seu pressupost en aquest capítol pujarà fins al 2% del PIB. A més del capítol de seguretat nacional, Takaichi té altres reptes sobre la taula. La quarta economia del món està estancada, però també té molts aspectes positius, segons defensa Jansana.
4: Hi ha molt poc atur, efectivament, no? Per tant, el que passa és que no està creixent. I a més, doncs, hi ha una competència tecnològica i d'innovació doncs, creixent de dos països, de Corea del Sud i de Xina, doncs, que fa que les empreses japoneses doncs, tinguin no? una situació complicada. No? Però realment tampoc ho veig tan malament. Té coses molt bones.
1: El Japó, un país punter en molts àmbits que fusiona tradició i modernitat, que sorprèn i fascina els occidentals, i al qual encara li queden unes quantes barreres per superar.
3: Japón sí es un país con estructuras de género muy tradicionales. Las

0: mujeres siguen enfrentando expectativas muy rígidas. Se espera que al casarse adopten el apellido del marido. Es un machismo más estructural, más silencioso, como más interiorizado. Y entonces, en cierta manera, lo hace más difícil de visibilizar y de transformar, ¿no?
1: És un reportatge de Cèlia Cernadas. Podeu trobar la versió ampliada al podcast Mapamundi, disponible a 3cat.info.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3cat.info.
3: 5 minuts i seran les 12.
2: Esports.
3: Montse Raya, bon dia.
4: Hola, bon dia. Avui comença la fase de grups de la Champions femenina de futbol amb la primera jornada de la competició. El Barça debutarà demà contra el París Futbol Club a casa, amb el dubte d'Aitana i Paredes. Les dues jugadores participen amb normalitat a l'entrenament que fa aquesta hora l'equip, l'últim abans d'aquest debut europeu de demà. Cap de les dues futbolistes va jugar divendres contra l'Alavés en partit de la Lliga F. A la una del migdia sentirem a la prèvia el tècnic de Barça, Pere Romeu, i la davantera Eva Pellor. El Barça-París Futbol Club de la Champions serà demà a les 9 del vespre al Johan Cruyff amb la TDG a Catalunya Ràdio. Avui comença la Champions femenina de futbol amb diversos partits de la primera jornada a 6:45, Bayern de Múnich-Manchester City. També jugarà el Juventus-Benfica o, entre altres, a Madrid-PSG, que juga a les 9 del vespre. A la primera divisió de futbol masculina continua l'embolic per l'arbitratge del derbi madrileny. El president de la Lliga, Javier Tebas, entén les queixes de Madrid, però no les formes. Tebas diu que la manera que té Madrid de protestar pels àrbitres no és la correcta i assegura que l'equip blanc no va perdre contra l'Atlètic de Madrid per cap de les jugades que reclama el tècnic Josep Mourinho. Des de Madrid, el davanter Kylian Mbappé fa autocrítica en declaracions al diari AS.
5: Sí, sí, a trabajar y hacer más. El resto es la gente o otra persona que pueden hablar de eso. Nosotros tenemos que hacer más y trabajar para, como lo ha dicho, que vuelve la ilusión en el Real Madrid y que vuelven los títulos.
4: I pel que fa a l'Atlètic de Madrid, per la seva banda, demana acabar amb l'assetjament arbitral després de l'allau de crítiques arran del derbi madrileny. Avui hi ha cimera d'entrenadors a Madrid amb l'absència del tècnic blanc, Josep Mourinho, que ja ha anunciat que no hi anirà.
2: 3cat Info.
4: En uns minuts, a les 12, els jugadors de la selecció espanyola de futbol es concentren a les Roces, a Madrid, per preparar els partits de la Lliga de les Nacions que disputaran els pròxims dies. A la tarda, a les 7, faran un entrenament obert al públic. El primer partit d'Espanya serà aquest dissabte contra Anglaterra a Wembley. També jugarà contra Croàcia a Sevilla el dimarts que ve, contra la República Txeca a Oviedo el 3 d'octubre i, novament, contra Croàcia el 6 d'octubre a Split. L'aturada coincideix amb la renovació de Luis de la Fuente com a seleccionador espanyol fins al 2032.
6: Es mi otra familia y me gusta estar siempre muy cercano a mis seres queridos. Quiero seguir en la Federación Española de Fútbol. Me ha encantado. No he tenido ni que escuchar ni de no escuchar. Ni lo sé ni nos interesa. Solo quiero continuar en la Real Federación Española de Fútbol durante muchos años. Es lo que verdaderamente me hace muy feliz y porque, reitero otra vez más, me siento en mi casa.
4: En aquesta llarga aturada internacional de futbol, que durarà fins al 10 d'octubre, el Barça perd 17 jugadors, l'Espanyol perd 3 jugadors i el Girona 6, tot i que la Lliga de Segona Divisió no s'atura. I encara en futbol, l'Europa destitueix el tècnic Josep Maria Jané després de 4 jornades. Luis Blanco, que va dirigir l'Atlètic Balears i l'Espanyol en diferents categories, es fa càrrec de l'equip. El Joventut de Badalona celebra el títol de la Supercopa de Bàsquet amb la seva afició en una festa a la plaça de la Vila d'aquest municipi. Els aficionats verdinegres van omplir ahir la plaça per celebrar un títol que no aixecaven des de feia 18 anys. La festa va començar pels jugadors i tècnics de la penya que van anar a peu fins a l'Ajuntament, on els van rebre a la sala de plens i després van sortir al balcó per compartir el títol amb els seguidors. Els més aclamats, Ricky Rubio i Nicola Provitola, escollit millor jugador de la final.
7: Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar del que vam viure ahir a l'Olímpic, que va ser molt màgic. Crec que la penya és màgica, viure això és màgic, així que moltes gràcies.
8: Yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la penya siga creciendo y que volvamos otra vez

0: la fiesta. Vamos por más.
1: En tenis, avui comença la fase final de la Copa Billie Jean King a Shenzhen, a la Xina. L'equip espanyol, amb la catalana Marina Bassols, debuta demà contra el Kazakhstan. L'equip dirigit per Carla Suárez destaca l'absència de Paula Badosa, que es va operar a l'agost i s'ha reincorporat a la competició individual, però finalment no serà en aquest torneig per equips. La tenista Blanes Marina Bassols es mostra il·lusionada a participar en aquesta edició de la Billie Jean King.
2: Supercontenta, al final, volver aquí a l'equip con las jugadoras que nos llevamos súper bien y también yo, después de este año, yo creo que refleja un poco, ¿no?, el trabajo que he estado haciendo y también pues de momentos que he pasado.
3: Trescat Info.

0: Les 12 del migdia. El Tribunal Constitucional active avui el compte enrere perquè Carles Puigdemont pugui tornar de l'exili i els principals líders del procés siguin amnistiats. L'advocat de Carles Puigdemont contempla que l'expresident pugui tornar a finals d'octubre un cop el jutge aixequi l'ordre de detenció i sense esperar que s'aprovi l'amnistia. La nova estratègia del govern espanyol per aconseguir l'oficialitat del català a Europa no convenç els socis europeus. Descarten barrejar aquest reconeixement amb l'adhesió al club comunitari de nous estats com ara Montenegro o Albània. Avui comença la 81a reunió de l'Assemblea General de l'ONU a Nova York amb el discurs del president nord-americà Donald Trump, que viu un moment de popularitat baixa. Firmarà un acord que li ha de permetre augmentar la presència militar nord-americana a Groenlàndia. Pugen les infeccions respiratòries i destaca un augment dels casos de Covid amb una xifra lleugerament superior a la de la mateixa setmana de l'any passat. La grip també repunte, tot i això, sempre situats en un nivell baix de transmissió. Retards en el desenvolupament del llenguatge, dificultats d'atenció i trastorns del son són alguns dels efectes de l'ús abusiu de les pantalles. La Generalitat ha elaborat una guia per advertir dels riscos de l'ús excessiu de les pantalles, adaptada a cada etapa vital i fins a l'adolescència. La Sagrada Família podria estar totalment acabada d'aquí 10 anys. El patronat proposa un acord de mínims amb els veïns i l'Ajuntament de Barcelona que passaria per reubicar o indemnitzar els veïns del bloc de Núñez i Navarro per culminar l'obra del temple amb la façana de la Glòria i l'escalinata. Unió de Pagesos denuncia una caiguda del 40% del preu que es pagué al productor d'arròs. El sindicat agrari reclama a la Unió Europea que aturi l'entrada d'aquest producte del sud-est asiàtic. Tarragona viu immersa en la Festa Major de Santa Tecla després d'un pregó que ha apostat per la inclusió a càrrec dels capitans del Nàstic. Avui serà el torn de la Cercavila i els balls parlats com el de Dames i Vells o el d'en Serrallonga.
1: Esports.
0: Montse Raia, bon dia.
2: Hola, bon dia. Paredes i Aitana participen en l'últim entrenament del Barça aquesta hora abans de l'estrena a la Champions demà contra el París Futbol Club. Les dues van ser baixa per lesió contra l'Alavés. Avui comença la Champions femenina amb partits destacats com el Bayern de Múnich, Manchester City i a les 9 del vespre el Real Madrid-PSG. El Joventut de Badalona va celebrar ahir el títol de la Supercopa de Bàsquet amb la seva afició. Entre els jugadors més aclamats, els bases Enrique Rubio i Nicola Provitola. I en tennis ha començat la fase final de la Copa Billie Jean King a Shenzhen, a la Xina. L'equip espanyol amb la catalana Marina Bassols debuta demà contra el Kazakhstan.
0: Encarem la darrera tarda de l'estiu astronòmic, però amb termòmetres que continuaran a la banda alta, tot i això baixaran 2 o 3 graus respecte a ahir. Molts valors màxims es mouran entre els 27 i els 32 graus, localment per sobre a la Conca de l'Ebre. Sol en general amb alguna nuvolositat al prelitoral central.
3: Trescat Info.
0: 12 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, sigueu benvinguts. Com us dèiem, està en marxa el ple del Tribunal Constitucional que donarà el tret de sortida a amnistiar Carles Puigdemont i els exconsellers per la malversació. El Tribunal comença a estudiar

0: el recurs de Jordi Turull contra la negativa del Suprem d'amnistiar-lo. Anem cap a Madrid. En té els detalls la Paula Brujats.
1: Sí, el cas de Jordi Turull ha caigut en mans d'un magistrat conservador del català José María Macías, que es nega a amnistiar la malversació. La proposta de sentència que ha redactat i que es debat a aquesta hora és desfavorable, però té zero opcions de prosperar perquè la majoria progressista del Constitucional s'imposarà i encarrilarà el debat a favor d'amnistiar la malversació del procés. El d'avui és un primer tràmit, és imprescindible, però la cita clau al Constitucional serà el proper 6 d'octubre. És a partir d'aquest dia quan el Tribunal té previst dictar la primera sentència a favor d'amnistiar la malversació i això obligarà els jutges del Suprem, el jutge Llarena, a retirar l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont. Gonzalo Boy, el seu advocat, ha dit a TV3 que llavors serà el moment del retorn.
2: Yo creo que la fecha la va a poner el juez Llarena, básicamente cuando él dicte la resolución que tenga que dictar. Una vez que esté la sentencia del juez Llarena, la analizaremos y a partir de ahí el presidente tomará la decisión personal i política que corresponda. No?
1: L'amnistia entra definitivament al seu capítol final. Avui comença aquest compte enrere per aclarir el futur dels líders del procés. Aquesta primera sentència del Constitucional, que s'espera per a mitjans d'octubre, també obligarà el Suprem a aixecar la inhabilitació dels exconsellers, encara que l'aplicació definitiva de l'amnistia pot trigar una mica més.
0: Gràcies, Paula. Anem ara a la capital comunitària. Els socis europeus donen l'esquena a la proposta del govern espanyol per aconseguir l'oficialitat del català. Els ministres europeus no volen barrejar el reconeixement d'aquesta llengua amb l'adhesió de nous estats com Montenegro o Albània, cosa que l'executiu de Pedro Sánchez defensa a Brussel·les. Corresponsal a Brussel·les, Bruno Fortià Miras.
3: El govern espanyol creu que el català hauria de ser oficial abans que el montenegrí o l'albanès.
4: Espanya confia que esto va a ocurrir y estoy convencido de que esto va a ocurrir antes de que s'incorporen altres estats membres a la Unió Europea.
3: Madrid evita aclarir si el reconeixement del català serà una línia vermella per votar a favor de l'entrada de nous països membres a la Unió Europea. Però sigui com sigui, Alemanya ja li ha parat els peus al govern espanyol. Berlín es nega a vincular l'oficialitat del català amb l'adhesió de Montenegro o Albània.
5: Això no ha de bloquejar ni retardar l'adhesió de nous països. El procés ha de continuar i en aquest sentit demanaria una mica més d'esperit europeu.
3: I l'opinió d'Alemanya importa perquè fins ara ha estat un dels principals esculls per aconseguir el reconeixement del català a Europa. Suècia també critica la nova estratègia del govern espanyol.
6: L'ampliació de la Unió Europea és una cosa i el debat sobre les llengües n'és una altra. No s'haurien de barrejar els dos temes.
3: I per a Lituània, barrejar les dues coses és inacceptable i diu que es queixarà avui a la reunió davant del govern espanyol. Com a molt, a la trobada hi haurà un petit debat. No s'espera que hi hagi cap votació sobre l'oficialitat del català. Per aprovar-la caldria el suport unànime dels 27 països europeus i això encara queda molt lluny.
0: Anem de Brussel·les cap a Nova York perquè l'Assemblea General de l'ONU arrenca avui amb el discurs del president dels Estats Units, Donald Trump, a mig del debat sobre els riscos de la intel·ligència artificial, la inestabilitat a l'Orient Mitjà i la guerra activa de Rússia contra Ucraïna. Trump, que viu el moment de més baixa popularitat, ha de firmar avui un nou acord sobre Groenlàndia que ha de permetre el desplegament de més militars nord-americans en aquest territori semiautònom de Dinamarca que està situat entre l'Àrtic i el continent americà i que té abundants recursos energètics. Nova York, Oriol Serra.
7: Donald Trump centrarà avui l'atenció de l'Assemblea General de l'ONU amb el seu discurs d'obertura, però també amb d'altres qüestions de l'agenda internacional, com són el lideratge en l'àmbit de la intel·ligència artificial o la guerra de l'Iran. Serà l'última assemblea amb el portuguès Antonio Guterres com a secretari general de l'ONU. Segons el seu exassessor, Jeffrey Feldman, el llegat que deixa Guterres no és especialment positiu.
8: Guterres és un interlocutor brillant, té un gran domini de la història, té anècdotes meravelloses per il·lustrar el que explica, però ha paralitzat l'ONU amb un clima de cautela pel que fa a la seva agenda política de pau i seguretat.
7: Avui també està previst que els Estats Units i Dinamarca signin formalment l'acord sobre el control militar i la sobirania de Groenlàndia i que en donin a conèixer els detalls.
0: Per cert, que Trump ha tornat a defensar les restriccions en l'accés a alguns mitjans de comunicació a la Casa Blanca. S'hi ha referit després de reunir-se amb l'alcalde de Nova York, Zoran Mandani.
9: Crec que aquests mitjans tenen l'obligació de ser justos i si es tracta de notícies falses, tinc l'obligació de no permetre-les. La Casa Blanca és la més especial de totes les cases i crec que tinc l'obligació de no permetre notícies falses. Són molt dolentes per al país i per a la seguretat nacional.
0: 12 i 9 minuts. En l'última setmana han pujat les infeccions respiratòries i destaca un augment dels casos de Covid.

0: Covid, segons les dades que fa públiques el Departament de Salut. Els últims 7 dies el virus de la Covid ha estat el més predominant, a més de 1.800 casos registrats a les urgències. Són 800 més que la setmana anterior, una xifra lleugerament superior si ho comparem amb la mateixa setmana de l'any passat. En la població infantil, les infeccions més freqüents han estat també per SARS-CoV-2. La grip també repunta en 800 casos més que la setmana passada. Tot i aquesta tendència a l'alça, el nombre d'infeccions tant de Covid com de grip estan a nivells basals, és a dir, dins el rang baix de transmissió. El Sindicat de Professors de Secundària descarta que el debat obert al Consell d'Educació per encàrrec del Govern pugui respondre als problemes de l'ensenyament a Catalunya. El sindicat, per cert, ha presentat una simulació dels resultats de PISA sense el fiasco que va invalidar les dades catalanes. Barcelona, Montse Poblet.
1: La simulació dona per fet que el 23% d'alumnes que es van excloure de la mostra estan a la franja dels que obtenen pitjors resultats acadèmics. Amb ells inclosos, Catalunya se situa en 12a posició de l'Estat pel que fa a les matemàtiques i en 11a en ciències i lectura. Ignasi Fernández, secretari general del Sindicat de Professors de Secundària, parlava així dels resultats de l'informe.
2: Dintre del desgavell i el desastre general d'OCDE i d'Espanya, la conclusió de l'informe és que Catalunya obté uns resultats desastrosos, preocupants, per no dir ja inquietants, i amb els quals s'ha de buscar una solució radical. I ja vagi per endavant que no passa per convocar el Consell d'Educació de Catalunya, perquè tornarem a caure en el mateix lloc on érem.
1: El sindicat no té representació al Consell i, malgrat la seva desconfiança en el procés iniciat ahir, reivindica poder participar-hi. Creuen que la solució per millorar resultats passa per reconèixer l'autoritat dels docents, recuperar el valor de l'esforç, posar el coneixement en el centre de l'aprenentatge i replantejar-se el model d'escola inclusiva.
0: Doncs bé, retards en el desenvolupament del llenguatge, dificultat d'atenció, augment de pes o càries, són només alguns dels efectes de l'ús abusiu de pantalles. La Generalitat ha plasmat tots aquests riscos en una guia segons cada etapa vital fins a l'adolescència, que servirà per denunciar els perills de les pantalles, però també per establir-ne recomanacions d'ús en cada etapa dels infants i joves. Alerten que entre els 0 i 6 anys ja apareixen problemes relacionats amb l'aprenentatge, com miopia, augment de pes o càries, i aquests símptomes s'amplien encara més durant l'adolescència. De fet, un de cada 4 adolescents té addicció a internet. Lluïsa Conejos és subdirectora d'Addiccions de la Secretaria de Salut Pública.
3: Aquest ús problemàtic té un impacte, té a veure amb la son, amb l'activitat física, amb la salut mental, amb l'autoimatge, amb les relacions socials, a l'exposició de continguts inadequats, amb la privacitat, també a desenvolupar conductes de risc.
0: És el cas de Marc Planés, de 16 anys, ha superat l'addicció a les pantalles. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, subratlla que en un principi no era conscient que s'hi podia enganxar.
4: Al principi no sabia el que era una addicció al mòbil. Un cop estàs amb el TikTok hores i hores, pues, te n'adones que sigues una addicció. Més bé al mòbil, sí al mòbil, però al TikTok també, saps? Està tot el dia ja amb el mòbil sense fer res, perdent el temps. Clar, en comptes d'estar mirant el TikTok, pots estar fent altres coses, com estudiant, fent activitats amb tons pares.
0: El govern presenta avui una acció conjunta de diferents departaments amb mesures i recomanacions per a un ús més conscient i saludable de les pantalles.
5: Tresca Info.
6: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
7: I sopem a les millors taules del món.
8: En aquesta terra protegim i acollim.
9: Fem barri i fem pinya.
10: I fem. I no deixem de fer.
11: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
12: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
13: Generalitat de Catalunya.
14: El govern de tothom.
15: Torna a la rutina amb la tranquil·litat i la seguretat de comptar amb un cuidador contractat legalment. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
5: Tresca Info.
0: L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat augmentar de manera progressiva la taxa turística als creueristes de curta estada fins als 24 euros el 2030. Per altra banda, la Comissió Extraordinària d'Economia ha votat en contra de modificar les actuals ordenances fiscals per tal de pujar la fiscalitat turística. Ajuntament de Barcelona, Anna Escura.
16: A partir d'ara, totes dues propostes passen a exposició pública perquè s'hi puguin presentar al·legacions. L'increment de la fiscalitat turística s'ha tombat amb els vots en contra del PP, Vox i Junts i l'abstenció dels Comuns. Sentim Jordi Valls, regidor d'Economia, i Marc Serra, portaveu dels Comuns.

0: En un context on les valoracions patrimonials dels hotels augmenten, on dos terceres parts d'aquests hotels que estan afectats no són propietat dels hotels, sinó de fons d'inversió, i on els actius hotelers en aquesta ciutat s'han multiplicat a vegades per dos, i també s'ha multiplicat el preu de l'habitació d'una forma substancial, no és de justícia social augmentar la fiscalitat d'aquest sector.
1: L'alcalde de Collboni ens porta unes ordenances fiscals sense negociar-les, sense parlar-les, sense incorporar cap de les propostes que el nostre grup ha posat sobre la taula.
2: L'increment de la taxa turística als creueristes de curta estada s'ha tirat endavant amb el suport del PSC, Junts i Esquerra.
0: Tanquem aquest expedient també havent negociat amb Esquerra Republicana, pactem destinar recursos a impulsar un programa de reforç escolar i a incrementar el pressupost del mateix programa. Tardes educatives per garantir que l'educació dels nostres fills no depenguin de la renta i la situació social dels seus pares. I el grup de Junts ja els hi avanço que assumim el compromís en els propers pressupostos 27 i en un futur d'incrementar la inversió destinada a adaptació al canvi climàtic, com ara el Pla d'Ombres, entre d'altres, tal com vostè demanava.
2: Sobre la reducció de creuers de curta estada a la ciutat, Jordi Valls ha recordat l'objectiu que els creueristes d'escala siguin zero. Seguint l'acord amb el Port de Barcelona de reduir les terminals de 7 a 5, ha anunciat que el 30 d'octubre deixarà d'operar la terminal C del Moll Adossat i que el 31 de desembre deixarà de fer-ho la terminal del World Trade Center.
3: Un quart d'una del migdia. Recordeu que des de les 10 i fins les 5 de la tarda hi ha vaga als autobusos urbans de Barcelona. Els serveis mínims només són del 20% fins a les 4 de la tarda i del 40% entre 4 i 5. La vaga arriba després del fracàs de les negociacions d'última hora entre els sindicats i la direcció de l'empresa per desencallar el nou conveni col·lectiu.
4: El temps.
3: Amb el Francesc Mauri.
5: Tarda de sol a tot Catalunya. S'observa algun interval nuvolós local en alguns punts. Molt poca cosa i no ha de passar d'aquí, evidentment. De fet, també demà esperem domini del sol i probablement d'aquí a diumenge també el sol s'imposi tot i alguna nuvolositat. I sobretot el que no vol variar gaire és el termòmetre. Ahir vam tocar sostre a diverses comarques, recordem, rècords històrics en el cas de tres observatoris del país, repetició de fet del rècord en el cas de l'Observatori Fabra de Barcelona i nous rècords a l'aeroport de Reus o a Constantí. Doncs bé, avui no se n'esperen, baixen 2 o 3 graus les temperatures, però atenció perquè podrien repuntar demà passat divendres amb nous valors realment fora de to, per baixar lleugerament, però mantenint-se sempre per sobre dels habituals per l'època, el proper cap de setmana.
3: En 10 anys, una dècada, la Sagrada Família podria estar totalment acabada. Per culminar l'obra del temple en aquest termini, el patronat proposa un acord de mínims amb els veïns i l'Ajuntament de Barcelona que implicaria reubicar o indemnitzar els veïns del bloc de Núñez i Navarro i poder construir la façana de la Glòria i l'escalinata. Ara esperen que l'Ajuntament es pronunciï abans de les eleccions municipals. Barcelona, Marriera.
6: Aquesta seria l'opció de mínims pels responsables del temple que volen que les negociacions tirin endavant el més aviat possible, avançant així les obres. Uns treballs que es concentren principalment en la façana de la Glòria, la porta principal a la Sagrada Família. Xavier Martínez és el director general del temple.
7: Nosaltres el que hem demanat és que per acabar la Sagrada Família aquest edifici no pot estar perquè no ens permet acabar. Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat, on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar.
6: Sobre el concurs de la façana de la Glòria, asseguren que encara estan analitzant les opcions dels tres arquitectes i que de moment està tot molt obert i no descarten cap opció, és a dir, podrien triar un dels arquitectes, més d'un o fins i tot cap d'aquests tres. I pel que fa a l'impacte de la visita del Papa, asseguren que ara la majoria de visitants són de nacionalitat espanyola, fins i tot per davant dels Estats Units, que ha capçalat la llista durant molts anys. I molts d'aquests visitants són catalans i fins i tot de Barcelona.
3: Els hotels catalans han rebut aquest agost el nombre de turistes més elevat de la història, més de 2.800.000 visitants, i s'ha superat el 9 milions de pernoctacions, també per primera vegada. El que més ha crescut és el turisme estranger, que ha augmentat més d'un 6% en relació amb fa un any. En concret, s'han allotjat en hotels catalans prop de 2 milions d'estrangers, però el turisme vingut de la resta de l'Estat també ha marcat un màxim. Si ho mirem per demarcacions, les que més han augmentat el nombre de turistes

0: són Tarragona i Barcelona. A Girona les xifres són similars a les de l'any passat, tot i que el turisme estranger ha baixat lleugerament. Lleida és l'única demarcació que ha perdut visitants. Pel que fa a les pernoctacions, l'estada mitjana als hotels catalans ha estat de 3,14 nits, una xifra lleugerament inferior a la de l'any passat. Catalunya és la segona comunitat que més n'ha concentrat. Les Balears lideren el rànquing pel que fa al nombre de nits que hi han passat els estrangers. I entre els punts turístics amb més pernoctacions destaquen Barcelona, Madrid i Calvià. Unió de Pagesos reclama a la Unió Europea que deixi d'importar arròs del sud-est asiàtic pels danys que ha provocat el sector de l'arròs, denunciant que el preu que es paga al productor ha baixat un 40%. Tortosa, Jordi Barranca.
1: Que s'aturin les importacions és una de les mesures incloses als tractats de lliure comerç amb països com Myanmar, Cambodja, Vietnam o Tailàndia. Fins al 2025 entraven entre 200.000 i 240.000 tones d'arròs. Aquell any, però, la situació canvia. Josep Antoni Vidal, responsable del sector de l'arròs d'Unió de Pagesos.
2: Una és parar les importacions, perquè, clar, importar arròs han tocat el mercat i l'han destrossat. I la segona qüestió és que, degut a la destrossa de la incompetència dels nostres dirigents polítics, hi ha una sèrie de diners que està precisament i no estan. Per tant, estarem parlant pel 2027.
1: A dia d'avui, el preu que es paga al productor és d'uns 33 cèntims al quilo, quan com a mínim s'haurien de pagar 45 cèntims per no treballar pèrdues. Per tot plegat, a través del sindicat Unión de Uniones, el seu homòleg, el conjunt de l'Estat, reclamen canvis a Europa.
2: Evidentment, algú ha descobert aquí a Europa de comprar barat o fora d'Europa i vendre car aquí a Europa. Els consumidors no ho notem, la baixada de preus, però els productors sí. I després d'aquestes coses mal fetes, ens trobem en aquesta situació de l'arròs a 30 cèntims com fa 10 anys. Això és degut a que Europa no pensa en l'agricultura, evidentment, i el Ministeri d'Espanya tampoc.
1: Per traslladar les demandes ja han demanat reunions tant amb el conseller com amb el ministre d'Agricultura.
0: Acabem de saber que hi ha un incendi que crema una urbanització de luxe a Ordino, Andorra. El foc, que no ha fet cap ferit, ha afectat els 7 blocs i els 52 pisos de la promoció, on encara no hi vivia ningú. I tenim allà el Joaquim Albalate.
3: L'incendi, que va començar a 3:15 de la matinada, ha afectat tots els edificis de l'urbanització La Carola, encara en construcció. Les flames han afectat els 7 blocs de pisos amb 52 habitatges. S'han cremat uns 10.000 metres quadrats de pisos i 12.000 d'aparcament, però no hi ha hagut afectacions personals. Esther Molné és la ministra d'Interior i Justícia.
4: Es descarta que hi hagi víctimes, doncs, perquè aquest edifici no estava habitat. De fet, l'obra encara no s'havia entregat i no estava habitat. També tranquil·litzar la població, perquè els bombers s'han centrat, òbviament, en que no s'escampi el bosc. I en aquest sentit està controlat i l'incendi no té perill d'escampar-se.
3: Sobre el terreny hi treballen 15 dotacions de bombers, dues de les quals del Parc de la Seu d'Urgell dels Bombers de la Generalitat. La Carola és un complex de luxe dissenyat pel prestigiós arquitecte Jean Nouvel, que es va presentar aquest estiu després de 20 anys de treballs. La idea era que els edificis s'integressin a la muntanya amb formes i materials que es dissimulessin amb l'entorn. La meitat dels pisos ja s'havien venut per preus de fins a 6 milions d'euros.
5: Catalunya al dia. L'informatiu diari de 3CAT Info amb les notícies de les nostres comarques. T'expliquem el que passa aquí, al teu voltant, al costat de casa. Catalunya al dia. De tu a tu, amb confiança, amb rigor, amb complicitat. Catalunya al dia, de dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, a 3CAT Info, amb Estel Batet Carles.
6: I som i t'escoltem.
0: Avui i demà, vigília i dia de Santa Tecla, més del seguici, els balls parlats en baixen als carrers del centre i dels barris de Tarragona. En total, la ciutat compta mitja dotzena de balls, entre els quals el ball de Serrallonga, que enguany celebra el 40è aniversari. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
7: Si bé la primera referència històrica a Tarragona remunta al 1854, el ball inspirat en el bandoler Joan Serrallonga es va recuperar l'any 1987. De fet, el grup, que enguany celebra el 40 aniversari, recupera els guions d'aquell primer any i del segon. Marina Molina és presidenta del ball i explica com han evolucionat els continguts d'aquest.
8: En un principi parlaven de històries típiques de bandolerisme, doncs robatoris, morts, atracaments... I llavors es va decidir canviar i parlar de temes d'actualitat de la ciutat a nivell autonòmic, estatal, i després petites pinzellades a nivell internacional, perquè també tenim bandolers amb nom de fora, tipus l'italià o el gabatxo.
7: Amb motiu d'aquest aniversari, el ball ha volgut donar protagonisme a les dones a través del personatge de Joana Massissa, que es diu que era la parella de Serrallonga.
8: Volem trobar aquest fil conductor de posar en valor la figura de la dona a la cultura popular, perquè sí que és cert que en un principi doncs, les dones estàvem a la part del darrere, però arrel, per exemple, doncs, de la inclusió de la recuperació del ball de Serrallonga i bueno, doncs, poquet a poquet hem anat trencant sostres i ara mateix doncs, la cultura popular no s'entén sense el paper de la dona.
7: En aquesta línia, Molina destaca que des del principi, quan es va recuperar el ball, les dones hi han participat sempre activament. A més del ball de Serrallonga, d'altres com el de Dames i Vells, el de Diables, Gitanes, Pastorets i el més jove, el de Sebastiana del Castillo, es podran veure en diferents punts de la ciutat entre avui i demà.
5: 3CAT Info.
0: I els esports fins a 1:15.
5: Esports.
0: Montserrat Raia, bon dia.
6: Hola, bon dia. Avui comença la fase de grups de la Champions femenina de futbol amb la primera jornada de la competició. El Barça, que defensa el títol, debutarà demà contra el París Futbol Club a casa amb el dubte d'Aitana i Paredes. Les dues jugadores participen a aquesta hora amb normalitat a l'entrenament que fa l'equip, l'últim abans del debut europeu. Cap de les dues futbolistes, però, va jugar divendres contra l'Alavés en partit de Lliga i van ser baixa per lesió. A la una del migdia sentirem a la prèvia el tècnic de Barça, Pere Romeu, i la davantera, Eva Peijor. El Barça-París Futbol Club de la Champions serà demà a les 9 del vespre al Johan Cruyff amb la transmissió en directe de la TDG a Catalunya Ràdio. Avui comença la Champions femenina de futbol amb diversos partits destacats de la primera jornada a 6:45. El Bayern de Múnich-Manchester City també jugarà el Juventus-Benfica i a les 9 del vespre al Madrid-PSG. A la primera divisió de futbol masculina continua l'embolic per l'arbitratge del derbi madrileny. El president de la Lliga, Javier Tebas, entén les queixes de Madrid, però no les formes. Tebas diu que la manera que té Madrid de protestar pels àrbitres no és la correcta i assegura que l'equip blanc no va perdre contra l'Atlètic de Madrid per cap de les jugades que reclama el tècnic José Mourinho. Des de Madrid, el davanter Kylian Mbappé fa autocrítica, diu en declaracions al diari AS, que a Madrid li cal treballar més per millorar. I admet que la derrota contra l'Atlètic de Madrid és un pas enrere a la Lliga.
9: Paso atrás, muy difícil, queríamos ganar, sabíamos qué tipo de partido vamos a tener, pero es difícil, pero el equipo ha dado todo y seguimos adelante porque queda muchísimo en la temporada y yo pienso que tenemos que seguir en el buen camino.
6: L'Atlètic de Madrid, per la seva banda, demana acabar amb l'assetjament arbitral després de la llau de crítiques arran del derbi madrileny. Avui hi ha cimera d'entrenadors a Madrid, amb l'absència del tècnic blanc José Mourinho, que ja ha anunciat que no hi anirà.
5: 3CAT Info.
6: A aquesta hora, els jugadors de la selecció espanyola de futbol es concentren a les Roces, a Madrid, per preparar els partits de la Lliga de les Nacions que disputaran els pròxims dies. A les 7 de la tarda hi ha un entrenament de portes obertes. El primer partit d'Espanya serà aquest dissabte contra Anglaterra a Wembley. També jugaran contra Croàcia a Sevilla el dimarts que ve, contra la República Txeca a Oviedo el 3 d'octubre i novament contra Croàcia el 6 d'octubre a Split. L'aturada coincideix amb la renovació de Luis de la Fuente com a seleccionador espanyol fins al 2032.
10: Nosotros no nos conformamos con lo que hemos conseguido hasta ahora. Es un sentimiento de todo el grupo de nuestro. Lo mejor está por llegar.
6: En aquesta llarga aturada internacional de futbol que durarà fins al 10 d'octubre, el Barça perd 17 jugadors, l'Espanyol perd 3 jugadors i el Girona 6, tot i que la Lliga de Segona Divisió no s'atura. I encara en futbol, l'Europa destitueix el tècnic Josep Maria Jané després de 4 jornades. L'equip ha sumat un punt i es troba 19è a la classificació de Primera Federació. La directiva i l'àrea esportiva del club consideren que s'ha produït una pèrdua de confiança que ha motivat aquesta decisió. El substitueix Luis Blanco, que va dirigir l'Atlètic Balears i l'Espanyol en diferents categories.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: El Joventut de Badalona celebra el títol de la Supercopa de Bàsquet amb la seva afició en una festa grossa a la plaça de la vila d'aquest municipi. Els aficionats verdinegres van omplir ahir aquesta plaça per celebrar un títol que no aixecaven des de feia 18 anys. Els jugadors més aclamats, Ricky Rubio i Nicola Provito, l'escollit millor jugador de la final de la Supercopa.
11: Yo quiero que tomemos esto como un impulso que Badalona siga creciendo, que la peña siga creciendo y que volvamos otra vez a disfrutar de esta fiesta. Vamos por más. Visca la peña y visca Badalona.
6: En tenis, avui comença la fase final de la Copa

0: Billie Jean King a Shenzhen, a la Xina. L'equip espanyol amb la catalana Marina Bassols debuta demà contra el Kazakhstan. L'equip dirigit per Carla Suárez destaca la baixa de Paula Badosa, que es va operar a l'agost i s'ha reincorporat a la competició individual, però finalment no serà en aquest torneig per equips. Sentim la tenista de Blanes, Marina Bassols.
1: Supercontenta al final, volver aquí a l'equip con las jugadoras que nos llevamos súper bien y también yo, después de este año, yo creo que refleja un poco, ¿no?, el trabajo que he estado haciendo y también pues de momentos que he pasado.
0: I a Montreal, al Canadà, avui continuarà el Mundial de Ciclisme en Carretera. A la contrarrellotge mixta per equips hi participaran les catalanes Paula Blasi i Mireia Benito.
2: Dos quarts d'una del migdia, estem pendents que comparegui la consellera portaveu Sílvia Paneque per donar compte dels acords del govern reunit com és habitual els dimarts. De seguida que comenci anirem en directe al Palau de la Generalitat. Mentrestant fem un repàs de les principals informacions d'aquest darrer dia d'estiu. El Tribunal Constitucional activa avui el compte enrere perquè Carles Puigdemont pugui tornar de l'exili i els principals líders del procés siguin amnistiats. L'advocat de Puigdemont preveu que l'expresident pugui tornar a finals d'octubre un cop el jutge aixequi l'ordre de detenció i sense esperar l'aprovació de l'amnistia. La nova estratègia del govern espanyol per aconseguir l'oficialitat del català a Europa no convenç els socis europeus. Descarten barrejar aquest reconeixement amb l'adhesió al club comunitari de nous estats com Montenegro o Albània. I avui es posa en marxa la 81a reunió de l'Assemblea General de l'ONU a Nova York amb el discurs del president dels Estats Units, Donald Trump, que viu un moment de popularitat baixa. Firmarà un acord que li ha de permetre augmentar la presència militar nord-americana a Groenlàndia. En esports, que destaquem a aquesta hora, Montse?
0: Paredes i Aitana participen en l'últim entrenament del Barça abans de l'estrena a la Champions demà contra el París Futbol Club. Totes dues van ser baixa per lesió contra l'Alavés a la Lliga. Avui comença a jugar-se ja aquesta Champions femenina de futbol.
2: Darrera tarda de l'estiu astronòmic, però amb termòmetres que continuaran a la banda alta. Tot i això, baixaran 2 o 3 graus respecte a ahir. Molts valors màxims es mouran entre els 27 i els 32 graus localment per sobre a la Conca de l'Ebre. Sol en general amb alguna nuvolositat al prelitoral central.

0: compareix per tant ja la consellera portaveu Sílvia Paneque, l'escoltem en directe.
1: De la conversa inicial del Consell Executiu, posar en valor no només el Dia Mundial de la Pau que es celebrava ahir, sinó l'acte organitzat per la Fundació Pau Casals, el Congrés de Diputats, que es celebrava ahir, com dic, amb la presència del president Illa també. Tornar a posar en valor aquests valors de la pau, precisament en un moment on veiem que els conflictes internacionals alguns s'endureixen, romanen i es tornen més complexes i tenen no només un cost en vides humanes, sinó també costos en el dia a dia a nivell internacional, i impressiona o sorprèn d'alguna manera la vigència del discurs de Pau Casals en un moment com l'actual, precisament per aquest context de violència i d'esdeveniments que ens fan reflexionar precisament sobre la necessitat de recuperar i promoure aquests valors de pau. La segona qüestió que ha format part també de la conversa primera abans d'entrar en els acords de govern del propi Consell Executiu és, saben vostès, que en el marc de transformació en les polítiques prioritàries del govern n'hi ha un de especialment rellevant en aquests moments, que és com afrontem des del govern i des del país un marc de digitalització responsable. Aquesta és una qüestió que té una dimensió internacional també, que a instàncies europees s'ha començat també a treballar i a abordar, i en la qual Catalunya no només vol estar a l'alçada, sinó que vol desenvolupar marcs normatius i marcs de treball pioners.

en aquest sentit. Precisament el president Illa aquest matí ja anunciava tot un conjunt de mesures per garantir que aquest procés de digitalització sigui responsable i es desenvolupi amb consciència i sobretot tingui plenes garanties amb el desenvolupament dels nostres infants i adolescents. En aquest marc ha estat en el que la consellera Pané ens ha presentat un informe molt detallat que tenen vostès ja en aquests moments a disposició, si el volen consultar. Un informe extens, com dic, que té dues virtuts. Una primera, que està basat en el coneixement científic, en l'evidència científica. S'han revisat més de 700 articles científics durant 2 anys i la segona virtut és que està plantejat des d'una mirada de salut pública. És a dir, estem en un moment on ja de fet l'OMS tipifica o determina els problemes de salut pública vinculats a les addiccions en l'ús de pantalles, sobretot en edats primerenques. Per tant, aquesta perspectiva és la que fa molt adequat aquest coneixement posat a disposició del desenvolupament de polítiques públiques, que ara els detallaré. Fonamentalment, aquest estudi el que ens diu és una qüestió que potser doncs alguns de nosaltres, no? o part dels catalans i catalanes podia intuir, però insisteixo que en aquests moments l'afirmació que fem està basada en coneixement científic, i és que l'ús excessiu de pantalles en global, per tant estem parlant de dispositius mòbils, de pantalles, de xarxes socials, pot generar i de fet genera addicció, i que aquestes addiccions estan afectant d'una manera molt especial infants i adolescents. Algunes dades per posar marc a això que dic. En aquests moments, la població adulta, a partir de 16 anys, el 99% de catalans i catalanes disposen d'un dispositiu digital intel·ligent, un smartphone, perquè ens entenguem, i per tant té un accés ampli a les xarxes. El contacte habitual amb aquest tipus de dispositius i pantalles, l'edat mitjana a Catalunya és de 10,8 anys. L'edat mitjana en què els infants tenen contacte amb aquestes pantalles. Dels 14 als 18 anys, les hores en dies lectius de dilluns a divendres que destinen els infants al nostre país en algun tipus de pantalla com les que he descrit és de 4,8 hores al dia. I això arriba a 6,7 hores en cap de setmana. Per tant, aquí és evident que tenim aquest impacte psicològic que també es relaciona amb altres problemes de salut, per això l'enfoc de salut pública, problemes de visió, problemes d'alimentació, de sedentarisme. Per tant, no és només l'impacte psicològic, sinó problemes de salut en general vinculat a l'ús d'aquestes pantalles en edats, com dic, de menors, fins a 16-18 anys. La resposta, entenem, que passa, evidentment, per una responsabilitat individual i de l'entorn familiar, però no només. Volem crear un entorn social, un entorn educatiu i un entorn normatiu també que ens ajudi a treballar per aquest benestar digital. I en aquest sentit el president ha anunciat, i les volia esmentar novament, algunes de les mesures que el govern es planteja desenvolupar. El primer, reforçar la lectura, el contacte amb els llibres i, per tant, fomentar la relació personals i del llibre físicament i no a través de les pantalles a les escoles. Per tant, fomentar lectures a les escoles des dels clàssics de la literatura catalana fins a autors més moderns, però en qualsevol cas obligatorietat de lectures mínimes d'autors a l'àmbit escolar. Segon, volem també que aquestes recomanacions d'aquest informe es traslladin a un marc normatiu, i per tant d'aquí al març del 2027 es preveu treballar un avantprojecte de llei que reguli tots els usos de les pantalles, insisteixo, en general. Per exemple, ens plantegem prohibir l'ús de la intel·ligència artificial en l'àmbit educatiu fins als 14 anys, el llindar orientatiu que ens marca aquest estudi plantejat per experts són aquests 14 anys. Per tant, és un dels objectius que poden formar part d'aquest marc normatiu. També s'estudiarà molt seriosament i pot formar part també d'aquest marc normatiu l'accés, la limitació o prohibició d'accés a menors de 15 anys a les xarxes socials. Això s'ha de fer de manera coordinada, i per això els deia que a nivell europeu també s'està treballant aquesta regulació de manera coordinada amb el govern d'Espanya i la Unió Europea. Per tant,
perseguim l'objectiu després de tenir

aquesta evidència i, i abordar-ho des de l'àmbit de la salut pública, traslladar tot aquest coneixement i evidència científica a un marc normatiu que ajudi a treballar en aquest àmbit del benestar digital. Per tant, amb aquest estudi hem sintetitzat tot el coneixement que en aquests moments tenim a l'abast i evidència científica sobre la prevenció de patologies i addiccions vinculades a l'ús de pantalles, com els dic, l'OMS ja ho té recollit com un problema de salut, i digitalitzar amb salut. I aquí, en aquesta regulació normativa, volem ser pioners i, per tant, aquests seran els propers passos del govern en aquest àmbit regulatori. Com els dic, vostès poden tenir accés, i tota la ciutadania, a aquest informe que en aquests moments ja està penjat a l'abast de tothom. I ara sí, passaria als acords de govern. Pròpiament començaria per l'acord del programa Regenera que presentàvem ahir amb el grup parlamentari d'Esquerra Republicana, amb la senyora Capella. Ho deia ahir, insisteixo avui, saben que estem intentant activar tots els mecanismes, totes les polítiques, tots els recursos que podem tenir a abast per tal d'abordar un dels principals problemes que tenim en aquests moments, no només a Catalunya, però també com és l'accés a un habitatge assequible. Des del principi de la legislatura hem estat activant polítiques de construcció del nou parc d'habitatge públic amb el Pla 50.000 i el Pla 214.000. També polítiques de tanteig i retracte, per tant, de compra d'habitatge ja construït o fons d'emancipació per ajudar els joves a accedir al seu primer habitatge. Hem continuat polítiques iniciades pel govern anterior i n'hem activat de noves, de regulació o intervenció del mercat de l'habitatge, però evidentment ens semblava que faltava un paquet de polítiques vinculades a la rehabilitació i a la regeneració. Per tant, aquest paquet, el Pla Regenera, va a actuar en part d'habitatge construït, privat o públic també, per tal de poder fer polítiques de rehabilitació i de convertir allò que en aquests moments són infraestructures inacabades o cases en nuclis antics amb estat de degradació. Tot allò que es pugui transformar en un habitatge, poder-ho fer a través d'aquests recursos, d'aquest pla Regenera. Perquè es facin una idea, dels 4 milions d'habitatges que hi ha en aquests moments a Catalunya, un 60% és anterior a 1980. Per tant, problemes d'eficiència energètica, d'accessibilitat i de degeneració en alguns àmbits. Concretament, allà on volem actuar i focalitzar molt específicament és en aquell parc d'habitatge que està envellit i en barris amb nivells de socials i de vulnerabilitat agreujats. I això, si em demanen que ho quantifiquéssim, estaríem parlant d'uns 560.000 habitatges a Catalunya en aquest moment. Si bé els fons Next Generation és veritat que han activat les polítiques de rehabilitació, aquests fons finalitzen, de fet ja han finalitzat, i per tant volem que aquesta roda de rehabilitació del nostre parc envellit continuï amb aquest Pla Regenera. I a més ho faci on els fons Next Generation no han arribat prou. Si vostès miren les dades de parc rehabilitat en fons Next Generation, veuran que ha anat sobretot focalitzat a comunitats de veïns en barris o en àmbits de Catalunya d'un nivell social i econòmic mig o alt. Volem incidir amb aquests recursos en el parc d'habitatge envellit, però en àmbits de vulnerabilitat. Per tant, estem prioritzant la intervenció també en barris i en edificis amb més necessitat. Això anirà acompanyat també d'oficines de suport i acompanyament als ciutadans i a les comunitats de veïns perquè puguin constituir-se com a comunitats en llocs on encara no estan constituïdes i en poder gestionar tots aquests ajuts i subvencions. Facilitarem també finançament a aquells ajuntaments que vulguin adquirir aquests habitatges que degraden els barris vells, els nuclis antics, adquirir-los i transformar-los en habitatge de lloguer assequible. I també hi ha dues línies d'actuació que van sobretot dirigides a la diagnosi, al coneixement del parc, és a dir, tot el que té a veure amb les ITES, no? Amb les inspeccions vinculades al parc d'habitatge. Per tant, un programa, que és un programa amb sis línies, que són les que els hi he detallat, i que vol anar a buscar un objectiu que és no només la rehabilitació, sinó la regeneració d'espais degradats.

En l'àmbit de salut, un acord també rellevant. Saben vostès que tant amb el nou clínic com amb el nou campus de salut Josep Trueta vàrem declarar l'interès general per tal de que els procediments administratius de planejament i de diferents qüestions vinculades a l'energia, per exemple, o a la mobilitat, declarar-ho d'interès públic fa que tots aquests procediments siguin més àgils. L'acord de govern és declarar d'interès general també el nou Hospital Universitari de Terres de l'Ebre. És el tercer equipament sanitari de salut important que des del govern estem impulsant i, per tant, amb aquesta declaració el posem al mateix nivell d'agilització, com els deia, com el clínic o l'Hospital Josep Trueta. Novament, torna a ser un àmbit no només de salut, sinó també de recerca i de formació universitària i que ens permet simulacions clíniques en el propi entorn, en aquest cas de Terres de l'Ebre. I és un projecte també de col·laboració i cooperació institucional, en aquest cas Departament de Salut i Territori. Recordo que en aquests moments s'estan fent les obres d'ampliació del Verge de la Cinta, de l'actual equipament de salut, però alhora Territori i Salut estem preparant aquest nou emplaçament per aquest nou hospital, i com dic, no només hospital, sinó centre de recerca també i de formació tan necessari per les Terres de l'Ebre. I dos acords més que els volia avui assenyalar. El següent acord ve motivat, proposat pel Departament d'Igualtat i Feminismes. Es tracta de l'aprovació del Pla Estratègic d'Igualtat Efectiva entre Homes i Dones del 2026 al 2030. És un pla d'igualtat treballat en absolutament tots els departaments que conformen el govern de la Generalitat i, per tant, s'incorporen mesures i actuacions polítiques des del Departament de Salut, Educació, Ocupació, Cures, Habitatge, Mobilitat, Seguretat o Recerca. Tots els departaments han contribuït en l'elaboració d'aquest pla estratègic. Parteix també de la pròpia avaluació que va fer l'Observatori d'Igualtat de Gènere i també de l'Institut Català de les Dones i per primera vegada s'aprova un pla estratègic que, a part d'anunciar propostes i dissenyar propostes, té tot un paquet també de, no només de planificació, sinó d'execució i d'avaluació de si s'assoleixen o no els objectius marcats en cadascuna d'aquestes actuacions. El pla s'organitza en 6 eixos, 20 objectius estratègics, i els detallaré breument els 6 eixos on s'hi agrupen, com dic, mesures de tots els departaments. El primer té molt a veure amb incloure perspectiva de gènere amb diferents subvencions, en diferents ajudes dels diferents departaments, dels pressupostos, de la fiscalitat i també la formació, no només interna dels treballadors i treballadores de la Generalitat, que això ja estava articulat, sinó formació també cap enfora, no només personal públic, per tant, sinó altres administracions o fins a nivell de ciutadania. Per tant, impuls de les polítiques d'igualtat cara endins i cara enfora a través de la formació. Segon objectiu, l'erradicació de les violències masclistes. Es revisarà el model policial de valoració del risc, noves unitats judicials especialitzades en l'àmbit de la violència de gènere i també el desplegament de la xarxa Lila de País. Tercer objectiu, tot el que té a veure amb les cures, amb el temps, amb la corresponsabilitat. Aquí busquem, perseguim un objectiu que no és nou, que és el de la reducció de la bretxa salarial i també de l'autonomia econòmica de les dones. Aquí hi ha moltes mesures, no només de conciliació, sinó també mesures d'habitatge i mesures també vinculades a la mobilitat. No sé si recorden que ja vàrem anunciar en el seu moment l'integració del botó Lila a Ferrocarrils de la Generalitat i en aquests moments ho estem desplegant a tot el transport públic a Catalunya. Quart objectiu, la transformació educativa. Aquí es fa molta insistència en la prevenció en l'àmbit educatiu de les violències masclistes. També fomentar vocacions científiques i tecnològiques entre les noies, un objectiu que encara no hem assolit. Cinquè, i un eix nou integrat en aquest pla integral per part del Departament de Salut, tot el que té a veure amb els drets sexuals i reproductius i amb la salut integral. Aquí es desplega un programa d'atenció a la salut afectiva, sexual i reproductiva i s'incorpora també

la perspectiva de gènere en tota la recerca que té a veure en salut. I finalment, participació i visibilitat de les dones. Aquí hi ha mesures del departament, per posar-vos un exemple,

0: un programa integral de tots els departaments amb una orientació clara a avaluar els resultats i ajudar-nos a desplegar aquestes polítiques públiques i amb una clara visió preventiva i no tan reactiva com en els últims anys s'havia abordat. I finalment, ara sí, un acord molt breument. Saben vostès que vàrem anunciar i s'està desenvolupant l'ampliació del MENAC, que comportarà la rehabilitació integral del Palau Victòria Eugènia i la reforma també dels espais del Palau Nacional amb un element de connexió entre els dos edificis, un projecte que ja va presentar la consellera de Cultura per fer un únic complex museístic. El cost estimat d'aquesta reforma és de 112 milions d'euros i la complexitat de l'obra rau en el fet de que s'està fent una intervenció en dos equipaments en protecció, en el cas del Palau Nacional, un bé cultural d'interès nacional, i en el cas del Palau Victòria Eugènia, d'un bé cultural d'interès local. Això exigeix plena col·laboració amb els equips de l'Ajuntament de Barcelona i del Departament de Cultura, i en aquest sentit, per tal de poder agilitzar i fer més homogeni el màxim possible, però sobretot agilitzar aquesta transformació, se li ha encarregat a Fira 2000 que sigui, que a més és mitjà propi, sigui la que coordini i executi tots aquests treballs de manera conjunta, com dic, per tal de poder-ho agilitzar i tenir una millor coordinació. I ara sí, crec que he repassat tots els acords que ens han semblat o que m'han semblat més rellevants, i quedo a la seva disposició pels dubtes o qüestions que em vulguin traslladar.
1: Comencem el torn de preguntes des de la cabina de ràdio amb Lorena Enns, de Ràdio 4.
2: Bon dia, portaveu. Divendres el president se reunirà amb els grups aquí a Palau per abordar un consens de país per resoldre la crisi educativa. M'agradaria conèixer quines propostes posarà damunt la taula el govern. D'altra banda, el sindicat Usted que Estés diu que no volen que el Consell d'Educació substitueixi les negociacions paral·leles i amenacen de nou amb mobilitzacions de cara a la tarda. En aquest sentit, també li pregunto si les negociacions del Departament d'Educació amb els sindicats seran compatibles amb aquest Consell d'Educació que està canalitzant l'abordatge de la crisi. I ja per acabar, demà el president compareix al Parlament per retre comptes sobre els informes PISA. Ens podria avançar què defensarà? Moltes gràcies.
0: Perfecte. Sí, respecte a la primera qüestió, ja fa algunes setmanes des del govern es va plantejar la necessitat d'aquest debat ampli, obert, amb tota la comunitat educativa i la societat catalana en general, i per tant ens sembla adequat no només obrir, com ja ha fet el president, les propostes que els grups parlamentaris, a qui agraïm, puguin i vulguin traslladar, sinó que efectivament hi hagi un debat ampli de la societat. Això és incompatible amb la negociació sindical? No, absolut. De fet, el primer abordatge que va fer el govern va ser aquesta negociació sindical. S'ha mostrat que allò que ens vàrem comprometre el curs passat ja s'està implementant en una gran part en aquest curs escolar, per tant, no substitueix, són vies paral·leles, però sí que des del govern estem molt decidits i sincerament pensem que això encaixa amb una àmplia majoria dels catalans i catalanes, que el moment en el que ens trobem i per recuperar l'excel·lència que havia tingut el sistema educatiu tradicionalment a Catalunya, és del tot necessari no només abocar recursos econòmics, no només millorar la situació dels docents, dels treballadors i treballadores del sistema educatiu, sinó que és del tot necessari abordar altres qüestions, i pensem que és bo que el debat s'ampliï, com dic, en general a tota la societat catalana i articulada en diferents institucions i en diferents organismes. I pensem que és la manera correcta d'abordar-ho. De fet, allò que els explicava al principi, aquesta regulació també en les pantalles, aquest reforç o limitació de la intel·ligència artificial fins a 14 anys o la limitació de les pantalles també en l'àmbit educatiu i en global, ve també a millorar el sistema educatiu. Per tant, i fixi's, es fa des d'un abordatge de salut pública. Per tant, entenem que no és incompatible una negociació amb un debat de país, i creiem que és el moment necessari de fer-lo. No per, com ha dit la consellera i el president, la consellera Niubó i el president Illa, no per fer més diagnosis, sinó per concretar accions i línies concretes per tal de recuperar l'excel·lència del nostre sistema educatiu. Respecte a la segona qüestió,

0: Doncs el president, com saben i sempre els dic, doncs és ell qui demà exposarà. Sí que dic que fins al moment el que ha traslladat el president és no treure ni un gram de la gravetat de la situació que es va generar i defensa de les actuacions que s'han pres fins al moment per tal de poder revertir una situació que mai no s'hauria d'haver produït. Per tant, sense treure gravetat el que va conduir, no?, aquesta eliminació excessiva d'alumnats amb necessitats especials i que ha fet que les proves PISA no puguin ser comparables amb altres comunitats, sense treure la gravetat, defensa també de les actuacions i decisions que ha pres la consellera Niubó, el president Illa i el govern en el seu conjunt per tal d'evitar que aquesta situació es pugui tornar a reproduir en el futur.
1: Continuem ara amb en Ricard Jiménez, d'Onda Cero.
2: Hola, bon dia, consellera portaveu. Precisament sobre aquest tema que estava comentant, no sé si tenim novetats sobre els expedients que es van obrir per tal d'apurar responsabilitats en el CIT del Departament d'Interior. I després també li volia preguntar sobre aquesta voluntat de regular de forma transversal l'ús de les pantalles aquí a Catalunya a través d'aquest marc normatiu que ha anunciat, aquest avantprojecte que volen fer. No sé si creuen des del govern que ja arribem tard en el sentit de pensar que potser ja han perdut alguna que altra generació en clau educativa degut a aquests informes PISA. És possible, més enllà de regular i intentar que les futures generacions tornin una mica al model previ, no, d'aquesta lectura de llibres, creuen que s'han perdut generacions pel camí? Gràcies.
0: Sí, mira, respecte a la primera qüestió, no hi ha cap novetat. Vostè em parlava dels expedients iniciats dins del Departament d'Interior, oi? No hi ha cap novetat que avui els pugui comunicar. En qualsevol cas, serà la consellera o el departament, doncs, qui pugui donar la informació quan aquests finalitzin. Respecte a les pantalles, què tenim ara que no teníem fins ara? L'evidència científica, els hi deia al principi. És veritat que un podia intuir que l'ús excessiu de pantalles en edats molt primerenques doncs era, en fi, una qüestió que d'alguna manera estava afectant el sistema educatiu i l'aprenentatge. Què tenim avui? Evidència científica i tenim el fet de poder-ho abordar des d'una perspectiva de salut pública. Aquests són els dos elements que avui canvien. S'hagués pogut actuar abans o després, nosaltres saben que també ens agrada mirar cap endavant i posar solucions davant els problemes que se'ns plantegen. I aquest problema, malgrat que intuït, és avui quan tenim l'evidència científica i és veritat que l'OMS també, i a nivell europeu, no només s'està iniciant també aquesta regulació, sinó que s'ha pogut determinar o vincular a l'ús de pantalles a un problema de salut pública, com deia, i d'addicció, i per tant es converteix en un problema de salut i l'abordatge crec que és l'adequat en aquests moments i per això també la regulació que volem impulsar des de Catalunya. Per tant, si vostè em diu si s'hauria pogut actuar abans, és possible que sí. En tot cas, ara sí que tenim dades, evidència objectiva i la possibilitat de ser pioners en el desenvolupament d'una normativa que limiti i prohibeixi l'ús primerenc de pantalles i d'intel·ligència artificial en l'àmbit educatiu, ara que s'ha pogut demostrar que efectivament hi ha aquesta vinculació entre aquest ús i ja no només un problema d'aprenentatge, sinó un problema de salut pública i d'addicció.
1: Continuem amb el Xavier Abelló, de SER Catalunya.
3: Hola, bon dia, consellera. Alguns dubtes sobre aquesta qüestió. Han parlat de presentar l'avantprojecte al març del 2027. No sé si tenen un objectiu d'entrada en vigor d'aquest marc normatiu, si estaríem parlant, si podria estar per el curs 27-28, l'inici d'aplicació, o si hi ha algun horitzó temporal en aquest sentit. D'altra banda, aquestes propostes que fa el govern, clar, no sé si d'alguna manera estan desvinculades del debat o de les conclusions que es puguin prendre en el si del Consell d'Educació. Ho dic perquè em sembla que es creaven diversos grups especialitzats i un d'ells precisament era per l'ús de les tecnologies.
4: Doncs bé, anem deixant aquí aquesta compareixença de la consellera portaveu Sílvia Paneque, que ha donat compte dels acords de govern. Entre ells ha explicat que el govern vol prohibir l'ús de la intel·ligència artificial als alumnes de fins a 14 anys. Està disposat a restringir-ho per llei, aquesta utilització de la IA a les aules abans del març de l'any que ve. Recordem que tot plegat aquest anunci

0: Es produeix en ple debat sobre com millorar el rendiment a les aules i a les portes que demà al matí el president Salvador Illa comparegui al Parlament pel fiasco de les proves PISA.
1: Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
2: Els patinets elèctrics podrien estar a punt de tornar a pujar al transport públic. Ho està debatent l'Autoritat del Transport Metropolità. Al febrer farà 4 anys que es van prohibir, amb l'amenaça de multa de 200 euros si enxampaven algú que se saltés la prohibició. Primer, aquesta prohibició va ser temporal, inicialment per 6 mesos. Després, a l'octubre del 2023, va passar a ser indefinida i la norma va acabar sent d'àmbit estatal. I aquest sine die ara podria passar a ser un ad diem si és que s'acaba fixant una data per aixecar aquest veto. Què ha canviat? Potser us preguntareu per què ara sí i abans no. Haurem d'esperar a saber quines justificacions ens donen. Els patinets del transport públic es van prohibir després que alguns d'aquests aparells s'incendiessin a causa de les bateries de liti que porten. Cert que els que van cremar escandalosament dins de combois de tren havien estat trucats. A més, ara, des d'aquest 2026, és obligatori inscriure tots els patinets elèctrics al registre de la Direcció General de Trànsit. Cal tenir un certificat de circulació i també és obligatori contractar una assegurança de responsabilitat civil. Renfe, a més, ara ha tornat a permetre l'entrada dels patinets elèctrics a tots els seus trens. A tots, no, excepte els de Rodalies de Catalunya i els d'Euskadi. Els comuns a l'Ajuntament de Barcelona han fet pressió per aixecar aquesta prohibició amb l'argument que no hi ha cap evidència científica que els patinets elèctrics homologats hagin provocat cap incendi. Veurem quan tornaran i amb quines condicions per conviure amb la resta d'actors, passatgers, cotxets, carros de compra, cadires de rodes, que hi ha massa sovint amb zero espai vital dins dels busos, dels trens, dels ferrocarrils i dels tramvies.
1: Catalunya al dia.
2: Avui és dimarts, és 22 de setembre. Quim Balaguer, bon dia.
3: Bon dia, Estel.
2: També recollirem al programa d'avui la inquietud que hi ha al sector de l'arròs. Els productors reclamen a la Unió Europea que deixi d'importar-ne del sud-est asiàtic perquè els preus s'han desplomat un 40%.
4: Algú ha descobert aquí a Europa de comprar barat o fora d'Europa i vendre car aquí a Europa. Ens trobem en aquesta situació de l'arròs a 30 cèntims com fa 10 anys.
3: Calculen que s'hauria de pagar a 45 cèntims per no tenir pèrdues.
2: Avui, per contra, tenim bones notícies pel que fa a les dificultats que sovint tenen els pobles per cobrir serveis essencials. D'una banda, Bausen, a la Vall d'Aran, ja ha aconseguit poder contractar el seu primer i únic administratiu per al seu ajuntament.
3: Feia 13 anys que no hi treballava ningú al consistori. Les operacions del dia a dia, es queixava l'alcaldessa, les havia de fer l'equip de govern.
5: Honestament, ha sigut molt frustrant. He estat trobant constantment d'en bloqueig, no? Perquè tu tens ajuntaments, doncs hi ha molta burocràcia, hi ha multitràmits. És administratiu, és de l'ajuntament, ho hem estat nosaltres.
2: I la Seu d'Urgell ha pogut reobrir l'oficina de la Seguretat Social,
3: que portava setmanes tancada per falta de personal.
2: I menys pastilles i més art. Això és el que es proposen els metges dels CAPs del Baix Empordà. En comptes de receptar medicaments, recepten visitar museus.
3: Sí, amb una audioguia pensada perquè la visita els serveixi per millorar el benestar emocional d'aquest tipus de pacients.
6: Persones que poden hiperfreqüentar els serveis sanitaris, persones que puguin experimentar soledat no volguda, persones potser no vingudes en el territori que puguin necessitar aquesta vinculació.
2: Mirem també cap a les carreteres i al transport públic, especialment ara a aquestes hores que hi ha vaga de busos a Barcelona. Mariluz García, equip viari, com ho tenim?
7: Doncs sí, per la vaga dels autobusos de Barcelona fins les 5 de la tarda funcionen amb serveis mínims del 20% fins les 4 i del 40% de 4 a 5 de la tarda. A Rodalies, afectacions als trens regionals del Corredor Sud, R13, 14, 15, R16 i R17, que circulen per via única entre Altafulla i Torredembarra perquè hi ha una incidència a l'infraestructura. I a les carreteres destaquem només la cua a la Ronda a Dalt, entre Sarrià i la Vall d'Hebron, direcció Besòs, per un accident.
2: I pel que fa al temps, Francesc Maurí, avui temperatures una mica més a ratlla que ahir, perquè déu-n'hi-do la calor, una altra vegada.
8: Sí, bon dia, déu-n'hi-do, ens va sorprendre, ho hem de reconèixer, el vent rescalfat hi va ajudar, i l'aeroport de Reus, Constantí o l'Observatori Fabra varen batre rècords. En el cas de l'Observatori Fabra, la veritat és que en climatologia pràcticament no ens hi havíem trobat mai batre 9 vegades un rècord en un mes, o el que portem de mes, costa de creure. Doncs bé, sí, com molt bé deies, Estel, avui frena un parell de graus la calor, el

0: que no frena és la presència del sol, avui i demà ens acompanyarà. I aquesta nit, novetat, no ho diria ningú, però oficialment l'astronomia ens porta el canvi d'estació, arribarà la tardor.
1: Doncs, encara que sembli mentida, ja us deia, ja ho deies, arribarà a la tardor, però encara amb temperatures pràcticament d'estiu. I els esports també, com sempre, puntuals a la 1:54, en desconnexió per les 4 demarcacions. Amb quins titulars avui, Montserrat?
2: Doncs amb el Barça femení de futbol, que a aquesta hora ha de començar la roda de premsa de Pere Romeu, el tècnic, i de la davantera Eva Peyor, prèvia a l'estrena d'aquesta temporada a la Champions. Les blaugranes comencen la defensa del títol, rebent demà el París Futbol Club. Aitana i Paredes absents divendres contra l'Alavés per lesió, s'han entrenat avui amb el grup. Tindrem tots els detalls amb en Marcos García, que és allà, el Johan Cruyff. Després de 2 anys d'absència, la tenista de Blanes, Marina Bassols, torna a l'equip espanyol femení per afrontar a partir de demà a la Xina a la Copa Billie Jean King. L'equip espanyol s'enfrontarà als quarts de final al Kazakhstan. El reusenc Julen Calbó s'ha convertit en una de les referències a casa nostra de les curses de muntanya després de la medalla de plata al Mundial d'Sky Ultra, una modalitat que es disputa en altituds superiors als 2.000 metres. I el Pons Lleida ja mira primer partit oficial de la temporada aquest dijous contra el Vilafranca en l'estrena del conjunt de Carlos Cortijo a la Lliga Catalana d'Hockey Patins.
1: Tot això al Catalunya al dia, un programa que fem les 4 delegacions de Catalunya Ràdio. Amb Quim Balaguer la Sots edició, amb l'Aurora Guindo a la producció, en Dani Jiménez al control tècnic i en Miquel Jario al control central. És la 1:06, comencem.
3: Catalunya al dia, amb Estel Batet.

0: I comencem amb aquesta informació que us pot avançar a Catalunya al dia. Els patinets elèctrics tornaran al transport públic. Un canvi normatiu impulsat per la Direcció General de Trànsit que obliga els patinets a estar homologats i registrats i tenir, a més, assegurança obligatòria, hauria millorat la situació per replantejar la prohibició, una prohibició que es va decretar el gener del 2023. I tot això ho han explicat a 3Cat Infofons d'aquest sector. Joan Garcia, bon dia.
1: Bon dia, Estel. Sí, el secretari d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat, Manel Nadal, ho va donar per fet ja ahir en un acte dels 25 anys de l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà, l'AMTU, i aquest migdia el govern, l'Ajuntament de Barcelona i l'àrea metropolitana analitzen les condicions per tornar a deixar pujar patinets a trens, metros, tramvies i autobusos. Ho fan al si de l'ATM, l'Autoritat del Transport Metropolità. Tots els usuaris dels patinets elèctrics s'han d'adaptar a unes noves obligacions, i això és a partir de l'1 d'octubre. La reforma del reglament general de circulació per aquests vehicles fixen l'edat mínima de 15 anys per conduir un vehicle de mobilitat personal, l'ús obligatori del casc i no superar els 25 km per hora, entre d'altres. Fa uns dies, Renfe ja va anunciar que tornava a acceptar patinets elèctrics als seus trens. Ho va fer a tot l'estat, excepte, però, a Rodalies de Catalunya i a Euskadi. Recordem que la prohibició aquí es va detectar, que després va tenir àmbit estatal, es va decretar després que la bateria d'un patinet trucat es va sobreescalfar dins un tren de ferrocarrils de la Generalitat i es va acabar incendiant sense víctimes.
0: Molt bé, doncs gràcies, Joan Garcia, per aquesta última hora, el retorn dels patinets elèctrics al transport públic. Bon dia.
1: Bon dia.
0: El govern, mentrestant, vol prohibir l'ús de la intel·ligència artificial als alumnes de fins a 14 anys. Ho acaba d'anunciar la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, en ple debat sobre com millorar el rendiment a les aules i a les portes que, demà al matí, el president de la Generalitat, Salvador Illa, comparegui al Parlament pel fiasco que va passar les proves PISA. Anem, doncs, cap al Palau de la Generalitat, seguint aquesta roda de premsa posterior al Consell de Govern, i tenim l'Albert Prat. Albert, bon dia.
2: Què tal, Estel? Bon dia. Sí, no és la primera vegada que el govern s'ho planteja, però adverteix que l'addicció a les pantalles ara ja sí és un problema de salut pública i per començar a posar-hi mà la Generalitat vol restringir per llei l'ús de la intel·ligència artificial fins a segon d'ESO a mitjans de l'any que ve, tal com ha anunciat Sílvia Paneque.
3: Ens plantegem prohibir l'ús de la intel·ligència artificial en l'àmbit educatiu fins als 14 anys.

0: El llindar orientatiu que ens marca aquest estudi plantejat per experts són aquests 14 anys.
1: I en aquest sentit, la Generalitat també ha avançat que potenciarà les lectures obligatòries a les escoles. Tot això propostes que el govern de Salvador Illa està posant sobre la taula dels experts que en els propers mesos han de repensar el sistema educatiu i alhora que el president, recordem, ha convocat els partits polítics divendres al matí aquí al Palau de la Generalitat perquè també li facin arribar les seves propostes.
2: Molt bé, gràcies, Albert. Des del Palau de la Generalitat, bon dia.
1: Que vagi bé, bon dia.
2: Doncs retards en el desenvolupament del llenguatge, dificultat d'atenció i d'aprenentatge, augment de pes o insomni són alguns dels efectes de l'ús abusiu de pantalles en infants i joves. El govern ha fet un diagnòstic de l'impacte dels mòbils en la població pediàtrica, ha elaborat una guia de bons usos per cada etapa vital fins a l'adolescència. Mònica Mas, bon dia.
3: Bon dia. Sí, durant dos anys s'han revisat fins a 700 articles científics que constaten que aquests efectes ja comencen a la primera infància. Entre els 0 i els 6 anys ja apareixen problemes relacionats amb l'aprenentatge, com deies, la miopia, l'augment de pes o les càries. I aquests símptomes s'amplien encara més durant l'adolescència. De fet, un de cada quatre adolescents té addicció a internet. Lluïsa Conejos és la subdirectora d'Addiccions de la Secretaria de Salut Pública.
4: Aquest ús problemàtic té un impacte a veure amb la son, en l'activitat física, en la salut mental, en l'autoimatge, en les relacions socials, a l'exposició de continguts inadequats, amb la privacitat també a desenvolupar conductes de risc.
2: Clar, conductes de risc, com tot, el problema és l'abús, no? De quins temps d'ús de pantalla estem parlant?
3: Doncs, segons aquesta guia, els joves passen de mitjana 5 hores diàries connectats i al cap de setmana fins a 7. Només a les xarxes socials hi dediquen unes 2 hores al dia i el mòbil cada vegada arriba més aviat. Abans dels 11 anys, més del 80% dels nens i nenes ja en tenen. El Marc Planes, ara té 16 anys, ha superat l'addicció a les pantalles. Ha explicat com ho vivia al Matí de Catalunya Ràdio.
5: Al principi pues, no sabia el que era una addicció al mòbil. Un cop estàs amb el TikTok hores i hores, pues, te n'adones que sigui una addicció. Més bé al mòbil, sí al mòbil, però al TikTok també, saps? Estar tot el dia ja amb el mòbil sense fer res, perdent el temps. Clar, en comptes d'estar mirant el TikTok, pots estar fent altres coses com estudiant, fent activitats amb tus pares.
3: Aquesta tarda el govern presenta una acció conjunta amb mesures i recomanacions per l'ús més saludable de les pantalles.
2: I això acompanyat del que ara sentíem des de Palau, aquesta prohibició de l'ús de la intel·ligència artificial als alumnes de fins a 14 anys. I d'altra banda, també sobre educació, el sindicat USTEC, majoritari al sector, s'ha carregat el debat obert al Consell d'Educació per millorar el sistema i els resultats acadèmics. Ha acusat el govern de dilatar la solució del problema i desactivar les mobilitzacions de mestres i professors. Aquest sindicat reivindica que el diàleg es faci en el marc d'una taula negociadora amb els sindicats. Barcelona, Montse Poblet, bon dia.
6: Bon dia. USTEC no descarta participar al debat del Consell d'Educació, però avisa que no permetran que això substitueixi la negociació col·lectiva. Andreu Montbrú és un dels portaveus del sindicat.
7: Aquest derivar el debat cap aquí, el que pretén és, d'una banda, dilatar els terminis, desactivar el conflicte i diluir la veu dels treballadors i de les treballadores, i especialment d'USTEC com a sindicat majoritari, que hem estat encapçalant els últims dos anys les mobilitzacions.
6: Reclamen la creació d'una mesa marc de negociació centrada en millorar les condicions d'escoles i instituts públics i fan la llista de temes a tocar, la concreció de quan es destinarà el 6% del PIB a l'educació, quan i com es climatitzaran els centres, la reducció de jornada i el blindatge del sou dels docents o la revisió dels currículums en base al que consideren els mestres que han d'incloure. En una línia similar a la d'USTEC, el Sindicat de Professors de Secundària també ha expressat avui la seva desconfiança amb el que es pugui aconseguir amb el debat obert al Consell d'Educació de Catalunya.
2: Doncs aquest sindicat Professors de Secundària ha calculat justament com hauria estat els resultats de PISA sense el fiasco que va deixar fora un 23% d'alumnes i, per tant, no són vàlids els resultats recopilats a Catalunya, Montse.
6: Exacte, la simulació dona per fet que el 23% d'alumnes que es van excloure de la mostra de PISA estan a la franja dels que obtenen pitjors resultats acadèmics. Amb ells inclosos, i segons els càlculs del Sindicat de Professors de Secundària, Catalunya se situaria en 12a posició de l'Estat pel que fa a les matemàtiques i en 11a en ciències i lectura.
2: Mig minut, haurem arribat a un quart de dues. La Sagrada Família proposa construir l'escalinata de la façana de la Glòria enderrocant un únic edifici. Els veïns afectats del bloc de Núñez i Navarro

0: els indemnitzaria o se'ls reubicaria en un solar pròxim del carrer Mallorca. Aquesta és l'opció de mínims que fa la Junta Constructora, que calcula, Marriera, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Que la basílica podria estar acabada d'aquí una dècada.
1: Així és, per primera vegada la Sagrada Família dona detalls de la proposta que plantegen per desencallar les negociacions amb veïns i ajuntament. Proposen que els veïns amb pisos de propietat que hi viuen siguin reubicats en un nou edifici que, com deies, es faria amb un solar del carrer Mallorca, propietat del temple, i els que tenen pisos turístics o de lloguer se'ls indemnitzaria. Ara és l'Ajuntament qui ha de moure fitxa, diuen, i esperen que ho faci ben aviat, abans de les eleccions municipals. Xavier Martínez és el director de la Junta Constructora del Temple.
2: Nosaltres el que hem demanat és que per acabar la Sagrada Família aquest edifici no pot estar perquè no ens permet acabar. Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar. El que no desconeixem en aquests moments és quin abast de solució vol donar l'Ajuntament més enllà de les nostres pretensions, que és finalitzar l'escala.
1: Els pròxims anys, els principals treballs de la Sagrada Família es concentren en aquesta façana de la Glòria i l'any que ve ja podrien començar a aixecar les columnes que aguantarien les torres. Pel que fa a l'impacte que va tenir la visita del Papa, asseguren que s'ha notat un increment de visitants espanyols al davant dels Estats Units, que encapçalaven el rànquing, i prop de la meitat són catalans i de la mateixa ciutat de Barcelona.
0: Per tant, la visita del Papa hauria tingut un impacte més a nivell local, no?, de visitants,
1: sí,
0: de proximitat.
1: Perquè ja no poden aglutinar més visites. El temple ja no pot suportar més visitants i els que tenen sí que cada vegada són més d'aquí.
0: Molt bé. Gràcies, Marc. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Doncs parlant de nombre de visitants, els hotels catalans han rebut aquest agost el nombre de turistes més elevat de la història. Més de 2.800.000 visitants i s'han superat els 9 milions de pernoctacions també per primera vegada. Xifres de rècord que demostren la fortalesa del sector malgrat la calorada i els elevats preus que tenen els allotjaments turístics a la ciutat de Barcelona. Laia Ortega, bon dia.
3: Hola, bon dia. El que més ha crescut és el turisme estranger, que ha augmentat més d'un 6% en relació amb fa un any. En concret, n'han vingut prop de 2 milions, però el turisme de la resta de l'Estat també ha marcat un màxim. Si ho mirem per demarcacions, les que més han augmentat el nombre de turistes són Tarragona i Barcelona. A Girona les xifres són similars a les de l'any passat, tot i que el turisme estranger, aquí sí, ha baixat lleugerament. Lleida és l'única que ha perdut visitants. Pel que fa a les pernoctacions, l'estada mitjana als hotels catalans ha estat de 3,14 nits, una xifra lleugerament inferior a la de l'any passat. Catalunya és la segona comunitat que més n'ha concentrat. Les Balears lideren el rànquing pel que fa al nombre de nits que hi han passat els estrangers, i entre els punts turístics amb més pernoctacions a banda de Barcelona, destaca Calvià.
0: L'Ajuntament de Barcelona augmentarà justament la taxa turística als creueristes d'escala fins als 24 euros, això de cara al 2030. L'increment, que s'anirà aplicant de manera gradual, s'ha aprovat aquest matí provisionalment durant una comissió extraordinària d'economia. En canvi, el que no s'ha aprovat és augmentar l'impost de béns immobles, l'IBI, als hotels amb més valor cadastral. Anna Escura, bon dia.
4: Bon dia. Mira, aquest matí es votava la modificació de dos punts de les ordenances fiscals. Primer, el que deies ara, es volia incrementar l'IBI als hotels de luxe o més grans, l'impost sobre activitats econòmiques i l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Però això no ha tirat endavant, entre d'altres, perquè els comuns s'han abstingut i la proposta només ha rebut el suport del PSC i Esquerra. Sentim Jordi Valls, el regidor d'Economia, i Marc Serra, portaveu dels comuns.
5: En un context on les valoracions patrimonials dels hotels augmenten, on dos terceres parts d'aquests hotels que estan afectats no són propietat dels hotels, sinó de fons d'inversió, i on els actius hotelers en aquesta ciutat s'han multiplicat a vegades per dos i també s'ha multiplicat el preu de l'habitació d'una forma substancial, no és de justícia social augmentar la fiscalitat d'aquest sector.
6: L'alcalde de Collboni ens porta unes ordenances fiscals sense negociar-les, sense parlar-les, sense incorporar cap de les propostes que el nostre grup ha posat sobre la taula.
0: Per tant, s'ha tombat aquest IBI pels hotels de luxe, però sí que s'ha aprovat l'increment de la taxa turística pels creueristes, Anna?
4: Exacte, són els creueristes d'escala, és a dir, els que fan una parada de menys de 12 hores a la ciutat. De manera progressiva passaran de pagar els 5 euros, que és el que paguen ara, fins a 24 al 2030. Jordi Valls ha insistit que l'objectiu és reduir dràsticament aquest tipus de creueristes, i sobre això ha recordat l'acord amb el Port de Barcelona de reduir les terminals de 7 a 5. Ha anunciat que el 30 d'octubre deixarà d'operar la terminal C del Moll Adossat i que el 31 de desembre deixarà d'operar la del World Trade Center.

0: Doncs encara a Barcelona, però relacionat amb la mobilitat, fins a les 5 de la tarda hi ha vaga als autobusos urbans. Ara els serveis mínims són només del 20%, de 4 a 5 de la tarda seran del 40%, i el temps d'espera a les parades supera de moment la mitja hora en segons quines línies. També molts usuaris s'han espavilat a buscar alternatives de transport, sobretot al metro. Alguns afectats veuen a venir que la mobilitat se'ls complicarà a mitja tarda.
1: A més, hi ha recollonets a les tardes i, bueno, hauré d'anar caminant a molts llocs. N'hi ha que surten a les 4 i mitja.
0: L'aturada l'han convocat tots els sindicats del comitè d'empresa perquè la negociació del conveni, sobretot la demanda d'una reducció de la jornada laboral a 35 hores, està aturada.

0: Parlem del sector de l'arròs. Ara, Unió de Pagesos reclama que s'aturin les importacions d'arròs del sud-est asiàtic pel dany que ha causat el sector a casa nostra. A partir de l'any passat, el 2025, les compres d'arròs es van duplicar i el preu aquí ha caigut un 40%. Tortosa Jordi Barranca, és una mesura que, si es fes, hauria de ser, però a nivell comunitari, aquesta prohibició de les exportacions.
1: Sí, Estel, bon dia, bàsicament perquè és que ha signat els acords comercials amb països com Myanmar, l'antiga Birmània. Uns acords que, per cert, inclouen aquesta clàusula per aturar les importacions si queden valeses les conseqüències negatives per sectors europeus, en aquest cas el de l'arròs. Josep Antoni Vidal, responsable d'Unió de Pagesos.
2: Una és parar les importacions, perquè, clar, els importadors han tocat el mercat i l'han destrossat, i la segona qüestió és que, degut a la destrossa de la incompetència dels nostres dirigents polítics, hi ha una sèrie de diners que estan precisament ja no estan. Per tant, estarem parlant pel 2027.
1: Uns acords comercials que asseguren posen en dubte la sobirania alimentària.
0: I què va passar l'any passat, Jordi? Per què es van duplicar aquestes importacions d'arròs del sud-est asiàtic?
1: Doncs mira, per la sequera que el 2024, recordem-ho, va afectar en aquest cas el conjunt de l'Estat, la falta d'aigua que va fer baixar les produccions i, per tant, el preu que es demanava va augmentar. Veient que faltava arròs, es va optar per importar-ne de països extracomunitaris, un producte que es venia a un preu molt inferior. Tot plegat ha fet que ara, en lloc de cobrar 45 cèntims al quilo, els productors en rebin 33, per tant, que treballin a pèrdues. Per traslladar les reclamacions, ja han demanat reunir-se tant amb el conseller Ordeig com també amb el ministre d'Agricultura, Luis Planas.
0: La 1 i 22, anem cap a Bausen, ara a la Vall d'Aran. L'Ajuntament ha contractat el seu primer i únic administratiu, el primer en 13 anys. Ja havíem parlat de la situació límit, el límit del col·lapse que vivia aquest Ajuntament, que havia fregat doncs aquesta situació molt i molt delicada, sense personal. Sofia Cabanes, quines gestions no es podien fer en aquest cas, en aquest consistori, per falta de personal?
3: Bon dia, Estel. Doncs pràcticament cap de les que permeten fer millores al poble. Fins que la Diputació de Lleida no va proporcionar una figura de secretari interventor que presta el servei de forma puntual, no es podien convocar ni plens. Però és que abans ha calgut també posar al dia tota la documentació econòmica del poble. La paràlisi era tal que no es podia pagar proveïdors o rebre subvencions, una situació que l'alcaldessa del municipi, Alide Sanz, descriu així.
4: Molt frustrant. Estar-te trobant constantment d'en bloqueig, no? Hi ha molta burocràcia, hi ha multitràmits...
5: Però, a més, de meva muntanya d'expedients retrasats, amb cun desbloquejat, dependent d'aquests anys, és administratiu, és de l'Ajuntament, ho hem estat nosaltres.
3: Un cop posada al dia tota la documentació de l'Ajuntament, s'ha pogut convocar una oposició pública d'administratiu, una plaça que, a més, ha guanyat un veí que s'ha instal·lat fa poc en este poble d'una setantena d'habitants. Gràcies a este administratiu, ara els veïns gaudeixen d'un servei d'atenció al públic i l'Ajuntament pot atendre i avançar en les qüestions més bàsiques del dia a dia.
0: Gràcies, Sofia, i bones notícies també per la Seu d'Urgell, que ha pogut reobrir l'oficina de la Seguretat Social. 2 mesos i mig ha estat tancada per falta de personal. Avui ha tornat a obrir després de les queixes d'Ajuntament i d'usuaris. Des de la Seu d'Urgell, Joaquim Albalate, bon dia.
6: Bon dia, Estel. Sí, denunciaven que per fer els tràmits presencials havien d'anar a Puigcerdà, a Tremp o a Lleida, per exemple. Tot plegat perquè l'oficina s'havia quedat sense personal. José Crespín és el subdelegat del govern espanyol a Lleida.
7: Fruit d'un trasllat d'un dels treballadors que va demanar un trasllat i fruit de la baixa d'un altre treballador,

0: això ens va obligar a haver de tancar l'atenció presencial. Per tant, en primer lloc, correspon demanar disculpes a tots els inconvenients que això ha pogut generar als ciutadans i ciutadanes.
1: La solució ha arribat perquè un funcionari de Lleida ha decidit traslladar-se a viure aquí a la Seu.
0: I un empleat públic de la direcció provincial de l'INSS ha decidit traslladar-se a viure a la Seu d'Urgell i és aquest el funcionari el que hores d'ara ens permetrà obrir a la Seu d'Urgell.
1: Aquests primers dies atendran sense cita prèvia i amb un reforç de treballadors d'altres oficines. Els propers mesos intentaran cobrir el segon lloc de feina de l'oficina per evitar més possibles tancaments.
2: Molt bé, gràcies, Joaquim.
1: Bon dia.
2: Atenció, perquè l'última setmana han pujat les infeccions respiratòries i destaca un augment dels casos de Covid. Això segons les dades que ha fet públiques el Departament de Salut, Mònica.
3: Sí, els últims 7 dies el virus de la Covid ha estat el més predominant, amb més de 1.800 casos registrats a les urgències, 800 més que la setmana anterior, una xifra lleugerament superior si ho comparem amb la mateixa setmana de l'any passat. En la població infantil, les infeccions més freqüents han estat també per SARS-CoV-2, el virus de la Covid. La grip també repunta amb 800 casos més que la setmana passada, tot i aquesta tendència a l'alça, el nombre d'infeccions tant de Covid com de grip, estan a nivells basals, és a dir, dins del rang baix de transmissió.
2: I en els últims 5 anys, gairebé 800 persones han rebut un trasplantament de medul·la òssia. Són pacients afectats per malalties greus de la sang, com leucèmies o linfomes, tenen una edat mitjana de 56 anys. Aquests trasplantaments han estat possibles gràcies al registre de donants de medul·la òssia creat per la Fundació Josep Carreras el 1991 i que està connectat amb registres internacionals. Miquel Jarqué, bon dia.
4: Molt bon dia, Estel.
2: Avui justament és el Dia Mundial de la Donació de Medul·la Òssia. Tu has pogut recollir la petició del Banc de Sang i de Teixits que reclama donants, però molt específicament joves, eh?
4: Joves, sí. 40 cap a baix, millor 30, eh? La fa la directora del Banc de Sang i Teixits, la doctora Laura Medina.
5: El major acte solidari que tu pots fer al llarg de la teva vida és donar vida. Fem una inscripció al registre RETMO per fer-se donants de medul·la òssia, és això, salvar vides i donar l'oportunitat a un pacient que ho necessita i que no troba un familiar compatible, disposar d'aquesta opció per curar la malaltia.
2: I per donar medul·la, com es fa? Perquè, així aparentment, els que no hi entenem, clar, sembla molt complicat.
4: Sembla molt complicat i, a més, tenim aquesta idea que es necessita una punció a la lumbar, no? Doncs no, el procés d'extracció de les cèl·lules mares es fan en 4 hores amb una extracció de sang. Només el 5% de donants ho fan amb una punció lumbar i anestèsia total.
2: Només el 5%.
4: Sí, per tant, és el procés més ràpid. Mm-hmm. Això sí, abans t'han de punxar una injecció que és cutània, que t'activa les cèl·lules mares, yeah, que passen a la sang i així te les poden treure, però és un procés molt, molt ràpid i pràcticament indolor. Segons el Banc del Teixit, la probabilitat de trobar un donant és del 90% enfront del 82% que hi havia l'any 2022, per tant ha anat creixent. Quan es va iniciar el Pla Nacional de Medul·la Òssia i la mitjana de temps de cerca s'ha reduït a 26 dies, per tant tenim un coixí, però se'n necessiten més.
2: Doncs vinga, per tot plegat que s'animin, sobretot a la gent jove, que és el que més necessiten. Gràcies, Miquel. Bon dia.
4: Bon dia.
2: I encara en l'àmbit de la salut, el moviment veïnal del Vallès Occidental denuncia l'abandonament de les institucions davant del col·lapse de les llistes d'espera a la sanitat pública. Només a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell hi ha més de 68.000 pacients que esperen una operació, és una prova o una visita amb un especialista. Per tant, llista d'espera, 68.000 pacients esperant una operació, una prova o una visita amb l'especialista. Des de Sabadell, Marta Vallès, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: I aquest moviment veïnal ja ha anunciat accions, per fer pressió.
6: Sí, són les associacions de veïns de l'est del Vallès Occidental. Fa 2 mesos que van enviar un document a 13 institucions per demanar transparència i també un pla concret per reduir les llistes d'espera a la sanitat pública. Ho van rebre el president de la Generalitat, Departament de Salut, els grups del Parlament, els ajuntaments de Sabadell i Terrassa, els hospitals Parc Taulí i Mútua i Hospital de Terrassa. Només han contestat els síndics de greuges de Catalunya i de Sabadell. La resta, silenci. Això ha indignat el moviment veïnal, que sosté que les xifres són escandaloses. Més de 68.000 persones al Taulí esperant una intervenció, una prova mèdica o una primera visita amb l'especialista, 700 dies d'espera en urologia.

0: Per exemple, a Terrassa, 24.000 pacients estan pendents que els facin una prova diagnòstica. Ens ha explicat el seu cas Eduard Coromines, de l'Associació de Veïns de Badia.
1: En el mes de maig vaig tenir dos pancreatitis agudes. Em diuen que estic esperant quiròfan. Estic a dia 20 de setembre i, llestimosament, ningú s'ha posat en contacte amb mi per dir-me res en absolut. Què esperen? Que em doni un patatús? Això és el que nosaltres volem? A mi l'únic que em diuen és que no hi ha quiròfan.
0: El moviment veïnal presentarà una moció als ajuntaments de la seva àrea perquè els partits polítics s'hagin forçosament de posicionar i es pressioni alhora les institucions de salut pública.
2: Per intentar evitar doncs, aquest col·lapse i aquestes llistes d'espera que ara ho sentia Marta, gairebé, per tant, 2 anys per una visita d'urologia.
0: Exacte.
2: Gràcies, bon dia.
0: Bon dia.

0: Passa un minut de 2:15 del migdia. Podem concretar un dels plans que també anunciava la setmana passada el govern, que era el de climatitzar d'una banda les aules, les escoles i també les residències de gent gran. Doncs bé, més de 58 milions d'euros s'hi destinaran en els pròxims anys fins al 2031 per això, per climatitzar residències de gent gran. El conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, ha visitat aquest migdia la residència assistida Ramon Berenguer a Santa Coloma de Gramenet, on s'hi ha fet ja una inversió de 2,5 milions d'euros que s'havia promès fa 2 anys per climatitzar aquest espai. Des de Santa Coloma, David Àngela, bon dia.
1: Hola, bon dia. Amb tota aquesta inversió s'han climatitzat tots els espais del centre, fins i tot les habitacions. Una situació que el conseller Raül Moreno vol replicar a totes les residències de Catalunya.
2: La nostra intenció és que l'any 2031 totes les residències públiques de la Generalitat de Catalunya tinguin aire condicionat, tinguin climatització. Per una qüestió molt clara, les persones han d'estar ben cuidades, les nostres residències. Fins a la normativa doncs, aplicava una temperatura a les zones comunes, però, evidentment, doncs, el canvi climàtic i l'increment de temperatures fa que també aquest aire hagi d'entrar a les habitacions i, per tant, aquest és el nostre compromís, tant a les residències públiques com a la resta de residències privades del país.
1: Davant del canvi climàtic, Moreno contempla la possibilitat de modificar horaris escolars i laborals, per exemple, de serveis en els moments que l'exposició comprometi la salut, però estén la mà als agents socials i econòmics per contemplar i treballar junts en aquest escenari.
0: Doncs encara relacionat amb la climatització, és una de les potes, un informe jurídic de l'Aliança contra la Pobresa Energètica i l'Enginyeria Sense Fronteres defensa que els comptadors socials són viables i que la Generalitat té marge legal per garantir l'accés a l'electricitat de les llars vulnerables. Barcelona, Toni Fortesa.
3: L'estudi proposa els comptadors socials com a mesura immediata. Josep Babot, representant de l'Aliança contra la Pobresa Energètica i Enginyeria Sense Fronteres.
4: En cap cas el comptador social posa en disputa els drets sobre aquell habitatge, no? I, per altra banda, tot el tema de la seguretat, la majoria de famílies punxen la llum i això, lògicament, té un risc per a elles i també per al veïnat. Llavors, que obliguen els comptadors socials són una via també d'evitar incendis, d'evitar incidents.
3: L'informe planteja una regulació específica que no depengui de convenis puntuals ni de la voluntat de les companyies.

0: I sobre un altre dels plans del govern, que de fet s'ha aprovat avui al Consell Executiu, que és el Pla Regenera, Manresa vol dignificar el centre històric, que és la part més degradada de la ciutat, amb una injecció pública de 6 milions d'euros per rehabilitar habitatges. Uns diners que surten, com us dèiem, de la Generalitat, en part també de l'Ajuntament, en l'altra, i que es fan al marc del Pla de Barris. Comptant la part privada, en total es preveu mobilitzar com a mínim 9 milions i mig d'euros. Manresa, Ana Tiadell, quan entraria en vigor aquest pla?
1: El pla d'aquest dijous s'aproven les bases i es calcula que a finals d'octubre ja es donarà el tret de sortida per demanar aquestes ajudes. El pla, que dura fins al 2030, inclou de manera retroactiva les millores que s'hagin pogut fer des del març, des del 2 de març d'aquest any. El percentatge d'ajudes va en funció del que es vol rehabilitar i del perfil del sol·licitant. Es tracta del programa d'ajuts per a la rehabilitació d'habitatge més important que s'ha fet mai a Manresa, des d'arreglar una façana, posar un ascensor o renovar la cuina, premiant l'eficiència energètica. L'alcalde Marc Eloi confia que aquest pla, que ha tingut molt en compte components socials, marqui un abans i un després al centre històric.
2: Som davant d'un tren que no podem deixar escapar, per tant, convidem a tots els propietaris del centre històric a sumar-se a aquestes ajudes per tal de que sigui una taca d'oli que ens permeti començar a revertir la situació dels habitatges del centre històric.
1: D'origen medieval, el centre històric és una de les zones de la ciutat amb més problemes d'infrahabitatge i edificis buits. A diferència d'altres poblacions, les classes benestants van anar abandonant aquesta zona per instal·lar-se a l'Eixample Manresana, fet que al llarg dels anys ha contribuït al seu deteriorament i abandonament. Ara l'Ajuntament vol revertir la situació amb aquestes ajudes per la rehabilitació, que veu com una eina clau per a la transformació urbana, social i econòmica de la zona.
3: Catalunya al dia.

0: Vinga, va, 2:45. És moment del concurs, aquest trivial sobre Catalunya, que cada dia us proposem una pregunta. Els dilluns toca història, els dimarts toca geografia. I com sempre, llancem la pregunta, us donem tres opcions i aneu donant voltes. I avui la pregunta és...
1: Quin és el municipi català més petit en extensió?
0: Mira, fa una setmana preguntàvem la comarca amb més extensió. Avui, el municipi amb menys,
1: més petit.
0: Amb l'opció A.
1: Castellfollit de la Roca.
0: Amb la B.
1: Caldes d'Estrac.
0: I amb la C.
1: Puigdàlber.
0: La resposta a 1:59.
2: Catalunya al dia.
0: I ara marxem cap al Baix Empordà. Això que sentiu de fons són motoserres. Uns operaris estan treballant a peu de carretera per tallar els arbres. Perquè aquest matí han començat els primers treballs d'urgència per treure els arbres cremats pel foc de les Gavarres del mes de juliol. S'estan netejant un total de 12 hectàrees de terreny a banda i banda de la carretera de la Ganga per evitar que alguns d'aquests arbres puguin caure al vial, perquè estan molt malmesos perquè es van cremar. Des de la Bisbal d'Empordà, Pau Bertrolí, fins quan s'han d'allargar aquests treballs?
3: Bon dia. Doncs mira, s'haurien d'allargar uns 2 mesos. Com deies, són uns treballs en un total de 12 hectàrees, això és l'equivalent a 17 camps de futbol, i s'estan efectuant a la carretera que és la que coneix la Bisbal d'Empordà amb Calonge, uns metres més amunt d'allà on va començar el foc. És una superfície molt petita en el context de les més de 2.000 hectàrees que es van cremar.
0: Perquè, Pau, quant temps pot passar, si és que ho sabem, fins que tornem a veure aquest bosc a les Gavarres tal com era?
3: Doncs força temps. N'hem parlat amb en Quim Gumbau, que és gerent del Consorci de les Gavarres, i ens explicava que poden passar ben bé 30 o 40 anys. De moment, el que ha començat és la redacció del pla de restauració de tota aquesta zona afectada per definir què cal fer els propers anys. El sentim.
4: En alguns casos serà la tallada, quan són pinedes o alzinars. En altres casos, si són suredes, s'haurà de valorar. Si l'arbre pot rebrotar i sobreviure o s'ha de tallar, també hi afavorir el rebrot. I a partir d'aquí, els propers anys, poder fer aquestes actuacions primeres de tallada i selecció de rebrots.
3: S'està treballant perquè no quedi cap finca de la zona sense gestionar i, per tant, sense prevenir incendis.
0: Molt bé, gràcies, Pau. I sobre incendis i, sobretot, de la gent que treballa a la seva extinció, després de 7 anys de gestions, finalment posaran al dia la seu dels bombers voluntaris de Sant Hilari i Sa Calma a la Selva. Girona, Fèlix Martín, què hi faran aquí a Sant Hilari exactament?
5: Sobretot adaptaran la part superior de la nau actual per tenir un espai digne per a les guàrdies, com dormitoris, cuina i menjador, i diferenciaran les parts netes de les brutes, que són el punt d'entrada quan arriben, per exemple, d'apagar un incendi. La Generalitat ha aprovat destinar-hi 300.000 euros. Les obres han sortit a concurs i l'alcalde de Sant Hilari, Jordi Rotllan, confia que l'estiu vinent ja estiguin enllestides.
6: Ara estan de manera precària, una mica ocupant una cuina rudimentària i ocupant per dormir les zones de vestidors. Per tant, estan en una situació precària que això ha de resoldre. Entenc que en el primer mig any de l'any vinent hauríem de tenir les obres fetes.
5: A Sant Hilari Sacalm hi ha més d'una vintena de bombers voluntaris que treballen tot l'any i que complementen la feina dels professionals que hi ha a la seu de Santa Coloma de Farners.
0: Les entitats a favor del nou Parc Natural de les Muntanyes de Prades, Poblet i la Serra de la Llena reclamen mantenir els límits inicials de protecció. També sol·liciten més recursos i un Consell Rector amb menys membres. Des d'Alcover, Manel Sastre, quantes entitats ho demanen i per què?
7: Sí, en total són 23 les entitats que agrupa aquesta plataforma. Asseguren que l'administració ha retallat un 11% les 43.000 hectàrees inicials projectades, bàsicament per pressions de projectes de renovables al sector de les Garrigues, però també de l'escalada Cornudella. Xavier Jiménez, del grup ecologista GPEC, anuncia una bateria d'al·legacions perquè es mantingui el planejament inicial.
8: No, hem exclòs grans sectors de territori perquè tenen interessos que són contraris a la conservació.
2: Per tant, farem al·legacions pel que fa a l'extensió, farem al·legacions pel que fa doncs, a la composició de la Junta Rectora, farem al·legacions pel que fa doncs, a les activitats que es permeten o es prohibeixen dintre el Parc Natural.
7: El col·lectiu creu que, tot i les limitacions del Parc Natural, es poden compatibilitzar activitats, però demana també un Consell Rector amb menys membres en lloc dels 35 que s'han previst i una dotació de recursos suficient. La creació del Parc Natural de les Muntanyes de Prades inclou més de 20 municipis de diverses comarques en un projecte que ha de culminar dècades de reivindicació per blindar la biodiversitat de la zona, des dels seus boscos fins a també als rius i la fauna autòctona. També hi ha un sector prou opositor de propietaris forestals privats, sectors agrícoles, ramaders, caçadors i algun ajuntament, com el de Cornudella, que diuen que limitarà els usos generant impactes negatius en l'economia de la zona.
0: Quatre minuts i tres quarts de dues. Troballa inesperada al jaciment del castell de Cervera, la Segarra. Hi han localitzat 8 petjades de fa 30 milions d'anys. Podrien ser d'un avantpassat dels cavalls i dels ases. Lleida, Noelia Caselles, bon dia.
8: Hola, bon dia.
0: El més singular, però, és que té un bon estat de conservació, aquestes petjades, no?
8: Sí, tot i que s'han trobat en un espai que s'ha anat modificant al llarg dels segles. Ara s'analitzaran per saber amb més detall doncs, quina espècie les va fer. Àngel Galobart és paleontòleg i director del Museu de Conca d'Allà.
9: Podria ser un paleotèrit, que és un tipus d'avantpassat dels cavalls, d'una mida més petita que un cavall. Es veu perfectament doncs, l'amplada que té aquest rastre i també l'amplada que té el pas de les passes. Això està bé.
0: Clar, unes petjades de fa 30 milions d'anys, aquesta zona de la Segarra era, m'imagino, molt diferent a com la coneixem actualment, no?
8: Totalment, però molt, molt, eh? I mira, imagina't, ens hem de remuntar a l'època de l'Oligocè i llavors bona part d'aquest territori estava cobert d'aigua i això explicaria que hi quedin petjades.
9: Tota la part de l'est de la Noguera, nord de l'Urgell, la Segarra i també el Solsonès, doncs era la vora d'un llac, d'un mar interior, ara a l'Oligocè, i que quedaven doncs, aquestes vores on podia quedar marcada el que seria el pas dels animals. Algunes es perdien perquè després es tornaven a mullar i d'altres, com en aquest cas, quedaven fossilitzats.
8: Les petjades estels s'han trobat en un jaciment que és d'època medieval, sobretot, de manera que ja us podeu imaginar la sorpresa quan la troballa es remunta a milions d'anys enrere.
0: Doncs tu diràs, en aquest cas, aquestes petjades d'èquids, per tant, cavalls i ases que han sorprès en aquest indret de la Segarra. Gràcies, Noelia Caselles. Bon dia.
8: Bon dia.
0: I ara tornem al Baix Empordà, però no per parlar d'incendis, sinó per parlar dels metges del CAP. Han començat a receptar visites als 6 museus de la comarca amb audioguies adaptades per millorar el benestar emocional. És una iniciativa innovadora que es fa amb l'objectiu de reduir les dosis de medicaments que prenen els pacients i ajudar-los a tenir vincles amb el seu entorn. Ens ho explica la Maria Rovira.
3: Per què es fa amb audioguies adaptades?
10: Perquè permeten al pacient fer una visita amb un ritme pausat, activar els sentits i connectar amb l'entorn i amb un mateix. I cada museu té una audioguia pròpia. Laura Requena, directora del Museu del Suro, un dels 6 que participen al projecte.
11: El pacient rep la prescripció, arriba al museu, rep unes instruccions amb uns audioguies, amb una locució que li va explicant com ha de fer aquest recorregut pel museu, li va indicant els espais on ha de passar i es van tractant els diferents sentits. Un cop ha fet això, la part final és una part també doncs, de recolliment, d'introspecció, de pensar una mica, de sentir, d'emocionar-se i de poder transitar pel museu d'aquesta manera, buscant aquest benestar, no? Que és el que creiem que és necessari i interessant.
3: Quin tipus de pacient va dirigit?
10: Sobretot els que van freqüentment al CAP. Mariona Xifré, referent de benestar emocional de l'àrea bàsica de salut de Torroella de Montgrí.
12: Els perfils d'usuaris, no?, amb els quals nosaltres enfoquem tota la part de la prescripció social, són persones que poden hiperfreqüentar els serveis sanitaris, persones que puguin experimentar soledat no volguda, persones potser no vingudes en el territori que no coneixen els recursos que existeixen i, per tant, poden necessitar aquesta vinculació i sempre amb això, enfocat a aquelles persones que necessitin enfortir la xarxa social.
3: A l'actual potencial binomi Salut i Cultura.
10: Carme Andreu, coordinadora de recerca dels serveis de salut integrals del Baix Empordà.
13: Nosaltres, la part d'innovació, hem gestionat l'execució del projecte, les reunions, perquè el projecte caminés, i hem aconseguit aquesta proposta superinteressant, unes audioguies guiades per a que la població del Baix Empordà es pugui beneficiar dels museus com un actiu en salut i que el puguin tenir al seu abast.
14: Catalunya al dia.
0: Són 3:45. L'empremta de la història de l'art en la creació contemporània és el fil conductor d'Una força del passat. És la nova exposició que s'inaugura demà al Caixa Fòrum de Barcelona i que es podrà visitar fins al 10 de gener. Clàudia Roses, bon dia.
15: En total són 37 obres, 32 de la col·lecció pròpia i 5 procedents de préstecs, entre pintura, escultura, fotografia, vídeo i instal·lació. Artistes com Sandy Sherman, Mike Kelly, Robert Mangold o Tacita Dean reprenen imatges d'obres anteriors i les fan seves. Carlos Martín, comissari de l'exposició, explica per què la tradició encara alimenta la creació d'avui.
16: Són artistes contemporanis dels anys 60 fins al present que llegeixen el passat. Ens permet veure la història de l'art com mai l'hem vist, perquè és la mirada que els artistes projecten sobre la història de l'art, que és diferent d'aquella dels historiadors o dels professors. No està fixada. Són una mena de torrent que continua mostrant diferents facetes. És des del present que llegim el passat, i això vol dir que el passat és una cosa imprevisible.
15: Cada obra va acompanyada d'una imatge de la peça original que l'inspira, perquè el públic descobreixi per si mateix el diàleg entre el passat i l'art d'avui. L'exposició forma part de la col·lecció d'art contemporani de la Fundació La Caixa.
0: Clàudia Roses, moltes gràcies, i gràcies també per aquests temps avui que acabes el teu període de pràctiques aquí a Catalunya Ràdio. Sort i encerts a partir d'ara.
15: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I ara parlem del Museu d'Art Contemporani de Barcelona, és el MACBA. El seu nou director, Valentín Roma, s'ha proposat augmentar l'afluència de públic al museu amb un equipament que tindrà una veu pròpia, progressista i basada en els continguts. El curador d'art ha presentat avui el seu projecte per al museu, que dirigirà durant els pròxims 5 anys. Barcelona, Òscar Callau.
17: Els membres del patronat del MACBA han presentat Valentín Roma com un intel·lectual de barri, per la sofisticació del seu pensament artístic i, alhora, la seva capacitat de connectar amb la societat i el públic de l'art contemporani. El fins ara director de la Virreina Centre de la Imatge ha reivindicat la feina de les anteriors direccions, però no s'ha estat de criticar les xifres de visitants que té el MACBA.
18: Des del MACBA hem d'afrontar seriosament l'ús que es fa de nosaltres. El 2025 el MACBA ha estat visitat, ha estat usat per 200.000 persones, 150.000 persones ha vingut a veure el nostre programa expositiu. Això és clarament insuficient.
17: El nou director del MACBA ha parlat avui de l'orientació general del seu projecte sense concretar els eixos temàtics i els continguts que explicarà en els pròxims mesos.
0: Demà, vigília i dia de Santa Tecla, a més del seguici, els balls parlats envaeixen els carrers del centre i els barris de Tarragona. En total, la ciutat compta amb mitja dotzena de balls, entre els quals el de Serrallonga, que aquest any celebra el seu 40è aniversari. Des de Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
19: Originàriament el ball es remunta al 1854, però va desaparèixer fins la seva recuperació al 1987. De fet, el grup enguany celebra els seus 40 anys. Amb motiu de l'efemèride, s'ha volgut posar en valor el paper de la dona a través del personatge de Joana Massissa, que es diu que era la parella de Serrallonga. Marina Molina és presidenta del ball.
20: Volem trobar aquest fil conductor de posar en valor la figura de la dona a la cultura popular, perquè sí que és cert que en un principi doncs, les dones estàvem a la part del darrere, però arrel, per exemple, doncs, de la inclusió de la recuperació del ball de Serrallonga i bueno, doncs, poquet a poquet hem anat trencant sostres i ara mateix doncs, la cultura popular no s'entén sense el paper de la dona.
19: Molina destaca que la dona ha tingut una presència constant al ball i que ha anat guanyant pes al llarg dels anys. A més del ball de Serrallonga, d'altres, com el de Dames i Vells, el de Diables, Gitanes,

0: I la vella?
1: Helena d'Esparta. Un idili marcat per un destí fatal.
2: Nois, perdó. Ja sé que el meu personatge és una merda, vale?
3: Gairebé 50 anys més tard i dins la celebració de l'aniversari del Teatre Lliure, el col·lectiu Miserable, liderat per Miquel Masfiol, estrena aquest vespre una versió molt especial d'aquesta obra al Lliure de Gràcia. Ens ho explica la Marta Vives.
4: Tot i que l'encàrrec que Masfiol va rebre de Lliure era aquest...
5: Que agafis la vella Helena i la passis per la Tormitz, que és un poc el que faig sempre.
4: El director teatral no s'ha limitat a la relectura de l'obra, sinó que l'ha volgut convertir en una experiència per descobrir què queda d'aquell esperit dels inicis 50 anys més tard.
5: Aquell moment tot estava per fer, era l'època de associacions, dels sindicats, de les cooperatives, no? I llavors intentar tornar a recuperar aquest esperit cooperatiu és delirant.
4: És per això que des de fa dues setmanes la companyia viu literalment al teatre, entre matalassos inflables, coixins, maletes obertes i neveres plenes de menjar per alimentar un regiment.
5: És vera que en el principi va ser molt dur perquè no teníem manera d'organitzar-nos, ens van organitzar ben fatal i va ser tot molt intempestiu, entendes, de campanya. Però és vera que a poc estem aprenent a conviure, que això també crec que és molt guapo.
4: La mateixa idea serveix de punt de partida per l'espectacle que es veurà a partir d'avui, un grup de nostàlgics que pensa que el teatre actual és un desastre i farà mans i mànigues per recuperar l'essència dels anys 70 i muntar l'opereta d'Offenbach amb música en directe. El repartiment està format per Gerard Frank, que tindrà el repte d'encarnar el personatge d'Helena, interpretat originalment per Anna Lizaran, també Lluís Oliver, Mel Salvatierra i Carmen Milán. Tot fent la vella Helena és una producció del Teatre Lliure i el Teatre Principal de Palma. S'estrena avui i ocuparà el Lliure de Gràcia unes quantes setmanes més fins al 18 d'octubre.
3: I encara abans dels esports, tres informacions més breus. D'una banda, han desarticulat una organització de narcotraficants amb seu a Barcelona dedicada a distribuir cocaïna a gran escala cap a la resta de Catalunya, també Madrid, Ciudad Real i Granada.
6: Ho feien en cotxes modificats en dobles fons i amagatalls. La Policia Nacional, que ha coordinat l'operatiu, calcula que podrien moure fins a 50 quilos al mes. Hi ha 12 persones detingudes i s'han intervingut 5 armes de foc i 127.000 euros en efectiu. La investigació policial ha revelat que l'organització tenia dues branques, una a Barcelona formada per persones d'una sola família i una segona a Madrid que assumia la direcció, el transport i la distribució de la droga.
3: Investiguen un segon segrest en 48 hores a Catalunya.
6: Va passar la matinada de dilluns al barri de Sant Martí de Barcelona. Segons avança el diari Ara i ha confirmat 3Cat Info, diversos encaputxats van introduir un home a l'interior d'un cotxe per la força al carrer de Huelva. Diversos testimonis van donar l'alerta i a primera hora d'ahir el van trobar a prop d'una benzinera de Salt, al Gironès. L'home presentava signes d'haver patit violència.
3: I Codorniu es prepara per ampliar el seu negoci del vi a Espanya amb l'adquisició de cellers a Galícia, Andalusia i a la Deo Rueda. Aquest any ha tornat a batre rècord de vendes sense pràcticament cap afectació per les turbulències que hi ha hagut al mercat nord-americà. Reventós Codorniu és líder absolut al mercat del cava a Espanya, vol créixer ara el sector del vi i arribar a zones on encara no havia entrat fins ara.
7: Esports.
3: Sis minuts i les dues del migdia, en dediquem cinc als esports, com sempre en desconnexió per les quatre demarcacions. A Barcelona, Montse Raya, bon dia.
8: Hola, bon dia.
3: Avui comença la fase de grups de la Champions femenina de futbol amb els primers partits de la primera jornada de competició. El Barça, que defensa el títol, debutarà demà a casa contra el París Futbol Club.
8: Es farà estrany veure el Barça sense Alexia, Mapi o Naosalma i ens fixarem en les cares noves. Estem pendents de l'estat d'Aitana o Matí, Irene Paredes, que van ser baixar l'últim partit per lesió. A la una ha començat la roda de premsa prèvia amb el tècnic Pere Romeu i amb la davantera Eva Payor. Entrem a l'estadi Johan Cruyff. Marcos García, bon dia.
9: Bon dia, Montse. Doncs sí, el Barça femení comença demà la defensa del títol. Ho fa contra el París, aquí, el Johan, aquest títol guanyat al maig a Oslo. Pere Romeu, el tècnic, entoma el repte de tornar a ser candidates a tot.
10: No sé si hem sigut favorites o no, però el que hem fet és preparar-nos per guanyar i aquesta temporada ho tornem a fer. Així que aquest és el missatge que jo crec que s'hauria de traslladar, de que seguim tenint molt, molt, molt bon equip, seguim sent un equip referència en el món, seguim sent un equip que té un estil de joc

0: quantitat super, super marcada. Tenim jugadores de primer nivell, per no dir les millors del món, així que tornarem a lluitar per tot, segur.
1: I ara ho deia, si teniu temps i ganes amb l'Estel, preneu nota, la infermeria del Barça està planíssima. Tot apunta que Pere Romeu podrà recuperar Irene Paredes, aquesta és la notícia positiva, però no estan descartades, encara que apunta que no jugaran Kika, Vicky ni Aitana, i són baixa segura Alexandri i Van Asten.
2: Doncs n'estarem molt pendents. A Barça-París de la Champions serà demà a les 9 del vespre al Johan Cruyff amb transmissió en directe de la TDG a Catalunya Ràdio. Ja es juguen avui alguns partits de la primera jornada d'aquesta fase de grups. Destaquen el Bayern de Múnich, Manchester City a 6:45, el Juventus Benfica i a les 9 del vespre el Madrid-París Saint-Germain.
3: Com ja deveu saber, el futbol masculí de primera divisió s'atura pràcticament 3 setmanes per la convocatòria de partits internacionals. Els jugadors de la selecció espanyola de futbol es concentren avui a Las Rozas, a Madrid.
2: Entre els convocats per Luis de la Fuente n'hi ha 7 de les comarques barcelonines. Són els barcelonins David Raya i Víctor Muñoz, els terrassencs Dani Olmo i Marc Pubill, els maresmencs Lamine Yamal, de Mataró, i Marco Corella, de Lella, i el de Martorell, Eric Garcia. Pel que fa als clubs, el Barça perd 17 jugadors en total en aquesta aturada internacional i l'Espanyol perd 3 jugadors. El primer partit d'Espanya serà aquest dissabte contra Anglaterra a Wembley. També jugarà contra Croàcia a Sevilla el dimarts que ve, contra la República Txeca Oviedo el 3 d'octubre i novament contra Croàcia el 6 d'octubre a Split. L'aturada coincideix amb la renovació de Luis de la Fuente com a seleccionador espanyol fins al 2032.
4: Nosotros no nos conformamos con lo que hemos conseguido hasta ahora. Es un sentimiento de todo el grupo de nuestro. Lo mejor está por llegar.
3: I encara en futbol, l'Europa destitueix el tècnic Josep Maria Jané després d'una mala arrencada a la primera federació.
2: L'equip de la Vila de Gràcia ha sumat un punt en 4 jornades i es troba 19è a la classificació. La directiva i l'àrea esportiva del club consideren que s'ha produït una pèrdua de confiança que ha motivat aquesta decisió. Es dona el cas que Jané havia rellevat a la banqueta d'Aim Benítez aquest mateix estiu, després d'haver estat el responsable esportiu de l'Europa els últims 4 anys. Luis Blanco, que va dirigir l'Atlètic Balears i l'Espanyol en diferents categories, és el nou tècnic de l'Europa.
3: I festa grossa ahir a Badalona per celebrar el títol de la Supercopa de Bàsquet que van aconseguir diumenge pel Joventut.
2: Els aficionats verdinegres van omplir ahir la plaça de la Vila Badalonina per celebrar un títol que no aixecaven des de feia 18 anys. Els més aclamats, Enrique Rubio i Nicola Provítola, escollit millor jugador de la final de la Supercopa.
5: Yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la peña siga creciendo y que volvamos otra vez a disfrutar de esta fiesta. Vamos por más. Visca la Peña y visca Badalona.
2: La pròxima cita del Joventut és el debut a la Lliga CB de bàsquet diumenge al migdia, quan jugarà a la pista del Breogán gallec. El Barça debutarà dissabte a la CB rebent el Corunya. I en ciclisme a Montreal, al Canadà, avui continuarà el Mundial de Ciclisme en Carretera, la crono mixta, i participarà la ciclista d'Esplugues del Llobregat, Paula Blasi. El funcionament és el següent: primer surt el trio masculí i quan el segon d'aquests tres creua la línia de meta, arrenca agafant-li el relleu al trio femení, on hi ha la Paula Blasi. I Espanya surt a 4:15 de la tarda.

0: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
1: Doncs vinga, anem ara per la pregunta del Trivial. Avui tocava la pregunta de geografia. Recordem quina pregunta era, Quim?
2: Quin és el municipi català més petit en extensió?
1: I us havíem donat tres possibles respostes. Amb la A.
2: Castellfollit de la Roca.
1: Amb la B.
2: Caldes d'Estrac.
1: I amb la C.
2: Puigdàlber.
1: I la resposta correcta és...
2: És la C, Puigdàlber, a l'Alt Penedès, amb 0,4 quilòmetres quadrats de terme. Castellfollit de la Garrotxa en té 0,73 i Caldes d'Estrac, al Maresme, 0,74.
1: Doncs mira, no ho hagués dit, que Caldetes tenia 0,74, que era tan petit.
2: I encara hi ha un municipi, Badia del Vallès, que té menys d'un quilòmetre quadrat.
1: Doncs fixa't quantes coses que s'aprenen. Demà, més històries al Catalunya al dia i més preguntes, que acabeu de passar un bon dimarts.
3: El Tribunal Constitucional activa el compte enrere pel retorn de Carles Puigdemont. Bon dia, són les dues.
4: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
3: L'exili de Carles Puigdemont es podria acabar aquest mateix mes d'octubre. Aquest és l'horitzó que ha fixat avui el seu advocat Gonzalo Boye en una entrevista a TV3, Joan Bota.
5: El dia que el Constitucional comença a estudiar els recursos dels exconsellers, a qui el Tribunal Suprem encara no ha amnistiat, Boye ha estat més clar que mai a l'hora de fixar data pel retorn de Puigdemont. Avui no hi haurà sentència del Constitucional, però previsiblement d'aquí 15 dies sí i favorable a l'amnistia total.
3: Madrid, Paula Brujats.
6: Sí, d'aquí a poca estona el Constitucional tombarà l'últim obstacle a l'amnistia, es frenarà les intencions dels magistrats conservadors contraris a amnistiar la malversació i en dues setmanes hi pot haver la primera sentència que obligui el Suprem a aplicar l'amnistia a Puigdemont i als exconsellers. Els efectes es poden notar a finals d'octubre, és la data que situa l'advocat de Puigdemont pel seu retorn a Catalunya.
7: Una vez que esté la sentencia del juez Llarena, la analizaremos y a partir de ahí el president tomará la decisión personal y política que corresponda.
3: Mentrestant, nou revés pel reconeixement del català a la Unió Europea.
5: Els socis europeus rebutgen l'estratègia del govern espanyol de vincular noves ampliacions de la Unió, com l'entrada de Montenegro o Albània, al fet que primer es reconegui oficialment el català. Diuen que els dos temes no s'han de barrejar.
3: Brussel·les, Bruno Fortea.
8: A l'hora de la veritat, el govern espanyol tampoc concreta si l'oficialitat del català realment seria una línia vermella per bloquejar l'entrada de nous països a la Unió Europea. Però sigui com sigui, aquest nou gir de guió de Madrid ha irritat alguns socis com Alemanya, Lituània o Suècia. La ministra sueca d'Afers Europeus creu que Espanya s'equivoca quan vol vincular les dues coses.
9: L'ampliació de la Unió Europea és una cosa i el debat sobre les llengües n'és una altra. No s'haurien de barrejar els dos temes.
3: De tornada a Catalunya, el govern aposta per prohibir la intel·ligència artificial a l'educació fins als 14 anys i també per recuperar les lectures obligatòries. Això el dia en què es presenta una guia sobre els efectes de l'abús de les pantalles que van des de retards en el llenguatge i dificultat en l'atenció fins a l'augment de pes o la miopia.
5: En ple debat sobre la crisi educativa, els sindicats de docents marquen distàncies amb el pacte de país que impulsa la Generalitat i amenacen amb noves vagues.
3: Palau de la Generalitat, Albert Prat.
10: El govern de Salvador Illa adverteix que l'addicció a les pantalles no només s'està notant en les proves d'avaluació dels alumnes catalans, sinó que ja hi ha evidències científiques que estem davant d'un problema de salut pública. Sílvia Paneque, consellera portaveu.
11: Ens plantegem prohibir l'ús de la intel·ligència artificial en l'àmbit educatiu fins als 14 anys. El llindar orientatiu que ens marca aquest estudi plantejat per experts són aquests 14 anys.
3: I d'aquí una hora comença a Nova York una nova Assemblea General de les Nacions Unides, marcada pels conflictes d'Ucraïna i de l'Orient Mitjà i per tot el debat entorn de la seguretat de la intel·ligència artificial. Enviat especial a Nova York, Oriol Serra.
12: Sí, i amb un Donald Trump que d'aquí a un parell d'hores està previst que faci el seu discurs davant dels altres 192 països que formen part de l'ONU. S'espera un Trump triomfal i no es descarta algun cop d'efecte en relació a la guerra de l'Iran.
3: Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
13: Bon dia.
3: Avui comença la Champions femenina.
13: Es juguen ja els primers partits. A 6:45, Bayern de Múnich, Manchester City. A 9:00, Real Madrid, PSG i Arsenal, Q de Dinamarca. El Barça, que defensa títol, jugarà demà amb el París, a casa. I el tècnic Pere Romeu ha assegurat que l'equip torna a ser candidat a guanyar-ho tot, malgrat la gran renovació de la plantilla. Avui, el tot costa, entrevista amb Cata Coll. I el Madrid ha comunicat que el seu jugador, Fede Valverde, té un esquinç de grau 3 al turmell esquerre. Algunes fonts el situen com a dubtós per poder jugar a la represa de la Lliga després de l'aturada.
3: Si sou de la ciutat de Barcelona, potser heu notat que hi ha vaga de busos a la ciutat. Fins a les 5 de la tarda hi ha aquesta vaga. Els serveis mínims ara només són del 20%, això vol dir que les freqüències d'algunes línies arriben a ser de mitja hora. De 4 a 5, els mínims seran del 40%. Sindicats i direcció de TMB estan encallats en la negociació del conveni i l'empresa xifra el seguiment de la vaga en un 68%. Això pel que fa referència a l'interior de la ciutat de Barcelona. Si eixamplem la mirada, la resta de la xarxa viària, quina situació tenim, Mariluz García?
14: Doncs a força de tranquil·litat, només petites retencions a la B30, lateral de la P7, a l'altura de Barberà del Vallès, en sentit sud, a Bellaterra, en direcció Girona, i a les rondes de Barcelona. La que més, la ronda litoral, amb retencions entre Montjuïc i el Port i de Sant Adrià a Santa Coloma.
3: I una notícia que us ampliarem en els pròxims minuts aquí al Catalunya Migdia, i és que els patinets elèctrics tornaran al transport públic a Catalunya. Encara no sabem quan, però un canvi normatiu impulsat per la Direcció General de Trànsit, que obliga els patinets a estar homologats i registrats i a tenir assegurança obligatòria, hauria millorat la situació per tal de replantejar aquesta prohibició que es va decretar el gener del 2023, segons que ha explicat a 3Cat Info fonts del sector. Per tant, en les pròximes setmanes s'aprovarà la tornada dels patinets al transport públic català.

0: I ara ens falta el temps.
1: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
2: Bon dia.
0: Seguim en aquesta setmana tranquil·líssima.
2: Absolutament. Tenim una novetat important pel que fa a l'astronomia. La propera matinada, quan passin uns minuts de les dues, estrenem estació, però aquest canvi astronòmic no farà cap pessigolla als termòmetres. Termòmetres que continuaran, com a mínim, d'aquí a diumenge iguals o fins i tot repuntant divendres que ve. En definitiva, no hi ha manera que marxi la calor, que arribin aires de tardor, que ningú faci el canvi d'armari, tot i que les nits són molt més fresques, especialment al Pirineu, però quedem lluny dels valors de tardor veritables. En definitiva, sense canvis a la vista i amb el sol com a protagonista i pocs núvols.
0: Gràcies, Francesc. Bon dia.
2: Bon dia.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les dues i gairebé 7 minuts. El Tribunal Constitucional encarrila l'últim capítol de l'amnistia. El retorn de Carles Puigdemont a Catalunya i l'amnistia als exconsellers és més a prop que mai. El Tribunal Constitucional ha començat avui a estudiar els recursos dels líders del procés. Avui no en sortirà cap decisió favorable a l'amnistia, però sí que s'activarà la maquinària perquè d'aquí a 15 dies ja pugui sentenciar a favor de l'oblit judicial total, que després el Tribunal Suprem haurà d'acatar. Anem a Madrid, Paula Brujats, bon dia.
3: Què tal, bon dia? I de moment avui ja s'ha superat l'últim entrebanc per a l'amnistia. La majoria progressista del Constitucional s'acaba d'imposar i ha fet descarrilar els plans del magistrat conservador José María Macías, contrari a amnistiar Jordi Turull. Macías s'ha quedat en minoria en la reunió d'avui, defensant que el referèndum va suposar un enriquiment personal per als líders del procés i a partir d'avui ja hi havia lliure per a l'amnistia total. La cita clau després d'avui serà la del 6 d'octubre, és a dir, d'aquí a 15 dies, quan el Constitucional té previst dictar la primera sentència a favor d'amnistiar la malversació. Això obligarà el Suprem a retirar l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont. El retorn a Catalunya, per tant, podria ser aquest mateix mes d'octubre, segons Gonzalo Boye, el seu advocat, en declaracions a TV3.
4: Yo creo que la fecha la va a poner el juez Llarena, básicamente cuando él dicte la resolución que tenga que dictar. Una vez que esté la sentencia del juez Llarena, la analizaremos y a partir de ahí el president tomará la decisión personal y política que corresponda, ¿no?
3: També s'haurà d'aixecar l'ordre de detenció contra Toni Comín i Lluís Puig. Aquest últim és molt més prudent sobre quan podrà tornar, ho ha dit en declaracions a Televisió Espanyola.
5: No em ve de 15 dies, ni de 15 mesos, ni de res. I m'agradaria veure amb quina celeritat i contundència serà aquesta sentència del Constitucional i amb quina ho aplicarà el Suprem.
3: 2 anys i mig després d'aprovar-se l'amnistia i després de molta reticència, s'aclareix el futur dels líders del procés, tot i que la decisió final continua en mans dels jutges Pablo Llarena i Manuel Marchena. El Tribunal Suprem, però, reconeixen que poc més s'hi podran resistir. Amb aquesta primera sentència del Constitucional, previsiblement el 6 d'octubre, Marchena també haurà d'aixecar la inhabilitació dels exconsellers Junqueras, Turull, Bassa i Romeva. Això pot arribar a finals d'octubre, tot i que l'aplicació definitiva de l'amnistia pot trigar encara una mica més.
0: Nova ensopegada per l'oficialitat del català a la Unió Europea. El govern espanyol no ha aconseguit el suport dels socis europeus a la reunió del Consell d'Afers Generals. En un debat molt breu, 7 minuts de rellotge, ha rebutjat la intenció de l'executiu espanyol de vincular el reconeixement de la llengua catalana a l'entrada de nous països a la Unió. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
6: Hola, bon dia. Fonts diplomàtiques asseguren a Catalunya Ràdio que en la reunió a porta tancada, el govern espanyol ha rebut les crítiques d'Alemanya, Suècia i Lituània. Els seus ministres han expressat en privat i cara a cara la queixa que ja havien mostrat aquest matí en públic. El representant alemany, per exemple, es nega a condicionar l'entrada de Montenegro o Albània a la Unió Europea al fet que abans es reconegui el català.
7: Això no ha de bloquejar ni retardar l'adhesió de nous països. El procés ha de continuar i en aquest sentit demanaria una mica més d'esperit europeu.
6: I l'opinió de Berlín importa, perquè fins ara ha estat un dels principals obstacles per aconseguir l'oficialitat del català. Els governs alemany i espanyol van crear un grup de treball per llimar les seves diferències, per ara sense resultats. La nova estratègia de Madrid de vincular el reconeixement del català amb l'adhesió de nous països encara ha irritat més

0: alguns socis, però a l'hora de la veritat, el govern espanyol tampoc ha aclarit si el català realment seria una línia vermella per bloquejar l'entrada de Montenegro i Albània a la Unió Europea.
1: España confía que esto va a ocurrir y estoy convencido de que esto va a ocurrir antes de que se incorporen otros estados miembros a la Unión Europea.
0: Més enllà del debat, a la reunió d'avui no hi ha hagut cap votació formal sobre l'oficialitat del català. Per aprovar-la caldria el suport unànime dels 27 països europeus. I això encara queda molt lluny.
2: Aquí a Catalunya el govern es prepara per prohibir l'ús de la intel·ligència artificial a les escoles fins a segon d'ESO.
3: Ens plantegem prohibir l'ús de la intel·ligència artificial en l'àmbit educatiu fins als 14 anys, el llindar orientatiu que ens marca aquest estudi plantejat per experts són aquests 14 anys.
2: En ple debat sobre com millorar el rendiment a les aules i el dia abans que el president Salvador Illa comparegui al Parlament, la Generalitat ha avançat les primeres mesures per intentar reconduir la crisi al sistema educatiu català. Palau de la Generalitat, Albert Prat, bon dia.
4: Què tal? Bon dia. Sí, el govern ha començat a anticipar la seva recepta per revertir no només els mals resultats dels alumnes catalans, sinó el que ja és un problema de salut pública. Sílvia Paneque, consellera portaveu.
3: Un podia intuir que l'ús excessiu de pantalles en edats molt primerenques doncs era, en fi, una qüestió que d'alguna manera estava afectant el sistema educatiu i l'aprenentatge. Què tenim avui? Evidència científica i tenim el fet de poder-ho abordar des d'una perspectiva de salut pública.
4: Doncs bé, la Generalitat diu que vol regular aquesta prohibició durant l'any que ve, de manera que els menors de fins a 14 anys no puguin fer servir a les aules eines d'intel·ligència artificial. Es tracta d'un primer pas per combatre, no només diuen, l'addicció a les pantalles, sinó també altres riscos com el sedentarisme. A més, la Generalitat també ha avançat que reforçarà les lectures obligatòries, tant els clàssics com títols contemporanis, tot plegat anuncis que el president Salvador Illa defensarà demà al Parlament, on s'ha de sotmetre a les crítiques de l'oposició per l'error de la Generalitat que ha deixat fora Catalunya dels resultats d'avaluació internacionals.
2: I a tot això, el govern hi suma l'actualització de la guia sobre usos digitals en la infància i l'adolescència i fa un diagnòstic sobre l'impacte en la salut de l'abús de les pantalles. El document parla de retards en el desenvolupament del llenguatge, dificultats d'atenció i d'aprenentatge, augment de pes o insomni, i ha de servir per elaborar una guia de bons usos. Mònica Mas, bon dia.
5: Bon dia. Durant 2 anys s'han revisat fins a 700 articles científics que constaten que aquests efectes ja comencen a la primera infància. Entre els 0 i els 6 anys ja apareixen problemes relacionats amb l'aprenentatge, miopia, augment de pes o càries. I aquests símptomes s'amplien encara més durant l'adolescència. De fet, un de cada 4 adolescents té addicció a internet. Lluïsa Conejos és subdirectora d'Addiccions de la Secretaria de Salut Pública.
6: Aquest ús problemàtic té un impacte a veure amb la son, en l'activitat física, en la salut mental, en l'autoimatge, en les relacions socials, a l'exposició de continguts inadequats, amb la privacitat, també a desenvolupar conductes de risc.
2: De quin temps d'ús de pantalles estem parlant?
5: Els joves passen de mitjana 5 hores diàries connectats i al cap de setmana fins a 7 hores. Només a les xarxes socials hi dediquen unes 2 hores al dia. I el mòbil cada vegada arriba més aviat. Abans dels 11 anys, més del 80% dels nens i nenes ja en tenen. Marc Planes té 16 anys i ha superat l'addicció a les pantalles. Ho ha explicat al matí de Catalunya Ràdio.
7: Al principi no sabia el que era una addicció al mòbil. Un cop estàs amb el TikTok hores i hores, pues, te n'adones que sigues una addicció. Més bé al mòbil, sí al mòbil, però al TikTok també, saps? Està tot el dia ja amb el mòbil sense fer res, perdent el temps. Clar, en comptes d'estar mirant el TikTok pots estar fent altres coses com estudiant, fent activitats amb tons pares.
5: Es calcula que hi ha un 34% dels joves que fan un ús problemàtic de les xarxes socials.
2: Per cert, que reticències dels sindicats de mestres i professors amb el debat obert al Consell d'Educació per millorar el sistema i els resultats acadèmics. La USTEC acusa el govern de voler desactivar les mobilitzacions i li exigeix que continuï negociant. Si la situació no avança, anuncien noves vagues de professors al mes de novembre. Barcelona, Montse Poblet, bon dia.
8: Bon dia. USTEC no descarta participar al debat del Consell d'Educació de Catalunya, però avisa que no permetran que això substitueixi la negociació col·lectiva. Andreu Montbrú és un dels portaveus del sindicat.
9: Aquest derivar el debat cap aquí, el que pretén és, d'una banda, dilatar els terminis, desactivar el conflicte i diluir la veu dels treballadors i de les treballadores, i especialment d'USTEC com a sindicat majoritari, que hem estat encapçalant els últims dos anys les mobilitzacions.
8: Consideren que el diagnòstic ja està fet i que el que cal és continuar negociant temes clau com el calendari per climatitzar els centres o l'aplicació del 6% del PIB en l'educació pública. En una línia similar

0: Ara la d'USTEC, el sindicat de professors de secundària, també ha expressat la seva desconfiança amb el que es pugui aconseguir amb el debat obert al Consell d'Educació de Catalunya. Avui aquest sindicat ha presentat una simulació dels resultats de PISA sense el fiasco que els va invalidar. Segons els seus càlculs, si haguessin participat el 23% d'alumnes que es van excloure, Catalunya hagués quedat en la 12a posició de l'Estat en matemàtiques i en la 11a en ciències i lectura.
1: Bé, doncs el govern ja ha reaccionat a aquesta nova amenaça de més vagues de mestres al mes de novembre. Tornem al Palau de la Generalitat, Albert.
2: Sí, perquè la portaveu ha sigut clara a l'hora de marcar límits a USTEC, que avisa que el futur del model educatiu va més enllà de l'opinió dels mestres i sobre les seves reclamacions laborals. Sílvia Paneque insisteix que hi ha un bon acord signat com a punt de partida.
3: Nosaltres interpretem que la negociació ha d'anar en el desplegament d'aquestes pròpies mesures i parlar-ne si n'hi ha d'addicionals. No confondre amb el debat de país i obert que vol tenir el govern. Aquí és el govern qui pilota.
2: Doncs bé, divendres al matí recordem que el president ha convidat al Palau de la Generalitat tots els grups parlamentaris perquè comparteixin les seves idees per mirar de sortir d'aquesta crisi. Vox ja ha confirmat que no hi anirà i el PP s'està rumiant si participa en aquest debat de país que reclama Salvador Illa.
1: I més enllà dels recels que desperta la IA, ara us ho explicaven també en el món educatiu, el sector no para de repetir que vol un desenvolupament responsable d'aquesta tecnologia. És el que s'ha sentit durant tot el dia d'avui al Congrés AI Summit, que s'està fent aquests dies a Barcelona i que arriba en ple debat mundial sobre els riscos d'aquesta indústria, Núria Har.
4: Sí, el sector sap que està en el punt de mira, per això els que impulsen la tecnologia defensen un ús responsable i demanen confiança. També des de la Generalitat, que vol que Brussel·les instal·li a Móra la Nova una de les gigafactories d'Europa. El secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital, Albert Tort, ha dit a Catalunya Ràdio que no es volen quedar enrere.
5: En aquesta voluntat i aquesta ambició de ser un pol digital al sud d'Europa i fer-ho des d'un ús actiu i responsable. Estem parlant no només de tecnologia, i en aquí el paper de la Generalitat i de Catalunya en el seu conjunt té un paper de lideratge clau.
4: A la mateixa hora, ben a prop d'aquest congrés, al Moll de la Fusta, un centenar d'entitats socials han presentat la campanya No als megacentres de dades. Una de les seves portaveus, Clàudia Bosch, de Setem Catalunya, diu a Catalunya Ràdio què demanen.
6: Una moratòria, aquest pla, fins que no es compleixin aquests requisits, no?, de rendiment de comptes, de transparència, de previsió de quins serien els riscos i els impactes en el territori.
4: A Catalunya hi ha 26 projectes de centres de dades que volen instal·lar-se arreu del país.
1: Passant 18 minuts de les dues, fem una pausa i de seguida anem a la informació internacional.
7: Catalunya migdia.
8: Avui, 22 de setembre, és el Dia Mundial de la Leucèmia. Sabies que el teu testament pot ser molt més que un tràmit legal? Pot ser una segona oportunitat per les persones que tenen un càncer a la sang. Amb el teu testament solidari pots donar suport a investigacions que salven vides, com les que impulsa la Fundació Josep Carreras perquè la leucèmia sigui 100% curable. En incloure la Fundació Josep Carreras al testament, el teu llegat ajudarà a finançar avenços científics que encara són necessaris i que faran possible l'esperança d'un futur sense leucèmia. Fes que la teva herència també sigui recerca, ciència i futur. Informa-te'n a www.eltestamentosolidario.org. El testament solidari fa per mi.
9: Benvolgut professional, sabem que quan el client us demana que hi poseu alguna cosa perquè no hi hagi humitat, vosaltres entereu perfectament el que necessita. Per això, a Obramat trobareu una àmplia gamma en impermeabilització i aïllaments dels millors marques professionals com Rockwool, Nau, Chova o Sika, amb estoc sempre disponible i amb els millors preus. 20 anys construint junts. Obramat.
10: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
11: Compartir. Descobrir. Viatjar. Riure. 130 milions. Amics. Llocs. Moments. Somnis. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 25 de setembre, amb Euromillones, pot especial mínim garantit de 130 milions. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran.
12: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
13: Catalunya.

0: migdia.
1: Les 2:20. L'Assemblea General de l'ONU arrenca avui a Nova York amb el discurs del president dels Estats Units, Donald Trump, enmig del debat sobre els riscos de la intel·ligència artificial, ara en parlàvem, la inestabilitat a l'Orient Mitjà i la guerra activa de Rússia contra Ucraïna. Trump, que viu el moment de més baixa popularitat en tota la seva carrera política, firma avui un nou acord sobre Groenlàndia, que ha de permetre el desplegament de més militars nord-americans en aquest territori semiautònom de Dinamarca. El president dels Estats Units s'ha refermat avui en les restriccions en l'accés d'alguns mitjans a la Casa Blanca. Nova York, Oriol Serra, bon dia.
2: Bon dia. El secretari general de l'ONU, el portuguès Antonio Guterres, presidirà la seva última Assemblea General de les Nacions Unides aquest matí a Nova York. Guterres deixarà el càrrec el 31 de desembre i s'espera que els pròxims mesos es decideixi qui el succeirà. El president dels Estats Units, Donald Trump, farà el discurs en representació del país anfitrió de l'Assemblea. S'espera un discurs amb referències a la guerra de l'Iran, a la situació al Pròxim Orient i a la guerra d'Ucraïna, sempre subratllant els mèrits que ell mateix considera que ha fet. Trump també aprofitarà l'Assemblea General de l'ONU per assignar, juntament amb Dinamarca, l'acord sobre el control militar de Groenlàndia. I, com no, s'espera que recordi un cop més que els Estats Units han de liderar la cursa per dominar la intel·ligència artificial, una qüestió que tindrà molts espais aquest any, tal com recorda l'exassessor de l'ONU, Jeffrey Feldman.
3: Si et fixes en la quantitat d'esdeveniments privats relacionats amb la intel·ligència artificial que tenen lloc al voltant de l'Assemblea General, és increïble. Penso que això és una mostra que la IA està transformant l'economia i la societat més ràpidament que la governança. Això serà un tema tant en l'agenda oficial com en les converses privades.
2: Destaca també l'estrena de la presidenta veneçolana en funcions, Delcy Rodríguez, a les Nacions Unides, i un any més el líder palestí, Mahmoud Abbas, haurà de comparèixer per videoconferència perquè els Estats Units li han negat el visat. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, en canvi, podrà fer la seva intervenció amb tota normalitat.
1: I en el marc d'aquesta assemblea de l'ONU està prevista aquesta tarda una reunió entre Donald Trump i Volodymyr Zelensky. El president ucraïnès pressiona per una treva energètica amb Rússia que Washington veu amb bons ulls. Tot mentre s'endureixen els atacs entre totes dues parts. Moscou ha llançat un gran atac aquesta matinada amb míssils balístics, 300 drons i artilleria, que han destruït refineries, fàbriques i magatzems de material militar i infraestructures elèctriques. L'atac ha causat almenys 4 morts i una desena de ferits. Ucraïna, però, també ha atacat una refineria russa i ha causat un mort. A Madrid, el Partit Popular torna a escalfar la crisi de Ceuta i crida a manifestar-se aquest cap de setmana a Madrid. Ho fan, segons la convocatòria, en defensa d'Espanya i per reclamar eleccions anticipades. El govern espanyol demana als populars que proposin solucions en lloc d'agitar el carrer. Madrid, Dani Saideaja.
4: El número 2 del PP ha fet una crida a les xarxes a sumar-se a la manifestació convocada a Madrid, que té per lema Marxa per la dignitat, no a la invasió, i en què tampoc hi faltarà Vox. Això quan fa 2 dies que desenes de persones van atacar el cotxe on anava una diputada ceutina i 2 activistes. Per això avui el ministre Ángel Víctor Torres feia una crida a rebaixar la tensió, a condemnar tota violència i demanava al PP que s'arromangui amb l'acollida dels menors.
5: Más que manifestación es que ponga a la mesa alguna solución. Alguna solución. Yo le voy a poner una fácil. ¿Quieren ayudar a Ceuta? Que sus comunidades autónomas digan que sí, a que los menores, que son cerca de 3.000, vayan a sus comunidades autónomas.
4: Torres reconeix que encara queden a Ceuta entre 700 i 500 menors malvivint als carrers i uns 2.300 ja s'han pogut identificar.
1: A tot això, avui és l'últim dia de campanya electoral per a les eleccions legislatives que es fan al Marroc demà. Uns comicis en què pot ser determinant el descontentament juvenil pels alts índexs d'atur. Associacions civils marroquines es dediquen a combatre la desigualtat en un país que presenta bones dades macroeconòmiques i que aposta pels projectes faraònics. Enviat especial a Tetuán. Nando Zanoguera, bon dia.
6: Bon dia. El Marroc de l'estadi de Hassan II, on vol celebrar la final del Mundial 2030, o la del conegut com el Borac, únic tren d'alta velocitat d'Àfrica, contrasta amb la dels joves de la generació Z212 que van protagonitzar protestes massives al país, ara apagades. Per al sud del Marroc hi treballen associacions que intenten donar oportunitats als joves. L'entitat APIF, amb seu a Tetuán, acull menors no acompanyats, molts dels quals subsaharians. La coordinadora de projectes, Mariam Saadi, conscient del que ha passat a Ceuta, ens explica que els desaconsellen marxar a Europa de forma irregular.
7: Los menores no saben lo que se van a encontrar cuando llegan allí. Piensan que es como el dorado. Y no es así. Nosotros, desde nuestra asociación,

0: A las propias autoridades e instituciones públicas de Marruecos siempre se intenta sensibilizar a los menores sobre los riesgos que acarrea una migración irregular.
1: El Marroc té un creixement de prop del 5% amb inflació, deute i dèficit continguts, però l'atur juvenil es dispara fins al 30% i el 40% segons quines franges d'edat es tinguin en compte.
2: Els patinets elèctrics tornaran al transport públic català. Cal veure a partir de quan i en quines condicions. L'Autoritat del Transport Metropolità, on hi ha el Govern, l'Ajuntament de Barcelona i Àrea Metropolitana, han posat en marxa avui la revisió de la prohibició decretada el gener del 2023, segons que han explicat fons del sector a 3Cat Info. Joan Garcia, bon dia.
3: Hola, Òscar.
2: Per què ara es revisa el retorn dels patinets als trens i als autobusos?
3: Per un canvi normatiu impulsat per la Direcció General de Trànsit que obliga els patinets a estar homologats i registrats i tenir assegurança obligatòria. Això hauria millorat la situació d'aquests vehicles de mobilitat personal per replantejar la prohibició en base a la finalitat que exposa la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
4: S'ha obert novament aquest debat de regulació també per fomentar la intermodalitat també.
3: De fet, el secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Manel Nadal, ja va donar per fet el retorn dels patinets al transport públic ahir a l'acte dels 25 anys de l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà, l'AMTO. Aquest migdia, el comitè executiu de l'ATM s'ha decidit revisar la prohibició d'acord amb els criteris adaptats per la DGT. Es farà una anàlisi dels riscos amb tots els agents implicats, però, això sí, no s'ha posat cap calendari encara sobre la taula. Recordem que la prohibició es va decretar després que la bateria d'un patinet trucat per poder córrer més, precisament, es va sobreescalfar dins un tren de Ferrocarrils de la Generalitat i es va acabar incendiant sense provocar víctimes. Fa uns dies, Renfe ja va anunciar que tornava a acceptar patinets elèctrics als seus trens, excepte, això sí, a Rodalies de Catalunya i d'Euskadi.
2: Un parell de notícies ara sobre la ciutat de Barcelona. L'Ajuntament de la capital catalana augmentarà la taxa turística als creueristes d'escala fins als 24 euros l'any 2030. L'increment, que s'anirà aplicant de manera gradual, s'ha aprovat aquest matí provisionalment durant la Comissió Extraordinària d'Economia. En canvi, el que no s'ha aprovat és augmentar l'IBI als hotels amb més valor cadastral. Anna Escura, bon dia.
5: Bon dia. Aquest matí es votava la modificació de dos punts de les ordenances fiscals. Primer, es volia incrementar l'IBI als hotels de luxe més grans, l'impost sobre activitats econòmiques i l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Però això no ha tirat endavant, entre d'altres, perquè els comuns s'han abstingut i la proposta només ha rebut el suport del PSC i Esquerra. Marc Serra és el portaveu dels comuns.
6: L'alcaldessa Colau tenia el seu model de ciutat, que implicava moltes vegades cedir i negociar i arribar a acords. L'alcalde Trias tenia un model ben diferent, però també sabia arribar a acords. L'alcalde de Collboni ens porta unes ordenances fiscals sense negociar-les, sense parlar-les, sense incorporar cap de les propostes que el nostre grup ha posat sobre la taula.
5: El segon punt sí que s'ha aprovat, aplicar un recàrrec a la taxa turística que ja paguen els creueristes d'escala, que són els que fan una parada de menys de 12 hores a la ciutat. L'increment, com deies, serà progressiu fins a arribar als 24 euros el 2030. Segons el tinent d'alcalde Jordi Valls, l'objectiu és reduir dràsticament els creueristes d'escala i ha anunciat que abans d'acabar l'any deixaran d'operar dues de les 7 terminals de creuers del port. Tot plegat es debatrà al plenari de divendres per després sotmetre-ho a informació pública durant 30 dies i, segons el calendari previst, l'aprovació definitiva es podria produir abans que s'acabi el 2026.
2: I atenció a aquesta notícia. La Sagrada Família proposa construir l'escalinata de la façana de la Glòria, la que encara queda pendent, enderrocant només un edifici. Als veïns afectats del bloc Núñez i Navarro se'ls indemnitzarà o se'ls reubicarà en un solar pròxim. Aquesta és l'opció de mínims que fa la Junta Constructora del Temple, que calcula que la basílica podria estar acabada d'aquí una dècada, Marriera.
7: Per primera vegada, la Sagrada Família dona detalls de la proposta que plantegen per desencallar les negociacions amb els veïns i l'Ajuntament. Plantegen que els veïns amb pisos de propietat que hi viuen siguin reubicats en un nou edifici que es faria al solar del carrer Mallorca, propietat del Temple, i els que tenen pisos turístics o de lloguer se'ls indemnitzaria. Ara és l'Ajuntament qui ha de moure fitxa, diuen, i esperen que ho faci ràpid abans de les eleccions municipals. Xavier Martínez és el director de la Junta Constructora del Temple.
8: Nosaltres el que hem demanat és que per acabar la Sagrada Família aquest edifici no pot estar perquè no ens permet acabar. Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat, on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar. El que no desconeixem en aquests moments és quin abast de solució vol donar l'Ajuntament més enllà de les nostres pretensions, que és finalitzar l'escala.

0: Els pròxims anys, els principals treballs de la Sagrada Família es concentren en aquesta façana de la Glòria i l'any que ve ja es començaran a aixecar les columnes que aguantaran les torres. Pel que fa a l'impacte de la visita del Papa, asseguren que s'ha notat un increment de visitants espanyols al davant dels Estats Units, que encapçalaven fins ara el rànquing, i prop de la meitat són catalans i de la mateixa ciutat de Barcelona.
1: Hem sentit els senyals horaris de 2:45 de la tarda. Unió de Pagesos reclama que s'aturin les importacions d'arròs al sud-est asiàtic pel dany que ha causat en el sector a casa nostra. A partir de l'any 2025, les compres d'arròs es van duplicar i el preu ha caigut un 40%. Tortosa, Jordi Barranca.
2: Aquell any es va passar de les 240.000 tones importades a unes 570.000. L'aturada de les importacions forma part dels acords comercials que Brussel·les ha arribat en països com Myanmar, l'antiga Birmània. Josep Antoni Vidal, responsable del sector de l'arròs d'Unió de Pagesos.
3: Una és parar les importacions, perquè, clar, els importadors han tocat el mercat i l'han destrossat, i la segona qüestió és que, degut a la destrossa de la incompetència dels nostres dirigents polítics, s'enllaçen una sèrie de diners que estan precisament ja no estan. Per tant, estarem parlant pel 2027.
2: Tot plegat es tradueix en que el pagès cobra 33 cèntims al quilo, quan, com a mínim, n'hauria de cobrar 45.
3: Evidentment, algú ha descobert aquí a Europa de comprar barat o fora d'Europa i vendre car aquí a Europa. Els consumidors no ho notem, una baixada de preus, però els productes sí. I després d'aquestes coses mal fetes ens trobem en aquesta situació de l'arròs a 30 cèntims com fa 10 anys. Això és degut a que Europa no pensa en l'agricultura, evidentment, i el Ministeri d'Espanya tampoc.
2: Ja han demanat reunions tant amb el conseller com amb el ministre.
1: I avui han començat els treballs d'urgència per treure els arbres cremats pel foc de les Gavarres del mes de juliol. S'estan netejant un total de 12 hectàrees del terreny, a banda i banda de la carretera de la Ganga, per evitar que alguns d'aquests arbres puguin caure al vial. La Bisbal d'Empordà, Pau Bartrolí.
4: Els treballs, que han de durar 2 mesos, s'estan efectuant a la carretera de la Ganga, que uneix la Bisbal d'Empordà amb Calonja, uns metres més amunt d'on va començar el foc. En paral·lel, s'ha començat a redactar el pla de restauració de tota la zona afectada per definir les actuacions dels propers anys. Quim Gumbau, gerent del Consorci de les Gavarres, explica que poden passar ben bé 30 o 40 anys fins que el bosc recuperi el seu potencial.
5: A tornar-lo a veure semblant en el que era, doncs, evidentment, porta unes dècades, perquè el creixement dels arbres són espècies de creixement lent, el suro especialment, i en el lloc on s'hagi de tallar, abans no tinguem una coberta arbòria semblant a la que teníem, doncs passaran tranquil·lament 30-40 anys.
4: També s'està treballant perquè no quedi cap finca de la zona sense gestionar i, per tant, sense prevenir incendis.
1: Passant 3 minuts de 2:15, fem una pausa i de seguida la cultura.
6: Catalunya migdia.
7: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. L'olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies Kia. Aprofita'ls perquè ampliem fins al 28 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a Kia.es.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Aigua que raja de l'aixeta. Busos que van i venen. Nens jugant al parc. Estudiants entrant i sortint de les biblioteques municipals. Un cel clar i net. A l'AMB, fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
10: Podríem tenir son.
11: Mentre Marta Diana i Lara Garcia s'estan traient les lleganyes dels ulls.
12: Literalment.
10: O poques ganes de treballar.
13: És que tinc molta feina.
14: Oh, i jo que et penses que estic aquí creuant de braços?
10: Dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners. Els matiners. Amb Xavi Canalías.
15: Som pura cafeïna.
1: Catalunya migdia. Passen 4 minuts a 2:15.
16: La història d'amor entre paris, el formós príncep de Troia i la vella Helena d'Esparta.
1: El 1979, el Teatre Lliure de Gràcia va estrenar això que sentim, La vella Helena, de Jacques Offenbach, protagonitzada per Anna Lizaran i Imma Colomer, entre altres actors. Bé, doncs, gairebé 50 anys més tard, i dins de la celebració del 50è aniversari del Lliure, el col·lectiu Miserable, liderat per Miquel Masfiol, estrena aquest vespre una versió molt especial d'aquesta mateixa obra. Marta Vives.
17: Tot i que l'encàrrec que Masfiol va rebre del Lliure era aquest...
18: Que agafis La vella Helena i la passis per la Tormitz, que és un poc el que faig sempre.
17: El director teatral no s'ha limitat a la relectura de l'obra, sinó que l'ha volgut convertir en una experiència per descobrir què queda d'aquell esperit dels inicis 50 anys més tard. És per això que des de fa 2 setmanes la companyia viu literalment al teatre, entre matalassos inflables, coixins, maletes obertes i neveres plenes de menjar per alimentar un regiment.
18: És veritat que en el principi va ser molt dur perquè no teníem manera d'organitzar-nos,

0: organitzàvem fatal i va ser tot molt intempestiu, entendes, de campanya. Però és veritat que a poc estem aprenent a conviure, que això també és, crec que és molt guapo.
1: La mateixa idea serveix de punt de partida per l'espectacle que es veurà a partir d'avui. Un grup de nostàlgics que pensa que el teatre actual és un desastre i farà mans i mànigues per recuperar l'essència dels anys 70 i muntar l'opereta d'Offenbach amb música en directe. El repartiment està format per Gerard Franck, que tindrà el repte d'encarnar el personatge d'Helena, interpretat original per analitzaran, també Lluís Oliver, Mel Salvatierra i Carmen Milán. S'estrena avui i ocuparà el Lliure de Gràcia unes quantes setmanes més fins al 18 d'octubre.
2: I ara, cinema.
3: La petite fille chante.
2: Albert Serra està molt present aquests dies al Festival de Sant Sebastià i ha presentat 16 momentos de mi vida, la gravació d'un concert de la diva alemanya Ingrid Caven, que ha dirigit ell mateix, i també presenta Roques Roges, de Bruno Dumont, que ha produït. Són dues pel·lícules que han aixecat força expectació. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
4: El concert de Caven el va gravar perquè no va quedar satisfet del disc que va fer amb ella i la banda de les seves pel·lícules, Els Molforts. És una gravació fosca i tenebrosa que vol destacar sobretot la veu i la presència de l'actriu i cantant musa de Fassbinder. Però en declaracions a Catalunya Ràdio ha confessat que ha estat un projecte puntual.
5: No, a mi no m'interessa, és molt poc creatiu fer un concert. Vull dir, gravar un concert ni que fos, vull dir, del músic que m'agrada més del món. No, si no estic involucrat amb la música, no té cap interès.
4: Pel que fa al film de Dumont, és una experimentació fantàstica protagonitzada per nens de 5 i 6 anys que es comporten com adults, una cinta hipnòtica.
5: Sí, bueno, té això. És que els nens tenen alguna que no t'encansaries mai de mirar-los, perquè com que són tan espontanis, saps sempre tots els gestos, les reaccions, no? És una cosa que no cansa de mirar, perquè és com veure un animalot.
4: Finalment ens ha confirmat que Out of This World estarà a punt l'any vinent i que serà la pel·lícula més original de l'any, amb la millor escena final del cinema recent.
2: I ara anem a València. Perquè el Teatre Principal de la ciutat de València tanca per motius de seguretat. L'edifici necessita una rehabilitació integral que s'allargarà durant 4 anys i que costarà uns 50 milions d'euros. València, Pepa Ferrer.
6: Que el Teatre Principal de València estava en obres, el sector ho sabia. La notícia d'avui, però, ha estat una sorpresa. Ahir mateix es presentava la programació. Isabel Martí és membre de l'Associació d'Escriptors i Escriptores Teatrals.
7: L'espai ha estat en obres puntuals i que anaven a aprofitar-se les obres així més intenses en el període de vacances que estava tancat l'edifici, el teatre, en estiu. Ara ens trobem amb que el principal espai d'exhibició escènica amb les millors condicions desapareix.
6: El Teatre Principal és un dels més emblemàtics i importants de la ciutat. Segons explica, la Diputació de València tanca per risc de despreniment i per no poder garantir la seguretat. Els que es queden també orfes són els músics en valencià. Pau Alabajos és del col·lectiu Ovi de Montllor.
8: Molta de la programació dels nostres artistes no es podrà fer en aquest espai tan emblemàtic del Cap i Casal. I un poc s'ajunta amb aquesta falta de prioritat de la cultura des del punt de vista de la gestió del Partit Popular i de Vox.
6: El malestar de l'escena teatral és palès a les xarxes i ja preparen mobilitzacions de protesta.
2: I una cosa més abans dels esports. El nou director del Museu d'Art Contemporani de Barcelona, Valentín Roma, s'ha proposat augmentar l'afluència de públic al MACBA amb un equipament que tindrà una veu pròpia, progressista i basada en els continguts. El curador d'art ha presentat avui el seu projecte pel museu que dirigirà durant els pròxims 5 anys. Barcelona, Òscar Callau.
9: Els membres del patronat del MACBA han presentat Valentín Roma com un intel·lectual de barri per la sofisticació del seu pensament artístic i alhora la seva capacitat de connectar amb la societat i el públic de l'art contemporani. El fins ara director de la Virreina Centre de la Imatge ha reivindicat la feina de les anteriors direccions, però no s'ha estat de criticar les xifres de visitants que té el MACBA.
10: El MACBA és els seus continguts i està clar que els continguts del museu no estan funcionant i tenim que canviar els continguts. Canviar l'enfoc del que proposa el museu a la seva audiència.
9: Roma ha detallat també com planteja dotar de veu pròpia el nou MACBA.
10: Un MACBA que es separa frontalment del pensament reaccionari que avui assetja la cultura, però també d'aquestes tendències que pretenen convertir els museus en una mena de fotocalls inofensius.
9: El nou director del MACBA ha parlat avui de l'orientació general del seu projecte sense concretar els eixos temàtics i els continguts que explicarà en els pròxims mesos.
11: Catalunya migdia.
2: Des de fins les 3.

0: Doncs arrenca la Champions femenina. El Barça jugarà demà el primer partit per defensar el títol aconseguit a Oslo el 23 de maig.
1: Campiones d'Europa, la quarta Champions d'un equip revolucionari. Una revolució amb blau i grana. Un grup de jugadores que ha sacsejat la realitat. Hereves d'una lluita que ara ja sí ens inclou a tots. D'un equip que ha canviat el paradigma del futbol. Sovint...
0: Sense Alexia, Mapi, Ona ni Salma, però amb cares noves i amb jugadores que ara pesen més a l'equip, el Barça debutarà demà contra el París, però serà un debut on hi faltaran moltes jugadores, i no aquestes que dèiem ara, que ja van marxar a l'estiu, sinó d'altres que estan pendents per el seu estat físic. Marcos García, quina és l'última hora de la infermeria?
2: Doncs la bona notícia, encara no confirmada, apunta que potser torna demà Irene Paredes. No va jugar contra l'Alavés, la central del Barça, i potser podria tornar demà contra el París. Ho sabrem demà al matí quan hi hagi la llista de convocades. No pinta que arribin per al partit Kika ni Vicky López. Alexandri i Van Asten són baixa segura i tampoc indica la informació que tenim que arribi Aitana Bonmatí. A banda, ja sabeu, estan amb la selecció espanyola sub-20, Carla Julià i Aisha Camara, que tampoc hi seran.
0: I han parlat fa poca estona el tècnic Pere Romeu, també la jugadora Eva Payor. Es veuen favorites per revalidar el títol, Marcos?
2: Sí, començant pel tècnic. Ja saps que allò de favorit a vegades fugen d'allò, però Pere Romeu ha entomat el repte de ser de nou candidates a tot.
3: No sé si hem sigut favorites o no, però el que hem fet és preparar-nos per guanyar i aquesta temporada ho tornem a fer. Així que aquest és el missatge que jo crec que s'hauria de traslladar, de que seguim tenint molt, molt, molt bon equip, seguim sent un equip referència en el món, seguim sent un equip que té un estil de joc i una identitat super, super marcada, tenim jugadores de primer nivell, per no dir les millors del món, així que tornarem a lluitar per tot segur.
2: Primera roda de premsa completament en castellà per Eva Payor. S'ha defensat prou bé en castellà. Ha explicat que vol seguir el Barça més enllà del proper estiu, que és quan acaba el seu contracte. També ha explicat que per ella no és especialment destacat que la final es jugui a casa seva, a Varsovia. I sí, en clau de grup, Payor admet que són les candidates a batre.
4: Cuando estás mejor equipo del mundo, siempre otros equipos quieren... jugar contra ti muy bien y más motivación, pero nosotras también, nosotras estamos preparados y que dice es nuestro objetivo otra vez va ahora a Polonia, a Varsovia y paso a paso porque son muchos partidos en esta temporada.
2: Ara ja s'hi ha acabat el mercat de fitxatges. El Barça ha donat per tancada la plantilla, ja sabeu, sense cap més incorporació en defensa. Pere Romeu destaca que tothom al club va a la una.
3: Seguim tenint les millors jugadores del món, hem incorporat bé aquest mercat d'estiu, seguim tenint un equip super, super competitiu, hi ha moltíssima unió dintre del vestuari, hi ha unió amb junta directiva, hi ha unió amb direcció esportiva, anem tots totalment alineats i tot el que s'ha fet fins ara està molt bé, però jo ja m'he oblidat, així que ens anem a centrar en aquesta temporada i centrar-nos en el que ens ve, que segur que si seguim alineats i seguim de la mà tots i totes juntes, segur que donarem molt a parlar.
2: Hem sentit, doncs, avui Pere Romeu i també Eva Payor, que, sens dubte, la polonesa és una de les jugadores pal de paller d'aquest equip, com ho són Paredes, Patri o Aitana, i sense cap mena de dubte, Cata Coll a la porteria.
0: Precisament, Cata Coll, que avui serà protagonista al Tot Costa a partir de les 7, entrevista amb la portera blaugrana, i ara podrem sentir un avançament d'aquesta entrevista on Cata Coll fa el seu podi per la pilota d'or.
5: Jo, Patri, que guanyés, crec que la Patri t'havia de fer un any increïble l'any passat, també la ficaria, i Alexia Botella. Jo crec que seria tres jugadores que m'agradaria que estiguessin allà.
0: Doncs l'entrevista sencera amb Cata Coll, que sempre és interessant sentir el que diu. Avui el Tot Costa a partir de les 7. Com dèiem, arrenca la Champions femenina. Hem parlat del Barça, tota aquesta prèvia del partit amb el París, que jugarà demà, però avui ja hi ha partits, Marcos.
2: Sí, entre els més destacats del dia, 3:15, Bayern de Múnich, Manchester City. I a les 9, dues cites interessants, Real Madrid, PSG i Arsenal, Kiu de Dinamarca. A la final de la Champions femenina del 27, a Varsovia, el cap de setmana del 28 al 30 de maig.
0: I, per cert, recordem que ha tornat el Fem Futbol, el podcast de Catalunya Ràdio. En aquest primer episodi de la temporada, Sonia Gelmà i la resta de col·laboradores se centren en la figura de Maïssa Baja, la perla més jove de la Masia. seguim parlant de futbol. Mentre esperem l'entrega d'avui de Tiempo de Revisión del CTA, l'arbitratge de diumenge al derbi madrileny encara porta cua i compta perquè el darrer capítol és ben fresc, torna a tenir Mourinho com a protagonista. Jordina Terrer.
6: Aquesta vegada per passiva, i és que el tècnic portuguès del Madrid, que va situar-se sota els focus després de l'Atlètic de Madrid-Real Madrid amb la seva polèmica roda de premsa, ha estat el gran absent de la trobada anual que tenen els tècnics de primera. Mourinho ha argumentat motius personals per no assistir aquest migdia a la seu de la Federació Espanyola, a Las Rozas, a Madrid, a la reunió d'entrenadors aprofitant l'aturada de seleccions. En la reunió, a més, hi ha trobada en Fran Soto, el responsable del comitè tècnic d'àrbitres. Mourinho, doncs, queda fora de la foto, on sí que hi sortiran Hansi Flick i Simeone, entre d'altres.
0: També ha parlat de tot aquest embolic, de tota la polèmica, el president de la Lliga, Javier Tebas, que ho ha fet a Twitter, al seu compte d'X, Jordina.
6: A les seves xarxes socials, Javier Tebas diu que cap equip pot tenir un arbitratge a la carta. Tebas diu que la competició no és propietat de ningú i es pregunta si algú pretén que xiuli segons la facturació, les audiències o l'escut. Tebas torna a referir-se a Real Madrid Televisió com la televisió del règim. El president de la Liga argumenta que és més còmode apuntar que hi ha una conspiració contra el Madrid que parlar del que passa a la gespa. I Tebas remata que la coartada de sempre no se la creu ningú, amb sentit comú. A les darreres hores ha fet un comunicat també l'Atlètic de Madrid i ha demanat acabar amb l'assetjament arbitral després de l'allau de crítiques arran del derbi madrileny. I aquesta tarda, nova edició de Tiempo de Revisión del Comitè Tècnic d'Àrbitres.
0: I a l'Espanyol, el tècnic Manolo González ha decidit mantenir el pla previst per aquesta setmana, tot i la derrota de divendres contra l'Elx, que és el cué de la Lliga. I aquest pla passa, Sergi Andreu, perquè els jugadors tinguin 6 dies de festa.
7: Sí, el primer equip de l'Espanyol té festa des d'avui i fins diumenge. Això vol dir que tornaran als entrenaments dilluns vinent, dia 28 de setembre, amb la mirada posada en un partit amistós que jugaran divendres, dia 2 d'octubre, contra l'Ipswich Town de la Premier League al RCD Stadium. De fet, serà com un entrenament a porta tancada on no hi podrà accedir cap aficionat. Semblava que el pla podria haver canviat després de la desfeta dolorosa de divendres contra l'Elx, però Manolo ja va insinuar a la sala de premsa després del partit que, en principi, no era aquesta la intenció.
8: Si al final no es una cuestión tampoco ni de más tiempo libre o menos, es una cuestión de... Porque le quites un día parece que seas mejor entrenador, no es una cuestión de quitar días ni de nada esto. Pero lo que tenemos que hacer, repito, es analizar bien lo que está pasando, que yo ya te digo que lo tengo bastante claro, y darle la vuelta a la situación ya.
7: Per cert, hi ha com a mínim 5 jugadors que de vacances en faran poques. Són els 3 internacionals, que són amb les seleccions, Roberto Fernández, Vania Derkusic i Javi Hernández, que és amb la sub-23 espanyola, i els que es troben en una fase de recuperació, com Javi Puado i Andoni Gorosabel.
0: I en aquesta aturada, un dels partits més destacats de seleccions serà el que es jugarà entre Països Baixos i Alemanya. Serà el debut de Xavi Hernández com a seleccionador neerlandès i s'enfrontarà a un seleccionador que també s'estrena, el nou seleccionador alemany, Jürgen Klopp, Ou del Serra.
9: El terrassenc va dirigir ahir tot just el seu primer entrenament com a nou seleccionador neerlandès. Només seran 3 sessions de preparació abans d'afrontar un debut molt exigent a la Lliga de les Nacions davant l'Alemanya de Jürgen Klopp. Xavi, però, n'assumeix el repte. Many of the staff
10: are from Netherlands. Una bona part del meu cos tècnic és neerlandès i n'estic molt content perquè són gent molt directa i honesta. I jo prefereixo això. Estic molt content i còmode. Sóc al millor lloc on podria ser. És perfecte per a mi. Ara només ens falta competir i obtenir resultats, cosa que no serà fàcil, tot i que estem preparats pel repte. Will be not easy, but I'm
9: ready for the challenge. L'ex-tècnic blaugrana treballa amb un grup de 26 jugadors, entre els quals no hi són Frenkie de Jong, que continua lesionat, i tampoc un ex-blaugrana, Memphis Depay. Per Xavi, comunicar-li a Memphis que no formaria part de la convocatòria ha estat el més difícil que li ha tocat fer des que va assumir el càrrec.
10: Segurament la decisió més difícil fins ara ha estat haver de trucar en Memphis. Havia de ser honest amb ell, perquè el conec i tinc una molt bona relació. I la seva resposta ha estat increïble. Ho han tomat amb maduresa, ha entès la meva decisió i ens tenim un gran respecte mutu. Però també vull aclarir que la porta continua oberta.

0: oberta per a tots els jugadors.
1: The door is open for all the players.
2: Recordem que Xavi va assumir tot just el mes passat el càrrec de seleccionador dels Països Baixos en substitució d'un altre ex-blaugrana, Ronald Koeman.

0: la primera federació amb només un punt sumat de 12 possibles. Des del club gracienc, a més dels resultats adversos, apunten a una pèrdua de confiança com a detonant de la destitució de Jané, de 68 anys. Es dona el cas que Jané havia rellevat a la banqueta a l'Ai Benítez aquest mateix estiu, després d'haver estat el responsable esportiu de l'Europa els últims 4 anys. Amb el tàndem Jané als despatxos i Adai a la banqueta, l'Europa va jugar el play-off per pujar a la segona divisió la temporada passada, just en la temporada en què venia d'assolir l'ascens de segona a primera federació. A Jané ara el rellevarà Luis Blanco, de 48 anys, després d'haver dirigit l'Atlètic Balears. Anteriorment, Blanco havia treballat a l'Espanyol com a tècnic del filial, segon entrenador del primer equip i fins i tot com a preparador principal en alguns partits de primera. A la banqueta de l'Europa, a Blanco l'acompanyarà ara l'emblemàtic exjugador escapulat Alberto González com a tècnic assistent.
1: Farem una pausa i després... reviurem la festa de la penya a Badalona.
2: Catalunya migdia.
3: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
4: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
5: 205 cavalls i només 4,3 litres?
6: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
7: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
2: Som 3CAT.
8: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
8: Som 3CAT.
1: El que dèiem abans de la pausa, moment per reviure la festa i de la penya a Badalona per aquest títol de la Supercopa ACB que va aconseguir diumenge. Ernest Macià.
9: Doncs sí, Laia, per primer cop en 18 anys van veure aparèixer pel balcó de la plaça Cap de la Vila a Ricky Rubio. Escoltem-lo.
10: Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar del que vam viure ahir a l'Olímpic, que va ser molt màgic. Crec que la penya és màgica, viure això és màgic, així que moltes gràcies.
9: Doncs Ricky Rubio, que va justament apel·lar que hi havia molts nens a la plaça, més de 2.000 persones, de les quals molts, una proporció bastant elevada, eren nens que volien veure de prop els seus ídols. Ens diuen des de la penya doncs, que han notat el ritme de creixement en la campanya d'abonaments perquè aquesta Supercopa ha tornat a posar Badalona al mapa del bàsquet europeu i, sobretot, quin és el principal culpable, i ahir tothom volia que sortís i digués alguna cosa, tot i que ell és molt tímid, és Nicola Provítola.
11: Yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la peña siga creciendo y que volvamos otra vez a disfrutar de esta fiesta. Vamos por más. Visca la peña y visca Badalona.
9: Aquesta tarda sentirem a Dani Miret aquest crit de visca la penya, visca Badalona, doncs el va trencar Eli Indiae, que va dir visca la penya i visca Catalunya. Evidentment a la plaça doncs molta gent van riure. I hem de dir d'altra banda que aquesta setmana és la setmana important, Laia, que comença el bàsquet, primer amb l'Eurolliga amb el Barça, Barça-Efes, i el Joventut, ja que parlàvem, debuta també, com tots els equips catalans, aquest cap de setmana, en aquest cas diumenge, a la pista del Breogán.
1: I el Mundial de Ciclisme a les últimes hores han estat per oblidar per als germans catalans Cef i Matís van Kerkhove, Isaac Vilalta.
12: Doncs sí, amb molta mala sort, especialment per a Cef, el germà petit que avui havia de disputar la contrarrellotge júnior. De fet, Cef van Kerkhove era un clar candidat a medalla tant en la crono com en la ruta. Diumenge, però, mentre s'entrenava amb la bici de contrarrellotge, un cotxe el va atropellar. El seu germà, que era amb ell, explica que el cotxe va sortir d'un encreuament sense veure el Cef i el van vestir. El de Montbrió del Camp es troba bé, però amb lesions considerables i haurà d'estar unes 6 setmanes immobilitzat. Es perd, per tant, el Mundial i l'Europeu. Just mesos enrere també el va atropellar un cotxe i va estar unes setmanes de baixa. Pel que fa al germà gran, Matís, no va completar ahir una bona crono en la categoria sub-23 i va ser 12è, quan era un dels grans candidats a medalla. Avui, per cert, es disputa la crono mixta per equips amb la presència de Paula Blasi i Mireia Benito, formant part del conjunt espanyol. El trio masculí sortirà a 3:45 de la tarda, d'aquí pocs minuts, i Benito, Blasi i Sandra Alonso els agafaran el relleu a la segona part de la cursa.
1: I Estudiantes. Aquest matí ha començat

0: començat a la Xina la fase final de la Copa Billie Jean King, que seria l'equivalent a la Copa Davis masculina, i el torn per l'equip espanyol arribarà demà amb la presència d'una tenista catalana, Eudald.
1: Parlem de la tenista de Blanes, Marina Bassols, de 26 anys, que després de 2 anys d'absència torna a formar part de l'equip espanyol, que demà al matí s'enfrontarà al Kazakhstan en una de les eliminatòries de quarts de final. Bassols considera tot un premi per l'any que està fent poder participar en aquesta competició i formar part de l'equip que dirigeix Carla Suárez.
2: Súper contenta al final, volver aquí al equipo con las jugadoras que nos llevamos súper bien y también yo, después de este año, yo creo que refleja un poco, ¿no?, el trabajo que he estado haciendo y también pues de momentos que he pasado.
1: A més de Bassols, també formen part de l'equip espanyol femení de tenis Sara Sorribes, Caitlin Quevedo i Jessica Bouzas. El Kazakhstan, el rival demà de l'equip espanyol, té la baixa segura de l'actual número 1 mundial, Elena Rybakina, que arrossega problemes físics des que va guanyar fa poc el US Open. Si les espanyoles superen el Kazakhstan a quarts, s'enfrontaran en semifinals a l'equip guanyador del República Txeca Gran Bretanya, que juga ara mateix. D'altra banda, l'equip espanyol masculí de Copa Davis ja sap quin rival es trobarà als quarts de final d'aquesta competició. Serà Àustria, després del sorteig celebrat aquest migdia a Bolonya, on es disputarà aquesta final avui de la Copa Davis, a finals de novembre.
0: I ara parlem d'una modalitat de les curses de muntanya. Es tracta de l'Sky Ultra, una cursa de muntanya que es disputa en una altitud superior als 2.000 metres i on tenim un subcampió del món català, Carles Vila.
3: Estem parlant del reusenc Julen Calbó, que a la Gomera va acabar segon al Mundial de Sky Running en un recorregut de 62 quilòmetres i 3.700 metres de desnivell positiu. Va acabar per darrere de l'italià Cristian Minoggio.
4: Tenia al cap que havia d'arribar bé aquí perquè ja havia anat amb la selecció altres vegades i no hi ha pogut plasmar el resultat que volia, i la veritat que estic molt content perquè hi havia un nivell de corredors que sabia que era molt difícil lluitar per les medalles, però si arribava bé i ja em trobava bé, podria fer-ho. Vaig sortir valent. Tenia bones sensacions de les últimes setmanes després de l'estiu, que vaig afluixar una mica, un parell de setmanes després de l'última cursa que vaig fer, i al final tot va sortir més o menys bastant bé.
3: La plata de Julen Calbó confirma la seva progressió els últims anys. En anteriors edicions del Mundial ja havia acabat entre els 10 primers. El seu pròxim objectiu serà l'Ultra Pirineu, una prova de 100 quilòmetres i 6.700 metres de desnivell positiu.
0: Recordeu aquest nom, Yu Zidi. Si teniu memòria, potser us ve al cap aquella nedadora que al Mundial de l'estiu passat a Singapur va despuntar amb només 12 anys. Doncs a les últimes hores, ara amb 13 anys, s'ha superat, David.
5: Durant la celebració dels Jocs Asiàtics, que es fan aquests dies a Tòquio, al Japó, Yu Zidi ha fet la segona millor marca de la història als 200 metres d'estils. Amb 13 anys ara, la jove xinesa s'ha penjat l'hora a la prova, òbviament, amb una marca de 2 minuts, 6 segons i 10 centèsimes, només 40 centèsimes més que l'actual rècord del món en poder de la canadenca Summer McIntosh. Yu Zidi ha superat llegendes de la natació en aquesta prova com Katinka Hosu, Kaylee McKeown i Kate Douglas. Recordem que l'any passat, al Mundial de Singapur, Yu Zidi va saltar a la palestra amb només 12 anys quan va assolir el quart lloc als 200 estils i als 200 papallona i fins i tot es va penjar el bronze mundial en relleus.
0: I el Madrid ha dit que Fede Valverde té un esquinç de grau 3 al turmell esquerre, però parla que potser només estarà 3 setmanes de baixa. Grau 3, això és un esquinç sever.
5: Un senyor esquinç,
0: sí. Però vaja, en principi diu només 3 setmanes. Deixem aquí els esports a les 7, més esports del Tot Costa. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
6: Són les 3.
7: Catalunya Migdia.
6: Fa una hora hem començat el Catalunya Migdia explicant-vos que la majoria progressista del Tribunal Constitucional ha activat el compte enrere per l'aplicació total de la llei d'amnistia. Aquest migdia ha tombat la tesi conservadora que el referèndum va suposar un enriquiment personal als líders del procés. A TV3, Gonzalo Boye ha situat el retorn de Carles Puigdemont a finals del mes d'octubre. També hem connectat amb Brussel·les, on no ha agradat gens l'estratègia del govern espanyol de vetar noves ampliacions de la Unió Europea fins que no es reconegui abans l'oficialitat del català. I ens hem fixat en la guia del govern sobre les pantalles, que adverteix de conseqüències com el retard en el llenguatge o els dèficits d'atenció en els menors que estan massa hores davant de les pantalles. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
8: Doncs mira que la Sagrada Família rectifica i ara diu que l'escalinata de la façana de la Glòria comportarà

0: enderroc de més d'un edifici. A primera hora i en roda de premsa, el director de la Junta Constructora, Xavier Martínez, ho heu sentit fa uns minuts al Catalunya Migdia, apuntava que la façana de la Glòria i l'escalinata es podrien fer només afectant el bloc Núñez i Navarro.
1: Nosaltres el que hem demanat és que per acabar la Sagrada Família aquest edifici no pot estar perquè no ens permet acabar. Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar. El que no desconeixem en aquests moments és quin abast de solució vol donar l'Ajuntament més enllà de les nostres pretensions, que és finalitzar l'escala.
0: Doncs bé, el temple ha matisat poc després que també es veuran afectats altres edificis de la zona. Ara qui té l'última paraula és l'Ajuntament, que no ha volgut fer declaracions sobre el tema. Més qüestions. El govern espanyol demana al jurat popular que absolgui Begoña Gómez i la declari innocent. A l'espera que es posi data pel judici a la dona de Pedro Sánchez, la ministra portaveu Almasaiz ha demanat als nou ciutadans que la jutjaran que siguin justos.
2: Confiamos en que un jurado ecuánime hará justicia, y en este caso, hacer justicia es declarar a Begoña Gómez inocente.
0: I Codorniu es prepara per ampliar el seu negoci del vi a Espanya amb l'adquisició de cellers a Galícia, Andalusia i la denominació d'origen Rueda. Aquest any ha tornat a batre rècord de vendes sense pràcticament cap afectació per les turbulències al mercat nord-americà. Anem a Barcelona, Sara Riera.
3: Bona tarda. Reventós Codorniu, líder absolut al mercat del Cap Espanya, vol créixer el sector del vi i penetrar en zones on encara no ha entrat. Una estratègia que compensaran aturant alguna inversió a l'estranger. Aquest any han guanyat 14 milions d'euros i, segons el CEO, Sergio Fuster, la clau ha estat adaptar-se al que demana la gent.
4: Bebidas más frescas, más fáciles. Que eso es lo que te está llevando a esos segmentos que, de alguna manera, son momentos de consumo y experiencias un poco, se perciben como más fáciles, más ligeras, menos contenido alcohólico. Entonces, es un fenómeno transversal en todas las edades. Se ve en jóvenes, pero te diría que también se ve en adultos. El mercado está claramente gravitando en esa dirección.
3: Mentrestant, continuen les converses per la sortida del seu accionista majoritari, el fons nord-americà Carlyle, que continua negociant la venda del seu 55% de la companyia.
5: Passant 3 minuts de les 3.
6: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
5: I amb Neus Tomàs, directora adjunta del diari Oponés. Bona tarda.
7: Bona tarda.
5: L'advocada Gemma Calvet, bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
5: I el consultor de comunicació Miquel Àngel Escobar, bona tarda.
8: Bona tarda.
5: Com esteu? Tot bé?
7: Tot bé.
8: Molt bé.
5: Perfecte, escolta, doncs mira que duri. No, intentarem no espatllar-ho, com a mínim durant la pròxima hora. A partir d'aquí, quan sortiu del Catalunya Migdia, ja no em sento obligat a fer-vos la vida.
7: L'espai fa la cosa, eh?
5: Ah, doncs vinga.
9: I la companyia.
7: I la companyia.
5: Bé, heu quedat molt bé, heu quedat molt bé. A veure si ho manteniu d'aquí un moment. Quan afegim a la conversa, com cada dimarts, el David Caravent. Bona tarda.
10: Molt bona tarda.
5: Estan tots encantats de la vida, per tant, no ho espatllis ara tu.
10: No, jo crec que té a veure amb l'aire condicionat.
5: Però això podria ser, perquè fora encara fa molta calor i, per tant, aquí dins s'està més bé.
8: Sí, això també és veritat. Sí. Un mes i mig era...
5: Home, estem a finals de setembre.
10: Ja.
5: Però... anirà afluixant, això, però bé. A veure, quin tema ens vols proposar?
10: Doncs la meva dèria d'avui és que m'he assabentat que s'ha mort el Marcos Ordóñez, el gran crític teatral,
5: sí.
10: I m'he quedat, ostres, molt garratibat. Bàsicament, jo el vaig tractar molt fugazment fa anys, i era un tio que jo crec que representava molt bé la figura aquest del crític com a veu amb molta autoritat i que tothom respecta, i que ha anat elaborant un discurs i una, diguéssim, un criteri estètic, allò que diuen, ha sigut una bona policia duanera cap al país de l'estèticament correcte. I aquestes figures, encara n'hi ha, evidentment, a tots els mitjans, però aquestes figures crec que han anat perdent, si no autoritat, respecte per part dels lectors i per part dels consumidors culturals. Mm. I llavors, jo em volia preguntar per què, perquè ràpidament em surten moltes possibilitats, no? La difuminació o la relativització dels cànons estètics d'Occident, el fet que la premsa tradicional doncs està perdent pistonada davant de les xarxes socials, moltes coses, però jo recordo que d'adolescent li tenia un respecte molt gran als crítics culturals, mare era crítica de dansa a La Vanguardia, i jo havia rebut, havia hagut de contestar moltes vegades trucades de coreògrafs i coreògrafes emprenyats amb ma mare.
5: Que tocaven el fixe, clar.
10: Exacte, tocaven el fixe i necessàriament havies d'interactuar amb ells. I llavors,

0: ostres, els crítics eren gent que tenia molt poder i, i crec que ja no en tenen tant, no?
1: No sé si va molt lligat també a la figura del periodista, que també està molt més discutit del que estava abans. Clar, abans de dir un periodista anava a missa i ara en canvi algun interès hi ha al darrere, però no sé com ho veieu. Primer, si se n'està fent de crítica als mitjans, als llibres, a les pel·lícules, a les sèries, si se'n fa moltes, si se'n fa poques, si se'n fa com es feia abans, i si la figura del crític, com diu el David, ha perdut una mica d'aquesta àurea que els envoltava. No sé com ho veieu.
2: Començo jo.
1: Per exemple.
2: Com que estic en un mitjà, doncs igual ho puc veure des de, des d'aquesta banda. Jo crec que estic d'acord amb que ha perdut una certa influència. Primer perquè hi ha hagut una precarització en general de, dels mitjans i la cultura, com passa amb els pressupostos dels governs, doncs sempre és la ventafocs i, per tant, a l'hora de retallar, doncs, malauradament, moltes vegades quan s'ha de retallar, doncs es retalla a cultura i no a política o a esports. Dos, abans hi havia noms que eren de referència als mitjans perquè era gent que estava en plantilla, ben pagats, i per tant, ben pagats vol dir més blindats a les crítiques, no? I ara la
1: gran... influències.
2: A les influències, a les pressions, perquè he de dir que jo que en temps lliure faig com a hobby gairebé ressenyes de llibres, doncs se'n publiquen molts. Hi ha moltes editorials, encara que n'hi hagi dos grans que són les que es mengen el gran pastís, doncs hi han moltes. I llavors, no és que rebis molta pressió, però en reps moltíssims i coneixes a més editors i editores i amb alguns fins i tot pots tenir una certa amistat i això fa doncs, que no en diria potser una pressió, però sí un afegit a l'hora de decidir de quins llibres parles o de quins parles més o menys. No? I per tant, a la precarització, el fet de que molts mitjans doncs, tenen alguns crítics de referència, cada cop menys perquè se n'han anat jubilant, no ens equivoquem, i la resta són col·laboradors. I els col·laboradors, com en totes les àrees, en fi, han de fer moltes col·laboracions per sobreviure, i això vol dir que algú, una especialització, no? Tu parlaves de la teva mare amb dansa. Amb dansa, doncs, clar, algú que faci dansa ara vol dir que per viure només de col·laboracions parlant de dansa has de tenir com a mínim 3 o 4 mitjans. Mínim. I tot i així, segurament hauràs de fer alguna altra cosa que no sigui només crítica de dansa, no? I això fa que tots els lectors també, o els oients, o els espectadors, perdis aquella referència, no? No sé, abans hi havia gent experta en còmic, no? Gent que li agrada el còmic sabia que aquella persona, no? Doncs era una mica el seu referent. Ara costa molt trobar algú que diguis, mira, és aquest nom en còmic, no? I una última qüestió... crec que tu citaves l'exemple de les xarxes o el paper de les xarxes que ens afecta a tots, i no només a la gent que fa crítica literària, però en xarxes hi ha gent que està fent coses molt xules.
0: I tant, i tant.
2: Per exemple, jo el que controlo més, que no és dansa, però sí en llibres, no? Doncs hi ha gent jove que està recuperant clàssics, no et dic ja el romanci o aquests fenòmens més juvenils, no? Sinó clàssics durs, no? I que els estan fent com molt digeribles perquè els adolescents, que és veritat que costa que llegeixin, però encara llegeixen, doncs arribin a títols que probablement ni llegint els suplements literaris dels diaris que puguem tenir nosaltres al cap, ni en programes especialitzats o seccions culturals de ràdios o televisió, no hi arribarien, no? Per tant, jo crec que sí que s'ha canviat la figura del crític en algunes coses per mal, però a mi, que sempre m'agrada ser una mica optimista, penso que també s'estan fent coses xules per arribar a més gent. I una última cosa, abans els crítics, que ens passava també als altres mitjans, com que no tenies retorn, tu pensaves que allò ho havia llegit tothom i que havies convençut a tothom i que tothom ja estava d'acord.
1: T'havies marcat l'agenda.
2: Clar, i ara saps que potser no és així.
0: Sí, però és a dir, estic d'acord amb tu, perquè les xarxes trobes prescriptors, també. És a dir, prescriptors de pel·lícules, de clàssics de la literatura, i a més gent que s'ho curra moltíssim.
2: O podcast, hi ha podcast meravellosos.
0: El que passa que la funció que hi ha de dir sí, no, o ni fu ni fa, que era realment de policia de duanes, saps? Vull dir, tu pots entrar en l'Olimp dels artistes valorats i tu no. I aquesta autoritat és la que separa... Ara tot és una mica...
2: Sí, però, per exemple, hi ha un crític de cinema que fins i tot té un documental, no? No direm el nom perquè és d'una altra empresa. Sí. Doncs aquest sabem que el que faci Almodóvar estigui bé o malament, que a mi no m'agrada tot l'Almodóvar, ja sabem que s'ho carregarà.
1: Hi ha fílies i fòbies.
2: Ja només esperes la crítica destructiva sabent que faci el que faci no li agradarà. I això pot passar en altres casos, no? Que també, com que es movien a vegades per unes certes fílies i fòbies de tants anys d'aquest món tan petit i endogàmic, doncs no sé si sempre actuaven amb aquesta...
0: objectivitat.
2: Que
0: o aquesta recerca d'honestitat.
2: Honestitat,
0: clar,
2: no?
0: El crític és un subjecte que té un criteri subjectiu, però que el busca objectivar-lo a través de la crítica. És, aquesta és la feina, no?
1: I això que hi ha àmbits en els que la figura del prescriptor és gairebé, diria que, bàsica, perquè, per exemple, si t'agraden les sèries, algú t'ha de posar una mica de mapa, sí, perquè la quantitat de sèries que arriben a la nostra pantalla, sí, sí, algú t'ha de dir, escolta, de fet, tira cap aquí, cap allà. Ah. Després tu ja, depèn de qui et faci la crítica, saps que la crítica d'aquell normalment coincideix amb els teus gustos, o la d'aquell altre no, i per tant més o menys te l'encerta. En el cas dels llibres, clar, és que n'arriben de novetats milions cada vegada. A les llibreries pràcticament només trobes novetats, perquè la que tenen una mica d'antiguitat ja els han de treure dels llit de les taules perquè no hi caben totes les novetats. Per tant, algú que et digui, com a mínim que et digui, mira, aquest llibre fa això, això, això i això. Si vols això, el tindràs. Però
2: saps
1: si no,
2: que
1: no.
2: Notar les editorials? Per exemple, una cosa que els funciona... Ja acabo, eh?
3: No, tira.
2: Agafa la pilota i no la suelto. Sí.
3: Passa-la, home, Neus, passa-la.
1: T'ha agradat el tema, t'ha agradat.
2: No, m'agrada molt el tema. Han notat que, per exemple, no sé, si Caravent, a la seva columna, parlant del Barça, per no dir una de cultura, parla d'un llibre, no sé, d'una biografia d'un esportista o d'un programa i tal, té molta més incidència que en un suplement literari algú que parli d'aquest llibre. Per què? Perquè la gent que llegeix el Caravent a La Vanguardia parlant del Barça té un perfil que pot estar més interessat en aquest tipus de llibre que no aquestes aiguabarreig que fem en els suplements on hi ha de tot i res. Ja està.
1: Ja
2: em callo fins a les 4. Bona tarda a tothom. Gràcies.
1: Recordo que fa molts anys hi va haver una, que li van fer una entrevista a Pep Guardiola, quan era jugador de futbol, i va esmentar Els ponts de Madison County com un dels llibres que més li havia agradat, i es va esgotar el dia següent, clar, perquè la gent el va agafar com a referència.
3: Bueno, és que, per exemple, el que ja no és el que era, és l'autoritat. No? Combinat amb uns codis diferents, perquè es mouen altres terrenys que no són analògics, que són digitals, i amb un canvi generacional que fa que hi hagi altres prescriptors, i per tant que busquem una prescripció que s'assembli més als nostres gustos i no tant aquell patró que potser era el que tenia aquella figura majestàtica, no?, que estava a La Vanguardia o estava al País. Doncs clar, tot això representa un canvi. Jo crec que la crítica existeix, i a més és bo que existeixin i que sigui per fer-te el mapa, no?, que parlaves abans, Òscar, però sobretot ja no des d'aquesta posició de poder, sí, que sí, és d'on emanava, diríem, el criteri, no?, sinó que el criteri es conforma d'una altra manera, potser més democràticament, vés a saber.
0: És que ara m'has fet pensar en una cosa. És veritat que abans, davant de la gran autoritat, per exemple, que anava creixent, Pedro Almodóvar comença a adquirir una autoritat molt bèstia, contra ell no hi havia gran cosa, llavors necessitaves un crític que tingués autoritat perquè gosés portar-li la contrària. Avui dia, amb tots els comentaris, amb el Twitter, amb el no sé què, tothom opina i tothom, per tant...
3: I quan comença a seleccionar un hotel o comprar alguna cosa, a buscar els comentaris. Exacte. I no t'importa qui és. Simplement fas una mitjana dels comentaris positius o negatius i a partir d'aquí prens una decisió.
4: Sí, sí. Però després hi ha una cosa. Vas al teatre, veus una pel·lícula o compres un llibre. Per tant, després és el espectador, l'actora, oient, no?, que decideix si li agrada o no li agrada. Jo, amb aquest concepte d'autoritat, per discapar una mica, diguem, no?, i fer una mica així, ens pagueu per això, també, no?
1: Sí.
4: Mira, la idea de l'autoritat, entre cometes, moral, que pot representar la persona que avui ha portat la dèria, encertadament, jo crec, el David, per poder-ne parlar d'un tema que no està normalment... És que també hi ha una feina al darrere. És a dir, el Marcos Ordóñez, com a molts altres crítics, anava a dir prehistòrics, però no, històrics, recents, tenen criteri construït a partir d'un coneixement comparat, d'un aprofundiment, d'una perspectiva personal, també, perquè la crítica és molt personal. Tu pots fer una crítica tècnica, de dir, mira, aquest llibre està ben escrit, no? A mi, per exemple, Vargas Llosa és un senyor que escriu bé, però a mi no m'arriba. No he gaudit mai llegint en Vargas Llosa, i l'he llegit perquè escriu bé i perquè de tant en tant has de llegir coses que no t'entren, no? Però hi ha una altra qüestió que també m'interessa posar sobre la taula. Jo recordo quan era

0: molt jove, que llegia, sempre vaig llegir molt, però a més hi havia la, bueno, hi ha la revista Quimera, no? Jo encara les guardo totes. Allò era increïble, perquè era a través de la crítica que tu arribaves a la
1: cultura. Aprenies moltes coses.
0: Arribaves a la cultura. I a mi em passa amb els caps de setmana i els diaris. M'adono que espero el cap de setmana per poder saltar-me d'entrada les notícies desagradables, anar-me directe a la cultura i als llibres, començar per aquí a l'esmorzar i després ja, ben dinat, llegir-me el gruix que t'has de llegir cada dia per poder estar en una taula com aquesta i opinar de les coses, no? Per tant, crec que encara avui és imprescindible construir aquest pilar d'una crítica, entre cometes, amb autoritat moral, amb coneixement. I això no treu que el que dieu, la espontaneïtat de les emergències de crítica cultural siguin supervaluoses. Jo també segueixo alguns joves amb Instagram, sobretot amb música, en el meu cas, i és al·lucinant. Et fan descobrir coses, veus que composen, tu els has de fer un like perquè ells puguin obtenir no sé quin ressò, i és preciós que tu vegis que amb aquesta cadena, a través de les xarxes, pots contribuir a enfortir a un músic que està començant a Austràlia. Ho dic perquè l'últim és australià, l'últim que he fet el suport aquest, no? I després, ja per acabar, la cultura és una bona droga. Jo crec que quan tu comences aviat i entres, ja no pots prescindir-ne. Llavors, a mi em fa l'efecte que la posició aquesta de la crítica en general sigui d'una manera o d'una altra, estimula una avidesa, un interès. I si tu hi entres, ostres, doncs ja estàs enmig d'una droga bona, d'aquestes que no prohibeix ningú, no? I que et fa ser molt més autocrític.
2: Jo li volia girar la dèria amb el David, i és a l'inrevés. Els que us dediqueu a la cosa, o sigui, quan tu tens una cançó, què t'importa més? L'opinió de la crítica o que els teus fans de peu, diguem-ne, la rebin amb eufòria i, per tant, no t'omplin de comentaris de què bona aquesta cançó,
1: no,
2: què bona aquesta...
1: No, cap de les dues. El que m'interessa és que m'agradi a mi. O sigui, és absolutament subjectiu, és a dir...
2: Però no esteu pendents de la crítica.
1: Jo gens. Ara, per formar el meu gust, vaig aprendre dels crítics, tal qual. És a dir, això que deia la Gemma té molt sentit, en el sentit de que és gràcies a haver llegit molta crítica he anat afilant, esmolant el meu gust.
2: Perquè t'han anat ensenyant coses,
1: exacte,
2: no?
1: Exacte. I llavors em deia, ostres, aquest artista que t'agrada tant ve d'aquesta tradició, i llavors segur que ha escoltat molt amb aquell altre, i llavors jo he pogut anar aprenent això, saps? I llavors et fas el teu gust. Però és amb aquest diàleg amb la gent que fa l'esforç d'objectivar els seus criteris subjectius, no? I clar, i si perdem aquesta figura, que sí que era molt tenia molta autoritat i de vegades era autoritària. Jo, diguéssim, la caricatura seria aquell personatge, el crític culinari de Ratatouille, te'n recordes?
0: Sí.
1: Tot un tio tot repel·lent i tal, que de gel, que allò sí. se li trenca el cor perquè ha provat una Ratatouille de fàbula, no? Doncs, però aquests personatges pedants i llepafils, ostres, eren a mi em van servir molt. I llavors, doncs, per això els trobo a faltar una mica, no? Aquesta cosa, aquest tio que està en una torre d'ivori i que tothom el voldria fer caure d'allà, però que, ostres,
3: costa molt. Construir la torre d'ivori fonamentalment perquè en sap.
1: Exacte. Exacte.
3: No?
1: Exacte.
3: Abans l'autoritat estava associada al coneixement.
1: Sí.
3: Abans, ara l'autoritat està associada a la celebritat.
1: Els followers.
3: Els followers. Sí, sí, sí, sí. No? I aquest és el gran, que els followers no necessàriament implica que en sap qui està prescrivint. Bueno, si és que abans era una persona
0: potser
3: antipàtica...
0: Un mix, sí. No, encara estava en un mix.
3: Vull dir que no necessàriament, potser sí, en saben molt, però potser no, i simplement te'n refies al criteri perquè hi ha molts seguidors, no perquè en sàpiga molt. Potser a banda també en sap molt. Abans, això, els seguidors no existien. Parlaven des de la tribuna i se'ls atribuïa un coneixement que desprenia, doncs, curiositat, aprenentatge...
0: Hi ha crítics que no estan a xarxes.
3: No, clar.
0: Molts dels que publiqueu en els diaris no estan a xarxes, no tenen Insta, tu has de llegir, ja trobo molt bé que s'hagi de llegir o el diari digital o el diari en paper, que s'hagi de llegir.
3: Però participen a tertúlies, estan a
0: alguns
3: programes...
0: Alguns no, alguns estan en torres d'ivori, eh? Aquests estranys o estranyes...
3: Però jo crec que això ja és una
0: espècie... No.
4: Són uns privilegiats, aquests.
1: Clar.
4: Puc dir una cosa més? Ja sé que he deixat la pilota. No, per citar el nivell de precarització en aquest sector.
0: Mira,
4: m'explicava un amic que tinc en un editorial que han decidit no enviar els llibres en PDF... perquè s'han trobat que la gent no els llegeix.

0: Molta gent no els llegeix, la gent. Molta gent no els llegeix, agafen la IA, la IA els hi fa el resum, la IA els hi prepara l'entrevista amb l'autor, i per tant han decidit que...
1: Si l'envien físic...
0: L'envien físic, encara que siguin les galerades, que això jo moltes vegades rebo galerades en lloc del llibre ja editat, o sigui, encara amb falta de correccions, però perquè s'han adonat que hi ha casos on directament no es llegeixen els llibres.
1: Doncs fem la reivindicació de la figura del crític, eh? A vegades pedant, a vegades allò insuportable, però que després acabaves descobrint que efectivament havia obert una finestra per la qual podies ampliar el teu coneixement i la teva formació. David, gràcies.
2: A vosaltres. Bona tarda.
1: D'aquí a 8 minuts seran 2:15. Una pausa i anem amb l'amnistia, les pantalles.
3: Catalunya migdia.
4: Únic s'escriu amb H o sense H?
5: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
6: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
7: El pensament màgic no és cosa de quatre friquis, és part de l'ésser humà.
8: Porque si yo ahora te digo que tu chico está con otra.
7: Els mags viuen d'enganyar la gent, però no són els únics.
9: Porque yo sé que hay muchos charlatanes.
7: Ells ho fan servir per crear il·lusió i altres per manipular.
10: Me siento súper, me siento fantástico.
7: Perquè hi ha coses que semblen increïbles,
11: amunt,
7: però que al final són falses.
12: El rotllo, no m'agrada.
13: Increïble però fals. Amb Carles Tamayo. Disponible al canal YouTube d'Eva i a la plataforma 3Cat.
3: Catalunya migdia.
14: Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
15: Camí de Cabres. És un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
16: Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans, doncs, per plegar la llana, per agafar les ovelles.
15: Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, el groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
17: Ostres, n'hi buscat, això, eh? Hi ha una cabra que acaba de parir.
18: Ara mateix, sí.
15: Camí de Cabres. El podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa. A l'app web de Catalunya Ràdio.
3: I també disponible a la plataforma 3Cat. Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
15: Catalunya Ràdio.
3: Som 3Cat.
15: Som 3Cat.
1: Passant 23 minuts de les 3 de la tarda, som a Catalunya Migdia amb la Neus Tomàs, la Gemma Calvet i el Miquel Àngel Escobar. El dia en què podríem dir que ha començat el Tribunal Constitucional el que podria ser l'últim capítol per l'aplicació de la llei de l'amnistia. La majoria del tribunal ha rebutjat aquest matí la proposta de sentència que havia escrit el magistrat català José María Macías, del sector conservador, contrari a amnistiar la malversació, en aquest cas de Jordi Turull. El magistrat Macías ara tornarà a redactar la proposta de sentència, però recollint l'opinió majoritària del tribunal, i la portarà al ple el dia 6 d'octubre. Però, davant la possibilitat que els seus arguments siguin una mica descafeinats, el president del Constitucional, Cándido Conde Pumpido, que és l'encarregat del següent recurs, el de Dolors Bassa, també portarà el mateix dia la redacció d'aquesta mateixa sentència, que serà favorable en aquest cas a l'amnistia i que es votarà primer. Per tant, amb la sentència pel recurs de Dolors Bassa, quedarà clara la posició de la majoria del Tribunal Constitucional i això provocarà la resolució de tots els altres recursos que queden pendents. El que digui el Constitucional obligarà al Suprem, que no tindrà més marge per no aplicar l'amnistia. De fet, Pablo Llarena ja es prepara, segons fonts jurídiques, per retirar l'ordre de detenció de Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig, tan bon punt es publiqui la primera sentència del Constitucional, previsiblement a mitjans del mes d'octubre, d'aquí un mes, per tant. Això, segons ha indicat avui Gonzalo Boy, advocat de Carles Puigdemont, en declaracions a TV3, podia provocar el retorn de l'expresident Puigdemont.
19: Una vez que esté la sentencia del juez Llarena, la analizaremos y a partir de ahí el president tomará la decisión personal y política que corresponda, ¿no?
1: També la sala segona del Suprem, la que va condemnar Junqueras, Turull, Romeva i Bassa per malversació, té previst aplicar la doctrina del TC i, per tant, començaria aixecant les inhabilitacions als exconsellers. Bé, sé que sembla una mica la cançó de l'enfadós i que la gent a casa deu pensar, bé, però això de l'amnistia quan s'aplicarà? Bé, ara sí que sembla que hem entrat en l'últim capítol, si és que això es pot dir.
0: Aquí la jurista.
1: La jurista és la Gemma.
2: I l'autoritat...
0: Sí, no. Has dit que és veritat que la gent, quan ens estigui escoltant, dirà ponent, què és això del ponent? Tal, deliberació... A veure, el més normal és haver evitat el que ha passat avui. És a dir, els ponents el que fan és redactar, però bàsicament abans hi ha una deliberació i un acord. i és saludable que el Tribunal Constitucional no es permeti aquestes seqüències de discrepàncies tan públiques. Després et pots trobar vots particulars, com va passar amb l'Estatut. És a dir, que hi ha sentències molt polítiques que tenen, i en aquest cas ho és. És un episodi que jo penso que efectivament no hi ha un altre després de la sentència de Luxemburg, és que no hi ha un altre. I el problema és si avui s'ha arribat a aquest acord, perquè clar, que sigui el mateix dia els que els dos ponents ja posin sobre la taula les propostes de sentència per cadascun dels dos casos, és perquè ja hi ha hagut, se suposa, un acord. Perquè imagina't que arriba el dia 6 i un ponent tira cap un cantó dient que sí que hi ha malversació i un altre diu que no. Que arriba un moment que dius o que no s'aplica la llei d'amnistia pel motiu que trobin. Jo penso que aquí encara no s'ha dit l'última paraula. Jo espero que aquest... jo estic d'acord amb l'anàlisi que ha fet avui el Gonzalo Boye, que he estat seguint l'entrevista que ha fet a TV3, però també penso que amb el sistema judicial espanyol a aquest nivell, fins que no està la cosa ben signada, no podem. Què passarà després? Que és una mica el que tu introduïes. Bé, que haurà de tornar el president Puigdemont, haurà de tornar i haurà de ser lliure per fer el que vulgui en termes polítics, que això és la democràcia. El que vulgui i el que ell digui i el que ell faci, però és que la resta també. Hi ha moltes altres persones que també s'hi entren en el... I aquí hi ha el debat de si els que han estat durant el procés han de continuar o no. Jo no m'atreveixo a dir que no. No m'atreveixo a dir que no, perquè després del que han passat, doncs, al final també és el respecte doncs, a l'itinerari de cadascú. Jo crec que han de ser ells mateixos que individualment decideixin si creuen que tenen alguna cosa més a aportar a la política i a Catalunya en particular, i a la política, que fer política vol dir una cosa, vol dir arribar a acords, fer que les coses avancin, guanyar vots, no? O volen dir, escolta, mira, que siguin uns altres els que ara tirin endavant aquest carro. Tant de bo arribi aviat aquest escenari i puguem saber què decideixen.
2: Home, tractant-se del sistema judicial espanyol i de la conducta que ha tingut al llarg dels últims anys, doncs més val ser prudent que no pas alegrar-se molt per aquesta decisió, que sembla que va en el camí lògic després de la sentència del TJUE i en funció dels posicionaments que ja s'han observat, no? Fins i tot dintre del propi Tribunal Suprem, en el sentit d'acatar el que digués el Constitucional, no? Però des d'aquesta prudència, doncs penso que, bueno, per fi acaba, no? Un procés que no ha permès normalitzar-se la política catalana, potser tampoc l'espanyola, però la catalana és evident, que els drets d'aquestes persones a l'exili, doncs, al final s'han vist reivindicats no des de la justícia espanyola, sinó des de la justícia europea, que és una mica el que anaven al principi, a buscar justícia a Europa, perquè no estaven segurs que aquí a Espanya la podrien obtenir. I tant de bo, si acaba com sembla que pot acabar, més enllà de la prudència, doncs que a Catalunya es pugui veure una etapa de normalitat on tothom pugui fer política, com diu la Gemma, si vol o si no vol, però en tot cas ja en igualtat de condicions i des de la normalitat, diguem-ne, de com s'ha de fer en democràcia, doncs l'activitat política de partits o la que sigui, no? A partir d'aquí, doncs, no deixa ser una incògnita que s'ha de resoldre a partir de la tornada del president Puigdemont, d'Antoni Comín i d'en
1: Lluís Puig.
0: On el projecte independentista hi tingui plena cabuda, perquè aquí el que hi ha hagut és una esmena al com, no? Evidentment amb una repressió absolutament excessiva, però el que no canvia és la Constitució, que diu pluralisme polític. Per tant, alguns encara poden pensar, bueno, ja no hi tornaran en el sentit de l'ideari.
2: Jo moltes vegades...
0: L'ideari ha de prevaldre, per sobre qualsevol altra qüestió.
2: Sí, sí.
0: El tema és que els mecanismes segurament s'ajustaran i tothom ha après d'aquest episodi, no?
2: Jo me'n recordo molt, sobretot als anys just, diguem-ne, d'ETA, no? Que hi havia una frase que dèiem i que crec que ens la creiem tots, no? Que en absència de violència es pot parlar de tot. El procés va esmenar aquesta idea, no? Perquè tu pots defensar el que consideris que has de defensar, evidentment,
0: però perdona que t'interrompeixi, justament arrel del que dius, que és totalment encertat la meva opinió, la sentència del Tribunal Constitucional contra la declaració de sobirania que es va aprovar en el Parlament, hi ha un paràgraf
11: aquest final paràgraf de tot, és clau.
0: Que és clau, que diu, hi haurà algun moment on haurem de veure com articular aquest dret a decidir, clar, perquè existeix aquest dret a decidir del poble de Catalunya, i allà es va quedar en via morta. Què fan falta? Juristes i polítics d'alçada de totes les ideologies que sàpiguen canalitzar aquesta situació en termes polítics i democràtics.
2: A Espanya té difícil canalització.
0: Clar, jo espero que
2: perquè
0: hi hagi...
2: Trenca, allò que dona raó de ser a doncs que, Espanya, com si el
0: que rellegeixin la sentència
2: no
0: del Constitucional.
2: Dret, valors, sinó la unitat.
0: Que rellegeixin la sentència del Constitucional.
11: Aquella sentència del Constitucional, que és veritat que la citem molt pocs, bueno, els juristes potser més, no? però aquella sentència el que indicava era el camí per evitar el que va acabar passant, i és subcontractar a la justícia perquè faci la feina de la política. I tu vas subcontractar a la justícia perquè es fes la feina, i vas subcontractar a una justícia que no era cega ni sorda, tot el contrari, que a més tenia una afrenta respecte a un govern que s'ha demostrat, perquè alguns d'aquests jutges ho han dit públicament en conferències, doncs que no és del seu agrat en molts dels casos, i per tant el que van decidir és, ah sí, em passes la pilota, doncs jo m'ho agafo, i el gran, segurament el gran motiu o l'espita que explica l'enfrontament gairebé permanent que té el Suprem amb l'actual govern és la llei d'amnistia. Perquè ells consideren, aquests jutges consideren, que la llei d'amnistia el que fa és esmenar-los la seva tesi, que en realitat ho fa. Però clar, el que tens aquí és com a mínim el xoc entre dos poders, no? Qui t'ho desempata, que en aquest cas és la sentència que citaves tu del Tejue, no? I tu també, doncs la sentència et desempata en favor del legislatiu, que després podem qüestionar si la tramitació de la llei d'amnistia va ser prou garantista. Jo crec que els que dubten de que probablement una llei com aquesta doncs hauria hagut de tenir unes passes que no fossin només un acord entre partits i un major pes al Congrés i no només a l'executiu, doncs hauria estat bé. Però més enllà d'això, la llei està aprovada, la llei el que se'ns ha dit és que és constitucional, i per tant el que hi ha aquí és uns jutges estirant fins a l'últim moment l'argument de la malversació, fins que el Tejo els hi diu, no, miri, aquí no hi ha hagut fons europeus malversats, aquí no hi ha hagut un enriquiment personal, i per tant aquest camí ja s'ha acabat. Hi havia el dubte de si el Suprem encara intentaria un últim moviment quan es fa l'inici de l'any judicial, ho expliqueu aquí i altres mitjans, doncs allà els jutges ja deixen clar que quan fixi posició al Constitucional ells ho respectaran. I des del punt de vista polític és el millor per tots. Per tots vull dir també pel PP. És a dir, perquè si el PP arriba al govern, com sembla que les enquestes apunten, de la mà de Vox, esperem que no, però és probable que sigui així, es trobarà aquest tema resolt. I la prova de que ells ja han superat també això és que dels tres que van venir aquest cap de setmana, per ordre Abascal, Feijóo, Sánchez, a mi, que ningú me l'interpreti, la intervenció més interessant em va semblar la d'Abascal. I et dic per què. No, que ningú me l'interpreti.
1: Ja no és una lluita entre castellans i catalans. Va venir d'aquí. Sí.
11: Va venir aquí, és a dir, va fixar, des feia dos anys que no havia vingut.
1: Va passar pàgina.
11: O sigui, ja, Feijóo ja l'havia passat amb un parell d'intervencions aquí i també a Madrid, però ell ja diu, això no va entre independentistes i no independentistes. No?
1: I diu castellans i catalans, que em va fer gràcia, sí, de castellans.
11: Sí, i ell agafa la gran bandera, que és la seva, i que serà probablement la de les pròximes eleccions, no només les catalanes.
2: Té una bandera, que és l'immigració.
11: Que és la immigració, i per tant això ja ho dona descomptat. Escolta, això ja està resolt, i per tant... jo crec que aquesta interpretació de que no té més recorregut i que potser els hi convé a tots, també a la dreta i l'extrema dreta, que quedi resolt i que el president Puigdemont pugui tornar, és una lectura que també han fet els jutges més conservadors.
0: Jo totalment d'acord, però també crec que hi ha l'efecte pervers posterior, perquè ara diuen això després, pot, que és la utilització en contra del Sánchez de la plena aplicació de la llei d'amnistia. És a dir, és un biaix que tindran per fer campanya en contra d'una manera molt productiva.
11: volen que torni, però li diran és culpa teva que hagi tornat.
1: A mi em va bé, però... Sí.
11: Però no t'ho diré.
1: Exacte. Passen 6 minuts de 2 quarts, veurem com evoluciona tot plegat, i al mes d'octubre segur que tenim novetats sobre tot això. Ara fem una pausa i de seguida entrem en un tema que coneixerem més aviat aquesta tarda, perquè hi ha un acte per presentar-ho, però el govern parla de pantalles. N'hem parlat molt en els últims mesos, però avui encara en parlarem més de pantalles.
3: Catalunya migdia.
18: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
20: Aquí el tens.
18: Ja?
21: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EDP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
22: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i de El Periódico. Informa't en a club65.es.
3: Catalunya migdia.
23: Benvinguts al nou Club del Gourmet, a la 5ª planta del Corte Inglés de la Diagonal, amb una barra de gourmet com a protagonista, amb plats freds i calents, peix, marisc, carn, una terrassa de 600 metres quadrats amb unes vistes excepcionals i, a més, gaudeix dels millors espais especialitzats dedicats a xarcuteria premium i celler.
24: Nou Club del Gourmet a la 5ª planta del Corte Inglés de la Diagonal, la teva nova destinació gastronòmica a Barcelona.
25: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en ocasión, Bruce, David.
26: Esto promete, Manu.
25: No lo creo. Arranca la transacción. Comienza Tiki-Taka. Esta es la jugada que puede decir todo. Necesito una oferta ganadora.
26: Huele a compra, Manu.
25: Huele. Va. ¡24 horas!
26: ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más.
25: Venga. Ocasión, Bruce.
27: La nit dels ignorants és un programa que relaxa.
28: De 12 a 2 és la meva isla de pau.
27: Un espai que els fills han heretat dels pares, encara que ara visquin molt lluny.
29: Ara sense els pares vius, però sempre molt presents, us agraeixo per haver mimat i mantingut aquest pont.
30: La nit dels ignorants, de diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, amb Marta Romagosa.
3: Catalunya migdia.
31: Si torna la Champions femenina, tornen les campiones i torna la TDG, la transmissió de la Gelmà.
32: Nou repte per les campiones blaugranes. El nou Barça sense Alexia vol demostrar que segueix regnant a Europa.
31: Segueix tots els partits del Barça a la màxima competició continental amb l'equip liderat per Sònia Gelmà i la narració de Ramon Salmurri.
32: Aquest dimecres, a partir de 9:15 del vespre, Barça-París, a l'antena de Catalunya Ràdio.
31: La transmissió de la Gelmà.
3: Catalunya
31: Ràdio.
3: Som 3CAT.
1: Passen 8 minuts de 3:45 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb la Neus Tomàs, la Gemma Calvet i el Miquel Àngel Escobar. La Generalitat considera l'ús abusiu de les pantalles un problema de salut pública. Per això, a través del Departament de Salut, ha posat fil a l'agulla i ha fet un llistat de l'impacte que tenen les pantalles en la salut dels infants i els adolescents i començarà a regular aquesta qüestió. La consellera Sílvia Paneque ha apuntat avui per on es dibuixa el camí. Tornaran les lectures obligatòries amb llibres de paper a les escoles. Es prohibirà l'ús de la intel·ligència artificial fins als 14 anys a les escoles. Aquesta tarda el govern presentarà una guia que ha de servir per explicitar els perills de les pantalles i fer recomanacions d'ús a cada etapa dels infants i els joves. Dels 0 als 6 anys, els experts asseguren que l'ús inadequat de les tecnologies pot fer que comencin a parlar més tard, que desenvolupin miopia o que tinguin dificultats motores. Entre els 7 i els 11 anys pot empitjorar el cicle del son, afavorir el sobrepès i afectar el rendiment acadèmic. I entre els 12 i els 18 pot augmentar el malestar emocional, distorsionar la pròpia imatge. Tots aquests efectes poden ser acumulatius. Per tant, un infant que ha fet un ús desproporcionat de les pantalles des de ben petit pot acumular molts d'aquests problemes de salut. Saludem el neurocientífic David Bueno. David, bona tarda.
33: Hola, bona tarda.
1: Hem parlat amb tu diverses vegades sobre aquest tema. Correm el risc de fer-nos pesats, però avui, amb aquest informe, clar, no hi ha cap d'aquestes conclusions que et pugui sorprendre, no?
33: No. De fet, ja fa uns quants anys, ja no sabria dir-te si 3, 4 anys, que tot això ja està clar. El que faltava era, doncs, precisament que des de les institucions els posés, com heu dit, fil a l'agulla per portar-ho cap a les famílies, per començar, i cap als docents, també.
1: Per exemple, avui la Generalitat ha anunciat que tornen les lectures obligatòries en paper i que no hi haurà intel·ligència artificial a les aules fins als 14 anys. Són dos passos en la bona direcció, creus?
33: Sí, sí, absolutament. El paper és la millor manera per aprendre a llegir. S'ha vist ja fa diversos treballs, un munt de treballs, que indiquen que aprendre a llegir en paper s'entén molt millor allò que s'està llegint. Quan parlem d'aquesta davallada de comprensió lectora que indiquen les proves PISA, en part és degut a que es llegeix sobre suport digital. El paper és molt més útil i fins als 13-14 anys jo no em barallo mai per un any, perquè tampoc depèn de cada persona, però ni xarxes socials ni intel·ligència artificial, perquè el cervell no està prou madur per entendre, per valorar les conseqüències de tot això.
1: El que passa és que ara ens poden estar escoltant alguns pares que els seus fills utilitzen el telèfon, utilitzen l'ordinador, estan enganxats a les pantalles, que el fet de posar-los límits suposa una batalla, per una batalla campal, a més a casa, que a més saben que els seus fills, el seu lloc de socialització ara mateix, sobretot és a través de les xarxes i de les pantalles, i que a més no tenen temps per estar pels seus fills, o que han delegat, entre cometes, en les pantalles l'esbarjo dels seus fills. Què se'ls pot dir a aquests pares que gairebé han llançat la tovallola a l'hora de forçar els seus fills a reduir les hores davant de les pantalles?
33: Home, el primer que diria és que no llencin mai la tovallola. És un error absolut llançar-la. Que no ho tenen fàcil, no. Tampoc no ens hem d'enganyar. És difícil quan ja s'ha començat aquesta dinàmica, perquè tota aquesta tecnologia és molt atractiva pel cervell. Jo el que els proposo és que busquin activitats alternatives per fer en família, espais, caus, llocs on els seus fills es puguin socialitzar de forma tradicional, persona a persona, i que totes les estones que tinguin lliures i que se les busquin, si no en tenen prou, puguin sortir a la muntanya, al mar, a fer un tomb, és a dir, de viure una altra vegada la presencialitat des d'una positivitat.
1: I es poden donar recomanacions concretes als pares? Escolta, poseu un límit i que a tal hora el telèfon queda requisat, que no estiguin a l'habitació al telèfon mòbil, obligar-los a quedar amb els amics físicament i no només a través de les pantalles. Aquestes recomanacions funcionen o això tampoc no és el camí?
33: Mira, funcionen sempre i quan els progenitors també donin exemple d'això. És a dir, si jo els dic que els meus fills no poden fer servir les pantalles, però ells em veuen que quan estic a casa sempre estic enganxat a una pantalla, el cervell infantil i adolescent està programat, per dir-ho d'alguna manera, per imitar els adults del seu entorn. Per tant, en som els primers que hauríem també de ser capaços de posar-nos un fre pel bé dels nostres fills i filles. I obligar-los ha de ser amb el nostre acompanyament i mai de forma radical. A partir d'avui ja no farà servir més el mòbil. No, perquè això és un xoc. És progressivament, però sempre que hi hagi una oferta alternativa.
1: Si aconseguim regular l'ús de les pantalles a l'escola i aconseguim que els pares, que cada vegada ho són, més conscients dels perills, aquí tenim molt terreny guanyat.
33: Oh, i tant que sí, oh, i tant que sí. No hi ha res que sigui 100% irreversible. Sempre escollirà alguna cosa de la situació que s'ha viscut, però el cervell és molt plàstic i es recondueix, i més amb infants i adolescents es recondueix amb relativa facilitat.
1: Per tant, si hi ha pares que consideren que ells tenen una generació perduda, entre cometes, aquells que els hi ha arribat tard tot aquest moviment, encara tenen esperança?
33: Sí, sí, sí, perduda no ho és mai. Una altra cosa és que ho tindran més difícil segons el temps que faci la intensitat de l'ús. Ho tindran més o menys fàcil o més o menys difícil. I potser no recuperaran el 100% el que és una persona sense aquesta immersió digital tan brutal. Però hi ha molt camí per fer i qualsevol pas en aquesta direcció és un pas guanyat.
1: Doncs veurem el detall aquesta tarda en aquest acte, però ja hem tingut aquests primers, perquè a més en aquests, diguem-ne que són unes conseqüències com molt palpables, no? La miopia, dificultats motores, dificultats a l'hora d'aprendre el llenguatge, dificultats de socialització, vull dir que són coses com molt, molt fàcils de veure, no? De comprovar.
33: Sí, sí, que ho estem veient, o fins i tot els alumnes que ara ens estan arribant a la universitat on jo faig docència, doncs ja notes que hi ha canvis importants en fa 10 o 15 anys.
1: Doncs és el David Bueno, neurocientífic, que ens ha acompanyat. Gràcies per acompanyar-nos. Bona tarda.
33: A vosaltres, bona tarda.
1: Un té la sensació de ser repetitiu, abans ho dèiem amb l'amnistia de la cançó de l'Enfadós, una altra vegada, però és que si tinguéssim un foradet a les cases, és una batalla contínua els que tenen fills en aquestes edats, no? Que acaben la infantesa, entren a l'adolescència, o cada vegada més petits també, continua sent el tema.
0: Però mira, jo recordo el dia després de l'informe PISA aquí, amb tu, bueno, amb vosaltres, que vam tenir el debat sobre la lectura. I estic contenta perquè els polítics deuen escoltar Catalunya Ràdio. Estic fent broma, eh?
1: Estan tots, i prenent
0: estic
1: nota.
0: Estic posant una mica d'ironia al tema, però me n'alegro i trobo que és una bona decisió que ho posin en agenda, aquest, el mateix que fan els països nòrdics, aquest replegament digital cap a una orientació de la lectura, que és el tema que vam tractar i que vam aprofundir bastant, jo crec. I evidentment que escolten Catalunya Ràdio, evidentment, per lo bo i per lo dolent.

0: Vagi per endavant, que jo crec que està bé, eh? El que passa que sempre que assistim a aquests, no, girs de guió, tinc la sensació que no sabem fer, no sabem trobar el terme mig de les coses, no? Vull dir, fa dos dies era la gran innovació a les pantalles, me'n recordo que fins i tot en pandèmia, no?
1: Home, en pandèmia, la digitalització, no? Un ordinador per cada alumne.
0: Vinga, sí, sí. S'havia d'arribar a casa.
2: Fa cinc anys, no?
0: Sí?
2: Dos dies.
0: Bueno, fa tres o quatre que se sap que això té uns efectes perniciosos per a la gent jove i encara estem decidint, no? I ara tinc la sensació a l'extrem contrari. I segurament és millor el que estem fent ara que no fer res. Però crec que si trobéssim un terme mig per saber utilitzar com Déu mana la intel·ligència artificial, les pantalles o els continguts que hi ha entre les pantalles, potser estaria millor que no aquests bandassos que de vegades fa que molta gent es quedi això, no? En forma de generació perduda. Jo què faig si estic acostumat a viure així?
2: Però amb el problema de salut mental, ara, perdona que seré jo la pesada, diguem, amb els problemes que han generat el David fa anys, que també sí. El seguim, no? I no ells sols, hi ha molts psiquiatres i psicòlegs, és que ja hi ha una evidència científica que afecta en termes de desenvolupament neurològic, però també en termes d'ansietat, d'afeccions a la salut mental, i jo crec que davant d'aquest panorama el replegament ha de ser contundent, no podem estar aquí a mitges tintes. Jo crec que les pantalles seguiran, la IA seguirà, i l'adequació del mètode d'aprenentatge correcte de l'ús d'aquests instruments de progrés, que ho són, doncs no va en detriment que en la fase de l'educació hi hagin decisions una mica valentes
0: No dic que no, el que dic és que al final ves al tanto si no acabes convertint l'escola en una cosa aïllada del món.
2: No, què dius? Si això
0: perquè al final a l'escola estàs unes hores, però després el món fora, a l'hora d'utilitzar la intel·ligència artificial o altres coses, està obert.
2: Bueno, però per això parla dels pares, el David, no?
0: No, i està molt bé, no? Però al final pares el control mares, sobre això, quan no hi ha convivència, sí, perquè ara doncs, tot s'ha distribuït en funció de dispositius i habitacions, no? Televisions o ordinadors, estàs fent feina, quan fas classe i tots aixequen el portàtil, jo a vegades tinc dubte de si estan escoltant o si realment estan fent altres coses a la vegada que escolten, no? I segurament és això segon. Bueno, al final formem part d'un món que hem creat nosaltres, perquè tot això ho hem creat nosaltres, i a partir d'aquí s'ha de poder compensar una cosa amb l'altra, no?
3: Jo crec que el que té d'interessant respecte, com comentaves tu, és que la guia va per franges d'edat. Mm. Per tant, el que demana o el que proposa pels 8 anys no és el que proposa pels 15.
2: Exacte.
3: Perquè amb 15 anys no pots aïllar-los. És a dir, no. Tu pots intentar que no utilitzin la intel·ligència artificial a classe i la utilitzaran a casa. O és igual, o això diu el telèfon. No? Per tant, a mi el que em sembla interessant és que s'adapti una mica en funció també de l'edat i, per tant, de la pretesa maduresa de l'infant, que en alguns casos ja és jove o adolescent. A mi m'ha cridat l'atenció això de que diguin que les lectures obligatòries seran en paper, perquè jo em penso, o sigui, jo, el meu fill, que és adolescent, les ha fet totes en paper. Jo em pensava que eren totes en paper. No sabia jo que les lectures obligatòries no ho podien ser. I després, lo de la IA fins als 14 anys, clar, m'he espantat perquè he pensat, bueno, això és que vol dir que ho estan utilitzant abans dels 14, no? Que ja sé que més endavant a batxillerat ho fan perquè, en fi, ho he vist a casa meva, ho veig a casa meva, però no pensava que tan aviat estiguessin amb intel·ligència artificial. Jo crec que estic una mica en que buscar l'equilibri no és gens fàcil perquè no els pots aïllar. Ara, també és cert que aquesta intentar que socialitzin, no? Això que dèiem, no? Doncs no és fàcil perquè estudien d'una manera diferent i socialitzen d'una manera diferent. I jo entenc també quan a la universitat diuen és que a mi que m'expliquin el que ja fent un clic puc trobar no té sentit. O sigui, tu els has d'ajudar a pensar o ajudar, ja no, el tòpic, a pensar críticament. Els pots ajudar a coses que potser la IA o és igual, o qui sigui, o a través de Google o el que utilitzin, no puguin trobar. Però el que troben amb un clic, tu posa'ls-hi allà, és com quan van començar nosaltres les presentacions aquestes en PowerPoint, no? Que dius, per favor, si això... No? Tres quarts d'hora amb un PowerPoint que ja estic veient. Doncs això és una mica el mateix. Llavors, també els professors, més a la universitat, probablement, però també al batxillerat, han d'adaptar la formació a aquests nous temps, perquè si no és quan s'avorreixen molt més dels que ens avorríem nosaltres, que ja a vegades ens avorríem molt, i perquè però, tenen altres maneres d'informar-se...
0: Però no que... trobes que avorrir-se abans una hora era raonable?
3: Sí.
0: Perquè tocava un profe que era avorrit, o feia malament, o jo què sé, el que fos, no? És que ara l'avorriment s'ha encongit. Vull dir, és menys suportable avorrir-se...
3: Bueno, també han d'entendre que avorrir-se tenen... està bé, que forma part de la vida, avorrir-se.
0: Per això

0: És com incansable.
1: Que això també ho hem d'entendre els pares, perquè a vegades sembla que els pares necessiten que els seus fills estiguin permanent fent coses. Perquè,
0: estic d'acord, però al final les xarxes funcionen a velocitat i que generen aquesta idea de la immediatesa.

0: escoltant el que sigui, estiguin apuntant, estan passant altres coses que al final desvien l'atenció. I el problema és l'atenció.
1: Mira, et poso un exemple domèstic que no m'està escoltant, perquè crec que no m'està escoltant, perquè els polítics escolten Catalunya Ràdio, però els nostres fills potser no tant. Ahir jo havia d'escriure i el meu fill havia d'estudiar. I resulta que els dos vam deixar el telèfon en un altre lloc perquè els dos sabíem que amb el telèfon al costat no podríem. Clar, fins a arribar a aquest punt vol dir que t'has hagut de despistar molt, molts dies mentre estudiaves o escrivies.
2: Sí, és que jo crec que s'està introduint aquest... Jo ho he notat al meu entorn també, amb persones adultes i algunes més joves, diguem, que s'està sociabilitzant en termes de qualitat de vida i de qualitat d'hàbits el fet de deixar el mòbil fora de l'habitació on estàs enraonant o fins després de dinar, o tot un dia sense mòbil, no? Sobretot els caps de setmana. Això, que abans era impensable, perquè si no contestaves un WhatsApp a l'altra persona es pensava que t'havies enfadat o que eres una persona maleducada, això ara ja no està passant tant, perquè s'està integrant aquesta idea de be careful. Però hi ha un altre tema, que és el tema element addictiu. Jo fa poc parlava amb una psicòloga i em deia, mira, oi que tothom té clar què és la ludopatia? Tothom ho tenim clar, que és la ludopatia. Doncs el que està passant amb el TikTok, per exemple, que és potser el fenomen més vertiginós, que genera més ansietat i més consum ràpid, i a nivell neurològic tot el que això comporta, és una addicció pura i dura. I és per això que als Estats Units hi ha hagut demandes i hi ha tot aquest... Bueno, i que els països nòrdics han anat per feina i han dit, ei, un moment, això ho hem de canviar des del punt de vista de franges d'edat, que jo estic d'acord amb tu, no demonitzar, eh? Estic a favor de la tecnologia i de la IA ben utilitzada i de la regulació també, però clar, em seny.
3: Tot això que deia el Miquel Àngel de no fer que l'escola sigui diferent del món, ara, per exemple, ens està escoltant el Tomàs Molina i diu, penseu que ara la majoria de buscadors ja són a través d'intel·ligència artificial, clar. Per tant, qualsevol alumne, fins i tot de sota de 14 anys, si ha de fer una cerca, és probable que necessiti la intel·ligència artificial, clar. Perquè ara mateix ja no van a Google, ja no et dic a les enciclopèdies, que anàvem nosaltres en paper, que clar, allò és la prehistòria.
2: Home, estaria bé anar-hi també, que encara hi són a les biblioteques.
3: A les biblioteques, a les cases ja no, que el menjador de casa sempre ocupava un lloc central.
0: I n'hi havia una enciclopèdia.
2: Jo la
0: tinc. A Google i al final hi ha 10 índexs i mires els 10 primers.
1: Els que venim de família obrera sabem que l'entrada de l'enciclopèdia era un luxe.
2: Exacte.
3: I tenia un lloc primordial al menjador.
2: I cada any l'actualització. I es pagava, com deia la meva àvia, per lletres i a més, grans enciclopèdies que encara són super... Històries de l'art, històries de la literatura, enciclopèdies... Bueno, l'espasa Calpe, en fi...
0: L'Arús, que eren de l'Arús.
3: 5 minuts i seran les 4, de seguida anem amb el Francesc Garriga, però deixem-ho només perquè sé que, a més, el Miquel Àngel està especialment tens amb aquest tema. Els patinets elèctrics podran tornar a pujar al transport públic, eh? Ara falta saber quan, però...
0: Jo ho trobo una decisió absolutament errònia.
3: Carai, dia.
0: No, és que no... Jo ho sento molt, no entenc. O sigui, tu tries el patinet o la bicicleta per com a mitjà. Per què la necessites pujar amb un transport?
3: Perquè el necessites per arribar a l'estació i de l'estació allà on
0: treballis.
3: No tothom viu al costat de l'estació.
0: Quan estem parlant de Rodalies, t'ho accepto, però si estem parlant del metro, la xarxa d'autobús de Barcelona, no.
2: Jo sí, t'ho explico. Perquè conec casos, obrers. Gent que treballa a Zona Franca, bastant lluny del metro. Pues perquè hi ha o centres de reciclatge, et poso aquest exemple, o altres. Necessiten poder arribar amb transport públic i allà, amb el patinet, poder anar al lloc de treball.
0: I això no és més fàcil que hi hagi un d'aquestes bicicletes o patinets de lloguer i que el transportin cap a l'altra banda? Perquè no crec que la distància sigui tan còsmica.
2: Escolta, aquests canvis...
0: Tots els problemes de convivència que genera un lloc amb poc espai, que hi hagi un trasto per allà, picant aquí, picant allà...
3: Ja veieu que el Miguel Àngel tenia ganes, eh?
1: Mira, una línia
0: home, és que
1: una
0: jo
1: línia
0: això puc provocar
1: que connecta...
0: i agafo el tram clar, o l'autobús i és que dic...
1: Una línia que connecta aquí. Mm. Per posar un exemple... A l'UB, no es pot dir UB, no? Com seria?
3: B-11.
1: B-11. Bueno, jo li dic UB11.
3: O B-11, és igual, sí.
2: B-11,
3: és. B-11. Si dius UB11, ho dius malament.
1: Ho dic malament, però ho dic malament.
3: B-11, sí.
1: Ho dic malament, va. Ho dic malament. B-11. I et dic jo que encara que vulguis, a les 8 del matí no entraràs
0: no entra
1: un patinet.
0: No entres un patinet, exacte.
1: Ni dels petits ni dels grans.
2: No, ni al metro tampoc,
0: o patinet,
2: eh? La línia blava
1: sí,
2: tampoc.
1: Sí, però el que parla és el d'autobús o és també el metro?
3: A tot. Sí, sí. Vale. I ferrocarrils, i tram baix. Sí, a tot arreu.
0: És que...
3: Fa 3 anys que està prohibit, però vaja. No sé si el Francesc Garriga és dels que posarà un patinet o no al transport públic. Francesc, bona tarda.
4: No.
3: Compte, tenim alguna cosa per aquí que...
4: Hola, ara sí.
3: Ara. Un altre cop, que

0: necessiten xampo, eh?
1: No, no, no. Sí, sí. A mi no, a mi no. Ah, jo estava tècnic. Amb l'orella preparadíssima.
0: He vist com aixecaves les mans i veies així com l'hem dit, ep, ep, ep, ep, que bé, que bé.
1: Perquè potser no tothom estava a punt.
0: Ah, no, això, sí. No ho sé.
2: O que lleig.
0: Ah.
1: Sí, i no molt, he assenyalat.
0: Molt lleig, t'estan dient aquí, eh? Tu mateix.
1: Ja em trec les ulleres.
0: Jo esperava poder donar-te pas amb un amic teu parlant, però encara no parla, perquè, a veure...
3: Ah! Governments must remain at the heart.
0: No és encara, no, no, no.
3: But governments do not.
0: Aquest és el president de l'Assemblea General. El president de l'Assemblea General de les Nacions Unides, sí. Encara no,
1: que no és el secretari general.
0: No, no, el secretari general ja ha parlat. Antonio Guterres, que és, era el seu últim, la seva última Assemblea General, perquè deixa el càrrec. Ara és Khalil Rahman de Bangladesh, que és qui està parlant. És el taloner de Donald Trump, per tant, ho deixo tu a Donald Trump.
1: De fet, abans encara de parlar Lula.
0: Sí,
1: Escoltarem Trump, que ha vist que van ja tard avui. Sí, suposo que parlarà cap a 4:45.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs escolta'm, la tarda de Catalunya Ràdio, sí. D'aquí hi ha 2 minuts, de què estareu pendents, mira, de què parlareu?
1: Ara que parlàveu de transport públic, recuperarem avui, que és el dia sense cotxes, un moment històric.
0: Home,
1: d'aquesta
0: sí,
1: casa.
0: Sí, clar, clar.
1: Hem intentat parlar amb un dels dos protagonistes.
0: Clar. És que mira, sento l'Eloi.
1: Eloi, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
0: L'Eloi, el Miquel Àngel aquí també. És que és només dir dia sense cotxes i ja tots pensem en Joan Clos. Home, i Antoni Bassas.
4: És que a més me'n recordo tant del moment, o sigui, estava escoltant la ràdio.
1: El recuperarem.
4: Estem parlant d'això, estem parlant de quin any era? 2003, imagina't.
1: Hem trucat a Joan Clos, eh?
0: Què?
1: La resposta, a les 4.
0: Ah, molt bé. El 7 era el que li anava bé.
1: Sí, però clar, és que trigarem molt.
0: Ha trucat un oient, eh? No, és que te'l podria reproduir.
1: No, no em facis espòiler.
0: Te'l podria reproduir íntegre, gairebé.
1: Ara recuperarem el tall. Sí. 22 de setembre de 2003.
0: Molt bé.
1: Fa 23 anys.
2: De tota manera, aquests problemes que es preveuen, jo crec que tindran solució. Si realment es detecten determinades hores punta i tal, no?
0: La Gemma encara està amb els patinets als altres del port públic, eh? Vull dir que
2: home,
0: aquí...
2: No, perquè, sí, com, tu i Pep,
0: Gemma,
2: tu...
0: has estat donant-hi voltes, el que deia el Miquel Àngel, de si a les 8 del matí,
2: clar,
0: en un autobús que està dojo allò a petar, si
5: és
0: cabral la
5: tia. Quan pugen els carritos dels ens, lògicament,
6: sí, costa ja un munt.
5: Ja s'ha de fer un Tetris.
2: No, sí, ja ho sé. Ja ho
5: i tenen tot el dret a pujar, i dirien.
0: S'han quedat amb ganes, Garriga, ja ho veus,
1: que baixin, aquí l'estudi no, d'acaben.
0: Si voleu,
2: però per aquesta regla de 3, la mobilitat de les persones amb... Clar, és
5: bueno,
2: que,
5: però no té res a veure, home.
2: Estem en una ciutat.
5: No té res a veure. La mobilitat
0: és com fent, ells van fent. Si de cas, jo vaig acomiadant, Neus Tomàs, Gemma Calvet, Miquel Àngel Escobar, gràcies a tots tres, de seguida el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio, els blocs informatius del 3Cat Info. Aquí, en l'estudi, amb les llums apagades, ells continuaran fent la tertúlia. Demà a les 2 espero que ja no hi siguin, que llavors tornarem al Catalunya Migdia. Fins llavors, bona tarda de dimarts a tothom.
7: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
8: Info.
9: Són les 4, bona tarda.

El Tribunal Constitucional es decanta per amnistiar els líders de l'1 d'octubre i acosta la tornada de Carles Puigdemont. La majoria progressista no ha aprovat la proposta de sentència del magistrat conservador contrària a l'amnistia. El 6 d'octubre serà la votació decisiva que obligarà el Suprem a aixecar les ordres de detenció dels exiliats i amnistiar la malversació. Nou revés per l'oficialitat del català a la Unió Europea. Els socis europeus s'oposen a vincular el reconeixement de la llengua catalana a l'entrada de nous països, com reclamava el govern espanyol. El secretari general de l'ONU demana més cooperació per evitar un món més dividit i que la polarització acabi sent un abisme entre bàndols enfrontats. Antonio Guterres ha arrencat l'Assemblea General de l'ONU reclamant també que la humanitat controli la intel·ligència artificial i no a la inversa. Aquesta tarda també hi haurà el discurs de Donald Trump.

0: El govern actualitza la guia sobre usos digitals en la infància i l'adolescència i fa un diagnòstic sobre l'impacte en la salut de l'abús de les pantalles. El document parla de retards en el desenvolupament del llenguatge, dificultat d'atenció i d'aprenentatge, augment de pes o càries. Reticències dels sindicats de mestres i professors amb el debat obert al Consell d'Educació per millorar el sistema i els resultats acadèmics. USTEC acusa el govern de voler desactivar les mobilitzacions i li exigeix que continuï negociant. Si la situació no millora, amenaça amb noves vagues al novembre. Els patinets elèctrics tornaran al transport públic. Falta saber quan i en quines condicions. L'autoritat del transport metropolità revisarà la prohibició en base a la nova normativa aprovada per aquests vehicles de mobilitat personal per la DGT. I Albert Serra presenta al Festival de Sant Sebastià dues pel·lícules que han aixecat força expectació. Una és 16 momentos de mi vida, amb la diva alemanya Ingrid Caven, i l'altra és la provocadora Roques Roges, de Bruno Dumont, que protagonitzen nens que es comporten com a adults.
1: Esports.
2: Avui es juguen els primers partits de la nova edició de la Champions femenina de futbol. Demà debutarà el Barça, el vigent campió, rebent el París. Podria tornar Irene Paredes a la convocatòria. Una altra jugadora blaugrana, Cata Coll, serà entrevistada aquest vespre al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio. I encara en futbol, Luis Blanco el presentaran avui com a nou entrenador de l'Europa. L'equip gracienc va anunciar ahir la destitució del tècnic Josep Maria Jané després de 4 jornades de Lliga.
0: I pel que fa al temps, tarda assolellada i càlida, tot i que respecte d'ahir han baixat un parell de graus les temperatures. Moltes màximes entre els 27 i els 32 graus i les més altes prop dels 35 graus. Alguna nuvolada cap al prelitoral central i aquesta matinada a les 2 i 5 començarà oficialment la tardor, però mantindrem els propers dies el temps d'estiu.
1: 3CAT Info.
0: Passen ara mateix 4 minuts de les 4 de la tarda. Soc en Joan Vilaplana i us acompanyaré durant aquesta nova hora informativa a la sintonia de 3CAT Info fins les 5.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Som-hi. El secretari general de Nacions Unides, Antonio Guterres, ha obert l'Assemblea General fent una crida a la pau i reclamant més cooperació per no crear un abisme entre bàndols enfrontats. Els conflictes que hi ha en marxa al món, com la guerra a Ucraïna o la inestabilitat al Pròxim Orient, han protagonitzat part del seu discurs, en què també ha parlat de la intel·ligència artificial i el canvi climàtic. Anem en directe a Nova York. Oriol Serra, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Doncs el discurs del secretari general de les Nacions Unides ha estat el comiat del portuguès Antonio Guterres, que deixarà RAC a finals d'any i que ha tingut un to marcadament apocalíptic. Guterres ha advertit textualment que les esquerdes del món s'estan fent grosses i que s'estan convertint en abismes. Una d'aquestes esquerdes, segons ha dit, és el canvi climàtic, que aviat podria provocar fenòmens com el del Niño a gran escala. La intel·ligència artificial és un altre dels reptes que afronta la humanitat i per això ha fet una crida a prendre'n el control abans que ho facin les pròpies màquines. Ha comparat la situació amb la de la Guerra Freda i la proliferació nuclear. Un Guterres que defensa que la competició ha de suposar innovació, però no confrontació. Un missatge molt clar i dirigit a Donald Trump.
4: El perill no és la tecnologia, sinó la rendició de comptes. La capacitat tecnològica sense supervisió, l'adopció de decisions sense transparència. I aquest perill no es pot subestimar. Els mateixos desenvolupadors d'aquests sistemes estan llançant el crit d'alarma.
3: Antonio Guterres també s'ha referit a l'augment dels conflictes armats i a la violència contra objectius civils i a la violació permanent dels drets humans. Sobre el conflicte al Pròxim Orient entre Israel i Palestina, adverteix que no es pot permetre que la solució dels dos estats desapareixi davant dels nostres ulls. També s'ha referit a les guerres a Ucraïna i al Sudan. El president del Brasil, Lula da Silva, està fent ara el seu discurs i en breus instants s'espera que ho faci Donald Trump. D'aquí

0: I s'espera un discurs amb to triomfant, com és habitual.
1: És Oriol Serra en directe des de Nova York, seguint aquesta Assemblea General de les Nacions Unides. Gràcies, Oriol. Bona tarda.
0: Adéu, bona tarda.
2: 3CAT Info.
1: Doncs estarem pendents quan aparegui Donald Trump, el president nord-americà, en aquesta Assemblea de Nacions Unides, i connectarem en directe. Mentrestant, altres qüestions. El Constitucional es decanta per amnistiar els líders del procés per la malversació i aplana el retorn de Carles Puigdemont aquesta mateixa tardor. El tribunal ha frenat l'últim intent per boicotejar l'amnistia i d'aquí 15 dies dictarà la primera sentència que obligarà el Suprem a aplicar la llei. Anem a Madrid, Paula Brujats.
3: Últim obstacle superat. La majoria progressista del Constitucional s'ha imposat i ha fet descarrilar els plans del magistrat conservador José María Macías, contrari a amnistiar Jordi Turull. La majoria del Constitucional nega que el referèndum suposés un enriquiment personal per als líders del procés i a partir d'avui s'encarrila l'amnistia per a tots ells. El ple del TC ho votarà el 6 d'octubre i en sortirà la primera sentència que obligarà el Suprem a aplicar la llei. Pablo Llarena haurà d'aixecar l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont i el retorn a Catalunya pot arribar el mes que ve, segons el seu advocat Gonzalo Boyer, en declaracions a TV3.
4: Yo creo que la fecha la va a poner el juez Llarena, básicamente cuando él dicte la resolución que tenga que dictar. Una vez que esté la sentencia del juez Llarena, la analizaremos y a partir de ahí el presidente tomará la decisión personal y política que corresponda, ¿no?
3: També s'haurà d'aixecar l'ordre de detenció contra Toni Comín i Lluís Puig. Aquest últim, però, és molt més prudent sobre quan podrà tornar, n'ha parlat a Televisió Espanyola.
5: No em ve de 15 dies, ni de 15 mesos, ni de res. I m'agradaria veure amb quina celeritat i contundència serà aquesta sentència del Constitucional i amb quina ho aplicarà el Suprem.
3: Dos anys i mig més tard s'aclareix el futur dels líders del procés. La decisió final, però, continua en mans dels jutges Llarena i Marchena, tot i que el seu entorn admet que poc més s'hi podran resistir. Amb la sentència del Constitucional del 6 d'octubre, Marchena també haurà d'aixecar la inhabilitació dels exconsellers Junqueras, Turull, Bassa i Romeva, tot i que l'aplicació definitiva de l'amnistia per a tots els líders del procés pot trigar una mica més.
1: Passem ara per Brussel·les, nova ensopegada per l'oficialitat del català a la Unió Europea. El govern espanyol no ha aconseguit el suport dels socis europeus a la reunió del Consell d'Afers Generals. En un debat molt breu, 7 minuts de rellotge, han rebutjat la intenció de l'executiu espanyol de vincular el reconeixement de la llengua a l'entrada de nous països. Bruno Fortea.
6: Fonts diplomàtiques asseguren a Catalunya Ràdio que en la reunió a porta tancada el govern espanyol ha rebut les crítiques d'Alemanya, Suècia i Lituània. Els seus ministres han expressat en privat i cara a cara la queixa que ja havien mostrat aquest matí en públic. El representant alemany es nega a condicionar l'entrada de Montenegro o Albània a la Unió Europea al fet que abans es reconegui el català.
7: Això no ha de bloquejar ni retardar la decisió de nous països. El procés ha de continuar i en aquest sentit demanaria una mica més d'esperit europeu.
6: I l'opinió de Berlín importa perquè fins ara ha estat un dels principals obstacles per aconseguir l'oficialitat del català. Els governs alemany i espanyol van crear un grup de treball per llimar les seves diferències, per ara sense resultats. La nova estratègia de Madrid de vincular el reconeixement del català amb l'adhesió de nous països encara ha irritat més alguns socis, però a l'hora de la veritat, el govern espanyol tampoc ha aclarit si el català realment seria una línia vermella per bloquejar l'entrada de Montenegro i Albània a la Unió Europea.
8: Estoy convencido de que esto va a ocurrir antes de que s'incorporen altres estats membres.
6: Més enllà del debat, a la reunió d'avui no hi ha hagut cap votació formal sobre l'oficialitat del català. Per aprovar-la caldria el suport unànime dels 27 països europeus i això encara queda lluny.
1: El govern es prepara per prohibir l'ús de la intel·ligència artificial a les escoles fins a segon d'ESO.
9: Ens plantegem prohibir l'ús de la intel·ligència artificial en l'àmbit educatiu fins als 14 anys. El llindar orientatiu que ens marca aquest estudi plantejat per experts són aquests 14 anys.
1: En ple debat sobre com millorar el rendiment a les aules i el dia abans que el president Salvador Illa comparegui al Parlament, la Generalitat ha avançat les primeres mesures per intentar reconduir la crisi al sistema educatiu. Palau de la Generalitat, Albert Prat.
10: El govern anticipa la seva recepta per revertir no només els mals resultats dels alumnes catalans, sinó el que ja és un problema de salut pública. Sílvia Paneque, consellera portaveu.
9: Un podia intuir que l'ús excessiu de pantalles en edats molt primerenques doncs era, en fi, una qüestió

0: que d'alguna manera estava afectant el sistema educatiu i l'aprenentatge. Què tenim avui? Evidència científica i tenim el fet de poder-ho abordar des d'una perspectiva de salut pública.
1: La Generalitat vol començar a regular aquesta prohibició durant l'any que ve, de manera que els alumnes de fins a 14 anys no puguin fer servir a les escoles eines d'intel·ligència artificial. Es tracta d'un primer pas per combatre no només l'addicció a les pantalles, sinó també altres riscos i malalties com el sedentarisme. A més, el govern també ha avançat que reforçarà les lectures obligatòries a les aules, tant els clàssics com títols contemporanis, tots anuncis que el president Salvador Illa defensarà demà al Parlament, on s'ha de sotmetre a les crítiques de l'oposició per l'error de la Generalitat que ha deixat fora Catalunya dels resultats PISA, les proves d'avaluació internacionals.
2: Gràcies, Albert. I el govern actualitza la guia sobre usos digitals en la infància i l'adolescència i fa un diagnòstic sobre l'impacte en la salut de l'abús de les pantalles. El document parla de retards en el desenvolupament del llenguatge, dificultat d'atenció i d'aprenentatge, augment de pes o insomni, i ha de servir per elaborar una guia de bons usos. Durant 2 anys s'han revisat fins a 700 articles científics que constaten que aquests efectes ja comencen en la primera infància. Entre els 0 i 6 anys ja apareixen problemes relacionats amb l'aprenentatge, miopia, augment de pes o càries. I aquests símptomes s'amplien encara més durant l'adolescència. De fet, un de cada 4 adolescents té addicció a internet. Lluïsa Conejos, subdirectora d'Addiccions de la Secretaria de Salut Pública.
3: Aquest ús problemàtic té un impacte, té a veure amb la son, amb l'activitat física, amb la salut mental, amb l'autoimatge, amb les relacions socials, a l'exposició de continguts inadequats, amb la privacitat, també a desenvolupar conductes de risc.
2: Els joves passen de mitjana 5 hores diàries connectats i al cap de setmana fins a 7. Només a les xarxes socials hi dediquen unes 2 hores al dia. I el mòbil cada vegada arriba més aviat. Abans dels 11 anys, més del 80% dels nens i nenes ja en tenen. Marc Planes té 16 anys i ha superat l'addicció a les pantalles. Ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio.
4: Al principi pues, no sabia el que era una addicció al mòbil. Un cop estàs amb el TikTok hores i hores, pues, t'adones que si és una addicció, més bé al mòbil, sí al mòbil, però al TikTok també, saps? Està tot el dia ja amb el mòbil sense fer res, perdent el temps. Clar, en comptes d'estar mirant el TikTok, pots estar fent altres coses, com estudiant, fent activitats amb tons pares.
2: Es calcula que hi ha un 34% dels joves que fan un ús problemàtic de les xarxes socials. I en una entrevista al Catalunya Migdia, el neurocientífic David Bueno ha explicat que considera encertades les limitacions de l'ús de la intel·ligència artificial a les aules fins als 14 anys. A més, ha celebrat que les lectures obligatòries tornin a ser en paper.
5: Davallada de comprensió lectora, que indiquen les proves PISA, en part és degut a que es llegeix sobre suport digital. El paper és molt més útil i fins als 13-14 anys jo no em barallo mai per un any. Ni xarxes socials, ni intel·ligència artificial, perquè el cervell no està prou madur per entendre, per valorar les conseqüències de tot això.
2: També ha recordat que cap limitació a un menor que no vagi acompanyada de l'exemple del seu tutor o familiar serà inútil.
5: Si jo els dic que els meus fills no poden fer servir les pantalles, però ells em veuen que quan estic a casa sempre estic enganxat a una pantalla, el cervell infantil i adolescent està programat, per dir-ho d'alguna manera, per imitar els adults del seu entorn. Per tant, en som els primers que hauríem també de ser capaços de posar-nos un fre pel bé dels nostres fills i filles.
2: Bueno, recomana que les famílies busquin alternatives a la connexió digital dels fills amb activitats, per exemple, en família, amics o a la natura. És 4:05 de la tarda, de seguida obrim àrea de servei a 3Cat Info, però abans us expliquem una informació relacionada amb la mobilitat. Continua la vaga als autobusos urbans de Barcelona. Ara els serveis mínims són del 40%. La protesta acaba a les 5. Al matí, segons l'empresa, el seguiment de l'aturada ha estat del 68%. Els temps d'espera a les parades han superat la mitja hora en segons quines línies i molts usuaris han hagut de buscar altres alternatives de transport, sobretot al metro.
6: Hi ha recollonets a les tardes i bueno, hauré d'anar caminant a molts llocs. N'hi ha que surten a les 4:30.
7: I no hi ha autobús, els veig fins no sé quan. Pues no afectarà molt perquè arribaré tard a treballar.
8: Bueno, 23 minuts més de lo previsto. Un rotllo, sí, además tengo clase de conducir. O sea, todo mal.
2: L'aturada l'han convocat tots els sindicats del comitè d'empresa perquè la negociació del conveni, sobretot la demanda d'una reducció de la jornada laboral a 35 hores, està aturada. Els treballadors han decidit en assemblea donar a la direcció un marge de 12 dies per tancar una solució i evitar una nova onada d'aturades. I ampliem aquesta informació sobre la mobilitat del país amb tota la informació

0: sobre l'estat de les carreteres i també pel que fa al transport públic. Connectant amb l'equip viari, Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs ara mateix, sense incidències greus que afectin la circulació, en alguns punts hi ha vehicles avariats però que no provoquen retencions, i pel que fa a l'àrea de Barcelona ja es comencen a fer algunes aturades habituals d'hora punta i a lentitud a l'entrada per la C58 entre Montcada i el Nus de la Trinitat per accedir a les rondes o bé a la B20, la Pota Nord, també a les rondes de Barcelona, aturats a la ronda a dalt entre Hort i Canyelles en sentit Besòs, i també entre Horta i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat. A la ronda litoral, encara més cua entre passeig de la Zona Franca i el Port, també a Sant Adrià, sentit Besòs, i de forma intermitent entre Poble Nou i la Barceloneta, direcció Llobregat. També es comencen a aturar els vehicles a l'extrem sud de la Gran Via, entre plaça Cerdà i plaça Espanya de Barcelona, sobretot en direcció d'entrada. Ara també s'està fent una retenció a l'autovia C-17 a l'altura de Gurb, en sentit nord. Hi ha retencions a causa d'obres, segons informen des del Servei Català de Trànsit. Més informació d'aquí a 30 minuts.
0: Gràcies, Mariluz. Fins després.
1: Fins ara.
0: El temps, Gemma Puig.
2: Aquesta darrera tarda de l'estiu vindrà marcada per l'estabilitat. Aquesta matinada començarem oficialment la tardor, quan passin 5 minuts de les 2 de la matinada, però de moment el temps no canviarà gaire. Una tarda amb algunes nuvolades que han anat creixent cap a punts del prelitoral, sobretot central, algun núvol també cap a les comarques del nord-est, molt poqueta cosa, una tarda assolellada en conjunt i amb unes temperatures que no s'han enfilat tant com ahir. De moment, les màximes provisionals s'enfilen fins als 35 graus al Dover, 34 a Vinebre, 33 a Tremp o 33 a Espolla. Aquests són els valors més alts i moltes màximes entre els 27 i els 30 graus. Aquesta estabilitat ens acompanyarà també aquesta propera nit i matinada i demà, que comença oficialment la tardor al matí, amb pocs canvis, amb unes temperatures un pèl més baixes a primera hora, sobretot amb aquest contrast marcat entre el dia i la nit, altre cop entre el Pirineu, Prepirineu, matins més frescos, migdies altre cop càlids, amb alguna boirina matinal, algun núvol baix fregant la costa, i a la tarda una tarda assolellada en conjunt. Les temperatures aquest dimecres voldran pujar una miqueta més, més valors entre els 28 i els 30-31 graus, i les més altes cap a l'interior de l'Ebre, tornant a tocar els 34 o 35 graus.
0: Gràcies, Gemma.
3: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i de El Periódico. Informa-te'n a club65.es.
4: Económicamente, ahora mismo en Madrid es algo nunca visto. A lo mejor lo que hay que hacer es dejar de subir impuestos.
5: Si tots fem el mateix, ningú tindrà ingressos i no pagaran res.
4: Es el modelo de libertad lo que está funcionando y no hay más que eso.
6: És una fàbrica constant de desigualtat.
7: És evident que hi ha dos models aquí, no només de societat, sinó també de manera d'entendre quin país vols, no?
8: Catalunya-Madrid, la veritat de dos models econòmics. Nits sense ficció. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
9: 3CAT Info.
0: Passant ara mateix 5 minuts d'un quart de 5 de la tarda, més qüestions. Reticències dels sindicats de mestres i professors amb el debat obert al Consell d'Educació per millorar el sistema i els resultats acadèmics. USTECH acusa el govern de voler desactivar les mobilitzacions, li exigeix que continuï negociant. Si la situació no avança, anuncia noves vagues al setembre. Barcelona, Montse Poblet.
10: USTECH no descarta participar al debat del Consell d'Educació de Catalunya, però avisa que no permetran que això substitueixi la negociació col·lectiva. Andreu Montbrú és un dels portaveus del sindicat.
11: Aquest derivar el debat cap aquí, el que pretén és, d'una banda, dilatar els terminis, desactivar el conflicte i diluir la veu dels treballadors i de les treballadores, i especialment d'USTECH com a sindicat majoritari, que hem estat encapçalant els últims dos anys les mobilitzacions.
10: Consideren que el diagnòstic ja està fet i que el que cal és continuar negociant temes clau com el calendari per climatitzar els centres o l'aplicació del 6% del PIB en l'educació pública. En una línia similar a la d'USTECH, el sindicat de professors de secundària també ha expressat la seva desconfiança amb el que es pugui aconseguir amb el debat obert al Consell d'Educació de Catalunya. Avui aquest sindicat ha presentat una simulació dels resultats de PISA sense el fiasco que els va invalidar. Segons els seus càlculs, si haguessin participat el 23% d'alumnes que es van excloure, Catalunya hagués quedat en la 12a posició de l'Estat en matemàtiques i en la 11a en ciències i lectura.
0: Els patinets elèctrics tornaran al transport públic. Cal veure a partir de quan i en quines condicions. L'Autoritat del Transport Metropolità, on hi ha govern, Ajuntament de Barcelona i àrea metropolitana, ha posat en marxa avui la revisió de la prohibició decretada al gener del 2023, segons han explicat

0: explicat fonts del sector a 3Cat Info. La prohibició es revisarà en base a un canvi normatiu impulsat per la Direcció General de Trànsit que obliga els patinets a estar homologats i registrats i tenir assegurança obligatòria. Això hauria millorat la situació per replantejar el marc actual en base a la finalitat que exposa la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
1: S'ha obert novament aquest debat de regulació també per fomentar la intermodalitat també.
0: El secretari d'Infraestructures i Mobilitat, volem dir Manel Nadal, va donar per fet el retorn dels patinets al transport públic ahir, a l'acte dels 25 anys de l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà. En relació a la prohibició, va dir que a la pròxima sessió de l'Autoritat del Transport Metropolità això es canviarà i es podrà permetre l'ús dels patinets, els trens i el transport públic. Aquest migdia, el Comitè Executiu de l'ATM ha decidit revisar la prohibició d'acord amb els criteris adaptats per la DGT. Es farà una anàlisi dels riscos amb tots els agents implicats i en sortirà una proposta. No s'ha posat, però, cap calendari sobre la taula. Recordem que la prohibició es va decretar després que la bateria d'un patinet trucat per poder córrer més es va sobreescalfar a dins d'un tren de Ferrocarrils de la Generalitat i es va acabar incendiant sense provocar víctimes. Fa uns dies, Renfe ja va anunciar que tornava a acceptar patinets elèctrics als seus trens, excepte a Rodalies de Catalunya i d'Euskadi.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Obrim plana cultural explicant-vos que Albert Serra està molt present aquests dies al Festival de Sant Sebastià i ha presentat 16 Momentos de mi vida, la gravació d'un concert de la diva alemanya Ingrid Caven, que ha dirigit ell mateix, i Roques Roges, de Bruno Dimond, que ha produït. Són dues pel·lícules que han aixecat força expectació. Anem cap a Sant Sebastià, Marc Garriga.
3: La petite fille chante.
4: El concert de Caven el va gravar perquè no va quedar satisfet del disc que va fer amb ella, juntament amb la banda de les seves pel·lícules, Els Molt Forts. És una gravació fosca i tenebrosa que destaca sobretot la veu i la presència de l'actriu i cantant musa de Fassbinder. Però en declaracions a 3Cat Info ha confessat que ha estat un projecte puntual.
5: No, a mi no m'interessa, és molt poc creatiu fer un concert. Vull dir, gravar un concert ni que fos, vull dir, de música m'agrada més del món. No, si no estic involucrat amb la música, no té cap interès.
4: Pel que fa al film de Dumont, Les Roques Roges és una experimentació fantàstica protagonitzada per nens de 5 i 6 anys que es comporten com adults. Una nova cinta del director de Petit Cancan, provocadora, incòmoda, políticament incorrecta i hipnòtica.
5: Sí, bueno, té això. És que els nens tenen algú que no t'encansaries mai de mirar-los, perquè com que són tan espontanis, saps sempre tots els gestos, les reaccions, no? És una cosa que no cansa de mirar, perquè és com veure un animalot.
4: Finalment, ens ha confirmat que l'esperada Out of This World, la seva pròxima pel·lícula de ficció, estarà a punt l'any vinent.
5: Coses de Palacio van despacio, i tot el bo es fa esperar. Sí que puc garantir que serà molt bona, que serà d'entrada la pel·lícula més original de l'any, ja t'ho dic ara, amb els actors més bons, també t'ho dic ara, amb la millor escena final de tot el cinema recent, també t'ho dic ara, que més vos. Amb totes aquestes promeses val la pena esperar una mica més, no?
4: Els intèrprets protagonistes són Riley Keough, neta d'Elvis Presley, i F. Murray Abraham, el famós Salieri de la pel·lícula Amadeus.
6: Thank you. Merci.
2: Esports.
0: Molt pendents de la presència, de la participació de Donald Trump, el president nord-americà, en aquesta Assemblea General de les Nacions Unides. Sembla que hi intervindrà d'aquí a pocs instants, però mentrestant, temps per la informació esportiva amb en Ricard Isidro. Ricard, bona tarda.
7: Bona tarda, Joan. Avui torna la Champions femenina de futbol amb els 5 primers partits de la jornada de la fase de Lliga. Són el Bayern de Múnich, Manchester City i l'Inter Haken de Noruega a partir de 6:45. I a les 9, 3 partits més. L'Arsenal Q, el Juventus Benfica i el Real Madrid Paris Saint-Germain. El Barça, el vigent campió, debutarà demà a les 9 del vespre rebent el París francès amb el possible retorn d'Irene Paredes a la convocatòria. Són dubte Kika Nazaret i Vicky López, mentre que són baixa segura Laia Alexandri Van Asten. Tampoc es preveu la tornada d'Aitana Bonmatí. Recordem que, a més, Aixa Càmara i Carles Julià estan concentrades amb la selecció espanyola sub-20. Tot i les sortides de pes d'aquest estiu, l'entrenador del Barça, Pere Romeu, creu que mantenen un bon nivell en tots els àmbits.
8: Seguim tenint les millors jugadores del món, hem incorporat bé aquest mercat d'estiu, seguim tenint un equip super, super competitiu, hi ha moltíssima unió dintre del vestuari, hi ha unió amb junta directiva, hi ha unió amb direcció esportiva, anem tots totalment alineats i

0: Tot el que s'ha fet fins ara està molt bé, però jo ja m'he oblidat, així que ens anem a centrar en aquesta temporada i centrar-nos en el que ens ve, que segur que si seguim alineats i seguim de la mà tots i totes juntes, segur que donarem molt a parlar.
1: Abans del debut blaugrana en aquesta nova edició de la Champions, el programa Tot Costa de Catalunya Ràdio emetrà aquest vespre una entrevista amb la portera del Barça, Cata Coll. En un moment de la conversa, la mallorquina exposa quin creu que serà el podi per la pilota d'or femenina.
2: Jo, Patrick, que guanyés, crec que la Patxot havia de fer un any increïble l'any passat, també la ficaria, i Alexia Botella. Jo crec que seria tres jugadores que m'agradaria que estiguessin allà.
1: 3CAT Info. A la primera divisió masculina de futbol, el Madrid ha comunicat que Fede Valverde té un esquinç de grau 3 al turmell esquerre i és dubtós per jugar en la represa de la Lliga contra el Villarreal d'aquí gairebé 3 setmanes. Mentrestant, a l'Espanyol, i davant l'aturada pels partits de seleccions, l'entrenador Manolo González ha donat 6 dies de festa als jugadors i no tornaran als entrenaments fins dilluns vinent, el dia 28 de setembre, amb la mirada posada en un partit amistós que jugarà el divendres dia 2 d'octubre contra l'Ipswich Town a l'RCA Stadium, però a porta tancada. Pel que fa al Barça, l'equip blaugrana s'ha entrenat avui amb 6 jugadors del primer equip: Alejandro Valde, Brian Fariñas, Gavi, Gabriel Jesús, Szczesny i Gerard Martín, a més d'Eder Aller del filial.
3: Doncs hem d'interrompre aquesta informació esportiva perquè a aquesta hora està compareixent davant l'Assemblea General de les Nacions Unides a Nova York el president nord-americà Donald Trump. L'escoltem.
4: Celebrem 250 anys de la seva llibertat gloriosa. Dos segles i mig després que la causa de la llibertat va trobar la seva llar aquí, en aquest país, puc informar amb orgull que els Estats Units ha tornat i que el nostre país és més fort avui que mai abans. La nostra economia és l'enveja del món. El nostre exèrcit és el més poderós de la Terra. La nostra tecnologia no té igual i encapçalem tots els àmbits. La nostra energia inunda el planeta. Estats Units creix, la nació ascendeix, el nostre poder s'expandeix. El país li va millor que mai abans i el nostre futur és brillant. Des que vaig arribar al govern hem creat més de 1 milió de llocs de treball privats. Més estatunidencs treballen avui amb diferència que mai abans. La setmana passada es va anunciar que la taxa de pobresa ha arribat al nivell més baix en la història dels Estats Units. Hem aconseguit que 1,5 milions d'estatunidencs sortissin de la pobresa l'any passat, un altre rècord. La taxa de pobresa dels afroamericans i dels hispans també estan en els nivells més baixos de la història. També la renda de les llars estatunidenques ha augmentat 87.000 de mitjana, superant el rècord anterior que ja havia aconseguit el meu primer mandat. Des del primer dia, la meva administració ha treballat per eliminar totes les regulacions innecessàries i obstacles pels negocis i les empreses als Estats Units. Hem aprovat les retallades fiscals més grans de la història dels Estats Units.
3: Són 4:45 de la tarda, esteu a la sintonia de 3CAT Info, estem sentint ara mateix la intervenció en directe des de Nova York del president nord-americà Donald Trump a l'Assemblea General de les Nacions Unides. El seguim escoltant.
4: I això només en els últims 12 mesos. Hem aconseguit compromisos per 21 bilions de dòlars en noves inversions a tot el planeta en comparació de menys de 1 bilió en 4 anys de l'administració anterior. Ara fa 2 anys el nostre país era mort i ara tenim el país més sexy del món. Abans que jo arribés, teníem la frontera més perillosa del món i ara tenim la frontera més segura de la història estatunidenca. No entra ningú a no ser que se'l convidi, a no ser que tingui permís. En els últims 16 mesos no s'han admès cap estranger als Estats Units, i això que s'ha aconseguit per gent molt sofisticada, no l'administració Trump. Zero. Com a conseqüència, l'any passat va aconseguir la baixada històrica en delinqüència. Els assassinats han passat passat el nivell més baix en 125 anys. Des del 1900 li vaig dir als les nostres policies a Memphis, Tennessee, a Louisiana, hem aconseguit abaixar la delinqüència en un 80%. Quan vaig arribar el 20 de gener de l'any passat a Washington, la delinqüència abundava i ara ha baixat en un 80%.

0: 87% i aspirem al 100%. Suposo que molts hi han estat. El turisme floreix. La gent se sent orgullosa de la nostra capital com mai abans. Hem invertit més diners a l'exèrcit als Estats Units en els últims 12 mesos que mai abans i aquest mandat serà 1,5 bilions de dòlars. Sortim d'una època fosca de l'administració anterior i hem convertit els Estats Units en una època daurada. El món sencer es veu inspirat per la riquesa, fortalesa, l'esperit i l'ímpetu d'aquests Estats Units renovats, potents. I a mesura que avancem per enfrontar els problemes que hem heretat, hem actuat de manera decidida per reconfigurar l'escenari mundial i resoldre problemes que fa molt de temps que s'arrosseguen. Tots els líders en aquesta sala, hi ha molts líders fantàstics que conec, els conec molt bé a tots vostès, però saben que hi ha hagut poc temps perquè aquest món sigui més segur i pròsper per als nostres fills. Hem d'aprofitar aquest poc temps que tenim. Som la nació més extraordinària de la història. Jo no vull deixar que els perills segueixin creixent. No crec en deixar que els problemes avancin perquè són més difícils de resoldre. Altres parlen, jo actuo. Hi ha qui ha parlat de pau. Jo he construït la pau. Mentre altres han ignorat les amenaces, jo les he enfrontades. D'altres han parlat de valor i Estats Units n'ha demostrat. D'altres han promès fortalesa i jo l'he utilitzada perquè Estats Units sigui el país més poderós de tot el món. Treballant amb moltes nacions aquí presents, estem resolent dècades de reptes que eren irresolubles i estem per fi acabant coses que estaven pendents i ho estem fent bé. No hi ha un millor exemple d'un perill que se l'ha permès que avancés com el principal promotor de l'horror, la República Islàmica de l'Iran. Durant 51 anys, el règim iranià fanàtic ha governat a través dels banys de sang, els assassinats massius, propagant l'assassinat, l'horror en Orient Mitjà i més enllà. Han estat els assetjadors de l'Orient Mitjà, però ja no ho són. Des del primer dia que vaig arribar al panorama polític, vaig dir que no permetria que l'Iran tingués una arma nuclear. Quan vaig assumir el meu càrrec l'any passat, immediatament vaig entaular negociacions amb l'Iran i vaig oferir una cooperació plena en intercanvi pel seu programa nuclear, oferir un ajut econòmic, però ho van rebutjar, va ser un error. I aleshores va venir l'operació i l'exèrcit estatunidenc va eliminar el seu programa nuclear, el va fer runes. Vaig instar l'Iran a arribar a un acord i van tornar-ho a rebutjar. El règim va seguir construint míssils i drons amenaçant la seguretat de tots els soldats desplaçats a la regió i la resta de ciutadans de la regió. També van construir un míssil capaç d'atacar Europa i n'estaven orgullosos. Espero que els europeus en siguin conscients. L'objectiu de l'Iran era realment arribar a la bomba nuclear més enllà d'aquest escut balístic protector. Si ho haguessin aconseguit, aquest règim enverinat hagués propagat l'horror i sabent que no es podria parar els peus a l'aniquilació nuclear. Als Estats Units acabem de celebrar el 25è aniversari del pitjor atac terrorista i que va assassinar a gent a uns quilòmetres d'aquí, un moment terrorífic. I també en una setmana celebrarem l'atac del 7 d'octubre on es van assassinar a molts civils innocents, incloent a desenes d'estatunidencs i bebès bonics i petits. El líder suprem de l'Iran va celebrar aquella massacre i la va denominar un servei a la humanitat. El mateix règim va assassinar 72.000 ciutadans aquest any i ara fa poc 10.000 van morir, van ser assassinats per protestar.
1: Doncs és la intervenció del president nord-americà Donald Trump davant de l'Assemblea General de les Nacions Unides. Trump ha tret pit de la seva gestió, tant interna com externa, com exterior. Trump ha dit que tenen el país més sexy del món, amb les fronteres més segures, que no entra ningú a no ser que se'l convidi, i ha tornat a dir que és el país, als Estats Units, està més fort que mai. Ha destacat la situació del país pel que fa a l'economia, l'exèrcit i el futur dels Estats Units. També ha dit que no vol deixar que els problemes avancin i que altres parlen i ell actua, i també s'ha referit a l'Iran. Ha dit que no ha permès l'enfortiment del règim de l'Iran referint-se a aquest país. A 3Cat Info seguim amb més qüestions ara mateix. Repassem la resta de l'actualitat que està donant de si aquest dimarts.
2: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Una actualitat que també passa per Madrid. El Constitucional es decanta per amnistiar els líders del procés per la malversació i aplana el retorn de Carles Puigdemont aquesta mateixa tardor. El tribunal ha frenat l'últim intent per boicotejar l'amnistia i d'aquí 15 dies dictarà la primera sentència que obligarà el Suprem a aplicar la llei. Madrid, Paula Brujats.
3: Últim obstacle superat. La majoria progressista del Constitucional s'ha imposat i ha fet descarrilar els plans del magistrat conservador José María Macías, contrari a amnistiar Jordi Turull. La majoria del Constitucional nega que el referèndum suposés un enriquiment personal per als líders del procés i a partir d'avui s'encarrila l'amnistia per a tots ells. El ple del TC ho votarà el 6 d'octubre i en sortirà la primera sentència que obligarà el Suprem a aplicar la llei. Pablo Llarena haurà deixat que l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont i el retorn a Catalunya pot arribar el mes que ve, segons el seu advocat Gonzalo Boyer, en declaracions a TV3.
4: Yo creo que la fecha la va a poner el juez Llarena, básicamente cuando él dicte la resolución que tenga que dictar. Una vez que esté la sentencia del juez Llarena, la analizaremos y a partir de ahí el presidente tomará la decisión personal y política que corresponda, ¿no?
3: També s'haurà d'aixecar l'ordre de detenció contra Toni Comín i Lluís Puig. Aquest últim, però, és molt més prudent sobre quan podrà tornar, n'ha parlat a Televisió Espanyola.
5: No em ve de 15 dies, ni de 15 mesos, ni de res. I m'agradaria veure amb quina celeritat i contundència serà aquesta sentència constitucional i amb quina ho aplicarà el Suprem.
3: Dos anys i mig més tard s'aclareix el futur dels líders del procés. La decisió final, però, continua en mans dels jutges Llarena i Marchena, tot i que el seu entorn admet que poc més s'hi podran resistir. Amb la sentència del Constitucional del 6 d'octubre, Marchena també haurà d'aixecar la inhabilitació dels exconsellers Junqueras, Turull, Bassa i Romeva, tot i que l'aplicació definitiva de l'amnistia per a tots els líders del procés pot trigar una mica més.
1: I també hem de passar per Brussel·les, nova ensopegada per l'oficialitat del català a la Unió Europea. El govern espanyol no ha aconseguit el suport dels socis europeus a la reunió del Consell d'Afers Generals. En un debat molt breu, 7 minuts de rellotge durat, han rebutjat la intenció de l'executiu espanyol de vincular el reconeixement de la llengua a l'entrada de nous països. Brussel·les, Bruno Fortea.
6: Fonts diplomàtiques asseguren a Catalunya Ràdio que en la reunió, a porta tancada, el govern espanyol ha rebut les crítiques d'Alemanya, Suècia i Lituània. Els seus ministres han expressat en privat i cara a cara la queixa que ja havien mostrat aquest matí en públic. El representant alemany es nega a condicionar l'entrada de Montenegro o Albània a la Unió Europea al fet que abans es reconegui el català.
7: Això no ha de bloquejar ni retardar l'adhesió de nous països. El procés ha de continuar i, en aquest sentit, demanaria una mica més d'esperit europeu.
6: I l'opinió de Berlín importa, perquè fins ara ha estat un dels principals obstacles per aconseguir l'oficialitat del català. Els governs alemany i espanyol van crear un grup de treball per llimar les seves diferències, per ara sense resultats. La nova estratègia de Madrid de vincular el reconeixement del català amb l'adhesió de nous països encara ha irritat més alguns socis, però a l'hora de la veritat, el govern espanyol tampoc ha aclarit si el català realment seria una línia vermella per bloquejar l'entrada de Montenegro i Albània a la Unió Europea.
8: Estoy convencido de que esto va a ocurrir antes de que s'incorporen altres estats membres.
6: Més enllà del debat, a la reunió d'avui no hi ha hagut cap votació formal sobre l'oficialitat del català. Per aprovar-la caldria el suport unànime dels 27 països europeus i això encara queda lluny.
1: I el PP torna a escalfar la crisi de Ceuta i crida a manifestar-se aquest cap de setmana a Madrid. Ho fan, segons la convocatòria, en defensa d'Espanya i per reclamar eleccions anticipades. El govern espanyol demana als populars que proposin solucions en lloc d'agitar el carrer. Tornem

0: Ma Madrid, Dani Sainz de Aja.
1: El número 2 del PP ha fet una crida a les xarxes a sumar-se a la manifestació convocada a Madrid que té per lema Marxa per la dignitat, no a la invasió, i en què tampoc hi faltarà Vox. Això quan fa dos dies que desenes de persones van atacar a Ceuta al cotxe on anava una diputada i dos activistes.
2: Que traigo, que no somos nosotros. Coño, por favor.
1: Per això avui el ministre Ángel Víctor Torres feia una crida a rebaixar la tensió, a condemnar tota violència i demanava al PP que s'arromangue amb l'acollida dels menors.
3: Más que manifestación es que ponga a la mesa alguna solución. Alguna solución. Yo le voy a poner una fácil. ¿Quieren ayudar a Ceuta? Que sus comunidades autónomas digan que sí, a que los menores, que son cerca de 3.000, vayan a sus comunidades autónomas.
1: Torres reconeix que encara queden a Ceuta entre 700 i 500 menors malvivint als carrers i que uns 2.300 ja s'han pogut identificar.
0: Últim dia de campanya per les eleccions legislatives del Marroc de demà. Uns comicis en què pot ser determinant el descontentament juvenil pels alts índexs d'atur. Associacions civils marroquines es dediquen a combatre la desigualtat en un país que presenta bones dades macroeconòmiques i que aposta pels projectes faraònics. Enviat especial a Tetuán, Nando Zanuguera.
4: El Marroc de l'estadi de Hassan II, on vol celebrar la final del Mundial 2030 o la del conegut com el Borac, únic tren d'alta velocitat d'Àfrica, contrasta amb la dels joves de la generació Z212 que van protagonitzar protestes massives al país, ara apagades. Per al sud del Marroc hi treballen associacions que intenten donar oportunitats als joves. L'entitat APIF, amb seu a Tetuán, acull menors no acompanyats, molts dels quals subsaharians. La coordinadora de projectes, Mariam Saadi, conscient del que ha passat a Ceuta, ens explica que els desaconsellen marxar a Europa de forma irregular.
5: Los menores no saben lo que se van a encontrar cuando llegan allí. Piensan que es como el dorado. Y no es así. Nosotros, desde nuestra asociación, a las propias autoridades e instituciones públicas de Marruecos, siempre se intenta sensibilizar a los menores sobre los riesgos que acarrea una migración irregular.
4: El Marroc té un creixement de prop del 5% amb inflació, deute i dèficit continguts, però l'atur juvenil es dispara fins al 30 i al 40%, segons quines franges d'edat es tinguin en compte.
0: I el govern espanyol demana al jurat popular que absolgui Begoña Gómez i la declari innocent. A l'espera que es posi data per al judici a la dona de Pedro Sánchez, la ministra portaveu, Elma Saiz, ha demanat als nous ciutadans que la jutjaran que siguin justos.
6: Confiamos en que un jurado ecuánime hará justicia y, en este caso, hacer justicia es declarar a Begoña Gómez inocente.
0: El PP acusa la Moncloa d'intentar condicionar el jurat. Esther Muñoz, la portaveu dels populars, critica que és una ingerència més del govern espanyol sobre la justícia.
7: No les gustan los jurados cuando son para juzgarles a ellos, cuando son jurados para investigar a otros y son imparciales. Los ciudadanos particulares tampoco son imparciales. Es que a lo mejor el gobierno preferiría un juzgado en el que estuviese de magistrados, oye, Robles, Marlaska, que juzguen ellos, que esos sí que son realmente imparciales. No les va bien nada.
0: Begoña Gómez anirà a judici per malversació i tràfic d'influències pels seus negocis a la Universitat Complutense de Madrid. S'enfronta a 13 anys de presó. I arribem al punt horari de 4:45 de la tarda. És moment d'obrir àrea de servei a 3Cat Info. El temps i el trànsit. Comencem actualitzant la situació a les carreteres i autopistes catalanes, també pel que fa al transport públic. Ho fem amb l'equip viari, Mariluz García. Bona tarda.
8: Hola, bona tarda. De moment es manté la circulació amb poques complicacions. Sí que hi ha cua a la C-17 a l'altura de Gurb, en sentit nord, en direcció Ripoll, a causa d'obres. A la mateixa C-17, a l'altura de Parets del Vallès, en direcció Barcelona. C-58 i C-33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat. La B-23 entre Esplugues i l'entrada per la Diagonal. I pel que fa a les rondes, congestionada la ronda de dalt entre Pedralbes i Vallcarca, també d'Horta Canyelles, en sentit Besòs, i la ronda litoral entre Passeig, entre la zona Franca i el Port, també a l'altura de Sant Adrià, en sentit Besòs, i de Vila Olímpica a la Barceloneta, en direcció Llobregat. Al transport públic, recordem que els autobusos de Barcelona funcionen fins les 5 de la tarda amb serveis mínims per vaga del personal. Ara, entre les 4 i les 5, amb un 40% del servei habitual. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
0: Gràcies, Mariluz. Bona tarda.
8: Bona tarda.
0: El temps.
9: El temps.
0: Crònica meteorològica a càrrec de la Gemma Puig.
9: Poques novetats aquesta tarda, mantindrem l'estabilitat, sí que hi ha alguna nuvolada que ha anat creixent cap a sectors del prelitoral central, Camp de Tarragona, però també cap al nord-est, comarques entre Barcelona

0: una Girona nuvolada inofensives en un dia càlid, però una miqueta menys que no pas ahir. Igualment, però, els valors més alts toquen aquests 35 graus al Dover, 34 a Vinebre, 33 a Espolla o 33 a Tremp. La majoria de comarques, doncs, amb aquestes temperatures entre els 27 i els 30 graus. Estabilitat, sol durant bona part de la tarda i també durant la nit i matinada. Aquesta matinada, que començarà oficialment la tardor quan passin 5 minuts de les 2 de la matinada. Una tardor que ens portarà, de moment, temps molt estiuenc. Un dimecres al matí, amb pocs canvis, amb unes temperatures un pèl més baixes, ambient més fresc cap a comarques interiors, Catalunya central, contrast entre el dia i la nit, inversió tèrmica matinal un pèl més marcada, alguna boirina matinal, algun núvol baix cap a sectors de la Catalunya central o també cap a l'extrem sud del litoral, però la resta sol i un sol que es mantindrà durant tot el dia. Al migdia les temperatures podran pujar una miqueta més.
1: Gràcies, Xema.
2: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 minutos, més a prop que mai.
1: Passen ara mateix 3 minuts de 3 quarts de 5 de la tarda, més qüestions. El sector de la IA no para de repetir que vol un desenvolupament responsable de la tecnologia, malgrat els recels que desperta. És el que han repetit durant tot el dia el Congrés AI Summit Barcelona, que arriba en ple debat mundial sobre la intel·ligència artificial. Núria Har.
3: El sector de la intel·ligència artificial sap que està en el punt de mira. És l'ambient que respira entre els 10.000 assistents de l'AI Summit Barcelona, que fins demà se celebra al World Trade Center. Els que impulsen la tecnologia en defensen un ús responsable i demanen confiança. També des de la Generalitat, que vol que Brussel·les instal·li a Móra la Nova una de les gigafactories d'Europa. El secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital, Albert Tort, ha dit a 3Cat Info que no es volen quedar enrere.
4: En aquesta voluntat i aquesta ambició de ser un pol digital al sud d'Europa i fer-ho des d'un ús actiu i responsable. Estem parlant no només de tecnologia, i en aquí el paper de la Generalitat i de Catalunya en el seu conjunt té un paper de lideratge clau.
3: El govern ha donat el tret de sortida al Congrés sectorial, li dona suport sota el paraigua estratègia IA 2030, 1.000 milions d'euros públics en 5 anys, però que no tothom veu amb bons ulls. A la mateixa hora, ben a prop d'aquest congrés, al Moll de la Fusta, un centenar d'entitats socials han presentat la campanya No als megacentres de dades. Una de les seves portaveus, Clàudia Bosch, de Satem Catalunya, ha dit a 3Cat Info que demanen
5: una moratòria, aquest pla, fins que no es compleixin aquests requisits, no?, de rendiment de comptes, de transparència, de previsió de quins serien els riscos i els impactes en el territori.
3: A Catalunya hi ha 26 projectes de centres de dades que volen instal·lar-se arreu del país.
1: Un informe de l'Aliança contra la pobresa energètica i enginyeria sense fronteres defensa que la Generalitat té marge legal per garantir l'accés a l'electricitat de famílies vulnerables que ara no poden contractar-la. L'estudi proposa fer-ho en aquests casos a través dels anomenats comptadors socials. Els comptadors socials permetrien donar electricitat a aquestes famílies encara que no puguin acreditar que són propietàries o llogateres de l'habitatge. La proposta preveu que els serveis socials acreditin la situació de vulnerabilitat i que es comprovi que la instal·lació elèctrica de l'habitatge és segura. Josep Babot, representant de l'Aliança contra la Pobresa Energètica i Enginyeria Sense Fronteres, destaca els beneficis d'implementar els comptadors socials.
6: En cap cas el comptador social posa en disputa els drets sobre aquell habitatge, sinó que el que fa és plantejar una alternativa digna per a aquelles famílies mentre no resol la seva situació jurídica a l'habitatge. I, per altra banda, la majoria de famílies punxen la llum i això, lògicament, té un risc per a elles i també per al veïnat. Llavors, que obliguen els comptadors socials són una via també d'evitar incendis, d'evitar incidents.
1: L'informe planteja dues vies per garantir l'accés a l'electricitat, una d'immediata amb els comptadors socials i una altra de més estable amb una regulació que garanteixi aquest accés.
7: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Temps ara per la cultura a 3Cat Info. El nou director del Museu d'Art Contemporani de Barcelona, Valentín Roma, s'ha proposat augmentar l'afluència de públic al MACBA amb un equipament que tindrà una veu pròpia, progressista i basada en els continguts. El curador d'art ha presentat avui el seu projecte per al museu, que dirigirà durant els pròxims 5 anys. Barcelona, Òscar Callau.
8: Els membres del patronat del MACBA han presentat Valentín Roma com un intel·lectual de barri. per la sofisticació del seu pensament artístic i alhora la seva capacitat de connectar amb la societat i

0: i el públic de l'art contemporani. El fins ara director de la Virreina Centre de la Imatge ha reivindicat la feina de les anteriors direccions, però no s'ha estat de criticar les xifres de visitants que té el MACBA.
1: El MACBA és els seus continguts i és

0: d'aquestes tendències que pretenen convertir els museus en una mena de fotocalls inofensius.
1: El nou director del MAC ha parlat avui de l'orientació general del seu projecte sense concretar els eixos temàtics i els continguts que explicarà en els pròxims mesos.
2: El Teatre Lliure de Gràcia recupera un dels seus espectacles inaugurals dels anys 70.
3: La història d'amor entre Paris, el formós príncep de Troia i la vella Helena d'Esparta.
2: Es tracta de La vella Helena de Jacques Offenbach, que el col·lectiu Miserable, liderat per Miquel Masfiol, estrena al Lliure de Gràcia aquest vespre en una versió molt especial, Marta Vives.
4: Tot i que l'encàrrec que Masfiol va rebre de Lliure era aquest...
5: Que agafis La vella Helena i la passis per la Tormitz, que és un poc el que faig sempre.
4: El director teatral no s'ha limitat a la relectura de l'obra, sinó que l'ha volgut convertir en una experiència per descobrir què queda d'aquell esperit dels inicis 50 anys més tard.
5: Aquell moment tot estava per fer, era aquesta època de associacions, de sindicats, de les cooperatives, no? I llavors intentar tornar recuperant aquest esperit cooperatiu és delirant.
4: És per això que des de fa dues setmanes la companyia viu literalment al teatre, entre matalassos inflables, coixins, maletes obertes i neveres plenes de menjar per alimentar un regiment.
5: És vera que en el principi va ser molt dur perquè no teníem manera d'organitzar-nos, ens van organitzar en fatal i va ser tot molt intempestiu, entendes, de campanya. Però és vera que a poc estem aprenent a conviure, que això també crec que és molt guapo.
4: La mateixa idea serveix de punt de partida per l'espectacle que es veurà a partir d'avui, un grup de nostàlgics que pensa que el teatre actual és un desastre i farà mans i mànigues per recuperar l'essència dels anys 70 i muntar l'opereta d'Offenbach amb música en directe. El repartiment està format per Gerard Frank, que tindrà el repte d'encarnar el personatge d'Helena, interpretat originalment per Annalisa Arant, també Lluís Oliver, Mel Salvatierra i Carmen Milán. Tot fent La vella Helena és una producció del Teatre Lliure i el Teatre Principal de Palma. S'estrena avui i ocuparà el Lliure de Gràcia unes quantes setmanes més fins el 18 d'octubre.
2: I abans de la informació esportiva, parlem també d'una novetat editorial. Arriba en català i castellà Carn, la novel·la amb la qual l'anglo-hongarès David Soloy va guanyar el prestigiós Premi Booker. La novel·la segueix les vivències del protagonista, un home indesxifrable, nascut a Hongria, que transita impassible per la vida. És una obra amb moltes capes que fa un retrat de la història d'Europa les últimes quatre dècades i s'endinsa en temes com les diferències de classe, el poder, l'atzar o el desig.
6: Esports.
2: Fins al punt horari de les 5 de la tarda i amb en Ricard Isidro. Ricard, bona tarda.
7: Bona tarda, Joan. Avui torna la Champions femenina de futbol amb els 5 primers partits de la primera jornada de la fase Lliga. Són el Bayern de Múnich, Manchester City i l'Inter Haken a 6:45 i a partir de les 9 l'Arsenal Kiel, el Juventus Benfica i el Real Madrid Paris Saint-Germain. El Barça, el vigent campió, debutarà demà a les 9 del vespre rebent el París francès amb el possible retorn d'Irene Paredes a la convocatòria. En canvi, són dubte Kika Nazaret i Vicky López, mentre que són baixes segura Laia Aleixandri i Van Asten. Tampoc es preveu encara la tornada d'Aitana Bonmatí. Recordem que Aixa Càmara i Carles Julià estan concentrades amb la selecció espanyola sub-20. Tot i les sortides de pes d'aquest estiu, l'entrenador del Barça, Pere Romeu, creu que mantenen un bon nivell en tots els àmbits.
8: Seguim tenint les millors jugadores del món, hem incorporat bé aquest mercat d'estiu, seguim tenint un equip super, super competitiu, hi ha moltíssima unió dintre del vestuari, hi ha unió amb junta directiva, hi ha unió amb direcció esportiva, anem tots totalment alineats i tot el que s'ha fet fins ara està molt bé, però jo ja m'he oblidat, així que ens anem a centrar en aquesta temporada i centrar-nos en el que ens ve, que segur que si seguim alineats i seguim de la mà tots i totes juntes, segur que donarem molt a parlar.
7: Abans del debut blaugrana en aquesta nova edició de la Champions, el programa Tot Costa de Catalunya Ràdio emetrà aquest vespre una entrevista amb la portera Cata Coll. En un moment de la conversa, la mallorquina exposa quin creu que serà el podi per la pilota d'or femenina.
9: Jo, Patrick, que guanyés, crec que la Patrick havia de fer un any increïble l'any passat, també la ficaria, i Alexia Botella. Jo aquests seria tres jugadores que m'agradaria que estiguessin allà.
6: 3CAT Info.
7: A la primera divisió masculina, el Madrid ha comunicat que Fede Valverde té un esquinç de grau 3 al turmell esquerre i és dubte per jugar en la represa de la Lliga contra el Villarreal d'aquí gairebé 3 setmanes. Mentrestant, a l'Espanyol, davant l'aturada pels partits de seleccions, l'entrenador Manolo González ha donat 6 dies de festa als jugadors i no tornaran als entrenaments fins dilluns vinent, dia 28 de setembre, amb la mirada posada en un partit amistós que jugaran el divendres

0: 2 d'octubre contra l'Ipswich Town a l'RCD Stadium, en un duel que serà a porta tancada. Pel que fa al Barça, l'equip blaugrana s'ha entrenat avui amb 6 jugadors del primer equip: Alejandro Valde, Brian Fariñas, Gavi, Gabriel Jesús, Szczesny i Gerard Martín, a més d'Eder Aller del filial. Recordem que 17 jugadors del Barça han marxat amb les seves seleccions i 3 jugadors més estan lesionats: Christensen, Bardaggi i Frenkie de Jong. A tot això, dijous comença la UEFA Nations League amb els primers partits de la primera jornada. Entre d'altres, destaca el debut del tècnic de recent Xavi Hernández com a seleccionador neerlandès. S'enfrontarà a un altre debutant, en aquest cas serà el nou seleccionador alemany Jürgen Klopp.
1: Many of the staff are from Netherlands.
2: Una bona part del meu cos tècnic és neerlandès i n'estic molt content perquè són gent molt directa i honesta i jo prefereixo això. Estic molt content i còmode. Sóc al millor lloc on podria ser. És perfecte per a mi. Ara només ens falta competir i obtenir resultats, cosa que no serà fàcil, tot i que estem preparats pel repte.
1: Will be not easy, but I'm ready for the challenge.
0: Encara en futbol, Luis Blanco serà presentat avui com a nou entrenador de l'Europa. L'equip gracienc va anunciar ahir la destitució del tècnic Josep Maria Gené després de 4 jornades de Lliga. Blanco va dirigir l'Atlètic Balears i l'Espanyol en diferents categories. L'Europa ara mateix és penúltima a la classificació de la Primera Federació amb només un punt.
3: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
0: En tennis, avui comença la fase final de la Copa Billie Jean King a Shenzhen, a la Xina. L'equip espanyol, amb la catalana Marina Bassols, debuta demà contra el Kazakhstan.
4: Súper contenta al final, volver aquí al equipo con las jugadoras que nos llevamos súper bien y también yo. Después de este año, yo creo que refleja un poco, ¿no?, el trabajo que he estado haciendo y también pues de momentos que he pasado.
0: A més de Bassols, la número 129 del rànquing de la Vuita, també formen part de l'equip espanyol femení de tennis la tenista de la Vall d'Uixó, Sara Sorribas, Katlin Quevedo i Jessica Bouzas. L'equip dirigit per Carles Suárez, però destaca la baixa de Paula Badosa, que es va operar a l'agost i s'ha reincorporat a la competició individual, però finalment no serà en aquest torneig per equips. I també en tennis, aquest migdia s'han sortejat els quarts de final de la Copa Davis. També Espanya jugarà amb Àustria i si guanya s'enfrontaria a les semifinals del guanyador de l'Alemanya Gran Bretanya. El sorteig ha fet a Bolonya, on es disputarà la final a 8 a finals del mes de novembre.
3: Trescat Info.
5: Bona tarda, són les 5. Moment de repassar els temes més destacats d'aquesta tarda de dimarts, però primer comencem fent un cop d'ull a les carreteres, equip viari.
6: Hi ha cua a la T11 a l'altura de Reus en direcció Falset a causa d'un accident. També aturats a la C-17 a l'altura de Gurb en direcció Ripoll a causa d'obres. La mateixa C-17 a Parets del Vallès en sentit sud, C-58 i C-33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat. I d'altra banda, els autobusos de Barcelona recuperen a partir d'ara la normalitat després que a les 5 d'aquesta tarda s'ha acabat la vaga del personal.
5: Donald Trump pronuncia a hores d'ara el seu discurs davant l'Assemblea General de l'ONU a Nova York, un discurs que ha arrencat amb to triomfalista, destacant que els Estats Units estan vivint el seu millor moment. També ha parlat de l'Iran i s'ha mostrat optimista de poder arribar a un acord per aturar el conflicte. El Tribunal Constitucional es decanta per amnistiar els líders de l'1 d'octubre i acosta la tornada de Carles Puigdemont. La majoria progressista no ha aprovat la proposta de sentència del magistrat conservador, que era contrària a l'amnistia. El 6 d'octubre serà la votació decisiva que obligarà el Suprem a aixecar les ordres de detenció de tots els exiliats i també a amnistiar la malversació. Nou revés per l'oficialitat del català a la Unió Europea. Els socis europeus s'oposen a vincular el reconeixement de la llengua catalana a l'entrada de nous països, com reclamava el govern espanyol. El govern actualitza la guia sobre usos digitals en la infància i l'adolescència i fa un diagnòstic sobre l'impacte en la salut de l'abús de les pantalles. El document parla de retards en el desenvolupament del llenguatge, dificultat d'atenció i també d'aprenentatge i augment de pes o càries. Reticències dels sindicats de mestres i professors amb el debat obert al Consell d'Educació per millorar el sistema i els resultats acadèmics. USTEC acusa el govern de voler desactivar les mobilitzacions i li exigeix que continuï negociant. Si la situació no millora, amenaça amb noves vagues al novembre. Els patinets elèctrics tornaran al transport públic, falta saber quan i en quines condicions. L'autoritat del transport metropolità revisarà la prohibició en base a la nova normativa aprovada per aquests vehicles de mobilitat personal per la DGT. La Sagrada Família proposa construir l'escalinata de la façana de la Glòria enderrocant un únic edifici i reubicant els veïns en un bloc de nova construcció en un solà pròxim. És l'opció de mínims que fa el temple, que demana l'Ajuntament que mogui fitxa per poder així acabar la basílica d'aquí a una dècada.
0: Esports. Avui es juguen els primers partits de la nova edició de la Champions femenina de futbol. Demà debutarà el Barça, el vigent campió, rebent el París. Podria tornar Irene Paredes a la convocatòria. Una altra jugadora blaugrana, Catacoll, serà entrevistada aquest vespre al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio. També en futbol, Luis Blanco el presentaran avui com a nou entrenador de l'Europa. L'equip gracienc va anunciar ahir la destitució del tècnic Josep Maria Gené després de 4 jornades de Lliga.
5: I pel que fa al temps, tarda assolellada i càlida, tot i que respecte d'ahir han baixat un parell de graus. Moltes màximes entre els 27 i els 32 graus i les més altes prop dels 35. Alguna nuvolada cap al litoral central i aquesta matinada, a les 2 i 5 minuts, començarà oficialment la tardor. Això sí, mantindrem els propers dies el temps d'estiu.
3: 3CAT Info.
5: Són les 5 i gairebé 4 minuts. Us informa Agustí Serrat.
3: 3CAT Info.
5: Donald Trump intervé a aquesta hora davant de l'Assemblea General de l'ONU a Nova York. Trump ha arrencat el discurs amb to triomfalista i ha destacat que els Estats Units viuen el seu millor moment. També ha parlat de l'Iran i s'ha mostrat optimista de poder arribar a un acord per aturar el conflicte. Nova York, Oriol Serra.
7: Hola, bona tarda. Tal com s'esperava, Donald Trump ha fet un discurs en clau domèstica, un discurs que encara no s'ha acabat i que ja va fregant l'hora de la durada. Un discurs molt semblant als que fa en campanya electoral aquí als Estats Units. Un Trump que ha aprofitat l'aparador de l'Assemblea General de les Nacions Unides per exposar tot el que considera que ha assolit. Reducció de la pobresa, creació d'ocupació i fins i tot ha assegurat que els afroamericans i els latinos dels Estats Units viuen millor que mai. El president nord-americà ha parlat de bonança econòmica sense precedents al país i pel que fa a l'Iran ha repetit que és un país sense capacitat militar i amb una inflació. Trump ha vaticinat un acord amb l'Iran després de les eleccions de mitja legislatura al Congrés dels Estats Units.
8: S'arribarà a un acord amb l'Iran que li permeti reconstruir-se i convertir-se en un país molt més gran del que ha estat mai? O bé aniquilo la República Islàmica ràpidament sense donar-li mai l'oportunitat de tornar a matar i destruir persones i països? Però crec que arribarem a un acord just després de les eleccions.
7: Donald Trump també ha apuntat a un possible acord de pau entre Rússia i Ucraïna. La delegació cubana ha abandonat l'Assemblea General de les Nacions Unides quan Trump ha començat a atacar el país i a insinuar un canvi de règim a l'illa. El discurs de Donald Trump tot just acaba de finalitzar mateix.
5: Gràcies, Oriol. Aquest discurs de Donald Trump que ha acabat ara mateix a les Nacions Unides. I anem a un altre punt de directe perquè el govern regularà al llarg de l'any que ve la prohibició de la intel·ligència artificial fins als menors de 14 anys. Ho vol fer en l'àmbit educatiu, però també fora d'aquest àmbit, intentar pal·liar-ne els efectes a la societat i encara més en plena crisi educativa. És la recepta principal a banda de la recuperació de la lectura. Doncs anem ara més a prop, a Barcelona, amb la unitat mòbil que tenim amb en Xavier Cusó i la Maria Costa. Bona tarda.
9: Bona tarda. A l'inici del curs, el Departament d'Educació ja va obrir aquest meló. Avui el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha avançat les primeres mesures. La principal, que la prohibició de la intel·ligència artificial fins als 14 anys estigui reflectida en un marc legal, en un marc normatiu, i per tant no deixar el pes total de la salut de les criatures a les mans de les famílies.
10: Podem ser la primera comunitat autònoma d'Espanya que disposi d'un model propi de benestar digital de la infància i de l'adolescència. Prohibir els mòbils a l'educació obligatòria i ús de l'intel·ligència artificial a les escoles fins als 14 anys. Voldríem dotar-nos d'un marc legal sòlid, fiable i permanent, que tingui vocació de continuïtat, i per tant convertir les recomanacions que estiguin dins de l'àmbit de les nostres competències i del nostre àmbit de responsabilitat en llei.
9: També recuperar la lectura i els llibres de text a les escoles, tot plegat tenint en compte el diagnòstic que el govern ha presentat avui després d'actualitzar la guia sobre usos digitals en la infància i l'adolescència.

0: en aquest impacte en la salut de l'abús de les pantalles. Ho explicava Lluïsa Conejo, subdirectora d'Addiccions de la Secretaria de Salut Pública.
1: Aquest ús problemàtic té un impacte, té a veure amb la son, en l'activitat física, en la salut mental, en l'autoimatge, en les relacions socials, a l'exposició de continguts inadequats, amb la privacitat, també a desenvolupar conductes de risc.
0: I és que després de revisar 700 articles científics, la guia avisa que els efectes ja comencen entre els 0 i els 6 anys, per exemple, amb problemes relacionats amb l'aprenentatge, miopia, augment de pes o càries. Els joves, per exemple, explica que passen de mitjana 5 hores diàries connectats i al cap de setmana fins a 7 només a les xarxes socials i dediquen unes 2 hores al dia.
2: Gràcies, Maria. Doncs bé, tot plegat que coincideix amb les reticències dels sindicats de mestres i professors amb el debat obert al Consell d'Educació per millorar el sistema i els resultats acadèmics. USTEC acusa el govern de voler desactivar les mobilitzacions i li exigeix que continuï negociant. Si la situació no avança, anuncia noves vagues al novembre a Montse Poblet.
3: USTEC no descarta participar al debat del Consell d'Educació de Catalunya, però avisa que no permetran que això substitueixi la negociació col·lectiva. Andreu Montbrú és un dels portaveus del sindicat.
4: Aquest derivar el debat cap aquí, el que pretén és, d'una banda, dilatar els terminis, desactivar el conflicte i diluir la veu dels treballadors i de les treballadores, i especialment d'USTEC com a sindicat majoritari que hem estat encapçalant els últims 2 anys les mobilitzacions.
3: Consideren que el diagnòstic ja està fet i que el que cal és continuar negociant temes clau com el calendari per climatitzar els centres o l'aplicació del 6% del PIB en l'educació pública. En una línia similar a la d'USTEC, el sindicat de professors de secundària també ha expressat la seva desconfiança amb el que es pugui aconseguir amb el debat obert al Consell d'Educació de Catalunya. Avui aquest sindicat ha presentat una simulació dels resultats de PISA sense el fiasco que els va invalidar. Segons els seus càlculs, si haguessin participat el 23% d'alumnes que es van excloure, Catalunya hagués quedat en la 12a posició de l'Estat en matemàtiques i en la 11a en ciències i lectura.
5: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
2: L'altre tema destacat del dia, ho dèiem en titulars, és que el Constitucional es decanta per amnistiar els líders del procés per la malversació i aplana el retorn de Carles Puigdemont aquesta mateixa tardor. El tribunal ha frenat l'últim intent per boicotejar l'amnistia i d'aquí a 15 dies dictarà la primera sentència que obligarà el Suprem a aplicar la llei. Madrid, Paula Brujats.
6: Últim obstacle superat. La majoria progressista del Constitucional s'ha imposat i ha fet descarrilar els plans del magistrat conservador José María Macías, contrari a amnistiar Jordi Turull. La majoria del Constitucional nega que el referèndum suposés un enriquiment personal per als líders del procés i a partir d'avui s'encarrila l'amnistia per a tots ells. El ple del TC ho votarà el 6 d'octubre i en sortirà la primera sentència que obligarà el Suprem a aplicar la llei. Pablo Llarena haurà d'aixecar l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont i el retorn a Catalunya pot arribar el mes que ve, segons el seu advocat Gonzalo Boyer, en declaracions a TV3.
7: Yo creo que la fecha la va a poner el juez Llarena, básicamente cuando él dicte la resolución que tenga que dictar. Una vez que esté la sentencia del juez Llarena, la analizaremos y a partir de ahí el presidente tomará la decisión personal y política que corresponda, ¿no?
6: També s'haurà d'aixecar l'ordre de detenció contra Toni Comín i Lluís Puig. Aquest últim, però, és molt més prudent sobre quan podrà tornar, n'ha parlat a Televisió Espanyola.
8: No em ve de 15 dies, ni de 15 mesos, ni de res. I m'agradaria veure amb quina celeritat i contundència serà aquesta sentència del Constitucional i amb quina ho aplicarà el Suprem.
6: 2 anys i mig més tard s'aclareix el futur dels líders del procés. La decisió final, però, continua en mans dels jutges Llarena i Marchena, tot i que el seu entorn admet que poc més s'hi podran resistir. Amb la sentència del Constitucional del 6 d'octubre, Marchena també haurà d'aixecar la inhabilitació dels exconsellers Junqueras, Turull, Bassa i Romeva, tot i que l'aplicació definitiva de l'amnistia per a tots els líders del procés pot trigar una mica més.
2: Doncs bé, el secretari general de Junts, Jordi Turull, creu que el posicionament d'avui de la majoria progressista del Tribunal Constitucional és una desautorització cap al jutge Pablo Llarena i cap a la cúpula judicial, i diu també que és una esmena a la totalitat a la repressió de l'Estat espanyol cap a l'independentisme.
9: Per primera vegada hi ha una desautorització absoluta del Tribunal Constitucional cap a tots aquells jutges i magistrats que han preferit fer política, activisme polític, en comptes de complir el seu deure d'aplicar la llei, una llei que és molt clara com és la llei d'amnistia.
2: Aquesta resolució del Constitucional és un primer pas, però que a partir

0: Trull arriba tard i no descarta que el Tribunal Suprem busqui mecanismes per dilatar l'aplicació de la llei.
1: I fins que no veiem passejant pels carrers d'aquí del Principat de Catalunya el president Puigdemont, el conseller Lluís Puig i el conseller Comín, doncs per nosaltres no podrem parlar en cap cas d'allò que alguns titulars diuen que ja s'ha aplicat, doncs, la llei d'amnistia.
0: Sobre el seu futur polític es referma que està concentrat a ser secretari general de Junts i tampoc ha desvelat els escenaris que Puigdemont té pensats per la seva possible tornada. I encara més qüestions, no van sopegada per l'oficialitat del català a la Unió Europea. El govern espanyol no ha aconseguit el suport dels socis europeus a la reunió del Consell d'Afers Generals. En un debat molt breu, 7 minuts de rellotge, han rebutjat la intenció de l'executiu espanyol de vincular el reconeixement de la llengua a l'entrada de nous països. Brussel·les, Bruno Fortea.
2: Fonts diplomàtiques asseguren a Catalunya Ràdio que en la reunió, a porta tancada, el govern espanyol ha rebut les crítiques d'Alemanya, Suècia i Lituània. Els seus ministres han expressat en privat i cara a cara la queixa que ja havien mostrat aquest matí en públic. El representant alemany es nega a condicionar l'entrada de Montenegro o Albània a la Unió Europea al fet que abans es reconegui el català.
3: Això no ha de bloquejar ni retardar l'adhesió de nous països. El procés ha de continuar i, en aquest sentit, demanaria una mica més d'esperit europeu.
2: I l'opinió de Berlín importa, perquè fins ara ha estat un dels principals obstacles per aconseguir l'oficialitat del català. Els governs alemany i espanyol van crear un grup de treball per llimar les seves diferències, per ara sense resultats. La nova estratègia de Madrid de vincular el reconeixement del català amb la adhesió de nous països encara ha irritat més alguns socis, però a l'hora de la veritat, el govern espanyol tampoc ha aclarit si el català realment seria una línia vermella per bloquejar l'entrada de Montenegro i Albània a la Unió Europea.
4: Estoy convencido de que esto va a ocurrir antes de que s'incorporen altres estats membres.
2: Més enllà del debat, a la reunió d'avui no hi ha hagut cap votació formal sobre l'oficialitat del català. Per aprovar-la caldria el suport unànime dels 27 països europeus, i això encara queda lluny.

0: És pràcticament un quart de sis de la tarda i això vol dir que és l'hora d'obrir l'àrea de servei i d'actualitzar quina és ara mateix la situació a les carreteres. Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs es mantenen les complicacions a la T11 a l'altura de Reus en direcció Falset, on hi ha hagut un accident, segons informen des de trànsit. També una retenció destacable a la C-17 entre Vic i Gurb, entre Gurb i les Masies de Voltregà, en sentit nord en direcció Ripoll, a causa d'obres. I pel que fa més a prop de Barcelona, la mateixa C-17 a Parets del Vallès, en sentit sud, l'AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà, també sentit sud, el C58 i C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat i la B23 entre Esplugues i l'entrada per la Diagonal. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
0: Gràcies, fins ara.
1: Fins ara.
0: El temps. Amb la Gemma Puig.
2: Aquesta darrera tarda de l'estiu vindrà marcada per l'estabilitat. Aquesta matinada començarem oficialment la tardor, quan passin 5 minuts de les 2 de la matinada, però de moment el temps no canviarà gaire. Una tarda amb algunes nuvolades que han anat creixent cap a punts del prelitoral, sobretot central, algun núvol també cap a les comarques del nord-est, molt poqueta cosa, una tarda assolellada en conjunt i amb unes temperatures que no s'han enfilat tant com ahir. De moment, les màximes provisionals s'enfilen fins als 35 graus al Dover, 34 a Vinebre, 33 a Tremp o 33 Espolla. Aquests són els valors més alts i moltes màximes entre els 27 i els 30 graus. Aquesta estabilitat ens acompanyarà també aquesta propera nit i matinada i demà, que comença oficialment la tardor al matí, amb pocs canvis, amb unes temperatures un pèl més baixes a primera hora, sobretot amb aquest contrast marcat entre el dia i la nit, altre cop entre el Pirineu, Prepirineu, matins més frescos, migdies, altre cop càlids, amb alguna boirina matinal, algun núvol baix fregant la costa i a la tarda una tarda assolellada en conjunt. Les temperatures aquest dimecres voldran pujar una miqueta més. Més valors entre els 28 i els 30-31 graus i les més altes cap a l'interior de l'Ebre, tornant a tocar els 34 o 35 graus.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 5 i 17 minuts, pràcticament. Els patinets elèctrics tornaran al transport públic. Cal veure a partir de quan i en quines condicions. L'autoritat del transport metropolità, on hi ha el govern, l'Ajuntament de Barcelona i l'àrea metropolitana, ha posat en marxa avui la revisió de la prohibició decretada al gener del 2023, segons han explicat fonts del sector a 3CAT Info. La prohibició es revisarà

0: en base a un canvi normatiu impulsat per la Direcció General de Trànsit que obliga els patinets a estar homologats i registrats i a tenir assegurança obligatòria. Això hauria millorat la situació per replantejar el marc actual en base a la finalitat que exposa la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
1: S'ha obert novament aquest debat de regulació també per fomentar la intermodalitat també.
0: El secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Manel Nadal, va donar per fet el retorn dels patinets al transport públic ahir a l'acte dels 25 anys de l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà. En relació a la prohibició, va dir que a la pròxima sessió de l'ATM això es canviaria i que es podria permetre l'ús dels patinets als trens i a la resta de transports públics. Doncs bé, aquest migdia el comitè executiu de l'ATM ha decidit revisar la prohibició d'acord amb els criteris adaptats per la DGT. Es farà una anàlisi dels riscos amb tots els agents implicats i en sortirà una proposta. No s'ha posat, però, de moment, cap calendari sobre la taula. Recordem que la prohibició es va decretar després que la bateria d'un patinet trucat per poder córrer més es va sobreescalfar dins d'un tren de ferrocarrils de la Generalitat i es va acabar incendiant, sense provocar, això sí, cap víctima. Fa uns dies, Renfe ja va anunciar que tornava a acceptar patinets elèctrics als seus trens, excepte a Rodalies de Catalunya i d'Euskadi. Doncs bé, vinculat amb el transport públic, continua la vaga als autobusos urbans de Barcelona. Ara els serveis mínims són del 40%. La protesta ha acabat fa uns minuts a les 5 al matí. Segons l'empresa, el seguiment de l'aturada ha estat del 68%. Els temps d'espera a les parades han superat la mitja hora en segons quines línies i molts usuaris han hagut de buscar altres alternatives de transport, sobretot al metro.
2: Jo recullo nets a les tardes i bueno, hauré d'anar caminant a molts llocs. N'hi ha que surten a les 4 i mitja.
3: I no hi ha autobús, els veig fins no sé quan. Pues m'afectarà molt perquè arribaré tard a treballar.
4: Bueno, 23 minuts más de lo previsto. Un rollo, sí, además tengo clase de conducir. O sea, todo mal.
0: L'aturada l'han convocat tots els sindicats del comitè d'empresa perquè la negociació del conveni, sobretot la demanda d'una reducció de la jornada laboral a 35 hores, està aturada. Els treballadors han decidit en assemblea donar a la direcció un marge de 12 dies per tancar una solució i evitar una nova onada d'aturades. 5 i 19 minuts. En l'última setmana han pujat les infeccions respiratòries i destaca un augment dels casos de Covid, segons les dades que fa públiques el Departament de Salut. Els últims 7 dies, el virus de la Covid ha estat el més predominant, amb més de 1.800 casos registrats a les urgències, 800 més que la setmana anterior, una xifra lleugerament superior si ho comparem amb la mateixa setmana de l'any passat. En la població infantil, les infeccions més freqüents han estat també per SARS-CoV-2. La grip també repunta, amb 800 casos més que la setmana passada, tot i aquesta tendència a l'alça, el nombre d'infeccions tant de Covid com de grip estan en nivells basals, és a dir, dins el rang baix de transmissió.
5: 3CAT Info.
0: Més qüestions. El PP torna a escalfar la crisi de Ceuta i crida a manifestar-se aquest cap de setmana a Madrid. Ho fan, segons la convocatòria, en defensa d'Espanya i per reclamar eleccions anticipades. El govern espanyol demana als populars que proposin solucions en lloc d'agitar el carrer. Madrid, Dani Sainz de Aja.
6: El número 2 del PP ha fet una crida a les xarxes a sumar-se a la manifestació convocada a Madrid que té per lema Marxa per la dignitat, no a la invasió, i en què tampoc hi faltarà Vox. Això quan fa dos dies que desenes de persones van atacar a Ceuta al cotxe on anava una diputada i dos activistes. Per això avui el ministre Ángel Víctor Torres feia una crida a rebaixar la tensió, a condemnar tota violència i demanava al PP que s'arromangui amb l'acollida dels menors.
7: Más que manifestació es que ponga a la mesa alguna solució. Alguna solució. Yo le voy a poner una fácil. ¿Quieren ayudar a Ceuta? Que sus comunidades autónomas digan que sí, a que los menores, que son cerca de 3.000, vayan a sus comunidades autónomas.
6: Torres reconeix que encara queden a Ceuta entre 700 i 500 menors malvivint als carrers i que uns 2.300 ja s'han pogut identificar.
0: I l'últim dia de campanya per les eleccions legislatives del Marroc de demà, uns comicis en què pot ser determinant el descontentament juvenil pels alts índexs d'atur. Associacions civils marroquines es dediquen a combatre la desigualtat en un país que presenta bones dades macroeconòmiques i que aposta pels projectes faraònics. Enviat especial a Tetuán, Nando Sanoguera.
8: El Marroc de l'estadi de Hassan II, on vol celebrar la final del Mundial 2030 o la del conegut com el Borac, únic tren d'alta velocitat d'Àfrica, contrasta amb la dels joves de la generació Z212 que van protagonitzar protestes massives al país, ara apagades. Per al sud del Marroc hi treballen associacions que intenten donar oportunitats als joves. L'entitat APIF, amb seu a Tetuán, acull menors no acompanyats, molts dels quals subsaharians. La coordinadora de projectes, Maria Messaadi, conscient del que ha passat a Ceuta, ens explica que els desacords aconsellen marxar a Europa de forma irregular.
9: Los menores no saben lo que se van a encontrar cuando llegan allí. Piensan que es como el dorado y no es así. Nosotros desde nuestra asociación a las propias autoridades

0: Autoridades e instituciones públicas de Marruecos siempre se intenta sensibilizar a los menores sobre los riesgos que acarrea una migración irregular.
1: El Marroc té un creixement de prop del 5% amb inflació, deute i dèficit continguts, però l'atur juvenil es dispara fins al 30 i el 40% segons quines franges d'edat es tinguin en compte.
2: I encara en plana internacional, el Regne Unit ha ofert ajuda militar defensiva a l'Aràbia Saudita perquè faci front als atacs dels rebels hutis del Iemen, aliats de l'Iran. Els atacs amb drons i míssils per part d'aquest grup alineat amb el règim de Teheran s'han intensificat últimament. Londres justifica el suport per evitar els riscos d'alteració de les rutes de transport i subministrament energètic. Més enllà de l'Aràbia Saudita, els hutis avancen per la costa del Mar Roig i cap a l'estret estratègic de Bab el-Mandeb, cosa que augmenta els riscos per la navegació i les rutes comercials internacionals. L'empitjorament del conflicte fa que la xifra de desplaçats al Iemen hagi arribat a gairebé 130.000, segons l'Agència per les Migracions de les Nacions Unides.
3: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
2: La Sagrada Família rectifica i diu ara que l'escalinata de la façana de la Glòria comportarà l'enderroc de més d'un edifici. Al matí, en roda de premsa, el director de la Junta Constructora, Xavier Martínez, havia apuntat que la façana de la Glòria i l'escalinata es podrien fer només enderrocant el bloc Núñez i Navarro.
4: Nosaltres el que hem demanat és que per acabar la Sagrada Família aquest edifici no pot estar perquè no ens permet acabar. Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat, on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar. El que no desconeixem en aquests moments és quin abast de solució vol donar l'Ajuntament més enllà de les nostres pretensions, que és finalitzar l'escala.
2: Poc després, però, el temple ha matisat que també es veuran afectats altres edificis de la zona. Ara, qui té l'última paraula és l'Ajuntament, que no ha volgut fer declaracions sobre el tema. Des de la Junta Constructora calculen que la Sagrada Família podria estar acabada d'aquí una dècada. Els pròxims anys, les obres es concentraran a la façana de la Glòria i l'any que ve ja es començaran a aixecar les columnes que aguantaran les torres, com explica Jordi Faulí, que és l'arquitecte en cap.
5: Aquest any prolongarem les torres als dos laterals, amb aquestes orelles, fins a arribar al centre de la torre, i farem el forjat de planta baixa, de forma que d'aquí un any aproximadament estiguem ja en disposició de començar a pujar les columnes, les 8 columnes que suporten les torres, que ja estan totalment o gairebé totalment fabricades.
2: Pel que fa a l'impacte de la visita del Papa, asseguren que s'ha notat un increment de visitants espanyols per davant dels Estats Units, que encapçalaven el rànquing, i que prop de la meitat són catalans i de la mateixa ciutat de Barcelona.
3: Esports.
2: Falten 5 minuts per 6:15. Repassem ara l'actualitat esportiva amb Ricard Isidro. Bona tarda.
6: Bona tarda. Aquesta tarda torna la Champions femenina de futbol amb els 5 primers partits de la primera jornada. Són el Bayern de Múnich, Manchester City, a 6:45, i a la mateixa hora l'Inter de Milà, Hakan de Noruega. A partir de les 9, 3 partits, l'Arsenal Kiu, el Juventus Benfica i el Real Madrid Paris Saint-Germain. El Barça, que és el vigent campió de la competició, debutarà demà a les 9 del vespre rebent el París francès amb el possible retorn d'Irene Paredes. En canvi, són dubte Kike Nazaret i Vicky López, mentre que són baixes segures Laia Aleixandri i Van Asten. Tampoc es preveu la tornada encara d'Aitana Bonmatí. Bon matí. Recordem que Aixa Càmara i Carla Julià estan concentrades amb la selecció espanyola sub-20. Tot i les sortides de pes d'aquest estiu, l'entrenador del Barça, Pere Romeu, creu que mantenen un bon nivell en tots els àmbits.
7: Seguim tenint les millors jugadores del món, hem incorporat bé aquest mercat d'estiu, seguim tenint un equip super, super competitiu, hi ha moltíssima unió dintre del vestuari, hi ha unió amb junta directiva, hi ha unió amb direcció esportiva, anem tots totalment alineats i tot el que s'ha fet fins ara està molt bé, però jo ja m'he oblidat, així que ens anem a centrar en aquesta temporada i centrar-nos en el que ens ve, que segur que si seguim alineats i seguim de la mà tots i totes juntes, segur que donarem molt a parlar.
6: Abans del debut blaugrana en aquesta nova edició de la Champions, el programa Tot Costa de Catalunya Ràdio emetrà aquest vespre una entrevista amb la portera Cata Coll. En un moment de la conversa, la mallorquina exposa quin creu que serà el podi per la pilota d'or femenina.
8: Jo, Patrick, que guanyés, crec que la Patrick també va fer un any increïble l'any passat, també la ficaria, i Alexia Botella. Jo crec que seria tres jugadores que m'agradaria que estiguessin allà.
3: 3Cat Info.
6: A la primera divisió masculina de futbol, el Madrid ha comunicat que Fede Valverde té un esquinç de grau 3 al turmell esquerre i és dubtós per jugar en la represa de la Lliga contra el Villarreal d'aquí gairebé 3 setmanes. Mentrestant, a l'Espanyol, i davant l'aturada pels partits de seleccions, l'entrenador Manolo González ha donat 6 dies de festa als jugadors i no tornaran als entrenaments fins dilluns vinent, dia 28 de setembre, amb la mirada ja posada en un partit amistós que jugaran el divendres 2 d'octubre contra l'Ipswich Town a l'RCD Stadium a porta tancada. Pel que fa al Barça, l'equip blaugrana s'ha entrenat avui amb només 6 jugadors del primer equip: Alejandro Valde, Brian Fariñas, Gavi, Gabriel Jesús, Stensne i Gerard Martín, a més d'Eder Aller del filial. 17 jugadors del Barça han marxat aquestes setmanes amb les seves seleccions i 3 jugadors més estan lesionats: Christensen, Bardaggi i Frenkie de Jong. A tot això, aquest dijous comença la UEFA Nations League amb els primers partits de la primera jornada. Entre d'altres, destaca el debut del tècnic terrassenc Xavi Hernández com a seleccionador neerlandès. S'enfrontarà a un altre debutant, el nou seleccionador alemany Jürgen Klopp. Many of the staff
9: are from Netherlands. Una bona part del meu cos tècnic és neerlandès i n'estic molt content perquè són gent molt directa i honesta, i jo prefereixo això. Estic molt content i còmode. Sóc al millor lloc on podria ser. És perfecte per a mi. Ara només ens falta competir i obtenir resultats, cosa que no serà fàcil, tot i que estem preparats pel repte. Will be not easy, but
6: I'm ready for the challenge. Encara en futbol, Luis Blanco serà presentat aquesta tarda com a nou entrenador de l'Europa. L'equip gracienc va anunciar ahir la destitució del tècnic Josep Maria Gené després de 4 jornades de Lliga. Blanco va dirigir l'Atlètic Balears i l'Espanyol en diferents categories. Actualment, l'Europa és penúltima a la classificació de la Primera Federació amb només un punt.
3: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
6: Pel que fa al tenis, avui comença la fase final de la Copa Billie Jean King a Shenzhen, a la Xina. L'equip espanyol, amb la catalana Marina Bassols, debuta demà contra el Kazakhstan.
10: Súper contenta al final, volver aquí al equipo con las jugadoras que nos llevamos súper bien y también yo. Después de este año, yo creo que refleja un poco, ¿no?, el trabajo que he estado haciendo y también pues de momentos que he pasado.
6: A més de Bassols, la número 129 del rànquing de la WTA, també formen part de l'equip espanyol femení la tenista de la Vall d'Uixó, Sara Sorribas, Caitlin Quevedo i Jessica Bouzas. En canvi, destaca la baixa de Paula Badosa, que es va operar a l'agost i s'ha reincorporat a la competició individual, però finalment no serà en aquest torneig per equips. El Kazakhstan, per la seva banda, és el rival demà de l'equip espanyol i té la baixa segura de l'actual número 1 mundial, Yelena Rybakina, que arrossega problemes físics.

0: Són 6:15 de la tarda. A aquesta hora tornem a actualitzar quin és ara l'estat del trànsit a les carreteres. Equip viari.
1: Hi ha cues a la T11 a Reus en direcció Falset a causa d'obres, a la C-17 entre Gurb i les Masies de Voltregà en sentit nord a causa d'obres, i també aturats a les entrades a Barcelona per la C-58 i la C-33 des de Montcada, i l'AP-7 de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà en sentit sud i a Mollet del Vallès direcció Girona.
0: Moment també de repassar algunes de les informacions més destacades que us hem explicat fins ara, com que el Tribunal Constitucional es decanta per amnistiar els líders de l'1 d'octubre i acosta la tornada de Carles Puigdemont. La majoria progressista no ha aprovat la proposta de sentència del magistrat conservador que era contrària a l'amnistia. El 6 d'octubre serà la votació decisiva que obligarà el Suprem a aixecar les ordres de detenció dels exiliats i amnistiar la malversació. I Donald Trump creu que els Estats Units arribaran a un acord amb l'Iran després de les eleccions de mig mandat per aturar la guerra. Ho ha dit durant el discurs que ha pronunciat a l'Assemblea General de les Nacions Unides i en el qual també ha tret pit, diu, de la bona situació del seu país. De seguida us explicarem que comencen els treballs per treure els arbres cremats del foc de les Gavarres, el més gran d'aquest estiu a Catalunya. Han començat a banda i banda de la carretera que va de la Bisbal d'Empordà a Calonge per evitar que algun tronc pugui caure al vial. En paral·lel estan redactant un pla de restauració de la zona. Troben el jaciment de Castell de Cervera a la Segarra petjades fossilitzades de fa 30 milions d'anys. Creuen que podrien ser algun avantpassat dels cavalls. Ara estudiaran de quina espècie es tracta. I Albert Serra presenta al Festival de Sant Sebastià dues pel·lícules que han aixecat força expectació. Una és 16 momentos de mi vida, amb la diva alemanya Ingrid Caven, i l'altra és la provocadora Roques Roges, de Bruno Dumont, que protagonitzen nens que es comporten com adults. Als esports, quin és el titular destacat, Ricard?
2: Avui comencen a disputar-se els primers partits

0: de la nova edició de la Champions femenina de futbol. Demà serà el torn per al Barça, que rebrà al París el Johan Cruyff. Podria tornar Irene Paredes a la convocatòria. Una altra jugadora blaugrana, Cata Coll, serà entrevistada aquest vespre al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio.
1: I pel que fa al temps, tarda assolellada i càlida, tot i que respecte d'ahir han baixat un parell de graus. Moltes màximes entre els 27 i els 32 graus i les més altes prop dels 35. Alguna nuvolada cap al prelitoral central i aquesta matinada, a les 2 i 5 minuts, començarà oficialment la tardor. Això sí, mantindrem els propers dies el temps d'estiu. Cinc i 33 minuts, el Constitucional es decanta per amnistiar els líders del procés per la malversació i aplana el retorn de Carles Puigdemont aquesta mateixa tardor. El Tribunal ha frenat l'últim intent per boicotejar l'amnistia i d'aquí a 15 dies dictarà la primera sentència que obligarà el Suprem a aplicar la llei. Madrid, Paula Brujats.
2: Últim obstacle superat. La majoria progressista del Constitucional s'ha imposat i ha fet descarrilar els plans del magistrat conservador José María Macías, contrari a amnistiar Jordi Turull. La majoria del Constitucional nega que el referèndum suposés un enriquiment personal per als líders del procés i a partir d'avui s'encarrila l'amnistia per a tots ells. El ple del TC ho votarà el 6 d'octubre i en sortirà la primera sentència que obligarà el Suprem a aplicar la llei. Pablo Llarena haurà deixat que l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont i el retorn a Catalunya pot arribar el mes que ve, segons el seu advocat Gonzalo Boyer, en declaracions a TV3.
3: Yo creo que la fecha la va a poner el juez Llarena, básicamente cuando él dicte la resolución que tenga que dictar. Una vez que esté la sentencia del juez Llarena, la analizaremos y a partir de ahí el presidente tomará la decisión personal y política que corresponda, ¿no?
2: També s'haurà d'aixecar l'ordre de detenció contra Toni Comín i Lluís Puig. Aquest últim, però, és molt més prudent sobre quan podrà tornar, n'ha parlat a Televisió Espanyola.
4: No em ve de 15 dies, ni de 15 mesos, ni de res. I m'agradaria veure amb quina celeritat i contundència serà aquesta sentència constitucional i amb quina ho aplicarà el Suprem.
2: Dos anys i mig més tard s'aclareix el futur dels líders del procés. La decisió final, però, continua en mans dels jutges Llarena i Marchena, tot i que el seu entorn admet que poc més s'hi podran resistir. Amb la sentència del Constitucional del 6 d'octubre, Marchena també haurà d'aixecar la inhabilitació dels exconsellers Junqueras, Turull, Bassa i Romeva, tot i que l'aplicació definitiva de l'amnistia per a tots els líders del procés pot trigar una mica més.
1: Doncs bé, Junts per Catalunya veu en l'aval del Tribunal Constitucional a l'amnistia una desautorització absoluta als jutges del Suprem que fan, diuen, activisme polític. Seu de Junts, Jordi Corbalan.
5: El número 2 de Junts, Jordi Turull, diu que la decisió arriba tard, però que és una desautorització en tota regla la politització del poder judicial per reprimir l'independentisme.
6: Per primera vegada hi ha una desautorització absoluta del Tribunal Constitucional cap a tots aquells jutges i magistrats que han preferit fer política, activisme polític, en comptes de complir el seu deure d'aplicar la llei, una llei que és molt clara com és la llei d'amnistia.
5: I ha estat especialment dur amb el jutge Llarena.
7: Jo crec que el que s'hauria d'intentar confondre el paisatge, decidir si la seva vocació era l'acertada, deixar de fer de justicier i si vol fer de jutge el que hauria de fer és ja anticipar-se i no esperar el 6 d'octubre a prendre decisions i deixar de fer política.
5: El número 2 de Junts confessa que no les tindrà totes amb el Suprem fins que vegi Puigdemont aquí.
6: I fins que no veiem passejant pels carrers d'aquí del Principat de Catalunya el president Puigdemont, el conseller Lluís Puig i el conseller Comín, doncs per nosaltres no podrem parlar en cap cas d'allò que alguns titulars diuen que ja s'ha aplicat, doncs, la llei d'amnistia.
5: Sobre quan i com tornarà, diu que només ho sap l'expresident.
1: Per la seva banda, Esquerra Republicana demana celeritat en l'aplicació de l'amnistia. En un tuit, el president dels Republicans, Oriol Junqueras, diu que ja no hi ha excuses i marca el 6 d'octubre com l'inici per restituir els drets polítics i perquè els exiliats puguin tornar a Catalunya. Òmnium Cultural demana els nous passos de l'amnistia al Constitucional i reclama obrir un nou cicle en què s'abordi, segons l'entitat, el conflicte polític entre Catalunya i la resta de l'Estat. Des dels comuns exigeixen al Suprem que faci cas al Constitucional quan decideix que els casos de malversació també són amnistiables i el PNB també aplaudeix que l'aplicació de l'amnistia als líders del procés estigui ara més a prop.
8: 3Cat Info.
1: 5 i 36 minuts, més qüestions. El govern impulsarà al llarg de l'any que ve una llei per prohibir l'accés a la intel·ligència artificial als menors de 14 anys. Ho vol fer en l'àmbit educatiu, però també fora d'aquest, per intentar pal·liar-ne els efectes a la societat i encara més en plena crisi educativa. És la recepta principal a banda de la recuperació de la lectura. Barcelona, Unitat Mòbil, amb Xavier Cussó i Maria Costa. Endavant.
9: A l'inici de curs, el Departament d'Educació ja va obrir aquest meló i avui el president de la Generalitat, Salvador Illa, n'ha avançat les primeres mesures. La principal, que la prohibició de la intel·ligència artificial fins als 14 anys estigui reflectida en un marc legal i, per tant, no deixar el pes de la salut, diu, de les criatures a les mans de les famílies. Un avantprojecte de llei que hauria d'estar enllestit al març de l'any que ve.
10: Podem ser la primera comunitat autònoma d'Espanya que disposi d'un model propi de benestar digital de la infància i de l'adolescència. Prohibir els mòbils a l'educació obligatòria i ús de la intel·ligència artificial a les escoles fins als 14 anys. Voldríem dotar-nos d'un marc legal sòlid, fiable i permanent, que no tingui vocació de continuïtat, i per tant convertir les recomanacions que estiguin dins de l'àmbit de les nostres competències i del nostre àmbit de responsabilitat en llei.
9: També recuperar la lectura i els llibres de text a les escoles, tot plegat tenint en compte el diagnòstic que el govern ha presentat avui després d'actualitzar la guia sobre usos digitals en la infància i l'adolescència en l'impacte en la salut de l'abús de les pantalles. Ho explicava Lluïsa Conejos, subdirectora d'Addiccions de la Secretaria de Salut Pública.
11: Aquest ús problemàtic té un impacte, té a veure amb la son, amb l'activitat física, amb la salut mental, amb l'autoimatge, amb les relacions socials, a l'exposició de continguts inadequats, amb la privacitat, també a desenvolupar conductes de risc.
9: I és que després de revisar 700 articles científics, la guia avisa que els efectes ja comencen entre els 0 i els 6 anys, per exemple, amb problemes relacionats amb l'aprenentatge, miopia, augment de pes o càries, uns símptomes que s'amplien encara més durant l'adolescència, en què un de cada 4 adolescents té addicció a internet. Els joves passen de mitjana 5 hores diàries connectats i al cap de setmana fins a 7 dediquen 2 hores al dia només a les xarxes socials i més del 80% dels nens i nenes ja tenen mòbil abans dels 12 anys.
1: Gràcies, Maria. Seguim ara amb més qüestions.
8: 3CAT Info.
1: Donald Trump es mostra optimista i creu que els Estats Units arribaran a un acord amb l'Iran després de les eleccions de mig mandat per aturar la guerra. Ho ha dit durant el discurs que ha pronunciat a l'Assemblea General de les Nacions Unides i en què també ha fet gala, diu, de la bona situació del seu país. Nova York, Oriol Serra.
12: Tal com s'esperava, Donald Trump ha fet un discurs en clau domèstica molt semblant als que fa a la campanya electoral que hi ha en curs als Estats Units. Trump ha aprofitat l'aparador de l'Assemblea General de les Nacions Unides per exposar tot el que considera que ha assolit: reducció de la pobresa, creació d'ocupació, i fins i tot ha assegurat que els afroamericans i els llatinoamericans estan millor que mai en aquest país. El president nord-americà ha parlat de bonança econòmica sense precedents, i pel que fa a l'Iran ha repetit que és un país sense capacitat militar i amb una inflació de 300%. Un Trump que ha vaticinat un acord amb l'Iran després de les eleccions de mitja legislatura al Congrés dels Estats Units.
13: S'arribarà a un acord amb l'Iran que li permeti reconstruir-se i convertir-se en un país molt més gran del que ha estat mai? O bé aniquilo la República Islàmica ràpidament sense donar-li mai l'oportunitat de tornar a matar i destruir persones i països? Però crec que arribarem a un acord just després de les eleccions.
12: Donald Trump també ha apuntat a un possible acord de pau entre Rússia i Ucraïna. Per cert, la delegació cubana ha abandonat l'Assemblea General de les Nacions Unides quan Trump ha començat a atacar el país i a insinuar un canvi de règim a l'illa.
1: 5:40, canviem de qüestió. Sílvia Orriols rectifica la seva número 2 al Parlament, que aquest matí ha votat a favor de retirar la sanció a un diputat de Vox per haver titllat Lluís Companys d'assassí. En una piulada a les xarxes, la líder d'Aliança Catalana ha afirmat que Rosa Maria Sobirana s'ha equivocat a la Junta de Portaveus i que el seu partit no tolera el que Vox va dir del 123è president de la Generalitat afusellat pel franquisme. La polèmica s'ha fet gran quan Joan Garriga, el parlamentari a qui s'està expedientant, ha sortit a donar les gràcies al partit de l'alcaldessa de Ripoll per haver-li fet costat.
14: Agraïm el suport que hem rebut del Partit Popular i d'Aliança Catalana. La resta no.
1: I encara ha anat a més quan la resta de partits s'han abraonat contra Aliança, com ara la CUP. Sentim el diputat Dani Cornellà.
15: Novament, Aliança Catalana s'ha posat al costat de l'espanyolisme i el feixisme per atacar la història i la memòria del nostre país.
1: La relliscada de Sobirana ha generat força malestar dins de la seva formació, que diu que enviaran un escrit a la mesa per fer constar la rectificació. Amb tot, però, els tràmits per sancionar Joan Garriga no s'aturen. Els fets es remunten a l'homenatge que el Parlament va fer l'any passat al president Companys. Vox va penjar a les finestres del seu despatx, ubicades al pati on es feia l'acte, cartells on s'hi podia llegir Lluís Companys assassí.
8: 3CAT Info.
1: I el Departament de Drets Socials planteja la possibilitat de traslladar

0: residències per poder climatitzar-les del tot. Recordem que el govern invertirà més de 58 milions d'euros en els centres públics i donarà ajudes a les concertades perquè s'adaptin a les altes temperatures. El conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, ha visitat aquest migdia la residència assistida Ramon Berenguer a Santa Coloma de Gramenet, on ja s'ha fet la inversió de 2,5 milions d'euros per climatitzar l'espai. Allà hi ha en David Àngela.
1: Climatitzar totes les dependències, incloses les habitacions, per garantir el confort dels residents és el repte que es planteja davant el canvi climàtic al departament, que contempla fins i tot el desplaçament d'aquestes residències que no es puguin climatitzar. Raül Moreno és el conseller de Drets Socials i Inclusió.
2: Tenim 17 en aquestes situacions, estem mirant si estructuralment algunes d'aquestes tenim alguna altra manera de climatitzar-les, que no sigui amb els mecanismes habituals, i en alguns altres casos haurem de plantejar canviar la seva ubicació i passar a altres edificis que siguin més moderns. No tenim algunes residències de fa molts anys i, per tant, inevitablement això havia de passar. No? Potser amb el pla clima ens adonem de quines són algunes d'aquestes que haurien de passar i farem l'estudi, però de moment el que volem és que les que existeixen puguin tenir el clima preparat pel 2031.
1: El departament també concedirà ajuts a les residències concertades per adaptar-se a aquesta necessitat. Segons la conselleria, les residències que no hagin climatitzat els seus espais abans del 2031 podrien perdre el concert i això podria fer desaparèixer algunes places públiques.
0: I l'Ajuntament de Barcelona augmentarà la taxa turística als creueristes d'escala fins als 24 euros el 2030. L'increment, que s'anirà aplicant de manera gradual, s'ha aprovat aquest matí provisionalment durant la Comissió Extraordinària d'Economia. En canvi, el que no s'ha aprovat és augmentar l'IBI als hotels amb més valor cadastral. Aquest matí es votava la modificació de 2 punts de les ordenances fiscals. Primer es volia incrementar l'IBI als hotels de luxe, els més grans, també l'impost sobre activitats econòmiques i l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Però no ha tirat endavant, entre altres, perquè els comuns s'han abstingut i la proposta només ha rebut el suport del PSC i Esquerra. Jordi Valls és el regidor d'Economia i Marc Serra, el portaveu dels comuns.
3: En un context on les valoracions patrimonials dels hotels augmenten, on 2/3 parts d'aquests hotels que estan afectats no són propietat dels hotels, sinó de fons d'inversió, i on els actius hotelers en aquesta ciutat s'han multiplicat a vegades per 2, i també s'ha multiplicat el preu de l'habitació d'una forma substancial, no és de justícia social augmentar la fiscalitat d'aquest sector.
4: L'alcalde de Collboni ens porta unes ordenances fiscals sense negociar-les, sense parlar-les, sense incorporar cap de les propostes que el nostre grup ha posat sobre la taula.
0: El segon punt sí que s'ha aprovat, aplicar un recàrrec, com dèiem, a la taxa turística que ja paguen els creueristes d'escala, els que fan una parada de menys de 12 hores a la ciutat. L'increment serà progressiu fins a arribar als 24 euros el 2030 i aquest punt ha comptat amb el suport d'Esquerra i Junts. Tres quarts de 6 de la tarda, obrim ara l'àrea de servei. Comencem, com sempre, consultant quin és l'estat a les carreteres a aquesta hora. Mariluz García, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. Doncs encara complicacions a les principals vies d'accés a Barcelona. L'AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit sud. Al lateral, la B30 també a Barberà en direcció Tarragona, Bellaterra, direcció Girona. La mateixa AP7 a Mollet del Vallès en sentit nord. C17 a Parets del Vallès per anar cap a Barcelona. C59 entre Palau-Ciutat i Caldes de Montbui en tots dos sentits, però sobretot en sentit nord. A la C58, autopista del Vallès, i la C33, aturats al tram final d'entrada a Barcelona entre Montcada i el Nus de la Trinitat. A l'altre extrem, autopista B23 d'Esplugues, a l'entrada per la Diagonal. Autovia 2, a l'altura de Cornellà, direcció Lleida. C32 sud, autopista del Garraf, a l'altura de Sant Boi, direcció Castelldefels. I pel que fa a les rondes de Barcelona, congestionada la ronda a dalt entre Pedralbes i Vallcarca, també d'Horta a Canyelles, sentit Besòs. Ronda litoral entre passeig de la Zona Franca i al port, també de Sant Adrià a Santa Coloma, sentit Besòs, i entre Poble Nou i la Barceloneta, direcció Llobregat. A l'extrem sud de la Gran Via, aturants des de l'Hospitalet a l'altura de Fira Gran Via i fins pràcticament plaça Espanya de Barcelona, sobretot en direcció d'entrada. I al transport públic, els autobusos de Barcelona recuperen la normalitat de forma progressiva després que a les 5 d'aquesta tarda s'ha acabat la jornada de vaga del personal. Més informació al punt de les 6.
0: Gràcies, fins ara.
5: Fins ara.
0: El temps. Amb la Gemma Puig.
6: Poques novetats aquesta tarda, mantindrem l'estabilitat. Sí que hi ha alguna nuvolada que ha anat creixent cap a sectors del prelitoral central, Camp de Tarragona, però també cap al nord-est, comarques entre Barcelona i Girona, nuvolades inofensives. En un dia càlid, però una miqueta menys que no pas ahir. Igualment, però, els valors més alts toquen aquests 35 graus al Dover, 34 a Vinebre, 33 a Espolla o 33 a Tremp. La majoria de comarques, doncs, amb aquestes temperatures entre els 27 i els 30 graus. Estabilitat estabilitat, sol durant bona part de la tarda i també durant la nit i matinada. Aquesta matinada, que començarà oficialment la tardor quan passin 5 minuts de les 2 de la matinada. Una tardor que ens portarà, de moment, temps molt estiuenc. Un dimecres al matí, amb pocs canvis, amb unes temperatures un pèl més baixes, ambient més fresc cap a comarques interiors, Catalunya central, contrast entre el dia i la nit, inversió tèrmica matinal un pèl més marcada, alguna boirina matinal, algun núvol baix cap a sectors de la Catalunya central o també cap a l'extrem sud del litoral, però la resta sol i un sol que es mantindrà durant tot el dia. Al migdia les temperatures podran pujar una miqueta més.
7: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: 5:48, l'alcalde de l'Ampolla, Francesc Aras, ha presentat la renúncia després de 16 anys al capdavant de l'Ajuntament del Baix Ebre. Diu que la seva decisió no té res a veure amb la causa oberta al jutjat de Tortosa per suposades irregularitats en l'adjudicació de contractes municipals. Tarragona, Ricard Boigas.
8: Bona tarda. El número 2 de Junts, Víctor Colomina, serà el nou alcalde. Francesc Aras ha dit a l'ACN que la decisió és fruit d'una llarga reflexió i el procés judicial obert no hi ha tingut res a veure.
9: No ha condicionat absolutament res. No he comès cap delicte, estic molt tranquil. La meva decisió ja va ser presa abans d'acabar l'any del 2025.
8: Ara se continuarà com a primer tinent d'alcalde. Ricard Boigas, Catalunya Ràdio, Tarragona.
0: I avui han començat els treballs d'urgència per treure els arbres cremats pel foc a les Gavarres al juliol. S'estan netejant un total de 12 hectàrees de terreny a banda i banda de la carretera de la Ganga per evitar que alguns d'aquests arbres puguin caure al vial i evitar l'erosió del terreny. Anem a la Bisbal d'Empordà, Pau Bartrolí.
10: Els operaris han començat aquest matí a talar els arbres amb motosserres. Els treballs, que han de durar 2 mesos, s'estan efectuant a la carretera de la Ganga, que uneix la Bisbal d'Empordà amb Calonja, uns metres més amunt d'on va començar el foc. En paral·lel, s'ha començat a redactar el pla de restauració de tota la zona afectada per definir les actuacions dels propers anys. Quim Gombau, gerent del Consorci de les Gavarres, explica que poden passar ben bé 30 o 40 anys fins que el bosc recuperi el seu potencial.
11: A tornar-lo a veure semblant en el que era, doncs, evidentment, porta unes dècades, perquè el creixement dels arbres són espècies de creixement lent, el suro especialment, i en els llocs on s'hagin de tallar, abans no tinguem una coberta arbòria semblant a la que teníem, doncs passaran tranquil·lament 30 o 40 anys.
10: També s'està treballant perquè no quedi cap finca a la zona sense gestionar i, per tant, sense prevenir incendis.
0: I us expliquem també que hi ha hagut una troballa inesperada al jaciment del castell de Cervera, a la Segarra. Hi han localitzat 8 petjades de fa 30 milions d'anys. Podrien ser d'un avantpassat dels cavalls i els ases. Lleida, Noelia Casas.
12: El més singular és el bon estat de conservació d'aquestes petjades, tot i que s'han trobat en un espai que s'ha anat modificant al llarg dels segles. Ara s'analitzaran per saber en més detall quina espècie les va deixar. Àngel Galobart és paleontòleg i director del Museu de Conca d'Allà.
13: Podria ser un paleotèrit, que és un tipus d'avantpassat dels cavalls, d'una mida més petita que un cavall. Es veu perfectament, doncs, l'amplada que té aquest rastre i també l'amplada que té el pas de les passes. Això està bé.
12: Fa 30 milions d'anys aquesta zona de la Segarra era molt diferent de com la coneixem actualment, i és que a l'època de l'Oligocè bona part d'aquest territori estava cobert d'aigua. Això explicaria que hi quedessin petjades.
13: Tota la part de l'est de la Noguera, nord de l'Urgell, la Segarra i també el Solsonès, doncs era la vora d'un llac, d'un mar interior, ara a l'Oligocè, i que quedaven, doncs, aquestes vores on podia quedar marcada el que seria el pas dels animals. Algunes es perdien perquè després es tornaven a mullar i d'altres, com en aquest cas, quedaven fossilitzats.
12: Les petjades s'han trobat en un jaciment d'època medieval, tot i que la zona havia estat poblada molts segles abans.
14: El que ens surt, el que ens surt.
0: I atenció als fans d'Ogues Grasses, perquè el grup ha alliberat un últim paquet d'entrades pels 4 concerts de comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, programats pels dies 5, 7, 9 i 10 d'octubre. Són localitats que s'han pogut posar a la venda un cop ajustada la configuració definitiva de l'escenari. La banda osonenca tancarà la seva trajectòria amb aquesta sèrie d'actuacions, per les quals ja s'havien venut 220.000 entrades. Les noves localitats ja es poden adquirir als canals oficials.
7: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3cat Info.
0: Parlem ara de cinema perquè Albert Serra està molt present aquests dies al Festival de Sant Sebastià i ha presentat 16 Momentos de mi vida, la gravació d'un concert de la diva alemanya Ingrid Caven, que ha dirigit ell mateix, i també Roques Roges, de Bruno Dumont, que ha produït. Són dues pel·lícules que han aixecat força expectació. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga. La petite.

El concert de Caven el va gravar perquè no va quedar satisfet del disc que va fer amb ella, juntament amb la banda de les seves pel·lícules, Els Molt Forts. És una gravació fosca i tenebrosa que destaca sobretot la veu i la

0: de 5 i 6 anys que es comporten com adults. Una nova cinta del director de Petit Cancan, provocadora, incòmoda, políticament incorrecta i hipnòtica.
1: Sí, bueno, té això. És que els nens tenen algú que no t'encansaries mai de mirar-los, perquè com que són tan espontànies, saps sempre tots els gestos, les reaccions, no? És una cosa que no cansa de mirar, perquè és com veure un animalot.
0: Finalment, ens ha confirmat que l'esperada Out of This World, la seva pròxima pel·lícula de ficció, estarà a punt l'any vinent.
1: Coses de Palacio van despacio i tot el bo es fa esperar. Sí que puc garantir que serà molt bona, que serà d'entrada la pel·lícula més original de l'any, ja t'ho dic ara, amb els actors més bons, també t'ho dic ara, amb la millor escena final de tot el cinema recent, també t'ho dic ara, que més vos. Amb totes aquestes promeses val la pena esperar una mica més, no?
0: Els intèrprets protagonistes són Riley Keough, neta d'Elvis Presley, i F. Murray Abraham, el famós Salieri de la pel·lícula Amadeus.
2: Thank you. Merci.
3: I abans dels esports us expliquem que el nou director del Museu d'Art Contemporani de Barcelona, Valentín Roma, s'ha proposat augmentar l'afluència del públic al MACBA amb un projecte que tindrà una veu pròpia, progressista i basat en els continguts. El curador d'art ha presentat avui el seu projecte per al museu que dirigirà durant els pròxims 5 anys. Els membres del patronat del MACBA han presentat Valentín Roma com un intel·lectual de barri per la sofisticació del seu pensament artístic i alhora la seva capacitat de connectar amb el públic. El fins ara director de la Virreina Centre de la Imatge ha reivindicat la feina de les anteriors direccions, però no s'ha estat de criticar les xifres de visitants que té el MACBA.
4: El MACBA és els seus continguts i està clar que els continguts del museu no estan funcionant. I tenim que canviar els continguts, canviar l'enfoc del que proposa el museu a la seva audiència.
3: Roma ha explicat també com dotarà de veu pròpia el nou MACBA.
4: Hi ha museus que s'articulen al voltant d'una idea de màrqueting, al voltant d'una obra estel·lar, al voltant d'un target de visitants. El MACBA, no. El seu projecte museístic, les seves exposicions, les seves publicacions, són el cor i el centre d'aquest museu.
3: El nou director del MACBA ha exposat l'orientació general del projecte sense concretar els eixos temàtics i els continguts expositius que explicarà en els pròxims mesos.
5: Esports.
3: Fins a les 6 de la tarda, repassem l'actualitat esportiva amb Enric Arisidro. Bona tarda.
6: Bona tarda, Agustí. Avui torna la Champions femenina de futbol amb els 5 primers partits de la primera jornada de la fase Lliga. Els dos primers són el Bayern de Múnich, Manchester City i l'Inter Haken de Noruega, que començaran a 6:45 i a partir de les 9, Arsenal Q, Juventus, Benfica i Real Madrid Paris Saint-Germain. El Barça, que és el vigent campió de la competició, debutarà demà a les 9 del vespre rebent el París francès amb el possible retorn d'Irene Paredes. Són dubte, en canvi, Quique Nazaret i Vicky López, mentre que són baixa segura, Laia Aleixandri i Van Aston. Tampoc es preveu la tornada d'Aitana Bonmatí. Recordem que, a més, Aixa Càmara i Carla Júlia estan concentrades amb la selecció espanyola sub-20. Tot i les sortides de pes d'aquest estiu, l'entrenador del Barça, Pere Romeu, creu que mantenen un bon nivell en tots els àmbits.
7: Seguim tenint les millors jugadores del món, hem incorporat bé aquest mercat d'estiu, seguim tenint un equip super, super competitiu, hi ha moltíssima unió dintre del vestuari, hi ha unió amb junta directiva, hi ha unió amb direcció esportiva, anem tots totalment alineats i tot el que s'ha fet fins ara està molt bé, però jo ja m'he oblidat, així que ens anem a centrar en aquesta temporada i centrar-nos en el que ens ve, que segur que si seguim alineats i seguim de la mà tots i totes juntes, segur que donarem molt a parlar.
6: Abans del debut blaugrana en aquesta nova edició de la Champions, el programa Tot Costa de Catalunya Ràdio emetrà aquest vespre una entrevista amb la portera Cata Coll. En un moment de la conversa, la mallorquina exposa quin creu que serà el podi per la pilota d'or femenina.
8: Jo, Patrick, que guanyés, crec que la Patrick havia de fer un any increïble l'any passat, també la ficaria, i Alexia Botella. Jo crec que seria tres jugadores que m'agradaria que estiguessin allà.
5: 3CAT Info.
6: A la primera divisió masculina de futbol, el Madrid ha comunicat que Fede Valverde té un esquinç de grau 3 al turmell esquerre i és dubtós per jugar en la represa de la Lliga contra el Villarreal d'aquí gairebé 3 setmanes. Mentrestant, a l'Espanyol, i davant aturada pels partits de seleccions, l'entrenador Manolo González ha donat 6 dies de festa als jugadors i no tornaran als entrenaments fins dilluns vinent, dia 28 de setembre, amb la mirada posada en un partit amistós que jugaran el divendres 2 d'octubre contra l'Ipswich Town a l'RCD Stadium a porta tancada. Pel que fa al Barça, l'equip blaugrana s'ha entrenat avui amb 6 jugadors del primer equip: Alejandro Valde, Brian Fariñas, Gavi, Gabriel Jesús, Stensne i Gerard Martín, a més d'Eder Aller, del filial. Recordem que 17 jugadors del Barça han marxat aquestes setmanes amb les seves seleccions i que 3 jugadors més estan lesionats: Christensen, Verdaggi i Frenkie de Jong. A tot això, dijous comença la UEFA

0: Nations League amb els primers partits de la primera jornada. Entre d'altres, destaca el debut del terrassenc Xavi Hernández com a seleccionador neerlandès. S'enfrontarà a un altre debutant, el nou seleccionador alemany Jürgen Klopp.
1: Many of the staff are from Netherlands.
2: Una bona part del meu cos tècnic és neerlandès i n'estic molt content perquè són gent molt directa i honesta i jo prefereixo això. Estic molt content i còmode. Sóc al millor lloc on podria ser. És perfecte per a mi. Ara només ens falta competir i obtenir resultats, cosa que no serà fàcil, tot i que estem preparats pel repte.
1: Will be not easy, but I'm ready for the challenge.
0: Encara en futbol, Luis Blanco s'ha representat avui com a nou entrenador de l'Europa. L'equip gracienc va anunciar ahir la destitució del tècnic Josep Maria Gené després de 4 jornades de Lliga. L'Europa ara mateix és penúltima a la classificació de la Primera Federació amb només un punt. Blanco va dirigir l'Atlètic Balears i l'Espanyol en diferents categories.
3: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
0: A Montreal, al Canadà, les catalanes Paula Blas i Mireia Benito han finalitzat sisenes en la contrarrellotge mixta amb un temps de 52 minuts i 43 segons per completar els 40 quilòmetres d'avui. Han format part de l'equip espanyol, juntament amb Héctor Álvarez, Iván Romeo, Pablo Castrillo i Sandra Alonso. La medalla d'or ha estat per l'equip italià. A afegir també que en motor el pilot de MotoGP Joan Mir es perdrà 2 curses més del Mundial. El balear, campió mundial el 2020, serà baixa als grans premis del Japó i d'Indonèsia per prescripció mèdica. Mir va haver de plegar a San Marino, ja va ser baixa aquest cap de setmana a Àustria, per un quadre de debilitat pel qual s'està fent proves. I en tennis, avui comença la fase final de la Copa Billie Jean King a Shenzhen, a la Xina. L'equip espanyol amb la catalana Marina Bassols debuta demà contra el Kazakhstan. A més de Bassols, la número 129 del rànquing de la WTA, també formen part de l'equip espanyol femení de tennis, la tenista de la Vall d'Uixó, Sara Sorribas, Caitlin Quevedo i Jessica Bouzas.
3: Trescat Info.
4: Les 6, bona tarda. I a aquesta hora d'entrada fem un cop d'ull ràpid a la situació de la mobilitat al país. Equip viari, Mariluz García.
5: Bona tarda, destaquem les cues de la T11 a l'altura de Reus en direcció Falset i a l'àrea de Barcelona l'AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit sud, la C58 i la C33 entre Montcada i l'entrada de Barcelona pel Nus de la Trinitat i les dues rondes de Barcelona en sentit Besòs, sobretot la ronda a dalt.
4: La majoria progressista del Tribunal Constitucional es decanta per aplicar l'amnistia als líders de l'1 d'octubre i acosta la tornada de Carles Puigdemont. La votació decisiva serà el 6 d'octubre, que obligarà el Suprem a aixecar les ordres de detenció dels exiliats. Junts veu la resolució del Constitucional com una desautorització als jutges i per Esquerra Republicana els tribunals ja no tenen excuses per aplicar la llei. Els Estats Units firmen l'acord amb Dinamarca i Groenlàndia per augmentar la seva presència militar a l'illa. La líder danesa i el primer ministre groenlandès diuen que amb el pacte mantenen la sobirania i el dret d'autodeterminació del territori i a la vegada milloren la seguretat de l'Àrtic. Donald Trump creu que els Estats Units arribaran a un acord amb l'Iran després de les eleccions de mig mandat per aturar la guerra. Ho ha dit durant el discurs que ha pronunciat a l'Assemblea General de les Nacions Unides i en el qual també ha tret pit, ha dit, de la bona situació del país. A Catalunya, el govern vol prohibir l'accés a la intel·ligència artificial als menors de 14 anys. L'executiu impulsarà al llarg de l'any que ve una llei per intentar minimitzar els efectes de la IA en el món educatiu. També s'aposta per recuperar les lectures obligatòries per als joves i així millorar les dades de comprensió lectora. I Barcelona acull fins demà el congrés AI Summit, que arriba en ple debat mundial sobre els riscos de la intel·ligència artificial. La Generalitat ho veu com una oportunitat per posicionar Catalunya com un pol digital del sud d'Europa, mentre que les entitats socials es manifesten en contra dels megacentres de dades. Troballa inesperada al jaciment del Castell de Cervera, a la Segarra, i han descobert 8 petjades que els experts creuen que tenen uns 30 milions d'anys.

0: anys. Sembla que les va fer un avantpassat dels cavalls actuals. I també us explicarem que Albert Serra presenta al Festival de Sant Sebastià dues pel·lícules que han aixecat força expectació. Una és 16 Momentos de mi vida, amb la diva alemanya Ingrid Caven, i l'altra és la provocadora Roques Roges, de Bruno Dimond, que protagonitzen nens que es comporten com adults.
1: Esports.
2: Avui es juguen els primers partits de la nova edició de la Champions femenina de futbol. Demà debutarà el Barça, el vigent campió, rebent el París. Podria tornar Irene Paredes a la convocatòria. Una altra jugadora blaugrana, Cata Coll, serà entrevistada aquest vespre al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio. Encara en futbol, Luis Blanco el presentaran avui com a nou entrenador de l'Europa, mentre que en ciclisme, les catalanes Paula Blas i Mireia Benito han finalitzat sisenes en la contrarrellotge mixta per equips del Mundial de Montreal al Canadà. L'or ha estat per Itàlia.
0: I som a l'última tarda de l'estiu astronòmic, amb cel clar i només alguna nuvolada al prelitoral. Les màximes han baixat una mica respecte d'ahir, però igualment moltes arribaran a valors entre els 27 i els 32 graus. Les més altes, 35 graus, han estat a l'Ebre. Aquesta matinada, a les 2:05, començarà oficialment la tardor, però els propers dies mantindrem el temps d'estiu.
1: 3CAT Info.
0: Passen ara mateix 4 minuts de les 6 de la tarda. Soc en Joan Vilaplana, us acompanyaré en aquesta propera hora informativa a la sintonia de 3CAT Info fins al punt horari de les 7 de la tarda.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Som-hi. El Constitucional es decanta per amnistiar els líders del procés per la malversació i aplana el retorn de Carles Puigdemont aquesta mateixa tardor. El tribunal ha frenat l'últim intent per boicotejar l'amnistia i d'aquí 15 dies dictarà la primera sentència que obligarà el Suprem a aplicar la llei. Madrid, Paula Brujats.
3: Últim obstacle superat. La majoria progressista del Constitucional s'ha imposat i ha fet descarrilar els plans del magistrat conservador José María Macías, contrari a amnistiar Jordi Turull. La majoria del Constitucional nega que el referèndum suposés un enriquiment personal per als líders del procés i a partir d'avui s'encarrila l'amnistia per a tots ells. El ple del TC ho votarà el 6 d'octubre i en sortirà la primera sentència que obligarà el Suprem a aplicar la llei. Pablo Llarena haurà d'aixecar l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont i el retorn a Catalunya pot arribar el mes que ve, segons el seu advocat Gonzalo Boyer, en declaracions a TV3.
4: Yo creo que la fecha la va a poner el juez Llarena, básicamente cuando él dicte la resolución que tenga que dictar. Una vez que esté la sentencia del juez Llarena, la analizaremos y a partir de ahí el presidente tomará la decisión personal y política que corresponda, ¿no?
3: També s'haurà d'aixecar l'ordre de detenció contra Toni Comín i Lluís Puig. Aquest últim, però, és molt més prudent sobre quan podrà tornar, n'ha parlat a Televisió Espanyola.
5: No em ve de 15 dies, ni de 15 mesos, ni de res. I m'agradaria veure amb quina celeritat i contundència serà aquesta sentència del Constitucional i amb quina ho aplicarà el Suprem.
3: 2 anys i mig més tard s'aclareix el futur dels líders del procés. La decisió final, però, continua en mans dels jutges Llarena i Marchena, tot i que el seu entorn admet que poc més s'hi podran resistir. Amb la sentència del Constitucional del 6 d'octubre, Marchena també haurà d'aixecar la inhabilitació dels exconsellers Junqueras, Turull, Bassa i Romeva, tot i que l'aplicació definitiva de l'amnistia per a tots els líders del procés pot trigar una mica més.
0: Anem a les reaccions. Junts per Catalunya veu en l'aval del Tribunal Constitucional a l'amnistia una desautorització absoluta als jutges del Suprem que fan activisme polític. Seu de Junts, Jordi Corbalan.
6: El número 2 de Junts, Jordi Turull, diu que la decisió arriba tard, però que és una desautorització en tota regla la politització del poder judicial per reprimir l'independentisme.
7: Per primera vegada hi ha una desautorització absoluta del Tribunal Constitucional cap a tots aquells jutges i magistrats que han preferit fer política, activisme polític, en comptes de complir el seu deure d'aplicar la llei, una llei que és molt clara com és la llei d'amnistia.
6: I ha estat especialment dur amb el jutge Llarena.
7: Jo crec que el que s'hauria d'intentar confondre en el paisatge, decidir si la seva vocació era l'acertada, deixar de fer de justicier i si vol fer de jutge el que hauria de fer és ja anticipar-s'hi, no esperar el 6 d'octubre a prendre decisions i deixar de fer política.
6: El número 2 de Junts confessa que no les tindrà totes amb el Suprem fins que vegi Puigdemont aquí.
7: I fins que no veiem passejant pels carrers d'aquí del Principat de Catalunya el president Puigdemont, el conseller Lluís Puig i el conseller Comín, doncs per nosaltres no podrem parlar en cap cas d'allò que alguns titulars diuen que ja s'ha aplicat doncs, la llei d'amnistia.
6: Sobre

0: quan i com tornarà, diu que només ho sap l'expresident.
1: I Esquerra Republicana demana celeritat en l'aplicació de l'amnistia. En un tuit, el president dels republicans, Oriol Junqueras, diu que ja no hi ha excuses i marca el 6 d'octubre com l'inici per restituir els drets polítics i perquè els exiliats puguin tornar a Catalunya. Des dels comuns, Aina Vidal exigeix al Suprem que faci cas al Constitucional quan decideixi que els casos de malversació també són amnistiables.
2: Bueno, era la decisió esperada y esperamos que Llarena en este caso pues haga caso al Tribunal Constitucional y haga aquello que hace mucho tiempo que el Congreso de los Diputados ya le demandató, y es que hay una amnistía en este país que tiene que entrar en vigor y nada más.
1: El Partit Nacionalista Basc també aplaudeix que l'aplicació de l'amnistia als líders del procés estigui ara més a prop. I Òmnium Cultural celebra els nous passos de l'amnistia al Constitucional i reclama obrir un nou cicle en què s'abordi, segons l'entitat, el conflicte polític entre Catalunya i la resta de l'Estat.
3: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global al portal de 3CAT Info.
1: Passen ara mateix 9 minuts de les 6 de la tarda. Els Estats Units firmen l'acord amb Dinamarca i Groenlàndia per augmentar la seva presència militar a l'illa. La líder danesa i el primer ministre groenlandès afirmen que amb el pacte mantenen la sobirania i el dret d'autodeterminació del territori i milloren la seguretat de l'Àrtic. La líder danesa, Mette Frederiksen, ha recordat que l'anterior acord ha durat 70 anys i aquest pot durar sempre. Agafant les paraules de Donald Trump, Frederiksen destaca que el document firmat aporta la seguretat necessària.
4: Ens assegurem que als adversaris no se'ls permeti obtenir cap control ni augmentar la seva influència a Groenlàndia. I al mateix temps ens assegurem que hi hagi més aliats presents a l'Àrtic.
1: Trump ha precisat que ben aviat augmentaran la presència militar a la zona.
5: Iniciarem immediatament el procés de desenvolupament d'una important presència militar en els llocs adequats. Construirem dues bases militars molt importants.
1: Pel representant de Groenlàndia, Jens Frederik Nielsen, és vital mantenir una presència forta de l'OTAN a l'Àrtic. I Donald Trump es mostra optimista i creu que els Estats Units arribaran a un acord amb l'Iran després de les eleccions de mig mandat per aturar la guerra. Si no, amenaça d'aniquilar el país. Ho ha dit durant el discurs que ha pronunciat durant l'Assemblea General de les Nacions Unides i en què també ha fet gala, ha dit, de la bona situació del seu país. Nova York, Oriol Serra.
6: Tal com s'esperava, Donald Trump ha fet un discurs en clau domèstica molt semblant als que fa a la campanya electoral que hi ha en curs als Estats Units. Trump ha aprofitat l'aparador de l'Assemblea General de les Nacions Unides per exposar tot el que considera que ha assolit. Reducció de la pobresa, creació d'ocupació i fins i tot ha assegurat que els afroamericans i els llatinoamericans estan millor que mai en aquest país. El president nord-americà ha parlat de bonança econòmica sense precedents i pel que fa a l'Iran ha repetit que és un país sense capacitat militar i amb una inflació del 300%. Un Trump que ha vaticinat un acord amb l'Iran després de les eleccions de mitja legislatura al Congrés dels Estats Units.
5: S'arribarà a un acord amb l'Iran que li permeti reconstruir-se i convertir-se en un país molt més gran del que ha estat mai? O bé aniquilo la República Islàmica ràpidament sense donar-li mai l'oportunitat de tornar a matar i destruir persones i països? Però crec que arribarem a un acord just després de les eleccions.
6: Donald Trump també ha apuntat a un possible acord de pau entre Rússia i Ucraïna. Per cert, la delegació cubana ha abandonat l'Assemblea General de les Nacions Unides quan Trump ha començat a atacar el país i a insinuar un canvi de règim a l'illa.
3: 3CAT Info.
1: 3 minuts i un quart de 7 de la tarda, tornem a Catalunya. El govern impulsarà al llarg de l'any que ve una llei per prohibir l'accés a la intel·ligència artificial als menors de 14 anys. Ho vol fer en l'àmbit educatiu, però també fora d'aquest, per intentar pal·liar-ne els efectes a la societat i encara més en plena crisi educativa. Maria Costa.
7: A l'inici de curs, el Departament d'Educació ja va obrir aquest meló i avui el president de la Generalitat, Salvador Illa, n'ha avançat les primeres mesures. La principal, que la prohibició de la intel·ligència artificial fins als 14 anys estigui reflectida en un marc legal i, per tant, no deixar el pes de la salut, diu, de les criatures a les mans de les famílies. Un avantprojecte de llei que hauria d'estar enllestit al març de l'any que ve.
8: puguem ser la primera comunitat autònoma d'Espanya que disposi d'un model propi de benestar digital de la infància i de l'adolescència. Prohibir els mòbils a l'educació obligatòria i ús de la intel·ligència artificial a les escoles fins als 14 anys. Voldríem dotar-nos d'un marc legal sol i fiable i permanent, que tingui vocació de continuïtat, i per tant convertir les recomanacions que estiguin dins de l'àmbit de les nostres competències, del nostre àmbit de responsabilitat en llei.
7: També recuperar la lectura i els llibres de text a les escoles, tot plegat tenint en compte el diagnòstic que el govern ha presentat avui després d'actualitzar la guia sobre usos digitals en la infància i l'adolescència en l'impacte en la salut de l'abús a les pantalles. Ho explicava Lluïsa Conejos, subdirectora d'Addiccions de la Secretaria de Salut Pública.
9: Aquest ús problemàtic té un impacte, té a veure amb la son, amb l'activitat física, amb la salut mental, amb l'autoimatge, amb les relacions socials, a l'exposició de continguts inadequats, amb la privacitat, també a desenvolupar conductes de risc.
7: I és que després de revisar 700 articles científics, la guia avisa que els efectes ja comencen entre els 0 i els 6 anys, per exemple, amb problemes relacionats amb l'aprenentatge, miopia, augment de pes o càries, uns símptomes que s'amplien encara més durant l'adolescència, en què un de cada 4 adolescents té addicció a internet. Els joves passen de mitjana 5 hores diàries connectats i al cap de setmana fins a 7 dediquen 2 hores al dia només a les xarxes socials i més del 80% dels nens i nenes ja tenen mòbil abans dels 12 anys.
1: Gràcies, Maria. I encara sobre l'impacte de la intel·ligència artificial, el sector no para de repetir que vol un desenvolupament responsable de la tecnologia, malgrat els recels que desperta. És el que han repetit durant tot el dia al Congrés AI Summit Barcelona, que arriba en ple debat mundial sobre l'ús de la intel·ligència artificial. Núria Har.
10: El sector de la intel·ligència artificial sap que està en el punt de mira. És l'ambient que respira entre els 10.000 assistents de l'AI Summit Barcelona, que fins demà se celebra al World Trade Center. Els que impulsen la tecnologia en defensen un ús responsable i demanen confiança. També des de la Generalitat, que vol que Brussel·les instal·li a Móra la Nova una de les gigafactories d'Europa. El secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital, Albert Tort, ha dit a 3Cat Info que no es volen quedar enrere.
11: En aquesta voluntat i aquesta ambició de ser un pol digital al sud d'Europa i fer-ho des d'un ús actiu i responsable. Estem parlant no només de tecnologia, i en aquí el paper de la Generalitat i de Catalunya en el seu conjunt té un paper de lideratge clau.
10: El govern ha donat el tret de sortida al Congrés sectorial. Li dona suport sota el paraigua estratègia IA 2030, 1.000 milions d'euros públics en 5 anys, però que no tothom veu amb bons ulls. A la mateixa hora, ben a prop d'aquest congrés, al Moll de la Fusta, un centenar d'entitats socials han presentat la campanya No als megacentres de dades. Una de les seves portaveus, Clàudia Bosch, de Satem Catalunya, ha dit a 3Cat Info que demanen
12: una moratòria, aquest pla, fins que no es compleixin aquests requisits, no?, de rendiment de comptes, de transparència, de previsió de quins serien els riscos i els impactes en el territori.
10: A Catalunya hi ha 26 projectes de centres de dades que volen instal·lar-se arreu del país.
1: Passa ara mateix un minut d'un quart de 7 de la tarda. Obrim àrea de servei a la sintonia de 3Cat Info. I comencem actualitzant la situació pel que fa al trànsit i al conjunt de la mobilitat. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
13: Hola, bona tarda. Pel que fa a incidències, es fa pas alternatiu a l'N260 a Montferrer i Castellbó, a l'Alt Urgell, a causa d'un accident, segons informen des de trànsit. Per obres, aturats a la T11 a Reus, en direcció Falset, i la C17 a Gurb per anar cap a Ripoll. A l'àrea de Barcelona, pel que fa a cues habituals d'hora punta, n'hi ha a l'AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà, en sentit sud, la C58 i la C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat. La mateixa C58 entre Barberà del Vallès i Sabadell Sud en direcció Terrassa. L'AP7 de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà en direcció Barcelona-Tarragona. La B23 entre Esplugues i l'entrada per la Diagonal. Autovia 2 a Cornellà, direcció Lleida. La C32 autopista del Garraf a l'altura de Sant Boi per anar cap a Castelldefels. C17 a Parets del Vallès en sentit sud. C59 a Palau-Solità i Plegamans cap a Caldes. La la C60 a l'altura d'Argentona, en direcció Mataró, i a les rondes ja llargues cues, a la ronda de dalt, entre Esplugues i Vallcarca, també d'Horta a Canyella, sentit Besòs, ronda litoral, entre Passeig de la Zona Franca i el Port, a l'altura de la Barceloneta, de Sant Adrià a Santa Coloma, sentit Besòs, i també entre Poble Nou i la Barceloneta, direcció Llobregat. També aturats a l'extrem sud de la Gran Via, des de l'Hospitalet a l'altura de Fira Gran Via i fins passat a plaça Cerdà en direcció plaça Espanya de Barcelona. I el transport públic, recordem que els autobusos de Barcelona continuen recuperant la normalitat de forma progressiva, ja que a les 5 d'aquesta tarda s'ha acabat la jornada de vaga que ha fet el personal de la companyia. Més informació al punt de 2:15.
1: Gràcies, Mariluz. Fins després.
13: Fins ara.
1: El temps, Gemma Puig.
14: Continuarem aquesta tarda amb aquest temps estable. Només hi ha algunes nuvolades cap a sectors del prelitoral en una tarda càlida, però han baixat una miqueta les temperatures respecte ahir. Igualment, però, hem arribat als 35 graus al Dover, 35 a Vinebre, 34 al Masroig, a Seròs, 33 a Espolla, moltes màximes, la majoria d'elles entre els 27 i els 31 o 32 graus. Cel clar aquesta propera nit i matinada, que començarem oficialment la tardor quan passin 5 minuts de les 2 de la matinada, i tindrem aquest primer dia de tardor amb pocs canvis. Mantindrem l'estabilitat, les temperatures a primera hora aquest dimecres poden quedar una miqueta més baixes, ambient un pèl més fresc cap a comarques interiors, més contrast entre el dia i la nit entre aquest sector del Pirineu Prepirineu, amb sol, com a molt amb alguna boirina matinal, amb una mica de vent de nord cap a l'Empordà, i a la tarda es mantindrà aquesta estabilitat i el sol. Les temperatures tornen a recuperar aquest parell de graus, per tant, moltes màximes entre els 28 i els 31 o 32 graus, les més altes tornen a situar-se cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, tornant a tocar els 35 graus. Aquesta serà la dinàmica de temps de cara als propers dies. Molta estabilitat i fins i tot amb un repunt de la temperatura de cara a divendres.
15: Passem la setmana envoltats de notícies, de titulars, d'imatges, d'informació que no s'atura. Però per entendre bé l'actualitat, de vegades el que cal és parar. Amb els protagonistes i els millors experts, cada diumenge analitzarem l'actualitat de la setmana que deixem enrere i de la que tot just comença.
16: Vèrtex, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit, estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
17: 3CAT Info.
1: Nova ensopegada per l'oficialitat del català a la Unió Europea. El govern espanyol no ha aconseguit el suport dels socis europeus a la reunió del Consell d'Afers Generals. En un debat molt breu, 7 minuts de rellotge, han rebutjat la intenció de l'executiu espanyol de vincular el reconeixement de la llengua a l'entrada de nous països. Brussel·les, Bruno Fortea.
18: Fonts diplomàtiques asseguren a Catalunya Ràdio que en la reunió, a porta tancada, el govern espanyol ha rebut les crítiques d'Alemanya, Suècia i Lituània. Els seus ministres han expressat en privat i cara a cara la queixa que ja havien mostrat aquest matí en públic. El representant alemany es nega a condicionar l'entrada de Montenegro o Albània a la Unió Europea al fet que abans es reconegui el català.
19: Això no ha de bloquejar ni retardar l'adhesió de nous països. El procés ha de continuar, i en aquest sentit demanaria una mica més d'esperit europeu.
18: I l'opinió de Berlín importa, perquè fins ara ha estat un dels principals obstacles per aconseguir l'oficialitat del català. Els governs alemany i espanyol van crear un grup de treball per llimar les seves diferències, per ara sense resultats. La nova estratègia de Madrid de vincular el reconeixement del català amb l'adhesió de nous països encara ha irritat més alguns socis, però a l'hora de la veritat, el govern espanyol tampoc ha aclarit si el català realment seria una línia vermella per bloquejar l'entrada de Montenegro i Albània a la Unió Europea.
20: Estoy convencido de que esto va a ocurrir antes de que s'incorporen altres estats membres.
18: Més enllà del debat, a la reunió d'avui no hi ha hagut cap votació formal sobre l'oficialitat del català. Per aprovar-la caldria el suport unànime dels 27 països europeus, i això encara queda lluny.
1: Troballa inesperada al jaciment del castell de Cervera, a la Segarra. Hi han localitzat 8 petjades de fa 30 milions d'anys. Podrien ser d'un avantpassat dels cavalls i els ases. Lleida, Noelia Caselles.
21: El més singular és el bon estat de conservació d'aquestes petjades, tot i que s'han trobat en un espai que s'ha anat modificant al llarg dels segles. Ara s'analitzaran per saber més detall quina espècie les va deixar. Àngel Galobert és paleontòleg i director del Museu de Conca d'Allà.
22: Podria ser un paleotèrit, que és un tipus d'avantpassat dels cavalls,
0: d'una mida més petita que un cavall, es veu perfectament doncs, l'amplada que té aquest rastre i també l'amplada que té el pas de les passes. Això està bé.
21: Fa 30 milions d'anys aquesta zona de la Segarra era molt diferent de com la coneixem actualment, i és que a l'època de l'Oligocè bona part d'aquest territori estava cobert d'aigua. Això explicaria que hi quedessin petjades.
0: Tota la part de l'est de la Noguera, nord de l'Urgell, la Segarra i també el Solsonès, doncs era la vora d'un llac, d'un mar interior, ara a l'Oligocè, i que quedaven doncs, aquestes vores on podia quedar marcada el que seria el pas dels animals. Algunes es perdien perquè després es tornaven a mullar i d'altres, com en aquest cas, quedaven fossilitzats.
21: Les petjades s'han trobat en un jaciment d'època medieval, tot i que la zona havia estat poblada molts segles abans.
1: Parlem ara de cinema. Albert Serra està molt present aquests dies al Festival de Sant Sebastià i ha presentat 16 Momentos de mi vida, la gravació d'un concert de la diva alemanya Ingrid Caven, que ha dirigit ell mateix, i Roques Roges, de Bruno Dimont, que ha produït. Són dues pel·lícules que han aixecat força expectació. Anem cap a Sant Sebastià, Marc Garriga.
2: La petite fille chante.
22: El concert de Caven el va gravar perquè no va quedar satisfet del disc que va fer amb ella, juntament amb la banda de les seves pel·lícules, Els Molt Forts. És una gravació fosca i tenebrosa que destaca sobretot la veu i la presència de l'actriu i cantant Musa de Fassbinder. Però en declaracions a 3cat.info ha confessat que ha estat un projecte puntual.
23: No, a mi no m'interessa, és molt poc creatiu fer un concert. Vull dir, gravar un concert ni que fos, vull dir, del músic que m'agrada més del món. I no, si no estic involucrat amb la música, no té cap interès.
22: Pel que fa al film de Dumont, Les Roques Roges és una experimentació fantàstica protagonitzada per nens de 5 i 6 anys que es comporten com adults. Una nova cinta del director de Petit Cancan, provocadora, incòmoda, políticament incorrecta i hipnòtica.
23: Sí, bueno, té això. És que els nens tenen alguna cosa que no t'encansaries mai de mirar-los, perquè com que són tan espontanis, saps sempre tots els gestos, les reaccions, no? És una cosa que no cansa de mirar, perquè és com veure un animalot.
22: Finalment, ens ha confirmat que l'esperada Out of This World, la seva pròxima pel·lícula de ficció, estarà a punt l'any vinent.
23: Coses de Palacio van despacio, i tot el bo es fa esperar. Sí que puc garantir que serà molt bona, que serà d'entrada la pel·lícula més original de l'any, ja t'ho dic ara, amb els actors més bons, també t'ho dic ara, amb la millor escena final de tot el cinema recent, també t'ho dic ara, què més vols? Amb totes aquestes promeses val la pena esperar una mica més, no?
22: Els intèrprets protagonistes són Riley Keough, neta d'Elvis Presley, i F. Murray Abraham, el famós Salieri de la pel·lícula Amadeus.
24: Merci.
1: Esports. 5 minuts i arribarem al punt horari de 6:45 de la tarda. Ho farem amb la informació esportiva i amb en Ricard Isidro. Ricard, bona tarda.
25: Bona tarda, Joan. Avui torna la Champions femení de futbol amb els 5 primers partits de la primera jornada de la fase Lliga. Dos d'ells començaran d'aquí a 20 minuts. El Bayern de Múnich, Manchester City, i l'Inter de Milà, Hakan, serà a 6:45. I a partir de les 9, la resta de partits, Arsenal, Kiel, Juventus, Benfica i Real Madrid, Paris Saint-Germain. El Barça, que és el vigent campió, debutarà demà a les 9 del vespre rebent el París francès amb el possible retorn d'Irene Paredes. Són dubte, en canvi, Quique Nazaret i Vicky López, mentre que són baixa segura Lai Alexandri i Van Aston. Tampoc es preveu la tornada d'Aitana Bonmatí. I recordem que la defensa d'Eixa Càmara i Carla Julià estan concentrades amb la selecció espanyola sub-20. Tot i les sortides de pes d'aquest estiu, l'entrenador del Barça, Pere Romeu, creu que segueixen mantenint un bon nivell en tots els àmbits.
26: Seguim tenint les millors jugadores del món, hem incorporat bé aquest mercat d'estiu, seguim tenint un equip super, super competitiu, hi ha moltíssima unió dintre del vestuari, hi ha unió amb junta directiva, hi ha unió amb direcció esportiva, anem tots totalment alineats i tot el que s'ha fet fins ara està molt bé, però jo ja m'he oblidat, així que ens anem a centrar en aquesta temporada i centrar-nos en el que ens ve, que segur que si seguim alineats i seguim de la mà tots i totes juntes, segur que donarem molt a parlar.
25: Abans del debut blaugrana en aquesta nova edició de la Champions, el programa Tot Costa de Catalunya Ràdio emetrà aquest vespre una entrevista amb la portera Cata Coll. En un moment de la conversa, la mallorquina exposa quin creu que serà el podi per la pilota d'or femenina.
27: Jo, Patrick, que guanyés, crec que la Patrick havia de fer un any increïble l'any passat, també la ficaria, i Alexia Botella. Jo aquests serien tres jugadores que m'agradaria que estiguessin allà.
3: 3CAT Info.
25: El Barça masculí, per la seva banda, l'equip s'ha entrenat avui amb 6 jugadors del primer equip: Alejandro Valde, Brian Fariñas, Gavi, Gabriel Jesús, Stensne i Gerard Martín, a més d'Eder Aller del filial. Recordem que 17 jugadors del Barça han marxat amb les seves seleccions i 3 jugadors més estan lesionats: Christensen, Bardaggi i Frenkie de Jong. Mentrestant, a l'Espanyol, i davant l'aturada per aquests partits de seleccions, l'entrenador Manolo González ha donat 6 dies de festa als jugadors i no tornaran als entrenaments fins dilluns vinent, dia 28 de setembre, amb la mirada posada ja en un amistós que jugaran el divendres 2 d'octubre contra l'Ipswich Town a l'RCD Stadium, però a porta tancada. El Madrid, de la seva banda, ha comunicat que Fede Valverde té un esquinç de grau 3 al turmell esquerre i és dubtós per jugar en la represa de la Lliga contra el Villarreal d'aquí gairebé 3 setmanes. A banda d'això, el Club Blanc ha publicat un comunicat on critica les paraules d'ahir de Javier Tebas, el president de la Lliga de Futbol Professional, que valorava

0: per la derrota de diumenge del Madrid al camp de l'Atlètic de Madrid, assegurant que l'àrbitre no va tenir res a veure. A tot això, aquest dijous comença la UEFA Nations League amb els primers partits de la primera jornada. Entre d'altres, destaca el debut del tècnic terrassenc Xavi Hernández com a seleccionador neerlandès.
1: Many of the staff are from the Netherlands.
2: Una bona part del meu cos tècnic és neerlandès i n'estic molt content perquè són gent molt directa i honesta i jo prefereixo això. Estic molt content i còmode. Sóc al millor lloc on podria ser. És perfecte per a mi. Ara només ens falta competir i obtenir resultats, cosa que no serà fàcil, tot i que estem preparats pel repte.
1: Will be not easy, but I'm ready for the challenge.
0: Xavi s'enfrontarà a un altre debutant, el nou seleccionador alemany Jürgen Klopp. També en futbol, Luis Blanco serà presentat aquesta tarda com a nou entrenador de l'Europa. L'equip gracienc va anunciar ahir la destitució del tècnic Josep Maria Gené després de 4 jornades de Lliga. Ara mateix, l'Europa és penúltima a la classificació de la Primera Federació amb només un punt. Blanco va dirigir l'Atlètic Balears i l'Espanyol en diferents categories.
3: 3Cat Info. L'activitat esportiva a fons.
0: A Montreal, al Canadà, les catalanes Paula Blas i Mireia Benito han finalitzat sisenes en la contrarrellotge mixta per equips amb un temps de 52 minuts i 43 segons per completar els 40 quilòmetres. Han format part de l'equip espanyol amb Héctor Álvarez, Iván Romeo, Pablo Castrillo i Sandra Alonso. La medalla d'or ha estat per l'equip italià. En tennis, avui comença la fase final de la Copa Billie Jean King a Shenzhen, a la Xina. L'equip espanyol, amb la catalana Marina Bassols, debutarà demà contra el Kazakhstan. Si l'equip espanyol superés el Kazakhstan, a quarts de final s'enfrontaria en semifinals a la República Txeca, que ha eliminat la Gran Bretanya. També podem trobar la presència de Marina Bassols, com diem, la número 129 del rànquing de la WTA, però també hi trobem la tenista de la Vall d'Uixó, Sara Sorribas, més Caitlin Quevedo i Jessica Bofas.
4: Dos quarts de set de la tarda, esteu escoltant 3Cat Info. I a aquesta hora ens actualitzem pel que fa a la situació de la mobilitat al país. Equip Viari, Mariluz García.
5: Bona tarda, destaquem les cues a l'N 260 a Montferrer i Castellbó, on es fa pas alternatiu a causa d'un accident. També a la B23 entre Sant Just d'Esvern i Esplugues, direcció Barcelona, per una altra topada que talla un carril a la circulació, i també aturats a causa d'obres a la C-17 entre Gurb i les Masies de Voltregà en direcció Ripoll.
4: També us estem explicant que la majoria progressista del Tribunal Constitucional es decanta per aplicar l'amnistia als líders de l'1 d'octubre i acosta la tornada de Carles Puigdemont. La votació decisiva serà el 6 d'octubre i obligarà el Suprem a aixecar les ordres de detenció dels exiliats. Junts veu la resolució del Constitucional com una desautorització als jutges i per Esquerra els tribunals ja no tenen excuses per aplicar la llei. I que els Estats Units firmen l'acord amb Dinamarca i Groenlàndia per augmentar la seva presència militar a l'illa. La líder danesa i el primer ministre groenlandès diuen que amb el pacte mantenen la sobirania i el dret d'autodeterminació del territori i a la vegada milloren la seguretat de l'Àrtic. Justament el president nord-americà Donald Trump creu que els Estats Units arribaran a un acord amb l'Iran després de les eleccions de mig mandat per aturar la guerra. Ho ha dit durant el discurs que ha pronunciat a l'Assemblea General de les Nacions Unides i en el qual també ha tret pit, ha dit, de la bona situació del seu país. En aquesta segona part de l'informatiu també parlarem de pobresa energètica. Un informe de l'Aliança contra la Pobresa Energètica i Enginyeria Sense Fronteres defensa que la Generalitat té marge legal per garantir l'accés a l'electricitat a famílies vulnerables que ara no la poden contractar. D'aquí uns minuts us ho ampliem. I descobrirem el projecte del nou director del Museu d'Art Contemporani de Barcelona, Valentín Roma. El dirigirà durant els pròxims 5 anys en què s'ha proposat augmentar l'afluència de públic al museu. I quan faltin 5 minuts per les 7 de la tarda arribarà el torn de la informació esportiva. Ricard, amb quin argument destacat?
0: Doncs que avui juguen ja els primers partits de la nova edició de la Champions femenina de futbol. Demà debutarà el Barça, el vigent campió, rebent el París amb el possible retorn de la central Irene Paredes.
4: I som a l'última tarda de l'estiu astronòmic, amb cel

0: Clar, només alguna nuvolada al prelitoral. Les màximes han baixat una mica respecte d'ahir, però igualment moltes arribaran a valors entre els 27 i els 32 graus. Les més altes, 35 graus, han estat a l'Ebre. Aquesta matinada, a les 2:05, començarà oficialment la tardor, però els propers dies mantindrem el temps d'estiu. Com us dèiem, el Constitucional es decanta per amnistiar els líders del procés per la malversació i aplana el retorn de Carles Puigdemont aquesta mateixa tardor. El tribunal ha frenat l'últim intent per boicotejar l'amnistia i d'aquí 15 dies dictarà la primera sentència que obligarà el Suprem a aplicar la llei. Madrid, Paula Brujats.
1: Últim obstacle superat. La majoria progressista del Constitucional s'ha imposat i ha fet descarrilar els plans del magistrat conservador José María Macías, contrari a amnistiar Jordi Turull. La majoria del Constitucional nega que el referèndum suposés un enriquiment personal per als líders del procés i a partir d'avui s'encarrila l'amnistia per a tots ells. El ple del TC ho votarà el 6 d'octubre i en sortirà la primera sentència que obligarà el Suprem a aplicar la llei. Pablo Llarena haurà d'aixecar l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont i el retorn a Catalunya pot arribar el mes que ve, segons el seu advocat Gonzalo Boyer, en declaracions a TV3.
2: Yo creo que la fecha la va a poner el juez Llarena, básicamente cuando él dicte la resolución que tenga que dictar. Una vez que esté la sentencia del juez Llarena, la analizaremos y a partir de ahí el presidente tomará la decisión personal y política que corresponda, ¿no?
1: També s'haurà d'aixecar l'ordre de detenció contra Toni Comín i Lluís Puig. Aquest últim, però, és molt més prudent sobre quan podrà tornar, n'ha parlat a Televisió Espanyola.
3: No em ve de 15 dies, ni de 15 mesos, ni de res. I m'agradaria veure amb quina celeritat i contundència serà aquesta sentència del Constitucional i amb quina ho aplicarà el Suprem.
1: 2 anys i mig més tard s'aclareix el futur dels líders del procés. La decisió final, però, continua en mans dels jutges Llarena i Marchena, tot i que el seu entorn admet que poc més s'hi podran resistir. Amb la sentència del Constitucional del 6 d'octubre, Marchena també haurà d'aixecar la inhabilitació dels exconsellers Junqueras, Turull, Bassa i Romeva, tot i que l'aplicació definitiva de l'amnistia per a tots els líders del procés pot trigar una mica més.
0: Passen 5 minuts de 6:45 de la tarda. En l'àmbit internacional, els Estats Units han firmat l'acord amb Dinamarca i Groenlàndia per fer-se càrrec de la seguretat de l'illa. La líder danesa i el primer ministre groenlandès han destacat que amb el pacte mantenen la sobirania i el dret d'autodeterminació del territori i milloren la seguretat de l'Àrtic. La líder danesa, Mette Frederiksen, ha recordat que l'anterior acord ha durat 70 anys i que aquest pot durar sempre. Agafant les paraules de Donald Trump, Frederiksen destaca que el document firmat aporta la seguretat necessària.
4: We are making sure that they
5: ens assegurem que als adversaris no se'ls permeti obtenir cap control ni augmentar la seva influència a Groenlàndia. I al mateix temps ens assegurem que hi hagi més aliats presents a l'Àrtic.
0: L'acte s'ha fet a Nova York, poc després de la intervenció de Trump a l'Assemblea de l'ONU. El president nord-americà ha precisat que ben aviat augmentaran la presència militar a la zona.
6: Iniciarem immediatament el procés de desenvolupament d'una important presència militar en els llocs adequats. Construirem 2 bases militars molt importants.
0: Pel representant de Groenlàndia, Jens Frederik Nielsen, és vital mantenir una presència forta de l'OTAN a l'Àrtic. I Donald Trump es mostra optimista i creu que els Estats Units arribaran a un acord amb l'Iran després de les eleccions de mig mandat per aturar la guerra. Si no, amenaça d'aniquilar el país. Ho ha dit durant el discurs que ha pronunciat durant l'Assemblea General de les Nacions Unides i en què també ha fet gala de la bona situació, diu, del seu país. Nova York, Oriol Serra.
7: Tal com s'esperava, Donald Trump ha fet un discurs en clau domèstica molt semblant als que fa a la campanya electoral que hi ha en curs als Estats Units. Trump ha aprofitat l'aparador de l'Assemblea General de les Nacions Unides per exposar tot el que considera que ha assolit. Reducció de la pobresa, creació d'ocupació i fins i tot ha assegurat que els afroamericans i els llatinoamericans estan millor que mai en aquest país. El president nord-americà ha parlat de bonança econòmica sense precedents i pel que fa a l'Iran ha repetit que és un país sense capacitat militar i amb una inflació del 300%. Un Trump que ha vaticinat un acord amb l'Iran després de les eleccions de mitja legislatura al Congrés dels Estats Units.
6: S'arribarà a un acord amb l'Iran que li permeti reconstruir-se i convertir-se en un país molt més gran del que ha estat mai? O bé aniquilo la República Islàmica ràpidament sense donar-li mai l'oportunitat de tornar a matar i destruir persones i països? però crec que arribarem a un acord just després de les eleccions.
7: Donald Trump també ha apuntat a un possible acord de pau entre Rússia i Ucraïna. Per cert, la delegació cubana ha abandonat l'Assemblea General de les Nacions Unides quan Trump ha començat a atacar el país i a insinuar un canvi de règim a l'illa.
0: El Ministeri de l'Interior engega els tràmits per allargar l'espigó del Tarajà a la Ceuta i instal·lar-hi una xarxa de contenció submarina. El departament de Fernando Grande Marlaska ha iniciat el procediment per allargar 115 metres el dic de formigó situat en aquest punt de la frontera hispano-marroquina. El pla, amb un cost total d'uns 9 milions d'euros i encara sense calendari, inclou una malla d'alta resistència desplegada des d'unes boies flotants fins al fons marí per impedir les arribades per sota l'aigua. En el curt termini, Interior també ha informat que ha reforçat per demà la frontera de Ceuta amb 75 efectius més de la Policia Nacional davant de les noves crides a les xarxes. S'afegeixen els 3 escamots de la Guàrdia Civil que ja van anunciar ahir. Les forces de seguretat espanyoles també comptaran amb 2 drons i un helicòpter. I el Partit Popular torna a escalfar la crisi de Ceuta i crida a manifestar-se aquest cap de setmana a Madrid. Ho fan, segons la convocatòria, en defensa d'Espanya i per reclamar eleccions anticipades. El govern espanyol demana als populars que proposin solucions en lloc d'agitar el carrer. Madrid, Dani Sainz de Aja.
8: El número 2 del PP ha fet una crida a les xarxes a sumar-se a la manifestació convocada a Madrid que té per lema Marxa per la dignitat, no a la invasió, i en què tampoc hi faltarà Vox. Això quan fa 2 dies que desenes de persones van atacar a Ceuta al cotxe on anava una diputada i 2 activistes. Per això avui el ministre Ángel Víctor Torres feia una crida a rebaixar la tensió, a condemnar tota violència i demanava al PP que s'arromangui amb l'acollida dels menors.
9: Más que manifestació es que ponga a la mesa alguna solució. Alguna solució. Yo le voy a poner una fácil. ¿Quieren ayudar a Ceuta? Que sus comunidades autónomas digan que sí, a que los menores, que son cerca de 3.000, vayan a sus comunidades autónomas.
8: Torres reconeix que encara queden a Ceuta entre 700 i 500 menors malvivint als carrers i que uns 2.300 ja s'han pogut identificar.
0: I al Marroc, últim dia de campanya per les eleccions legislatives de demà, uns comicis en què pot ser determinant el descontentament juvenil pels alts índexs d'atur. Associacions civils marroquines es dediquen a combatre la desigualtat en un país que presenta bones dades macroeconòmiques i que aposta pels projectes faraònics. Enviat especial a Tetuán, Nando Zanoguera.
10: El Marroc de l'estadi de Hassan II, on vol celebrar la final del Mundial 2030 o la del conegut com el Borac, únic tren d'alta velocitat d'Àfrica, contrasta amb la dels joves de la generació Z212 que van protagonitzar protestes massives al país, ara apagades. Per al sud del Marroc hi treballen associacions que intenten donar oportunitats als joves. L'entitat APIF, amb seu a Tetuán, acull menors no acompanyats, molts dels quals subsaharians. La coordinadora de projectes, Maria Messaadi, conscient del que ha passat a Ceuta, ens explica que els desaconsellen marxar a Europa de forma irregular.
11: Los menores no saben lo que se van a encontrar cuando llegan allí. Piensan que es como el dorado. Y no es así. Nosotros, desde nuestra asociación, a las propias autoridades e instituciones públicas de Marruecos, siempre se intenta sensibilizar a los menores sobre los riesgos que acarrea una migración irregular.
10: El Marroc té un creixement de prop del 5% amb inflació, deute i dèficit continguts, però l'atur juvenil es dispara fins al 30 i al 40%, segons quines franges d'edat es tinguin en compte.
12: 3CAT Info.
0: El govern espanyol es compromet a allargar les mesures de suport al sector agrícola per compensar el sobrecost del preu del gasoil. L'anunci l'ha fet el ministre d'Agricultura, Luis Planas, després de reunir-se amb les cooperatives i les organitzacions professionals agràries i del sector agroalimentari. Planas els ha recordat que Brussel·les ha posat límits a les ajudes que poden donar.
13: Tenemos un límite máximo de compensación que es el 70% del sobrecoste, tanto en gasóleo como en fertilizantes, que nos autorizó la Comisión Europea el pasado 29 de abril y estamos ahora en fase de discusión interna en el Gobierno.
0: Previsiblement, les mesures compensatòries s'aprovaran la setmana que ve al Consell de Ministres i s'allargaran fins a final d'any. Els representants del sector primari diuen que es mantenen a l'expectativa de la concreció i que no descarten mobilitzacions davant d'una resposta que consideren insuficient. I avui han començat els treballs d'urgència per treure els arbres cremats pel foc a les Gavarres, al juliol. S'estan netejant un total de 12 hectàrees del terreny a banda i banda de la carretera de la Ganga per evitar que alguns d'aquests arbres puguin caure al vial i evitar l'erosió del terreny. La Bisbal d'Empordà, Pau Bartrolí.
12: Els operaris han començat aquest matí a talar els arbres amb motoserres. Els treballs, que han de durar 2 mesos, s'estan efectuant a la carretera de la Ganga, que uneix la Bisbal d'Empordà amb Calonja, uns metres més amunt d'on va començar el foc. En paral·lel, s'ha començat a redactar el pla de restauració de tota la zona afectada per definir les actuacions dels propers anys. Quim Gumbau, gerent del Consorci de les Gavarres, explica que poden passar ben bé 30 o 40 anys fins que el bosc recuperi el seu potencial.
14: A tornar-lo a veure semblant en el que era, doncs, evidentment, porta unes dècades, perquè el creixement dels arbres són espècies de creixement lent, el suro especialment, i en els llocs on s'hagin de tallar, abans no tinguem una coberta arbòria semblant a la que teníem, doncs passaran tranquil·lament 30-40 anys.
12: També s'està treballant perquè no quedi cap finca a la zona sense gestionar i, per tant, sense prevenir incendis.
0: I un informe de l'Aliança contra la Pobresa Energètica i Enginyeria Sense Fronteres defensa que la Generalitat té marge legal per garantir l'accés a l'electricitat de famílies vulnerables que ara no poden contractar-la. L'estudi proposa fer-ho, en aquests casos, a través dels anomenats comptadors socials. Permetrien donar electricitat a aquestes famílies encara que no puguin acreditar que són propietàries o llogateres de l'habitatge. La proposta preveu que els serveis socials acreditin la situació de vulnerabilitat i que es comprovi que la instal·lació elèctrica de l'habitatge és segura. Josep Babot, representant de l'Aliança contra la Pobresa Energètica i Enginyeria Sense Fronteres, destaca els beneficis d'implementar els comptadors socials.
15: En cap cas el comptador social posa en disputa els drets sobre aquell habitatge, sinó que el que fa és plantejar una alternativa digna per a aquelles famílies mentre no resol la seva situació jurídica a l'habitatge. I, per altra banda, la majoria de famílies punxen la llum i això, lògicament, té un risc per a elles i també per al veïnat. Llavors, que obliguen els comptadors socials són una via també d'evitar incendis, d'evitar incidents.
0: L'informe planteja dues vies per garantir l'accés a l'electricitat, una d'immediata, amb els comptadors socials, i una altra de més estable, amb una regulació que garanteixi aquest accés. Tres quarts de set de la tarda, temps per una nova àrea de serveis a la sintonia de 3Cat Info. Comencem actualitzant la situació del trànsit. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
16: Hola, bona tarda. Complicacions per dos accidents. A l'N260, Montferrer i Castellbó, a l'Alt Urgell, s'hi fa pas alternatiu. També aturats per un altre accident a l'autopista B23 entre Sant Just d'Esvern i Esplugues en direcció d'entrada a Barcelona perquè hi ha un carril tallat a la circulació. També acaben d'obrir tots els carrils a l'autovia 2 a Cornellà en direcció Lleida, on hi havia una altra topada, però encara queden retencions, i també cues a la C32 Sud, l'autopista del Garraf, a l'altura de Sant Boi, direcció Castelldefels. A l'altre extrem de Barcelona, les entrades per la C58 i la C33 des de Montcada, la C60 a l'altura d'Argentona, en direcció Mataró, i pel que fa a les rondes, la ronda a dalt congestionada entre Pedralbes i Vallcarca, també d'Horta a Canyelles, sentit en Besòs, també a l'altura de Via Júlia i de Pedralbes, direcció Llobregat, i la ronda litoral congestionada també entre passeig de la zona Franca i Montjuïc, a la Barceloneta i a Sant Adrià. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
0: Gràcies, Mariluz. Fins després.
16: Fins ara.
0: El temps, Gemma Puig.
17: Poques novetats de cara a les properes hores. Mantindrem aquesta tarda, aquesta darrera tarda de l'estiu astronòmic, amb pocs canvis. Algunes nuvolades que han anat creixent cap al nord-est, algun núvol baix també cap al prelitoral, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, però la resta un cel clar. I amb unes temperatures que avui han quedat una miqueta més baixes que ahir, un parell de graus. Igualment fa calor i s'ha notat. Els valors més alts han tocat els 35 graus al Dover, a Vinebre, 34 al Masroig, 33 a Espolla, 33 a Tem, i molts valors entre els 28 i els 31 o 32 graus. Acabarem aquest estiu astronòmic a les dues, quan passin 5 minuts de les dues de la matinada, començarà la tardor, però ho farà amb un mateix tipus de temps. Aquest dimecres al matí pocs canvis, un matí un pèl més fresc cap a comarques interiors i cap al Pirineu. Encara, però, mantindrem algun valor de mínima tropical, sobretot a la costa central. També baixarà una mica la temperatura cap a l'Empordà després de molts dies amb aquesta tramuntana rescalfada, i si em posa l'estabilitat. Alguna boirina matinal, sol, a la majoria de comarques. A la tarda pot créixer alguna nuvolada, però sense més conseqüència, i les temperatures tornaran a recuperar-se aquest parell de graus que hem perdut aquest dimarts. Igualment, molts valors entre els 28 i els 33 o 34 graus.
18: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
19: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
18: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
19: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
18: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
19: Apialia, la força de vendre junts.
20: S'acaba l'estiu i ja trobo a faltar la nostra cita dels dissabtes a la nit. Tant de temps dient-li costum, i ara m'adono que en realitat és una relació estable.
21: Ja m'ha escampat prou la boira, ens veiem a Col·lapse ben aviat. Anem per feina.
22: Col·lapse amb Jordi González. Dissabte a la nit, estrena de la nova temporada a TV3 i a la plataforma 3CAT.
23: 3CAT Info.
0: Passant ara mateix 3 minuts de 3 quarts de 7 de la tarda, el Departament de Drets Socials planteja la possibilitat de traslladar residències per poder climatitzar-les del tot. Recordem que el govern invertirà més de 58 milions d'euros en els centres públics i donarà ajudes a les concertades perquè s'adaptin a les altes temperatures. El conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, ha visitat aquest migdia la residència assistida Ramon Berenguer a Santa Coloma de Gramenet, on ja s'ha fet la inversió de 2,5 milions d'euros per climatitzar l'espai. Santa Coloma de Gramenet, David Àngela.
24: Climatitzar totes les dependències, incloses les habitacions, per garantir el confort dels residents és el repte que es planteja davant el canvi climàtic al departament, que contempla fins i tot el desplaçament d'aquestes residències que no es puguin climatitzar. Raül Moreno és el conseller de Drets Socials i Inclusió.
25: Tenim 17 en aquestes situacions, estem mirant si estructuralment algunes d'aquestes tenim alguna altra manera de climatitzar-les, que no sigui amb els mecanismes habituals, i en alguns altres casos haurem de plantejar canviar la seva ubicació i passar a altres edificis que siguin més moderns. No tenim algunes residències de fa molts anys i, per tant, inevitablement això havia de passar. No? Potser amb el pla clima ens adonem de quines són algunes d'aquestes que haurien de passar i farem l'estudi, però de moment el que volem és que les que existeixen puguin tenir el clima preparat pel 2031.
24: El departament també concedirà ajuts a les residències concertades per adaptar-se a aquesta necessitat. Segons la conselleria, les residències que no hagin climatitzat els seus espais abans del 2031 podrien perdre el concert i això podria fer desaparèixer algunes places públiques.
0: Temps ara per la cultura, a la sintonia de 3CAT Info. El nou director del Museu d'Art Contemporani de Barcelona, Valentín Roma, s'ha proposat augmentar l'afluència de públic al MACBA amb un projecte que tindrà una veu pròpia, progressista i basat en els continguts. El curador d'art ha presentat avui el seu projecte per al museu, que dirigirà durant els pròxims 5 anys. Els membres del patronat del MACBA han presentat Valentín Roma com un intel·lectual de barri per la sofisticació del seu pensament artístic i alhora la seva capacitat de connectar amb el públic. El fins ara director de la Virreina Centre de la Imatge ha reivindicat la feina de les anteriors direccions, però no s'ha estat de criticar les xifres de visitants que té el MACBA.
26: El MACBA és els seus continguts, i està clar que els continguts dels museus no estan funcionant i tenim que canviar els continguts, canviar l'enfoc del que proposa el museu a la seva audiència.
0: Roma ha explicat també com dotarà de veu pròpia el nou MACBA.
26: Hi ha museus que s'articulen al voltant d'una idea de màrqueting, al voltant d'una obra estel·lar, al voltant d'un target de visitants. El MACBA, no. El seu projecte museístic, les seves exposicions, les seves publicacions, són el cor i el centre d'aquest museu.
0: El nou director del MACBA ha exposat l'orientació general del projecte sense concretar els eixos temàtics i els continguts expositius que explicarà en els pròxims mesos. Seguim parlant de museus. La petjada de la història de l'art en la creació contemporània és el fil conductor d'una força del passat. La nova mostra de la col·lecció d'art contemporani de la Fundació La Caixa, que s'inaugura demà a CaixaForum Barcelona i es podrà visitar fins al 10 de gener. Clàudia Roses.
27: En total són 37 obres, 32 de la col·lecció pròpia i 5 préstecs que combinen pintura, escultura, fotografia, vídeo i instal·lació. Entre els artistes hi ha noms com Cindy Sherman, Mickey Kelly, Robert Mangold o Tessita Dean, que reprenen imatges i formes d'obres anteriors i les fan seves. Carlos Martín, comissari de l'exposició, junt amb Nimfa Bisba, directora de la col·lecció d'art contemporani de la Fundació, explica per què la tradició encara alimenta la creació d'avui.
28: Són artistes contemporanis dels anys 60 fins al present que
1: llegeixen el passat. Ens permet veure la història de l'art com mai l'hem vist, perquè és la mirada que els artistes projecten sobre la història de l'art, que és diferent d'aquella dels historiadors o dels professors. No està fixada. Són una mena de torrent que continua mostrant diferents facetes. És des del present que llegim el passat, i això vol dir que el passat és una cosa imprevisible.
27: La mostra no busca traçar una línia recta d'influències, sinó posar en relació obres d'èpoques diferents que dialoguen entre si. Pel que fa al recorregut, l'exposició no s'organitza per capítols temàtics. Cada obra va acompanyada d'una imatge de la peça original que l'inspira, perquè el públic descobreixi per si mateix el diàleg entre el passat i l'art d'avui.
0: El Teatre Lliure

0: l'obra, sinó que l'ha volgut convertir en una experiència per descobrir què queda d'aquell esperit dels inicis 50 anys més tard.
1: Aquell moment tot estava per fer, a l'època de les associacions, dels sindicats, de les cooperatives, no? I llavors intentar tornar a recuperar aquest esperit cooperatiu és delirant.
0: És per això que des de fa dues setmanes la companyia viu literalment al teatre, entre matalassos inflables, coixins, maletes obertes i neveres plenes de menjar per alimentar un regiment.
1: És vera que en el principi va ser molt dur perquè no teníem manera d'organitzar-nos, o ens van organitzar ben fatal i va ser tot molt intempestiu, entendes, de campanya. Però és vera que a poc estem aprenent a conviure, que això també crec que és molt guapo.
0: La mateixa idea serveix de punt de partida per l'espectacle que es veurà a partir d'avui, un grup de nostàlgics que pensa que el teatre actual és un desastre i farà mans i mànigues per recuperar l'essència dels anys 70 i muntar l'opereta d'Offenbach amb música en directe. El repartiment està format per Gerard Frank, que tindrà el repte d'encarnar el personatge d'Helena, interpretat originalment per Annalisa Arant, també Lluís Oliver, Mel Salvatierra i Carmen Milán. Tot fent la vella Helena és una producció del Teatre Lliure i el Teatre Principal de Palma. S'estrena avui i ocuparà el Lliure de Gràcia unes quantes setmanes més fins al 18 d'octubre.
2: 5 minuts i les 7 de la tarda.
3: Esports.
2: Informació esportiva de la mà d'en Ricard Isidro. Ricard, bona tarda.
4: Bona tarda, Joan. Avui torna la Champions femenina de futbol amb els 5 primers partits de la primera jornada de la fase Lliga. Ara mateix ja tenim en joc els dos primers, són el Bayern de Munic 0, Manchester City 0, i la victòria ja de l'Inter de Milà sobre el Haken de Noruega per 1-0. A partir de les 9 jugaran la resta de partits d'avui, són l'Arsenal Q, el Juventus Benfica i el Real Madrid Paris Saint-Germain. Pel que fa al Barça, l'equip debutarà demà a les 9 del vespre com a vigent campió, rebent el París francès amb el possible retorn de la central Irene Paredes a la convocatòria. Són dubte, Quique Nazaret i Vicky López. En canvi, són baixa segura Laia Alexandri i Van Aston. Tampoc es preveu la tornada encara d'Aitana Bonmatí. Recordem que, a més, Aixa Càmara i Carla Julià estan concentrades amb la selecció espanyola sub-20. Tot i les sortides de pes d'aquest estiu, l'entrenador del Barça, Pere Romeu, davant el repte de començar una nova Lliga de Campions femenina, creu que mantenen un bon nivell en tots els àmbits.
5: Seguim tenint les millors jugadores del món, hem incorporat bé aquest mercat d'estiu, seguim tenint un equip super, super competitiu, hi ha moltíssima unió dintre del vestuari, hi ha unió amb junta directiva, hi ha unió amb direcció esportiva, anem tots totalment alineats i tot el que s'ha fet fins ara està molt bé, però jo ja m'he oblidat, així que ens anem a centrar en aquesta temporada i centrar-nos en el que ens ve, que segur que si seguim alineats i seguim de la mà tots i totes juntes, segur que donarem molt a parlar.
4: Abans d'aquest debut blaugrana en aquesta nova edició de la Champions, el programa Tot Costa de Catalunya Ràdio emetrà d'aquí uns minuts una entrevista amb la portera Cata Coll. En un moment de la conversa, la mallorquina exposa quin creu que serà el podi per la pilota d'or femenina.
6: Jo, Patri, que guanyés, crec que de Pajot havia de fer un any increïble l'any passat, també la ficaria, i Alexia Botella. Jo crec que seria tres jugadores que m'agradaria que estiguessin allà.
3: 3CAT Info.
4: El Barça, l'equip, avui s'ha entrenat amb 6 jugadors del primer equip: Alejandro Valde, Brian Fariñas, Gavi, Gabriel Jesús, Stensne i Gerard Martín. És Deder Aller, del filial. 17 jugadors del Barça, recordem, han marxat aquestes setmanes amb les seves seleccions i 3 jugadors més s'estan recuperant de les seves lesions: Christensen, Verdaggi i Frenkie de Jong. Mentrestant, a l'Espanyol, i davant l'aturada dels partits de seleccions, l'entrenador Manolo González ha donat 6 dies de festa als jugadors i no tornaran els entrenaments fins dilluns vinent, el 28 de setembre, i ja amb la mirada posada en un partit amistós que jugaran el divendres 2 d'octubre contra l'Ipswich Town, a l'RCD Stadium, però a porta tancada. El Madrid, de la seva banda, ha comunicat que Fede Valverde té un esquinç de grau 3 al turmell esquerre i que és dubtós per jugar en la represa de la Lliga contra el Villarreal d'aquí gairebé 3 setmanes. A banda d'això, el Club Blanc ha publicat un comunicat on critica les paraules d'ahir de Javier Tebas, el president de la LFP, que valorava la derrota de diumenge del Madrid al camp de l'Atlètic de Madrid, assegurant que l'àrbitre no va tenir res a veure. A tot això, aquest dijous, demà passat, comença la UEFA Nations League amb els primers partits de la primera jornada. Entre d'altres, destaca el debut del terrassenc Xavi Hernández com a seleccionador neerlandès.
7: Many of the staff are from Netherlands.
8: Una bona part del meu cos tècnic és neerlandès i n'estic molt content perquè són gent molt directa i honesta, i jo prefereixo això. Estic molt content i còmode. Sóc al millor lloc on podria ser. és perfecta.

0: Per a mi, ara només ens falta competir i obtenir resultats, cosa que no serà fàcil, tot i que estem preparats pel repte.
1: Will be not easy, but I'm ready for the challenge.
2: Xavi s'enfrontarà a un altre debutant, el nou seleccionador alemany Jürgen Klopp. També en futbol, Luis Blanco serà presentat avui com a nou entrenador de l'Europa. L'equip gracienc va anunciar ahir la destitució del tècnic Josep Maria Gené després de 4 jornades de Lliga. Ara, l'Europa és penúltima a la classificació de la Primera Federació amb només un punt. Blanco, per la seva banda, va dirigir amb anterioritat l'Atlètic Balears i l'Espanyol en diferents categories.
3: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
2: En ciclisme, a Montreal, al Canadà, les catalanes Paula Blasi i Mireia Benito han finalitzat sisenes en la contrarrellotge mixta amb un temps de 52 minuts i 43 segons per completar els 40 quilòmetres. Han format part de l'equip espanyol, juntament amb Héctor Álvarez, Iván Romeo, Pablo Castrillo i Sandra Alonso. La medalla d'or ha estat per Itàlia. I en tennis, avui comença la fase final de la Copa Billie Jean King a Shenzhen, a la Xina. L'equip espanyol, amb la catalana Marina Bassols, debuta demà contra el Kazakhstan, juntament amb Bassols, que és la número 129 del rànquing de la Uita, i trobem la tenista de la Vall d'Uixó, Sara Sorribas.
3: 3CAT Info.
4: Bona tarda, són les 7. Moment de repassar els temes més destacats d'aquesta tarda de dimarts, però primer comencem fent un cop d'ull a les carreteres. Equip Viari.
5: Destaquem les cues per accidents a l'N260 a Montferrí Castellbó, a l'Alt Urgell si fa pas alternatiu, la B23 entre Sant Just d'Esvern i Esplugues en direcció d'entrada a Barcelona, i encara queden cues també a la C58 i la C33 des de Montcada fins a l'entrada a Barcelona pel Nus de Trinitat i a les dues rondes de Barcelona sentit Besòs.
4: La majoria progressista del Tribunal Constitucional es decanta per aplicar l'amnistia als líders de l'1 d'octubre i acosta la tornada de Carles Puigdemont. La votació decisiva serà el 6 d'octubre, que obligarà el Suprem a aixecar les ordres de detenció dels exiliats. Junts veu la resolució del Constitucional com una desautorització als jutges i, per Esquerra, els tribunals ja no tenen excuses per aplicar la llei. Els Estats Units firmen l'acord amb Dinamarca i Groenlàndia per augmentar la seva presència militar a l'illa. La líder danesa i el primer ministre groenlandès diuen que amb el pacte mantenen la sobirania i el dret d'autodeterminació del territori i a la vegada milloren la seguretat de l'Àrtic. Donald Trump creu que els Estats Units arribaran a un acord amb l'Iran després de les eleccions de mig mandat per aturar la guerra. Ho ha dit durant el discurs que ha pronunciat a l'Assemblea General de les Nacions Unides i en el qual també ha tret pit de la bona situació que diu que té al seu país. El govern vol prohibir l'accés a la intel·ligència artificial als menors de 14 anys. L'executiu impulsarà al llarg de l'any que ve una llei per intentar minimitzar els efectes de la IA en el món educatiu. També s'aposta per recuperar les lectures obligatòries per als joves i així millorar les dades de comprensió lectora. Nou revés per l'oficialitat del català a la Unió Europea. Els socis europeus s'oposen a vincular el reconeixement de la llengua catalana a l'entrada de nous països, com reclamava el govern espanyol. I els Mossos investiguen com a homicidi el cas de la dona que van trobar morta al pantà d'Utxesa, a Torres de Segre, el mes d'agost. Tot i que l'autòpsia va descartar signes de violència en el cadàver, els Mossos han trobat prou indicis de criminalitat.
3: Esports.
2: Avui es juguen els primers partits de la nova edició de la Champions femenina de futbol. Demà debutarà el Barça, el vigent campió, rebent el París. Si Nene Paredes podria tornar a la convocatòria. Una altra jugadora blaugrana, Cata Coll, serà entrevistada d'aquí a uns minuts al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio. També en futbol, Luis Blanco serà presentat avui com a nou entrenador de l'Europa. L'equip gracienc va anunciar la destitució del tècnic Josep Maria Gené després de 4 jornades de Lliga. I en ciclisme, les catalanes Paula Blas i Mireia Benito han finalitzat sisenes en la contrarrellotge mixta per equips del Mundial de Montreal al Canadà. L'or ha estat per Itàlia.
4: I pel que fa al temps, última tarda de l'estiu astronòmic amb cel clar i només alguna nuvolada al prelitoral. Les màximes han baixat una mica respecte ahir, però igualment moltes arribaran als valors d'entre 27 i 32 graus. Les més altes, de 35 graus, han estat a l'Ebre. Aquesta matinada, a les 2:05, començarà oficialment

0: la tardor, però els propers dies mantindrem el temps d'estiu.
1: 3CAT Info.
0: Passen 3 minuts de les 7, us informa Agustí Serrat.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: I comencem explicant-vos que el Constitucional es decanta per amnistiar els líders del procés per la malversació i aplana el retorn de Carles Puigdemont aquesta mateixa tardor. El tribunal ha frenat l'últim intent per boicotejar l'amnistia i d'aquí 15 dies dictarà la primera sentència que obligarà el Suprem a aplicar la llei. Madrid, Paula Brujats.
2: Últim obstacle superat. La majoria progressista del Constitucional s'ha imposat i ha fet descarrilar els plans del magistrat conservador José María Macías, contrari a amnistiar Jordi Turull. La majoria del Constitucional nega que el referèndum suposés un enriquiment personal per als líders del procés i a partir d'avui s'encarrila l'amnistia per a tots ells. El ple del TC ho votarà el 6 d'octubre i en sortirà la primera sentència que obligarà el Suprem a aplicar la llei. Pablo Llarena haurà d'aixecar que l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont i el retorn a Catalunya pot arribar el mes que ve, segons el seu advocat Gonzalo Boyer, en declaracions a TV3.
3: Yo creo que la fecha la va a poner el juez Llarena, básicamente cuando él dicte la resolución que tenga que dictar. Una vez que esté la sentencia del juez Llarena, la analizaremos y a partir de ahí el presidente tomará la decisión personal y política que corresponda, ¿no?
2: També s'haurà d'aixecar l'ordre de detenció contra Toni Comín i Lluís Puig. Aquest últim, però, és molt més prudent sobre quan podrà tornar, n'ha parlat a Televisió Espanyola.
4: No em ve de 15 dies, ni de 15 mesos, ni de res. I m'agradaria veure amb quina celeritat i contundència serà aquesta sentència del Constitucional i amb quina ho aplicarà el Suprem.
2: 2 anys i mig més tard s'aclareix el futur dels líders del procés. La decisió final, però, continua en mans dels jutges Llarena i Marchena, tot i que el seu entorn admet que poc més s'hi podran resistir. Amb la sentència del Constitucional del 6 d'octubre, Marchena també haurà d'aixecar la inhabilitació dels exconsellers Junqueras, Turull, Bassa i Romeva, tot i que l'aplicació definitiva de l'amnistia per a tots els líders del procés pot trigar una mica més.
0: Junts per Catalunya veu en aquest aval del Tribunal Constitucional a l'amnistia una desautorització absoluta als jutges del Suprem que fan activisme polític. Seu de Junts, Jordi Corbalán.
5: El número 2 de Junts, Jordi Turull, diu que la decisió arriba tard, però que és una desautorització en tota regla la politització del poder judicial per reprimir l'independentisme.
6: Per primera vegada hi ha una desautorització absoluta del Tribunal Constitucional cap a tots aquells jutges i magistrats que han preferit fer política, activisme polític, en comptes de complir el seu deure d'aplicar la llei, una llei que és molt clara com és la llei d'amnistia.
5: I ha estat especialment dur amb el jutge Llarena.
7: Jo crec que el que s'hauria d'intentar confondre el paisatge, decidir si la seva vocació era l'acertada, deixar de fer de justicier i si vol fer de jutge el que hauria de fer és ja anticipar-s'hi, no esperar el 6 d'octubre a prendre decisions i deixar de fer política.
5: El número 2 de Junts confessa que no les tindrà totes amb el Suprem fins que vegi Puigdemont aquí.
6: I fins que no veiem passejant pels carrers d'aquí del Principat de Catalunya el president Puigdemont, el conseller Lluís Puig i el conseller Comín, doncs per nosaltres no podrem parlar en cap cas d'allò que alguns titulars diuen que ja s'ha aplicat, doncs, la llei d'amnistia.
5: Sobre quan i com tornarà, diu que només ho sap l'expresident.
1: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Els Estats Units han firmat l'acord amb Dinamarca i Groenlàndia per fer-se càrrec de la seguretat de l'illa. La líder danesa i el primer ministre groenlandès han destacat que amb el pacte mantenen la sobirania i el dret d'autodeterminació del territori i milloren la seguretat de l'Àrtic. La líder danesa, Mette Frederiksen, ha recordat que l'anterior acord ha durat 70 anys i que aquest, diu, pot durar per sempre. Agafant les paraules de Donald Trump, Frederiksen destaca que el document firmat aporta la seguretat necessària.
8: We are making sure that they
9: ens assegurem que als adversaris no se'ls permeti obtenir cap control ni augmentar la seva influència a Groenlàndia. I al mateix temps ens assegurem que hi hagi més aliats presents a l'Àrtic.
0: L'acte s'ha fet a Nova York poc després de la intervenció de Trump a l'Assemblea de l'ONU, que de seguida repassarem. El president nord-americà ha precisat que ben aviat augmentaran la presència militar a la zona.
10: Iniciarem immediatament el procés de desenvolupament d'una important presència militar en els llocs adequats. Construirem 2 bases militars molt importants.
0: Pel representant de Groenlàndia, Jens Fredrik Nielsen, és vital mantenir una presència forta de l'OTAN a l'Àrtic. I com dèiem abans d'aquesta signatura, Trump ha estat a l'Assemblea de l'ONU, on s'ha mostrat optimista i diu que creu que els Estats Units arribaran a un acord amb l'Iran després de les eleccions de mig mandat, per tal de poder aturar la guerra. Si no, amenaça d'aniquilar el país. Ho ha dit, com dèiem, durant aquest discurs, que ha pronunciat durant l'Assemblea General de les Nacions Unides i en què també ha fet gala de la bona situació, diu, del seu país, Nova York. Oriol Serra.
11: Tal com s'esperava, Donald Trump ha fet un discurs en clau domèstica molt semblant als que fa a la campanya electoral que hi ha en curs als Estats Units. Trump ha aprofitat l'aparador de l'Assemblea General de les Nacions Unides per exposar tot el que considera que ha assolit: reducció de la pobresa, creació d'ocupació i fins i tot ha assegurat que els afroamericans i els llatinoamericans estan millor que mai en aquest país. El president nord-americà ha parlat de bonança econòmica sense precedents i pel que fa a l'Iran ha repetit que és un país sense capacitat militar i amb una inflació del 300%. Un Trump que ha vaticinat un acord amb l'Iran després de les eleccions a mitja legislatura al Congrés dels Estats Units.
10: S'arribarà a un acord amb l'Iran que li permeti reconstruir-se i convertir-se en un país molt més gran del que ha estat mai? O bé aniquilo la República Islàmica ràpidament sense donar-li mai l'oportunitat de tornar a matar i destruir persones i països? Però crec que arribarem a un acord just després de les eleccions.
11: Donald Trump també ha apuntat a un possible acord de pau entre Rússia i Ucraïna. Per cert, la delegació cubana ha abandonat l'Assemblea General de les Nacions Unides quan Trump ha començat a atacar el país i a insinuar un canvi de règim a l'illa.
1: 3Cat Info.
0: Ho dèiem en titulars, el govern impulsarà al llarg de l'any que ve una llei per prohibir l'accés a la intel·ligència artificial als menors de 14 anys. Ho vol fer en l'àmbit educatiu, però també fora d'aquest, per intentar pal·liar-ne els efectes a la societat i encara més en plena crisi educativa. Maria Costa.
12: A l'inici de curs, el Departament d'Educació ja va obrir aquest meló i avui el president de la Generalitat, Salvador Illa, n'ha avançat les primeres mesures. La principal, que la prohibició de la intel·ligència artificial fins als 14 anys estigui reflectida en un marc legal i, per tant, no deixar el pes de la salut, diu, de les criatures a les mans de les famílies. Un avantprojecte de llei que hauria d'estar enllestit al març de l'any que ve.
13: Podem ser la primera comunitat autònoma d'Espanya que disposi d'un model propi de benestar digital de la infància i de l'adolescència. Prohibir els mòbils a l'educació obligatòria i ús de la intel·ligència artificial a les escoles fins als 14 anys. Voldríem dotar-nos d'un marc legal sòlid, fiable i permanent, que no tingui vocació de continuïtat, i per tant convertir les recomanacions que estiguin dins de l'àmbit de les nostres competències i del nostre àmbit de responsabilitat en llei.
12: També recuperar la lectura i els llibres de text a les escoles, tot plegat tenint en compte el diagnòstic que el govern ha presentat avui després d'actualitzar la guia sobre usos digitals en la infància i l'adolescència en l'impacte en la salut de l'abús a les pantalles. Ho explicava Lluïsa Conejos, subdirectora d'Addiccions de la Secretaria de Salut Pública.
14: Aquest ús problemàtic té un impacte, té a veure amb la son, amb l'activitat física, amb la salut mental, amb l'autoimatge, amb les relacions socials, a l'exposició de continguts inadequats, amb la privacitat, també a desenvolupar conductes de risc.
12: I és que després de revisar 700 articles científics, la guia avisa que els efectes ja comencen entre els 0 i els 6 anys, per exemple, amb problemes relacionats amb l'aprenentatge, miopia, augment de pes o càries, uns símptomes que s'amplien encara més durant l'adolescència, en què un de cada 4 adolescents té addicció a internet. Els joves passen de mitjana 5 hores diàries connectats i al cap de setmana fins a 7 dediquen 2 hores al dia només a les xarxes socials i més del 80% dels nens i nenes ja tenen mòbil abans dels 12 anys.
0: 7 i 12 minuts. Diversos socis europeus critiquen el govern espanyol per voler vincular l'entrada de nous països a la Unió Europea amb el fet que abans es reconegui el català com a llengua oficial. Alemanya, Suècia o Lituània han rebutjat aquesta nova estratègia de Madrid, tant en públic com en privat, avui en una reunió de ministres comunitaris. A la trobada, els ministres europeus només han parlat de l'oficialitat del català durant 7 minuts i han liquidat el tema sense arribar a cap acord. De fet, ni tan sols han votat. Brussel·les, Bruno Fortuna-Mires.
15: Sí, avui ha tornat a quedar clar que serà difícil d'aconseguir un consens per reconèixer el català. Ara, el govern espanyol diu que el català hauria de ser llengua oficial abans que països com Montenegro o Albània entrin a la Unió Europea. Però a l'hora de la veritat, Madrid evita aclarir si està disposat a arribar fins al final, bloquejar l'adhesió d'aquests països per forçar el reconeixement del català.
16: España confía que esto va a ocurrir y estoy convencido de que esto va a ocurrir antes de que se incorporen otros estados miembros a la Unió Europea.
15: Sigui com sigui, aquest nou argument

0: fa enfadar alguns socis europeus. Suècia creu que Espanya s'equivoca quan barreja coses diferents.
1: L'ampliació de la Unió Europea és una cosa i el debat sobre les llengües n'és una altra. No s'haurien de barrejar els dos temes.
0: Alemanya també es nega a supeditar l'entrada de Montenegro o Albània al fet que abans es reconegui el català.
2: Això no ha de bloquejar ni retardar l'adhesió de nous països. El procés ha de continuar i en aquest sentit demanaria una mica més d'esperit europeu.
0: Berlín sempre ha estat un dels grans obstacles per aconseguir l'oficialitat del català. El govern alemany i espanyol van crear un grup de treball per llimar les diferències. Per ara, sense resultats.
3: I abans d'obrir l'àrea de servei, us expliquem que els Mossos d'Esquadra investiguen com a homicidi el cas de la dona que va aparèixer morta al pantà d'Utxesa, al municipi de Torres de Segre, al Segrià, el 19 d'agost passat. Segons han confirmat fonts policials, els investigadors han localitzat indicis per determinar que el cos de la víctima tenia signes de criminalitat. El cadàver el van localitzar treballadors de la presa del pantà, que van avisar els cossos policials. Tot i que l'autòpsia no va apreciar signes de violència, en un primer moment els Mossos investiguen les circumstàncies ara de la mort i busquen el possible homicida. És un quart de vuit del vespre, moment d'obrir l'àrea de servei i començar, com sempre, mirant quin és l'estat a les carreteres. Mariluz García, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Doncs amb complicacions per un parell d'accidents. Hi ha problemes a l'N260 a Montferrer i Castellbó, a l'Alt Urgell. S'hi fa pas alternatiu a causa d'una topada, segons informen des de trànsit. També hi ha un altre accident a la B23 que provoca retencions entre Sant Just Desvern i Esplugues, direcció Barcelona, perquè hi ha un carril tallat a la circulació. A la resta de l'àrea de Barcelona hi ha molt poques complicacions per circular. Hi ha congestió a l'entrada per la C58 a l'accés al nus de la Trinitat, també lentitud a la B30, lateral de la P7, a l'altura de Barberà del Vallès, en sentit sud, en direcció Barcelona-Tarragona, i a les rondes de Barcelona encara també congestió entre a la ronda a dalt entre Sant Gervasi i Vallcarca, i també d'Horta-Canyella, sentit Besòs, i la ronda litoral entre passeig de la zona Franca i Montjuïc i també a l'altura de Sant Adrià, igualment en direcció al nus de la Trinitat. Per obres, lentitud a la C-17 a l'altura de Gurb en direcció Ripoll.
3: Gràcies, fins ara.
4: Bona tarda.
3: El temps. Amb la Gemma Puig.
5: Continuarem aquesta tarda amb aquest temps estable. Només hi ha algunes nuvolades cap a sectors del prelitoral en una tarda càlida, però han baixat una miqueta les temperatures respecte a ahir. Igualment, però, hem arribat als 35 graus al Dover, 35 a Vinebre, 34 al Masroig, a Seròs, 33 a Espolla, moltes màximes, la majoria d'elles entre els 27 i els 31 o 32 graus. Cel clar aquesta propera nit i matinada, que començarem oficialment la tardor quan passin 5 minuts de les 2 de la matinada, i tindrem aquest primer dia de tardor amb pocs canvis. Mantindrem l'estabilitat, les temperatures a primera hora aquest dimecres poden quedar una miqueta més baixes, ambient un pèl més fresc cap a comarques interiors, més contrast entre el dia i la nit entre aquest sector del Pirineu-Prepirineu, amb sol, com a molt amb alguna boirina matinal, amb una mica de vent de nord cap a l'Empordà, i a la tarda es mantindrà aquesta estabilitat i el sol. Les temperatures tornaran a recuperar aquest parell de graus. Per tant, moltes màximes entre els 28 i els 31 o 32 graus. Les més altes tornen a situar-se cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, tornant a tocar els 35 graus. Aquesta serà la dinàmica de temps de cara als propers dies. Molta estabilitat i fins i tot amb un repunt de la temperatura de cara a divendres.
6: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
3: El Congrés ha admès a tràmit una proposició de llei perquè les persones amb 40 anys cotitzats o més es puguin prejubilar sense que se'ls retalli la pensió. Actualment s'apliquen penalitzacions que en alguns casos poden arribar al 30% de la pensió. La proposició l'ha defensat la líder de Podem, Ione Belarra.
7: ¿Cómo es posible, señorías, que en pleno siglo XXI, que en la cuarta economía del euro, que con una macroeconomía que, como dice el propio presidente del Gobierno, va como un cohete, sigamos teniendo en España a personas que han cotizado más de 40 años a la Seguridad Social que ven recortada su pensión?
3: Els partits de la coalició del govern, el PSOE i Sumar, han donat suport a l'admissió a tràmit d'una reforma que disposa de prou suport per tirar endavant. El diputat de Junts, Josep Maria Cervera, ha recordat que la modificació s'hauria pogut aprovar abans, quan Podem formava part del govern espanyol,

0: mentre que el diputat d'Esquerra, Jordi Salvador, ha posat en dubte que s'acabi aplicant.
1: No han faltat ni majories en aquesta cambra. El que ha faltat és convertir aquestes majories en una solució.
2: Ja estem acostumats a que moltes vegades, quan guanyem coses, no sempre arriben a ser realitat.
0: Junts i Esquerra han anunciat el seu vot favorable, com també ho han fet el PNB i Bildu, mentre que el PP i Vox ho consideren inaplicable per la intenció de Podem que tingui efectes retroactius. I el Ministeri de l'Interior engega els tràmits per allargar l'espigó del Tarajal a Ceuta i instal·lar-hi una xarxa de contenció submarina. El departament de Fernando Grande Marlaska ha iniciat el procediment per allargar 115 metres al dic de formigó situat en aquest punt de la frontera hispano-marroquina. El pla, amb un cost total d'uns 9 milions d'euros i encara sense calendari, inclou una malla d'alta resistència desplegada des d'unes boies flotants fins al fons marí per impedir les arribades per sota l'aigua. En el curt termini, Interior també ha informat que ha reforçat per demà la frontera de Ceuta amb 75 efectius més de la Policia Nacional davant de les noves cridades a les xarxes. S'afegeixen els 3 escamots de la Guàrdia Civil que ja van anunciar ahir. Les forces de seguretat espanyoles també comptaran amb 2 drons i amb un helicòpter. Tot això quan avui és l'últim dia de campanya per les eleccions legislatives del Marroc de demà. Uns comicis en què pot ser determinant el descontentament juvenil pels alts índexs d'atur. Associacions civils marroquines es dediquen a combatre la desigualtat en un país que presenta bones dades macroeconòmiques i que aposta pels projectes faraònics. Enviat especial a Tetuán, Nando Sanoguera.
3: El Marroc de l'estadi de Hassan II, on vol celebrar la final del Mundial 2030 o la del conegut com el Borac, únic tren d'alta velocitat d'Àfrica, contrasta amb la dels joves de la generació Z212 que van protagonitzar protestes massives al país, ara apagades. Per al sud del Marroc hi treballen associacions que intenten donar oportunitats als joves. L'entitat APIF, amb seu a Tetuán, acull menors no acompanyats, molts dels quals subsaharians. La coordinadora de projectes, Maria Messaadi, conscient del que ha passat a Ceuta, ens explica que els aconsellen marxar a Europa de forma irregular.
4: Los menores no saben lo que se van a encontrar cuando llegan allí. Piensan que es como el dorado. Y no es así. Nosotros, desde nuestra asociación, a las propias autoridades e instituciones públicas de Marruecos, siempre se intenta sensibilizar a los menores sobre los riesgos que acarrea una migración irregular.
3: El Marroc té un creixement de prop del 5% amb inflació, deute i dèficit continguts, però l'atur juvenil es dispara fins al 30 i al 40% segons quines franges d'edat es tinguin en compte.
0: I el Regne Unit ha ofert ajuda militar defensiva a l'Aràbia Saudita perquè faci front als atacs dels rebels hutis del Iemen, aliats de l'Iran. Els atacs amb drons i míssils per part d'aquest grup alineat amb el règim de Teheran s'han intensificat últimament. Londres justifica el suport per evitar els riscos d'alteració de les rutes de transport i subministrament energètic. Més enllà de l'Aràbia Saudita, els hutis avancen per la costa del Mar Roig i cap a l'estret estratègic de Bab el-Mandeb, cosa que augmenta els riscos per la navegació i les rutes comercials internacionals. L'empitjorament del conflicte fa que la xifra de desplaçats al Iemen hagi arribat a gairebé 130.000, segons l'Agència per les Migracions de les Nacions Unides.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 7:22, tanca el Teatre Principal de València. Ho fa per motius de seguretat i sense data de reobertura, perquè necessita una rehabilitació integral. La notícia ha creat un gran trasbals. València, Marta García.
6: Tot i que ahir es va presentar oficialment la temporada, la notícia del tancament sine die ha caigut com un poal d'aigua gelada. Després d'algunes obres puntuals durant l'estiu, la Diputació de València ha rebut ara un informe pericial que obliga al tancament perquè no es pot garantir la seguretat. Això davant la perplexitat de tot el col·lectiu afectat. Isabel Martí, de l'Associació d'Escriptors i Escriptores Teatrals.
7: Ara ens trobem amb que el principal espai d'exhibició escènica amb les millors condicions desapareix.
6: Per salvar el colp, algunes de les obres previstes per a aquesta temporada es representaran en el Palau de les Arts, però això no satisfà el món teatral valencià. A més, la reforma integral que necessita el principal, que podria costar més de 40 milions d'euros, s'allargarà uns 4 anys. Pau Alabajos, del col·lectiu Ovidi Montllor, parla de mala gestió.
8: Un poc s'ajunta amb aquesta falta de prioritat de la cultura des del punt de vista de la gestió del Partit Popular i de Vox.
6: El col·lectiu teatral del País Valencià no descarta mobilitzacions i protestes.
0: I la Sagrada Família rectifica i diu ara que l'escalinata de la façana de la Glòria comportarà l'enderroc de més d'un edifici. Al matí, en roda de premsa, el director de la Junta Constructora, Xavier Martínez, havia apuntat que la façana de la Glòria i l'escalinata es podrien fer només enderrocant el bloc

0: Núñez i Navarro.
1: Nosaltres el que hem demanat és que per acabar la Sagrada Família aquest edifici no pot estar perquè no ens permet acabar. Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar. El que no desconeixem en aquests moments és quin abast de solució vol donar l'Ajuntament més enllà de les nostres pretensions, que és finalitzar l'escala.
0: Poc després, però, el temple ha matisat que també es veuran afectats altres edificis de la zona. Ara qui té l'última paraula és l'Ajuntament, que no ha volgut fer declaracions sobre el tema. Des de la Junta de Constructora calculen que la Sagrada Família podria estar acabada d'aquí a una dècada. Els pròxims anys les obres es concentraran a la façana de la Glòria i l'any que ve ja es començaran a aixecar les columnes que aguantaran les torres, com explica Jordi Faulí, que és l'arquitecte en cap.
2: Aquest any prolongarem les torres als dos laterals, amb aquestes orelles, fins a arribar al centre de la torre, i farem el forjat de planta baixa, de forma que d'aquí un any aproximadament estiguem ja en disposició de començar a pujar les columnes, les 8 columnes que suporten les torres, que ja estan totalment o gairebé totalment fabricades.
0: Pel que fa a l'impacte de la visita del Papa, asseguren que s'ha notat un increment de visitants espanyols al davant dels Estats Units, que encapçalaven el rànquing, i que a prop de la meitat són catalans i de la mateixa ciutat de Barcelona. Esports. 7:25, moment ara de repassar l'actualitat esportiva amb en Ricard Isidro. Bona tarda.
3: Bona tarda, Agustí. Avui torna la Champions femenina de futbol amb els 5 primers partits de la primera jornada de la fase Lliga. El Barça, el vigent campió, debutarà demà a les 9 del vespre rebent el París francès. La portera Catacoll, en declaracions al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio, és conscient que es considera l'equip blaugrana com a favorit per tornar a guanyar el títol, però ella creu que segueixen tocant de peus a terra.
4: Crec que m'hem agradat de treure de favoritisme, no? Però sí que és vera que venim de fer anys molt bons, de venim de guanyar una Champions i segurament pues, equips ens pues, tenen com a favorites. Crec que nosaltres anem pas a pas, partit a partit. Sabem la dificultat que serà en guany, però com dius, crec que també hi ha una transició de gent molt jove que ha arribat. Però crec que l'ambició d'aquest equip està clar i quan fitxes per el Barça saps que vens a guanyar-ho tot i això ho intentarem.
3: Irene Paredes té moltes opcions de tornar a la convocatòria. En canvi, són dubte Kika Nazaret i Vicky López, mentre que són baixa segura Laia Alexandri i Van Asten. Tampoc es preveu la tornada encara d'Aitana Bonmatí. Recordem que Aixa Càmara i Carla Júlia estan concentrades amb la selecció espanyola sub-20. Tot i les sortides de pes d'aquest estiu, l'entrenador del Barça, Pere Romeu, creu que mantenen un bon nivell en tots els àmbits.
5: Seguim tenint les millors jugadores del món, hem incorporat bé aquest mercat d'estiu, seguim tenint un equip super, super competitiu, hi ha moltíssima unió dintre del vestuari, hi ha unió amb junta directiva, hi ha unió amb direcció esportiva, anem tots totalment alineats i tot el que s'ha fet fins ara està molt bé, però jo ja m'he oblidat, així que ens anem a centrar en aquesta temporada i centrar-nos en el que ens ve, que segur que si seguim alineats i seguim de la mà tots i totes juntes, segur que donarem molt a parlar.
3: Com dèiem a l'inici, avui juguen 5 partits, 2 d'ells estan ja en joc, són el Bayern de Múnich 2, Manchester City 0 i l'Inter de Milà 1, Hacken 0. A les 9 es jugaran els altres 3 partits avui, són l'Arsenal Q, el Juventus Benfica i el Real Madrid Paris Saint-Germain. 3CAT Info. El Barça masculí, l'equip s'ha entrenat avui amb 6 jugadors del primer equip, Alejandro Valde, Brian Fariñas, Gavi, Gabriel Jesús, Stengne i Gerard Martín, a més d'Eder Aller, del filial, 17 jugadors han marxat, recordem-ho, amb les seves seleccions, i 3 jugadors més estan lesionats, Christensen, Bardaggi i Frenkie de Jong. Mentrestant, a l'Espanyol, i demana aturada pels partits de seleccions, l'entrenador Manolo González ha donat 6 dies de festa als jugadors i no tornaran als entrenaments fins dilluns 28 de setembre, amb la mirada ja posada en un amistós que jugaran el divendres dia 2 d'octubre contra l'Ipswich Town a l'RCD Stadium, però a porta tancada. El Madrid, de la seva banda, ha comunicat que Fede Valverde té un esquinç de grau 3 al turmell esquerre i és dubtós per jugar en la represa de la Lliga contra el Villarreal d'aquí gairebé 3 setmanes. A banda, el Club Blanc ha publicat un comunicat on critica les paraules d'ahir de Javier Tebas, el president de la Lliga de Futbol Professional, que valorava la derrota de diumenge del Madrid al camp de l'Atlètic de Madrid, assegurant que l'àrbitre no hi va tenir res a veure. A tot això, aquest dijous, demà passat, comença la UEFA Nations League amb els primers partits de la primera jornada. Entre d'altres, destaca el debut del terrassenc Xavi Hernández com a seleccionador neerlandès. Many of the staff
6: are from Netherlands. Una bona part del meu cos tècnic és neerlandès i n'estic molt content perquè són gent molt directa i honesta i jo prefereixo això. Estic molt content i còmode. Sóc al millor lloc on podria ser. és perfecte per a mi. Ara només ens falta competir i obtenir

0: resultats, cosa que no serà fàcil, tot i que estem preparats pel repte.
1: Will be not easy, but I'm ready for the challenge.
2: Xavi s'enfrontarà a un altre debutant, el nou seleccionador alemany Jürgen Klopp. També en futbol, Luis Blanco serà presentat avui com a nou entrenador de l'Europa. L'equip gracienc va anunciar ahir la destitució del tècnic Josep Maria Gené després de 4 jornades de Lliga, en les quals l'Europa és penúltima a la classificació de la primera federació amb només un punt. Blanco, amb anterioritat, va dirigir l'Atlètic Balears i l'Espanyol en diferents categories.
3: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
2: A Montreal, al Canadà, les catalanes Paula Blas i Mireia Benito han finalitzat sisenes en la contrarellotge mixta amb un temps de 52 minuts i 43 segons per completar els 40 quilòmetres. Han format part de l'equip espanyol amb Héctor Álvarez, Iván Romeo, Pablo Castrillo i Sandra Alonso. La medalla d'or ha estat finalment per l'equip italià. En tennis, avui comença la fase final de la Copa Billie Jean King a Shenzhen, a la Xina. L'equip espanyol, amb la catalana Marina Bassols, debutarà demà contra el Kazakhstan. Destaca l'absència de Paula Badosa, que es va operar a l'agost i que s'ha reincorporat a la competició individual, però finalment no serà en aquest torneig per equips.

0: Són 8:15 del vespre. A aquesta hora repassem algunes de les informacions més destacades que us hem explicat fins ara, com que la majoria progressista del Tribunal Constitucional es decanta per aplicar l'amnistia als líders de l'1 d'octubre i acosta la tornada de Carles Puigdemont. La votació decisiva serà el 6 d'octubre i obligarà el Suprem a aixecar les ordres de detenció dels exiliats. Junts veu la resolució del Constitucional com una desautorització als jutges i, per Esquerra, els tribunals ja no tenen excuses per aplicar la llei. Els Estats Units firmen l'acord amb Dinamarca i Groenlàndia per augmentar la seva presència militar a l'illa. La líder danesa i el primer ministre groenlandès diuen que amb el pacte mantenen la sobirania i el dret a l'autodeterminació del territori i a la vegada milloren la seguretat de l'Àrtic. I Donald Trump creu que els Estats Units arribaran a un acord amb l'Iran després de les eleccions de mig mandat per aturar la guerra. Ho ha dit durant el discurs que ha pronunciat a l'Assemblea General de les Nacions Unides i en el qual també ha tret pit de la bona situació que diu que viu al seu país. I de seguida us explicarem que reobre l'oficina de la Seguretat Social a la Seu d'Urgell, que portava 2 mesos i mig tancada per falta de personal, una situació que havia provocat les queixes d'Ajuntament i usuaris. I una iniciativa innovadora al Baix Empordà uneix salut i cultura a través de la prescripció mèdica de visites a 6 museus de la comarca, amb audioguies adaptades. L'objectiu dels centres d'atenció primària és reduir les dosis de medicaments que prenen alguns dels pacients i ajudar-los a tenir vincles amb el seu entorn. Als esports, quin és el titular destacat, Ricard?
1: Que avui juguen els primers partits de la nova edició de la Champions femenina de futbol. Demà debutarà el Barça, el vigent campió, rebent el París i la portera Catacoll. En declaracions del programa Tot Costa de Catalunya Ràdio, és conscient que es considera l'equip blaugrana com a favorit per tornar a guanyar el títol, però ella creu que segueixen tocant de peus a terra.
0: I pel que fa al temps, última tarda de l'estiu astronòmic, amb cel clar i només alguna nuvolada al prelitoral. Les màximes han baixat una mica respecte a ahir, però igualment moltes arribaran a valors entre els 27 i els 32 graus. Les més altes, de 35 graus a l'Ebre. Aquesta matinada, a les 2:05, començarà oficialment la tardor, però els propers dies mantindrem encara el temps d'estiu. Set i 32 minuts. El Constitucional es decanta per amnistiar els líders del procés per la malversació i aplana el retorn de Carles Puigdemont aquesta mateixa tardor. El tribunal ha frenat l'últim intent per boicotejar l'amnistia i d'aquí 15 dies dictarà la primera sentència que obligarà el Suprem a aplicar la llei. Madrid, Paula Brujats.
2: Últim obstacle superat. La majoria progressista del Constitucional s'ha imposat i ha fet descarrilar els plans del magistrat conservador José María Macías, contrari a amnistiar Jordi Turull. La majoria del Constitucional nega que el referèndum suposés un enriquiment personal per als líders del procés i a partir d'avui s'encarrila l'amnistia per a tots ells. El ple del TC ho votarà el 6 d'octubre i en sortirà la primera sentència que obligarà el Suprem a aplicar la llei. Pablo Llarena haurà d'aixecar l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont i el retorn a Catalunya pot arribar el mes que ve, segons el seu advocat Gonzalo Boyer, en declaracions a TV3.
3: Yo creo que la fecha la va a poner el juez Llarena, básicamente cuando él dicte la resolución que tenga que dictar.

0: Una vez que esté la sentencia del juez Llarena, la analizaremos y a partir de ahí el presidente tomará la decisión personal y política que corresponda, ¿no?
1: També s'haurà d'aixecar l'ordre de detenció contra Toni Comín i Lluís Puig. Aquest últim, però, és molt més prudent sobre quan podrà tornar, n'ha parlat a Televisió Espanyola.
2: No em ve de 15 dies, ni de 15 mesos, ni de res. I m'agradaria veure amb quina celeritat i contundència serà aquesta sentència del Constitucional i amb quina ho aplicarà el Suprem.
1: Dos anys i mig més tard s'aclareix el futur dels líders del procés. La decisió final, però, continua en mans dels jutges Llarena i Marchena, tot i que el seu entorn admet que poc més s'hi podran resistir. Amb la sentència del Constitucional del 6 d'octubre, Marchena també haurà d'aixecar la inhabilitació dels exconsellers Junqueras, Turull, Bassa i Romeva, tot i que l'aplicació definitiva de l'amnistia per a tots els líders del procés pot trigar una mica més.
3: El secretari general de Junts, Jordi Turull, creu que el posicionament d'avui de la majoria progressista del Tribunal Constitucional és una desautorització per al jutge Pablo Llarena i la cúpula judicial i una esmena a la totalitat a la repressió de l'Estat espanyol cap a l'independentisme.
4: Per primera vegada hi ha una desautorització absoluta del Tribunal Constitucional cap a tots aquells jutges i magistrats que han preferit fer política, activisme polític, en comptes de complir el seu deure d'aplicar la llei, una llei que és molt clara, com és la llei d'amnistia.
3: I Esquerra Republicana demana celeritat en l'aplicació de l'amnistia. En un tuit, el president dels Republicans, Oriol Junqueras, diu que ja no hi ha excuses i marca el 6 d'octubre com l'inici per restituir els drets polítics i perquè els exiliats puguin tornar a Catalunya. Encara en la plana judicial, el cas Montoro es queda de moment als jutjats de Tarragona. La secció segona de l'Audiència de Tarragona ha rebutjat resoldre la qüestió sobre el possible trasllat a Madrid, com demanaven els advocats de l'exministre del PP, investigat per suposat tracte de favor a empreses gasistes. Tarragona, Manel Sastre.
5: La secció segona de l'Audiència de Tarragona assegura que no és competent per resoldre la qüestió de competència sobre el jutjat que ha d'instruir el cas Montoro. En la resolució assegura que aquest tema l'ha de resoldre una instància superior, en aquest cas el Tribunal Suprem, perquè el cas afecta diverses comunitats autònomes. Els advocats de la defensa d'Equipo Económico, el despatx de l'exministre del PP, Cristóbal Montoro, investigat en aquest cas per suposats pagaments d'empreses gasistes per aconseguir avantatges fiscals, havien reclamat traslladar el cas de la instrucció a Madrid. Amb aquesta decisió de l'Audiència, ara hauran de ser les parts les que decideixin si porten la mateixa petició al Suprem o no. Mentrestant, el cas es continuarà instruint a Tarragona. A banda de l'exministre d'Hisenda del PP, Cristóbal Montoro, figuren com a investigades 34 persones més de 9 empreses. La causa està oberta per tràfic d'influències, suborn, malversació, falsificació documental i prevaricació.
6: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
3: Els Estats Units han firmat l'acord amb Dinamarca i Groenlàndia per fer-se càrrec de la seguretat de l'illa. La líder danesa i el primer ministre groenlandès han destacat que amb el pacte mantenen la sobirania i el dret d'autodeterminació del territori i milloren la seguretat de l'Àrtic. La líder danesa, Mette Frederiksen, ha recordat que l'anterior acord ha durat 70 anys i diu que aquest pot durar per sempre. Agafant les paraules de Donald Trump, Frederiksen destaca que el document firmat aporta la seguretat necessària.
7: We are making sure that they
8: ens assegurem que als adversaris no se'ls permeti obtenir cap control ni augmentar la seva influència a Groenlàndia. I al mateix temps ens assegurem que hi hagi més aliats presents a l'Àrtic.
3: L'acte s'ha fet a Nova York, poc després de la intervenció de Trump a l'Assemblea de l'ONU. El president nord-americà ha precisat que ben aviat augmentaran la presència militar a la zona.
9: Iniciarem immediatament el procés de desenvolupament d'una important presència militar en els llocs adequats. Construirem dues bases militars molt importants.
3: Pel representant de Groenlàndia, Jens Fredrik Nielsen, és vital mantenir una presència forta de l'OTAN a l'Àrtic. Ara ho dèiem, aquesta signatura s'ha fet a prop de l'Assemblea General de l'ONU, on Trump hi ha parlat i s'ha mostrat optimista. Creu que els Estats Units arribaran a un acord amb l'Iran per aturar la guerra després de les eleccions de mig mandat. Si no, amenaça, diu, d'aniquilar el país. Ho ha dit durant el discurs que ha pronunciat en aquesta Assemblea General de les Nacions Unides i en què també ha fet gala de la bona situació que, segons ell, viuen als Estats Units. Nova York, Oriol Serra.
10: Tal com s'esperava, Donald Trump ha fet un discurs en clau domèstica molt semblant als que fa a la campanya electoral que hi ha en curs als Estats Units. Trump ha aprofitat l'aparador de l'Assemblea General de les Nacions Unides per exposar tot el que considera que ha assolit: reducció de la pobresa, creació d'ocupació i fins i tot ha assegurat que els afroamericans i els llatinoamericans estan millor que mai en aquest país. El president

0: nord-americà ha parlat de bonança econòmica sense precedents. I pel que fa a l'Iran, ha repetit que és un país sense capacitat militar i amb una inflació del 300%. Un Trump que ha vaticinat un acord amb l'Iran després de les eleccions a mitja legislatura al Congrés dels Estats Units.
1: S'arribarà a un acord amb l'Iran que li permeti reconstruir-se i convertir-se en un país molt més gran del que ha estat mai, o bé aniquilo la República Islàmica ràpidament sense donar-li mai l'oportunitat de tornar a matar i destruir persones i països. Però crec que arribarem a un acord just després de les eleccions.
0: Donald Trump també ha apuntat a un possible acord de pau entre Rússia i Ucraïna. Per cert, la delegació cubana ha abandonat l'Assemblea General de les Nacions Unides quan Trump ha començat a atacar el país i a insinuar un canvi de règim a l'illa.
2: 3Cat Info.
3: 7:39. El cap d'informació dels Mossos, Carles Hernández, defensa amb dents i ungles la presència de dues agents d'incògnit a l'Assemblea de Docents i, de fet, ha rebutjat demanar disculpes. Això malgrat que sí que ho va fer la consellera Núria Parlon quan va admetre que tot plegat va ser, deia, un error. Carles Hernández ho ha dit aquesta tarda a la Comissió d'Investigació sobre Infiltracions Policials al Parlament. Assegura que la presència de les dues mosses no va ser una infiltració i defensa que en cap cas està desautoritzant a la consellera Parlon.
4: Que en cap cas es tractava ni d'una acció encoberta ni d'una acció d'infiltració. Es tractava d'una acció relacionada amb les funcions per poder garantir el manteniment de l'ordre públic i la seguretat ciutadana. És una acció policial mal planificada i mal executada, però no s'ha fet amb la intenció de vulnerar cap dret. Jo he dit que les agents van entrar sense mentir. Quan van ser descobertes, van intentar sortir d'allà garantint la seva seguretat i van mentir.
3: Tot i això, diu que estudiarà si cal mantenir o no aquests mètodes. Una intervenció que els grups de l'oposició han criticat durament, li han retret que no demani perdó, tot i que el govern sí que ho va fer. I més qüestions, els hotels catalans han rebut aquest agost el nombre de turistes més elevat de la història, més de 2.800.000 visitants, i han superat els 9 milions de pernoctacions, també per primera vegada. Xifres que demostren la fortalesa del sector, malgrat la calorada i els elevats preus dels allotjaments. El que més ha crescut és el turisme estranger, que ha augmentat més d'un 6% en relació amb fa un any. En concret, n'han vingut prop de 2 milions, però el turisme de la resta de l'Estat també ha marcat un màxim. Si ho mirem per demarcacions, les que més han augmentat el nombre de turistes són Tarragona i Barcelona. A Girona, les xifres són similars a les de l'any passat, tot i que el turisme estranger ha baixat lleugerament i Lleida és l'única que ha perdut visitants. Pel que fa a les pernoctacions, l'estada mitjana dels hotels catalans ha estat de 3,14 nits, una xifra lleugerament inferior a la de l'any passat. Catalunya és la segona comunitat que més n'ha concentrat. Les Balears lideren el rànquing pel que fa al nombre de nits que hi han passat els estrangers i entre els punts turístics amb més pernoctacions, a banda de Barcelona, destaca Calvià. I encara en matèria econòmica, injecció de més de 200 milions d'euros en ajudes de la Diputació de Barcelona als municipis. L'ENS ha aprovat diferents mecanismes de suport als consistoris. El més copiós és l'anomenat catàleg de serveis, que facilita ajudes econòmiques, tècniques i materials perquè les corporacions locals puguin posar en marxa tota mena d'iniciatives. Lluïsa Moret és la presidenta de la Diputació.
5: Per nosaltres és una bona notícia que la Diputació de Barcelona un cop més estigui a l'alçada, un cop més en aquesta, diguéssim, etapa final del mandat, torna a posar sobre la taula recursos importantíssims perquè els ajuntaments, perquè els municipis puguin implementar tot allò que creguin oportú per millorar la qualitat de vida i el benestar dels ciutadans i ciutadanes.
3: També hi ha ajudes per millorar l'enllumenat públic i reduir la despesa energètica i afrontar la despesa corrent. Manresa vol dignificar el centre històric, que és la part més degradada de la ciutat, amb una inversió pública de 6 milions d'euros per ajudar a rehabilitar habitatges, uns diners que surten de la Generalitat i l'Ajuntament en el marc del Pla de Barris. Comptant la part privada, en total es preveu mobilitzar com a mínim 9 milions i mig d'euros. Manresa, Nàtia Dell.
6: El ple d'aquest dijous s'aproven les bases i es calcula que a finals d'octubre ja es donarà el tret de sortida per demanar aquestes ajudes. El pla, que dura fins al 2030, inclou de manera retroactiva les millores que s'hagin pogut fer des del març, des del 2 de març d'aquest any. El percentatge d'ajudes va en funció del que es vol rehabilitar i del perfil del sol·licitant. Es tracta del programa d'ajuts per a la rehabilitació d'habitatge més important que s'ha fet mai a Manresa, des d'arreglar una façana, posar un ascensor o renovar la cuina, premiant l'eficiència energètica. L'alcalde Marc Eloi confia que aquest pla, que ha tingut molt en compte components socials, marqui un abans i un després al centre històric.
7: Som davant d'un tren que no podem deixar escapar, per tant, convidem a tots els propietaris del centre centre històric a sumar-se a aquestes ajudes per tal de que sigui una taca d'oli que ens permeti començar a revertir la situació dels habitants.

0: habitatges al centre històric.
1: D'origen medieval, el centre històric és una de les zones de la ciutat amb més problemes d'infrahabitatge i edificis buits. A diferència d'altres poblacions, les classes benestants van anar abandonant aquesta zona per instal·lar-se a l'Eixample Manresana, fet que al llarg dels anys ha contribuït al seu deteriorament i abandonament. Ara l'Ajuntament vol revertir la situació amb aquestes ajudes per la rehabilitació que veu com una eina clau per la transformació urbana, social i econòmica de la zona.
2: I ha reobert l'oficina de la Seguretat Social de la Seu d'Urgell, que portava 2 mesos i mig tancada per falta de personal, una situació que havia provocat les queixes d'Ajuntament i també d'usuaris. Seu d'Urgell, Joaquim Albalaté.
3: Denunciaven que per fer els tràmits presencials s'havien de desplaçar a Puigcerdà, Tremp o Balaguer, en un territori, deien, ja prou allunyat de tot i amb poc transport públic. I tot perquè l'oficina s'havia quedat sense treballadors. José Crespín és el subdelegat del govern espanyol a Lleida.
4: Fruit d'un trasllat d'un dels treballadors que va demanar un trasllat i fruit de la baixa d'un altre treballador, això ens va obligar a haver de tancar l'atenció presencial. Per tant, en primer lloc, correspon demanar disculpes a tots els convenients que això ha pogut generar als ciutadans i ciutadanes.
3: Avui l'oficina ha reobert perquè un funcionari de Lleida ha decidit traslladar-se a viure a la Seu.
4: I un empleat públic de la direcció provincial de l'INS ha decidit traslladar-se a viure a la Seu d'Urgell i és aquest el funcionari el que hores d'ara ens permetrà obrir a la Seu d'Urgell.
3: Els primers dies l'oficina atendrà sense cita prèvia i amb un reforç de treballadors d'altres oficines. El segon lloc de feina s'intentarà cobrir els propers mesos per evitar més possibles tancaments.
2: Són 3:15 del vespre, moment de conèixer la previsió meteorològica.
5: El temps.
2: Amb la Gemma Puig.
6: Poques novetats de cara a les properes hores. Mantindrem aquesta tarda, aquesta darrera tarda de l'estiu astronòmic, amb pocs canvis. Algunes nuvolades que han anat creixent cap al nord-est, algun núvol baix també cap al prelitoral, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, però la resta un cel clar. I amb unes temperatures que avui han quedat una miqueta més baixes que ahir, un parell de graus. Igualment fa calor i s'ha notat. Els valors més alts han tocat els 35 graus al Dover, a Vinebre, 34 al Masroig, 33 a Espolla, 33 a Tem i molts valors entre els 28 i els 31 o 32 graus. Acabarem aquest estiu astronòmic a les dues, quan passin 5 minuts de les dues de la matinada, començarà la tardor, però ho farà amb un mateix tipus de temps. Aquest dimecres al matí pocs canvis, un matí un pèl més fresc cap a comarques interiors i cap al Pirineu. Encara, però, mantindrem algun valor de mínima tropical, sobretot a la costa central. També baixarà una mica la temperatura cap a l'Empordà després de molts dies amb aquesta tramuntana rescalfada i si em posa l'estabilitat. Alguna boirina matinal, sol, a la majoria de comarques, a la tarda pot créixer alguna nuvolada, però sense més conseqüència, i les temperatures tornaran a recuperar-se aquest parell de graus que hem perdut aquest dimarts. Igualment, molts valors entre els 28 i els 33 o 34 graus.
5: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
7: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
5: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Canyeté a 3Cat Info.
8: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
2: 7:47. En els últims 5 anys, gairebé 800 persones han rebut un trasplantament de medul·la òssia. Són pacients afectats per malalties greus de la sang, com les leucèmies o els linfomes, amb una edat mitjana de 56 anys. Aquests trasplantaments han estat possibles gràcies al registre de donants de medul·la òssia creat per la Fundació Josep Carreras el 1991 i connectat amb registres internacionals. Coincidint avui amb el Dia Mundial de la Donació de Medul·la Òssia, la directora del Banc de Sang i Teixits, la doctora Laura Medina, fa una crida a incrementar el nombre de donants joves.
9: El major acte solidari que tu pots fer al llarg de la teva vida és donar vida. Fem una inscripció al registre RETMO per estar-se donant de molt d'os, és això, salvar vides i donar l'oportunitat a un pacient que ho necessita i que no troba un familiar compatible, disposar d'aquesta opció per curar la malaltia.
2: El procés d'extracció de les cèl·lules mares fa en 4 hores amb una extracció de sang. Només el 5% dels donants ho fan amb una punció lumbar i anestèsia total.
9: És molt semblant aquesta màquina a la que fem servir per la donació de plasma. Necessitem un braç del qual podem fer l'accés de la sang i un altre braç pel qual fem el retorn. I això és un procés que dura aproximadament unes 4 hores i els 4 dies previs ens haurem de posar unes injeccions, que són subcutànies, amb les quals mobilitzarem aquestes cèl·lules mare.
2: Segons el Banc de Teixits, la probabilitat de trobar un donant és del 90%, enfront del 82% que hi havia el 2012, quan es va iniciar el Pla Nacional de Medul·la Òssia i la mitjana de temps de cerca s'ha reduït a 26 dies. Encara en plana sanitària, en l'última setmana han pujat les infeccions

0: respiratòries i destaca un augment dels casos de Covid, segons les dades que fa públiques al Departament de Salut. Els últims 7 dies, el virus de la Covid ha estat el més predominant, amb més de 1.800 casos registrats a les urgències, i això són 800 més que la setmana anterior, una xifra lleugerament superior si ho comparem amb la mateixa setmana de l'any passat. En la població infantil, les infeccions més freqüents han estat també per SARS-CoV-2. La grip també repunta, amb 800 casos més que la setmana passada, però tot i aquesta tendència a l'alça, el nombre d'infeccions, tant de Covid com de grip, estan a nivells basals, és a dir, dins del rang baix de transmissió.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Codorniu es prepara per ampliar el seu negoci del vi a Espanya amb l'adquisició de cellers a Galícia, Andalusia i la DO Rueda. Aquest any ha tornat a batre el rècord de vendes, sense pràcticament cap afectació per les turbulències al mercat nord-americà. Reventós Codorniu, líder absolut al mercat de cava a Espanya, vol créixer ara el sector del vi i penetrar en zones on encara no ha entrat, una estratègia que compensaran aturant alguna inversió a l'estranger. Aquest any han guanyat 14 milions d'euros i, segons el CEO Sergio Fuster, la clau ha estat adaptar-se al que demana la gent.
2: Bebidas más frescas, más fáciles. Que eso es lo que te está llevando a esos segmentos que de alguna manera son momentos de consumo y experiencias un poco se perciben como más fáciles, más ligeras, menos contenido alcohólico. Entonces es un fenómeno transversal en todas las edades. Se ve en jóvenes, pero te diría que también se ve en adultos. El mercado está claramente gravitando en esa dirección.
0: Aquest any passat, Codorniu va vendre 55 milions d'ampolles, de les quals gairebé un 60% al mercat espanyol. La resta les van col·locar bàsicament als Estats Units, Anglaterra, Bèlgica, el Japó i Suïssa. Fuster ha explicat que la volatilitat i els aranzels dels Estats Units, on tenen poc més d'un 7% del total de vendes, els han contrarrestat amb el bon funcionament del mercat europeu. Mentrestant, continuen les converses per la sortida del seu accionista majoritari, el fons nord-americà Carlyle, que continua negociant la venda del seu 55% de la companyia. I Unió de Pagesos reclama que s'aturin les importacions d'arròs del sud-est asiàtic pel dany que ha causat en el sector a casa nostra. A partir del 2025, les compres d'arròs es van duplicar i el preu ha caigut un 40%. Tortosa, Jordi Barranca.
3: Aquell any es va passar de les 240.000 tones importades a unes 570.000. L'aturada de les importacions forma part dels acords comercials que Brussel·les ha arribat en països com Myanmar, l'antiga Birmània. Josep Antoni Vidal, responsable del sector de l'arròs d'Unió de Pagesos.
4: Una és parar les importacions, perquè, clar, els importadors han tocat el mercat i l'han destrossat. I la segona qüestió és que, degut a la destrossa de la incompetència dels nostres dirigents polítics, hi ha una sèrie de diners que estan precisament ja no estan. Per tant, estarem parlant pel 2027.
3: Tot plegat es tradueix en que el pagès cobra 33 cèntims al quilo, quan com a mínim n'hauria de cobrar 45.
4: Evidentment, algú ha descobert aquí a Europa de comprar barat o fora d'Europa i vendre car aquí a Europa. Els consumidors no ho notem, la baixada de preus, però els productors sí. I després d'aquestes coses mal fetes, ens trobem en aquesta situació de l'arròs a 30 cèntims com fa 10 anys. Això és degut a que Europa no pensa en l'agricultura, evidentment, i el Ministeri d'Espanya tampoc.
3: Ja han demanat reunions tant amb el conseller com amb el ministre.
0: 7:52 minuts, notícia d'última hora que acabem de saber. Com a mínim 3 persones estan sent ateses pel SEM per la caiguda d'una part del fals sostre a l'estació de Fabra i Puig de Rodalies, a Barcelona. Així ho ha confirmat l'Ajuntament aquesta emissora, tot i que encara no se sap l'estat de les persones afectades. Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Ferrocat i Adif informa que l'estació s'ha tancat per motius de seguretat. Els viatgers amb origen o destinació a Fabra i Puig han d'utilitzar la línia 1 del metro com a mitjà alternatiu de transport per continuar el seu trajecte. Estarem pendents de si hi ha novetats sobre aquesta informació que us acabem d'explicar. Com a mínim 3 persones ateses pel SEM per la caiguda d'una part del fals sostre a l'estació de Fabra i Puig a Barcelona. Mentrestant, seguim amb més notícies. Les entitats a favor del nou Parc Natural de les Muntanyes de Prades, Poblet i la Serra de la Llena, entre les demarcacions de Tarragona i Lleida, reclamen mantenir els límits inicials de la protecció del nou espai. També sol·liciten més recursos i un Consell Rector amb menys membres per augmentar-ne l'eficàcia. Tarragona, Manel Sastre.
5: En total són 23 entitats les que agrupa aquesta plataforma. Asseguren que l'administració ha retallat un 11% les més de 43.000 hectàrees inicials del parc per pressions, diuen, de projectes de renovables al sector de les Garrigues i per les activitats d'escalada a Cornudella de Montsant. Xavier Jiménez, del grup ecologista GPEC, anuncia una bateria d'al·legacions perquè es mantingui el planejament inicial.
6: Hem exclòs grans sectors de territori perquè tenen interessos que són punt contrari és la conservació. Per tant, farem al·legacions pel que fa a l'extensió, farem al·legacions pel que fa doncs, a la composició de la Junta Rectora, farem al·legacions pel que fa doncs, a les activitats que es permeten o es prohibeixen dintre el parc natural.
5: El col·lectiu creu que el nou parc natural

Natural pot ordenar i fer compatibles moltes d'aquestes activitats. Demana també un Consell Rector amb menys membres que els 35 previstos i una dotació de recursos suficient. La creació del Parc Natural de les Muntanyes de Prades abraça una vintena de municipis de

0: a 6 museus de la comarca amb audioguies adaptades. L'objectiu dels centres d'atenció primària és reduir les dosis de medicaments que prenen alguns dels pacients i ajudar-los a tenir vincles amb el seu entorn. Girona, Maria Rovira.
1: La iniciativa Museus Espais de Benestar converteix els museus en espais actius de cura, autoconeixement i cohesió social. Es dirigeix a un perfil molt concret de pacients, segons explica Mariona Gifré, referent de benestar emocional de l'àrea bàsica de salut de Torroella de Montgrí.
2: Són persones que poden hiperfreqüentar els serveis sanitaris, persones que puguin experimentar soledat no volguda, persones potser nouvingudes en el territori que no coneixen els recursos que existeixen i, per tant, poden necessitar aquesta vinculació.
1: Cada museu té una audioguia adaptada a les seves possibilitats. Laura Requena, directora del Museu del Suro.
3: A través dels sentits, poder observar, aturar-se, respirar i fer una atenció plena en els museus. Una mica el pacient passa a ser el centre de la nostra activitat.
1: Hi participen 5 museus més de la comarca, com ara el de la pesca de Palamós, el de Terracota de la Bisbal, el de la Mediterrània de Torroella, el d'Arqueologia Ullastret o el d'Història de Sant Feliu de Guíxols.
4: Esports.
0: 7:55, repassem ara els esports amb Ricard Isidro. Bona tarda.
5: Bona tarda, Agustí. Avui torna la Champions femenina de futbol amb els 5 primers partits de la primera jornada de la fase Lliga. El Barça, que és el vigent campió, debutarà demà a les 9 del vespre rebent el París francès. I la portera Catacoll, en declaracions de programa Tot Costa de Catalunya Ràdio, és conscient que es considera l'equip blaugrana com el màxim favorit per reeditar el títol, però ella creu que segueixen tocant de peus a terra.
6: Crec que a mi m'ha agradat entrar de favoritisme, no? Però sí que és vera que venim de fer anys molt bons, venim de guanyar una Champions i segurament pues, equips ens pues, tenen com a favorites. Crec que nosaltres anem pas a pas, partit a partit. Sabem la dificultat que serà en guany, però com dius, crec que també hi ha una transició de gent molt jove que ha arribat. Però crec que l'ambició d'aquest equip està clar i quan fitxes per el Barça saps que vens a guanyar-ho tot i això ho intentarem.
5: Irene Paredes té moltes opcions de tornar a la convocatòria. En canvi, són dubte Kika Nazaret i Vicky López, mentre que són baixa segura Laia Alexandri i Van Asten. Tampoc es preveu la tornada d'Aitana Bonmatí. Recordem que, a més, Aixa Càmara i Carla Julià estan concentrades amb la selecció espanyola sub-20. Tot i les sortides de pes d'aquest estiu, l'entrenador del Barça, Pere Romeu, creu que mantenen un bon nivell en tots els àmbits.
7: Seguim tenint les millors jugadores del món, hem incorporat bé aquest mercat d'estiu, seguim tenint un equip super, super competitiu, hi ha moltíssima unió dintre del vestuari, hi ha unió amb junta directiva, hi ha unió amb direcció esportiva, anem tots totalment alineats i tot el que s'ha fet fins ara està molt bé, però jo ja m'he oblidat, així que ens anem a centrar en aquesta temporada i centrar-nos en el que ens ve, que segur que si seguim alineats i seguim de la mà tots i totes juntes, segur que donarem molt a parlar.
5: Tenim en joc els dos primers partits d'aquesta edició de la Champions femenina de futbol. Són el Bayern de Múnich 2, Manchester City 1, al minut 54, i el 56 de l'Inter de Milà Hakan domina les italianes per 1-0. A partir de les 9, Arsenal Q, Juventus Benfica i Real Madrid París Saint Germain.
4: 3CAT Info.
5: El Barça s'ha entrenat avui amb només 6 jugadors del primer equip: Alejandro Valde, Brian Fariñas, Gavi, Gabriel Jesús, Stensne i Gerard Martín, a més d'Eder Ayer, del filial. 17 jugadors del Barça, recordem-ho, han marxat amb les seves seleccions i 3 jugadors més estan lesionats: Christensen, Bardaggi i Frenkie de Jong. Mentrestant, a l'Espanyol, i davant l'aturada pels partits de seleccions, l'entrenador Manolo González ha donat 6 dies de festa als jugadors i no tornaran als entrenaments fins dilluns vinent, el dia 28 de setembre, amb la mirada posada en un partit amistós que jugaran el divendres 2 d'octubre contra l'Ipswich Town, a l'RCD Stadium, però a porta tancada. El Madrid, de la seva banda, ha comunicat que Fede Valverde té un esquinç de grau 3 al turmell esquerre i és dubte per jugar en la represa de la Lliga contra el Villarreal d'aquí gairebé 3 setmanes. A banda d'això, el Club Blanc ha publicat un comunicat on critica les paraules d'ahir de Javier Tebas, el president de l'LFP, que valorava la derrota de diumenge del Madrid al camp de l'Atlètic de Madrid, assegurant que l'àrbitre no hi va tenir res a veure. A tot això, dijous comença la UEFA Nations League amb els primers partits de la primera jornada. Entre d'altres, destaca el debut del terrassenc Xavi Hernández com a seleccionador neerlandès.
8: Many of the staff are from Netherlands.
9: Una bona part del meu cos tècnic és neerlandès i n'estic molt content perquè són gent molt directa i honesta i jo prefereixo això. Estic molt content i còmode. Sóc al millor lloc on podria ser. És perfecte per a mi. Ara només ens falta competir i obtenir resultats, cosa que no serà fàcil, tot i que estem preparats pel repte.
8: Will be not easy, but I'm ready for the challenge.
5: S'enfrontarà Xavi a un altre debutant, el nou seleccionador alemany Jürgen

0: Klopp. També en futbol, Luis Blanco s'ha representat avui com a nou entrenador de l'Europa. L'equip gracienc va anunciar ahir la destitució del tècnic Josep Maria Gené després de 4 jornades de Lliga. L'Europa és penúltima a la classificació de la Primera Federació amb només un punt. Blanco, amb anterioritat, va dirigir l'Atlètic Balears i l'Espanyol en diferents categories. I en ciclisme, a Montreal, al Canadà, les catalanes Paula Blas i Mireia Benito han finalitzat sisenes en la contrarellotge mixta amb un temps de 52 minuts i 43 segons per completar els 40 quilòmetres. Han format part de l'equip espanyol amb Héctor Álvarez, Ivan Romeo, Pablo Castrillo i Sandra Alonso. La medalla d'or ha recaigut en Itàlia.
1: Rescat Info.
2: Bona tarda, són les 8. Molt pendents a 3Cat Info d'aquesta informació que acabem de conèixer. Com a mínim 3 persones ateses pel SEM per la caiguda d'una part del fals sostre a l'estació de Fabra i Puig de Rodalies a Barcelona, segons han confirmat fonts de l'Ajuntament a aquesta emissora. Adif informa que l'estació s'ha tancat per motius de seguretat. La majoria progressista del Tribunal Constitucional es decanta per aplicar l'amnistia als líders de l'1 d'octubre i acosta la tornada de Carles Puigdemont. La votació decisiva serà el 6 d'octubre, obligarà el Suprem a aixecar les ordres de detenció dels exiliats. Junts veu la resolució del Constitucional com una desautorització als jutges i per Esquerra els tribunals ja no tenen excuses per aplicar la llei. El govern vol prohibir l'accés a la intel·ligència artificial als menors de 14 anys. L'executiu impulsarà al llarg de l'any que ve una llei per intentar minimitzar els efectes de la IA en el món educatiu. També s'aposta per recuperar les lectures obligatòries per als joves i així millorar les dades de comprensió lectora. Els Estats Units firmen l'acord amb Dinamarca i Groenlàndia per augmentar la seva presència militar a l'illa. La líder danesa i el primer ministre groenlandès diuen que amb el pacte mantenen la sobirania i el dret d'autodeterminació del territori i, a la vegada, milloren la seguretat de l'Àrtic. I Donald Trump creu que els Estats Units arribaran a un acord amb l'Iran després de les eleccions de mig mandat per aturar la guerra. Ho ha dit durant el discurs que ha pronunciat a l'Assemblea General de les Nacions Unides i en el qual també ha tret pit, ha dit, de la bona situació del seu país. Nou revés per l'oficialitat del català a la Unió Europea. Els socis europeus s'oposen a vincular el reconeixement de la llengua catalana a l'entrada de nous països, com reclamava el govern espanyol. I els Mossos investiguen com a homicidi el cas de la dona que van trobar morta al pantà d'Utxesa, a Torres de Segre, el mes d'agost. Tot i que l'autòpsia va descartar signes de violència en el cadàver, els Mossos han trobat prou indicis de criminalitat. També us explicarem que la Sagrada Família proposa construir l'escalinata de la façana de la Glòria enderrocant un únic edifici i reubicant els veïns en un bloc de nova construcció en un solar pròxim. És l'opció de mínims que fa el temple, que demana a l'Ajuntament que mogui fitxa per poder així acabar la basílica d'aquí una dècada.
1: Esports.
0: Avui es juguen els primers partits de la nova edició de la Champions femenina de futbol. Demà debutarà el Barça, el vigent campió, rebent el París. La portera Cata Coll, en declaracions de programa Tot Costa de Catalunya Ràdio, és conscient que es considera l'equip blaugrana com a favorit per tornar a guanyar el títol, però ella creu que segueixen tocant de peus a terra. Encara en futbol, a Luis Blanco, el presentant avui com a nou entrenador de l'Europa. L'equip gracienc va anunciar ahir la destitució del tècnic Josep Maria Gené després de 4 jornades de Lliga. I en ciclisme, les catalanes Paula Blas i Mireia Benito han finalitzat sisenes a la contrarellotge mixta per equips del Mundial de Montreal al Canadà. L'or ha estat per Itàlia.
2: I acabarem l'estiu astronòmic amb el cel clar, tret de 4 núvols al litoral i al prelitoral del Camp de Tarragona i a Osona. Aquesta matinada, a les 2:05, començarà oficialment la tardor, però tindrem un dimecres assolellat i estiuenc. Matí fresc al Pirineu i a les comarques interiors, migdia càlid, amb màximes entre els 27 i els 33 graus.

0: 3Cat Info.
1: Passen 4 minuts de les 8 del vespre, sóc en Joan Vilaplana i us acompanyaré en aquesta nova hora d'informació a la sintonia de 3Cat Info. Fins les 9.
0: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
1: Una notícia d'última hora que acabem de conèixer. 3 persones han quedat ferides lleus després que els hi hagi caigut una part del fals sostre a l'estació de Fabra i Puig de Rodalies, a Barcelona. El sistema d'emergències mèdiques, el SEM, confirma que les afectacions a aquestes persones no són greus, però tot i això s'ha traslladat 2 dels ferits a l'Hospital Vall d'Hebron, mentre que el tercer ferit està pendent de trasllat. El SEM ha activat 5 unitats a la zona, on també s'hi han desplaçat Mossos i bombers. Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Ferrocat i Adif informa que l'estació s'ha tancat per motius de seguretat. Els viatgers amb origen o destinació a Fabra i Puig han d'utilitzar la línia 1 del metro com a mitjà alternatiu de transport per continuar el seu trajecte. Tan bon punt tinguem més informació sobre aquesta qüestió, us la facilitarem aquí a la sintonia de 3Cat Info.
0: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El Constitucional es decanta per amnistiar els líders del procés per la malversació i aplana el retorn de Carles Puigdemont aquesta mateixa tardor. El tribunal ha frenat l'últim intent per boicotejar l'amnistia i d'aquí 15 dies dictarà la primera sentència que obligarà el Suprem a aplicar la llei. Madrid, Paula Brujats.
2: Últim obstacle superat. La majoria progressista del Constitucional s'ha imposat i ha fet descarrilar els plans del magistrat conservador José María Macías, contrari a amnistiar Jordi Turull. La majoria del Constitucional nega que el referèndum suposés un enriquiment personal per als líders del procés i a partir d'avui s'encarrila l'amnistia per a tots ells. El ple del TC ho votarà el 6 d'octubre i en sortirà la primera sentència que obligarà el Suprem a aplicar la llei. Pablo Llarena haurà d'aixecar l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont i el retorn a Catalunya pot arribar el mes que ve, segons el seu advocat Gonzalo Boyer, en declaracions a TV3.
3: Yo creo que la fecha la va a poner el juez Llarena, básicamente cuando él dicte la resolución que tenga que dictar. Una vez que esté la sentencia del juez Llarena, la analizaremos y a partir de ahí el presidente tomará la decisión personal y política que corresponda, ¿no?
2: També s'haurà d'aixecar l'ordre de detenció contra Toni Comín i Lluís Puig. Aquest últim, però, és molt més prudent sobre quan podrà tornar, n'ha parlat a Televisió Espanyola.
4: No em ve de 15 dies, ni de 15 mesos, ni de res. I m'agradaria veure amb quina celeritat i contundència serà aquesta sentència del Constitucional i amb quina ho aplicarà el Suprem.
2: 2 anys i mig més tard s'aclareix el futur dels líders del procés. La decisió final, però, continua en mans dels jutges Llarena i Marchena, tot i que el seu entorn admet que poc més s'hi podran resistir. Amb la sentència del Constitucional del 6 d'octubre, Marchena també haurà d'aixecar la inhabilitació dels exconsellers Junqueras, Turull, Bassa i Romeva, tot i que l'aplicació definitiva de l'amnistia per a tots els líders del procés pot trigar una mica més.
1: I el secretari general de Junts, Jordi Turull, creu que el posicionament d'avui de la majoria progressista del Tribunal Constitucional és una desautorització al jutge Pablo Llarena i la cúpula judicial i una esmena a la totalitat a la repressió de l'estat espanyol cap al independentisme.
5: Per primera vegada hi ha una desautorització absoluta del Tribunal Constitucional cap a tots aquells jutges i magistrats que han preferit fer política, activisme polític, en comptes de complir el seu deure d'aplicar la llei, una llei que és molt clara com és la llei d'amnistia.
1: Esquerra demana celeritat en l'aplicació de l'amnistia. En un tuit, el president dels Republicans, Oriol Junqueras, diu que ja no hi ha excuses i marca el 6 d'octubre com l'inici per restituir els drets polítics i perquè els exiliats puguin tornar a Catalunya.
0: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
1: El govern impulsarà al llarg de l'any que ve una llei per prohibir l'accés a la intel·ligència artificial als menors de 14 anys. Ho vol fer en l'àmbit educatiu, però també fora d'aquest, per intentar pal·liar-ne els efectes a la societat i encara més en plena crisi educativa. Barcelona, Maria Costa.
6: A l'inici de curs, el Departament d'Educació ja va obrir aquest meló i avui el president de la Generalitat, Salvador Illa, n'ha avançat les primeres mesures. La principal, que la prohibició de la intel·ligència artificial fins als 14 anys estigui reflectida en un marc legal i, per tant, no deixar el pes de la salut, diu, de les criatures a les mans de les famílies. Un avantprojecte de llei que hauria d'estar enllestit al març de l'any que ve.
7: Podem ser la primera comunitat autònoma d'Espanya

0: que disposi d'un model propi de benestar digital de la infància i de l'adolescència. Prohibir els mòbils a l'educació obligatòria i ús de l'intel·ligència artificial a les escoles fins als 14 anys. Voldríem dotar-nos d'un marc legal sòlid, fiable i permanent, que no tingui vocació de continuïtat, i per tant convertir les recomanacions que estiguin dins de l'àmbit de les nostres competències i del nostre àmbit de responsabilitat en llei.
1: També recuperar la lectura i els llibres de text a les escoles, tot plegat tenint en compte el diagnòstic que el govern ha presentat avui després d'actualitzar la guia sobre usos digitals en la infància i l'adolescència en l'impacte en la salut de l'abús a les pantalles. Ho explicava Lluïsa Conejos, subdirectora d'Addiccions de la Secretaria de Salut Pública.
2: Aquest ús problemàtic té un impacte, té a veure amb la son, amb l'activitat física, amb la salut mental, amb l'autoimatge, amb les relacions socials, a l'exposició de continguts inadequats, amb la privacitat, també a desenvolupar conductes de risc.
1: I és que després de revisar 700 articles científics, la guia avisa que els efectes ja comencen entre els 0 i els 6 anys, per exemple, amb problemes relacionats amb l'aprenentatge, miopia, augment de pes o càries, uns símptomes que s'amplien encara més durant l'adolescència, en què un de cada 4 adolescents té addicció a internet. Els joves passen de mitjana 5 hores diàries connectats i al cap de setmana fins a 7 dediquen 2 hores al dia només a les xarxes socials, i més del 80% dels nens i nenes ja tenen mòbil abans dels 12 anys.
3: Primera reunió del Consell d'Educació de Catalunya, l'espai en què s'ha de debatre i abordar les millores que necessita el sistema educatiu català. El Consell és un òrgan consultiu amb representació de docents, alumnes, famílies, el món local i les patronals, que ha rebut l'encàrrec del president Salvador Illa d'abordar les reformes necessàries per millorar el rendiment acadèmic dels estudiants després de les últimes dades de l'informe PISA. Des de l'USTEC recorden, però, que el debat obert sobre les millores al sistema educatiu no ha de tapar les reivindicacions que els mestres i professors estan fent al departament i que els van portar a convocar una jornada de vaga el primer dia del curs. Andreu Montbrú és un dels portaveus del sindicat.
4: Aquest derivar el debat cap aquí el que pretén és, d'una banda, dilatar els terminis, desactivar el conflicte i diluir la veu dels treballadors i de les treballadores, i especialment d'USTEC com a sindicat majoritari, que hem estat encapçalant els últims 2 anys les mobilitzacions.
3: També el sindicat de professors de secundària mostra molts dubtes sobre la utilitat d'aquest debat. Ignasi Fernández és secretari de professors de secundària.
5: Jo sóc pessimista totalment de que el Consell d'Educació de Catalunya vingui a arreglar alguna cosa. És que clarament no li veiem. O ens hi posem de posar el coneixement i a transmetre coneixement com a objectiu de l'educació, si no, no es compleix amb aquesta finalitat. O aquí ja podem plegar.
3: El Consell ha de tenir enllestides a l'abril les seves propostes. Temps ara per la informació internacional. Els Estats Units han firmat l'acord amb Dinamarca i Groenlàndia per fer-se càrrec de la seguretat de l'illa. La líder danesa i el primer ministre groenlandès han destacat que amb el pacte mantenen la sobirania i el dret d'autodeterminació del territori i milloren la seguretat de l'Àrtic. La líder danesa, Mette Frederiksen, ha recordat que l'anterior acord ha durat 70 anys i aquest pot durar sempre. Agafant les paraules de Donald Trump, Frederiksen destaca que el document firmat aporta la seguretat necessària.
6: We are making sure that they
7: ens assegurem que als adversaris no se'ls permeti obtenir cap control ni augmentar la seva influència a Groenlàndia. I al mateix temps ens assegurem que hi hagi més aliats presents a l'Àrtic.
3: L'acte s'ha fet a Nova York poc després de la intervenció de Trump a l'Assemblea de Nacions Unides. El president nord-americà ha precisat que ben aviat augmentaran la presència militar a la zona.
8: Iniciarem immediatament el procés de desenvolupament d'una important presència militar en els llocs adequats. Construirem 2 bases militars molt importants.
3: Pel representant de Groenlàndia, Jens Frederik Nielsen, és vital mantenir una presència forta de l'OTAN a l'Àrtic. I Donald Trump es mostra optimista i creu que els Estats Units arribaran a un acord amb l'Iran després de les eleccions de mig mandat per aturar la guerra. Si no, amenaça d'aniquilar el país. Ho ha dit durant el discurs que ha pronunciat durant l'Assemblea General de Nacions Unides, en què també ha fet gala de la bona situació, diu, del seu país. Nova York, Oriol Serra.
9: Tal com s'esperava, Donald Trump ha fet un discurs en clau domèstica molt semblant als que fa a la campanya electoral que hi ha en curs als Estats Units. Trump ha aprofitat l'aparador de l'Assemblea General de les Nacions Unides per exposar tot el que considera que ha assolit: reducció de la pobresa, creació d'ocupació i fins i tot ha assegurat que els

0: Els afroamericans i els llatinoamericans estan millor que mai en aquest país. El president nord-americà ha parlat de bonança econòmica sense precedents i pel que fa a l'Iran ha repetit que és un país sense capacitat militar i amb una inflació del 300%. Un Trump que ha vaticinat un acord amb l'Iran després de les eleccions a mitja legislatura al Congrés dels Estats Units.
1: S'arribarà a un acord amb l'Iran que li permeti reconstruir-se i convertir-se en un país molt més gran del que ha estat mai? O bé aniquilo la República Islàmica ràpidament, sense donar-li mai l'oportunitat de tornar a matar i destruir persones i països. Però crec que arribarem a un acord just després de les eleccions.
0: Donald Trump també ha apuntat a un possible acord de pau entre Rússia i Ucraïna. Per cert, la delegació cubana ha abandonat l'Assemblea General de les Nacions Unides quan Trump ha començat a atacar el país i a insinuar un canvi de règim a l'illa.
2: Un quart de nou del vespre, encara una informació més abans de la informació del temps. Les crides a alentir el desenvolupament de la intel·ligència artificial no estan tenint efecte. Anthropic ha presentat avui un nou model d'IA avançada, el Claude Opus 5.5, que és el primer que treuen al mercat des que el director executiu de la companyia va demanar pausar el llançament de nous productes pel convenciment que aquesta tecnologia pot acabar amb els humans en tan sols uns anys. Anthropic assegura que han anteposat la seguretat a les prestacions del nou model i que la nova versió de Claude és el model amb més bon rendiment dels que han provat fins ara i que la seva eficiència els ha permès reduir el preu de forma significativa.
3: El temps.
2: Previsió meteorològica de la mà de la Gemma Puig.
4: Anem acabant aquest darrer dia de l'estiu astronòmic que ha vingut marcat per l'estabilitat, pel sol, alguna nuvolada que ha crescut cap a la Catalunya central, cap a Osona, també alguns núvols cap a punts del litoral o prelitoral del Camp de Tarragona, però la resta hem mantingut aquest cel clar, amb unes temperatures que s'han tornat a enfilar, però han baixat ni que sigui un parell de graus respecte a ahir. Els valors més alts, 35 graus al Dover, a Vinebre, 34 al Mar Roig, 33 a Espolla, 32 a Vic, moltes màximes arriben als 30 o 32 graus. Aquesta propera nit i matinada, quan passin 5 minuts de les 2 de la matinada, entrarem oficialment a la tardor astronòmica. Ho farem amb un temps molt semblant i amb un ambient força estiuenc. A primera hora del matí, temperatures un pèl més baixes, ambient un pèl més fresc cap a comarques interiors i cap al Pirineu, més contrastat entre el dia i la nit, amb alguna boirina matinal com a molt i algun núvol baix entre el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Durant bona part del dia farà sol i es mantindrà també la tarda, així que al vespre podrien arribar algunes bandes de núvols alts i prims, i pel que fa a les temperatures, aquests 2 graus que hem perdut avui els recuperarem demà. Per tant, demà més màximes entre els 28 i els 33 graus, les més altes tornant a tocar els 34 o 35 graus.
2: Gràcies, Gemma.
5: Económicamente, ahora mismo Madrid es algo nunca visto. A lo mejor lo que hay que hacer es dejar de subir impuestos.
6: Si tots fem el mateix, ningú tindrà ingressos i no pagaran res.
5: Es el modelo de libertad lo que está funcionando y no hay más que eso.
7: És una fàbrica constant de desigualtat.
8: És evident que hi ha dos models aquí, no només de societat, sinó també de manera d'entendre quin país vols, no?
9: Catalunya-Madrid, la veritat de dos models econòmics. Nits sense ficció, aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
2: Els Mossos d'Esquadra investiguen com a homicidi el cas de la dona que va aparèixer morta al pantà d'Utxesa, al municipi de Torres de Segre, al Segrià, el 19 d'agost passat. Segons han confirmat fonts policials, els investigadors han localitzat indicis per determinar que el cos de la víctima tenia signes de criminalitat. El cadàver el van localitzar treballadors de la presa del pantà que van avisar als cossos policials. Tot i que l'autòpsia no va apreciar signes de violència, en un primer moment els Mossos investiguen les circumstàncies de la mort i busquen el possible homicida.
3: 3CAT Info.
2: El Congrés ha admès a tràmit una proposició de llei perquè les persones amb 40 anys cotitzats o més es puguin prejubilar sense que se'ls retalli la pensió. Actualment s'apliquen penalitzacions que, en alguns casos, poden arribar al 30% de la pensió. La proposició l'ha defensat la líder de Podem, Ione Belarra.
10: ¿Cómo es posible, señorías, que en pleno siglo XXI, que en la cuarta economía del euro, que con una macroeconomía que, como dice el propio presidente del gobierno, va como un cohete, sigamos teniendo en España a personas que han cotizado más de 40 años a la Seguridad Social que ven

0: recortada su pensión.
1: Els partits de la coalició de govern, el PSOE i Sumar, han donat suport a l'admissió a tràmit d'una reforma que disposa de prou suport per tirar endavant. El diputat de Junts, Josep Maria Cervera, ha recordat que la modificació s'hauria pogut aprovar abans, quan Podem formava part del govern espanyol, mentre que el diputat d'Esquerra, Jordi Salvador, ha posat en dubte que s'acabi aplicant.
2: No han faltat ni majories en aquesta cambra. El que ha faltat és convertir aquestes majories en una solució.
3: Ja estem acostumats a que moltes vegades, quan guanyem coses, no sempre arriben a ser realitat.
1: Junts i Esquerra han anunciat el seu vot favorable, com també ho han fet el PNB i Bildu, mentre que el PP i Vox ho consideren inaplicable per la intenció de Podem que tingui efectes retroactius. Canviem de qüestió. La Sagrada Família rectifica i diu ara que l'escalinata de la façana de la Glòria comportarà l'enderroc de més d'un edifici. Al matí, en roda de premsa, el director de la Junta Constructora, Xavier Martínez, havia apuntat que la façana de la Glòria i l'escalinata es podrien fer només enderrocant el bloc Núñez i Navarro.
4: Nosaltres el que hem demanat és que per acabar la Sagrada Família aquest edifici no pot estar perquè no ens permet acabar. Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar. El que no desconeixem en aquests moments és quin abast de solució vol donar l'Ajuntament més enllà de les nostres pretensions, que és finalitzar l'escala.
1: Poc després, però, el temple ha matisat que també es veuran afectats altres edificis de la zona. Ara, qui té l'última paraula és l'Ajuntament, que no ha volgut fer declaracions sobre el tema. Des de la Junta Constructora calculen que la Sagrada Família podria estar acabada d'aquí una dècada. Els pròxims anys, les obres es concentraran a la façana de la Glòria i l'any que ve ja es començaran a aixecar les columnes que aguantaran les torres, com explica Jordi Faulí, l'arquitecte en cap.
5: Aquest any prolongarem les torres als dos laterals, amb aquestes orelles, fins a arribar al centre de la torre i farem el forjat de planta baixa, de forma que d'aquí un any aproximadament estiguem ja en disposició de començar a pujar les columnes, les 8 columnes que suporten les torres, que ja estan totalment o gairebé totalment fabricades.
1: Pel que fa a l'impacte de la visita del Papa, asseguren que s'ha notat un increment de visitants espanyols al davant dels Estats Units, que encapçalaven el rànquing, i prop de la meitat són catalans i de la mateixa ciutat de Barcelona.
6: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
1: Temps per la cultura. Albert Serra està molt present aquests dies al Festival de Sant Sebastià i ha presentat 16 Momentos de mi vida, la gravació d'un concert de la diva alemanya Ingrid Caven, que ha dirigit ell mateix, i Roques Roges, de Bruno Dimont, que ha produït. Són dues pel·lícules que han aixecat força expectació. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
7: La petite fille chante.
8: El concert de Caven el va gravar perquè no va quedar satisfet del disc que va fer amb ella, juntament amb la banda de les seves pel·lícules, Els Molt Forts. És una gravació fosca i tenebrosa que destaca sobretot la veu i la presència de l'actriu i cantant musa de Fassbinder. Però en declaracions a 3Cat Info ha confessat que ha estat un projecte puntual.
9: No, a mi no m'interessa, és molt poc creatiu fer un concert. Vull dir, gravar un concert ni que fos, vull dir, del músic que m'agrada més del món. No, si no estic involucrat amb la música, no té cap interès.
8: Pel que fa al film de Dumont, Les Roques Roges és una experimentació fantàstica protagonitzada per nens de 5 i 6 anys que es comporten com adults. Una nova cinta del director de Petit Cancan, provocadora, incòmoda, políticament incorrecta i hipnòtica.
9: Sí, bueno, té això. És que els nens tenen alguna cosa que no t'encansaries mai de mirar-los, perquè com que són tan espontanis, saps sempre tots els gestos, les reaccions, no? És una cosa que no cansa de mirar, perquè és com veure un animalot.
8: Finalment, ens ha confirmat que l'esperada Out of This World, la seva pròxima pel·lícula de ficció, estarà a punt l'any vinent.
9: Coses de Palacio van despacio, i tot el bo es fa esperar. Sí que puc garantir que serà molt bona, que serà d'entrada la pel·lícula més original de l'any, ja t'ho dic ara, amb els actors més bons, també t'ho dic ara, amb la millor escena final de tot el cinema recent, també t'ho dic ara, que més vos. Amb totes aquestes promeses val la pena esperar una mica més, no?
8: Els intèrprets protagonistes són Riley Keough, neta d'Elvis Presley, i F. Murray Abraham, el famós Salieri de la pel·lícula Amadeus.
10: Merci.
1: Una darrera qüestió cultural abans de la informació esportiva.
11: El que ens surt, el que ens surt del cor, és de veritat, no ens ho traiem del cap. No ens ho...
1: Oques Grasses allibera un últim...

0: L'últim paquet d'entrades per als 4 concerts de comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, programats per als dies 5, 7, 9 i 10 d'octubre. Són localitats que s'han pogut posar a la venda un cop ajustada la configuració definitiva de l'escenari. La banda osonenca tancarà la seva trajectòria amb aquesta sèrie d'actuacions, per a les quals ja s'havien venut 220.000 entrades. Les noves localitats ja es poden adquirir als canals oficials. Esports. 5 minuts i arribarem al punt horari de 8:45 del vespre. Ho farem amb la informació esportiva i amb en Damià Aguilar. Damià, bona tarda.
1: Bona tarda. Avui torna la Champions femenina de futbol. Hi ha 5 partits de la fase Lliga. En tenim 2 en joc. Bayern de Múnich 2, Manchester City 1, minut 82, i Inter 1, Hacking de Suècia 0, minut 84. A les 9 han de començar l'Arsenal Kiu danès, el Juventus Benfica i el Real Madrid París Saint-Germain. El Barça, que és el vigent campió, debuta demà a les 9 del vespre, rebent el París francès amb el possible retorn d'Irene Paredes. El partit en directe a Catalunya Ràdio des de 8:45. Són dubte Quique Nazaret i Vicky López, mentre que són baixa segura Laia Alexandri i Van Asten. Tampoc es preveu la tornada d'Aitana Bonmatí. Recordem que Aisha Càmara i Carla Julià estan concentrades amb la selecció espanyola sub-20. Tot i les sortides de pes d'aquest estiu, el tècnic del Barça, Pere Romeu, creu que mantenen un bon nivell en tots els àmbits.
2: Seguim tenint les millors jugadores del món, hem incorporat bé aquest mercat d'estiu, seguim tenint un equip super, super competitiu, hi ha moltíssima unió dintre del vestuari, hi ha unió amb junta directiva, hi ha unió amb direcció esportiva, anem tots totalment alineats i tot el que s'ha fet fins ara està molt bé, però jo ja m'he oblidat, així que ens anem a centrar en aquesta temporada i centrar-nos en el que ens ve, que segur que si seguim alineats i seguim de la mà tots i totes juntes, segur que donarem molt a parlar.
1: El programa Tot Costa de Catalunya Ràdio ha emès una entrevista amb la portera blaugrana Cata Coll, que diu que volen jugar a la pròxima final.
3: Sí, per què no? Això vol dir que confien en nosaltres, no? I crec que és molt important que l'afició confiï en nosaltres. Nosaltres confiem en nosaltres mateixos, crec que també és molt important. Sabem on volem jugar aquella final i això és l'ambició d'aquest equip.
1: A la primera divisió masculina, el Real Madrid ataca Javier Tebas, el president de la Lliga de Futbol Professional, en un comunicat dient que cal un dirigent neutral i al servei dels clubs. Tebas havia carregat des dels seus comptes de xarxes socials contra el conjunt blanc per criticar els àrbitres, dient que ningú té dret a un arbitratge a la carta. Avui els entrenadors de primera i segona s'han reunit a la seu de la Federació Espanyola. Amb l'absència de Mourinho, sí que hi era el tècnic de l'Espanyol, Manolo González.
4: Os gustaría preguntarle también por el tema de Mourinho el otro día en rueda de prensa. ¿Usted
5: qué? Buah, ahí no opino nada. Ahí no opino. Bastante tengo yo con lo mismo. ¿Se ha echado de falta la reunión, Manolo, al técnico del Real Madrid?
6: Bueno, al final supongo que cada uno tiene sus compromisos y todos los que pueden vienen y ya está.
1: El tècnic blanquiblau ha donat 6 dies de festa als seus jugadors. El Barça, mentrestant, s'ha entrenat avui amb 6 jugadors del primer equip, a més d'Eder Aller del filial. 17 jugadors del Barça han marxat amb les seves seleccions. Lamine Yamal ha concedit una entrevista al diari L'Equip i han tornat a preguntar per la pilota d'or.
7: Bueno, yo creo que al final el Balón de Oro, como dice, es el premio al mejor jugador del año, al jugador diferente, al que disfruta viéndole jugar. Ver un partido solo por él, yo creo que es el jugador ese diferente. No tiene que ver con los goles que marquen ni con nada más, solo... No sé, yo pienso en Balón de Oro, pienso en Messi, en Ronaldinho, en jugadores así que son diferentes, que te hacen sonreír viéndoles.
1: I a Radio France Internacional n'ha parlat Mbappé, que diu que se la mereix.
8: Oh, parce que j'ai fait une bonne année.
9: Bé, jo crec que he fet un molt bon any, una gran temporada a nivell individual, per això crec que mereixo la pilota d'or. A més, he estat el màxim golejador en totes les competicions importants.
1: Dijous comença la UEFA Nations League amb els primers partits de la primera jornada, Països Baixos, Alemanya, Noruega, Dinamarca i Portugal, Gales. Xavi Hernández debutarà com a seleccionador neerlandès contra un altre debutant, Jürgen Klopp, a la banqueta d'Alemanya. A Montreal, al Canadà, les catalanes Paula Blasi i Mireia Benito han finalitzat 6enes en la contrarrellotge mixta del Mundial de Ciclisme. En motor, la nova campiona del món de motocross, Daniela Guillén, ha tornat avui d'Austràlia, on diumenge va aconseguir el seu primer títol. Declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
10: quan ja comences a guanyar un, vols més, no? Perquè al final entrenes per guanyar. No tinc res...

0: firmat amb ningú ni res. Aquest any he fet una cursa a Estats Units i la veritat que allà el campionat m'ha impressionat molt de com valoren a les noies i com és tot allò. Jo crec que si tinc l'oportunitat i no ho sé, però possiblement hi hagi l'opció de poder marxar cap allà.
1: MotoGP ens avança que divendres al migdia tindrem el calendari del 2027. Sabem que Tailàndia obrirà la temporada el primer cap de setmana de març i que València la tancarà a finals de novembre. Mentrestant, la Federació Internacional de Motociclisme anuncia el calendari 2027 del trial a l'aire lliure amb 8 proves, una més que aquest any. La temporada començarà a Màlaga a mitjan abril i s'acabarà a França a mitjan setembre.

0: Són 8:45 del vespre, esteu escoltant 3CAT Info. I a aquesta hora us estem explicant que 3 persones han quedat ferides lleus després que els ha caigut una part del fals sostre de l'estació de Fabra i Puig de Rodalies, a Barcelona. Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Ferrocat i Adif informa que l'estació s'ha tancat per motius de seguretat. I que la majoria progressista del Tribunal Constitucional es decanta per aplicar l'amnistia als líders de l'1 d'octubre i acosta la tornada de Carles Puigdemont. La votació decisiva serà el 6 d'octubre i obligarà el Suprem a aixecar les ordres de detenció dels exiliats. D'altra banda, el govern vol prohibir l'accés a la intel·ligència artificial als menors de 14 anys. L'executiu impulsarà al llarg de l'any que ve una llei per intentar minimitzar els efectes de la IA en el món educatiu. També s'aposta per recuperar les lectures obligatòries per als joves i així millorar les dades de comprensió lectora. En aquesta segona part de l'informatiu parlarem de fiscalitat vinculada amb el turisme. L'Ajuntament de Barcelona augmentarà la taxa turística als creueristes que fan escala a la ciutat, fins als 24 euros al 2030. I també anirem cap a Tortosa. Unió de Pagesos demana que s'aturin les importacions d'arròs del sud-est asiàtic pels danys provocats al sector. Després de la darrera sequera es van duplicar les compres exteriors i això ha provocat que els productors de les Terres de l'Ebre no els surtin els números. I abans de la informació esportiva arribarà una nova edició de l'Insostenibles, l'espai de 3CAT Info dedicat a la crisi climàtica. En aquesta ocasió, sobre l'increment de la temperatura del mar, coneixerem el ritme de creixement de la temperatura al Mediterrani i quins efectes pot tenir aquest increment. I abans de les 9 del vespre, informació esportiva amb quin argument principal, Damià?
1: Amb la Champions femenina de futbol, avui comença la fase Lliga, hi ha 5 partits, n'hi ha un que és a punt d'acabar-se i veig que el Manchester City acaba d'empatar 2 al camp del Bayern de Múnich, l'altre ja és el descompte i l'Inter està guanyant per 1-0 al Haken de Suècia. A les 9 començaran l'Arsenal Q, el Juventus Benfica i el Real Madrid Paris Saint-Germain i el Barça, que és el vigent campió, debuta demà rebent el París en directe per Catalunya Ràdio.

0: I pel que fa al temps, acabarem l'estiu astronòmic amb el cel clar, tret de 4 núvols al litoral i al prelitoral del Camp de Tarragona i a Osona. Aquesta matinada, a les 2:05, començarà oficialment la tardor, però tindrem un dimecres assolellat i estiuenc. Matí fresc al Pirineu i a les comarques interiors i migdia càlid, amb màximes entre els 27 i 33 graus. Com us dèiem, tres persones han quedat ferides lleus després que els ha caigut una part del fals sostre de l'estació de Fabra i Puig de Rodalies a Barcelona. El sistema d'emergències mèdiques confirma que aquestes persones no estan greus, però tot i això s'ha traslladat dos dels ferits a l'Hospital Vall d'Hebron, mentre que el tercer ferit està pendent de trasllat. El SEM ha activat 5 unitats a la zona, on també s'han desplaçat Mossos i bombers. Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Ferrocat i Adif informa que l'estació s'ha tancat per motius de seguretat. Els viatgers amb origen o destinació a Fabra i Puig han d'utilitzar la línia 1 del metro com a mitjà alternatiu de transport per continuar el seu trajecte. D'aquí uns minuts anirem en directe cap a l'estació de Fabra i Puig de Barcelona, on s'ha produït aquest accident, per sentir les explicacions que donin els responsables de Rodalies.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: El Constitucional es decanta per amnistiar els líders del procés per la malversació i aplana el retorn de Carles Puigdemont aquesta mateixa tardor. El tribunal ha frenat l'últim intent per boicotejar l'amnistia i d'aquí 15 dies dictarà la primera sentència que obligarà el Suprem a aplicar la llei. Madrid, Paula Brujats.
1: Últim obstacle superat. La majoria progressista del Constitucional s'ha imposat i ha fet descarrilar els plans del magistrat conservador José María Macías, contrari a amnistiar Jordi Turull. La majoria del Constitucional nega que el referèndum suposés un enriquiment personal per als líders del procés i a partir d'avui s'encarrila l'amnistia per a tots ells. El ple del TC ho votarà el 6 d'octubre i en sortirà la primera sentència que obligarà el Suprem a aplicar la llei. Pablo Llarena haurà deixat que l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont i el retorn a Catalunya pot arribar el mes que ve, segons el seu advocat Gonzalo Boyer, en declaracions a TV3.
2: Yo creo que la fecha la va a poner el juez Llarena, básicamente cuando él dicte la resolución que tenga que dictar. Una vez que esté la sentencia del juez Llarena, la analizaremos y a partir de ahí el presidente tomará la decisión personal y política que corresponda, ¿no?
1: També s'haurà d'aixecar l'ordre de detenció contra Toni Comín i Lluís Puig. Aquest últim, però, és molt més prudent sobre quan podrà tornar, n'ha parlat a Televisió Espanyola.
3: No em ve de 15 dies, ni de 15 mesos, ni de res. I m'agradaria veure amb quina celeritat i contundència serà aquesta sentència del Constitucional i amb quina ho aplicarà el Suprem.
1: Dos anys i mig més tard s'aclareix el futur dels líders del procés. La decisió final, però, continua en mans dels jutges Llarena i Marchena, tot i que el seu entorn admet que poc més s'hi podran resistir. Amb la sentència del Constitucional del 6 d'octubre, Marchena també haurà d'aixecar la inhabilitació dels exconsellers Junqueras, Turull, Bassa i Romeva, tot i que l'aplicació definitiva de l'amnistia per a tots els líders del procés pot trigar una mica més.
0: El govern impulsarà al llarg de l'any que ve una llei per prohibir l'accés a la intel·ligència artificial als menors de 14 anys. Ho vol fer en l'àmbit educatiu, però també fora d'aquest, per intentar pal·liar-ne els efectes a la societat i encara més en plena crisi educativa. Barcelona, Maria Costa.
4: A l'inici de curs, el Departament d'Educació ja va obrir aquest meló i avui el president de la Generalitat, Salvador Illa, n'ha avançat les primeres mesures. La principal, que la prohibició de la intel·ligència artificial fins als 14 anys estigui reflectida en un marc legal i, per tant, no deixar el pes de la salut, diu, de les criatures a les mans de les famílies. Un avantprojecte de llei que hauria d'estar enllestit al març de l'any que ve.
5: Podem ser la primera comunitat autònoma d'Espanya que disposi d'un model propi de benestar digital de la infància i de l'adolescència. Prohibir els mòbils a l'educació obligatòria i ús de l'intel·ligència artificial a les escoles fins als 14 anys. Voldríem dotar-nos d'un marc legal sòlid, fiable i permanent, que no tingui vocació de continuïtat, i per tant convertir les recomanacions que estiguin dins de l'àmbit de les nostres competències i del nostre àmbit de responsabilitat en llei.
4: També recuperar la lectura i els llibres de text a les escoles, tot plegat tenint en compte el diagnòstic que el govern ha presentat avui després d'actualitzar la guia sobre usos digitals en la infància i l'adolescència en l'impacte en la salut de l'abús a les pantalles. Ho explicava Lluïsa Conejos, subdirectora d'Addiccions de la Secretaria de Salut Pública.
6: Aquest ús problemàtic té un impacte, té a veure amb la son, en l'activitat física, en la salut mental, en l'autoimatge, en les relacions socials, a l'exposició de continguts inadequats, amb la privacitat, també a desenvolupar conductes de risc.
4: I és que després de revisar 700 articles científics, la guia avisa que els efectes ja comencen entre els 0 i els 6 anys, per exemple, amb problemes relacionats amb l'aprenentatge, miopia, augment de pes o càries, uns símptomes que s'amplien encara més durant l'adolescència, en què un de cada 4 adolescents té addicció a internet. Els joves passen de mitjana 5 hores diàries connectats i al cap de setmana fins a 7 dediquen 2 hores al dia només a les xarxes socials i més del 80% dels nens i nenes ja tenen mòbil abans dels 12 anys.
0: Passen 8 minuts de 8:45 del vespre. El cap d'informació dels Mossos, Carles Hernández, ha defensat la presència de 2 agents d'incògnit a l'assemblea de docents i ha rebutjat demanar disculpes. Això, malgrat que la consellera Núria Parlon sí que ho va fer, admetent que tot plegat va ser un error. Ho ha dit aquesta tarda la Comissió d'Investigació sobre Infiltracions Policials al Parlament. Hernández assegura que la presència de les 2 mosses no va ser una infiltració i defensa que en cap cas està desautoritzant la consellera Parlon.
7: En cap cas es tractava ni d'una acció encoberta ni d'una acció d'infiltració. Es tractava d'una acció relacionada amb les funcions per poder garantir el manteniment de l'ordre públic i la seguretat ciutadana. És una acció policial mal planificada i mal executada, però no s'ha fet amb la intenció de vulnerar cap dret. Jo he dit que

0: que les agents van entrar sense mentir. Quan van ser descobertes, van intentar sortir d'allà garantint la seva seguretat i van mentir.
1: Tot i això, diu que estudiarà si cal mantenir aquests mètodes o no, una intervenció que els grups de l'oposició han criticat durament. Li han retret que no demani perdó, tot i haver-ho fet al govern. Nova ensopegada per l'oficialitat del català a la Unió Europea. El govern espanyol no ha aconseguit el suport dels socis europeus a la reunió del Consell d'Afers Generals. En un debat molt breu, 7 minuts de rellotge, han rebutjat la intenció de l'executiu espanyol de vincular el reconeixement de la llengua a l'entrada de nous països. Brussel·les, Bruno Fortea.
2: Fonts diplomàtiques asseguren a Catalunya Ràdio que en la reunió, a porta tancada, el govern espanyol ha rebut les crítiques d'Alemanya, Suècia i Lituània. Els seus ministres han expressat en privat i cara a cara la queixa que ja havien mostrat aquest matí en públic. El representant alemany es nega a condicionar l'entrada de Montenegro o Albània a la Unió Europea al fet que abans es reconegui el català.
3: Això no ha de bloquejar ni retardar l'adhesió de nous països. El procés ha de continuar, i en aquest sentit demanaria una mica més d'esperit europeu.
2: I l'opinió de Berlín importa, perquè fins ara ha estat un dels principals obstacles per aconseguir l'oficialitat del català. Els governs alemany i espanyol van crear un grup de treball per llimar les seves diferències, per ara sense resultats. La nova estratègia de Madrid de vincular el reconeixement del català amb l'adhesió de nous països encara ha irritat més alguns socis, però a l'hora de la veritat, el govern espanyol tampoc ha aclarit si el català realment seria una línia vermella per bloquejar l'entrada de Montenegro i Albània a la Unió Europea.
4: Estoy convencido de que esto va a ocurrir antes de que s'incorporen altres estats membres.
2: Més enllà del debat, a la reunió d'avui no hi ha hagut cap votació formal sobre l'oficialitat del català. Per aprovar-la caldria el suport unànime dels 27 països europeus i això encara queda lluny.
1: El Ministeri de l'Interior engega els tràmits per allargar l'espigó del Tarajal a Ceuta i instal·lar-hi una xarxa de contenció submarina. El departament de Fernando Grande Marlaska ha iniciat el procediment per allargar 115 metres al dic de formigó situat en aquest punt de la frontera hispano-marroquina. El pla, amb un cost total d'uns 9 milions d'euros i encara sense calendari, inclou una malla d'alta resistència desplegada des d'unes boies flotants fins al fons marí per impedir les arribades per sota l'aigua. En el curt termini, Interior també ha informat que ha reforçat per demà la frontera de Ceuta amb 75 efectius més de la Policia Nacional davant de les noves crides a les xarxes. S'afegeixen els 3 escamots de la Guàrdia Civil que ja van anunciar ahir. Les forces de seguretat espanyoles també comptaran amb 2 drons i un helicòpter.
5: 3CAT Info.
1: I el govern espanyol es compromet a allargar les mesures de suport al sector agrícola per compensar el sobrecost del preu del gasoil. L'anunci l'ha fet el ministre d'Agricultura, Luis Planas, després de reunir-se amb les cooperatives i les organitzacions professionals agràries i del sector agroalimentari. Planas els ha recordat que Brussel·les ha posat límits a les ajudes que poden donar.
6: Tenemos un límite máximo de compensación que es el 70% del sobrecoste, tanto en gasóleo como en fertilizantes, que nos autorizó la Comisión Europea el pasado 29 de abril, y estamos ahora en fase de discusión interna en el Gobierno.
1: Previsiblement, les mesures compensatòries s'aprovaran la setmana que ve al Consell de Ministres i s'allargaran fins a finals d'any. Els representants del sector primari diuen que es mantenen a l'expectativa de la concreció i que no descarten mobilitzacions davant d'una resposta que consideren insuficient. Els pagesos asseguren que el gasoil agrícola s'ha encarit més d'un 60% en només 6 mesos i que els efectes del sobrecost s'afegeixen a un any molt difícil a causa de la calor i la sequera. I injecció de més de 200 milions d'euros en ajudes de la Diputació de Barcelona als municipis. L'ENS ha aprovat diferents mecanismes de suport als consistoris. El més copiós és l'anomenat catàleg de serveis, que facilita ajudes econòmiques, tècniques i materials perquè les corporacions locals puguin posar en marxa tota mena d'iniciatives. Lluïsa Moret és presidenta de la Diputació.
7: Per nosaltres és una bona notícia que la Diputació de Barcelona un cop més estigui a l'alçada, un cop més en aquesta, diguéssim, etapa final de mandat, torna a posar sobre la taula recursos importantíssims perquè els ajuntaments, perquè els municipis puguin implementar tot allò que creguin oportú per millorar la qualitat de vida i el benestar dels ciutadans i ciutadanes.
1: També hi ha ajudes per millorar l'enllumenat públic i reduir la despesa energètica i per afrontar la despesa

0: I anem ara en directe a l'estació de Fabra i Puig de Rodalies, a Barcelona. Allà tres persones han quedat ferides lleus després que els ha caigut una part del fals sostre d'aquesta estació de Fabra i Puig de Rodalies. Com dèiem, allà hi tenim en directe el nostre company Jordi Canal. Jordi, molt bona tarda.
1: Bona tarda, compareix a aquesta hora per explicar aquest succés el director de Rodalies de Catalunya, Òscar Palaià. El sentim.
2: En primer lloc, lamentem els tres ferits que hi ha hagut, que per les informacions que ens arriben són ferits lleus, però el SEM és el que haurà de corroborar aquesta informació. Nosaltres la informació que tenim és que hi ha hagut una caiguda d'un fals sostre sobre la línia de peatge, i per tant de seguida el que hem fet ha sigut tancar l'estació, aturar la circulació dels trens, avisar bombers, policia i SEM per que facin les actuacions pertinents. Per tant, l'operativa crec que ha sigut una operativa ràpida una vegada hem conegut la incidència. I per tant, doncs, bueno, hem vingut aquí doncs, per interessar-nos i veure l'estat, sobretot de preocupar-nos per l'estat de les tres persones ferides, que, insisteixo, sembla que són ferits lleus per les informacions que ens arriben, però que evidentment serà el SEM el que ens acabarà de donar la informació al respecte.
3: Voy a dar también las declaraciones en castellano.
2: Sí, me he acercado aquí a la estación de Fabra y Puig una vez ha ocurrido el hecho. En primer lugar, lamentar los tres heridos, que por las informaciones que nos llegan son tres heridos leves, pero que el SEM es el que tendrá que dar esta información.
0: Esteu escoltant Trescat Info, estem en directe a l'estació de Fabra i Puig a Rodalies, on tres persones han quedat ferides lleus després que els ha caigut una part del fals sostre de l'estació. Estem escoltant les declaracions, les explicacions del director de Rodalies, Òscar Playa.
2: En esta línea, no. De seguida hemos cerrado la estación. De seguida, además, hemos hecho que los trenes no paren en esta estación. Hemos informado también a los pasajeros que tenían previsto pues parar en esta estación, que se han dirigido a la siguiente estación, a la estación de Sagrera, donde ahí han podido coger la línea 1 de metro y parar aquí en Fabra y Puig.
4: Quina hipòtesi inicial sobre la caiguda del fals sostre?
2: No sabem res més. Això, pues, personal de Renfe haurà de fer les investigacions pertinents al respecte.
3: Consciència que la instal·lació estigués en bon estat, que hagués passat les revisions oportunes?
2: No tenim, repeteixo, serà el personal de Renfe el que haurà de donar, pues, haurà d'explicar, haurà de fer les investigacions pertinents.
4: Hi ha alguna previsió de reobertura de l'estació?
2: No ho sabem. Serà el propi personal de Renfe una vegada facin la valoració de que moment. De moment mantenim la circulació, els trens passen, no s'aturen a l'estació, s'aturen a la següent estació i les persones usuàries poden agafar la línia 1 del metro per dirigir-se a Fabra i Puig.
5: Tot just ahir no començàveu les obres d'aquesta estació, corregeix-me?
2: Sí, són unes obres que es porten des de Renfe, són unes obres que en principi, per la informació que tenim, afecten a el que és el paviment i per tant no han de per què tenir cap tipus de relació. I fins aquí la informació que us puc facilitar. Vale?
0: Doncs són les paraules d'Òscar Playà, director de Rodalies, que ha comparegut davant de l'estació de Fabra i Puig i davant dels mitjans per donar explicacions sobre aquest accident en què tres persones han quedat ferides lleus després que els ha caigut una part del fals sostre de l'estació. Òscar Playà ha dit que estan investigant els motius de la caiguda d'aquest fals sostre. Ara mateix passen 3 minuts del punt horari de 3 quarts de 9 del vespre. Esteu escoltant Trescat Info.
6: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Més qüestions. L'Ajuntament de Barcelona augmentarà la taxa turística als creueristes d'escala fins als 24 euros al 2030. L'increment, que s'anirà aplicant de manera gradual, s'ha aprovat aquest matí provisionalment durant la Comissió Extraordinària d'Economia. En canvi, el que no s'ha aprovat és augmentar l'IBI als hotels amb més valor cadastral. Aquest matí es votava la modificació de 2 punts de les ordenances fiscals. Primer, es volia incrementar l'IBI als hotels de luxe o més gran, l'impost sobre activitats econòmiques i l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Però no ha tirat endavant, entre d'altres, perquè els comuns s'han abstingut i la proposta només ha rebut el suport del PSC

0: i d'Esquerra Republicana. Jordi Valls és el regidor d'Economia i Marc Serra, el portaveu dels Comuns.
1: En un context on les valoracions patrimonials dels hotels augmenten, on dos terceres parts d'aquests hotels que estan afectats no són propietat dels hotels, sinó de fons d'inversió, i on els actius hotelers en aquesta ciutat s'han multiplicat a vegades per dos, i també s'ha multiplicat el preu de l'habitació d'una forma substancial, no és de justícia social augmentar la fiscalitat d'aquest sector.
2: L'alcalde de Collboni ens porta unes ordenances fiscals sense negociar-les, sense parlar-les, sense incorporar cap de les propostes que el nostre grup ha posat sobre la taula.
0: El segon punt sí que s'ha aprovat, aplicar un recàrrec a la taxa turística que ja paguen els creueristes d'escala, els que fan una parada de menys de 12 hores a la ciutat. L'increment serà progressiu fins a arribar als 24 euros al 2030. Aquest punt ha comptat amb el suport d'Esquerra i de Junts.
1: Tanquem aquest expedient també havent negociat amb Esquerra Republicana, pactem destinar recursos a impulsar un programa de reforç escolar i a incrementar el pressupost del mateix programa. Tardes educatives per garantir que l'educació dels nostres fills no depenguin de la renta i la situació social dels seus pares. I el grup de Junts, ja els hi avanço, que assumim el compromís en els propers pressupostos 27 i en un futur d'incrementar la inversió destinada a adaptació al canvi climàtic, com ara el Pla d'Ombres, entre d'altres, tal com vostè demanava.
0: Segons Valls, l'objectiu és reduir dràsticament els creueristes d'escala. Sobre això ha recordat que hi ha un acord amb el Port de Barcelona de reduir les terminals de 7 a 5 i ha anunciat que el 30 d'octubre deixarà d'operar la terminal C del Moll Adossat i que el 31 de desembre deixarà d'operar la terminal del World Trade Center.
3: 3CAT Info.
4: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 Minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 Minutos, més a prop que mai.
0: Més qüestions. Unió de Pagesos reclama que s'aturin les importacions d'arròs del sud-est asiàtic pel dany que ha causat en el sector a casa nostra. A partir del 2025, les compres d'arròs es van duplicar i el preu ha caigut un 40%. Tortosa, Jordi Barranca.
5: Aquell any es va passar de les 240.000 tones importades a unes 570.000. L'aturada de les importacions forma part dels acords comercials que Brussel·les ha arribat en països com Myanmar, l'antiga Birmània. Josep Antoni Vidal, responsable del sector de l'arròs d'Unió de Pagesos.
6: Una és parar les importacions, perquè, clar, les importacions han tocat el mercat i l'han destrossat, i la segona qüestió és que, degut a la destrossa de la incompetència dels nostres dirigents polítics, hi ha una sèrie de diners que estan precisament i no estan. Per tant, és i parlant pel 2027.
5: Tot plegat es tradueix en que el pagès cobra 33 cèntims al quilo, quan com a mínim n'hauria de cobrar 45.
6: Evidentment, algú ha descobert aquí a Europa de comprar barat fora d'Europa i vendre car aquí a Europa. Els consumidors no ho notem, la baixada de preus, però els productors sí. I després d'aquestes coses mal fetes ens trobem en aquesta situació de l'arròs a 30 cèntims com fa 10 anys. Això és degut a que Europa no pensa en l'agricultura, evidentment, i el Ministeri d'Espanya tampoc.
5: Ja han demanat reunions tant amb el conseller com amb el ministre.
0: Troballa inesperada al jaciment del castell de Cervera, a la Segarra, i han localitzat 8 petjades de fa 30 milions d'anys. Podrien ser d'un avantpassat dels cavalls i els ases, Lleida, Noelia Caselles.
7: El més singular és el bon estat de conservació d'aquestes petjades, tot i que s'han trobat en un espai que s'ha anat modificant al llarg dels segles. Ara s'analitzaran per saber més detall quina espècie les va deixar. Àngel Galobert és paleontòleg i director del Museu de Conca d'Allà.
8: Podria ser un paleotèrit, que és un tipus d'avantpassat dels cavalls, d'una mida més petita que un cavall. Es veu perfectament, doncs, l'amplada que té aquest rastre i també l'amplada que té el pas de les passes. Això està bé.
7: Fa 30 milions d'anys aquesta zona de la Segarra era molt diferent de com la coneixem actualment, i és que a l'època de l'Oligocè bona part d'aquest territori estava cobert d'aigua. Això explicaria que hi quedessin petjades.
8: Tota la part de l'est de la Noguera, nord de l'Urgell, la Segarra i també el Solsonès, doncs era la vora d'un llac, d'un mar interior, ara a l'Oligocè, i que quedaven, doncs, aquestes vores on podia quedar marcada el que seria el pas dels animals. Algunes es perdien perquè després es tornaven a mullar i d'altres, com en aquest cas, quedaven fossilitzats.
7: Les petjades s'han trobat en un jaciment d'època medieval, tot i que la zona havia estat poblada molts segles abans.
0: tanca el Teatre Principal de València per motius de seguretat i sense data de reobertura, perquè necessita una rehabilitació integral. La notícia ha creat un gran trasbals, Marta García.
3: Tot i que ahir es va presentar oficialment la temporada, la notícia del tancament sine die ha caigut com un poal d'aigua gelada. Després d'algunes obres puntuals durant l'estiu, la Diputació de València rebutarà un informe pericial que obliga al tancament perquè no es pot garantir la seguretat. Això davant la perplexitat de tot el col·lectiu afectat. Isabel Martí, de l'Associació d'Escriptors i Escriptores Teatrals.

0: prioritat de la cultura des del punt de vista de la gestió del Partit Popular i de Vox.
1: El col·lectiu teatral del País Valencià no descarta mobilitzacions i protestes.
2: Esports. Fins a les 9 del vespre amb en Damià Aguilar. Damià, bona tarda.
3: Bona tarda, pendents de la Champions femenina de futbol, perquè avui comença amb 5 partits de la fase Lliga, amb dos resultats ja definitius, Bayern de Múnich 2, Manchester City 2 i Inter 1, Haken 0. El Haken, un equip de Suècia. Ara a les 9, 3 partits. L'Arsenal contra el Kiu danès, la Juventus que rep el Benfica i el Real Madrid que rep el Paris Saint-Germain. El Barça, el vigent campió, debuta demà a les 9 del vespre contra el París francès, amb el possible retorn d'Irene Paredes, en directe a Catalunya Ràdio des de 9:15. Són dubte Quica Nazaret i Vicky López, són baixa segura Laia Alexandri i Van Asten. Tampoc es preveu la tornada d'Aitana Bonmatí. Pere Romeu ha parlat així del rival, el París.
4: Segueix la mateixa entrenadora, és un equip que no ha fet grans canvis, d'aquell 11 titular del desembre passat només ha marxat tres jugadores, les altres solen tenir molta continuïtat dintre de l'11, i és un equip vertical, és un equip ràpid, és un equip físic, és un equip que et cau constantment les puntes a la banda, és un equip que té la seva dificultat jugar perquè té una identitat de joc força marcada des de fa moltes temporades, perquè l'entrenadora ja porta unes temporades allà.
3: Pere Romeu pensa que tornen a ser favorites. Li han preguntat el mateix a la portera blaugrana Cata Coll al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
5: Crec que a mi m'ha agradat entrar de favoritisme, no? Però sí que és vera que venim de fer anys molt bons, venim de guanyar una Champions i segurament pues, equips ens pues, tenen com a favorites. Crec que nosaltres anem pas a pas, partit a partit. Sabem la dificultat que serà en guany, però com dius, crec que també hi ha una transició de gent molt jove que ha arribat. Però crec que l'ambició d'aquest equip està clar i quan fitxes per el Barça saps que vens a guanyar-ho tot i això ho intentarem.
3: A la primera divisió masculina, el Real Madrid ha atacat Javier Tebas, el president de la Lliga de Futbol Professional, en un comunicat dient que cal un dirigent neutral i al servei dels clubs. Tebas havia carregat des dels seus comptes de xarxes socials contra el conjunt blanc per criticar els àrbitres dient que ningú té dret a un arbitratge a la carta. Avui els entrenadors de primera i segona s'han reunit a la seu de la Federació Espanyola amb l'absència de l'entrenador blanc Mourinho, i era el tècnic de l'Espanyol Manolo González.
6: Sabemos que va a haber errores, aciertos, que eso va a ser así todo el año. Intentar que vaya lo mejor posible, a poner toda nuestra parte y ayudar a todo el mundo y ya está, no hay más. Oye, que al final sabemos que es un trabajo difícil, el nuestro como entrenador difícil, los árbitros también. Intentar pues ayudarnos entre todo y que bueno, sobre todo el clima de crispación que no se genere y que, hostia, que al final va a haber errores, va a haber aciertos. Pero que entre en una normalidad, sobre todo. Y al final que los criterios, sobre todo, sí que son importantes. Que los criterios sean uniformes, eso sí.
3: El tècnic blanc i blau ha donat 6 dies de festa als jugadors i no tornaran als entrenaments fins dilluns que ve, dia 28. L'Espanyol jugarà un amistós el 2 d'octubre contra l'Ipswich Town a l'RCDE Stadium, un duel que serà a porta tancada. El Barça s'ha entrenat amb 6 jugadors del primer equip: Valde, Fariñas, Gavi, Gabriel Jesús, Stensne i Gerard Martín, a més d'Eder Aller, del filial. Hi ha 17 jugadors del Barça que han marxat amb les seves seleccions. Lamine Yamal està concentrat amb Espanya, ha concedit una entrevista al diari L'Equip per tornar a parlar de la pilota d'or.
7: Salgo, disfruto, juego bien, juego como yo quiero jugar. Por suerte también he podido ganar muchos títulos con el Barça, llevo 2 años así, he podido ganar el título más importante que es el Mundial con mi selección. Pero más que eso, yo creo que la forma en la que juego es mi argumento más fuerte y lo que me hace diferente.
3: També el madridista Mbappé diu que es mereix aquesta pilota d'or, ho ha dit a Ràdio França Internacional. A tot això, dijous comença la UEFA Nations League amb els primers partits de la primera jornada. Països Baixos, Alemanya, Noruega, Dinamarca i Portugal, Gales. Xavi Hernández debutarà com a seleccionador neerlandès. A Montreal, al Canadà, les catalanes Paula Blas i Mireia Benito han finalitzat 6enes en la contrarrellotge mixta del Mundial de Ciclisme. Mentrestant, el pilot de MotoGP, Joan Mir, es perd 2 curses més del Mundial per una malaltia encara no diagnosticada. El balear campió del món 2020 serà baixa als Grans Premis de Japó i d'Indonèsia per prescripció mèdica. Demà es disputen a Reus les finals de bàsquet de la Lliga Catalana Femenina i la Lliga Femenina Challenge. A les 6 de la tarda, final de la Challenge entre el Joventut de Badalona i el Lima Horta Barcelona. A 9:15 del vespre hi haurà la final absoluta de la Lliga Catalana Femenina entre l'Espart Unigirona i el Cadí La Seu. I en tenis, avui comença la fase final de la Copa Billie Jean King a Shenzhen, a la Xina. L'equip espanyol amb la catalana Marina Bassols debutarà demà contra el Kazakhstan.

0: Estem pendents a aquesta hora d'una incidència a Rodalies. S'ha desprès un fals sostre a l'estació de Fabra i Puig a l'R4. Hi ha tres ferits lleus. Jordi Canal, què ha passat? Bona nit.
1: Bona nit. Sí, són uns 20 o 30 metres quadrats de fals sostre del vestíbul d'aquesta estació, d'aquells falsos sostres antics tipus encanyissat, que ha caigut just sobre la zona de les màquines validadores. Hi ha, com deies, tres ferits lleus a qui s'ha traslladat a l'Hospital de la Vall d'Hebron.
0: De seguida ho ampliarem. Bona nit, són les 9.
2: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
0: L'Assemblea General de les Nacions Unides és el principal òrgan deliberatiu d'aquest club de països. En teoria, segons els seus propis estaments, s'hi han de valorar els raonaments que contribueixin a la pau i a la seguretat globals. I és en aquest marc on Donald Trump ha pronunciat, per exemple, la següent frase conté, en pocs segons, una hipèrbola i la hipèrbola contrària.
3: S'arribarà a un acord amb l'Iran que li permeti reconstruir-se i convertir-se en un país molt més gran del que ha estat mai? O bé aniquilo la República Islàmica ràpidament, sense donar-li mai l'oportunitat de tornar a matar i destruir persones i països? Però crec que arribarem a un acord just després de les eleccions.
0: O tot o res sobre l'Iran, i ningú descarta que no sigui ni una cosa ni l'altra. El mateix president que va dir que prendria Groenlàndia fos com fos, avui s'ha mostrat satisfet per l'acord firmat amb Dinamarca i també Groenlàndia, que li permetrà tenir dues bases militars més a l'Àrtic. També ha deixat anar que Cuba caurà. En marxa l'Assemblea General de les Nacions Unides, l'última amb Antonio Guterres com a secretari general, l'està seguint l'Oriol Serra des de Nova York. Oriol, bona nit.
4: Hola, bona nit. Doncs un Guterres que marxa amb un to força apocalíptic i un Donald Trump que ha comparegut triomfalista, com és habitual, i amb anuncis d'aquells que no semblen fàcils de complir. Un cop més, veu a prop el final de les guerres d'Ucraïna i de l'Iran.
0: L'intent del magistrat català José María Macías d'aturar l'aplicació de l'amnistia en els casos de malversació no ha prosperat. Ara el més previsible és que quedi avalada en el proper ple del 6 d'octubre. Junts ha reclamat aquesta tarda al jutge Llarena que aixequi ja l'ordre de detenció a Carles Puigdemont.
5: Deixar de fer de justicier, si vol fer de jutge el que hauria de fer és ja anticipar-se i no esperar el 6 d'octubre.
0: Salvador Illa vol impulsar una llei per prohibir l'accés a la intel·ligència artificial als menors de 14 anys, tant en l'àmbit educatiu com a fora de l'escola.
6: Podem ser la primera comunitat autònoma d'Espanya que disposi d'un model propi de benestar digital de la infància i de l'adolescència. Prohibir els mòbils a l'educació obligatòria i ús de la intel·ligència artificial a les escoles fins als 14 anys.
0: El govern de Salvador Illa vol més paper i menys pantalles. És un anunci que ha coincidit amb la cimera d'intel·ligència artificial que s'està fent a Barcelona amb les principals firmes del sector a nivell global. La Generalitat aposta, de fet, perquè Catalunya aculli grans centres de dades. Podrien arribar a ser 26 més els pròxims anys. Explicarem com són els que ja existeixen de moment, n'hi ha una vintena, i també per què els ecologistes s'oposen, ho han fet avui, davant d'aquesta cimera, els que s'estan projectant. A partir de les 10 entrevistarem Mònica Terribas, que divendres estrena una nova sèrie documental sobre els abusos de l'Opus Dei. Aquesta vegada els protagonistes són els homes. Estem a les últimes hores de l'estiu. Gemma Puig, com començarem la tardor?
7: Doncs mira, començarà quan passin 5 minuts de les 2 de la matinada, però començarà amb temps d'estiu, perquè arriba la tardor oficialment, però de moment aquest dimecres tindrem poques novetats. Sol, alguna boirina matinal i temperatures que al migdia voldran pujar una miqueta més.
0: I com sempre, a partir de les 10, el bloc d'esports, avui que explicarem, Damià Aguilar.
8: Aviam, que comença la Champions femenina de futbol,
0: sí.
8: Que el Bayern...

0: Bayern de Múnich, hem de dir de Múnich. El Bayern de Múnich i el Manchester City han empatat a 2, que ara a partir de les 9 comencen 3 partits, entre els quals juguen el Madrid i el Paris Saint-Germain. Més coses, doncs que saps que hi ha un senyor que es diu Javier Tebas, que és el president de la Lliga de Futbol Professional, que sempre que pot la clava, no? Sí. I el Madrid, que estan a la casalta perquè tenen la pell molt fina, entre ells doncs ja ara mateix una picabaralla, que si els àrbitres, que si tu, que si jo, etc. És divertida. I després hi ha una altra també molt divertida, que Lamine Yamal i Kylian Mbappé han concedit 2 entrevistes cadascuna a un mitjà francès dient que ells es mereixen la pilota d'or.
1: A veure qui acabarà guanyant. Doncs tot això a partir de les 10. Gràcies, Damià.
2: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: 9 i 6 minuts, us ho acabem d'explicar. D'entrada, 3 persones han quedat ferides lleus en caure'ls al damunt una part del fals sostre de l'estació de Fabra i Puig de Rodalies, a Barcelona. Encara no se saben les causes de l'incident. L'estació s'ha tancat per motius de seguretat i els viatgers amb origen o destinació a Fabra i Puig han d'utilitzar la línia 1 del metro com a mitjà alternatiu. Tornem a l'estació de Fabra i Puig. Allà hi tenim la nostra unitat mòbil amb Xavi Cussó i Jordi Canal. Jordi, quina és l'última hora aquí?
1: Bona nit. Doncs, sí, com deies, 3 persones ferides lleus, però que els SEM, després d'atendre-les aquí, ha traslladat ja a l'Hospital de la Vall d'Hebron. Els ha caigut a sobre part d'un fals sostre del vestíbul, uns 20 o 30 metres quadrats d'encanyissat i guix, que ha cedit a la part central de l'estació, on hi ha justament les màquines validadores de bitllets. Quan ha passat, s'ha actuat ràpidament per atendre els ferits, evacuar i tancar l'estació, segons acaba d'explicar el director de Rodalies de Catalunya, Òscar Playà.
2: Hi ha hagut una caiguda d'un fals sostre sobre la línia de peatge i, per tant, de seguida el que hem fet ha sigut tancar l'estació, aturar la circulació dels trens, avisar bombers, policia i SEM perquè facin les actuacions pertinents.
1: No se sap per què ha passat això. Ara toca investigar-ho. De moment, aquesta estació continua tancada. Sembla que això es pot allargar alguns dies i té afectacions en el servei.
2: No ho sabem. Serà el propi personal de Renfe una vegada facin la valoració de quin moment. De moment mantenim la circulació, els trens passen, no s'aturen a l'estació, s'aturen a la següent estació i les persones usuàries poden agafar la línia 1 del metro per dirigir-se a Fabra i Puig.
1: Playà sí que ha descartat que les obres de reforma que s'han començat a fer en aquesta estació tinguin res a veure perquè afecten el paviment i no el sostre.
0: Doncs ens acaba d'arribar la informació, Jordi, que segurament aquesta estació estarà tancada alguns dies més. Tu parlaves de 20 o 30 metres quadrats que s'han desprès. La veritat és que la imatge que hem vist, un cop hi ha hagut aquest despreniment del fals sostre, impacta perquè és això, és una àrea bastant gran,
1: Ho estem veient des de fora de l'estació, a través de les portes. Vull dir que el càlcul és aproximat, però si algú coneix l'estació, hi ha 4 columnes que delimiten la zona central. És justament en aquesta zona i és ben bé la meitat d'aquesta part. Vull dir, jo ho calculo així a cop d'ull, aquests 20 o 30 metres quadrats, i el que deia és que just a sota hi ha tota la filera de les màquines validadores de bitllets, és a dir, que qualsevol persona que en aquell moment estigués o bé entrant o sortint i passant el bitllet per la màquina, doncs li ha caigut això. Sí que és cert que pel que veiem, ja et dic tot això des de la distància, aquell típic fals sostre antic format per canyes entrellaçades i que després es recobria de guix molt pesat, no és, però vaja, estem parlant de material d'obra que si et cau a sobre i des d'una altura de no et sé què dir, 7 metres, potser pot fer mal.
0: Sí, sí, per sort tenim aquestes 3 persones que no perillen, que no estan greus, són ferides lleus, però vaja, és un bon ensurt i la imatge del que ha passat és impactant perquè l'àrea afectada és gran. Com dèiem, els propers dies, qui vulgui transitar per aquesta zona s'haurà d'informar les pròximes hores, però segurament aquesta estació seguirà tancada demà. Aquestes són les previsions. Moltíssimes gràcies, Xavi Cussó i Jordi Canal, des de Fabra i Puig. Bona nit.
1: Bona nit.

0: Les 9 i 10 minuts, Catalunya Nit en directe. La nostra següent parada és Nova York, perquè avui ha arrencat l'Assemblea General de les Nacions Unides amb el discurs de Donald Trump. El president dels Estats Units espera que aviat s'acabi la guerra a Ucraïna. També confia a poder arribar a un acord amb l'Iran, a qui ha amenaçat d'aniquilar si això no passa. Tot plegat mentre responsables iranians i nord-americans es reunien per parlar d'un possible acord de pau. Més enllà de desitjos, el que sí que ha segellat Trump és l'acord amb Groenlàndia i Dinamarca. Nova York, Oriol Serra, bona nit.
1: Hola, bona nit, Manel.
0: A veure, comencem pels conflictes de l'Iran i Ucraïna. Què és el que ha dit Donald Trump?
1: Mira, d'entrada dir-te que aquest discurs de Trump ha estat molt triomfalista, com acostuma a passar, i aquestes anuncis que ha fet avui aquí a Nova York ja els hem sentit en d'altres ocasions. Són aquells anuncis que moltes vegades costen de creure per la seva dificultat i també perquè els fa Donald Trump. Referint-se a la guerra de l'Iran, el seu gran èxit, perquè diu que li ha servit per acabar qualsevol expectativa d'aquell país per obtenir l'armament nuclear. Donald Trump ha vaticinat un acord amb l'Iran per l'endemà de les eleccions al Congrés dels Estats Units. De fet, ha dit o acord o aniquilació d'aquell país.
2: S'arribarà a un acord amb l'Iran que li permeti reconstruir-se i convertir-se en un país molt més gran del que ha estat mai, o bé aniquilo la República Islàmica ràpidament, sense donar-li mai l'oportunitat de tornar a matar i destruir persones i països. Però crec que arribarem a un acord just després de les eleccions.
1: Segons apunten fonts pròximes a la Casa Blanca, membres de l'administració nord-americana s'han reunit durant 3 hores amb la delegació iraniana a l'ONU. El president dels Estats Units avui també ha tingut una trobada amb el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky. De fet, les delegacions dels dos països continuen reunides. I just abans de l'inici d'aquesta trobada, Trump ha anunciat que Zelensky serà present a la cimera de líders del G20 que el desembre ha de tenir lloc a Miami. I tampoc ha descartat que també i sigui el president rus Vladimir Putin. De fet, durant el discurs davant l'Assemblea General, Trump ja ha avançat aquest missatge d'optimisme.
2: Estem treballant colze a colze amb les autoritats de Rússia i Ucraïna i sé que ho aconseguirem. Passarà més aviat del que la gent es pensa.
1: Evidentment, ho hem d'agafar tot amb pinces perquè, com dèiem, no és la primera vegada que Trump fa aquesta mena d'anuncis i de promeses.
0: Sí, sí, ara mateix pensar que Putin i Zelensky poden estar en una mateixa sala, només això al desembre, ja em sembla molt agosarat, però vaja, és el mateix Donald Trump que ha dit avui que havia acabat amb 8 guerres, veurem si en suma 2 més, la de l'Iran i d'Ucraïna, tant de bo que sigui així. El que sí que ja està firmat, Oriol, és aquest acord amb Groenlàndia i Dinamarca perquè els Estats Units tinguin més presència militar a l'illa.
1: Sí, sí, en la qüestió de Groenlàndia sí que podem dir que qualsevol espurna de tensió ja s'ha apagat. Els Estats Units i el Regne de Dinamarca han segellat l'acord que, de fet, serveix per a renovar el que hi havia durant, o el que hi havia hagut durant dècades, també en termes de seguretat i de sobirania. I Donald Trump ha signat l'acord juntament amb la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, i també del cap del govern autònom de Groenlàndia. Tots subratllen que l'acord donarà més seguretat a Groenlàndia i de retruc a l'OTAN, i que alhora garantirà el dret a l'autodeterminació dels groenlandesos. Escoltem la primera ministra danesa, Mette Frederiksen.
3: Ens assegurem que els adversaris no se'ls permeti obtenir cap control ni augmentar la seva influència a Groenlàndia. I al mateix temps ens assegurem que hi hagi més aliats presents a l'Àrtic.
1: Per la seva part, Trump ha destacat el desplegament militar nord-americà a l'illa Àrtica.
2: Iniciarem immediatament el procés de desenvolupament d'una important presència militar en els llocs adequats. Construirem 2 bases militars molt importants.
1: La carpeta danesa, doncs, es pot donar per tancada, però la que no està tancada del tot és la... De fet, aquí les coses es poden torcer i molt. Trump ha anunciat que el canvi de règim a l'illa és a punt d'arribar, i a l'instant en què ho feia, la delegació cubana s'ha aixecat en bloc i ha abandonat l'Assemblea General.
0: Déu-n'hi-do. Un altre tema que està centrant les discussions i els discursos d'aquesta primera jornada és la intel·ligència artificial. N'ha parlat Trump, però també el secretari general de les Nacions Unides, Antonio Guterres, que per cert s'acomiada.

0: Sí, sí, s'acomiada el 31 de desembre i, com explicàvem ahir, doncs, a partir d'ara comencen les travesses i veurem qui el substitueix a partir de l'1 de gener del 27. La intel·ligència artificial, efectivament, és el tema més present als passadissos d'aquesta Assemblea General de les Nacions Unides. Juntament amb l'amenaça cada cop més greu del canvi climàtic i amb els conflictes bèl·lics, lògicament, aquesta és la qüestió que amoïna més el secretari, diguem-ho així sortint, Antonio Guterres. Ha parlat directament del perill que la IA prengui el control als humans.
1: El perill no és la tecnologia, sinó la rendició de comptes. La capacitat tecnològica sense supervisió, l'adopció de decisions sense transparència. I aquest perill no es pot subestimar. Els mateixos desenvolupadors d'aquests sistemes estan llançant el crit d'alarma.
0: Qui també hi ha dit la seva ha estat, esclar, el president dels Estats Units. Ahir en parlàvem. Doncs bé, avui Trump sembla que ja ha tancat l'enquesta que va dir que havia engegat a les xarxes. I ja té triat el nou concepte. Serà superintel·ligència. No vol sentir parlar de la intel·ligència artificial perquè la paraula artificial li fa nosa. Atenció al Donald Trump convertit en tot un filòleg.
2: Utilitzar la paraula artificial fa que sembli una cosa falsa, però no és res fals. És una cosa increïble, però hem d'anar amb compte. A partir d'ara, tots els documents dels Estats Units canviaran per fer servir el terme més acurat, super.
0: D'altres líders, entre els quals el president francès i l'espanyol, han participat en trobades dedicades a qüestions com la intel·ligència artificial i la protecció de la infància. Demà està previst que el Consell de Seguretat de l'ONU es reuneixi per parlar d'aquesta qüestió.
3: Doncs serà un dels temes que tocarem demà a aquesta hora. Gràcies, Oriol, en directe des de Nova York. Bona nit.
0: Adéu, bona nit.

0: Passant dos minuts d'un quart de deu, un altre dels temes del dia l'hem d'anar a buscar al Constitucional, que ha defensat amnistiar els líders del procés per la malversació i apropa aquesta tardor el retorn de Carles Puigdemont a Catalunya. El tribunal ha frenat l'últim intent per boicotejar amb l'amnistia i d'aquí 15 dies dictarà la primera sentència que obligarà, si no hi ha grans sorpreses, el Suprem a aixecar l'ordre de detenció de Puigdemont i la inhabilitació dels exconsellers. Això ens porta cap a Madrid. Àngels Lafuente, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Què és el que ha dit Àngels al Tribunal Constitucional avui?
1: Doncs podem dir que s'ha complert el que estava previst. La majoria progressista del Constitucional s'ha imposat i ha frenat els plans dels conservadors. Han tombat el criteri del magistrat conservador José María Macías, que insistia a no amnistiar el delicte de malversació. Ras i curt, Macías ha assumit que la seva ponència contrària a amnistiar la malversació no té el suport de la majoria progressista del Tribunal de Garanties i n'haurà de redactar una de nova pel pròxim ple.
0: Un ple que, per tant, pot ser decisiu i que ja té data, eh?
1: Doncs sí, serà el 6 d'octubre i en aquesta nova ponència el magistrat recollirà els criteris expressats per la majoria progressista i en contra del que ell pensa. Un ple que també debatrà el recurs de l'exconsellera Dolors Bassa i en aquest punt el criteri que adopti el Tribunal Constitucional marcarà l'actuació del Suprem, que s'ha obert a aplicar l'amnistia als líders del procés quan l'alt tribunal emeti la primera sentència. És a dir, la resta de recursos d'empara, com ara el del president Carles Puigdemont, l'exvicepresident Oriol Junqueras o exconsellers com Raül Romeva, Toni Comín i Lluís Puig aniran en posteriors plens i estaran marcats per aquesta primera sentència que obrirà la porta del retorn de l'expresident a Catalunya.
0: Gràcies, Àngels. Bona nit.
1: Adéu, bona nit.
0: Doncs Junts per Catalunya creu que el pronunciament del Tribunal Constitucional sobre l'amnistia és una desautorització absoluta. Els jutges del Suprem, que han fet activisme polític, diuen, amb els líders del procés. El número 2 del partit, Jordi Turull, exigeix a Pablo Llarena que aixequi l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont sense esperar el ple que anunciàvem ara del dia 6 d'octubre. Jordi Corbalan, bona nit.
2: Què tal? Bona nit.
0: Els juntaires respiren optimisme, però amb un punt de prudència, eh? Per què?
2: Doncs a la direcció de Junts ja no dissimulen que veuen a tocar la tornada del seu líder, encara que Jordi Turull avisa que amb el Suprem tot es pot torçar.
3: Jo faré de Sant Tomàs. Jo, fins que no vegi el president passejant pels carrers i els paisatges de Catalunya, no diré, ara sí que ja s'ha aplicat totalment, no?
2: En tot, el número 2 de Junts no amaga la rellevància del que ha passat amb el seu recurs d'empara contra el

0: Suprem.
1: Per primera vegada hi ha una desautorització absoluta del Tribunal Constitucional cap a tots aquells jutges que han preferit fer política, activisme polític, en comptes de complir el seu deure d'aplicar la llei.
0: Turull no s'ha mossegat la llengua amb el jutge Pablo Llarena per demanar-li que no esperi més.
1: S'hauria d'intentar confondre el paisatge, deixar de fer de justicier. Si vol fer de jutge, el que hauria de fer és ja anticipar-se i no esperar el 6 d'octubre.
0: Sobre quan tornarà Puigdemont, el seu advocat Gonzalo Boye ha donat una pista a TV3.
2: Yo creo que la fecha la va a poner el juez Llarena, básicamente cuando él dicte la resolución que tenga que dictar. Una vez que esté la sentencia del juez Llarena, la analizaremos y a partir de ahí el president tomarà la decisió personal i política que corresponda.
3: Gràcies, Jordi. Per cert, que Esquerra Republicana també ha demanat que no es dilati més l'aplicació de l'amnistia. En una piulada, el líder dels republicans, Oriol Junqueras, ha afirmat que ja no hi ha excuses perquè els tribunals, diu, acatin les sentències europees. Nosaltres anem ara cap a Brussel·les. Perquè allà diversos socis europeus han criticat el govern espanyol per voler vincular l'entrada de nous països a la Unió Europea amb el fet que abans es reconegui el català com a llengua oficial. Alemanya, Suècia o Lituània han rebutjat aquesta nova estratègia de Madrid avui en una reunió de ministres comunitaris. A Brussel·les hi tenim el Bruno Forte Amires. Bona nit, Bruno.
4: Hola, bona nit.
3: A la trobada dels ministres europeus només han parlat de l'oficialitat del català durant 7 minuts i han liquidat el tema sense arribar a cap acord i, evidentment, ni tan sols cap votació.
4: Sí, sí, avui ha tornat a quedar clar que serà difícil d'aconseguir un consens per reconèixer el català. Ara, el govern espanyol diu que el català hauria de ser llengua oficial abans que països com Montenegro o Albània entrin a la Unió Europea. Però a l'hora de la veritat, Madrid evita aclarir si està disposat a arribar fins al final, bloquejar l'adhesió d'aquests països per forçar el reconeixement del català.
5: Espanya confia que esto va a ocurrir y estoy convencido de que esto va a ocurrir antes de que s'incorporen altres estats membres a la Unió Europea.
4: Sigui com sigui, aquest nou argument fa enfadar alguns socis europeus. Suècia creu que Espanya s'equivoca quan barreja coses diferents.
6: L'ampliació de la Unió Europea és una cosa i el debat sobre les llengües n'és una altra. No s'haurien de barrejar els dos temes.
4: Alemanya també es nega a supeditar l'entrada de Montenegro o Albània al fet que abans es reconegui el català.
7: Això no ha de bloquejar ni retardar l'adhesió de nous països. El procés ha de continuar i en aquest sentit demanaria una mica més d'esperit europeu.
4: Berlín sempre ha estat un dels grans obstacles per aconseguir l'oficialitat del català. El govern alemany i espanyol van crear un grup de treball per llimar les diferències. Per ara, sense resultats.
3: Sí, i no sé si Albània i a Montenegro deuen estar gaire contents. En fi, gràcies, Bruno. Bona nit.
4: Adeu, bona nit.
3: Set minuts i dos quarts de deu. Avui hem sabut que el govern vol impulsar al llarg de l'any que ve una llei per prohibir l'accés a la intel·ligència artificial als menors de 14 anys. Ho vol fer en l'àmbit educatiu, però també a fora, per intentar pal·liar-ne els efectes a la societat i encara més en plena crisi educativa. Ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, el dia abans de comparèixer al Parlament. Demà haurà de retre comptes pel desgavell de les proves PISA. Maria Costa, bona nit.
8: Bona nit. El Departament d'Educació, de fet, ja va donar les primeres pistes just abans de començar el curs. Avui el govern ha fet un pas més en aquest sentit. El president ha avançat les primeres mesures, la principal que la prohibició de la intel·ligència artificial fins als 14 anys estigui reflectida en un marc legal, que sigui de fet una llei, un avantprojecte de llei que hauria d'estar enllestit al març de l'any que ve.
9: Podem ser la primera comunitat autònoma d'Espanya que disposi d'un model propi de benestar digital de la infància i de l'adolescència. Prohibir els mòbils a l'educació obligatòria i ús de l'intel·ligència artificial a les escoles fins als 14 anys. Voldríem dotar-nos d'un marc legal sòlid, fiable i permanent, que no tingui vocació de continuïtat i, per tant, convertir les recomanacions que estiguin dins de l'àmbit de les nostres competències i del nostre àmbit de responsabilitat en llei.
8: també reforçar la lectura, que sigui un hàbit social i que els llibres de text tornin a ser una referència a les escoles.
3: Aquí tenim de context també aquest diagnòstic que el govern ha presentat avui després d'actualitzar la guia sobre usos digitals

0: en la infància i l'adolescència i l'impacte en la salut de l'abús de les pantalles. Quins perills ha assenyalat concretament?
1: Doncs després de revisar 700 articles científics, assegura que els efectes ja comencen entre els 0 i els 6 anys. Per exemple, problemes relacionats amb l'aprenentatge, miopia, augment de pes o càries, uns símptomes que s'amplien encara més durant l'adolescència, en què un de cada 4 adolescents té addicció a internet. Els joves passen, de fet, de mitjana 5 hores diàries connectats i al cap de setmana fins a 7. Dediquen 2 hores al dia només a les xarxes socials. Ho explicava Lluïsa Conejos, que és subdirectora d'Addiccions de la Secretaria de Salut Pública.
2: Aquest ús problemàtic té un impacte, té a veure amb la son, amb l'activitat física, amb la salut mental, amb l'autoimatge, amb les relacions socials, a l'exposició de continguts inadequats, amb la privacitat, també a desenvolupar conductes de risc.
1: I una altra dada, Manel, i és que, atenció, perquè el mòbil cada vegada arriba més aviat, abans dels 11 anys. De fet, més del 80% dels nens i nenes aquesta edat ja en tenen.
0: Doncs aquí hi havia propostes per aplicar tant a fora de l'escola, però també a dintre, i aquesta tarda s'ha fet la primera reunió del Consell d'Educació de Catalunya, que és l'espai en què s'ha de debatre i abordar les millores que necessita el sistema educatiu català. Oriol Pujadó, bona nit.
3: Què tal, Manel? Bona nit.
0: D'entrada, qui forma part del Consell?
3: El Consell hem d'explicar que és un òrgan consultiu que representa, doncs, els mestres, els docents, alumnes, famílies del món local, també les patronals, i és qui ha rebut l'encàrrec del president Salvador Illa d'abordar les reformes necessàries per millorar el rendiment acadèmic dels estudiants després de les últimes dades de l'informe PISA. Aquesta tarda, com deies, s'ha fet aquesta primera reunió amb aquest encàrrec sobre la taula. Des de l'USTEC recorden, però, que el debat obert sobre les millores del sistema educatiu català no ha de tapar les reivindicacions que mestres i professors estan fent al departament i que els van portar a tot un seguit de jornades de vaga el curs passat i també a fer vaga la primera jornada de curs d'aquest any. Andreu Montbrú és un dels portaveus del sindicat.
4: Aquest derivar el debat cap aquí, el que pretén és, d'una banda, dilatar els terminis, desactivar el conflicte i diluir la veu dels treballadors i de les treballadores, i especialment d'USTEC com a sindicat majoritari, que hem estat encapçalant els últims 2 anys les mobilitzacions.
3: També el sindicat de professors de secundària mostra molts dubtes sobre la utilitat d'aquest debat en el Consell. Ignasi Fernández és el secretari del sindicat.
5: Jo sóc pessimista totalment de que el Consell d'Educació de Catalunya vingui a arreglar alguna cosa. És que clarament no li veiem. O ens hi posem de posar el coneixement i a transmetre coneixement com a objectiu de l'educació, si no, no es compleix amb aquesta finalitat. O aquí ja podem plegar.
3: El Consell ha de tenir enllestides al mes d'abril les propostes de millora que dirigirà el govern.
0: Gràcies, Oriol. Està clar que vivim en un moment en què, per una banda, fa por els perills que pugui representar la intel·ligència artificial i, per l'altra banda, també des de determinats sectors fa por quedar enrere en un terreny en què és tan potent i que pot representar també tantes coses en el futur. I el cas és que això coincideix amb la AI Summit, que és aquesta cimera sobre intel·ligència artificial que s'està fent avui i demà a Barcelona amb els representants de les principals companyies que estan en la cursa del desenvolupament d'aquesta tecnologia. Doncs bé, la Generalitat ha aprofitat la trobada per a defensar la seva aposta per convertir Catalunya en un pol d'atracció d'aquesta tecnologia i per crear grans infraestructures com la gigafactoria de Móra la Nova. A més, el govern ha identificat fins a 26 projectes potencials de centres de dades. Així ha defensat l'aposta de l'executiu el secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital, Albert Tort.
6: En aquesta voluntat i aquesta ambició de ser un pol digital al sud d'Europa i fer-ho des d'un ús actiu i responsable. Estem parlant no només de tecnologia, i en aquí el paper de la Generalitat i de Catalunya en el seu conjunt té un paper de lideratge clau.
0: Doncs el cas és que n'estem parlant molt recentment de tot això de la intel·ligència artificial i d'aquests centres de dades com el de Móra la Nova, o ja veurem si n'hi ha 26 més, però el cas és que a Catalunya ja n'hi ha una vintena que estan funcionant i volem saber una mica com són, com estan treballant i què representen. Un d'ells és Oxygen Data Center, és un centre de dades que està instal·lat a Sant Cugat del Vallès des de fa 3 anys i el seu fundador i CEO és el Benjamín Rovira, que ens està escoltant ara mateix. Bona nit, Benjamín.
7: Bona nit. I gràcies per la trucada.
0: No, a vosaltres per atendre-la. D'entrada, haurem de començar pel més bàsic, perquè en parlem molt.

0: I segurament molts de nosaltres no tenim clar exactament què és un centre de dades. A què es dediquen vostès?
1: Val. Jo penso que la definició més adequada d'un centre de dades seria la d'un espai resilient que compleix amb totes les necessitats de mercat a nivell d'infraestructures segures, sostenibilitat i amb capacitat energètica sumat a un fort compliment normatiu per acompanyar la transformació digital del teixit empresarial. I a què ens dediquem? Doncs som una empresa de serveis. Treballem projectes per ajudar els nostres clients en les seves necessitats digitals.
0: Entre aquests clients, per exemple, qui hi ha? O sigui, quins hem d'imaginar? Perquè quan parlem de la intel·ligència artificial, ara no sabem, per exemple, si els clients vostres es dediquen a això, és a dir, si Google ja fa servir els vostres, el vostre centre o no, us dediqueu a doneu servei a altres empreses, a qui doneu servei?
1: Nosaltres som una companyia molt abocada a ser companys de viatge del mercat de territori. Google, Azure i altres, Amazon, tenen un altre model de negoci. Nosaltres acompanyem en la transformació digital el nostre client i l'acompanyem amb infraestructures, com et deia, segures i que poden complir amb una sèrie de requeriments que molts cops és complexa que les empreses... Fixeu-vos, nosaltres estem al Vallès, bueno, estem al Vallès, al Bages, a Sant Fruitó de Bages. Les empreses, és molt complex que vinguin a les tècniques similars a el que tenim nosaltres, no? El negoci de Google i Amazon potser està més basat en què ells donen els serveis i necessiten espais en metre quadrat, que no és el nostre cas.
0: Vosaltres, per exemple, doneu servei aquí a algú que vulgui emmagatzemar moltes dades en un núvol o quin tipus d'empresa? Què...
1: administració públic, privat, sector regulat. Nosaltres, com a companyia, estem acompanyant molt el que està dient Europa i ens hem basat i hem escoltat totes aquelles companyies de sector regulat, ja sigui administració pública o privat, perquè creiem que és un sector que necessitarà un acompanyament en els pròxims anys molt fort. A més de la PIME catalana, Manel? O sigui, la PIME catalana la tenim al costat. I, com et deia, som una empresa de serveis, amb el que ens agrada moltíssim agafar tot el nostre know-how i compartir-lo amb les empreses de territori per tal d'ajudar-los a fer aquella transformació digital que et comentava.
0: Com ens hem d'imaginar les vostres instal·lacions? Com és el vostre centre de dades?
1: Bueno, el de Sant Cugat, nosaltres ara mateix tenim una plataforma amb tres centres de dades, una a Sant Cugat, l'altra a Sant Fruitós del Bages i una altra a Barcelona, i amb això fem el que es diu una regió. Per ser el més resilients possible. El que busquem és tenir entorns molt segurs. En el cas, per exemple, de Sant Cugat, és un centre de dades molt gran, aproximadament té uns 10.000 metres d'infraestructures, i imagina't dues sales, un tipus de sala blanca, podríem imaginar, un laboratori, on s'emmagatzemen uns armaris negres, normalment, on s'hi posen els que tots coneixem com a ordinadors servidors o elements per emmagatzemar dades. Llavors, aquests espais estan fortament climatitzats i també molt acompanyats de la part energètica i amb un ADN molt sostenible. Que, com et deia, això és molt complex tenir-ho, que les empreses ho tinguin a casa seva.
0: Una de les crítiques que es fa als centres de dades, els que existeixen o els que es volen projectar o aquests que seran més grans, és el consum energètic, que es requereix una gran quantitat d'aigua, per exemple, per refredar-los. Com funciona el vostre en aquest aspecte?
1: Parlant del nostre en concret, nosaltres treballem amb un circuit d'aigua tancat i imagina't una gran piscina que amb unes mecàniques i unes bombes va fent que l'aigua sempre estigui en un circuit tancat i no tenim més consum d'aigua que de tant en tant, quan fem manteniment, tenim que ens connectem. De fet, ens connectem fent venir una cuba externa amb una aigua tractada i, de fet, ens connectem al municipi. Llavors, sí que és veritat que està molt identificat que som grans consumidors d'aigua i energia. Jo em faig una pregunta. En el nostre cas ja t'he contestat que l'aigua és un circuit tancat i l'energia, molts cops... jo vinc del món de l'enginyeria i molts cops he escoltat allò de grans indústries que tenen sales tècniques, no? Imagina't al Vallès quantes empreses hi ha que tenen sales tècniques que no és el seu negoci, la sala tècnica. En realitat és un mal necessari que tenen que tenir per poder donar serveis a la fàbrica o a les oficines, no? Aquestes sales tècniques tenen un consum que segurament és molt més elevat si el suméssim que el que té un centre de dades, perquè A més, tenim que complir

0: unes normatives molt fortes.
1: Entenc que en el vostre cas no és així, però, per exemple, recordo quan hi va haver aquella moda que la gent es feia una caricatura amb intel·ligència artificial, no? Seguint el mètode d'uns famosos estudis japonesos de manga, ara no recordo exactament quina era la moda, però recordo la dada que es deia: compte, perquè cada cop que us feu una fotografia d'aquestes o voleu imprimir una imatge d'aquestes, s'estan consumint molts litres d'aigua. Això en el vostre cas és així o no és ben bé així?
0: No, en el nostre cas no és així perquè, com et deia, tenim un circuit tancat. Però, fixa't, això portat a la intel·ligència artificial, jo m'ho miraria amb un altre prisma. Com ens ajudarà la intel·ligència artificial en projectes de sanitat? Com avançarem? Nosaltres som una companyia, com t'he dit, de serveis, que a més treballem molt l'àmbit tecnologia i intentem tenir un model d'estratègia que va mirant una mica endavant, no? Quan mires una mica endavant i veus les capacitats que té la intel·ligència artificial per ajudar-nos a la població, de forma transversal, òbviament, Manel, el ChatGPT et fa una caricatura en un moment, no? I a darrere hi ha un centre de dades. Però quan ara mateix nosaltres estem veient projectes, fixa't, ho porto a sanitat, projectes on la intel·ligència artificial ajudarà a tenir casos clínics amb més ordre o fins i tot ser més predictius, no? Això és un valor segur? No, però ens ajudarà moltíssim. Jo prefereixo veure-ho com un prisma de que ajudarà la població i després, òbviament, ja veurem si es pot regular o no en algun moment a l'ús d'aquestes coses, no? Fa un moment deies, no?, d'educació, el tema del mòbil és supercomplicat. Regular el tema del mòbil serà molt complex, regular el tema de la intel·ligència artificial. Però posat en una balança, jo crec que ens ajudarà molt més, tindrà un valor més positiu que no pas tan negatiu.
1: Doncs és en Benjamín Rovira, que és el fundador d'Oxigen, que és un dels centres de dades que ja existeixen a Catalunya. Gràcies per haver-nos atès. Una abraçada.
0: Gràcies a vosaltres. Adéu-siau.
1: El cas és, però, que hi ha determinats sectors que els preocupa el que pugui passar amb la proliferació d'aquests centres de dades o d'altres de més grans que es volen projectar avui, on es feia aquest congrés de la intel·ligència, aquesta cimera de la intel·ligència artificial, al World Trade Center. A les portes s'hi han manifestat un centenar d'entitats que es mostren crítiques amb aquesta instal·lació dels centres de dades. Allà hi havia, per exemple, la Clàudia Bosch, que és responsable de la campanya electrònica justa de Setem Catalunya. Bona nit, Clàudia.
2: Bona nit, Manel.
1: Vosaltres us oposeu a aquests projectes de centres de dades? Per què?
2: És que s'ha de fer un matís, no? Com ha explicat el company, el Benjamín, no és el mateix un centre de dades més petit, no? Que són els que hem vist que tenim ja a Catalunya, amb aquests centres de dades hiperescalars, no? Que anomenem megacentres de dades, no? És un altre tipus de centre de dades molt més gran, no? Que es farà servir no per un emmagatzematge de dades, sinó per entrenament de models, per intel·ligència artificial, etc. Per tant, no ens oposem als centres de dades per se. Aquí hem de fer una aclaració. El que ens oposem és que el govern de la Generalitat estigui fent una planificació de desplegament de 25 megacentres de dades quan sabem que és un sector que té una opacitat increïble, no? Perquè hi ha moltes empreses del Big Tech, com ha mencionat doncs, Google, Amazon Web Services, etc., que són molt opaques. Hem vist que en els processos d'instal·lació d'aquests megacentres, com ha passat el cas de l'Aragó, hi ha hagut molt poca participació democràtica i que després també veiem que les previsions que fa el govern són problemàtiques, no? Tenim persones expertes, enginyers, ambientòlegs, que bueno, doncs han seguit una mica el cas de l'Aragó, han vist una mica el pla de la Generalitat i han calculat, no? Doncs que si s'implantés si es fes aquest desplegament de 26 megacentres de dades, això entra en conflicte amb els recursos del territori, no? Parlem d'energia, parlem d'aigua i parlem de sol. I aquí hi ha el que diríem els impactes a nivell local, però també hem de pensar que estem parlant d'una infraestructura que té un impacte global,

0: no? O sigui, al final, l'electrònica és un dels sectors on trobem més esclavitud moderna, és un dels sectors que està, bueno, que estem substituint unes infraestructures dependents de combustibles fòssils per unes infraestructures dependents de minerals crítics, etc. I després hi ha tota la vessant dels residus electrònics. Per tant, té aquesta doble dimensió, no? Dels impactes a nivell local i els impactes a nivell global.
1: Vosaltres demaneu una moratòria de moment, eh?
0: Clar, perquè el que pensem és que per fer aquesta planificació s'hauria de tenir en compte la veu de la societat civil i dels territoris afectats. No es pot fer un desplegament com aquest que serà determinant per molts territoris. No volem que passi com ha passat amb altres macroprojectes on doncs, finalment hi ha municipis i zones de Catalunya que es converteixen en el que anomenem zones de sacrifici, no? Que són, doncs, àrees una mica més despoblades que al final, doncs, s'instal·len aquests tipus de projectes, doncs, que poden ser altament contaminants o, en aquest cas, doncs, els consumidors d'energia, d'aigua i de sol. Que és veritat, el Benjamín té raó, que es poden fer que siguin més eficients, però hi ha un tema que dona, hi ha un punt que, per molt eficient que tu siguis, hi ha un límit de recursos. O sigui, per molt que els centres de dades que es planifiquin siguin eficients, tenim una energia limitada i tenim una aigua limitada, no? O sigui, s'ha de pensar en consums totals, s'ha de fer una planificació, i el que veiem és això, que d'una banda entra en conflicte amb la llei de canvi climàtic, amb el PINECAT i la producció de renovables. O sigui, no podem permetre que l'energia renovable que no tenim i que hem de produir a futur se la mengi la indústria dels megacentres de dades, perquè aquesta energia renovable la necessitem per descarbonitzar altres sectors. I també no podem permetre que el sòl que necessitem per sectors molt vulnerables com l'agricultura, doncs, quedi també eclipsat doncs, per parcs solars que alimentin només megacentres de dades, perquè al final el que critiquem, no?, és que es facin inversions de diners públics que no vagin al servei de les empreses catalanes o de la sobirania tecnològica del país, sinó que al final estan responent a les necessitats dels mercats globals. O sigui, al final aquests megacentres de dades, doncs, venen aquesta capacitat de computació a empreses estrangeres del Big Tech. I això és el que no volem. No volem que Catalunya sigui el lloc on s'instal·lin tots aquests megacentres que seran explotats per empreses de l'oligopoli de la intel·ligència artificial. El que sí que volem és una intel·ligència artificial al servei de les persones i del territori. Com bé ha dit, és que té molts usos molt bons per moltes coses, però és un tema de model. El que critiquem és el model, el com s'està fent, el per qui, el com i el per què, no?
1: Clar, o sigui que no negueu la tecnologia, perquè molta gent podria
0: No.
1: pensar que quedarem enrere en un terreny tan important, sinó en implantar aquests grans centres que donen servei a empreses que igualment estan
0: Clar.
1: instal·lades a altres llocs. Doncs queda clara la postura també de Clàudia Bosch i d'aquestes entitats que avui s'han manifestat davant d'aquesta cimera d'intel·ligència artificial que s'està fent a Barcelona. Gràcies per haver-nos atès. Una abraçada.
0: Gràcies. Adéu.
1: Poc més d'un minut i mig i arribarem a 9:45. Fem una pausa per la publicitat i tornem de seguida.
2: Catalunya nit.
3: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
4: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
5: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa-te'n a club65.es.
3: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
6: Les dones, segons els estudis, tenim millor olfacte que els homes. Aquest dijous en parlarem a Les dones i els dies, segur, perquè coneixerem a Cèlia Guibarch, una dona que es dedica a fer perfums, no només dels que ens posem per fer bona olor, sinó d'aquells que s'afegeixen al sabó per sentir la famosa olor de net.
3: Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit.
6: Destapeu-vos les orelles per sentir-nos a nosaltres.
2: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
3: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
2: Catalunya Nit.
1: En punt 3:15, avui es tanca la campanya electoral al Marroc, que demà vota en unes eleccions legislatives on, malgrat la manca d'enquestes, no hi ha perspectives de canvi. Poc s'ha debatut sobre la crisi migratòria, l'atur juvenil, la corrupció o l'autoritarisme en un model d'estat on el rei es reserva el nucli del poder. Això facilita l'abstenció, que podria superar el 50%. Tenim un enviat especial a Rabat, és el Nando Zanoguera. Bona nit.
7: Bona nit. La taxa de participació serà la clau per interpretar el resultat de les eleccions de demà. El malestar de la joventut ha protagonitzat aquest últim any l'actualitat del Marroc, però només un 4% de joves de 18 a 24 anys s'ha inscrit per votar. El partit centredretà RNI, amb el magnat Aziz Ahanouch, aspira a repetir victòria, però el liberal PAM, apadrinat pel soci de govern i ministre i president també de la Federació Marroquina de Futbol, Foussi Lekhja, també. Malgrat la migració no forma part del debat, les xarxes bullen amb la possibilitat d'un nou assalt a Ceuta demà, coincidint amb les eleccions. Organitzacions de defensa de menors i famílies treballen per alertar els joves que la migració irregular no és la solució. Maria Messaadi, coordinadora de projectes de l'associació APISF.
8: Los menores no saben lo que se van a encontrar cuando llegan allí. Piensan que es como el Dorado. Y no es así. Nosotros, desde nuestra asociación, desde las propias autoridades y instituciones públicas de Marruecos, siempre se intenta sensibilizar a los menores en las escuelas, las instituciones, en las ONGs, en todo, sobre los riesgos que acarrea una migración irregular.
7: Però Saadi també lamenta els discursos d'odi que venen d'Europa.
8: Veo que eso es los mensajes de odio que están llegando ahora y utilizando ciertas palabras que no se deberían utilizar, pues, para hacer daño y para hacer que Europa cada vez sea menos tolerante y más radical.
7: Els col·legis obriran a les 10 del matí i tancaran a les 9 de la nit, hora catalana, i s'espera que els resultats es faran públics de matinada.
1: Doncs precisament avui Pedro Sánchez ha admès per primer cop deficiències en el control de fronteres del Marroc en l'entrada massiva a Ceuta de finals de juliol. Ho ha fet en una entrevista amb la CNN. El president espanyol diu que ha exigit explicacions i mesures al país nord-africà. És possiblement la vegada que ho ha dit de manera més clara i contundent.
9: Estem investigant què va passar aquells dies de juliol, però alhora hem demanat accions al Marroc i també respostes, perquè és evident que el seu control fronterer va fallar.
1: Doncs sobre les eleccions al Marroc i la crisi de Ceuta hi posa la mirada el Jordi Amat.
10: Durant les darreres setmanes ha circulat el rumor que demà es podria produir una entrada massiva d'immigrants irregulars a Ceuta. Com va succeir els dies previs al 30 i el 31 de juliol, a les xarxes socials han aparegut missatges anunciant que podria reproduir-se un episodi com aquell. Un episodi tràgic per les vides perdudes al mar i amb unes repercussions socials, polítiques i diplomàtiques que encara coejaran durant unes setmanes. Aquesta vegada, tanmateix, sembla improbable que la crisi es repeteixi. Tant a la banda de la frontera espanyola com a la marroquina ha augmentat molt, moltíssim, el contingent policial per taponar l'accés a la ciutat autònoma. Ara bé, si de nou fossin desenes de milers de persones les que conjuntament decidissin provar de fer el salt, com podria aturar-se d'una manera efectiva? Què es faria? Incomoda fer-se aquesta pregunta, però en últim terme és inevitable formular-se-la. Fa anys, concretament el 2005, 600 persones van provar de saltar la tanca per entrar a territori espanyol. Per evitar-ho, les policies van disparar i van matar 5 persones. Com no pot ser d'una altra manera, les condemnes internacionals als fets es van encadenar, i especialment el Marroc va donar una imatge pèssima com a gran subvencionat per evitar la immigració irregular des del seu territori. L'altra cara de la moneda és la passivitat còmplice del Marroc davant la multitud del 30 i el 31 de juliol. I és que hi ha realment alguna fórmula decent quan es produeix un episodi com aquest? Em temo molt, per desgràcia, que la resposta honesta és que no.
2: Avui també és notícia.
11: Marc Güell.
12: 10 minuts i arribarem a les 10. El cap d'informació dels Mossos, Carles Hernández, ha defensat la presència de dues agents d'incògnit a l'assemblea de docents i ha rebutjat demanar disculpes. Això malgrat que la consellera Núria Parlon sí que ho va fer quan va admetre que tot plegat va ser un error, Maria.
13: Ho ha dit aquesta tarda la Comissió d'Investigació sobre Infiltracions Policials al Parlament. Hernández assegura que no va ser una infiltració i defensa que en cap cas està desautoritzant la consellera Parlon.
14: En cap cas es tractava ni d'una acció encoberta ni d'una acció d'infiltració. Es tractava d'una acció relacionada amb les funcions per poder garantir el manteniment de l'ordre públic i la seguretat ciutadana. És una acció policial mal planificada i mal executada, però no s'ha fet amb la intenció de vulnerar cap drets. Jo he dit que les agents van entrar sense mentir. Quan van ser descobertes, van intentar sortir d'allà garantint la seva seguretat i van mentir.
12: Sílvia Orriols atribueix a una errada el fet que Aliança Catalana hagi demanat retirar la sanció contra Vox per haver titllat Lluís Companys d'assassí Alba Barbosa.
15: En una piulada, la líder del partit ha dit que la seva companya al Parlament, Rosa Maria Soberana, s'ha equivocat a la Junta de Portaveus d'avui i que la formació no tolera l'acusació contra el president Companys. L'embolic ha començat quan el portaveu de Vox, Joan Garriga, precisament contra qui va dirigit l'expedient sancionador, ha donat les gràcies a Aliança per haver-li fet costat.
16: Agraïm el suport que hem rebut del Partit Popular i d'Aliança Catalana. La resta no.
15: Amb tot, però, els tràmits perquè la cambra, el multi, continuen.
12: Més coses, el govern espanyol demana al jurat popular que absolgui Begoña Gómez i declari innocent la dona de Pedro Sánchez, que asseurà al banc dels acusats per tràfic d'influències i malversació. El PP hi veu una mostra més d'ingerència de l'executiu a la justícia. Sentim la portaveu de l'executiu, Elma Saiz, i la popular, Esther Muñoz.
17: Confiamos en que un jurado ecuánime hará justicia y, en este caso, hacer justicia es declarar a Begoña Gómez inocente.
18: Es que a lo mejor el gobierno preferiría un juzgado en el que estuviese de magistrados Robles, Marlaska, que juzguen ellos, que esos sí que son realmente imparciales. No les va bien nada.
12: I la construcció de l'escalinata i la façana de la Glòria de la Sagrada Família comportarà l'enderroc de més d'un edifici, Txell Garriga.
13: Sí, tot i que a primera hora i en roda de premsa el director de la Junta Constructora, Xavier Martínez, apuntava que només se'n veuria afectat un bloc. El Núñez i Navarro era la proposta de mínims de la constructora que més tard el temple ja ha matisat. El sentim.
19: Nosaltres el que hem demanat és que per acabar la Sagrada Família aquest edifici no pot estar perquè no ens permet acabar. I nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar.
13: Ara qui té l'última paraula és l'Ajuntament.
20: No quiero ir. No quiero verle.
21: Clara es tu padre.
20: ¿Mi padre? No tengo padre desde los 12 años. Además, que es que a mí que se esté muriendo me da igual.
22: Vamos a ver, Diana no me dijo que se esté muriendo. Me dijo que estaba...
1: Eduard Fernández ha presentat la seva candidatura a la Conxa de Plata al Festival de Cinema de Sant Sebastià, precisament fa 10 anys, que ja es va endur el premi a millor actor per El hombre de las mil caras. Aquest cop hi opta per El mal padre, de Roberto Bueso, que avui ha entrat en competició. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga, bona nit.
23: Bona nit.
1: Així que, creus que té possibilitats l'Eduard?
23: Jo crec que moltes. Eduard Fernández, com ja ens ha demostrat reiteradament els últims anys en films com El 47, Marco, Mediterráneo, va sobrat. I en aquesta producció valenciana, El mal padre torna a crear un personatge molt atractiu, però en aquest cas també molt desagradable.
24: Una de les dificultats que jo tenia era fer un tio que de tant en tant diguessis, hòstia, això pica, no? I està bé fer-ho. Un actor generalment sempre ens volem salvar el personatge i tal, i no, realment és un tio xungo, no? Jo crec que és un mal pare que té un ego descomunal, aquest home, no? Gran hedonista, i no tenia en compte la família, i ell volia triomfar. Que tothom l'escoltés, tothom l'admirés, no? Aquests intel·lectuals ex d'esquerres que tiren cap a la dreta, que ens sonen una miqueta a tots, no?
23: Això sí, al mateix temps ha buscat l'equilibri perquè no generés un rebuig absolut.
24: Llavors aquí la dificultat estava entre fer un tio desagradable que estones ho és i que l'espectador no digués, hòstia, me'n vaig al cine, no? Que alhora seguís tenint una empatia, no? Un magnetisme, no? Ser molt xungo, però alhora que tingui un sentit de l'humor que de vegades té gràcia, com era el repte de la pel·lícula, de tenir un cert humor i que tot estigués equilibrat. Això estava al guió ja. Però jo diria que és una pel·lícula honesta.
23: Per tot això ens ha confessat que s'ho ha passat pipa interpretant aquest mal pare, fent veure que té una malaltia terminal i que, curiosament, es diu Santiago Balmes, igual com el líder del grup Love of Lesbian.
24: Sí, jo m'ho passo molt bé amb la veu última, sense aire, no? que és dolorosa aquella,

0: El concert de Caven és una gravació fosca i tenebrosa que destaca sobretot la veu i la presència de la que va ser musa de Fassbinder, però en declaracions a Catalunya Ràdio ha confessat que ha estat un projecte puntual i que no vol rodar més concerts. Ell està ara centrat en llestir l'esperada Out of This World, la seva pròxima pel·lícula de ficció, que assegura que estarà a punt l'any vinent.
1: Coses de Palacio van despacio i tot el bo es fa esperar. Sí que puc garantir que serà molt bona, que serà d'entrada la pel·lícula més original de l'any, ja t'ho dic ara, amb els actors més bons, també t'ho dic ara, amb la millor escena final de tot el cinema recent, també t'ho dic ara, què més vols? Amb totes aquestes promeses val la pena esperar una mica més, no?
0: Tot apunta a que podria ser seleccionada pel Festival de Cannes del 2027.
2: La història d'amor entre Paris...
3: I el Lliure de Gràcia acull l'estrena de Tot fent la vella Helena. L'ha vista la Marta Vives.
4: Després de viure literalment dues setmanes al Lliure de Gràcia i portar a l'extrem el que és ser una comunitat, Miquel Masfiol i la seva trup Col·lectiu Miserable han estrenat la seva versió de la vella Helena. Només entrar al vestíbul els vestigis d'aquesta experiència.
5: Entro al Teatre Lliure de Gràcia i em trobo uns cartrons que tapen, diguem, el finestral i em trobo una tenda de campanya just a l'entrada amb uns matalassos i uns materials de pintura.
4: Era només l'avançada d'una aventura a mig camí entre l'homenatge i el deliri. Masfiol ha passat pel Turmix, la vella Helena del 79, i d'això n'ha sortit un batut ple de memòria, llegat i reivindicació, però també molta mala llet i ironia, i amb referències constants al teatre actual i als seus protagonistes que han causat les riallades del públic que ha rebut així l'estrena.
6: Divertida, irreverent, risc. O sigui, s'han arriscat d'una manera que, de debò, o sigui, queda molt antic, però em trec el barret perquè, uf!
7: Que són uns punquis i alhora també m'ha commogut.
8: I difícil, perquè era un repte important per ells, jo crec.
9: Molt diferent del que vam veure l'any 79. Clar, hi havia l'any Seran, era un altre registre, però molt bé, molt bé.
4: Entre els espectadors, alguns dels històrics fundadors del Teatre Lliure, Imma Colomer, Lluís Omar, Toni Sevilla i Montse Alcanyí. Emocionant han estat els aplaudiments a ells en el començament d'una obra que celebra amb nostàlgia els temps passats, però alhora apunta que encara està tot per fer.

0: Oh, quin moment, quin moment. És l'última connexió que fem amb la Gemma Puig aquest estiu del 2026. Gemma Puig, bona nit.
1: Bona nit. Avui era fàcil, eh?
0: Sí.
1: És la cançó de Vivaldi, que es diu La tardor. Perquè sí, és l'última, perquè avui quan passin 5 minuts de les 2 de la matinada, doncs començarem oficialment la tardor. Tot i que demà tindrem un dia d'estiu, però sí, estarem dins de la tardor ja. Tindrem pocs canvis. De moment aquesta tardor no es notarà gaire. Tornarem a tenir temperatures altes, tornarà a fer calor al migdia, fins i tot una miqueta més que no pas aquest dimarts, amb molts pocs núvols, alguna boirina, alguna banda de núvol prim al vespre. Per tant, una tardor que de moment serà una mica estiuenca i així es mantindrà uns quants dies més. Però sí, estarem a la tardor i, per tant, comencem aquesta nova estació astronòmica.
0: Doncs va, que acabi d'anar bé l'estiu, a gaudir-lo fort, el que queda d'estiu, i que tingueu tots bona entrada a la tardor. Bona nit, Gemma.
1: Bona nit.

0: El Premi Ondas de l'any passat al millor documental o sèrie documental de televisió va ser per al Minuto Heroico, que retratava el calvari que van patir moltes dones a l'Opus Dei. Va ser una feina dirigida per la periodista Mònica Terribas. Doncs divendres hi torna. Estrena el que podem considerar una segona part. Ara els protagonistes són homes que també van patir molt en aquest paraigües de l'Opus Dei. De seguida tindrem aquí amb nosaltres al Catalunya Nit la Mònica Terribas. I a continuació escoltarem la nostra economista, la Mar Reguant. Cada 15 dies ens comenta algun concepte del món econòmic i tot seguit el relaciona amb alguna notícia de l'actualitat. Doncs bé, aquesta setmana ens parlarà d'externalitats i de l'ampliació de l'aeroport del Prat. No patiu, que aquí es tracta d'entendre-ho un cop s'hi posi ella, i de seguida la tindrem amb nosaltres. Abans de tancar edició, espiarem quina portada preparen demà a la redacció del diari Ara mateix, i tancarà el Catalunya Nit el Cristian Segura. Doncs som-hi fins a les 11. Notícies sota la llum de la lluna.
1: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
0: Però d'entrada, escoltem les veus que han marcat fins ara aquest 22 de setembre. És una selecció amb el segell del Marc Güell.
2: Hi ha hagut una caiguda d'un fals sostre sobre la línia de peatge, i per tant de seguida el que hem fet ha sigut tancar l'estació, aturar la circulació dels trens, avisar bombers, policia i SEM per que facin les actuacions pertinents.
3: S'arribarà a un acord amb l'Iran, o bé aniquilo la República Islàmica ràpidament sense donar-li mai l'oportunitat de tornar a matar i destruir persones i països. Però crec que arribarem a un acord just després de les eleccions.
4: Per primera vegada hi ha una desautorització absoluta del Tribunal Constitucional cap a tots aquells jutges que han preferit fer política.
5: Jo, fins que no vegi el president passejant pels carrers i els paisatges de Catalunya, no diré, ara sí que ja s'ha aplicat totalment, no?
6: Confiamos en que un jurado ecuánime hará justicia, y en este caso, hacer justicia es declarar a Begoña Gómez inocente.
7: Es que a lo mejor el gobierno preferiría un juzgado en el que estuviese de magistrados Robles, Marlaska, que juzguen ellos, que esos sí que son realmente imparciales. No les va bien nada.
8: L'ampliació de la Unió Europea és una cosa i el debat sobre les llengües n'és una altra. No s'haurien de barrejar els dos temes.
9: Això no ha de bloquejar ni retardar l'adhesió de nous països. Demanaria una mica més d'esperit europeu.
10: Podem ser la primera comunitat autònoma d'Espanya que disposi d'un model propi de benestar digital de la infància i de l'adolescència. Prohibir els mòbils a l'educació obligatòria i ús de l'intel·ligència artificial a les escoles fins als 14.
11: Derivar el debat cap aquí, el que pretén és, d'una banda, dilatar els terminis, desactivar el conflicte i diluir la veu dels treballadors i de les treballadores, i especialment d'USTEC com a sindicat majoritari, que hem estat encapçalant els últims dos anys amb les mobilitzacions.
12: En cap cas es tractava ni d'una acció encoberta ni d'una acció d'infiltració. Es tractava d'una acció relacionada amb les funcions per poder garantir el manteniment de l'ordre públic i la seguretat ciutadana. És una acció policial mal planificada i mal executada, però no s'ha fet amb la intenció de vulnerar cap dret.
13: En aquesta voluntat i aquesta ambició de ser un pol digital al sud d'Europa i fer-ho des d'un ús actiu i responsable. La Generalitat i Catalunya en el seu conjunt té un paper de lideratge clau.
14: Ara mateix nosaltres estem veient projectes on la intel·ligència artificial

0: ajudarà a tenir casos clínics amb més ordre o fins i tot ser més predictius, no? Això és un valor segur? No, però ens ajudarà moltíssim. Jo prefereixo veure-ho com un prisma de que ajudarà la població i després, òbviament, ja veurem si es pot regular o no en algun moment l'ús d'aquestes coses, no?
1: No ens oposem als centres de dades per se. El que ens oposem és que el govern de la Generalitat estigui fent una planificació de desplegament de 26 megacentres de dades amb, quan sabem que és un sector que té una opacitat increïble.
2: Nosaltres el que hem demanat és que per acabar la Sagrada Família aquest edifici no pot estar perquè no ens permet acabar. Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a l'illa del costat on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar.

0: Catalunya nit.
1: Deu i pràcticament 7 minuts. Damià Aguilar, bona nit.
2: Bona nit, Manel.
1: El Barça, actual campió de la Champions de futbol, debuta demà a la competició 2026-2027 i serà, evidentment, també a l'antena de Catalunya Ràdio.
2: Sí, és un partit a les 9 del vespre. La TDG començarà a 2:15. És un Barça-París. El tècnic Pere Romeu diu que són favorites.
3: No sé si hem sigut favorites o no, però el que hem fet és preparar-nos per guanyar i aquesta temporada ho tornem a fer. Així que aquest és el missatge que jo crec que s'hauria de traslladar.
2: També ha dit Pere Romeu que aquest any amb la diàspora coneixerem moltes jugadores o joves que fins ara no havien tingut tants minuts. Demà podria tornar Irene Paredes, són dubte Kika Nazaret i Vicky López i no es preveu que jugui l'Aitana. Al tot costa han entrevistat la portera Catacoll, que entén que l'agradaria aposti per tornar a guanyar.
4: Sí, per què no? Això vol dir que confien en nosaltres, no? I crec que és molt important que l'afició confiï en nosaltres. Nosaltres confiem en nosaltres mateixes, crec que també és molt important. Sabem on volem jugar aquella final i això és l'ambició d'aquest equip.
2: La mallorquina ha exposat quin creu que serà el podi per la pilota d'or femenina. Escolteu bé.
4: No patigui que guanyés. Crec que la Patxot havia de fer un any increïble l'any passat. També la ficaria i Alexia Botella.
2: Bé, ella
4: crec
2: diu...
4: Aquests seria tres jugadores que m'agradaria.
2: Ella diu Patri, després no s'entén bé Pajor i després diu Alexia. Per tant, que quedi clar que ella diu que el podi seria Patrick Guijarro, Pajor i Alexia. I avui ja tenim 5 partits de la fase Lliga de la Champions femenina. Definitius, Bayern de Múnich 2, Manchester City 2, Inter 1, Haken 0. Aquest és un equip de Suècia. I en joc, que diria que sí, ha començat les segones parts. Arsenal 0, Kiu 0, aquest és un equip de Dinamarca. Juventus 0, Benfica 1 i Real Madrid 1, Paris Saint-Germain 0. També acaba de començar la segona part.
1: Pel que fa al Barça masculí, si a l'entrenament d'avui haguéssim volgut fer partit de futbol, no és que no haguéssim pogut fer 11 contra 11, ni 11 contra 0.
2: No, hauríem fet un mig camp d'un futbol 7, que eren 7 avui, no? I a més, un dels jugadors era del filial, pel tema de les seleccions.
1: O sigui, aquí queden 7, del primer equip, amb un del filial, 6 més 1.
2: Sí, més els lesionats, que si vols també podrien animar una mica.
1: Clar.
2: Un dels 17 desplaçats blaugrana és Lamine Yamal, que ha concedit una entrevista al diari L'Equip per parlar de què? De la pilota d'or.
5: Bueno, yo creo que al final el Balón de Oro, como dice, es el premio al mejor jugador del año, al jugador diferente, al que disfruta viéndole jugar. Ver un partido solo por él, yo creo que es el jugador ese diferente. No tiene que ver con los goles que marquen ni con nada más. Solo, no sé, yo pienso en Balón de Oro, pienso en Messi, en Ronaldinho, en jugadores así que son diferentes y te hacen sonreír viéndole.
2: Lamine gairebé parla en tercera persona, eh? Sense esmentar-se, Lamine diu aquest jugador sóc jo. Qui sí que s'atreveix és el madridista Mbappé a Ràdio França Internacional.
6: Oh, perquè j'ai fait une bonne année.
7: Bé, jo crec que he fet un molt bon any, una gran temporada a nivell individual, per això crec que mereixo la pilota d'or. A més, he estat el màxim golejador en totes les competicions importants.
1: Clar, Lamine ja va dir amb Valdano, no?, que la mereixia ell. Podria ser que no la guanyés un dels dos o què?
2: No.
1: Està entre aquests dos, no?
2: Jo crec que sí.
1: Perquè seria molt fort que ara algú els avancés per l'esquerra.
2: Rafinha.
1: Vés a saber, vés a saber. Bé, mentrestant, el Real Madrid es mola en la màquina dels comunicats acusadors.
2: Sí, perquè són mals temps per ficar-se amb el Real Madrid, perquè és que contraataquen amb tot. Avui li ha tocat el sempre polèmic Javier Tebas. El president de la Lliga de Futbol Professional

0: ha dit, referint-se a les crítiques del Madrid als àrbitres, que ningú no té cap dret a rebre un arbitratge a la carta. Doncs la màquina de fer comunicats de la Casa Blanca, potser li podrien dir a partir d'ara la IA Blanca, ha picat de seguida un text en què li diu que la Lliga de Futbol Professional es mereix un dirigent neutral i al servei dels clubs. Després Tebas ha contestat, però ja m'avorreix.
1: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I després d'haver descobert el veritable Mourinho, no?, diumenge passat, el portuguès ha estat l'únic entrenador de primera que ha fallat, de primera o segona, dius, que ha fallat a la trobada anual amb la Federació Espanyola. No hi ha anat.
0: I jo em pregunto, por què, no? El tècnic de l'Espanyol, Manuel González, li han demanat i ha estat hàbil per no ficar-s'hi.
2: Os gustaría preguntarle también por el tema de Mourinho el otro día en rueda de prensa. ¿Usted
3: qué? Buah, ahí no opino nada. Ahí no opino. Bastante tengo yo con lo mismo. ¿Se ha echado falta la reunión, Manolo, al técnico del Real Madrid?
4: Bueno, al final supongo que cada uno tiene sus compromisos y todos los que pueden vienen y ya está.
0: Clar, Manolo, pobret, cada cop que l'equip d'aquest any no vagi bé, li caurà de tot. Per tant, ha fet bé no ficant-se. El tècnic blanquiblau, per cert, ha donat 6 dies de festa als jugadors i no tornaran als entrenaments fins dilluns vinent, dia 28 de setembre. Aviam si els canvia una mica la dinàmica. L'Espanyol ha de jugar un amistós el 2 d'octubre contra l'Ipswich Town al RCDE Stadium, un duel que serà a porta tancada.
1: I per acabar, hi vam parlar aquí amb Toni Padilla d'ella, i avui l'ha tingut al tot costa, és Daniel la Guillén, la nova campiona del món de motocross.
0: Sí. Bé, de fet, hi parlàveu de tots els campions, no?
1: Sí, exacte.
0: De fet, si Marc Márquez guanya el títol aquest any a MotoGP, seran 8 campions del món català, del món catalans de les motos.
1: En una temporada.
0: En una temporada. Està
1: és
0: bé,
1: impressionant,
0: eh?
1: Ostres,
0: està xulo,
1: i tant.
0: Està xulo. Sí, sí. La Daniela ha aterrat aquesta tarda al Prat, provinent d'Austràlia, i ens ha avançat que no sap si repetirà l'any que ve, perquè sent la crida dels Estats Units.
5: Quan ja comences a guanyar un, vols més, no? Perquè al final entrenes per guanyar. No tinc res firmat amb ningú ni res. Aquest any he fet una cursa a Estats Units i la veritat que allà el campionat m'ha impressionat molt de com valoren a les noies i com és tot allò. Jo crec que si tinc l'oportunitat i no ho sé, però possiblement hi hagi l'opció de poder marxar cap allà.
0: Doncs a prop dels Estats Units, al Canadà, Montreal, si més no, més a prop que nosaltres, les catalanes Paula Blas i Mireia Benito han finalitzat sisenes en la contrarrellotge mixta del Mundial de Ciclisme. I acabo amb una prèvia, perquè demà es disputen a Reus les finals de bàsquet de la Lliga Catalana Femenina i la Lliga Catalana Femenina Challenge. A les 6, final de la Challenge entre el Joventut de Badalona i el Lima Horta Barcelona, i demà a 8:45, la final absoluta entre l'Espar Unigirona i el Cadireseu.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies, Damià. Fins demà.
0: Fins demà.
1: Fem una pausa per la publicitat i a la tornada entrevistem Mònica Terribas, que no ve sola.
6: Catalunya nit.
7: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
7: Som 3CAT.
8: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
9: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
10: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
9: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
10: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
9: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
10: Apialia, la força de vendre junts.
11: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure, és ser més tu. I és evolucionar com Ato, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
6: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
7: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
7: Som 3CAT.
6: Catalunya nit. Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
1: Un quart de deu, el Premi Ondas al millor documental o sèrie documental de l'any passat va ser per al Minuto Heroico, que retratava el que van patir moltes dones a l'Opus Dei. Va ser una feina dirigida per la periodista Mònica Terribas. Divendres hi torna. Arriba a HBO Max la continuació d'aquella tasca, 3 capítols més, sota el títol ara del Buen Espíritu. Ara els protagonistes

0: són els homes d'entrada. Atents a això.
1: Es muy difícil entender cómo los que fuimos del Opus Dei estuvimos allí.
2: Me presionaron en el momento de mayor vulnerabilidad.
1: A los seis meses de haber pedido admisión ya tenía cilicio, disciplina, me bañaba con agua fría.
3: Entonces ahí ya empieza el acoso y derribo, ¿no?
4: Se plantea una visión enfermiza de la sexualidad.
3: A un niño no se le abusa, no solo sexualmente, espiritualmente.
5: Que tenéis la culpa las mujeres, ¿eh? La felicidad depende de vosotras.
1: Veías a las que venían a servir la mesa.
3: Pero no les podías decir gracias, nada. O sea, era como si no existiera.
6: Si él me regarde maintenant, je te remercie. Et pardon.
3: No importa si te estás pudriendo por dentro, ya tienes que siempre sonreír. Eso es el buen espíritu.
1: Éramos los que mandábamos, los que teníamos el peso del Opus Dei en las espaldas.
7: Dábamos el dinero completo.
5: No les parece demasiado para nuestro señor y demasiado poco para ellos.
8: I think there are still many, many people hoping for the Vatican, for the Pope to do something.
9: Lo que hacen también es desestabilizarte.
10: Tuve un intento de suicidio.
1: Yo me quería morir realmente.
11: I believe God wanted me to join and I believe God wanted me to leave.
12: Me hice dos maletas y me despedí de todos.
0: Mònica Terribas, bona nit i felicitats.
13: Molt bona nit, moltes gràcies.
0: És només un minut i mig de tràiler, sí, i aquí sí. Ja podríem parlar 6 o 7 hores, eh? Sí. Perquè són 3 capítols amb molta informació, molt interessant, aquí condensat en 1 minut i mig, ja m'agafaria a molts llocs.
13: És molt difícil fer un tràiler, eh? I l'han fet HBO, i els felicito, perquè també van fer el del Minuto Heroico, i és molt difícil, perquè...
0: En saben,
13: perquè t'asseguro que a mi em costa... destriar les denúncies, l'acumulació de denúncies que hi ha en el Buen Espíritu, condensades en un tràiler que, evidentment, després es desenvolupa molt més a dins dels 3 episodis, que es penjaran tots 3 divendres, per qui s'ho vulgui fer en plan marató, però realment el tràiler et deixa molt trist, no?
0: Jo crec que sí, el tràiler et deixa trist i els 3 capítols, déu-n'hi-do, que tenen un final que vol ser optimista,
13: sí.
0: no entraré gaire ara, però, en fi, d'entrada, explica'ns el títol. Què és el Buen Espíritu?
13: Mira, el Buen Espíritu dins de l'Opus Dei vol dir fer el que et diuen els directors. Vol dir... si un director espiritual et diu estudia pedagogia i no psicologia, estudies pedagogia. Si un director espiritual et diu et convé que vagis a Polònia, vés-hi. El Buen Espíritu és tastar a favor de l'Opus Dei quan fas la fidelitat. Vol dir donar tot el teu sou íntegre i no fer massa preguntes, perquè la qüestió dels diners que s'explica, com sí. Tu saps bé, doncs et pots acabar trobant com es troba l'Antonio sent el propietari d'accions que no sabia ni que tenia, no? El Buen Espíritu és estar somrient quan, com diu ara Enrique Mackenzie, estàs roto por dentro, no? O quan estàs destrossat has de fer veure que no ho estàs, no? I això és el Buen Espíritu. I quan tu no fas tot això, és de mal espíritu. I quan et diuen que és de mal espíritu, vol dir que va contra l'esperit de l'obra. A mi una persona propera a l'Opus Dei em va dir, Mònica, és que no has entès l'esperit de l'obra. Aleshores, si l'esperit de l'obra és el patiment que jo he vist en tanta gent, l'esperit de l'obra no és cristià.
0: Clar, hi ha aquí en el tràiler deia una persona que després en el capítol quan el veus s'explica una mica més, però diu, és molt difícil entendre per què vam acabar aquí dintre. El que s'ha de dir és que recolliu els testimonis de 14 homes que són homes que un és filòsof, l'altre és científic, escriptors...
13: Economistes, sí,
0: pedagogs... Gent que té el cap ben amoblat, per entendre'ns...
13: Que elles també el tenien, eh?
0: Exacte.
13: Però que en aquest cas...
0: Com els captaven?
13: O sigui, clar, com que l'estructura de l'Opus Dei és molt masclista... com ho era en el seu dia la realitat que va viure Escrivà de Balaguer, eh? Perquè Escrivà de Balaguer va aconseguir que uns quants estudiants es reunissin i després a partir d'aquí va néixer l'Opus i les dones es van incorporar quan algú havia de rentar-los la roba i penjar, no? Fruit de l'època també, eh? Però és veritat que els capten perquè hi ha tot un procés pel qual et fan sentir que tu estàs cridat a ser important en el poder,

0: en les institucions, els més, ocupareu els llocs més alts, no? I aquesta predestinació és el que fa que ells, des de petits, quan a través de les escoles i després dels clubs i després de les moltes activitats que fa l'Opus Dei, acaben sentint que són els escollits, no? I això fa que la pressió sobre ells sigui realment molt forta, i quan estan fotuts els hi costa molt deixar-ho. Perquè d'alguna manera, com diu un d'ells, jo preferia pegar-me tres tiros antes de deixar l'obra, no? Que això em sembla que ho diu l'Enrique, no? Això és terrible. O sigui, estan destrossats i pensen en el suïcidi. O el Bruno Devos, no? Que té una frase per mi que és de les que fa més mal, que és quan diu: jo estava tan destrossat que m'hagués suïcidat, però la meva mare era viva, i aleshores diu: i vaig decidir posposar el meu suïcidi a que la meva mare no hi fos. Clar, això no pot estar passant, saps què vull dir? Sí, sí. Són persones que no tenen... o sigui, els que tenen edat, el que té 96 anys, que potser ens està escoltant, en Ramon Rosal, que és un sacerdot magnífic que va conèixer un Opus Dei segurament molt més progressista que el que va venir després, perquè és el d'inicial, inicial, va conèixer Escrivà i tot, o Father Blat, val, entendries per l'època, però per favor, que estem parlant de gent que quan els veus en pantalla tenen 40, 30 anys, 35, no, estem parlant de fa molts anys, eh?
1: Sí, sí, i un patró que es va repetint amb tots ells, que són 14, repeteixo, de nacionalitats diferents, contextos diferents, entorns diferents, és... et capten per entrar-hi, el pitar, no?, el demanar, jo vull estar aquí dintre, un moment com d'eufòria, que bé que estic aquí, vull ser-hi, cada cop vull ser millor, i després una crisi per la pressió psicològica, econòmica i de tots tipus, fins a pensar en la mort.
0: I perquè et sents malament si no fas tot allò que et diuen i comences a fer coses que tu creus que no has de fer. Per exemple, hi ha una part de la denúncia important del Buen Espíritu, sense fer spoilers, que és com es manega la informació personal de la gent, no? Aleshores, això que ho hem recreat a través dels actors magnífics que ens han ajudat a explicar el Buen Espíritu, és terrible, no? Perquè tu estàs escrivint la vida d'un altre per enviar un informe que arribarà potser a la prelatura, potser, evidentment, a la delegació i després cap amunt. Hi ha vides, hi ha informes, i ells, no sé què han fet amb aquests informes, però és evident que algú els escrivia, algú els enviava i algú els portava, perquè els protagonistes expliquen que ho han fet ells. No parlen d'oïdes, no, no, els portaven ells. Per tant, no ens ho ha explicat ningú més que els mateixos que ho han exercit, no? I aleshores això és complicat de justificar des d'un punt de vista d'una organització cristiana, no?
1: Falten 7 minuts per arribar a 10:15. A 10:45 estem conversant amb Mònica Terribas, que és guionista, directora i productora executiva, una de les productores d'aquesta sèrie documental del Buen Espíritu. Ja he dit abans que no venia sola. Una de les qualitats que tenia ja, no sé si dir-ne primera part, primera temporada...
0: Sí.
1: O,
0: el minuto heroico, sí.
1: El minuto heroico, sí. Que les protagonistes eren les dones, és que hi ha una tècnica en els documentals que és comuna, que és... recrear el que s'explica amb actors. Aquí, però, hi ha un pas més, que és original, i és que hi ha el protagonista real i l'actor en la mateixa escena, i això ho recull també el documental en una mena de metallenguatge, on el mateix protagonista real de la història dirigeix els actors. I aquí en tenim un, Guillem Balart. Bona nit.
2: Bona nit, què tal?
1: A veure, d'entrada, no sé si tu ja has fet moltes coses com a actor, però no sé si havies tingut mai allò, el personatge parlant amb tu de com s'ha de fer una escena, no?
2: No, no, això realment, ja quan la Mònica m'ho va explicar, jo havia vist el Buen Espíritu i havia vist aquest doble joc de veure els...
0: De les actrius.
2: De les actrius.
0: Bueno, l'actriu, vaja, la Clàudia.
2: Sí, en aquest cas era la Clàudia només, però em va semblar... Ja des del primer minut vaig dir: jo això vull fer-ho, perquè és que, per una banda, saber la realitat d'aquests homes i tot plegat, i per l'altra, doncs, per aquesta part de jugar amb aquesta ficció des d'aquest lloc de realment veure l'altra persona i conèixer des de lo més íntim i estar allà i quasi bé ens dirigien ells, sí. Això ho fèiem així, això era així, i com ells reconnectaven amb les seves vivències, no? I estan intentant recrear allò el més fidels possible.
0: Jo vull posar en valor la feina tant a el Minuto Heroico de la Laura Sisteró i del

0: director de fotografia, que és l'Oriol Capellas, perquè va ser la Laura que va dir que vinguin a les recreacions, i ara en aquesta segona part, en el Buen Espíritu, ha dirigit les recreacions en Pere Sala, i també el DOP també és en Biel Capellas. Com ells, els actors, amb els protagonistes al costat, no? Jo recordo una escena que el Guillem està escrivint la carta oferint-se per ser sacerdot, quan encara és numerari, oferint-se per ser sacerdot, i té a sobre, banda i banda, el Federico i l'Enrique G. de la G, dient-li exactament, Guillem,
1: tal qual,
0: el que havies d'escriure.
1: De ser, no?
2: Sí, sí, la norma absoluta, no? De no, és que no diria padre, sinó senyor tal, sí. O la despedida mai seria d'aquesta manera, sinó tots els codis absolutament marcats, no? Sí. Era molt fort.
3: Sí, sí. Això suposo que per un actor és un luxe, perquè, clar, tens la persona que t'està dient exactament això hauria de ser així perquè sigui creïble, però no sé si impressiona també tenir-los allà, no?
2: Molt, molt. Això va ser algo molt, molt impactant, que a mi encara ara recordo moments de... forts de...
3: Que... impactats per ells també, que s'emocionen veient-se, perquè sí. És que jo era així, o jo això, clar, m'ho has tornat a fer reviure, no?
0: El Guillem és numerari, és el nen numerari, juntament amb el Joel Busquet, que és el nen numerari, que es fa gran, i un dia li diuen que ha d'anar a Roma. Llavors el Guillem fa la transició entre un numerari i un sacerdot de l'Opus Dei, que és un rol molt difícil, perquè tot això no hi ha diàlegs, només hi ha les... Bueno, no farem spoilers, no hi ha diàlegs. I aleshores, clar, aquest... parlen amb els ulls i amb el gest i amb l'expressió, no? I la transformació emocional dels personatges és el que acompanya el relat d'ells, no? Sí. No és gens fàcil.
3: No, perquè els veus com van envellint d'alguna manera, però també envellint psicològicament, no? Aneu cada vegada... És un personatge més castigat, que suposo que és el que patien ells. Tu coneixies el que passava a l'Opus Dei abans d'entrar en aquesta sèrie? Perquè tinc la sensació que tots hem sentit parlar de l'Opus Dei i pocs ens imaginàvem el que passa dintre de l'Opus Dei.
2: Sí, sí, jo el poc que sabia era... La meva mare havia anat a una escola de l'Opus Dei, a la Vall, que no sé si és a...
0: Sí, la Vall és a Bellaterra.
2: A Bellaterra. Llavors, típic d'això, no? Quan era petita, no, m'enviaven cartes a casa de, no, que les dones han d'anar vestides així, no sé què, hem de comportar-nos de tal manera, hi havia com... Però jo no coneixia molt què hi havia darrere de l'Opus Dei, però sí que evidentment havia escoltat això, no? Una secta amb moltíssim poder, però, bueno, tenen escoles, que hi ha com una cosa que ningú d'alguna manera posa fil a l'agulla en el que està passant a l'Opus. Jo no ho sabia, i per això trobo que el treball de la Mònica periodísticament parlant és...
3: Sí,
2: és una passada,
3: la
2: no?
3: Mònica ja té doctorat, però crec que n'has fet un altre, eh? Tu n'has fet un altre, no. Perquè amb aquestes dues immersions això ha sigut molt fort.
0: Sí, ara el Guillem parlava de la Vall, jo recordo, vaig anar fins i tot fa molt temps, molts anys, que em van demanar anar a fer una xerrada a la Vall, i vaig anar i hi ha dins d'aquestes escoles, i hi ha ara moltes famílies que ens poden estar escoltant, que tenen una bona experiència amb els seus fills i filles a dins d'educatives i no, els seus fills no han estat pressionats per entrar, perquè potser no han estat captats com a potencials numeraris, numeràries o supernumeraris, supernumeràries o agregats, el que sigui, no? I per tant, tot això és molt complex, perquè és un món social que quan tu veus la reacció a les xarxes, no? Veus el teixit social que els suporta. Però normalment és gent que no han sigut numeraris i numeràries. Aquests no piulen gaire, perquè són els que ho estan vivint des de dins i és molt complexa la relació, saps?
3: Clar, i aquí aquest matís que expliques és important, perquè algú pot veure la sèrie i dir no, jo hi he estat i això és mentida perquè a mi no m'ho van fer.
0: Clar, a mi no m'ha passat.
3: Però això no treu que si ha passat i en molts casos, perquè aquí són 14 persones, però parlen, per exemple, hi ha un dels testimonis que diu, érem 12, ara no recordo si en una sala, i anàvem tots dopats perquè estàvem tots amb depressió.
0: Tots drogats. Això ho diu el Guillermo Treviño des de Mèxic. A més, el testimoni del Guillermo Treviño és molt interessant, perquè ell va ser oficial de delegació a Mèxic, que això vol dir que veus... i destruïa els documents que li donaven i feia i desfeia, saps? Vull dir, era un dels que veia tot, sentia tot i llegia tot, aquest. I aquest diu, clar, hi havia un moment que en els centres anaven tots amb tractament amb pastilles perquè estaven deprimits. Vull dir, i això també ho explica el Juan i gent que ha passat per la clínica de Navarra, etcètera, no? Aleshores,

0: vol dir que tots els membres numeraris de l'obra i dones acaben tots empastiats? No, no vol dir això. Vol dir que segurament hi ha alguna cosa disfuncional quan tanta gent acaba dient, aixecant la mà i dient per favor, no? Escolteu-nos, que nosaltres som víctimes d'abús, no?
1: Sí, sí, és una sèrie de 3 capítols que arriba a HBO Max divendres, que no explicarem gaire més cosa, perquè ara ja qui vulgui la vagi a veure, però és interessant alguns dels interrogants que et vas plantejant durant la sèrie, veure com es van resolent, per exemple, com és la incorporació d'aquestes persones després a la vida, com pot ser que entris voluntàriament i et doni a tu la sensació que no en pots sortir voluntàriament, què passa amb els diners, què passa amb alguns que són homosexuals i com intenten... En fi, hi ha moltes preguntes que es van resolent en aquests 3 capítols que recomanem als oients que vagin a buscar-los i a veure'ls. Mònica, t'he de preguntar si hi haurà tercera, quarta o cinquena part o què? No. O ja hem acabat? O...
0: No ho sé. Jo no faig plans a la vida perquè passen coses bastant sorprenents sempre quan intentes planificar. Normalment surt a l'inrevés. Per tant, no vull planificar la meva vida. Pot passar de tot, pot ser això, pot ser una altra cosa.
1: Però diries que de l'Opus Dei hi hauria més fils per estirar, que hem de dir també que no volen participar en el documental. O sigui...
0: No han volgut participar. Ell, que va ser sacerdot, el Guillem, i va anar a Roma i em va tornar amb la cua entre cames, pobre Guillem.
2: Sí.
0: Després d'exercir el sacerdoci, també com va saber.
2: Exacte.
0: Criatura.
1: I no, oficialment no volen respondre.
0: No, perquè se'ls hi ha ofert, ho he dit manta vegades, i per tant no ho repetiré. Des del moment en què HBO, la plataforma, ens encarrega la segona part del Minuto Heroico i comencem a posar fil a l'agulla amb el Buen Espíritu, ells, jo els escric a ells, escric al Papa, escric al Dicasteri del Clero, els explico el projecte, a les 3 parts, a ells, naturalment, els hi demano que o el prelat moderador de l'Opus Dei, Fernando Cáriz, o a qui ell delegui de la prelatura ens atengui, perquè quan en una organització, sigui Catalunya Ràdio o sigui l'Opus Dei, hi ha una disfunció d'algun tipus, qui en té la responsabilitat és el director, no és un company teu que és feliç, sinó és qui està als comandaments, no? I no han volgut. I no passa res. Ells tenen els seus canals, ara estan difonent molt material de gent que és perfectament feliç a dins de l'obra, i estan ara gent que és propera, ha publicat llibres, vull dir que tothom té accés a tot, afortunadament, perquè ara hi ha una sèrie que explica la vida de les víctimes que ho són de l'abús a l'Opus Dei.
1: L'última que et faig, perquè jo seguiria i no pot ser, però...
0: No pot ser.
1: Suposo que t'has plantejat moltes vegades. Quanta gent deu quedar encara dintre que està patint el mateix?
0: Moltíssima. Moltíssima, Manel, perquè no s'ha estrenat el Minuto el Buen Espíritu, encara no s'ha estrenat, i jo fa dies que rebo cada dia un missatge a través del meu correu, el que és públic, el de la universitat, de persones que m'expliquen coses que haurien d'estar ells escoltant, ells, vull dir, la prelatura, i solucionant. I per tant, tu dius, hi ha una història per explicar? Sí, hi ha moltes històries per explicar encara de l'Opus Dei, perquè realment hi ha una disfunció sistèmica que s'està apropant al centenari i ja triguen, saps? Perquè aquesta institució farà 100 anys i només van obrir un canal d'escolta que era un mail a l'any 2022 per les persones que havien tingut males experiències, que en diuen ells, que pensen que són excepcionals. Quan Opus Libros, que és una web que fa dècades, que, bueno, de fet, quan van canonitzar l'Escrivà, que rep testimonis d'exmembres de l'obra que han passat circumstàncies complicadíssimes. I l'Agustina de los Mozos, que és una de les protagonistes del Minuto Heroico, fa molt temps que dedica la seva vida a escoltar gent que ha patit a dins de l'Opus Dei.
1: Déu-n'hi-do. Doncs El Buen Espíritu, a partir de divendres, a HBO Max. Gràcies, Guillem, per haver vingut, i gràcies a tu també, Mònica.
0: Que vagi molt bé.
2: Gràcies.
1: Crec que si hi ha tercera temporada tornaràs, i si no, alguna altra cosa faràs i tornarem a parlar.
0: Segur que ens tornarem a parlar, això
1: gràcies
0: segur.
1: Per haver-nos acompanyat.
0: A vosaltres.
2: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
2: Som 3CAT.
4: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
5: Ja ho diuen, de mica en mica s'omple la pica. Per a cada situació et saps un refrany, però... Saps també que quan compres un producte nou té una garantia mínima de 3 anys per possibles defectes de fabricació? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com els refranys que fas servir cada dia. Troba'n més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Què tal? Com esteu? Ben tornats. Benvinguts al Matí de
2: Catalunya. Aquesta temporada, el Matí de Catalunya Ràdio torna amb més ganes, més ràdio i més històries.
6: Cada dia passen coses. Tornem per ser-hi, per explicar el que hi passi i per entendre-ho. I sobretot, viure-ho amb tu.
2: Quarta temporada del Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
6: Per acompanyar-vos en una temporada apassionant.
2: De dilluns a divendres, de 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
2: Som 3CAT.
0: Catalunya ni.
7: Luna a la de una. Y cuando quieres sale eso y no crece la lechuga.
0: Les notícies.
7: Si no mano,
0: sota la llum de la lluna.
7: Luna, que te merece.
0: Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
7: Luna a la de una.
0: Catalunya Ràdio.

0: Passen 7 minuts de 2:15. Aquesta temporada, ja ho sabeu, cada 15 dies parlem d'economia, economia i actualitat, és a dir, per entendre les notícies, i ens alfabetitzem una mica tots plegats gràcies a la Mar Reguant. Bona nit, Mar.
1: Bona nit, Manel.
0: A veure, avui ens vols parlar primer del concepte, aquesta setmana és externalitats. Això ens ho has d'explicar bé. Què són les externalitats?
1: Bueno, les externalitats són un terme que quan l'expliquem ens serà molt familiar. Són efectes secundaris, externs, negatius o positius, que produeix una persona quan, o una empresa, quan pren les seves decisions. I com que són externs, si no hi fem alguna cosa, vol dir que no les tindrà en consideració. Per tant, aquí tenim la patata.
0: Clar, sí. Posa'ns un exemple. Bueno, d'entrada, què s'hi pot fer les externalitats? És a dir, es poden preveure, no es poden preveure, s'intensiven, es penalitzen? Què passa amb les externalitats?
1: Posem-ne uns exemples i també com es regulen. O sigui, es regulen certament la majoria, o moltes, no potser la majoria, però moltes de les regulacions que tenim, impostos que tenim, prohibicions que tenim, són a resultes d'externalitats, que si no ordenes una mica la cosa, cadascú faria el que voldria i no ens en sortiríem. Un exemple típic d'externalitat negativa és el soroll dels veïns. Si no fiques una mica d'ordre, doncs tothom faria soroll quan voldria i seria un desastre, i el veí en principi no té per què tenir en compte que tu no t'ho passaràs bé, que tu no podràs dormir. Evidentment tots volem tenir una relació cordial amb el veí, però és ben sabut que sovint la gent no ho té prou en compte. Aquí hi ha l'externalitat, i com se soluciona en aquest cas? Sovint amb normes, i si les normes no es compleixen, doncs trucant als Mossos, i això seria un exemple d'externalitat negativa. Una externalitat positiva que sovint donem com a exemple als economistes és la innovació. Imagina't que podem innovar, però que una idea és molt fàcil de copiar. Si no posem incentius a aquesta innovació, aquesta externalitat, aquest impacte positiu de crear una idea que tothom pugui copiar, farà que hi hagi massa poca innovació, massa poca recerca, massa poca medicines, per exemple. I aquí tenim, per exemple, tot el sistema de patents que ens ajuda a incentivar aquesta externalitat positiva.
0: Doncs tu ens vols relacionar aquest concepte econòmic d'externalitats amb la possible ampliació futura de l'aeroport del Prat.
1: Exactament. Jo penso que molta d'aquesta discussió és posar en una balança el que seria el cost-benefici d'aquestes externalitats. En quina balança hi ha les positives, en quina balança hi ha les negatives, i una cosa important, molt comuna en moltes de les externalitats, és com les valorem. Perquè si aquestes externalitats tinguessin un preu clar, seria molt més fàcil ficar-nos d'acord. Però el soroll del veí, no sabem quant val el soroll del veí, no? I això fa que encara sigui més complicat regular-les i posar-nos d'acord.
0: Ara fa una setmana explicàvem que el govern espanyol havia aprovat aquestes primeres inversions que es podien vincular amb l'ampliació, i aquest diumenge els carrers de Barcelona es van omplir amb persones que estaven en contra d'aquests plans. Escoltem què deien.
2: És important recordar que no parlem només d'una ampliació territorial, sinó també d'una ampliació operativa que incrementaria més les emissions derivades de l'aeroport del Prat, arribarien més turistes a la ciutat de Barcelona i per tant veure la crisi de l'habitatge.
3: L'aeroport està gestionat per AENA, per tant demanen més passatgers cada any per poder guanyar més diners, i tota la resta de coses, impactes negatius, són per nosaltres i no permetrem.
0: Clar, aquí serien exemples d'externalitats negatives, entenc. Les positives serien si volem que vingui més gent o poder tenir vols directes a llocs més llunyans. Quines serien per tu aquestes externalitats positives, negatives, posats en aquest context de l'ampliació de l'aeroport?
1: Sí, els manifestants en posaven moltes de relleu, de les negatives, com pot ser l'impacte ecològic, però també l'impacte en la congestió habitacional, l'impacte de les emissions, ja sigui per canvi climàtic o també a nivell local, que contaminen les ciutats i pobles al voltant. Hem dit l'exemple del veí del soroll, és una externalitat típica, bastant local, però molt litigada dels aeroports, i que de fet ja fa que els avions al Prat aterrin d'una manera i sinó una altra. O sigui, aquestes serien les externalitats negatives. Com a externalitat, el benefici que fa Aena, aquesta no és una externalitat, és el que Aena internalitza, el que vol, però com a externalitats positives sovint s'enfatitza pues, l'impacte en l'economia, que tenir un aeroport més gran farà que vingui més gent i, de fet, els vols i els passatges sovint gaudeixen de descomptes. Aena ja té dels costos per volar més baixos de tots els aeroports d'Europa, estan els més baixos, podria considerar un preu favorable, i a vegades estan exempts, depenent del vol, si genera nous viatgers, a vegades poden arribar a subvencionar aquest cost. O sigui que part d'aquestes externalitats positives s'han vingut incentivant doncs, amb els petits aeroports o amb aquestes reduccions de tarifes.
0: De vegades el que pot semblar una externalitat positiva pot acabar sent negativa o positiva per uns i negativa pels altres. Per exemple, si et dediques a l'hostaleria o tens hotels, possiblement vols que vinguin més turistes, però per altra banda, els veïns potser creuen que ja n'hi ha massa de turistes. Podria ser que portar turistes fos a la vegada positiu o negatiu o no?
1: Sí, certament. I aquesta motivació positiva, quan es va fer tot aquell esforç de fer aeroports per tot arreu, doncs crec que estava més ben acceptada a nivell social, però ara clarament hi ha una certa fatiga i, de fet, el mateix diumenge es van mobilitzar a Eivissa i a Palma, si no m'equivoco, perquè també a les Illes Balears doncs, hi ha un cert cansament d'aquest model que certament ha generat llocs de treball, però que se considera força saturat.
0: Clar. L'altre dia escoltava un economista, ara m'hi has fet pensar, el Miquel Puig, que deia aquí a Catalunya Ràdio, que dir, per exemple, que ara l'aeroport tingui capacitat per rebre, posem per cas, 20 milions més de turistes cada no sé quant temps, que tingui aquesta capacitat, per això no vol dir que acabin venint, és a dir, que l'aeroport tingui més capacitat, no vol dir necessàriament que hagi de créixer el turisme. Tu com ho veus?
1: Home, llavors l'ampliació no seria necessària, en certa manera, però si aquesta ampliació necessària és necessària, suposo que sí que s'espera que incrementen els números de vol. A vegades es fa aquest argument que és més aviat per millorar com volen els avions, més que incrementar-ne el número, però això s'hauria de fer un càlcul ben fet, diguéssim. A mi em sorprendria que si no tenen més capacitat no la intentin exprimir, vist com hi ha fins i tot ara, cada vegada tenim més vols a Barcelona fins i tot ara, no? O sigui que s'hauria de veure. També hi ha molt l'argument que els vols que vindran seran de més qualitat, que seran més relacionats amb la creació de treball, de més alta qualitat, però bueno, s'ha de veure això que deia, que el valor és difícil de calcular i no sabem el número exacte, a vegades està subjecte a les prediccions i cadascú pot tenir una mica la seva opinió. Però la idea els qui ho defensen és que sí que seran vols de més qualitat, que portaran menys congestió i possiblement més llocs de treball, però s'hauria de veure.
0: Clar, i després hi ha, per acabar també, coses que costen de quantificar econòmicament, com pugui ser, per exemple, l'impacte ecològic. No sé si això també es quantifica econòmicament o no, però un impacte negatiu en el medi ambient, per exemple, no sé si és difícil de posar-hi diners. Ho dic perquè de vegades es parla de les compensacions econòmiques pel mal que es pugui causar al medi ambient i no sé si sabem fer la translació en això.
1: Pues en el que és les emissions de CO2, s'han fet, que són les més relacionades amb el canvi climàtic, s'han fet molts esforços de ficar-hi un preu. Normalment les taxes que veiem per aquests components són menys del que s'ha estimat, o sigui que no es fica tot el preu sencer, però he de dir que tots aquests càlculs sovint ignoren els beneficis de la biodiversitat, els beneficis dels ecosistemes, que són, en certa manera, incalculables. Crec que tothom està d'acord que hi ha un valor, però és veritat que no sabem encara com posar-hi un número. Ara, des del Brasil, i per preservar l'Amazones, estan fent grans esforços per poder ficar un número. Aquesta biodiversitat serà un número cínic, un número imperfecte, però que permetrà valoritzar-lo una mica, encara que no sigui pel complet.
0: Doncs la primera setmana vam parlar de la incidència, avui externalitats. D'aquí 15 dies un nou concepte econòmic que posarem damunt la taula relacionat amb alguna notícia. Mar Rawan, moltíssimes gràcies. Bona nit.
1: Moltes gràcies, Manel.
0: Que vagi bé. Minuts i arribarem a les 11. És aquell moment del dia que volem començar a pensar també d'alguna manera en el demà. Marc Güell i Alba Barbosa, bona nit als dos.
4: Bona nit.
0: A veure, què explicarem demà a Catalunya Ràdio?
5: Doncs demà seguirem ben pendents de l'estació de Fabra i Puig de Rodalies a Barcelona. Recordem que aquest vespre tres persones han quedat ferides lleus quan els ha caigut a sobre una part del fals sostre d'aquesta estació, que per cert està en obres. Encara no se saben, de fet, les causes d'aquest incident. L'estació s'ha tancat per motius de seguretat i, de fet, Renfe ha assegurat que continuarà fora de servei encara els propers dies. Els passatgers, això sí, poden utilitzar com a alternativa la línia 1 del metro.
0: I demà hi ha eleccions al Marroc que interessen per les eleccions, però també per si acaba havent-hi o no un nou pas de migrants massiu, eh?
5: Sí, n'estarem pendents demà també aquí a Catalunya Ràdio, amb en Nando Zanoguera, l'enviat especial d'aquesta casa. Dades que hem de saber, que a les 10 del matí, hora nostra, obren els col·legis electorals, que voten la composició d'aquest nou Parlament. No hi ha enquestes, però sí que es preveu que la coalició actual, que és de dretes i nacionalistes, revalidi el poder. I ara el que deies, unes eleccions que arriben marcades per aquesta crisi migratòria, veurem què acaba passant, perquè les xarxes continuen ben plenes amb la possibilitat d'aquest nou assalt a Ceuta demà. I de la crònica internacional també seguirem pendent de la seu de les Nacions Unides. Demà, segon dia de l'Assemblea General, demà intervindran, per exemple, els presidents d'Ucraïna i l'Iran, dos països doncs en conflicte. També sentirem Delcy Rodríguez, la presidenta veneçolana, que intervindrà a l'ONU per primer cop. I d'aquí 24 hores, una mica més, també hi posarà els peus Pedro Sánchez, que serà un dels protagonistes.
0: Doncs ho anirem seguint amb l'Oriol Serra. Demà també seguirem el president Salvador Illa, que compareixerà al Parlament per abordar la gran problemàtica que hi va haver amb les proves PISA. Suposo que per una banda els resultats, però sobretot el fiasco en la mostra, Alba?
6: Sí, s'espera que doni explicacions el president català. Els aliats parlamentaris Esquerra i els Comuns confien que ho aprofiti per donar un cop de timó al Departament d'Educació, però la resta de l'oposició hi confia poc en les explicacions que demà pugui donar Salvador Illa. Intervindrà primer el president, sense límit de temps, i després la resta de grups parlamentaris tindran dos torns. És una compareixença que havia sol·licitat el mateix president i també l'havien demanat des de Junts, Esquerra, els Comuns, la CUP i Vox. I amb la compareixença demà d'Illa, el ple del Parlament reprèn la seva activitat després de l'aturada d'estiu i la setmana que ve s'hi farà el debat de política general.
0: Doncs segur que ho recolliran també al matí de Catalunya Ràdio, Marc.
5: Sí, perquè tenen molts fronts oberts, aquests que ara comentàvem ara amb l'Alba, però també l'amnistia, que entra en setmanes decisives, si et sembla, podem saludar.
0: I tant.
5: El subdirector del matí de Catalunya Ràdio, Maiol Roger, bona nit.
7: Què tal, bona nit.
5: A veure, d'aquesta estareu pendents demà al matí?
7: Doncs mira, demà gairebé és fàcil, perquè sí, estarem pendents de l'amnistia, que avui ja hem tingut aquest primer capítol, que no per previst no deixa de ser noticiable. Aquest matí parlàvem amb l'Ernesto de Kaiser, que segurament és una de les persones que millor coneix tot el que es mou al Constitucional i als tribunals en general, i ens deia, escolteu, això d'avui és un sainet, no? Doncs bé, demà posarem els elements sobre la taula, com heu fet avui aquí al Catalunya Nit, i també analitzarem una mica què passarà a partir d'ara.
5: Perquè s'espera, Maiol, un octubre mogut, no?
7: Sí. Es dona per fet que el 6 d'octubre és la data en què hi haurà la fumata blanca, després han d'anar endavant els passos perquè, per exemple, torni Carles Puigdemont o rehabiliti políticament Oriol Junqueras, però sí, entenc que aquest octubre serà, diguem-ne, el definitiu. Un 6 d'octubre, per cert, que va ser, més enllà del tema de Companys, que ara en parlarem, també va ser el dia que Artur Mas va anar a declarar al Tribunal Superior de Justícia per la consulta, és a dir, que el 6 d'octubre també esdevindrà o no una data marcada.
5: Quines coincidències, doncs.
7: Si és que acaba sent així, perquè diem el 6 d'octubre, i pot ser el 7, pot ser el 8, ja ho veurem. L'1 d'octubre em temo que no serà, això sí.
5: I parlaves de Companys.
7: Sí, home, amb tot aquest sainet d'Aliança Catalana, que han de dir que és fantàstic, no ho és, en el sentit dels que ens dediquem al periodisme polític, quan passen coses d'aquestes tan absurdes que algú s'equivoca que en realitat no tant, que després fa un tuit dient l'he de copiar així, que és bastant maldestre, i ho analitzarem i explicarem que realment no hi ha hagut tant error d'Aliança Catalana en aquest posicionament. Aquí t'ho deixo. Demà escolteu el Matí de Catalunya Ràdio.
5: Us haurem d'escoltar.
7: Mira, per coses més agradables, tan com un parell de coses. Sí. La secció de benestar del Joan Soler Socarrats, que la vam estrenar l'altre dia i ens va agradar molt, i secció de tele i sèries amb José Coronado.
5: Home.
7: Tot un mite de la televisió i els anuncis de iogurts.
5: Doncs, ara ben vist. Doncs escolta, demà us escoltarem, com sempre, a
7: fantàstic,
5: partir de les 6.
7: Fantàstic, una abraçada.
0: Els dimarts és el dia que espiem la portada que estan preparant els nostres companys del diari Ara. Saludem al seu subdirector, Jordi Cortada, bona nit.
4: Hola, molt bona nit.
0: Com ho encareu, això, de cara a demà?
4: Bé, obrim la portada amb el posicionament del TC sobre la inclusió o no de la suposada malversació dins la llei d'amnistia. Titulem "El Constitucional avala l'amnistia total als líders del procés" i a subtítols expliquem "La majoria del ple s'oposa a la ponència del conservador Macías, que negava el recurs de Turull, i que el president del tribunal farà la seva proposta el 6 o el 7 d'octubre a partir del recurs de Dolors Bassa".
0: Molt bé, doncs aquest és el principal titular. Si haguessis de destacar algun article o alguna peça que hi teniu a dins, què en recomanaries?
4: Mira, dos articles, perquè els dimecres tenim el duet de filòsofs, diguéssim, el Josep Ramoneda i el Ferran Sáez.
0: És veritat.
4: I tots dos parlen d'Europa. Josep Ramoneda sobre Trump i la confusió que ha generat en el vell continent, i ens planteja la següent pregunta. Hem d'esperar que Trump caigui per plantejar-nos què volem ser quan siguem grans? I pel que fa a Ferran Sáez, es mira Europa cap a l'altra banda, cap a Rússia, i ens diu, si Europa es veu a si mateixa com un espai insegur, feble i incapaç, Rússia haurà guanyat una part de la guerra.
0: Doncs molt interessant. Us llegirem demà. Moltíssimes gràcies, Jordi, que acabi d'anar bé la nit.
4: Moltes gràcies. Bona nit.
0: Bona nit.

0: Doncs poc més de 5 minuts i arribarem a les 11. Són els últims minuts del Catalunya Nit d'estiu 2026, perquè aquesta matinada ja ens plantarem a la tardor i tindrà l'honor d'omplir-los el Cristian Segura, corresponsal del País a Berlín. Cristian, bona nit.
1: Bona nit. Ara m'has fet pensar en la selecció musical de la Gemma Puig, que m'ha... mentre us escoltava anava treballant i quan ha començat a sonar Vivaldi, de seguida he entès i m'ha relaxat, m'ha fet pensar que, mira, bé...
0: La tardor t'agrada o què?
1: Sí, sí. M'agrada, m'agrada molt. L'hivern no tant, però sí, la tardor sí.
0: L'hivern aquest any et semblarà...

0: Uau, home, tu vens d'Ucraïna, et semblarà suau aquí a Berlín l'hivern.
1: No, no, no, a veure, jo quan vaig viure aquí, que vaig viure ja, com he començat, fa 20 anys, jo, aquí els hiverns, jo recordo un que vam

0: explicant avui, què? Quines reflexions et venen a la ment?
1: Doncs la veritat és que com sempre que hi participo, gaudeixo i em sembla força interessant. Tinc avui apuntat, tinc una llibreta on vaig apuntant coses. He començat per la qüestió de Nacions Unides. Tot sovint diem que Nacions Unides que és un projecte d'entesa internacional mal guanyat. Però mirem de veure el costat positiu. Vosaltres mateixos heu posat exemples de trobades diplomàtiques que d'alguna manera ajuden, encara que puguin acabar sent no res. Iniciatives, pressions de Donald Trump perquè, per exemple, Vladimir Putin o Volodymyr Zelensky coincideixin en la mateixa taula, n'hi ha hagut abans. Però, mira, com a mínim es prova. Ho he vist, per exemple, el vídeo de la Delcy Rodríguez, la, no sé com dir-li, presidenta d'exili, o com li vulguis dir, venezolana a parlar amb Pedro Sánchez. És útil. Jo sóc el primer a vegades en menysprear-ho, però sobretot per aquests discursos que sempre acaben sent propaganda, com el que ha fet Donald Trump. Però el món seria pitjor si no pogués haver-hi una Assemblea General de Nacions Unides. És el que penso.
0: Sí, potser s'hauria d'actualitzar o reformar o això, però millor que hi sigui que no pas que no hi sigui, això segur.
1: I tant. I després he tingut un flashback tremendo quan heu parlat de Puigdemont i de l'oficialitat del català a la Unió Europea, perquè jo, com a periodista, doncs, vaig tenir uns anys, diríem que convulsos, durant el procés, i he recordat coses d'aquella època. L'oficialitat del català a la Unió Europea a mi em sembla que és una cosa absolutament que cau pel seu propi pes. Hauria de ser una llengua oficial. Molts altres països han dit que si el català és oficial haurien de ser-ho d'altres. També països bàltics, etcètera. Bé, mira, el català és una llengua que no només es parla a Catalunya, sinó d'altres comunitats espanyoles, i no sé quin és el nombre de persones que el parlen o l'entenen, però segurament passa dels 9 milions. Però l'oficialitat del català europeu, el que heu explicat, és m'ha fet pensar en el procés, perquè durant el procés per mi van fallar dues coses per part de l'independentisme, el nacionalisme català. Una és plantejar la ruptura, la creació d'un nou estat amb la meitat de la població en contra. L'altra era que els hi faltava la realpolitik, entendre com funciona Europa. I aquesta qüestió del català a la Unió Europea està evidenciant que el món és dur, és trist, però és així. Però és que els problemes a la Unió Europea són molt més grans i l'ampliació de la Unió Europea està, malauradament, per sobre del català. Deia el vostre company, a veure fins quan aguanta Madrid amb aquest pols. Home, jo crec que el govern de Pedro Sánchez, quan Albània, Montenegro, Ucraïna formin part de la Unió Europea, ja no hi seran. I per acabar, em sembla interessantíssim el tema del centre de dades. Però al final no és responsabilitat del Benjamin Rovira, aquest senyor que heu parlat amb ell, o dels... És responsabilitat de tots. Cada clic que fem nosaltres, que ens passem el dia amb el mòbil, consumeix. Fa mal al medi ambient. Hem de començar a fer un consum responsable.
2: Trescat Info.

El Tribunal Constitucional defensa amnistiar els líders de l'1 d'octubre pel delicte de malversació. La majoria progressista ha rebutjat el posicionament del magistrat conservador, contrari a l'aplicació de la llei, i activa així el compte enrere per al retorn de Carles Puigdemont. Junts creu que el Constitucional ha desautoritzat els jutges i Esquerra Republicana demana que s'apliqui sense excuses amnistia. Delegacions dels Estats Units i l'Iran es reuneixen a Nova York per primer cop en mesos per explorar un acord de

0: A Pau, el president Donald Trump diu al seu discurs davant l'Assemblea General de l'ONU que s'enfronta a un dilema. O destrueix l'Iran o hi pacta. Trump també confia que hi haurà un acord de pau entre Ucraïna i Rússia. Firmat l'acord entre els Estats Units, Dinamarca i Groenlàndia, pel qual els nord-americans assumeixen plenament la seguretat de l'illa. La líder danesa i el groenlandès destaquen que reserven la sobirania i el dret a l'autodeterminació. Donald Trump anuncia que ben aviat faran dues bases militars més. Pedro Sánchez reconeix per primera vegada que el control fronterer del Marroc va fallar en l'arribada multitudinària d'immigrants a Ceuta. El cap de l'executiu espanyol ha afirmat des de Nova York que ja ha reclamat respostes i accions al govern marroquí. El Marroc vota aquest dimecres en unes eleccions legislatives marcades per la crisi migratòria i el descontentament del jovent. Es preveu una gran abstenció després d'una campanya poc intensa. La coalició de govern de dretes i nacionalista confia sumar un altre cop. Tres persones han resultat ferides lleus per la caiguda d'una part del fals sostre de l'estació de Fabra i Puig de Rodalies, a Barcelona. L'estació s'ha tancat per motius de seguretat. Els viatgers amb origen o destinació a Fabra i Puig han hagut d'utilitzar la línia 1 del metro com a mitjà alternatiu. El govern vol prohibir per llei a partir de l'any que ve que els alumnes de fins a 14 anys puguin fer servir la intel·ligència artificial. És una de les mesures per revertir els resultats acadèmics i frenar l'ús excessiu del telèfon mòbil per part dels menors. També vol recuperar l'hàbit social de la lectura i que els llibres de text tornin a ser una referència a les escoles. Esports.
1: El Barça, actual campió de la Champions de futbol femenina, debuta aquest dimecres a casa contra el París. La transmissió de Catalunya Ràdio començarà a 8:45 del vespre. Lamine Yamal i Kylian Mbappé, cadascun concentrat amb les seleccions espanyola i francesa respectivament, han tornat a expressar que es mereixen la pilota d'or en entrevistes a mitjans francesos.
0: I aquesta matinada comença oficialment la tardor, però tindrem un dimecres assolellat i estiuenc. Matí fresc al Pirineu i a les comarques interiors i migdia càlid, amb màximes entre els 27 i 33 graus. Es formarà alguna boirina matinal i algun núvol baix a l'Ebre i a la tarda dominarà el sol, amb algunes bandes de núvols prims al vespre. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: El Constitucional defensa amnistia als líders del procés per la malversació i apropa per aquesta tardor el retorn de Carles Puigdemont a Catalunya. El tribunal ha frenat l'últim intent per boicotejar l'amnistia i d'aquí 15 dies dictarà la primera sentència, que obligarà el Suprem a aixecar l'ordre de detenció de Puigdemont i la inhabilitació dels exconsellers. Madrid, Àngels Lafuente.
3: La majoria progressista del Constitucional s'ha imposat i ha frenat els plans dels conservadors. Han tombat el criteri del magistrat conservador José María Macías, que insistia a no amnistiar el delicte de malversació i ha assumit que la seva ponència no té el suport de la majoria progressista del Tribunal de Garanties i n'haurà de redactar una de nova per al pròxim ple. Un ple, el més decisiu, que ja té data, serà el 6 d'octubre, i en aquesta nova ponència el magistrat recollirà els criteris expressats per la majoria progressista i que no comparteix. Un ple que també debatrà el recurs de l'exconsellera Dolors Bassa, i en aquest punt el criteri que adopti el Tribunal Constitucional marcarà l'actuació del Suprem, que s'ha obert a aplicar l'amnistia als líders del procés quan l'alt tribunal emeti la primera sentència. És a dir, la resta de recursos d'empara, com ara els del president Puigdemont, l'exvicepresident Oriol Junqueras o exconsellers com Raül Romeva, Toni Comín i Lluís Puig, aniran en posteriors plens i estaran marcats per aquesta primera sentència. El magistrat Pablo Llarena, instructor del procés en el Suprem, ja ha avançat que agilitzarà l'aplicació de l'amnistia a l'expresident tan bon punt tingui els detalls de la sentència del Constitucional sobre el recurs de Turull i com argumenti el suposat benefici patrimonial associat al delicte de malversació.
0: Junts per Catalunya creu que el pronunciament del TC sobre l'amnistia és una desautorització absoluta als jutges del Suprem que han fet activisme polític amb els líders del procés. El número 2 del partit, Jordi Turull, exigeix a Pablo Llarena que aixequi l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont sense esperar el 6 d'octubre. Jordi Corbalan.
4: A la direcció de Junts ja no dissimulen que veuen a tocar la tornada del seu líder, encara que Jordi Turull avisa que amb el Suprem tot es pot torcer.
5: Jo faré de Sant Tomàs. Jo, fins que no vegi el president passejant pels carrers

0: i els paisatges de Catalunya, no diré, ara sí que ja s'ha aplicat totalment, no?
1: Amb tot, el número 2 de Junts no amaga la rellevància del que ha passat amb el seu recurs d'empara contra el Suprem.
0: Per primera vegada hi ha una desautorització absoluta del Tribunal Constitucional cap a tots aquells jutges que han preferit fer política, activisme polític, en comptes de complir el seu deure d'aplicar la llei.
1: Turull no s'ha mossegat la llengua amb el jutge Pablo Llarena per demanar-li que no esperi més.
0: S'hauria d'intentar confondre el paisatge, deixar de fer de justicier. Si vol fer de jutge, el que hauria de fer és ja anticipar-s'hi i no esperar el 6 d'octubre.
1: Sobre quan tornarà Puigdemont, el seu advocat Gonzalo Boye ha donat una pista a TV3.
2: Yo creo que la fecha la va a poner el juez Llarena, básicamente cuando él dicte la resolución que tenga que dictar. Una vez que esté la sentencia del juez Llarena, la analizaremos y a partir de ahí el presidente tomará la decisión personal y política que corresponda, ¿no?
3: Esquerra Republicana demana que no es dilati més l'aplicació de l'amnistia. En una piulada, el líder dels republicans, Oriol Junqueras, afirma que ja no hi ha excuses perquè els tribunals acatin les sentències europees i es restitueixin els drets polítics. Més qüestions. Delegacions dels Estats Units i l'Iran s'han reunit aquest dimarts a Nova York per primer cop en mesos amb l'objectiu d'explorar un possible acord de pau entre els dos països. En la primera jornada de l'Assemblea General de l'ONU, el president Donald Trump ha dit que s'enfronta a un dilema: acabar amb la República Islàmica o fer un pacte. Trump també confia en un acord de pau entre Rússia i Ucraïna. Nova York, Oriol Serra.
4: El president dels Estats Units ha tornat a amenaçar l'Iran. Primer s'ha mostrat convençut que l'endemà de les eleccions al Congrés nord-americà, la primera setmana de novembre, s'arribarà a un acord amb l'Iran i que aquell país l'acceptarà perquè suposaria la possibilitat de reconstruir-lo i convertir-lo en una potència a la seva regió. I tot seguit ha advertit l'Iran que si no accepta l'acord, l'alternativa serà la seva aniquilació.
5: S'arribarà a un acord amb l'Iran que li permeti reconstruir-se i convertir-se en un país molt més gran del que ha estat mai? O bé aniquilo la República Islàmica ràpidament, sense donar-li mai l'oportunitat de tornar a matar i destruir persones i països? Però crec que arribarem a un acord just després de les eleccions.
4: Segons fonts periodístiques iranianes, el ministre d'Afers Exteriors d'aquell país i l'enviat especial dels Estats Units com a mediador, Steve Witkoff, s'han reunit a Nova York en el marc de l'Assemblea de les Nacions Unides i haurien concretat les condicions de reobertura de l'estret d'Hormuz. Les condicions passarien per l'aixecament del bloqueig naval, el descongelament de béns iranians i l'aturada de la guerra per part dels fronts de resistència. D'altra banda, el president dels Estats Units s'ha reunit a la seu de les Nacions Unides amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Trump s'ha mostrat convençut que la guerra d'Ucraïna es pot acabar aviat i no ha tancat la porta a una trobada entre Zelensky i el president rus Vladimir Putin. Seria en el marc de la cimera del G20 a Miami i Zelensky s'hi ha mostrat plenament disposat.
6: Estic a punt, ja ho he dit, estic a punt en qualsevol moment, quan totes les parts vulguin. Crec que tots ens hem de moure com més ràpid millor.
7: Need to move as quick as possible.
4: Per cert que el president nord-americà també s'ha referit a l'illa de Cuba, assegurant que el règim és a punt de canviar i que el secretari d'Estat Marco Rubio, d'origen cubà, hi està treballant. Ha estat el moment en què la delegació cubana ha abandonat l'Assemblea General en senyal de protesta.
3: Els Estats Units, Dinamarca i Groenlàndia firmen l'acord que deixa en mans del Pentàgon la seguretat exterior de l'illa. Aprofitant la seva participació a l'Assemblea de l'ONU, els tres dirigents han solemnitzat el pacte anunciat fa uns dies i que deixa enrere les amenaces de Trump d'apropiar-se al territori. Precisament, tant la líder danesa com el groenlandès han destacat que el document els garanteix la sobirania i el dret d'autodeterminació. La primera ministra, Mette Frederiksen, ha dit que l'anterior acord va durar 70 anys i que aquest pot durar sempre. També ha remarcat que amb la firma s'ha acabat patir per la seguretat.
8: We are making sure...
9: Ens assegurem que als adversaris no se'ls permeti obtenir cap control ni augmentar la seva influència a Groenlàndia. I al mateix temps ens assegurem que hi hagi més aliats presents a l'Àrtic.
3: El president nord-americà ha pronosticat una relació extraordinària i sòlida i ha avançat que ben aviat augmentaran la presència militar a la zona.
5: Iniciarem immediatament el procés de desenvolupament d'una important presència militar en els llocs adequats. Construirem dues bases militars molt importants.
3: El primer ministre de Groenlàndia, Jens Frederik Nielsen, també considera vital mantenir una presència forta de l'OTAN a l'Àrtic.
10: 3CAT Info.
3: Pedro Sánchez admet per primer cop deficiències en el control de fronteres del Marroc en l'entrada massiva a Ceuta de finals de juliol. En una entrevista a la CNN, el president espanyol sosté que ja ha exigit explicacions i mesures al país nord-africà.
11: Estem investigant què va passar aquells dies de juliol, però alhora hem demanat accions al Marroc i també respostes, perquè és evident que el seu control fronterer va fallar.
3: Ho ha dit des de Nova York, on està participant a l'Assemblea General de l'ONU. És en el context d'aquesta cimera que el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, i el seu homòleg marroquí s'estan reunint per abordar el retorn dels immigrants i la gestió de la frontera davant les noves crides a les xarxes per entrar aquest dimecres a Espanya. La Moncloa ha reforçat el costat espanyol amb més agents. I uns 16 milions de persones estan inscrites per votar en les eleccions legislatives d'aquest dimecres al Marroc. Milions de joves seran exclòs per visualitzar el descontentament i la desconfiança que els empenyen a emigrar. Ha estat una campanya de perfil baix on no s'han abordat en profunditat els grans reptes i reformes pendents que té el país. La coalició governant, integrada per la dreta i els nacionalistes, aspira a repetir la majoria d'un Parlament de 395 diputats. Enviat especial a Rabat, Nando Zanoguera.
12: La taxa de participació serà la clau per interpretar el resultat de les eleccions d'aquest dimecres. El malestar de la joventut ha protagonitzat en forma de protestes l'episodi més destacat en política interna de l'últim any, però només un 4% de joves d'entre 18 i 24 anys s'ha inscrit per votar. El partit RNI de l'actual primer ministre, el magnat Aziz Ahanoush, aspira a repetir victòria i el seu soci de coalició, la formació PAM, apadrinada pel ministre i president de la Federació Marroquina de Futbol, Fousi Lekja, es troba entre els favorits. Malgrat la migració no forma part del debat, les xarxes bullen davant la possibilitat d'una nova entrada massiva a Ceuta o Melilla, coincidint amb els comicis. Des de les associacions de menors i famílies alerten, però, que el Marroc no busca expressament que això passi. Maria Messaadi, coordinadora de projectes de l'organització APISF.
13: La idea equivocada és que nosotros queremos enviar a nuestros menores a Europa, y esa no es la idea. Nuestra idea es que nuestros menores se formen aquí, se gradúen aquí, tengan un futuro aquí en el país y obviamente si en algún momento desean partir hacia Europa, que sea con los medios adecuados, a través de una migración regular y, por supuesto, que no se ponga en riesgo la vida de ningún menor.
12: Els col·legis obriran de les 10 del matí a les 9 de la nit, hores catalanes, i els resultats podrien esperar fins a la matinada.
10: 3CAT Info.
3: Tres persones han resultat ferides lleus en caure'ls al damunt una part del fals sostre de l'estació de Fabra i Puig de Rodalies, a Barcelona. Encara no se saben les causes de l'incident. L'estació s'ha tancat per motius de seguretat i podria estar fora de servei diversos dies. Els viatgers amb origen o destinació a Fabra i Puig han hagut de fer servir la línia 1 del metro com a mitjà alternatiu. Unitat mòbil amb Xavi Cussó i Jordi Canal.
14: Tres persones ferides lleus, però que el SEM, després d'atendre-les aquí, ha traslladat a l'Hospital de la Vall d'Hebron. Els ha caigut a sobre part d'un fals sostre del vestíbul, uns 20 o 30 metres quadrats d'encanyissat i guix. Ha cedit a la zona central del vestíbul de l'estació, on hi ha les màquines validadores de bitllets. Quan ha passat, s'ha actuat ràpidament per atendre aquests ferits, evacuar i tancar l'estació, segons el director de Rodalies de Catalunya, Òscar Playa.
15: Hi ha hagut una caiguda d'un fals sostre sobre la línia de peatge i, per tant, de seguida el que hem fet ha sigut tancar l'estació, aturar la circulació dels trens, avisar bombers, policia i SEM perquè facin les actuacions pertinents.
14: No se sap per què ha passat, ara toca investigar-ho. De moment l'estació estarà tancada, cosa que té afectacions en el servei.
15: No ho sabem, serà el propi personal de Renfe una vegada facin la valoració de quin moment. De moment mantenim la circulació, els trens passen, no s'aturen a l'estació, s'aturen a la següent estació i les persones usuàries poden agafar la línia 1 del metro per dirigir-se a Fabra i Puig.
14: Playa sí que ha descartat que les obres de reforma que s'han començat a fer en aquesta estació hi tinguin res a veure perquè afecten el paviment i no pas el sostre.
10: El temps.
3: Sentim la previsió de Gemma Puig.
16: Començarem oficialment la tardor, però no canviarem el tipus de temps. Aquesta tardor ens portarà de moment un temps molt d'estiu. Matinada un pèl més fresca cap a comarques interiors, cap al Pirineu, temperatures que encara algun

0: Valora la costa central pot quedar rondant els 19 o 20 graus i un cel clar amb sol, amb alguna boirina matinal i algun núvol baix cap a les Terres de l'Ebre. Poqueta cosa. Moltes estones de sol al migdia, amb moltes poques possibilitats que creixin nuvolades. Potser al vespre arriben algunes bandes de núvols alts i prims pel terç oest. Farà una miqueta més de calor. Pujaran les temperatures. Recuperarem aquest parell de graus que vam baixar el dimarts. Igualment, moltes màximes entre els 28 i els 33-34 graus, puntualment per sobre. De cara a dijous repetiríem aquesta mateixa situació d'estabilitat i divendres fins i tot les temperatures voldran pujar una mica més.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
2: El govern vol impulsar al llarg de l'any que ve una llei per prohibir l'accés a la intel·ligència artificial als menors de 14 anys amb l'objectiu de pal·liar-ne els efectes negatius a la societat i encara més en plena crisi educativa. Ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, el dia abans de comparèixer al Parlament, aquest dimecres, per retre comptes del desgavell de les proves PISA, un avantprojecte de llei que hauria d'estar enllestit al març de l'any que ve.
3: Podem ser la primera comunitat autònoma d'Espanya que disposi d'un model propi de benestar digital de la infància i de l'adolescència. Prohibir els mòbils a l'educació obligatòria i ús de l'intel·ligència artificial a les escoles fins als 14 anys. Voldríem dotar-nos d'un marc legal sòlid, fiable i permanent i, per tant, convertir les recomanacions que estiguin dins de l'àmbit de les nostres competències en llei.
2: També vol reforçar la lectura i fer que els llibres de text tornin a ser una referència a les escoles. Són mesures per contrarrestar els efectes de l'ús excessiu de les tecnologies recollits a la guia sobre usos digitals que el govern ha actualitzat. Entre els 0 i els 6 anys, la guia assenyala problemes relacionats amb l'aprenentatge, miopia, augment de pes o càries. Els joves passen de mitjana 5 hores diàries connectats i al cap de setmana fins a 7. Ho explicava Lluïsa Conejo, subdirectora d'Addiccions de la Secretaria de Salut Pública.
4: Aquest ús problemàtic té un impacte, té a veure amb la son, amb l'activitat física, amb la salut mental, amb l'autoimatge, amb les relacions socials, a l'exposició de continguts inadequats, amb la privacitat, també a desenvolupar conductes de risc.
2: I el mòbil cada vegada arriba més aviat, abans dels 11 anys. De fet, més del 80% dels nens i nenes ja en tenen. Primera reunió del Consell d'Educació de Catalunya, l'espai en què s'ha de debatre i abordar les millores que necessita el sistema educatiu català. El Consell és un òrgan consultiu amb representació de docents, alumnes, famílies, el món local i les patronals que ha rebut l'encàrrec del president Salvador Illa d'abordar les reformes necessàries per millorar el rendiment acadèmic dels estudiants després de les últimes dades de l'informe PISA. Des de la USTEC recorden, però, que el debat obert sobre les millores al sistema educatiu no ha de tapar les reivindicacions que els mestres i professors estan fent al departament i que els van portar a convocar una jornada de vaga el primer dia de curs. Andreu Montbrú és un dels portaveus del sindicat.
5: Aquest derivar el debat cap aquí el que pretén és, d'una banda, dilatar els terminis, desactivar el conflicte i diluir la veu dels treballadors i de les treballadores, i especialment d'USTEC com a sindicat majoritari, que hem estat encapçalant els últims dos anys les mobilitzacions.
2: També el sindicat de professors de secundària mostra molts dubtes sobre la utilitat d'aquest debat. Ignasi Fernández és secretari de professors de secundària.
6: Jo sóc pessimista totalment de que el Consell d'Educació de Catalunya vingui a arreglar alguna cosa. És que clarament no li veiem. O ens hi posem de posar el coneixement i a transmetre coneixement com a objectiu de l'educació, si no, no es compleix amb aquesta finalitat. O aquí ja podem plegar.
2: El Consell ha de tenir enllestides a l'abril les seves propostes. El cap d'informació dels Mossos, Carles Hernández, ha defensat la presència de dues agents d'incògnit a l'Assemblea de Docents i ha rebutjat demanar disculpes. Ho ha dit a la Comissió d'Investigació sobre infiltracions policials al Parlament. Hernández assegura que no va ser una infiltració i defensa que en cap cas està desautoritzant la consellera Parlon, qui sí que va demanar disculpes i va admetre que va ser un error.
7: En cap cas es tractava ni d'una acció encoberta ni d'una acció d'infiltració. Es tractava d'una acció relacionada amb les funcions per poder garantir el manteniment de l'ordre públic i la seguretat ciutadana. És una acció policial mal planificada. Jo he dit que les agents van entrar sense mentir. Quan van ser descobertes, van intentar sortir d'allà garantint la seva seguretat i van mentir.
2: Més qüestions. Investiguen com a homicidi el cas de la dona que va aparèixer morta al pantà d'Utxesa.

0: El municipi de Torres de Segre, al Segrià, el 19 d'agost passat. Segons han confirmat fonts dels Mossos, els investigadors han localitzat indicis de criminalitat en el cos de la dona, tot i que l'autòpsia no va apreciar signes de violència. El cadàver el van localitzar treballadors de la presa del Pantà, que van avisar als cossos policials. Els Mossos investiguen les circumstàncies de la mort i busquen el possible homicida.
1: 3Cat Info.
0: En cultura, Eduard Fernández ha presentat candidatura a la Concha de Plata del Festival de Cinema de Sant Sebastià. Precisament fa 10 anys que ja es va endur el premi al millor actor per El hombre de las mil caras. Aquest cop hi opta per El mal padre, de Roberto Bueso, que ha entrat en competició aquest dimarts. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
2: No quiero ir. No quiero verle.
3: Clara es tu padre.
2: ¿Mi padre? No tengo padre desde los 12 años.
4: Eduard Fernández, com ja ens ha demostrat reiteradament els últims anys en films com El 47, Marco, Mediterráneo, va sobrat. I en aquesta producció valenciana, El mal padre torna a crear un personatge molt atractiu, però en aquest cas també molt desagradable.
5: Una de les dificultats que jo tenia era fer un tio que de tant en tant diguessis, hòstia, això pica, no? I està bé fer-ho. Un actor generalment sempre ens volem salvar, el personatge i tal, i no, realment és un tio xungo, no? Jo crec que és un mal pare que té un ego descomunal, aquest home, no? Gran hedonista, i no tenia en compte la família, i ell volia triomfar. Que tothom l'escoltés, tothom l'admirés, no? Aquests intel·lectuals ex d'esquerres que tiren cap a la dreta, que ens sonen una miqueta a tots, no?
4: Per tot això ens ha confessat que s'ho ha passat pipa interpretant aquest mal pare, fent veure que té una malaltia terminal i que, curiosament, es diu Santiago Balmes, igual com el líder del grup Love of Lesbian.
2: Tú sabes que no eres tu padre, ¿no? Tú sabes.
0: El nou director del Museu d'Art Contemporani de Barcelona, Valentín Roma, s'ha proposat augmentar l'afluència de públic al MACBA amb un projecte amb veu pròpia, progressista i basat en els continguts. Els membres del patronat del MACBA han presentat Valentín Roma com un intel·lectual de barri per la sofisticació del seu pensament artístic i, alhora, la seva capacitat de connectar amb el públic. El fins ara director de la Virreina Centre de la Imatge ha reivindicat la feina de les anteriors direccions, però no s'ha estat de criticar les xifres de visitants que té el MACBA.
6: Des del MACBA hem d'afrontar seriosament l'ús que es fa de nosaltres. El 2025 el MACBA ha estat visitat, ha estat usat per 200.000 persones. 150.000 persones ha vingut a veure el nostre programa expositiu. Això és clarament insuficient.
0: Roma ha explicat també com dotarà de veu pròpia l'equipament situat al barri del Raval.
6: Un MACBA que es separa frontalment del pensament reaccionari que avui assetja la cultura, però també d'aquestes tendències que pretenen convertir els museus en una mena de fotocalls inofensius.
0: El curador d'art ha presentat aquest dimarts l'orientació general del seu projecte per al museu, que dirigirà durant els pròxims 5 anys. Els eixos temàtics i els continguts expositius els explicarà en els pròxims mesos.
1: Esports.
0: Fins a 2:15 amb Damià Aguilar.
7: El Barça, actual campió de la Champions femenina de futbol, debuta aquest dimecres a la competició 2026-2027. Serà a l'antena de Catalunya Ràdio.
1: 3Cat Info.
7: El Barça-París serà a les 9 del vespre. La TDG començarà a 2:15. El tècnic Pere Romeu diu que s'han preparat per guanyar.
8: No sé si hem sigut favorites o no, però el que hem fet és preparar-nos per guanyar i aquesta temporada ho tornem a fer. Així que aquest és el missatge que jo crec que s'hauria de traslladar.
7: Aquest dimecres podria tornar Irene Paredes, són dubte Quica Nazaret i Vicky López i no es preveu que jugui Aitana Bonmatí. Al tot costa han entrevistat la portera Cata Coll, que entén que l'agradaria aposti per tornar a guanyar.
9: Sí, per què no? Això vol dir que confien en nosaltres, no? I crec que és molt important que l'afició confiï en nosaltres. Nosaltres confiem en nosaltres mateixos, crec que també és molt important. Sabem on volem jugar aquella final i això és l'ambició d'aquest equip.
7: Aquest dimarts s'han disputat els primers 5 partits de la fase Lliga d'aquesta Champions femenina. Bayern de Múnich 2, Manchester City 2, Inter 1, Haken de Suècia 0, Arsenal 1, Kiu de Dinamarca 0, Juventus 1, Benfica 2 i Real Madrid 1, Paris Saint-Germain 1. Per altra banda, el seleccionador brasiler ha inclòs la blaugrana Querolin en la convocatòria per 2 amistosos a l'octubre contra l'Argentina. L'entrenament del primer equip masculí del Barça ha plegat només 7 jugadors aquest dimarts i un era del filial, Aller, pel tema de les seleccions. Un dels 17 blaugranes desplaçats és Lamine Yamal, que ha concedit una entrevista al diari L'Equip.

0: equip per parlar de la pilota d'or.
1: Bueno, yo creo que al final el Balón de Oro, como dices, es el premio al mejor jugador del año, al jugador diferente, al que disfrutas viéndole jugar. Ver un partido solo por él, yo creo que es el jugador ese diferente. No tiene que ver con los goles que marquen ni con nada más. Solo, no sé, yo pienso en Balón de Oro, pienso en Messi, en Ronaldinho, en jugadores así que son diferentes, que te hacen sonreír viéndoles.
0: També escombra cap a casa la seva, el madridista Mbappé, a Ràdio França Internacional.
2: Oh, perquè j'ai fait une bonne année.
3: Bé, jo crec que he fet un molt bon any, una gran temporada a nivell individual, per això crec que mereixo la pilota d'or. A més, he estat el màxim golejador en totes les competicions importants.
0: Doncs el Real Madrid s'han embrancat en una picabaralla amb el president de la Lliga, Javier Tebas, que els ha recriminat les crítiques a l'arbitratge. I la Casa Blanca ha reaccionat amb un comunicat afirmant que la Lliga de Futbol Professional es mereix un dirigent neutral i al servei dels clubs. Després Tebas encara ha dit que no s'ha de confondre neutralitat amb independència. El dia que José Mourinho, el tècnic del Real Madrid, ha estat l'únic entrenador de primera o segona que no ha anat a la trobada anual amb la Federació Espanyola. El tècnic de l'Espanyol, Manolo González, li han preguntat i ha evitat la polèmica.
4: Us gustaría preguntarle también por el tema de Mourinho el otro día en rueda de prensa. Usted,
5: buah, ahí no opino nada. Ahí no opino. Bastante tengo yo con lo mismo.
6: ¿Se ha echado falta la reunión, Manolo, al técnico del Real Madrid?
5: Bueno, al final supongo que cada uno tiene sus compromisos y todos los que pueden vienen y ya está.
0: A tot això, dijous comença la UEFA Nations League amb els primers partits de la primera jornada: Països Baixos, Alemanya, Noruega, Dinamarca i Portugal, Gales. Xavi Hernández debutarà com a seleccionador nacional neerlandès contra Jürgen Klopp, que debutarà a la banqueta alemanya.
7: Many of the staff are from Netherlands.
8: Una bona part del meu cos tècnic és neerlandès i n'estic molt content perquè són gent molt directa i honesta i jo prefereixo això. Estic molt content i còmode. Sóc al millor lloc on podria ser. És perfecte per a mi. Ara només ens falta competir i obtenir resultats, cosa que no serà fàcil, tot i que estem preparats pel repte.
7: Will be not easy, but I'm ready for the challenge.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Al Tot Costa de Catalunya Ràdio hem conegut la nova campiona del món de motocross, Daniela Guillén. La de Lloret ha aterrat al Prat fa algunes hores, provinent d'Austràlia, i ens ha avançat que no sap si repetirà l'any que ve perquè sent la crida dels Estats Units.
10: Quan ja comences a guanyar un, vols més, no? Perquè al final entrenes per guanyar. No tinc res firmat amb ningú ni res. Aquest any he fet una cursa als Estats Units i la veritat que allà el campionat m'ha impressionat molt de com valoren a les noies i com és tot allò. Jo crec que si tinc l'oportunitat i no ho sé, però possiblement hi hagi l'opció de poder marxar cap allà.
0: En tenis ha començat la fase final de la Copa Billie Jean King a Shenzhen, a la Xina. L'equip espanyol amb la catalana Marina Bassols debuta aquest dimecres contra el Kazakhstan.
11: Súper contenta al final volver aquí al equipo con las jugadoras que nos llevamos súper bien y también yo después de este año yo creo que refleja un poco, ¿no?, el trabajo que he estado haciendo y también pues de momentos que he pasado.
0: Aquest dimecres es disputen a Reus les finals de bàsquet de la Lliga Catalana Femenina i la Lliga Femenina Challenge. A les 6 de la tarda, final de la Challenge entre el Joventut de Badalona i el Lima Horta Barcelona. A 9:15, la final absoluta entre l'Espart Uni Girona i el Cadí La Seu. I a Montreal, Canadà, les catalanes Paula Blasi i Mireia Benito han finalitzat sisenes en la contrarrellotge mixta del Mundial de Ciclisme.
12: Són 11:45.

Aquestes són les principals informacions. El Tribunal Constitucional defensa amnistiar als líders de l'1 d'octubre pel delicte de malversació. La majoria progressista ha rebutjat el posicionament del magistrat conservador contrari a l'aplicació de la llei i activa així el compte enrere per al retorn de Carles Puigdemont. Delegacions dels Estats Units i l'Iran es reuneixen a Nova York per primer cop en mesos per explorar un acord de pau. El president Donald Trump diu al seu discurs davant l'Assemblea General de l'ONU que s'enfronta a un dilema: o destrueix l'Iran o hi pacta. A partir d'ara explicarem que un grup de països europeus critica que el govern de Pedro Sánchez vulgui supeditar l'entrada de nous estats a la Unió a l'oficialitat del català. Els 27 han tornat a debatre aquesta última qüestió.

0: qüestió que continua encallada. Explicarem també que l'Ajuntament de Barcelona aprova apujar la taxa turística als creueristes que fan escala a Barcelona, anirà augmentant de manera gradual fins als 24 euros l'any 2030. I al jaciment del Castell de Cervera, a la Segarra, han descobert 8 petjades que els experts creuen que tenen uns 30 milions d'anys i sembla que les va fer un avantpassat dels cavalls actuals.
1: Esports.
2: El Barça, actual campió de la Champions de futbol femenina, debuta aquest dimecres a casa contra el París. La transmissió de Catalunya Ràdio començarà a 9:15 del vespre.
0: I el temps comença oficialment la tardor, però tindrem un dimecres assolellat i estiuenc. Matí fresc al Pirineu i a les comarques interiors i migdia càlid, amb màximes entre els 27 i els 33 graus. Es formarà alguna boirina matinal i algun núvol baix a l'Ebre i a la tarda dominarà el sol, amb algunes bandes de núvols prims al vespre. El Constitucional defensa amnistiar els líders del procés per la malversació i apropa per aquesta tardor el retorn de Carles Puigdemont a Catalunya. El tribunal ha frenat l'últim intent per boicotejar l'amnistia i d'aquí 15 dies dictarà la primera sentència, que obligarà el Suprem a aixecar l'ordre de detenció de Puigdemont i la inhabilitació dels exconsellers. Madrid, Àngels Lafuente.
3: La majoria progressista del Constitucional s'ha imposat i ha frenat els plans dels conservadors. Han tombat el criteri del magistrat conservador José María Macías, que insistia a no amnistiar el delicte de malversació i ha assumit que la seva ponència no té el suport de la majoria progressista del Tribunal de Garanties i n'haurà de redactar una de nova per al pròxim ple. Un ple, el més decisiu, que ja té data, serà el 6 d'octubre, i en aquesta nova ponència el magistrat recollirà els criteris expressats per la majoria progressista i que no comparteix. Un ple que també debatrà el recurs de l'exconsellera Dolors Bassa i en aquest punt el criteri que adopti el Tribunal Constitucional marcarà l'actuació del Suprem, que s'ha obert a aplicar l'amnistia als líders del procés quan l'alt tribunal emeti la primera sentència. És a dir, la resta de recursos d'empara, com ara els del president Puigdemont, l'exvicepresident Oriol Junqueras o exconsellers com Raül Romeva, Toni Comín i Lluís Puig, aniran en posteriors plens i estaran marcats per aquesta primera sentència. El magistrat Pablo Llarena, instructor del procés en el Suprem, ja ha avançat que agilitzarà l'aplicació de l'amnistia a l'expresident tan bon punt tingui els detalls de la sentència del Constitucional sobre el recurs de Turull i com argumenti el suposat benefici patrimonial associat al delicte de malversació.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Diversos socis europeus carreguen contra el govern espanyol per voler vincular l'entrada de nous països a la Unió Europea amb el fet que abans es reconegui el català com a idioma oficial. Les queixes s'han expressat en una reunió de ministres europeus. A la trobada, l'oficialitat del català només s'ha discutit durant 7 minuts. No s'hi ha fet cap votació formal ni s'hi ha tancat cap acord. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
4: A l'hora de la veritat, el govern espanyol evita aclarir si està disposat a bloquejar l'entrada de Montenegro o Albània a la Unió Europea per forçar el reconeixement del català.
5: Espanya confia que esto va a ocurrir y estoy convencido de que esto va a ocurrir antes de que s'incorporen altres estats membres a la Unió Europea.
4: Però sigui com sigui, aquesta nova estratègia de Madrid ha irritat alguns socis europeus. Lituània ho troba inacceptable i Suècia creu que Espanya s'equivoca quan vincula les dues coses.
6: L'ampliació de la Unió Europea és una cosa i el debat sobre les llengües n'és una altra. No s'haurien de barrejar els dos temes.
4: Alemanya es nega a condicionar l'accés de Montenegro o Albània al club comunitari, el fet que abans es reconegui el català.
7: Això no ha de bloquejar ni retardar l'adhesió de nous països. El procés ha de continuar i, en aquest sentit, demanaria una mica més d'esperit europeu.
4: Berlín sempre ha estat un dels principals obstacles per aconseguir l'oficialitat del català. Els governs alemany i espanyol van crear un grup de treball per llimar les seves diferències. Per ara, sense resultats.
0: Delegacions dels Estats Units i l'Iran s'han reunit aquest dimarts a Nova York per primer cop en mesos amb l'objectiu d'explorar un possible acord de pau entre els dos països. En la primera jornada de l'Assemblea General de l'ONU, el president Donald Trump ha dit que s'enfronta a un dilema: acabar amb la República Islàmica o fer un pacte. Trump també confia en un acord de pau entre...
8: A l'Iran, primer s'ha mostrat convençut que l'endemà de les eleccions al Congrés nord-americà, la primera setmana de novembre,

0: s'arribarà a un acord amb l'Iran i que aquell país l'acceptarà perquè suposaria la possibilitat de reconstruir-lo i convertir-lo en una potència a la seva regió. I tot seguit, ha advertit l'Iran que si no accepta l'acord, l'alternativa serà la seva aniquilació.
1: S'arribarà a un acord amb l'Iran que li permeti reconstruir-se i convertir-se en un país molt més gran del que ha estat mai? O bé aniquilo la República Islàmica ràpidament sense donar-li mai l'oportunitat de tornar a matar i destruir persones i països? Però crec que arribarem a un acord just després de les eleccions.
0: Segons fonts periodístiques iranianes, el ministre d'Afers Exteriors d'aquell país i l'enviat especial dels Estats Units com a mediador, Steve Witkoff, s'han reunit a Nova York en el marc de l'Assemblea de les Nacions Unides i haurien concretat les condicions de reobertura de l'estret d'Hormuz. Les condicions passarien per l'aixecament del bloqueig naval, el descongelament de béns iranians i l'aturada de la guerra per part dels fronts de resistència. D'altra banda, el president dels Estats Units s'ha reunit a la seu de les Nacions Unides amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Trump s'ha mostrat convençut que la guerra d'Ucraïna es pot acabar aviat i no ha tancat la porta a una trobada entre Zelensky i el president rus Vladimir Putin. Seria en el marc de la cimera del G20 a Miami i Zelensky s'hi ha mostrat plenament disposat.
2: Estic a punt, ja ho he dit, estic a punt en qualsevol moment, quan totes les parts vulguin. Crec que tots ens hem de moure com més ràpid millor.
3: Need to move as quick as possible.
0: Per cert, que el president nord-americà també s'ha referit a l'illa de Cuba, assegurant que el règim és a punt de canviar i que el secretari d'Estat Marco Rubio, d'origen cubà, hi està treballant. Ha estat el moment en què la delegació cubana ha abandonat l'Assemblea General en senyal de protesta.
4: Benjamin Netanyahu carrega contra l'alcalde de Nova York, que dilluns el va qualificar de criminal de guerra i arquitecte del genocidi palestí. En un vídeo a X, poc abans de volar cap allà per assistir dijous a l'Assemblea General de l'ONU, el primer ministre israelià ha respost a les paraules de Zoran Mamdani i ha advertit que sortirà esquitxat del seu discurs.
5: Shame on you, Mr. Mamdani. Vergonya, senyor Mamdani. Vergonya per donar suport als terroristes de Hamas, monstres que van massacrar el nostre poble. Vergonya per incitar aldarulls contra els jueus de Nova York. Vinc a l'ONU. Diré la veritat sobre els nostres soldats heroics i diré la veritat sobre vostè.
4: Mamdani ha subratllat que la seva crítica a Israel s'ha volgut tergiversar per fer-lo aparèixer com un antisemita, postulat que ell condemna. I França amplia els col·lectius que es beneficiaran de les mesures per mitigar la pujada de preus dels combustibles que s'allarguen fins a final d'any. A més, anuncia que retornarà als ciutadans l'IVA que recapti de més gràcies a l'augment dels preus. París, Isabel Galí.
6: El govern francès no vol abaixar les taxes als hidrocarburs i alhora tem les protestes per l'alça dels preus dels carburants, però sobretot té por que calin els arguments de l'oposició que li demana que rebaixi l'IVA de la gasolina i el gasoil. Per això s'ha tret de la maniga el que anomena regla d'or, que els eventuals excedents d'IVA derivats de l'augment del preu dels carburants siguin retornats als ciutadans. El ministre de Comptes Públics, David Amiel, ha demanat que la mesura s'inclogui en uns pressupostos del 2027 necessàriament restrictius.
7: El govern proposarà una esmena que preveu que si mai un dia hi ha un eventual sobrecost, evidentment el conjunt serà immediatament restituït als francesos sobre la forma d'ajuda suplementària.
6: Sobre les actuals ajudes directes de 100 euros als conductors de llarg recorregut, el govern les ha allargat fins al desembre. Se'n beneficiaran 5 milions i mig de francesos, els que recorren més de 15 quilòmetres entre la feina i casa seva o 8.000 quilòmetres a l'any, ha explicat la ministra d'Energia, Maud Brejon.
8: Un impacte cada vegada més fort sobre el poder adquisitiu dels francesos, sobretot modest, justifica l'ampliació i renovació d'aquesta ajuda de 100 euros.
6: I dos missatges més del ministre d'Economia. No hi haurà problemes d'abastiment de carburants. I el president Macron és a Nova York per intentar que s'alliberi l'estret d'Hormuz.
4: El govern espanyol es compromet a allargar les mesures de suport al sector agrícola per compensar el sobrecost del preu del gasoil. L'anunci l'ha fet el ministre d'Agricultura, Luis Planas, després de reunir-se amb les cooperatives i les organitzacions professionals agràries i del sector agroalimentari. Planas els ha recordat que Brussel·les ha posat límits a les ajudes que poden donar.
9: Tenemos un límite máximo de compensación que es el 70% del sobrecoste, tanto en gasóleo como en fertilizantes, que nos autorizó la Comisión Europea el pasado 29 de abril, y vamos a estamos ahora

0: fase de discusión interna en el gobierno.
1: Previsiblement, les mesures compensatòries s'aprovaran la setmana que ve al Consell de Ministres i s'allargaran fins a final d'any. Els representants del sector primari diuen que es mantenen a l'expectativa de la concreció i que no descarten mobilitzacions després d'una resposta que consideren insuficient. El Congrés ha admès a tràmit una proposició de llei perquè les persones amb 40 anys cotitzats o més es puguin prejubilar sense que se'ls retalli la pensió. Actualment, en alguns casos, s'apliquen penalitzacions que poden arribar al 30% de la pensió. La proposició l'ha defensat la líder de Podem, Ione Belarra.
2: ¿Cómo es posible, señorías, que en pleno siglo XXI, que en la cuarta economía del euro, que con una macroeconomía que, como dice el propio presidente del gobierno, va como un cohete, sigamos teniendo en España a personas que han cotizado más de 40 años a la Seguridad Social que ven recortada su pensión?
1: Els partits de la coalició de govern, el PSOE i Sumar, han donat suport a l'admissió a tràmit d'una reforma que disposa de prou suport per tirar endavant. El diputat de Junts, Josep Maria Cervera, ha recordat que la modificació s'hauria pogut aprovar abans, quan Podem formava part del govern espanyol, mentre que el diputat d'Esquerra, Jordi Salvador, ha posat en dubte que s'acabi aplicant.
3: No han faltat ni majories en aquesta cambra. El que ha faltat és convertir aquestes majories en una solució.
4: Ja estem acostumats a que moltes vegades, quan guanyem coses, no sempre arriben a ser realitat.
1: Junts i Esquerra han anunciat el seu vot favorable, com també ho han fet el PNB i Bildu, mentre que el PP i Vox ho consideren inaplicable per la intenció de Podem que tingui efectes retroactius.
5: 3Cat Info.
1: L'Ajuntament de Barcelona aprova a pujar la taxa turística als creueristes que fan escala a la ciutat. Anirà augmentant de manera gradual fins als 24 euros l'any 2030. Ho ha aprovat la Comissió Extraordinària d'Economia, que, en canvi, ha votat en contra d'incrementar l'IBI als hotels de luxe o més grans, l'impost sobre activitats econòmiques i el de construccions, instal·lacions i obres. Tot plegat es debatrà al plenari de divendres per després sotmetre-ho a informació pública durant 30 dies. I, segons el calendari previst, l'aprovació definitiva es podria fer abans que s'acabi l'any. El recàrrec a la taxa turística als creueristes d'escala s'ha aprovat amb el suport d'Esquerra i Junts. Jordi Valls, regidor d'Economia, Hisenda i Turisme.
6: Tanquem aquest expedient també havent negociat amb Esquerra Republicana, pactem destinar recursos a impulsar un programa de reforç escolar i a incrementar el pressupost del mateix programa. Tardes educatives per garantir que l'educació dels nostres fills no depenguin de la renta i la situació social dels seus pares. I el grup de Junts ja els hi avanço que assumim el compromís en els propers pressupostos 27 i en un futur d'incrementar la inversió destinada a adaptació al canvi climàtic, com ara el Pla d'Ombres, entre d'altres, tal com vostè demanava.
1: Abans d'acabar l'any deixaran d'operar dues de les 7 terminals de creuers del port. I encara a Barcelona, la construcció de l'escalinata i la façana de la Glòria de la Sagrada Família comportarà l'enderroc de més d'un edifici. Així ho ha matisat el temple després que el director de la Junta Constructora, Xavier Martínez, apuntés en roda de premsa que només se'n veuria afectat un, el de Núñez i Navarro. Era la proposta de mínims de la constructora, que també proposava reubicar els veïns en un nou edifici al carrer Mallorca i indemnitzar els que tenen pisos turístics o de lloguer, el sentim.
7: Nosaltres el que hem demanat és que per acabar la Sagrada Família aquest edifici no pot estar perquè no ens permet acabar. Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar.
1: Ara qui té l'última paraula sobre la qüestió és l'Ajuntament, que no ha volgut fer declaracions. Durant els propers anys les obres es concentraran a la façana de la Glòria i l'any que ve ja es començaran a aixecar les columnes que aguantaran les torres. La constructora calcula que el temple podria estar acabat d'aquí a uns 10 anys. I abans del temps, també us expliquem que els patinets elèctrics tornaran al transport públic, segons confirmen fonts del sector a 3Cat Info. L'autoritat del transport metropolità ha posat en marxa la revisió de la prohibició decretada al gener del 2023. El que encara no s'ha concretat és ni quan ni com es farà. Els últims canvis normatius, que obliguen a homologar-los, registrar-los i comptar amb una assegurança de responsabilitat civil obligatòria, han millorat la situació legal per poder permetre aquest retorn, tot i que encara no s'hagin fixat els condicionants. Recordem que la prohibició es va decretar després que la bateria d'un patinet trucat, per poder córrer més, es va sobreescalfar a dins d'un tren de ferrocarrils de la Generalitat i es va acabar incendiant sense provocar víctimes. Fa uns dies, Renfe ja va anunciar que tornava a acceptar patinets elèctrics als trens, excepte a Rodalies de Catalunya i d'Euskadi.
5: El temps.
1: Ara sí, sentim la previsió de Gemma Puig.
8: Començarem oficialment la tardor, però no canviarem el tipus de temps. Aquesta tardor ens portarà de moment un temps molt d'estiu. Matinada, un pèl més fresca cap a comarques interiors, cap al Pirineu, temperatures que encara algun valor a la costa central pot quedar rondant els 19 o 20 graus i un cel clar amb sol, amb alguna boirina matinal i algun núvol baix cap a les Terres de l'Ebre, poqueta cosa. Moltes estones de sol al migdia, amb moltes poques possibilitats que creixin nuvolades, potser el vespre arriben algunes bandes de núvols alts i prims pel terç oest. Farà una miqueta més de calor, pujaran les temperatures, recuperarem aquest parell de graus que vam baixar el dimarts. Igualment, moltes màximes entre els 28 i els 33-34 graus puntualment per sobre. De cara a dijous, repetiríem aquesta mateixa situació d'estabilitat i divendres fins i tot les temperatures voldran pujar una mica més.
5: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
1: Repunten les infeccions respiratòries i els casos de Covid, que és el virus predominant. En l'última setmana, segons dades del Departament de Salut, s'han registrat 1.800 casos de Covid a urgències, una xifra lleugerament superior si ho comparem amb la mateixa setmana de l'any passat. I la grip també ha repuntat amb 800 casos més que la setmana passada. Tot i aquesta tendència a l'alça, el nombre d'infeccions, tant de Covid com de grip, estan en nivells basals, és a dir, dins del rang baix de transmissió. Aquest dimarts han començat els treballs d'urgència per treure els arbres cremats pel foc a les Gavarres al juliol. S'estan netejant un total de 12 hectàrees de terreny a banda i banda de la carretera de la Ganga per evitar que alguns d'aquests arbres puguin caure al vial i evitar l'erosió del terreny. La Bisbal d'Empordà, Pau Bartrolí.
9: Els operaris han començat aquest matí a talar els arbres amb motoserres. Els treballs, que han de durar 2 mesos, s'estan efectuant a la carretera de la Ganga, que uneix la Bisbal d'Empordà amb Calonge, uns metres més amunt d'on va començar el foc. En paral·lel, s'ha començat a redactar el pla de restauració de tota la zona afectada per definir les actuacions dels propers anys. Quim Gumbau, gerent del Consorci de les Gavarres, explica que poden passar ben bé 30 o 40 anys fins que el bosc recuperi el seu potencial.
10: A tornar-lo a veure semblant en el que era, doncs, evidentment, porta unes dècades, perquè el creixement dels arbres són espècies de creixement lent, el suro especialment, i en els llocs on s'hagin de tallar, abans no tinguem una coberta arbòria semblant a la que teníem, doncs passaran tranquil·lament 30 o 40 anys.
9: També s'està treballant perquè no quedi cap finca a la zona sense gestionar i, per tant, sense prevenir incendis.
1: Unió de Pagesos demana que s'aturi la importació d'arròs del sud-est asiàtic. El sindicat denuncia que l'any passat es va duplicar i això va fer baixar un 40% el preu que es paga als productors locals. Tortosa, Jordi Barranca.
11: El sindicat reclama que la Unió Europea deixi d'importar arròs de països com Myanmar, l'antiga Birmània. L'any passat es va passar de 240.000 tones importades a 570.000 per la sequera, mentre que el preu que cobren els pagesos no para de baixar. Ara són 33 cèntims, quan com a mínim n'haurien de cobrar 45. Josep Antoni Vidal, responsable del sector de l'arròs d'Unió de Pagesos.
12: Una és parar les importacions, perquè, claro, a importar arròs han tocat el mercat i l'han destrossat. I la segona qüestió és que, degut a la destrossa de la incompetència dels nostres dirigents polítics, hi ha una sèrie de diners que estan precisament ja no estan. Per tant, estarem parlant pel 2027.
11: Conseqüències d'uns acords comercials que han provocat l'escenari que denuncien.
12: Algú ha descobert aquí a Europa de comprar barat o fora d'Europa i vendre car aquí a Europa. Els consumidors no ho notem, la baixada de preus, però els productors sí. Això és degut a que Europa no pensa en l'agricultura, evidentment, i el Ministeri d'Espanya tampoc.
11: I que asseguren posen en dubte la sobirania alimentària.
1: En parlàvem al sumari, troben al jaciment del Castell de Cervera, a la Segarra, 8 petjades fossilitzades de fa 30 milions d'anys. Creuen que podrien ser d'algun avantpassat dels cavalls. Ara estudiaran de quina espècie es tractava. Lleida, Noelia Casellas.
13: La troballa del tot inesperada correspon a les petjades que va deixar un animal durant l'Oligocè fa uns 30 milions d'anys. De fet, per com estan posades, expliquen fins i tot com caminava. Àngel Galobart és paleontòleg i director del Museu de Conca Dellà.
14: Podria ser un paleotèrit, que és un tipus d'avantpassat dels cavalls, d'una mida més petita que un cavall. Es veu perfectament, doncs, l'amplada que té aquest rastre i també l'amplada que té el pas de les passes. Això està bé.
13: Sorprèn com de ben conservades estan. Sabina Vall és investigadora del projecte.
15: Ha sigut una gran troballa excepcional i especialment per l'estat de conservació en el que

0: es troben, ja que és un recinte amurallat i fortificat que ha anat patint diverses modificacions al llarg dels anys i, tot i aquestes intervencions, avui en dia ens ha arribat en un molt bon estat de conservació.
1: Fa 30 milions d'anys, algunes zones de la Segarra, l'Urgell, la Noguera i el Solsonès estaven cobertes d'aigua. Era un mar interior que facilitava que les vores estiguessin humides i les petjades que hi deixaven els animals poguessin acabar convertides en fòssils.
2: Motius de seguretat obliguen a tancar sense data de reobertura el Teatre Principal de València. La notícia ha creat un gran trasbals i es preveuen mobilitzacions del col·lectiu teatral valencià. València, Marta García.
3: El Principal havia estat en obres durant l'estiu. Este dilluns se va presentar la programació de la nova temporada i hores després, sorpresa i perplexitat. Un informe pericial on queden manifests evidents motius de seguretat obliga la Diputació de València a prendre la decisió de tancar. Isabel Martí és de l'Associació d'Escriptors i Escriptores Teatrals.
4: L'espai ha estat en obres puntuals i que anaven a aprofitar-se les obres així més intenses en el període de vacances que estava tancat l'edifici, el teatre, en estiu. Ara ens trobem amb que el principal espai d'exhibició escènica amb les millors condicions desapareix.
3: La reforma integral que necessita el Principal podria allargar-se fins a 4 anys amb un cost de més de 40 milions d'euros. Pau Alabajos, del col·lectiu Ovidi Montllor, parla de mala gestió.
5: Un poc s'ajunta amb aquesta falta de prioritat de la cultura des del punt de vista de la gestió del Partit Popular i de Vox.
3: Per salvar el colp, algunes de les obres previstes es reubicaran al Palau de les Arts, però això no satisfà el món teatral valencià, que eixirà al carrer amb mobilitzacions i protestes previstes per al dijous al matí.
6: La història d'amor entre Paris, el formós príncep de Troia i la bella Helena d'Esparta.
2: El Lliure de Gràcia ha estrenat aquest dimarts Tot fent la vella Helena, de Jacques Offenbach, una relectura de la mítica obra que es va poder veure als orígens del teatre el 1979, protagonitzada per Anna Lizaran, Imma Colomer i Carlota Soldevila, entre d'altres. Miquel Mas Fiol firma la proposta que reivindica el llegat, la memòria i es pregunta què queda de tot allò. Marta Vives.
7: Després de viure literalment dues setmanes al Lliure de Gràcia i portar a l'extrem el que és ser una comunitat, Miquel Mas Fiol i la seva trup Col·lectiu Miserable han estrenat la seva versió de la vella Helena. Només entrar al vestíbul els vestigis d'aquesta experiència.
8: Entro al Teatre Lliure de Gràcia i em trobo uns cartrons que tapen, diguem, el finestral. I em trobo una tenda de campanya just a l'entrada amb uns matalassos i uns materials de pintura.
7: Era només l'avançala d'una aventura a mig camí entre l'homenatge i el deliri. Mas Fiol ha passat pel Turmix, la vella Helena del 79, i d'això n'ha sortit un batut ple de memòria, llegat i reivindicació, però també molta mala llet i ironia, i amb referències constants al teatre actual i als seus protagonistes que han causat les riallades del públic que ha rebut així l'estrena.
9: Divertida, irreverent,
10: risc, o sigui, s'han arriscat d'una manera que, de debò, o sigui, queda molt antic, però em trec el barret perquè, uf!
11: Que són uns punquis, i alhora també és m'ha commogut.
12: I difícil, perquè era un repte important per ells, jo crec.
13: Molt diferent del que vam veure l'any 79. Cai Vilan i Saran en un altre registre, però molt bé, molt bé.
7: Entre els espectadors, alguns dels històrics fundadors del Teatre Lliure, Imma Colomer, Lluís Omar, Toni Sevilla i Montse Alcañí. Emocionant han estat els aplaudiments a ells en el començament d'una obra que celebra amb nostàlgia els temps passats, però alhora apunta que encara està tot per fer.
2: Esports. Amb Damià Aguilar.
14: El Barça, actual campió de la Champions femenina de futbol, debuta aquest dimecres a la competició 2026-2027, serà a l'antena de Catalunya Ràdio. El Barça-París serà a les 9 del vespre i la TDG començarà a 2:15. El tècnic Pere Romeu diu que s'han preparat per guanyar.
15: No sé si hem sigut favorites o no, però el que hem fet és preparar-nos per guanyar i aquesta temporada ho tornem a fer. Així que aquest és el missatge que jo crec que s'hauria de traslladar.
14: Pere Romeu també ha dit que aquest any amb la diàspora coneixerem moltes jugadores o joves que fins ara no havien tingut tants minuts. Aquest dimecres podria tornar Irene Paredes, són dubte Quica Nazaret i Vicky López i no es preveu que jugui Aitana Bonmatí. Al Tot Costa han entrevistat la portera Cata Coll, que entén que l'agradaria aposti per tornar a guanyar.
16: Sí, per què no? Això vol dir que confien en nosaltres, no? I crec que és molt important que l'afició confiï en nosaltres. Nosaltres confiem en nosaltres mateixos, crec que també és molt important. Sabem on volem jugar aquella final i això és l'ambició d'aquest equip.

Aquest dimarts s'han disputat els primers 5 partits de la fase Lliga de la Champions femenina. Bayern de Múnich 2, Manchester City 2, Inter 1, Haken 0, equip de Suècia, Arsenal 1, Kiu 0, equip de Dinamarca, Juventus

0: Desplaçats és Lamine Yamal, que ha concedit una entrevista al diari L'Equip per parlar de la pilota d'or.
1: Bueno, yo creo que al final el Balón de Oro, como dices, es el premio al mejor jugador del año, al jugador diferente, al que disfrutas viéndole jugar, ver un partido solo por él. Yo creo que es el jugador ese diferente. No tiene que ver con los goles que marques ni con nada más. Solo, no sé, yo pienso en Balón de Oro, pienso en Messi, en Ronaldinho, en jugadores así que son diferentes, que te hacen sonreír viéndoles.
0: També es compra cap a casa la seva, el madridista Mbappé, a Ràdio França Internacional.
2: Oh, parce que j'ai fait une bonne année.
3: Bé, jo crec que he fet un molt bon any, una gran temporada a nivell individual, per això crec que mereixo la pilota d'or. A més, he estat el màxim golejador en totes les competicions importants.
2: Une bonne année pour moi et je le sens bien.
0: Mentre ara el Real Madrid s'ha embrancat en una picabaralla amb el president de la Lliga, Javier Tebas, que els ha recriminat les crítiques a l'arbitratge. I la Casa Blanca reacciona amb un comunicat afirmant que la Lliga de Futbol Professional es mereix un dirigent neutral i al servei dels clubs. I encara després Tebas ha tornat a replicar dient que no s'ha de confondre neutralitat amb independència. L'entrenador del Real Madrid, José Mourinho, ha estat l'únic entrenador de primera o segona que no ha anat a la trobada anual amb la Federació Espanyola, i era el tècnic de l'Espanyol, Manolo González, y le han demandat y ha evitado la polémica.
4: Nos gustaría preguntarle también por el tema de Mourinho el otro día en rueda de prensa. ¿Usted
5: qué? Buah, ahí no opino nada. Bastante tengo yo con lo mismo.
6: ¿Se ha echado en falta la reunión, Manolo, al técnico del Real Madrid?
7: Bueno, al final supongo que cada uno tiene sus compromisos y todos los que pueden vienen y ya está.
0: El tècnic blanquiblau, per cert, ha donat 6 dies de festa dels jugadors. No tornaran als entrenaments fins dilluns, dia 28. L'Espanyol jugarà un amistós el 2 d'octubre contra l'Ipswich Town a l'RCD Stadium, un duel que serà a porta tancada. A tot això, dijous comença la UEFA Nations League amb els primers partits de la primera jornada: Països Baixos, Alemanya, Noruega, Dinamarca i Portugal, Gales. Xavi Hernández debutarà com a seleccionador neerlandès contra Jürgen Klopp, un altre que debuta, en aquest cas, a la banqueta alemanya.
8: Many of the staff are from Netherlands.
9: Una bona part del meu cos tècnic és neerlandès i n'estic molt content perquè són gent molt directa i honesta, i jo prefereixo això. Estic molt content i còmode. Sóc al millor lloc on podria ser. És perfecte per a mi. Ara només ens falta competir i obtenir resultats, cosa que no serà fàcil, tot i que estem preparats pel repte.
8: Will be not easy, but I'm ready for the challenge.
0: En el capítol poliesportiu, al Tot Costa de Catalunya Ràdio, hem conegut la nova campiona del món de motocross, Daniela Guillén, que ha aterrat al Prat fa algunes hores, provinent d'Austràlia. Ens ha avançat que no sap si repetirà l'any que ve perquè sent la crida dels Estats Units. En tenis, ha començat la fase final de la Copa Billie Jean King a Shenzhen, a la Xina. L'equip espanyol amb la catalana Marina Bassols debutarà aquest dimecres contra el Kazakhstan, que no té la número 1 mundial, Elena Rybakina, amb problemes físics. I aquest dimecres es disputen a Reus les finals de bàsquet de les lligues catalanes femenines, a 8:45 del vespre, la final absoluta entre l'Espart Uni Girona i el Cadí La Seu.
10: Trescat Info.

El Tribunal Constitucional defensa amnistiar els líders de l'1 d'octubre pel delicte de malversació. La majoria progressista ha rebutjat el posicionament del magistrat conservador contrari a l'aplicació de la llei i activa així el compte enrere per al retorn de Carles Puigdemont. Junts creu que el Constitucional ha desautoritzat els jutges i Esquerra Republicana demana que s'apliqui sense excuses amnistia. Delegacions dels Estats Units i l'Iran es reuneixen a Nova York per primer cop en mesos per explorar un acord de pau. El president Donald Trump diu al seu discurs davant l'Assemblea General de l'ONU que s'enfronta a un dilema: o destrueix l'Iran o hi pacta. Trump també confia que hi haurà un acord de pau entre Ucraïna i Rússia. Firmat l'acord entre els Estats Units, Dinamarca i Groenlàndia, pel qual els nord-americans assumeixen plenament la seguretat de l'illa. La líder danesa i el groenlandès destaquen que reserven la sobirania i el dret a l'autodeterminació. Donald Trump anuncia que ben aviat faran dues bases militars més. Pedro Sánchez reconeix per primera vegada que el control fronterer del Marroc va fallar en l'arribada multitudinària

0: ordinària d'immigrants a Ceuta. El cap de l'executiu espanyol ha afirmat des de Nova York que ja ha reclamat respostes i accions al govern marroquí. El Marroc vota aquest dimecres en unes eleccions legislatives marcades per la crisi migratòria i el descontentament del jovent. Es preveu una gran abstenció després d'una campanya poc intensa. La coalició de govern de dretes i nacionalista confia sumar un altre cop. Tres persones han resultat ferides lleus per la caiguda d'una part del fals sostre de l'estació de Fabra i Puig de Rodalies, a Barcelona. L'estació s'ha tancat per motius de seguretat. Els viatgers amb origen o destinació a Fabra i Puig han hagut d'utilitzar la línia 1 del metro com a mitjà alternatiu. El govern vol prohibir per llei a partir de l'any que ve que els alumnes de fins a 14 anys puguin fer servir la intel·ligència artificial. És una de les mesures per revertir els resultats acadèmics i frenar l'ús excessiu del telèfon mòbil per part dels menors. També vol recuperar l'hàbit social de la lectura i que els llibres de text tornin a ser una referència a les escoles. Esports.
1: El Barça, actual campió de la Champions de futbol femenina, debuta aquest dimecres a casa contra el París. La transmissió de Catalunya Ràdio començarà a 8:45 del vespre. Lamine Yamal i Kylian Mbappé, cadascun concentrat amb les seleccions espanyola i francesa respectivament, han tornat a expressar que es mereixen la pilota d'or en entrevistes a mitjans francesos.
0: I aquesta matinada comença oficialment la tardor, però tindrem un dimecres assolellat i estiuenc. Matí fresc al Pirineu i a les comarques interiors i migdia càlid, amb màximes entre els 27 i 33 graus. Es formarà alguna boirina matinal i algun núvol baix a l'Ebre i a la tarda dominarà el sol amb algunes bandes de núvols prims al vespre. 3Cat Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3Cat Info, ràdio d'informació 24 hores.
0: El Constitucional defensa amnistia als líders del procés per la malversació i apropa per aquesta tardor el retorn de Carles Puigdemont a Catalunya. El tribunal ha frenat l'últim intent per boicotejar l'amnistia i d'aquí 15 dies dictarà la primera sentència, que obligarà el Suprem a aixecar l'ordre de detenció de Puigdemont i la inhabilitació dels exconsellers. Madrid, Àngels Lafuente.
3: La majoria progressista del Constitucional s'ha imposat i ha frenat els plans dels conservadors. Han tombat el criteri del magistrat conservador José María Macías, que insistia a no amnistiar el delicte de malversació i ha assumit que la seva ponència no té el suport de la majoria progressista del Tribunal de Garanties i n'haurà de redactar una de nova per al pròxim ple. Un ple, el més decisiu, que ja té data, serà el 6 d'octubre, i en aquesta nova ponència el magistrat recollirà els criteris expressats per la majoria progressista i que no comparteix. Un ple que també debatrà el recurs de l'exconsellera Dolors Bassa, i en aquest punt el criteri que adopti el Tribunal Constitucional marcarà l'actuació del Suprem, que s'ha obert a aplicar l'amnistia als líders del procés quan l'alt tribunal emeti la primera sentència. És a dir, la resta de recursos d'empara, com ara els del president Puigdemont, l'exvicepresident Oriol Junqueras o exconsellers com Raül Romeva, Toni Comín i Lluís Puig, aniran en posteriors plens i estaran marcats per aquesta primera sentència. El magistrat Pablo Llarena, instructor del procés, en el Suprem, ja ha avançat que agilitzarà l'aplicació de l'amnistia a l'expresident tan bon punt tingui els detalls de la sentència del Constitucional sobre el recurs de Turull i com argumenti el suposat benefici patrimonial associat al delicte de malversació.
0: Junts per Catalunya creu que el pronunciament del TC sobre l'amnistia és una desautorització absoluta als jutges del Suprem que han fet activisme polític amb els líders del procés. El número 2 del partit, Jordi Turull, exigeix a Pablo Llarena que aixequi l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont sense esperar el 6 d'octubre. Jordi Corbalan.
4: A la direcció de Junts ja no dissimulen que veuen a tocar la tornada del seu líder, encara que Jordi Turull avisa que amb el Suprem tot es pot torcer.
5: Jo faré de Sant Tomàs. Jo, fins que no vegi el president passejant pels carrers i els paisatges de Catalunya, no diré, ara sí que ja s'ha aplicat totalment, no?
4: Amb tot, el número 2 de Junts no amaga la rellevància del que ha passat amb el seu recurs d'empara contra el Suprem.
5: Per primera vegada hi ha una desautorització absoluta del Tribunal Constitucional cap a tots aquells jutges que han preferit fer política, activisme polític, en comptes de complir el seu deure d'aplicar la llei.
4: Turull no s'ha mossegat la llengua amb el jutge Pablo Llarena per demanar-li que no esperi més.
5: S'hauria d'intentar confondre el paisatge, deixar de fer de justicier. Si vol fer de jutge, el que hauria de fer és ja anticipar-se i no esperar el 6 d'octubre.
4: Sobre quan tornarà Puigdemont, el seu advocat Gonzalo Boye ha donat una pista a TV3.
6: Yo creo que la fecha la va a poner el juez Llarena, básicamente cuando él dicte la resolución que tenga que dictar. Una vez que esté la sentencia del juez Llarena, la analizaremos y a partir de ahí el presidente tomará la decisión personal y política que corresponda, ¿no?
0: Esquerra Republicana demana que no es dilati més l'aplicació de l'amnistia. En una piulada, el líder dels republicans, Oriol Junqueras, afirma que ja no hi ha excuses perquè els tribunals acatin les sentències europees i es restitueixin els drets polítics. Més qüestions. Delegacions dels Estats Units i l'Iran s'han reunit aquest dimarts a Nova York per primer cop en mesos amb l'objectiu d'explorar un possible acord de pau entre els dos països. En la primera jornada de l'Assemblea General de l'ONU, el president Donald Trump ha dit que s'enfronta a un dilema: acabar amb la República Islàmica o fer un pacte. Trump també confia en un acord de pau entre Rússia i Ucraïna. Nova York, Oriol Serra.
7: El president dels Estats Units ha tornat a amenaçar l'Iran. Primer s'ha mostrat convençut que l'endemà de les eleccions al Congrés nord-americà, la primera setmana de novembre, s'arribarà a un acord amb l'Iran i que aquell país l'acceptarà perquè suposaria la possibilitat de reconstruir-lo i convertir-lo en una potència a la seva regió. I tot seguit ha advertit l'Iran que si no accepta l'acord, l'alternativa serà la seva aniquilació.
8: S'arribarà a un acord amb l'Iran que li permeti reconstruir-se i convertir-se en un país molt més gran del que ha estat mai? O bé aniquilo la República Islàmica ràpidament, sense donar-li mai l'oportunitat de tornar a matar i destruir persones i països? Però crec que arribarem a un acord just després de les eleccions.
7: Segons fonts periodístiques iranianes, el ministre d'Afers Exteriors d'aquell país i l'enviat especial dels Estats Units com a mediador, Steve Witkoff, s'han reunit a Nova York en el marc de l'Assemblea de les Nacions Unides i haurien concretat les condicions de reobertura de l'estret d'Hormuz. Les condicions passarien per l'aixecament del bloqueig naval, el descongelament de béns iranians i l'aturada de la guerra per part dels fronts de resistència. D'altra banda, el president dels Estats Units s'ha reunit a la seu de les Nacions Unides amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Trump s'ha mostrat convençut que la guerra d'Ucraïna es pot acabar aviat i no ha tancat la porta a una trobada entre Zelensky i el president rus Vladimir Putin. Seria en el marc de la cimera del G20 a Miami i Zelensky s'hi ha mostrat plenament disposat.
9: Estic a punt, ja ho he dit, estic a punt en qualsevol moment, quan totes les parts vulguin. Crec que tots ens hem de moure com més ràpid millor.
10: Need to move as quick as possible.
7: Per cert, que el president nord-americà també s'ha referit a l'illa de Cuba, assegurant que el règim és a punt de canviar i que el secretari d'Estat Marco Rubio, d'origen cubà, hi està treballant. Ha estat el moment en què la delegació cubana ha abandonat l'Assemblea General en senyal de protesta.
0: Els Estats Units, Dinamarca i Groenlàndia firmen l'acord que deixa en mans del Pentàgon la seguretat exterior de l'illa. Aprofitant la seva participació a l'Assemblea de l'ONU, els tres dirigents han solemnitzat el pacte anunciat fa uns dies i que deixa enrere les amenaces de Trump d'apropiar-se al territori. Precisament, tant la líder danesa com el groenlandès han destacat que el document els garanteix la sobirania i el dret d'autodeterminació. La primera ministra, Mette Frederiksen, ha dit que l'anterior acord va durar 70 anys i que aquest pot durar sempre. També ha remarcat que amb la firma s'ha acabat patir per la seguretat.
11: Ens assegurem que els adversaris no se'ls permeti obtenir cap control ni augmentar la seva influència a Groenlàndia. I al mateix temps ens assegurem que hi hagi més aliats presents a l'Àrtic.
0: El president nord-americà ha pronosticat una relació extraordinària i sòlida i ha avançat que ben aviat augmentaran la presència militar a la zona.
8: Iniciarem immediatament el procés de desenvolupament d'una important presència militar en els llocs adequats. Construirem dues bases militars molt importants.
0: El primer ministre de Groenlàndia, Jens Frederik Nielsen, també considera vital mantenir una presència forta de l'OTAN a l'Àrtic.
2: 3CAT Info.
0: Pedro Sánchez admet per primer cop deficiències en el control de fronteres del Marroc en l'entrada massiva a Ceuta de finals de juliol. En una entrevista a la CNN, el president espanyol sosté que ja ha exigit explicacions i mesures al país nord-africà.
12: Estem investigant què va passar aquells dies de juliol, però alhora hem demanat accions al Marroc i també respostes, perquè és evident que el seu control fronterer va fallar.
0: Ho ha dit des de Nova York, on està participant a la

0: Assemblea General de l'ONU. És en el context d'aquesta cimera que el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, i el seu homòleg marroquí s'estan reunint per abordar el retorn dels immigrants i la gestió de la frontera davant les noves crides a les xarxes per entrar aquest dimecres a Espanya. La Moncloa ha reforçat el costat espanyol amb més agents. I uns 16 milions de persones estan inscrites per votar en les eleccions legislatives d'aquest dimecres al Marroc. Milions de joves seran exclòs per visualitzar el descontentament i la desconfiança que els empenyen a emigrar. Ha estat una campanya de perfil baix on no s'han abordat en profunditat els grans reptes i reformes pendents que té el país. La coalició governant, integrada per la dreta i els nacionalistes, aspira a repetir la majoria d'un Parlament de 395 diputats. Enviat especial a Rabat, Nandos Anoguera.
1: La taxa de participació serà la clau per interpretar el resultat de les eleccions d'aquest dimecres. El malestar de la joventut ha protagonitzat en forma de protestes l'episodi més destacat en política interna de l'últim any, però només un 4% de joves d'entre 18 i 24 anys s'ha inscrit per votar. El partit RNI de l'actual primer ministre, el magnat Aziz Ahanoush, aspira a repetir victòria i el seu soci de coalició, la formació PAM, apadrinada pel ministre i president de la Federació Marroquina de Futbol, Fusilekja, es troba entre els favorits. Malgrat la migració no forma part del debat, les xarxes bullen davant la possibilitat d'una nova entrada massiva a Ceuta o Melilla, coincidint amb els comicis. Des de les associacions de menors i famílies alerten, però, que el Marroc no busca expressament que això passi. Mariam Saadi, coordinadora de projectes de l'organització APISF.
2: La idea equivocada és que nosotros queremos enviar a nuestros menores a Europa, y esa no es la idea. Nuestra idea es que nuestros menores se formen aquí, se gradúen aquí, tengan un futuro aquí en el país, y obviamente si en algún momento desean partir hacia Europa, que sea con los medios adecuados, a través de una migración regular y, por supuesto, que no se ponga en riesgo la vida de ningún menor.
1: Els col·legis obriran de les 10 del matí a les 9 de la nit, hores catalanes, i els resultats podrien esperar fins a la matinada.
3: 3CAT Info.
0: Tres persones han resultat ferides lleus en caure'ls al damunt una part del fals sostre de l'estació de Fabra i Puig de Rodalies a Barcelona. Encara no se saben les causes de l'incident. L'estació s'ha tancat per motius de seguretat i podria estar fora de servei diversos dies. Els viatgers amb origen o destinació a Fabra i Puig han hagut de fer servir la línia 1 del metro com a mitjà alternatiu. Unitat mòbil amb Xavi Cussó i Jordi Canal.
4: Tres persones ferides lleus, però que el SEM, després d'atendre-les aquí, ha traslladat a l'Hospital de la Vall d'Hebron. Els ha caigut a sobre part d'un fals sostre del vestíbul, uns 20 o 30 metres quadrats d'encanyissat i guix. Ha cedit a la zona central del vestíbul de l'estació, on hi ha les màquines validadores de bitllets. Quan ha passat, s'ha actuat ràpidament per atendre aquests ferits, evacuar i tancar l'estació, segons el director de Rodalies de Catalunya, Òscar Playa.
5: Hi ha hagut una caiguda d'un fals sostre sobre la línia de peatge i, per tant, de seguida el que hem fet ha sigut tancar l'estació, aturar la circulació dels trens, avisar bombers, policia i SEM perquè facin les actuacions pertinents.
4: No se sap per què ha passat, ara toca investigar-ho. De moment l'estació estarà tancada, cosa que té afectacions en el servei.
5: No ho sabem. Serà el propi personal de Renfe una vegada facin la valoració de quin moment. De moment mantenim la circulació, els trens passen, no s'aturen a l'estació, s'aturen a la següent estació i les persones usuàries poden agafar la línia 1 del metro per dirigir-se a Fabra i Puig.
4: Playa sí que ha descartat que les obres de reforma que s'han començat a fer en aquesta estació hi tinguin res a veure perquè afecten el paviment i no pas el sostre.
3: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
6: Començarem oficialment la tardor, però no canviarem el tipus de temps. Aquesta tardor ens portarà de moment un temps molt d'estiu. Matinada, un pèl més fresca cap a comarques interiors, cap al Pirineu. Temperatures que encara algun valor a la costa central pot quedar rondant els 19 o 20 graus i un cel clar amb sol, amb alguna boirina matinal i algun núvol baix cap a les Terres de l'Ebre. Poqueta cosa. Moltes estones de sol al migdia, amb moltes poques possibilitats que creixin nuvolades. Potser el vespre vespre arriben algunes bandes de núvols alts i prims pel terç oest. Farà una miqueta més de calor, pujaran les temperatures, recuperarem aquest parell de graus que vam baixar el dimarts. Igualment, moltes màximes entre els 28 i els 33-34 graus, puntualment per sobre. De cara a dijous, repetiríem aquesta mateixa situació d'estabilitat i divendres, fins i tot, les temperatures voldran pujar una mica més.
3: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: El govern vol impulsar al llarg de l'any que ve una llei per prohibir l'accés a la intel·ligència artificial als menors de 14 anys amb l'objectiu de pal·liar-ne els efectes negatius a la societat i encara més en plena crisi educativa. Ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, el dia abans de comparèixer al Parlament, aquest dimecres, per retre comptes del desgavell de les proves PISA, un avantprojecte de llei que hauria d'estar enllestit al març de l'any que ve.
7: Podem ser la primera comunitat autònoma d'Espanya que disposi d'un model propi de benestar digital de la infància i de l'adolescència. Prohibir els mòbils a l'educació obligatòria i ús de l'intel·ligència artificial a les escoles fins als 14 anys. Voldríem dotar-nos d'un marc legal sòlid, fiable i permanent i, per tant, convertir les recomanacions que estiguin dins de l'àmbit de les nostres competències en llei.
0: També vol reforçar la lectura i fer que els llibres de text tornin a ser una referència a les escoles. Són mesures per contrarrestar els efectes de l'ús excessiu de les tecnologies recollits a la guia sobre usos digitals que el govern ha actualitzat. Entre els 0 i els 6 anys, la guia assenyala problemes relacionats amb l'aprenentatge, miopia, augment de pes o càries. Els joves passen de mitjana 5 hores diàries connectats i al cap de setmana fins a 7. Ho explicava Lluïsa Conejo, subdirectora d'Addiccions de la Secretaria de Salut Pública.
8: Aquest ús problemàtic té un impacte, té a veure amb la son, amb l'activitat física, amb la salut mental, amb l'autoimatge, amb les relacions socials, a l'exposició de continguts inadequats, amb la privacitat, també a desenvolupar conductes de risc.
0: I el mòbil cada vegada arriba més aviat, abans dels 11 anys. De fet, més del 80% dels nens i nenes ja en tenen. Primera reunió del Consell d'Educació de Catalunya, l'espai en què s'ha de debatre i abordar les millores que necessita el sistema educatiu català. El Consell és un òrgan consultiu amb representació de docents, alumnes, famílies, el món local i les patronals que ha rebut l'encàrrec del president Salvador Illa d'abordar les reformes necessàries per millorar el rendiment acadèmic dels estudiants després de les últimes dades de l'informe PISA. Des de la USTEC recorden, però, que el debat obert sobre les millores al sistema educatiu no ha de tapar les reivindicacions que els mestres i professors estan fent al departament i que els van portar a convocar una jornada de vaga el primer dia de curs. Andreu Montbrú és un dels portaveus del sindicat.
9: Aquest derivar el debat cap aquí el que pretén és, d'una banda, dilatar els terminis, desactivar el conflicte i diluir la veu dels treballadors i de les treballadores, i especialment d'USTEC com a sindicat majoritari, que hem estat encapçalant els últims dos anys les mobilitzacions.
0: També el sindicat de professors de secundària mostra molts dubtes sobre la utilitat d'aquest debat. Ignasi Fernández és secretari de professors de secundària.
10: Jo sóc pessimista totalment de que el Consell d'Educació de Catalunya vingui a arreglar alguna cosa. És que clarament no li veiem. O ens hi posem de posar el coneixement i a transmetre coneixement com a objectiu de l'educació, si no, no es compleix amb aquesta finalitat. O aquí ja podem plegar.
0: El Consell ha de tenir enllestides a l'abril les seves propostes. El cap d'informació dels Mossos, Carles Hernández, ha defensat la presència de dues agents d'incògnit a l'Assemblea de Docents i ha rebutjat demanar disculpes. Ho ha dit a la Comissió d'Investigació sobre infiltracions policials al Parlament. Hernández assegura que no va ser una infiltració i defensa que en cap cas està desautoritzant la consellera Parlon, qui sí que va demanar disculpes i va admetre que va ser un error.
11: En cap cas es tractava ni d'una acció encoberta ni d'una acció d'infiltració. Es tractava d'una acció relacionada amb les funcions per poder garantir el manteniment de l'ordre públic i la seguretat ciutadana. És una acció policial mal planificada. Jo he dit que les agents van entrar sense mentir. Quan van ser descobertes, van intentar sortir d'allà garantint la seva seguretat i van mentir.
0: Més qüestions. Investiguen com a homicidi el cas de la dona que va aparèixer morta al pantà d'Utxesa, al municipi de Torres de Segre, al Segrià, el 19 d'agost passat. Segons han confirmat fonts dels Mossos, els investigadors han localitzat indicis de criminalitat en el cos de la dona, tot i que l'autòpsia no va apreciar signes de violència. El cadàver el van localitzar treballadors de la presa del Pantà, que van avisar els cossos policials. Els Mossos investiguen les circumstàncies de la mort i busquen el possible homicida.
3: 3CAT Info.
0: En cultura, Eduard Fernández ha presentat candidatura a la Concha de Plata del Festival de Cinema de Sant Sebastià. Precisament fa 10 anys que ja es va endur el premi al millor actor per El hombre de las mil caras. Aquest cop hi opta per El mal padre, de Roberto Bueso, que ha entrat en competició aquest dimarts. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
12: No quiero ir. No quiero verle.
13: Clara es tu padre.
12: ¿Mi padre? No tengo padre desde los 12 años.
14: Eduard Fernández, com ja ens ha demostrat reiteradament els últims anys en films com El 47, Marco, Mediterráneo, va sobrat. I en aquesta producció valenciana, El Malpadre torna a crear un personatge molt atractiu, però en aquest cas també molt desagradable.
15: Una de les dificultats que jo tenia era fer un tio que de tant en tant diguessis, hòstia, això pica, no? I està bé fer-ho. Un actor generalment sempre ens volem salvar el personatge i tal, i no, realment és un tio xungo, no? Jo crec que és un mal pare que té un ego descomunal, aquest home, un gran hedonista, i no tenia en compte la família, i ell volia triomfar. Que tothom l'escoltés, tothom l'admirés, no? Aquests intel·lectuals ex d'esquerres que tiren cap a la dreta, que ens sonen una miqueta a tots, no?
14: Per tot això ens ha confessat que s'ho ha passat pipa interpretant aquest mal pare, fent veure que té una malaltia terminal i que, curiosament, es diu Santiago Balmes, igual com el líder del grup Love of Lesbian.
16: Tú sabes que no eres tu padre, ¿no? Tú sabes.
0: El nou director del Museu d'Art Contemporani de Barcelona, Valentín Roma, s'ha proposat augmentar l'afluència de públic al MACBA amb un projecte amb veu pròpia, progressista i basat en els continguts. Els membres del patronat del MACBA han presentat Valentín Roma com un intel·lectual de barri per la sofisticació del seu pensament artístic i, alhora, la seva capacitat de connectar amb el públic. El fins ara director de la Virreina Centre de la Imatge ha reivindicat la feina de les anteriors direccions, però no s'ha estat de criticar les xifres de visitants que té el MACBA.
17: Des del MACBA hem d'afrontar seriosament l'ús que es fa de nosaltres. El 2025 el MACBA ha estat visitat, ha estat usat per 200.000 persones. 150.000 persones ha vingut a veure el nostre programa expositiu. Això és clarament insuficient.
0: Roma ha explicat també com dotarà de veu pròpia l'equipament situat al barri del Raval.
17: Un MACBA que es separa frontalment del pensament reaccionari que avui assetja la cultura, però també d'aquestes tendències que pretenen convertir els museus en una mena de fotocalls inofensius.
0: El curador d'art ha presentat aquest dimarts l'orientació general del seu projecte per al museu, que dirigirà durant els pròxims 5 anys. Els eixos temàtics i els continguts expositius els explicarà en els pròxims mesos.
3: Esports.
0: Fins a 2:15 amb Damià Aguilar.
4: El Barça, actual campió de la Champions femenina de futbol, debuta aquest dimecres a la competició 2026-2027. Serà a l'antena de Catalunya Ràdio.
3: 3CAT Info.
4: El Barça-París serà a les 9 del vespre. La TDG començarà a 2:15. El tècnic Pere Romeu diu que s'han preparat per guanyar.
18: No sé si hem sigut favorites o no, però el que hem fet és preparar-nos per guanyar i aquesta temporada ho tornem a fer. Així que aquest és el missatge que jo crec que s'hauria de traslladar.
4: Aquest dimecres podria tornar Irene Paredes, són dubte Quica Nazaret i Vicky López i no es preveu que jugui Aitana Bonmatí. Al tot costa han entrevistat la portera Cata Coll, que entén que l'agradaria aposti per tornar a guanyar.
19: Sí, per què no? Això vol dir que confien en nosaltres, no? I crec que és molt important que l'afició confiï en nosaltres. Nosaltres confiem en nosaltres mateixos, crec que també és molt important. Sabem on volem jugar aquella final i això és l'ambició d'aquest equip.
4: Aquest dimarts s'han disputat els primers 5 partits de la fase Lliga d'aquesta Champions femenina. Bayern de Múnich 2, Manchester City 2, Inter 1, Haken de Suècia 0, Arsenal 1, Kiu de Dinamarca 0, Juventus 1, Benfica 2 i Real Madrid 1, Paris Saint-Germain 1. Per altra banda, el seleccionador brasiler ha inclòs la blaugrana Querolín en la convocatòria per 2 amistosos a l'octubre contra l'Argentina. L'entrenament del primer equip masculí del Barça ha plegat només 7 jugadors aquest dimarts i un era del filial, Aller, pel tema de les seleccions. Un dels 17 blaugranes desplaçats és Lamine Yamal, que ha concedit una entrevista al diari L'Equip per parlar de la pilota d'or.
20: Bueno, yo creo que al final el Balón de Oro, como dices, es el premio al mejor jugador del año, al jugador diferente, al que disfruta viéndole jugar. ver un partido solo por él. Yo creo que es el jugador ese diferente. No tiene que ver con los goles que marquen ni con nada más. Solo, no sé, yo pienso en Balón de Oro, pienso en Messi, en Ronaldinho, en jugadores así que son diferentes, que te hacen sonreír viéndoles.
2: També escombra cap a casa la seva, el madridista Mbappé, a Ràdio França Internacional.
21: Oh, perquè j'ai fait une bonne année.
22: Bé, jo crec que he fet un molt bon any, una gran temporada a nivell individual.

0: individual, per això crec que mereixo la pilota d'or. A més, he estat el màxim golejador en totes les competicions importants.
1: Doncs el Real Madrid s'han embrancat en una picabaralla amb el president de la Lliga, Javier Tebas, que els ha recriminat les crítiques a l'arbitratge. I la Casa Blanca ha reaccionat amb un comunicat afirmant que la Lliga de Futbol Professional es mereix un dirigent neutral i al servei dels clubs. Després Tebas encara ha dit que no s'ha de confondre neutralitat amb independència. El dia que José Mourinho, el tècnic del Real Madrid, ha estat l'únic entrenador de primera o segona que no ha anat a la trobada anual amb la Federació Espanyola. El tècnic de l'Espanyol, Manolo González, li han preguntat i ha evitat la polèmica.
2: Os gustaría preguntarle también por el tema de Mourinho el otro día en rueda de prensa. ¿Usted
3: qué? Buah, ahí no, no opino nada. Ahí no opino. Bastante tengo yo con lo mismo.
4: ¿Se ha echado falta la reunión, Manolo, al técnico del Real Madrid?
3: Bueno, al final supongo que cada uno tiene sus compromisos y todos los que pueden vienen y ya está.
1: A tot això, dijous comença la UEFA Nations League amb els primers partits de la primera jornada: Països Baixos, Alemanya, Noruega, Dinamarca i Portugal, Gales. Xavi Hernández debutarà com a seleccionador nacional neerlandès contra Jürgen Klopp, que debutarà a la banqueta alemanya.
5: Many of the staff are from Netherlands.
6: Una bona part del meu cos tècnic és neerlandès i n'estic molt content perquè són gent molt directa i honesta. I jo prefereixo això. Estic molt content i còmode. Sóc al millor lloc on podria ser. És perfecte per a mi. Ara només ens falta competir i obtenir resultats, cosa que no serà fàcil, tot i que estem preparats pel repte.
5: Will be not easy, but I'm ready for the challenge.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Al Tot Costa de Catalunya Ràdio hem conegut la nova campiona del món de motocross, Daniela Guillén. La de Lloret ha aterrat al Prat fa algunes hores, provinent d'Austràlia, i ens ha avançat que no sap si repetirà l'any que ve perquè sent la crida dels Estats Units.
8: Quan ja comences a guanyar un, vols més, no? Perquè al final entrenes per guanyar. No tinc res firmat amb ningú ni res. Aquest any he fet una cursa als Estats Units i la veritat que allà el campionat m'ha impressionat molt de com valoren a les noies i com és tot allò. Jo crec que si tinc l'oportunitat i no ho sé, però possiblement hi hagi l'opció de poder marxar cap allà.
1: En tenis ha començat la fase final de la Copa Billie Jean King a Shenzhen, a la Xina. L'equip espanyol amb la catalana Marina Bassols debuta aquest dimecres contra el Kazakhstan.
9: Supercontenta al final, volver aquí al equipo con las jugadoras que nos llevamos súper bien y también yo. Después de este año yo creo que refleja un poco, ¿no?, el trabajo que he estado haciendo y también pues de momentos que he pasado.
1: Aquest dimecres es disputen a Reus les finals de bàsquet de la Lliga Catalana Femenina i la Lliga Femenina Challenge. A les 6 de la tarda, final de la Challenge entre el Joventut de Badalona i el Lima Horta Barcelona. A 8:45, la final absoluta entre l'Espart Unigirona i el Cadí La Seu. I a Montreal, Canadà, les catalanes Paula Blasi i Mireia Benito han finalitzat sisenes en la contrarrellotge mixta del Mundial de Ciclisme.
7: 3CAT Info. Són 12:15.

0: Aquestes són les principals informacions. El Tribunal Constitucional defensa amnistiar els líders de l'1 d'octubre pel delicte de malversació. La majoria progressista ha rebutjat el posicionament del magistrat conservador, contrari a l'aplicació de la llei, i activa així el compte enrere per al retorn de Carles Puigdemont. Delegacions dels Estats Units i l'Iran es reuneixen a Nova York per primer cop en mesos per explorar un acord de pau. El president Donald Trump diu al seu discurs davant l'Assemblea General de l'ONU que s'enfronta a un dilema: o destrueix l'Iran o hi pacta. A partir d'ara explicarem que un grup de països europeus critica que el govern de Pedro Sánchez vulgui supeditar l'entrada de nous estats a la Unió a l'oficialitat del català. Els 27 han tornat a debatre aquesta última qüestió, que continua encallada. Explicarem també que l'Ajuntament de Barcelona aprova apujar la taxa turística als creueristes que fan escala a Barcelona. Anirà augmentant de manera gradual fins als 24 euros l'any 2030. I al jaciment del Castell de Cervera, a la Segarra, han descobert 8 petjades que els experts creuen que tenen uns 30 milions d'anys, i sembla que les va fer un avantpassat dels cavalls actuals.
1: Esports.
2: El Barça, actual campió de la Champions de futbol femenina, debuta aquest dimecres a casa contra el París. La transmissió de Catalunya Ràdio començarà a

0: De 9 del vespre.
1: I el temps comença oficialment la tardor, però tindrem un dimecres assolellat i estiuenc. Matí fresc al Pirineu i a les comarques interiors i migdia càlid, amb màximes entre els 27 i els 33 graus. Es formarà alguna boirina matinal i algun núvol baix a l'Ebre i a la tarda dominarà el sol, amb algunes bandes de núvols prims al vespre. El Constitucional defensa amnistiar els líders del procés per la malversació i apropa per aquesta tardor el retorn de Carles Puigdemont a Catalunya. El tribunal ha frenat l'últim intent per boicotejar l'amnistia i d'aquí 15 dies dictarà la primera sentència, que obligarà el Suprem a aixecar l'ordre de detenció de Puigdemont i la inhabilitació dels exconsellers. Madrid, Àngels Lafuente.
2: La majoria progressista del Constitucional s'ha imposat i ha frenat els plans dels conservadors. Han tombat el criteri del magistrat conservador José María Macías, que insistia a no amnistiar el delicte de malversació i ha assumit que la seva ponència no té el suport de la majoria progressista del Tribunal de Garanties i n'haurà de redactar una de nova per al pròxim ple. Un ple, el més decisiu, que ja té data, serà el 6 d'octubre, i en aquesta nova ponència el magistrat recollirà els criteris expressats per la majoria progressista i que no comparteix. Un ple que també debatrà el recurs de l'exconsellera Dolors Bassa i en aquest punt el criteri que adopti el Tribunal Constitucional marcarà l'actuació del Suprem, que s'ha obert a aplicar l'amnistia als líders del procés quan l'alt tribunal emeti la primera sentència. És a dir, la resta de recursos d'empara, com ara els del president Puigdemont, l'exvicepresident Oriol Junqueras o exconsellers com Raül Romeva, Toni Comín i Lluís Puig, aniran en posteriors plens i estaran marcats per aquesta primera sentència. El magistrat Pablo Llarena, instructor del procés en el Suprem, ja ha avançat que agilitzarà l'aplicació de l'amnistia a l'expresident tan bon punt tingui els detalls de la sentència del Constitucional sobre el recurs de Turull i com argumenti el suposat benefici patrimonial associat al delicte de malversació.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Diversos socis europeus carreguen contra el govern espanyol per voler vincular l'entrada de nous països a la Unió Europea amb el fet que abans es reconegui el català com a idioma oficial. Les queixes s'han expressat en una reunió de ministres europeus. A la trobada, l'oficialitat del català només s'ha discutit durant 7 minuts. No s'hi ha fet cap votació formal ni s'hi ha tancat cap acord. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
4: A l'hora de la veritat, el govern espanyol evita aclarir si està disposat a bloquejar l'entrada de Montenegro o Albània a la Unió Europea per forçar el reconeixement del català.
5: España confía que esto va a ocurrir y estoy convencido de que esto va a ocurrir antes de que s'incorporen altres estats membres a la Unió Europea.
4: Però sigui com sigui, aquesta nova estratègia de Madrid ha irritat alguns socis europeus. Lituània ho troba inacceptable i Suècia creu que Espanya s'equivoca quan vincula les dues coses.
6: L'ampliació de la Unió Europea és una cosa i el debat sobre les llengües n'és una altra. No s'haurien de barrejar els dos temes.
4: Alemanya es nega a condicionar l'accés de Montenegro o Albània al club comunitari, el fet que abans es reconegui el català.
7: Això no ha de bloquejar ni retardar l'adhesió de nous països. El procés ha de continuar i, en aquest sentit, demanaria una mica més d'esperit europeu.
4: Berlín sempre ha estat un dels principals obstacles per aconseguir l'oficialitat del català. Els governs alemany i espanyol van crear un grup de treball per llimar les seves diferències. Per ara, sense resultats.
1: Delegacions dels Estats Units i l'Iran s'han reunit aquest dimarts a Nova York per primer cop en mesos amb l'objectiu d'explorar un possible acord de pau entre els dos països. En la primera jornada de l'Assemblea General de l'ONU, el president Donald Trump ha dit que s'enfronta a un dilema: acabar amb la República Islàmica o fer un pacte. Trump també confia en un acord de pau entre Rússia i Ucraïna. Nova York, Oriol Serra.
8: El president dels Estats Units ha tornat a amenaçar l'Iran. Primer s'ha mostrat convençut que l'endemà de les eleccions al Congrés nord-americà, la primera setmana de novembre, s'arribarà a un acord amb l'Iran i que aquell país l'acceptarà perquè suposaria la possibilitat de reconstruir-lo i convertir-lo en una potència a la seva regió. I tot seguit ha advertit l'Iran que si no accepta l'acord, l'alternativa serà la seva aniquilació.
9: S'arribarà a un acord amb l'Iran que li permeti reconstruir-se i convertir-se en un país molt més gran del que ha estat mai? O bé aniquilo la República Islàmica ràpidament, sense donar-li mai l'oportunitat de tornar a matar i destruir persones i països? però crec que arribarem a un acord.

0: just després de les eleccions.
1: Segons fonts periodístiques iranianes, el ministre d'Afers Exteriors d'aquell país i l'enviat especial dels Estats Units com a mediador, Steve Witkoff, s'han reunit a Nova York en el marc de l'Assemblea de les Nacions Unides i haurien concretat les condicions de reobertura de l'estret d'Hormuz. Les condicions passarien per l'aixecament del bloqueig naval, el descongelament de béns iranians i l'aturada de la guerra per part dels fronts de resistència. D'altra banda, el president dels Estats Units s'ha reunit a la seu de les Nacions Unides amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Trump s'ha mostrat convençut que la guerra d'Ucraïna es pot acabar aviat i no ha tancat la porta a una trobada entre Zelensky i el president rus Vladimir Putin. Seria en el marc de la cimera del G20 a Miami i Zelensky s'hi ha mostrat plenament disposat.
2: Estic a punt, ja ho he dit, estic a punt en qualsevol moment, quan totes les parts vulguin. Crec que tots ens hem de moure com més ràpid millor.
1: Per cert que el president nord-americà també s'ha referit a l'illa de Cuba, assegurant que el règim és a punt de canviar i que el secretari d'Estat Marco Rubio, d'origen cubà, hi està treballant. Ha estat el moment en què la delegació cubana ha abandonat l'Assemblea General en senyal de protesta.
3: Benjamin Netanyahu carrega contra l'alcalde de Nova York, que dilluns el va qualificar de criminal de guerra i arquitecte del genocidi palestí. En un vídeo a X, poc abans de volar cap allà per assistir dijous a l'Assemblea General de l'ONU, el primer ministre israelià ha respost a les paraules de Zoran Mamdani i ha advertit que sortirà esquitxat del seu discurs.
4: Vergonya, senyor Mamdani. Vergonya per donar suport als terroristes de Hamas, monstres que van massacrar el nostre poble. Vergonya per incitar aldarulls contra els jueus de Nova York. Vinc a l'ONU. Diré la veritat sobre els nostres soldats heroics i diré la veritat sobre vostè.
3: Mamdani ha subratllat que la seva crítica a Israel s'ha volgut tergiversar per fer-lo aparèixer com un antisemita, postulat que ell condemna. I França amplia els col·lectius que es beneficiaran de les mesures per mitigar la pujada de preus dels combustibles que s'allarguen fins a final d'any. A més, anuncia que retornarà als ciutadans l'IVA que recapti de més gràcies a l'augment dels preus. París, Isabel Galí.
5: El govern francès no vol abaixar les taxes als hidrocarburs i alhora tem les protestes per l'alça dels preus dels carburants, però sobretot té por que calin els arguments de l'oposició que li demana que rebaixi l'IVA de la gasolina i el gasoil. Per això s'ha tret de la maniga el que anomena regla d'or, que els eventuals excedents d'IVA derivats de l'augment del preu dels carburants siguin retornats als ciutadans. El ministre de Comptes Públics, David Amiel, ha demanat que la mesura s'inclogui en uns pressupostos del 2027 necessàriament restrictius.
6: El govern proposarà una esmena que preveu que si mai un dia hi ha un eventual sobrecost, evidentment el conjunt serà immediatament restituït als francesos sobre la forma d'ajuda suplementària.
5: Sobre les actuals ajudes directes de 100 euros als conductors de llarg recorregut, el govern les ha allargat fins al desembre. Se'n beneficiaran 5 milions i mig de francesos, els que recorren més de 15 quilòmetres entre la feina i casa seva o 8.000 quilòmetres a l'any, ha explicat la ministra d'Energia, Maud Brejon.
7: Un impacte cada vegada més fort sobre el poder adquisitiu dels francesos, sobretot modest, justifica l'ampliació i renovació d'aquesta ajuda de 100 euros.
5: I dos missatges més del ministre d'Economia. No hi haurà problemes d'abastiment de carburants. I el president Macron és a Nova York per intentar que s'alliberi l'estret d'Hormuz.
3: El govern espanyol es compromet a allargar les mesures de suport al sector agrícola per compensar el sobrecost del preu del gasoil. L'anunci l'ha fet el ministre d'Agricultura, Luis Planas, després de reunir-se amb les cooperatives i les organitzacions professionals agràries i del sector agroalimentari. Planas els ha recordat que Brussel·les ha posat límits a les ajudes que poden donar.
8: Tenemos un límite máximo de compensación que es el 70% del sobrecoste, tanto en gasóleo como en fertilizantes, que nos autorizó la Comisión Europea el pasado 29 de abril, y estamos ahora en fase de discusión interna en el Gobierno.
3: Previsiblement, les mesures compensatòries s'aprovaran la setmana que ve al Consell de Ministres i s'allargaran fins a final d'any. Els representants del sector primari diuen que es mantenen a l'expectativa de la concreció i que no descarten mobilitzacions després d'una resposta que consideren insuficient. El Congrés ha admès a tràmit una proposició de llei perquè les persones amb 40 anys cotitzats o més es puguin prejubilar sense que se'ls retalli la pensió. Actualment, en alguns casos, s'apliquen penalitzacions que poden arribar al 30% de la pensió. La proposició

0: L'ha defensat la líder de Podem, Ione Belarra.
1: ¿Cómo es posible, señorías, que en pleno siglo XXI, que en la cuarta economía del euro, que con una macroeconomía que, como dice el propio presidente del Gobierno, va como un cohete, sigamos teniendo en España a personas que han cotizado más de 40 años a la Seguridad Social que ven recortada su pensión?
0: Els partits de la coalició de govern, el PSOE i Sumar, han donat suport a l'admissió a tràmit d'una reforma que disposa de prou suport per tirar endavant. El diputat de Junts, Josep Maria Cervera, ha recordat que la modificació s'hauria pogut aprovar abans, quan Podem formava part del govern espanyol, mentre que el diputat d'Esquerra, Jordi Salvadó, ha posat en dubte que s'acabi aplicant.
2: No han faltat ni majories en aquesta cambra. El que ha faltat és convertir aquestes majories en una solució.
3: Ja estem acostumats a que moltes vegades, quan guanyem coses, no sempre arriben a ser realitat.
0: Junts i Esquerra han anunciat el seu vot favorable, com també ho han fet el PNB i Bildu, mentre que el PP i Vox ho consideren inaplicable per la intenció de Podem que tingui efectes retroactius.
4: 3Cat Info.
0: L'Ajuntament de Barcelona aprova apujar la taxa turística als creueristes que fan escala a la ciutat. Anirà augmentant de manera gradual fins als 24 euros l'any 2030. Ho ha aprovat la Comissió Extraordinària d'Economia, que, en canvi, ha votat en contra d'incrementar l'IBI als hotels de luxe o més grans, l'impost sobre activitats econòmiques i el de construccions, instal·lacions i obres. Tot plegat es debatrà al plenari de divendres per després sotmetre-ho a informació pública durant 30 dies. I, segons el calendari previst, l'aprovació definitiva es podria fer abans que s'acabi l'any. El recàrrec a la taxa turística als creueristes d'escala s'ha aprovat amb el suport d'Esquerra i Junts. Jordi Valls, regidor d'Economia, Hisenda i Turisme.
5: Tanquem aquest expedient també havent negociat amb Esquerra Republicana, pactem destinar recursos a impulsar un programa de reforç escolar i a incrementar el pressupost del mateix programa. Tardes educatives per garantir que l'educació dels nostres fills no depenguin de la renta i la situació social dels seus pares. I el grup de Junts ja els hi avanço que assumim el compromís en els propers pressupostos 27 i en un futur d'incrementar la inversió destinada a adaptació al canvi climàtic, com ara el Pla d'Ombres, entre d'altres, tal com vostè demanava.
0: Abans d'acabar l'any deixaran d'operar dues de les 7 terminals de creuers del port. I encara a Barcelona, la construcció de l'escalinata i la façana de la Glòria de la Sagrada Família comportarà l'enderroc de més d'un edifici. Així ho ha matisat el temple després que el director de la Junta Constructora, Xavier Martínez, apuntés en roda de premsa que només se'n veuria afectat un, el de Núñez i Navarro. Era la proposta de mínims de la constructora, que també proposava reubicar els veïns en un nou edifici al carrer Mallorca i indemnitzar els que tenen pisos turístics o de lloguer, el cèntim.
6: Nosaltres el que hem demanat és que per acabar la Sagrada Família aquest edifici no pot estar perquè no ens permet acabar. Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar.
0: Ara qui té l'última paraula sobre la qüestió és l'Ajuntament, que no ha volgut fer declaracions. Durant els propers anys les obres es concentraran a la façana de la Glòria i l'any que ve ja es començaran a aixecar les columnes que aguantaran les torres. La constructora calcula que el temple podria estar acabat d'aquí a uns 10 anys. I abans del temps, també us expliquem que els patinets elèctrics tornaran al transport públic, segons confirmen fonts del sector a 3Cat Info. L'autoritat del transport metropolità ha posat en marxa la revisió de la prohibició decretada al gener del 2023. El que encara no s'ha concretat és ni quan ni com es farà. Els últims canvis normatius, que obliguen a homologar-los, registrar-los i comptar amb una assegurança de responsabilitat civil obligatòria, han millorat la situació legal per poder permetre aquest retorn, tot i que encara no s'hagin fixat els condicionants. Recordem que la prohibició es va decretar després que la bateria d'un patinet trucat, per poder córrer més, es va sobreescalfar a dins d'un tren de ferrocarrils de la Generalitat i es va acabar incendiant sense provocar víctimes. Fa uns dies, Renfe ja va anunciar que tornava a acceptar patinets elèctrics als trens, excepte a Rodalies de Catalunya i d'Euskadi.
4: El temps.
0: Ara sí, sentim la previsió de Gemma Puig.
7: Començarem oficialment la tardor, però no canviarem el tipus de temps. Aquesta tardor ens portarà, de moment, un temps molt d'estiu. Matinada, un pèl més fresca cap a comarques interiors, cap al Pirineu. Temperatures que encara algun valor a la costa central pot quedar rondant els 19 o 20 graus i un cel clar amb sol, amb alguna boirina matinal i algun núvol baix cap a les Terres de l'Ebre. Poqueta cosa. Moltes estones de sol al migdia, amb moltes poques possibilitats que creixin nuvolades, potser el vespre vespre arriben algunes bandes.

0: de núvols alts i prims pel terç oest. Farà una miqueta més de calor, pujaran les temperatures, recuperarem aquest parell de graus que vam baixar el dimarts. Igualment, moltes màximes entre els 28 i els 33-34 graus, puntualment per sobre. De cara a dijous, repetiríem aquesta mateixa situació d'estabilitat i divendres, fins i tot, les temperatures voldran pujar una mica més.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
2: Repunten les infeccions respiratòries i els casos de Covid, que és el virus predominant. En l'última setmana, segons dades del Departament de Salut, s'han registrat 1.800 casos de Covid a urgències, una xifra lleugerament superior si ho comparem amb la mateixa setmana de l'any passat. I la grip també ha repuntat amb 800 casos més que la setmana passada. Tot i aquesta tendència a l'alça, el nombre d'infeccions, tant de Covid com de grip, estan en nivells basals, és a dir, dins del rang baix de transmissió. Aquest dimarts han començat els treballs d'urgència per treure els arbres cremats pel foc a les Gavarres al juliol. S'estan netejant un total de 12 hectàrees de terreny a banda i banda de la carretera de la Ganga per evitar que alguns d'aquests arbres puguin caure al vial i evitar l'erosió del terreny. La Bisbal d'Empordà, Pau Bartrolí.
3: Els operaris han començat aquest matí a talar els arbres amb motoserres. Els treballs, que han de durar 2 mesos, s'estan efectuant a la carretera de la Ganga, que uneix la Bisbal d'Empordà amb Calonja, uns metres més amunt d'on va començar el foc. En paral·lel, s'ha començat a redactar el pla de restauració de tota la zona afectada per definir les actuacions dels propers anys. Quim Gumbau, gerent del Consorci de les Gavarres, explica que poden passar ben bé 30 o 40 anys fins que el bosc recuperi el seu potencial.
4: A tornar-lo a veure semblant en el que era, doncs, evidentment, porta unes dècades, perquè el creixement dels arbres són espècies de creixement lent, el suro especialment, i en els llocs on s'hagin de tallar, abans no tinguem una coberta arbòria semblant a la que teníem, doncs passaran tranquil·lament 30 o 40 anys.
3: També s'està treballant perquè no quedi cap finca a la zona sense gestionar i, per tant, sense prevenir incendis.
2: Unió de Pagesos demana que s'aturi la importació d'arròs del sud-est asiàtic. El sindicat denuncia que l'any passat es va duplicar i això va fer baixar un 40% el preu que es paga als productors locals. Tortosa, Jordi Barranca.
5: El sindicat reclama que la Unió Europea deixi d'importar arròs de països com Myanmar, l'antiga Birmània. L'any passat es va passar de 240.000 tones importades a 570.000 per la sequera, mentre que el preu que cobren els pagesos no para de baixar. Ara són 33 cèntims, quan com a mínim n'haurien de cobrar 45. Josep Antoni Vidal, responsable del sector de l'arròs d'Unió de Pagesos.
6: Una és parar les importacions, perquè, clar, l'importar han tocat el mercat i l'han destrossat. I la segona qüestió és que, degut a la destrossa de la incompetència dels nostres dirigents polítics, s'enllà una sèrie de diners que està precisament ja no estan. Per tant, estarem parlant pel 2027.
5: Conseqüències d'uns acords comercials que han provocat l'escenari que denuncien.
6: Algú ha descobert aquí a Europa de comprar barat fora d'Europa i vendre cara aquí a Europa. Els consumidors no ho notem, la baixada de preus, però els productors sí. Això és degut a que Europa no pensa en l'agricultura, evidentment, i el Ministeri d'Espanya tampoc.
5: I que asseguren posen en dubte la sobirania alimentària.
2: En parlàvem al sumari, troben al jaciment del Castell de Cervera, a la Segarra, 8 petjades fossilitzades de fa 30 milions d'anys. Creuen que podrien ser d'algun avantpassat dels cavalls. Ara estudiaran de quina espècie es tractava. Lleida, Noelia Casellas.
7: La troballa del tot inesperada correspon a les petjades que va deixar un animal durant l'Oligocè fa uns 30 milions d'anys. De fet, per com estan posades, expliquen fins i tot com caminava. Àngel Galobart és paleontòleg i director del Museu de Conca Dellà.
8: Podria ser un paleotèrit, que és un tipus d'avantpassat dels cavalls, d'una mida més petita que un cavall. Es veu perfectament, doncs, l'amplada que té aquest rastre i també l'amplada que té el pas de les passes. Això està bé.
7: Sorprèn com de ben conservades estan. Sabina Vall és investigadora del projecte.
9: Ha sigut una gran troballa excepcional i especialment per l'estat de conservació en el que es troben, ja que és un recinte emmurallat i fortificat que ha anat patint diverses modificacions al llarg dels anys i, tot i aquestes intervencions, avui en dia ens han arribat a un molt bon estat de conservació.
7: Fa 30 milions d'anys, algunes zones de la Segarra, l'Urgell, la Noguera i el Solsonès estaven cobertes d'aigua. Era un mar interior que facilitava que les vores estiguessin humides i les petjades que hi deixaven els animals poguessin acabar convertides en fòssils.
2: Motius de seguretat obliguen a tancar sense data de reobertura el Teatre Principal de València. La notícia ha creat un gran trasbals i es preveuen mobilitzacions de

0: el col·lectiu teatral valencià. València, Marta García.
1: El principal havia estat en obres durant l'estiu. Este dilluns se va presentar la programació de la nova temporada i hores després, sorpresa i perplexitat. Un informe pericial on queden manifests evidents motius de seguretat obliga la Diputació de València a prendre la decisió de tancar. Isabel Martí és de l'Associació d'Escriptors i Escriptores Teatrals.
2: L'espai ha estat en obres puntuals i que anaven a aprofitar-se les obres així més intenses en el període de vacances que estava tancat l'edifici, el teatre, en estiu. Ara ens trobem amb que el principal espai d'exhibició escènica amb les millors condicions desapareix.
1: La reforma integral que necessita el principal podria allargar-se fins a 4 anys amb un cost de més de 40 milions d'euros. Pau Alabajos, del col·lectiu Ovidi Montllor, parla de mala gestió.
3: Un poc s'ajunta amb aquesta falta de prioritat de la cultura des del punt de vista de la gestió del Partit Popular i de Vox.
1: Per salvar el colp, algunes de les obres previstes es reubicaran al Palau de les Arts, però això no satisfà el món teatral valencià, que eixirà al carrer amb mobilitzacions i protestes previstes per al dijous al matí.
4: La història d'amor entre Paris, el formós príncep de Troia i la bella Helena d'Esparta.
0: El Llibre de Gràcia, estrenat aquest dimarts, Tot fent la vella Helena, de Jacques Offenbach, una relectura de la mítica obra que es va poder veure als orígens del teatre el 1979, protagonitzada per Anna Lizaran, Imma Colomer i Carlota Soldevila, entre d'altres. Miquel Masfiol firma la proposta que reivindica el llegat, la memòria i es pregunta què queda de tot allò. Marta Vives.
5: Després de viure literalment dues setmanes al Lliure de Gràcia i portar a l'extrem el que és ser una comunitat, Miquel Masfiol i la seva trup Col·lectiu Miserable han estrenat la seva versió de la vella Helena. Només entrar al vestíbul els vestigis d'aquesta experiència.
6: Entro al Teatre Lliure de Gràcia i em trobo uns cartrons que tapen, diguem, el finestral i em trobo una tenda de campanya just a l'entrada amb uns matalassos i uns materials de pintura.
5: Era només l'avançala d'una aventura a mig camí entre l'homenatge i el deliri. Masfiol ha passat pel Turmix, la vella Helena del 79, i d'això n'ha sortit un batut ple de memòria, llegat i reivindicació, però també molta mala llet i ironia, i amb referències constants al teatre actual i als seus protagonistes que han causat les riallades del públic que ha rebut així l'estrena.
7: Divertida, irreverent,
8: risc. O sigui, s'han arriscat d'una manera que, de debò, o sigui, queda molt antic, però em trec el barret perquè, uf!
9: Que són uns punquis i alhora també és m'ha commogut.
10: I difícil, perquè era un repte important per ells, jo crec.
11: Molt diferent del que vam veure l'any 79. Clar, hi serà en un altre registre, però molt bé, molt bé.
5: Entre els espectadors, alguns dels històrics fundadors del Teatre Lliure, Imma Colomer, Lluís Omar, Toni Sevilla i Montse Alcanyí. Emocionant han estat els aplaudiments a ells en el començament d'una obra que celebra amb nostàlgia els temps passats, però alhora apunta que encara està tot per fer.
0: Esports. Amb Damià Aguilar.
12: El Barça, actual campió de la Champions femenina de futbol, debuta aquest dimecres a la competició 2026-2027, serà a l'antena de Catalunya Ràdio. El Barça-París serà a les 9 del vespre i la TDG començarà a 2:15. El tècnic Pere Romeu diu que s'han preparat per guanyar.
13: No sé si hem sigut favorites o no, però el que hem fet és preparar-nos per guanyar i aquesta temporada ho tornem a fer. Així que aquest és el missatge que jo crec que s'hauria de traslladar.
12: Pere Romeu també ha dit que aquest any amb la diàspora coneixerem moltes jugadores o joves que fins ara no havien tingut tants minuts. Aquest dimecres podria tornar Irene Paredes, són dubte Quica Nazaret i Vicky López i no es preveu que jugui Aitana Bonmatí. Al Tot Costa han entrevistat la portera Cata Coll, que entén que l'agradaria aposti per tornar a guanyar.
14: Sí, per què no? Això vol dir que confien en nosaltres, no? I crec que és molt important que l'afició confiï en nosaltres. Nosaltres confiem en nosaltres mateixos, crec que també és molt important. Sabem on volem jugar aquella final i això és l'ambició d'aquest equip.
12: Aquest dimarts s'han disputat els primers 5 partits de la fase Lliga de la Champions femenina. Bayern de Múnich 2, Manchester City 2, Inter 1, Haken 0, equip de Suècia, Arsenal 1, Kiu 0, equip de Dinamarca, Juventus 1, Benfica 2 i Real Madrid 1, Paris Saint-Germain 1. Mentrestant, el seleccionador brasilià ha inclòs la blaugrana Querolin en la convocatòria per 2 amistosos a l'octubre contra l'Argentina.
0: 3CAT Info.
12: Seguint en clau blaugrana, l'entrenament del primer equip masculí ha plegat només 7 jugadors aquest dimarts i un era del filial, Aller. pel tema de les seleccions. Un dels 17 blaugranes desplaçats és Lamine Yamal, que ha concedit una entrevista al diari L'Equip per parlar de la pilota d'or.
15: Bueno, yo creo que al final el Balón de Oro, como dice, es el premio al mejor jugador del año, al jugador diferente, al que disfruta viéndole jugar, ver un partido sobre...

0: d'or. A més, he estat el màxim golejador en totes les competicions importants.
1: Bon any per mi i jo lo sento bé.
2: Mentre tant, el Real Madrid s'ha embrancat en una picabaralla amb el president de la Lliga, Javier Tebas, que els ha recriminat les crítiques a l'arbitratge. I la Casa Blanca reacciona amb un comunicat afirmant que la Lliga de Futbol Professional es mereix un dirigent neutral i al servei dels clubs. I encara després Tebas ha tornat a replicar dient que no s'ha de confondre neutralitat amb independència. L'entrenador del Real Madrid, José Mourinho, ha estat l'únic entrenador de primera o segona que no ha anat a la trobada anual amb la Federació Espanyola, i era el tècnic de l'Espanyol, Manolo González, y le han demandado y ha evitado la polémica.
3: Nos gustaría preguntarle también por el tema de Mourinho el otro día en rueda de prensa. ¿Usted
4: qué? Buah, ahí no, no opino nada. Ahí no opino. Bastante tengo yo con lo mío. ¿Se ha echado falta la reunión, Manolo, al técnico del Real Madrid?
5: Bueno, al final supongo que cada uno tiene sus compromisos y todos los que pueden vienen y ya está.
2: El tècnic blanquiblau, per cert, ha donat 6 dies de festa dels jugadors. No tornaran als entrenaments fins dilluns, dia 28. L'Espanyol jugarà un amistós el 2 d'octubre contra l'Ipswich Town, a l'RCD Stadium, un duel que serà a porta tancada. A tot això, dijous comença la UEFA Nations League amb els primers partits de la primera jornada: Països Baixos, Alemanya, Noruega, Dinamarca i Portugal, Gales. Xavi Hernández debutarà com a seleccionador neerlandès contra Jürgen Klopp, un altre que debuta, en aquest cas, a la banqueta alemanya.
6: Many of the staff are from Netherlands.
7: Una bona part del meu cos tècnic és neerlandès i n'estic molt content perquè són gent molt directa i honesta, i jo prefereixo això. Estic molt content i còmode. Sóc al millor lloc on podria ser. És perfecte per a mi. Ara només ens falta competir i obtenir resultats, cosa que no serà fàcil, tot i que estem preparats pel repte.
6: Will be not easy, but I'm ready for the challenge.
2: En el capítol poliesportiu, al Tot Costa de Catalunya Ràdio, hem conegut la nova campiona del món de motocross, Daniela Guillén, que ha aterrat al Prat fa algunes hores, provinent d'Austràlia. Ens ha avançat que no sap si repetirà l'any que ve perquè sent la crida dels Estats Units. En tenis, ha començat la fase final de la Copa Billie Jean King a Shenzhen, a la Xina. L'equip espanyol, amb la catalana Marina Bassols, debutarà aquest dimecres contra el Kazakhstan, que no té la número 1 mundial, Elena Rybakina, amb problemes físics. I aquest dimecres es disputen a Reus les finals de bàsquet de les lligues catalanes femenines. A 8:45 del vespre, la final absoluta entre l'Espar Uni Girona i el Cadí La Seu.
8: Trescat Info.

El Tribunal Constitucional defensa amnistiar els líders de l'1 d'octubre pel delicte de malversació. La majoria progressista ha rebutjat el posicionament del magistrat conservador contrari a l'aplicació de la llei i activa així el compte enrere per al retorn de Carles Puigdemont. Junts creu que el Constitucional ha desautoritzat els jutges i Esquerra Republicana demana que s'apliqui sense excuses amnistia. Delegacions dels Estats Units i l'Iran es reuneixen a Nova York per primer cop en mesos per explorar un acord de pau. El president Donald Trump diu al seu discurs davant l'Assemblea General de l'ONU que s'enfronta a un dilema: o destrueix l'Iran o hi pacta. Trump també confia que hi haurà un acord de pau entre Ucraïna i Rússia. Firmat l'acord entre els Estats Units, Dinamarca i Groenlàndia, pel qual els nord-americans assumeixen plenament la seguretat de l'illa. La líder danesa i el groenlandès destaquen que reserven la sobirania i el dret a l'autodeterminació. Donald Trump anuncia que ben aviat faran dues bases militars més. Pedro Sánchez reconeix per primera vegada que el control fronterer del Marroc va fallar en l'arribada multitudinària d'immigrants a Ceuta. El cap de l'executiu espanyol ha afirmat des de Nova York que ja ha reclamat respostes i accions al govern marroquí. El Marroc vota aquest dimecres en unes eleccions legislatives marcades per la crisi migratòria i el descontentament del jovent. Es preveu una gran abstenció després d'una campanya poc intensa. La coalició de govern de dretes i nacionalista confia sumar un altre cop. Tres persones han resultat ferides lleus per la caiguda d'una part del fals sostre de l'estació de Fabra i Puig de Rodalies, a Barcelona. L'estació s'ha tancat per motius de seguretat. Els viatgers amb origen o destinació a Fabra i Puig han hagut d'utilitzar la línia 1 del metro

0: com a mitjà alternatiu. El govern vol prohibir per llei a partir de l'any que ve que els alumnes de fins a 14 anys puguin fer servir la intel·ligència artificial. És una de les mesures per revertir els resultats acadèmics i frenar l'ús excessiu del telèfon mòbil per part dels menors. També vol recuperar l'hàbit social de la lectura i que els llibres de text tornin a ser una referència a les escoles. Esports.
1: El Barça, actual campió de la Champions de futbol femenina, debuta aquest dimecres a casa contra el París. La transmissió de Catalunya Ràdio començarà a 8:45 del vespre. Lamine Yamal i Kylian Mbappé, cadascun concentrat amb les seleccions espanyola i francesa respectivament, han tornat a expressar que es mereixen la pilota d'or en entrevistes a mitjans francesos.
0: I aquesta matinada comença oficialment la tardor, però tindrem un dimecres assolellat i estiuenc. Matí fresc al Pirineu i a les comarques interiors i migdia càlid, amb màximes entre els 27 i 33 graus. Es formarà alguna boirina matinal i algun núvol baix a l'Ebre i a la tarda dominarà el sol, amb algunes bandes de núvols prims al vespre. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: El Constitucional defensa amnistia als líders del procés per la malversació i apropa per aquesta tardor el retorn de Carles Puigdemont a Catalunya. El tribunal ha frenat l'últim intent per boicotejar l'amnistia i d'aquí 15 dies dictarà la primera sentència, que obligarà el Suprem a aixecar l'ordre de detenció de Puigdemont i la inhabilitació dels exconsellers. Madrid, Àngels Lafuente.
3: La majoria progressista del Constitucional s'ha imposat i ha frenat els plans dels conservadors. Han tombat el criteri del magistrat conservador José María Macías, que insistia a no amnistiar el delicte de malversació i ha assumit que la seva ponència no té el suport de la majoria progressista del Tribunal de Garanties i n'haurà de redactar una de nova per al pròxim ple. Un ple, el més decisiu, que ja té data, serà el 6 d'octubre, i en aquesta nova ponència el magistrat recollirà els criteris expressats per la majoria progressista i que no comparteix. Un ple que també debatrà el recurs de l'exconsellera Dolors Bassa, i en aquest punt el criteri que adopti el Tribunal Constitucional marcarà l'actuació del Suprem, que s'ha obert a aplicar l'amnistia als líders del procés quan l'alt tribunal emeti la primera sentència. És a dir, la resta de recursos d'empara, com ara els del president Puigdemont, l'exvicepresident Oriol Junqueras o exconsellers com Raül Romeva, Toni Comín i Lluís Puig, aniran en posteriors plens i estaran marcats per aquesta primera sentència. El magistrat Pablo Llarena, instructor del procés, en el Suprem, ja ha avançat que agilitzarà l'aplicació de l'amnistia a l'expresident tan bon punt tingui els detalls de la sentència del Constitucional sobre el recurs de Turull i com argumenti el suposat benefici patrimonial associat al delicte de malversació.
0: Junts per Catalunya creu que el pronunciament del TC sobre l'amnistia és una desautorització absoluta als jutges del Suprem que han fet activisme polític amb els líders del procés. El número 2 del partit, Jordi Turull, exigeix a Pablo Llarena que aixequi l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont sense esperar el 6 d'octubre. Jordi Corbalan.
4: A la direcció de Junts ja no dissimulen que veuen a tocar la tornada del seu líder, encara que Jordi Turull avisa que amb el Suprem tot es pot torcer.
5: Jo faré de Sant Tomàs. Jo, fins que no vegi el president passejant pels carrers i els paisatges de Catalunya, no diré, ara sí que ja s'ha aplicat totalment, no?
4: Amb tot, el número 2 de Junts no amaga la rellevància del que ha passat amb el seu recurs d'empara contra el Suprem.
5: Per primera vegada hi ha una desautorització absoluta del Tribunal Constitucional cap a tots aquells jutges que han preferit fer política, activisme polític, en comptes de complir el seu deure d'aplicar la llei.
4: Turull no s'ha mossegat la llengua amb el jutge Pablo Llarena per demanar-li que no esperi més.
5: S'hauria d'intentar confondre el paisatge, deixar de fer de justicier. Si vol fer de jutge, el que hauria de fer és ja anticipar-se i no esperar el 6 d'octubre.
4: Sobre quan tornarà Puigdemont, el seu advocat Gonzalo Boye ha donat una pista a TV3.
6: Yo creo que la fecha la va a poner el juez Llarena, básicamente cuando él dicte la resolución que tenga que dictar. Una vez que esté la sentencia del juez Llarena, la analizaremos y a partir de ahí el presidente tomará la decisión personal y política que corresponda, ¿no?
0: Esquerra Republicana demana que no es dilati més l'aplicació de l'amnistia. En una piulada, el líder dels republicans, Oriol Junqueras, afirma que ja no hi ha excuses perquè els tribunals acatin les sentències europees i es restitueixin els drets polítics. Més qüestions.

0: Delegacions dels Estats Units i l'Iran s'han reunit aquest dimarts a Nova York per primer cop en mesos amb l'objectiu d'explorar un possible acord de pau entre els dos països. En la primera jornada de l'Assemblea General de l'ONU, el president Donald Trump ha dit que s'enfronta a un dilema: acabar amb la República Islàmica o fer un pacte. Trump també confia en un acord de pau entre Rússia i Ucraïna. Nova York, Oriol Serra.
1: El president dels Estats Units ha tornat a amenaçar l'Iran. Primer s'ha mostrat convençut que l'endemà de les eleccions al Congrés nord-americà, la primera setmana de novembre, s'arribarà a un acord amb l'Iran i que aquell país l'acceptarà perquè suposaria la possibilitat de reconstruir-lo i convertir-lo en una potència a la seva regió. I tot seguit ha advertit l'Iran que si no accepta l'acord, l'alternativa serà la seva aniquilació.
2: S'arribarà a un acord amb l'Iran que li permeti reconstruir-se i convertir-se en un país molt més gran del que ha estat mai? O bé aniquilo la República Islàmica ràpidament, sense donar-li mai l'oportunitat de tornar a matar i destruir persones i països? Però crec que arribarem a un acord just després de les eleccions.
1: Segons fonts periodístiques iranianes, el ministre d'Afers Exteriors d'aquell país i l'enviat especial dels Estats Units com a mediador, Steve Witkoff, s'han reunit a Nova York en el marc de l'Assemblea de les Nacions Unides i haurien concretat les condicions de reobertura de l'estret d'Hormuz. Les condicions passarien per l'aixecament del bloqueig naval, el descongelament de béns iranians i l'aturada de la guerra per part dels fronts de resistència. D'altra banda, el president dels Estats Units s'ha reunit a la seu de les Nacions Unides amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Trump s'ha mostrat convençut que la guerra d'Ucraïna es pot acabar aviat i no ha tancat la porta a una trobada entre Zelensky i el president rus Vladimir Putin. Seria en el marc de la cimera del G20 a Miami i Zelensky s'hi ha mostrat plenament disposat.
3: Estic a punt, ja ho he dit, estic a punt en qualsevol moment, quan totes les parts vulguin. Crec que tots ens hem de moure com més ràpid millor.
4: Need to move as quick as possible.
1: Per cert, que el president nord-americà també s'ha referit a l'illa de Cuba, assegurant que el règim és a punt de canviar i que el secretari d'Estat Marco Rubio, d'origen cubà, hi està treballant. Ha estat el moment en què la delegació cubana ha abandonat l'Assemblea General en senyal de protesta.
0: Els Estats Units, Dinamarca i Groenlàndia firmen l'acord que deixa en mans del Pentàgon la seguretat exterior de l'illa. Aprofitant la seva participació a l'Assemblea de l'ONU, els tres dirigents han solemnitzat el pacte anunciat fa uns dies i que deixa enrere les amenaces de Trump d'apropiar-se al territori. Precisament, tant la líder danesa com el groenlandès han destacat que el document els garanteix la sobirania i el dret d'autodeterminació. La primera ministra, Mette Frederiksen, ha dit que l'anterior acord va durar 70 anys i que aquest pot durar sempre. També ha remarcat que amb la firma s'ha acabat patir per la seguretat.
5: Ens assegurem que als adversaris no se'ls permeti obtenir cap control ni augmentar la seva influència a Groenlàndia. I al mateix temps ens assegurem que hi hagi més aliats presents a l'Àrtic.
0: El president nord-americà ha pronosticat una relació extraordinària i sòlida i ha avançat que ben aviat augmentaran la presència militar a la zona.
2: Iniciarem immediatament el procés de desenvolupament d'una important presència militar en els llocs adequats. Construirem dues bases militars molt importants.
0: El primer ministre de Groenlàndia, Jens Frederik Nielsen, també considera vital mantenir una presència forta de l'OTAN a l'Àrtic.
6: 3CAT Info.
0: Pedro Sánchez admet per primer cop deficiències en el control de fronteres del Marroc en l'entrada massiva a Ceuta de finals de juliol. En una entrevista a la CNN, el president espanyol sosté que ja ha exigit explicacions i mesures al país nord-africà.
7: Estem investigant què va passar aquells dies de juliol, però alhora hem demanat accions al Marroc i també respostes, perquè és evident que el seu control fronterer va fallar.
0: Ho ha dit des de Nova York, on està participant a l'Assemblea General de l'ONU. És en el context d'aquesta cimera que el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, i el seu homòleg marroquí s'estan reunint per abordar el retorn dels immigrants i la gestió de la frontera davant les noves crides a les xarxes per entrar aquest dimecres a Espanya. La Moncloa ha reforçat el costat espanyol amb més agents. I uns 16 milions de persones estan inscrites per votar en les eleccions legislatives d'aquest dimecres al Marroc. Milions de joves seran exclòs per visualitzar el descontentament i la desconfiança que els empenyen a emigrar. Ha estat una campanya de perfil baix on no s'han abordat en profunditat els grans reptes i reformes pendents que té el país. La coalició governant

0: integrada per la dreta i els nacionalistes, aspira a repetir la majoria d'un Parlament de 395 diputats. Enviat especial a Rabat, Nandos de Noguera.
1: La taxa de participació serà la clau per interpretar el resultat de les eleccions d'aquest dimecres. El malestar de la joventut ha protagonitzat en forma de protestes l'episodi més destacat en política interna de l'últim any, però només un 4% de joves d'entre 18 i 24 anys s'ha inscrit per votar. El partit RNI de l'actual primer ministre, el magnat Aziz Ahanoush, aspira a repetir victòria i el seu soci de coalició, la formació PAM, apadrinada pel ministre i president de la Federació Marroquina de Futbol, Fusilekja, es troba entre els favorits. Malgrat la migració no forma part del debat, les xarxes bullen davant la possibilitat d'una nova entrada massiva a Ceuta o Melilla, coincidint amb els comicis. Des de les associacions de menors i famílies alerten, però, que el Marroc no busca expressament que això passi. Maria Messaadi, coordinadora de projectes de l'organització APISF.
2: La idea equivocada és que nosotros queremos enviar a nuestros menores a Europa, y esa no es la idea. Nuestra idea es que nuestros menores se formen aquí, se gradúen aquí, tengan un futuro aquí en el país, y obviamente si en algún momento desean partir hacia Europa, que sea con los medios adecuados, a través de una migración regular y, por supuesto, que no se ponga en riesgo la vida de ningún menor.
1: Els col·legis obriran de les 10 del matí a les 9 de la nit, hores catalanes, i els resultats podrien esperar fins a la matinada.
3: 3Cat Info.
0: Tres persones han resultat ferides lleus en caure'ls al damunt una part del fals sostre de l'estació de Fabra i Puig de Rodalies a Barcelona. Encara no se saben les causes de l'incident. L'estació s'ha tancat per motius de seguretat i podria estar fora de servei diversos dies. Els viatgers amb origen o destinació a Fabra i Puig han hagut de fer servir la línia 1 del metro com a mitjà alternatiu. Unitat mòbil amb Xavi Cussó i Jordi Canal.
4: Tres persones ferides lleus, però que el SEM, després d'atendre-les aquí, ha traslladat a l'Hospital de la Vall d'Hebron. Els ha caigut a sobre part d'un fals sostre del vestíbul, uns 20 o 30 metres quadrats d'encanyissat i guix. Ha cedit a la zona central del vestíbul de l'estació, on hi ha les màquines validadores de bitllets. Quan ha passat, s'ha actuat ràpidament per atendre aquests ferits, evacuar i tancar l'estació, segons el director de Rodalies de Catalunya, Òscar Playa.
5: Hi ha hagut una caiguda d'un fals sostre sobre la línia de peatge i, per tant, de seguida el que hem fet ha sigut tancar l'estació, aturar la circulació dels trens, avisar bombers, policia i SEM perquè facin les actuacions pertinents.
4: No se sap per què ha passat, ara toca investigar-ho. De moment l'estació estarà tancada, cosa que té afectacions en el servei.
5: No ho sabem. Serà el propi personal de Renfe una vegada facin la valoració de quin moment. De moment mantenim la circulació, els trens passen, no s'aturen a l'estació, s'aturen a la següent estació i les persones usuàries poden agafar la línia 1 del metro per dirigir-se a Fabra i Puig.
4: Playa sí que ha descartat que les obres de reforma que s'han començat a fer en aquesta estació hi tinguin res a veure perquè afecten el paviment i no pas el sostre.
3: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
6: Començarem oficialment la tardor, però no canviarem el tipus de temps. Aquesta tardor ens portarà de moment un temps molt d'estiu. Matinada, un pèl més fresca cap a comarques interiors, cap al Pirineu. Temperatures que encara algun valor a la costa central pot quedar rondant els 19 o 20 graus i un cel clar amb sol, amb alguna boirina matinal i algun núvol baix cap a les Terres de l'Ebre. Poqueta cosa. Moltes estones de sol al migdia, amb moltes poques possibilitats que creixin nuvolades. Potser el vespre arriben algunes bandes de núvols alts i prims pel terç oest. Farà una miqueta més de calor, pujaran les temperatures, recuperarem aquest parell de graus que vam baixar el dimarts. Igualment, moltes màximes entre els 28 i els 33-34 graus puntualment per sobre. De cara a dijous, repetiríem aquesta mateixa situació d'estabilitat i divendres fins i tot les temperatures voldran pujar una mica més.
3: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: El govern vol impulsar al llarg de l'any que ve una llei per prohibir l'accés a la intel·ligència artificial als menors de 14 anys amb l'objectiu de pal·liar-ne els efectes negatius a la societat i encara més en plena crisi educativa. Ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, el dia abans de comparèixer al Parlament, aquest dimecres, per retre comptes del desgavell de les proves PISA. un avantprojecte de llei que hauria d'estar enllestit al març de l'any que ve.
7: Podem ser la primera comunitat autònoma d'Espanya que disposi d'un model propi de benestar digital de la infància i de l'adolescència. Prohibir els mòbils a l'educació obligatòria i ús de l'intel·ligència artificial a les escoles fins als 14 anys. Voldríem dotar-nos d'un marc legal sòlid, fiable i permanent i, per tant, convertir les recomanacions que estiguin dins de l'àmbit de les nostres competències en llei.
0: També vol reforçar la lectura i fer que els llibres de text tornin a ser una referència a les escoles. Són mesures per contrarrestar els efectes de l'ús excessiu de les tecnologies recollits a la guia sobre usos digitals que el govern ha actualitzat. Entre els 0 i els 6 anys, la guia assenyala problemes relacionats amb l'aprenentatge, miopia, augment de pes o càries. Els joves passen de mitjana 5 hores diàries connectats i al cap de setmana fins a 7. Ho explicava Lluïsa Conejo, subdirectora d'Addiccions de la Secretaria de Salut Pública.
8: Aquest ús problemàtic té un impacte, té a veure amb la son, amb l'activitat física, amb la salut mental, amb l'autoimatge, amb les relacions socials, a l'exposició de continguts inadequats, amb la privacitat, també a desenvolupar conductes de risc.
0: I el mòbil cada vegada arriba més aviat, abans dels 11 anys. De fet, més del 80% dels nens i nenes ja en tenen. Primera reunió del Consell d'Educació de Catalunya, l'espai en què s'ha de debatre i abordar les millores que necessita el sistema educatiu català. El Consell és un òrgan consultiu amb representació de docents, alumnes, famílies, el món local i les patronals que ha rebut l'encàrrec del president Salvador Illa d'abordar les reformes necessàries per millorar el rendiment acadèmic dels estudiants després de les últimes dades de l'informe PISA. Des de la USTEC recorden, però, que el debat obert sobre les millores al sistema educatiu no ha de tapar les reivindicacions que els mestres i professors estan fent al departament i que els van portar a convocar una jornada de vaga el primer dia de curs. Andreu Montbrú és un dels portaveus del sindicat.
9: Aquest derivar el debat cap aquí, el que pretén és, d'una banda, dilatar els terminis, desactivar el conflicte i diluir la veu dels treballadors i de les treballadores, i especialment d'USTEC com a sindicat majoritari, que hem estat encapçalant els últims dos anys les mobilitzacions.
0: També el sindicat de professors de secundària mostra molts dubtes sobre la utilitat d'aquest debat. Ignasi Fernández és secretari de professors de secundària.
10: Jo soc pessimista totalment de que el Consell d'Educació de Catalunya vingui a arreglar alguna cosa. És que clarament no li veiem. O ens hi posem de posar el coneixement i a transmetre coneixement com a objectiu de l'educació, si no, no es compleix amb aquesta finalitat. O aquí ja podem plegar.
0: El Consell ha de tenir enllestides a l'abril les seves propostes. El cap d'informació dels Mossos, Carles Hernández, ha defensat la presència de dues agents d'incògnit a l'Assemblea de Docents i ha rebutjat demanar disculpes. Ho ha dit a la Comissió d'Investigació sobre infiltracions policials al Parlament. Hernández assegura que no va ser una infiltració i defensa que en cap cas està desautoritzant la consellera Parlon, qui sí que va demanar disculpes i va admetre que va ser un error.
11: En cap cas es tractava ni d'una acció encoberta ni d'una acció d'infiltració. Es tractava d'una acció relacionada amb les funcions per poder garantir el manteniment de l'ordre públic i la seguretat ciutadana. És una acció policial mal planificada. Jo he dit que les agents van entrar sense mentir. Quan van ser descobertes, van intentar sortir d'allà garantint la seva seguretat i van mentir.
0: Més qüestions. Investiguen com a homicidi el cas de la dona que va aparèixer morta al pantà d'Utxesa, al municipi de Torres de Segre, al Segrià, el 19 d'agost passat. Segons han confirmat fonts dels Mossos, els investigadors han localitzat indicis de criminalitat en el cos de la dona, tot i que l'autòpsia no va apreciar signes de violència. El cadàver el van localitzar treballadors de la presa del pantà, que van avisar els cossos policials. Els Mossos investiguen les circumstàncies de la mort i busquen el possible homicida.
3: 3CAT Info.
0: En cultura, Eduard Fernández ha presentat candidatura a la Concha de Plata del Festival de Cinema de Sant Sebastià. Precisament fa 10 anys que ja es va endur el premi al millor actor per El hombre de las mil caras. Aquest cop hi opta per El mal padre, de Roberto Bueso, que ha entrat en competició aquest dimarts. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
12: No quiero ir. No quiero verle.
13: Clara es tu padre.
12: ¿Mi padre? No tengo padre desde los 12 años.
14: Eduard Fernández, com ja ens ha demostrat reiteradament els últims anys en films com El 47, Marco, Mediterráneo, va sobrat. I en aquesta producció valenciana, El mal padre torna a crear un personatge molt atractiu, però en aquest cas també molt desagradable.
15: Una de les dificultats que jo tenia era fer un tio que de tant en tant diguessis, hòstia, això pica, no? I està bé fer-ho. Un actor generalment sempre ens volem salvar el personatge i tal, i no, realment és un tio xungo, no? Jo crec que és un mal pare que té un ego descomunal, aquest home, no? Gran hedonista, i no tenia en compte la família, i ell volia triomfar. Que tothom l'escoltés, tothom l'admirés, no? Aquests intel·lectuals ex d'esquerres que tiren cap a la dreta, que ens sonen una miqueta a tots, no?
14: Per tot això ens ha confessat que s'ho ha passat pipa interpretant aquest mal pare, fent veure que té una malaltia terminal i que, curiosament, es diu Santiago Balmes, igual com el líder del grup Love of Lesbian.
16: Tú sabes que no eres tu padre, ¿no? Tú sabes.
0: El nou director del Museu d'Art Contemporani de Barcelona, Valentín Roma, s'ha proposat augmentar l'afluència de públic al MACBA amb un projecte amb veu pròpia, progressista i basat en els continguts. Els membres del patronat del MACBA han presentat Valentín Roma com un intel·lectual de barri per la sofisticació del seu pensament artístic i, alhora, la seva capacitat de connectar amb el públic. El fins ara director de la Virreina Centre de la Imatge ha reivindicat la feina de les anteriors direccions, però no s'ha estat de criticar les xifres de visitants que té el MACBA.
17: Des del MACBA hem d'afrontar seriosament l'ús que es fa de nosaltres. El 2025 el MACBA ha estat visitat, ha estat usat per 200.000 persones. 150.000 persones ha vingut a veure el nostre programa expositiu. Això és clarament insuficient.
0: Roma ha explicat també com dotarà de veu pròpia l'equipament situat al barri del Raval.
17: Un MACBA que es separa frontalment del pensament reaccionari que avui assetja la cultura, però també d'aquestes tendències que pretenen convertir els museus en una mena de fotocalls inofensius.
0: El curador d'art ha presentat aquest dimarts l'orientació general del seu projecte per al museu, que dirigirà durant els pròxims 5 anys. Els eixos temàtics i els continguts expositius els explicarà en els pròxims mesos.
3: Esports.
0: Fins a 2:15 amb Damià Aguilar.
18: El Barça, actual campió de la Champions femenina de futbol, debuta aquest dimecres a la competició 2026-2027. Serà a l'antena de Catalunya Ràdio.
3: 3CAT Info.
18: El Barça-París serà a les 9 del vespre. La TDG començarà a 2:15. El tècnic Pere Romeu diu que s'han preparat per guanyar.
19: No sé si hem sigut favorites o no, però el que hem fet és preparar-nos per guanyar i aquesta temporada ho tornem a fer. Així que aquest és el missatge que jo crec que s'hauria de traslladar.
18: Aquest dimecres podria tornar Irene Paredes, on dubta Quica Nazaret i Vicky López i no es preveu que jugui Aitana Bonmatí. Al Tot Costa han entrevistat la portera Cata Coll, que entén que l'agradaria aposti per tornar a guanyar.
20: Sí, per què no? Això vol dir que confien en nosaltres, no? I crec que és molt important que l'afició confiï en nosaltres. Nosaltres confiem en nosaltres mateixos, crec que també és molt important. Sabem on volem jugar aquella final i això és l'ambició d'aquest equip.
18: Aquest dimarts s'han disputat els primers 5 partits de la fase Lliga d'aquesta Champions femenina. Bayern de Múnich 2, Manchester City 2, Inter 1, Haken de Suècia 0, Arsenal 1, Kiu de Dinamarca 0, Juventus 1, Benfica 2 i Real Madrid 1, Paris Saint-Germain 1. Per altra banda, el seleccionador brasiler ha inclòs la blaugrana Querolin en la convocatòria per 2 amistosos a l'octubre contra l'Argentina. L'entrenament del primer equip masculí del Barça ha plegat només 7 jugadors aquest dimarts i un era del filial, Aller, pel tema de les seleccions. Un dels 17 blaugranes desplaçats és Lamine Yamal, que ha concedit una entrevista al diari L'Equip per parlar de la pilota d'or.
21: Bueno, yo creo que al final el Balón de Oro, como dices, es el premio al mejor jugador del año, al jugador diferente, al que disfrutas viéndole jugar. Ver un partido solo por él, yo creo que es el jugador ese diferente. No tiene que ver con los goles que marques ni con nada más, solo, no sé, yo pienso en Balón de Oro, pienso en Messi, en Ronaldinho, en jugadores así que son diferentes, que te hacen sonreír viéndoles.
18: També escombra cap a casa la seva, el madridista Mbappé, a Ràdio França Internacional.
22: Oh, perquè j'ai fait une bonne année.
23: Bé, jo crec que he fet un molt bon any, una gran temporada a nivell individual, per això crec que mereixo la pilota d'or. A més, he estat el màxim golejador en totes les competicions importants.
18: Doncs el Real Madrid s'han embrancat en una picabaralla amb el president de la Lliga, Javier Tebas, que els ha recriminat les crítiques a l'arbitratge. I la Casa Blanca ha reaccionat amb un comunicat afirmant que la Lliga de Futbol Professional es mereix un dirigent neutral i al servei dels clubs. Després Tebas encara ha dit que no s'ha de confondre neutralitat amb independència. El dia que José Mourinho, el tècnic del Real Madrid, ha estat l'únic entrenador de primera o segona que no ha anat a la trobada anual amb la Federació Espanyola. El tècnic de l'Espanyol, Manolo González, li han preguntat i ha evitat

0: Dad la polèmica.
1: Us gustaría preguntarle también por el tema de Mourinho el otro día en rueda de prensa. Usted,
2: buah, ahí no, ahí no opino nada. Ahí no opino nada. Bastante tengo yo con lo mismo.
3: Se ha echado falta la reunión, Manolo, al técnico del Real Madrid.
2: Bueno, al final supongo que cada uno tiene sus compromisos y todos los que pueden vienen y ya está.
0: A tot això, dijous comença la UEFA Nations League amb els primers partits de la primera jornada: Països Baixos, Alemanya, Noruega, Dinamarca i Portugal, Gales. Xavi Hernández debutarà com a seleccionador nacional neerlandès contra Jürgen Klopp, que debutarà a la banqueta alemanya.
4: Many of the staff are from Netherlands.
5: Una bona part del meu cos tècnic és neerlandès i n'estic molt content perquè són gent molt directa i honesta i jo prefereixo això. Estic molt content i còmode. Sóc al millor lloc on podria ser. És perfecte per a mi. Ara només ens falta competir i obtenir resultats, cosa que no serà fàcil, tot i que estem preparats pel repte.
4: Will be not easy, but I'm ready for the challenge.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Al Tot Costa de Catalunya Ràdio hem conegut la nova campiona del món de motocross, Daniela Guillén. La de Lloret ha aterrat al Prat fa algunes hores, provinent d'Austràlia, i ens ha avançat que no sap si repetirà l'any que ve perquè sent la crida dels Estats Units.
7: Quan ja comences a guanyar un, vols més, no? Perquè al final entrenes per guanyar. No tinc res firmat amb ningú ni res. Aquest any he fet una cursa als Estats Units i la veritat que allà el campionat m'ha impressionat molt de com valoren a les noies i com és tot allò. Jo crec que si tinc l'oportunitat i no ho sé, però possiblement hi hagi l'opció de poder marxar cap allà.
0: En tenis ha començat la fase final de la Copa Billie Jean King a Shenzhen, a la Xina. L'equip espanyol amb la catalana Marina Bassols debuta aquest dimecres contra el Kazakhstan.
8: Súper contenta al final volver aquí al equipo con las jugadoras que nos llevamos súper bien y también yo después de este año yo creo que refleja un poco, ¿no?, el trabajo que he estado haciendo y también pues de momentos que he pasado.
0: Aquest dimecres es disputen a Reus les finals de bàsquet de la Lliga Catalana Femenina i la Lliga Femenina Challenge. A les 6 de la tarda, final de la Challenge entre el Joventut de Badalona i el Lima Horta Barcelona. A 9:15, la final absoluta entre l'Espart Uni Girona i el Cadí La Seu. I a Montreal, Canadà, les catalanes Paula Blasi i Mireia Benito han finalitzat sisenes en la contrarrellotge mixta del Mundial de Ciclisme.
6: 3CAT Info. Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. El Tribunal Constitucional defensa amnistiar als líders de l'1 d'octubre pel delicte de malversació. La majoria progressista ha rebutjat el posicionament del magistrat conservador contrari a l'aplicació de la llei i activa així el compte enrere per al retorn de Carles Puigdemont. Delegacions dels Estats Units i l'Iran es reuneixen a Nova York per primer cop en mesos per explorar un acord de pau. El president Donald Trump diu al seu discurs davant l'Assemblea General de l'ONU que s'enfronta a un dilema: o destrueix l'Iran o hi pacta. A partir d'ara explicarem que un grup de països europeus critica que el govern de Pedro Sánchez vulgui supeditar l'entrada de nous estats a la Unió a l'oficialitat del català. Els 27 han tornat a debatre aquesta última qüestió, que continua encallada. Explicarem també que l'Ajuntament de Barcelona aprova apujar la taxa turística als creueristes que fan escala a Barcelona, anirà augmentant de manera gradual fins als 24 euros l'any 2030. I al jaciment del Castell de Cervera, a la Segarra, han descobert 8 petjades que els experts creuen que tenen uns 30 milions d'anys i sembla que les va fer un avantpassat dels cavalls actuals.
1: Esports.
2: El Barça, actual campió de la Champions de futbol femenina, debuta aquest dimecres a casa contra el París. La transmissió de Catalunya Ràdio començarà a 9:15 del vespre.
0: I el temps comença oficialment la tardor, però tindrem un dimecres assolellat i estiuenc. Matí fresc al Pirineu i a les comarques interiors i migdia càlid, amb màximes entre els 27 i els 33 graus. Es formarà alguna boirina matinal i algun núvol baix a l'Ebre i a la tarda dominarà el sol, amb algunes bandes de núvols prims al vespre. El Constitucional defensa amnistiar els líders del procés per la malversació i apropa per a

0: aquesta tardor el retorn de Carles Puigdemont a Catalunya. El tribunal ha frenat l'últim intent per boicotejar l'amnistia i d'aquí 15 dies dictarà la primera sentència, que obligarà el Suprem a aixecar l'ordre de detenció de Puigdemont i la inhabilitació dels exconsellers. Madrid, Àngels Lafuente.
1: La majoria progressista del Constitucional s'ha imposat i ha frenat els plans dels conservadors. Han tombat el criteri del magistrat conservador José María Macías, que insistia a no amnistiar el delicte de malversació i ha assumit que la seva ponència no té el suport de la majoria progressista del Tribunal de Garanties i n'haurà de redactar una de nova per al pròxim ple. Un ple, el més decisiu, que ja té data, serà el 6 d'octubre, i en aquesta nova ponència el magistrat recollirà els criteris expressats per la majoria progressista i que no comparteix. Un ple que també debatrà el recurs de l'exconsellera Dolors Bassa, i en aquest punt el criteri que adopti el Tribunal Constitucional marcarà l'actuació del Suprem, que s'ha obert a aplicar l'amnistia als líders del procés quan l'alt tribunal emeti la primera sentència. És a dir, la resta de recursos d'empara, com ara els del president Puigdemont, l'exvicepresident Oriol Junqueras o exconsellers com Raül Romeva, Toni Comín i Lluís Puig, aniran en posteriors plens i estaran marcats per aquesta primera sentència. El magistrat Pablo Llarena, instructor del procés, en el Suprem, ja ha avançat que agilitzarà l'aplicació de l'amnistia a l'expresident tan bon punt tingui els detalls de la sentència del Constitucional sobre el recurs de Turull i com argumenti el suposat benefici patrimonial associat al delicte de malversació.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Diversos socis europeus carreguen contra el govern espanyol per voler vincular l'entrada de nous països a la Unió Europea amb el fet que abans es reconegui el català com a idioma oficial. Les queixes s'han expressat en una reunió de ministres europeus. A la trobada, l'oficialitat del català només s'ha discutit durant 7 minuts. No s'hi ha fet cap votació formal ni s'hi ha tancat cap acord. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
3: A l'hora de la veritat, el govern espanyol evita aclarir si està disposat a bloquejar l'entrada de Montenegro o Albània a la Unió Europea per forçar el reconeixement del català.
4: Espanya confia que esto va a ocurrir y estoy convencido de que esto va a ocurrir antes de que s'incorporen altres estats membres a la Unió Europea.
3: Però sigui com sigui, aquesta nova estratègia de Madrid ha irritat alguns socis europeus. Lituània ho troba inacceptable i Suècia creu que Espanya s'equivoca quan vincula les dues coses.
5: L'ampliació de la Unió Europea és una cosa i el debat sobre les llengües n'és una altra. No s'haurien de barrejar els dos temes.
3: Alemanya es nega a condicionar l'accés de Montenegro o Albània al club comunitari, el fet que abans es reconegui el català.
6: Això no ha de bloquejar ni retardar l'adhesió de nous països. El procés ha de continuar i, en aquest sentit, demanaria una mica més d'esperit europeu.
3: Berlín sempre ha estat un dels principals obstacles per aconseguir l'oficialitat del català. Els governs alemany i espanyol van crear un grup de treball per llimar les seves diferències, per ara, sense resultats.
0: Delegacions dels Estats Units i l'Iran s'han reunit aquest dimarts a Nova York per primer cop en mesos amb l'objectiu d'explorar un possible acord de pau entre els dos països. En la primera jornada de l'Assemblea General de l'ONU, el president Donald Trump ha dit que s'enfronta a un dilema: acabar amb la República Islàmica o fer un pacte. Trump també confia en un acord de pau entre Rússia i Ucraïna. Nova York, Oriol Serra.
7: El president dels Estats Units ha tornat a amenaçar l'Iran. Primer s'ha mostrat convençut que l'endemà de les eleccions al Congrés nord-americà, la primera setmana de novembre, s'arribarà a un acord amb l'Iran i que aquell país l'acceptarà perquè suposaria la possibilitat de reconstruir-lo i convertir-lo en una potència a la seva regió. I tot seguit ha advertit l'Iran que si no accepta l'acord, l'alternativa serà la seva aniquilació.
8: S'arribarà a un acord amb l'Iran que li permeti reconstruir-se i convertir-se en un país molt més gran del que ha estat mai? O bé aniquilo la República Islàmica ràpidament, sense donar-li mai l'oportunitat de tornar a matar i destruir persones i països? Però crec que arribarem a un acord just després de les eleccions.
7: Segons fonts periodístiques iranianes, el ministre d'Afers Exteriors d'aquell país i l'enviat especial dels Estats Units com a mediador, Steve Witkoff, s'han reunit a Nova York en el marc de l'Assemblea de les Nacions Unides i haurien concretat les condicions de reobertura de l'estret d'Hormuz. Les condicions passarien per l'aixecament del bloqueig naval, el descongelament de béns iranians i l'aturada de la guerra per part dels fronts de resistència. D'altra banda, el president dels Estats Units s'ha reunit a la seu de les Nacions Unides amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Zelensky. Trump s'ha mostrat convençut que la guerra d'Ucraïna es pot acabar aviat i no ha tancat la porta a una trobada entre Zelensky i el president rus Vladimir Putin. Seria en el marc de la cimera del G20 a Miami i Zelensky s'hi ha mostrat plenament disposat.
9: Estic a punt, ja ho he dit, estic a punt en qualsevol moment, quan totes les parts vulguin. Crec que tots ens hem de moure com més ràpid millor.
7: Per cert que el president nord-americà també s'ha referit a l'illa de Cuba, assegurant que el règim és a punt de canviar i que el secretari d'Estat Marco Rubio, d'origen cubà, hi està treballant. Ha estat el moment en què la delegació cubana ha abandonat l'Assemblea General en senyal de protesta.
0: Benjamin Netanyahu carrega contra l'alcalde de Nova York, que dilluns el va qualificar de criminal de guerra i arquitecte del genocidi palestí. En un vídeo a X, poc abans de volar cap allà per assistir dijous a l'Assemblea General de l'ONU, el primer ministre israelià ha respost a les paraules de Zoran Mamdani i ha advertit que sortirà esquitxat del seu discurs.
10: Shame on you, Mr. Mamdani. Vergonya, senyor Mamdani. Vergonya per donar suport als terroristes de Hamas, monstres que van massacrar el nostre poble. Vergonya per incitar aldarulls contra els jueus de Nova York. Vinc a l'ONU. Diré la veritat sobre els nostres soldats heroics i diré la veritat sobre vostè.
0: Mamdani ha subratllat que la seva crítica a Israel s'ha volgut tergiversar per fer-lo aparèixer com un antisemita, postulat que ell condemna. I França amplia els col·lectius que es beneficiaran de les mesures per mitigar la pujada de preus dels combustibles que s'allarguen fins a final d'any. A més, anuncia que retornarà als ciutadans l'IVA que recapti de més gràcies a l'augment dels preus. París, Isabel Galí.
11: El govern francès no vol abaixar les taxes als hidrocarburs i alhora tem les protestes per l'alça dels preus dels carburants, però sobretot té por que calin els arguments de l'oposició que li demana que rebaixi l'IVA de la gasolina i el gasoil. Per això s'ha tret de la maniga el que anomena regla d'or, que els eventuals excedents d'IVA derivats de l'augment del preu dels carburants siguin retornats als ciutadans. El ministre de Comptes Públics, David Amiel, ha demanat que la mesura s'inclogui en uns pressupostos del 2027 necessàriament restrictius.
12: El govern proposarà una esmena que preveu que si mai un dia hi ha un eventual sobrecost, evidentment el conjunt serà immediatament restituït als francesos sobre la forma d'ajuda suplementària.
11: Sobre les actuals ajudes directes de 100 euros als conductors de llarg recorregut, el govern les ha allargat fins al desembre. Se'n beneficiaran 5 milions i mig de francesos, els que recorren més de 15 quilòmetres entre la feina i casa seva o 8.000 quilòmetres a l'any, ha explicat la ministra d'Energia, Maud Brejon.
13: Un impacte cada vegada més fort sobre el poder adquisitiu dels francesos, sobretot modest, justifica l'ampliació i renovació d'aquesta ajuda de 100 euros.
11: I dos missatges més del ministre d'Economia. No hi haurà problemes d'abastiment de carburants. I el president Macron és a Nova York per intentar que s'alliberi l'estret d'Hormuz.
0: El govern espanyol es compromet a allargar les mesures de suport al sector agrícola per compensar el sobrecost del preu del gasoil. L'anunci l'ha fet el ministre d'Agricultura, Luis Planas, després de reunir-se amb les cooperatives i les organitzacions professionals agràries i del sector agroalimentari. Planas els ha recordat que Brussel·les ha posat límits a les ajudes que poden donar.
14: Tenemos un límite máximo de compensación que es el 70% del sobrecoste, tanto en gasóleo como en fertilizantes, que nos autorizó la Comisión Europea el pasado 29 de abril, y estamos ahora en fase de discusión interna en el Gobierno.
0: Previsiblement, les mesures compensatòries s'aprovaran la setmana que ve al Consell de Ministres i s'allargaran fins a final d'any. Els representants del sector primari diuen que es mantenen a l'expectativa de la concreció i que no descarten mobilitzacions després d'una resposta que consideren insuficient. El Congrés ha admès a tràmit una proposició de llei perquè les persones amb 40 anys cotitzats o més es puguin prejubilar sense que se'ls retalli la pensió. Actualment, en alguns casos, s'apliquen penalitzacions que poden arribar al 30% de la pensió. La proposició l'ha defensat la líder de Podem, Ione Belarra.
15: ¿Cómo es posible, señorías, que en pleno siglo XXI, que en la cuarta economía del euro, que con una macroeconomía que, como dice el propio presidente del Gobierno, va como un cohete, sigamos teniendo en España a personas que han cotizado más de 40 años a la Seguridad Social que ven recortada su pensión?
0: Els partits de la coalició de govern, el PSOE i Sumar, han donat suport a l'admissió a tràmit d'una reforma que disposa de prou suport per tirar endavant. El diputat de Junts, Josep Maria Cervera, ha recordat que la modificació s'hauria pogut aprovar abans, quan Podem formava part del govern espanyol, mentre que el diputat d'Esquerra, Jordi Salvador, ha posat en dubte que s'acabi aplicant.
16: No han faltat ni majories en aquesta cambra. El que ha faltat és convertir aquestes majories en una solució.
17: Ja estem acostumats a que moltes vegades, quan guanyem coses, no sempre arriben a ser realitat.
0: Junts i Esquerra han anunciat el seu vot favorable, com també ho han fet el PNB i Bildu, mentre que el PP i Vox ho consideren inaplicable per la intenció de Podem que tingui efectes retroactius.
2: 3CAT Info.
0: L'Ajuntament de Barcelona aprova apujar la taxa turística als creueristes que fan escala a la ciutat. Anirà augmentant de manera gradual fins als 24 euros l'any 2030. Ho ha aprovat la Comissió Extraordinària d'Economia, que, en canvi, ha votat en contra d'incrementar l'IBI als hotels de luxe o més grans, l'impost sobre activitats econòmiques i el de construccions, instal·lacions i obres. Tot plegat es debatrà al plenari de divendres per després sotmetre-ho a informació pública durant 30 dies. I, segons el calendari previst, l'aprovació definitiva es podria fer abans que s'acabi l'any. El recàrrec a la taxa turística als creueristes d'escala s'ha aprovat amb el suport d'Esquerra i Junts. Jordi Valls, regidor d'Economia, Hisenda i Turisme.
18: Tanquem aquest expedient també havent negociat amb Esquerra Republicana, pactem destinar recursos a impulsar un programa de reforç escolar i a incrementar el pressupost del mateix programa. Tardes educatives per garantir que l'educació dels nostres fills no depenguin de la renta i la situació social dels seus pares. I el grup de Junts ja els hi avanço que assumim el compromís en els propers pressupostos 27 i en un futur d'incrementar la inversió destinada a adaptació al canvi climàtic, com ara el Pla d'Ombres, entre d'altres, tal com vostè demanava.
0: Abans d'acabar l'any deixaran d'operar dues de les 7 terminals de creuers del port. I encara a Barcelona, la construcció de l'escalinata i la façana de la Glòria de la Sagrada Família comportarà l'enderroc de més d'un edifici. Així ho ha matisat el temple després que el director de la Junta Constructora, Xavier Martínez, apuntés en roda de premsa que només se'n veuria afectat un, el de Núñez i Navarro. Era la proposta de mínims de la constructora, que també proposava reubicar els veïns en un nou edifici al carrer Mallorca i indemnitzar els que tenen pisos turístics o de lloguer, el sentim.
19: Nosaltres el que hem demanat és que per acabar la Sagrada Família aquest edifici no pot estar perquè no ens permet acabar. Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar.
0: Ara qui té l'última paraula sobre la qüestió és l'Ajuntament, que no ha volgut fer declaracions. Durant els propers anys les obres es concentraran a la façana de la Glòria i l'any que ve ja es començaran a aixecar les columnes que aguantaran les torres. La constructora calcula que el temple podria estar acabat d'aquí a uns 10 anys. I abans del temps, també us expliquem que els patinets elèctrics tornaran al transport públic, segons confirmen fonts del sector a 3CAT Info. L'autoritat del transport metropolità ha posat en marxa la revisió de la prohibició decretada al gener del 2023. El que encara no s'ha concretat és ni quan ni com es farà. Els últims canvis normatius, que obliguen a homologar-los, registrar-los i comptar amb una assegurança de responsabilitat civil obligatòria, han millorat la situació legal per poder permetre aquest retorn, tot i que encara no s'hagin fixat els condicionants. Recordem que la prohibició es va decretar després que la bateria d'un patinet trucat, per poder córrer més, es va sobreescalfar a dins d'un tren de ferrocarrils de la Generalitat i es va acabar incendiant sense provocar víctimes. Fa uns dies, Renfe ja va anunciar que tornava a acceptar patinets elèctrics als trens, excepte a Rodalies de Catalunya i d'Euskadi.
2: El temps.
0: Ara sí, sentim la previsió de Gemma Puig.
20: Començarem oficialment la tardor, però no canviarem el tipus de temps. Aquesta tardor ens portarà, de moment, un temps molt d'estiu. Matinada, un pèl més fresca cap a comarques interiors, cap al Pirineu. Temperatures que encara algun valor a la costa central pot quedar rondant els 19 o 20 graus i un cel clar amb sol, amb alguna boirina matinal i algun núvol baix cap a les Terres de l'Ebre. Poqueta cosa. Moltes estones de sol al migdia, amb moltes poques possibilitats que creixin nuvolades. Potser el vespre arriben algunes bandes de núvols alts i prims pel terç oest. Farà una miqueta més de calor, pujaran les temperatures, recuperarem aquest parell de graus que vam baixar el dimarts. Igualment, moltes màximes entre els 28 i els 33-34 graus puntualment per sobre. De cara a dijous, repetiríem aquesta mateixa situació d'estabilitat i divendres, fins i tot, les temperatures voldran pujar una mica més.
2: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Repunten les infeccions respiratòries i els casos de Covid, que és el virus predominant. En l'última setmana, segons

0: dades del Departament de Salut, s'han registrat 1.800 casos de Covid a urgències, una xifra lleugerament superior si ho comparem amb la mateixa setmana de l'any passat. I la grip també ha repuntat amb 800 casos més que la setmana passada. Tot i aquesta tendència a l'alça, el nombre d'infeccions, tant de Covid com de grip, estan en nivells basals, és a dir, dins del rang baix de transmissió. Aquest dimarts han començat els treballs d'urgència per treure els arbres cremats pel foc a les Gavarres al juliol. S'estan netejant un total de 12 hectàrees de terreny a banda i banda de la carretera de la Ganga per evitar que alguns d'aquests arbres puguin caure al vial i evitar l'erosió del terreny. La Bisbal d'Empordà, Pau Bartrolí.
1: Els operaris han començat aquest matí a talar els arbres amb motoserres. Els treballs, que han de durar 2 mesos, s'estan efectuant a la carretera de la Ganga, que uneix la Bisbal d'Empordà amb Calonja, uns metres més amunt d'on va començar el foc. En paral·lel, s'ha començat a redactar el pla de restauració de tota la zona afectada per definir les actuacions dels propers anys. Quim Gumbau, gerent del Consorci de les Gavarres, explica que poden passar ben bé 30 o 40 anys fins que el bosc recupera el seu potencial.
2: A tornar-lo a veure semblant en el que era, doncs, evidentment, porta unes dècades, perquè el creixement dels arbres són espècies de creixement lent, el suro especialment, i en els llocs on s'hagin de tallar, abans no tinguem una coberta arbòria semblant a la que teníem, doncs passaran tranquil·lament 30-40 anys.
1: També s'està treballant perquè no quedi cap finca a la zona sense gestionar i, per tant, sense prevenir incendis.
0: Unió de Pagesos demana que s'aturi la importació d'arròs del sud-est asiàtic. El sindicat denuncia que l'any passat es va duplicar i això va fer baixar un 40% el preu que es paga als productors locals. Tortosa, Jordi Barranca.
3: El sindicat reclama que la Unió Europea deixi d'importar arròs de països com Myanmar, l'antiga Birmània. L'any passat es va passar de 240.000 tones importades a 570.000 per la sequera, mentre que el preu que cobren els pagesos no para de baixar. Ara són 33 cèntims, quan com a mínim n'haurien de cobrar 45. Josep Antoni Vidal, responsable del sector de l'arròs d'Unió de Pagesos.
4: Una és parar les importacions, perquè, clar, a importar han tocat el mercat i l'han destrossat. I la segona qüestió és que, degut a la destrossa de la incompetència dels nostres dirigents polítics, hi ha una sèrie de diners que estan precisament ja no estan. Per tant, estarem parlant pel 2027.
3: Conseqüències d'uns acords comercials que han provocat l'escenari que denuncien.
4: Algú ha descobert aquí a Europa de comprar barat o fora d'Europa i vendre car aquí a Europa. Els consumidors no ho notem, la baixada de preus, però els productors sí. Això és degut a que Europa no pensa en l'agricultura, evidentment, i el Ministeri d'Espanya tampoc.
3: I que asseguren posen en dubte la sobirania alimentària.
0: En parlàvem al sumari, troben al jaciment del Castell de Cervera, a la Segarra, 8 petjades fossilitzades de fa 30 milions d'anys. Creuen que podrien ser d'algun avantpassat dels cavalls. Ara estudiaran de quina espècie es tractava. Lleida, Noelia Casellas.
5: La troballa del tot inesperada correspon a les petjades que va deixar un animal durant l'oligocè fa uns 30 milions d'anys. De fet, per com estan posades, expliquen fins i tot com caminava. Àngel Galobart és paleontòleg i director del Museu de Conca Dellà.
6: Podria ser un paleotèrit, que és un tipus d'avantpassat dels cavalls, d'una mida més petita que un cavall. Es veu perfectament, doncs, l'amplada que té aquest rastre i també l'amplada que té el pas de les passes. Això està bé.
5: Sorprèn com de ben conservades estan. Sabina Vall és investigadora del projecte.
7: Ha sigut una gran troballa excepcional i especialment per l'estat de conservació en el que es troben, ja que és un recinte amurallat i fortificat que ha anat patint diverses modificacions al llarg dels anys i, tot i aquestes intervencions, avui en dia ens han arribat a amb un molt bon estat de conservació.
5: Fa 30 milions d'anys, algunes zones de la Segarra, l'Urgell, la Noguera i el Solsonès estaven cobertes d'aigua. Era un mar interior que facilitava que les vores estiguessin humides i les petjades que hi deixaven els animals poguessin acabar convertides en fòssils.
0: Motius de seguretat obliguen a tancar sense data de reobertura el Teatre Principal de València. La notícia ha creat un gran trasbals i es preveuen mobilitzacions del col·lectiu teatral valencià. València, Marta García.
8: El Principal havia estat en obres durant l'estiu. Este dilluns se va presentar la programació de la nova temporada i hores després, sorpresa i perplexitat. Un informe pericial on queden manifests evidents motius de seguretat obliga la Diputació de València a prendre la decisió de tancar. Isabel Martí és de l'Associació d'Escriptors i Escriptores Teatrals.
9: L'espai ha estat en obres puntuals i que anaven a aprofitar-se les obres així més intenses en el període de vacances que estava tancat l'edifici, el teatre, en estiu. Ara ens trobem amb que el principal espai d'exhibició escènica amb les millors condicions desapareix

0: La reforma integral que necessita el Principal podria allargar-se fins a 4 anys amb un cost de més de 40 milions d'euros. Pau Alabajos, del col·lectiu Ovidi Montllor, parla de mala gestió.
1: Un poc s'ajunta amb aquesta falta de prioritat de la cultura des del punt de vista de la gestió del Partit Popular i de Vox.
0: Per salvar el colp, algunes de les obres previstes es reubicaran al Palau de les Arts, però això no satisfà el món teatral valencià, que eixirà al carrer amb mobilitzacions i protestes previstes per al dijous al matí.
2: La història d'amor entre Paris, el formós príncep de Troia i la vella Helena d'Esparta.
3: El Lliure de Gràcia ha estrenat aquest dimarts Tot fent la vella Helena, de Jacques Offenbach, una relectura de la mítica obra que es va poder veure als orígens del teatre el 1979, protagonitzada per Anna Lizaran, Imma Colomer i Carlota Soldevila, entre d'altres. Miquel Mas Fiol firma la proposta, que reivindica el llegat, la memòria, i es pregunta què queda de tot allò. Marta Vives.
4: Després de viure literalment dues setmanes al Lliure de Gràcia i portar a l'extrem el que és ser una comunitat, Miquel Mas Fiol i la seva trup Col·lectiu Miserable han estrenat la seva versió de la vella Helena. Només entrar al vestíbul els vestigis d'aquesta experiència.
5: Entro al Teatre Lliure de Gràcia i em trobo uns cartrons que tapen, diguem, el finestral, i em trobo una tenda de campanya just a l'entrada amb uns matalassos i uns materials de pintura.
4: Era només l'avançala d'una aventura a mig camí entre l'homenatge i el deliri. Mas Fiol ha passat pel Tourmix, la vella Helena del 79, i d'això n'ha sortit un batut ple de memòria, llegat i reivindicació, però també molta mala llet i ironia, i amb referències constants al teatre actual i als seus protagonistes que han causat les riallades del públic que ha rebut així l'estrena.
6: Divertida, irreverent, risc. O sigui, s'han arriscat d'una manera que, de debò, o sigui, queda molt antic, però em trec el barret perquè, uf!
7: Que són uns punquis. I alhora també és... m'ha commogut. I difícil, perquè era un repte important per ells, jo crec.
8: Molt diferent del que vam veure l'any 79. Hi serà en un altre registre, però molt bé, molt bé.
4: Entre els espectadors, alguns dels històrics fundadors del Teatre Lliure, Imma Colomer, Lluís Omar, Toni Sevilla i Montse Alcanyí. Emocionant han estat els aplaudiments a ells en el començament d'una obra que celebra amb nostàlgia els temps passats, però alhora apunta que encara està tot per fer.
3: Esports. Amb Damià Aguilar.
9: El Barça, actual campió de la Champions femenina de futbol, debuta aquest dimecres a la competició 2026-2027, serà a l'antena de Catalunya Ràdio. El Barça-París serà a les 9 del vespre i la TDG començarà a 2:15. El tècnic Pere Romeu diu que s'han preparat per guanyar.
10: No sé si hem sigut favorites o no, però el que hem fet és preparar-nos per guanyar i aquesta temporada ho tornem a fer. Així que aquest és el missatge que jo crec que s'hauria de traslladar.
9: Pere Romeu també ha dit que aquest any amb la diàspora coneixerem moltes jugadores o joves que fins ara no havien tingut tants minuts. Aquest dimecres podria tornar Irene Paredes, són dubte Quica Nazaret i Vicky López i no es preveu que jugui Aitana Bonmatí. Al tot costa han entrevistat la portera Cata Coll, que entén que l'agradaria aposti per tornar a guanyar.
11: Sí, per què no? Això vol dir que confien en nosaltres, no? I crec que és molt important que l'afició confiï en nosaltres. Nosaltres confiem en nosaltres mateixos, crec que també és molt important, sabem on volem jugar aquella final i això és l'ambició d'aquest equip.
9: Aquest dimarts s'han disputat els primers 5 partits de la fase Lliga de la Champions femenina. Bayern de Múnich 2, Manchester City 2, Inter 1, Haken 0, equip de Suècia, Arsenal 1, Kiu 0, equip de Dinamarca, Juventus 1, Benfica 2 i Real Madrid 1, París Saint-Germain 1. Mentrestant, el seleccionador brasilià ha inclòs la blaugrana Querolin en la convocatòria per 2 amistosos a l'octubre contra l'Argentina.
3: 3Cat Info.
9: Seguint en clau blaugrana, l'entrenament del primer equip masculí ha plegat només 7 jugadors aquest dimarts i un era del filial, el Lier, pel tema de les seleccions. Un dels 17 blaugranes desplaçats és Lamine Yamal, que ha concedit una entrevista al diari L'Equip per parlar de la pilota d'or.
12: Bueno, yo creo que al final el Balón de Oro, como dice, es el premio al mejor jugador del año, al jugador diferente, al que disfrutas viéndole jugar. Ver un partido solo por él, yo creo que es el jugador ese diferente. No tiene que ver con los goles que marques ni con nada más. Solo, no sé, yo pienso en Balón de Oro, pienso en Messi, en Ronaldinho, en jugadores así que son diferentes, que te hacen sonreír viéndoles.
9: També es compra cap a casa la seva, el madridista Mbappé, a Ràdio França Internacional.
13: Oh, parce que j'ai fait une bonne année.
14: Bé, jo crec que he fet un molt bon any, una gran temporada a nivell individual, per això crec que mereixo

0: La pilota d'or. A més, he estat el màxim golejador en totes les competicions importants.
1: Una bona any per mi i jo lo sens bien.
2: Mentre ara el Real Madrid s'ha embrancat en una picabaralla amb el president de la Lliga, Javier Tebas, que els ha recriminat les

0: Manolo González y Lian Damanat y a evitar la polémica.
1: Nos gustaría preguntarle también por el tema de Mourinho el otro día en rueda de prensa. ¿Usted
2: qué? Buah, ahí no, no opino nada. Ahí no opino. Bastante tengo yo con lo mismo. ¿Se ha echado en falta la reunión, Manolo, al técnico del Real Madrid?
3: Bueno, al final supongo que cada uno tiene sus compromisos y todos los que pueden vienen y ya está.
0: El tècnic blanquiblau, per cert, ha donat 6 dies de festa dels jugadors. No tornaran als entrenaments fins dilluns, dia 28. L'Espanyol jugarà un amistós el 2 d'octubre contra l'Ipswich Town a l'RCD Stadium, un duel que serà a porta tancada. A tot això, dijous comença la UEFA Nations League amb els primers partits de la primera jornada: Països Baixos-Alemanya, Noruega-Dinamarca i Portugal-Gales. Xavi Hernández debutarà com a seleccionador neerlandès contra Jürgen Klopp, un altre que debuta, en aquest cas, a la banqueta alemanya.
4: Many of the staff are from Netherlands.
5: Una bona part del meu cos tècnic és neerlandès i n'estic molt content perquè són gent molt directa i honesta, i jo prefereixo això. Estic molt content i còmode. Sóc al millor lloc on podria ser. És perfecte per a mi. Ara només ens falta competir i obtenir resultats, cosa que no serà fàcil, tot i que estem preparats pel repte.
4: Will be not easy, but I'm ready for the challenge.
0: En el capítol poliesportiu, al Tot Costa de Catalunya Ràdio, hem conegut la nova campiona del món de motocross, Daniela Guillén, que ha aterrat al Prat fa algunes hores, provinent d'Austràlia. Ens ha avançat que no sap si repetirà l'any que ve perquè sent la crida dels Estats Units. En tennis, ha començat la fase final de la Copa Billie Jean King a Shenzhen, a la Xina. L'equip espanyol, amb la catalana Marina Bassols, debutarà aquest dimecres contra el Kazakhstan, que no té la número 1 mundial, Elena Rybakina, amb problemes físics. I aquest dimecres es disputen a Reus les finals de bàsquet de les lligues catalanes femenines. A 8:45 del vespre, la final absoluta entre l'Espart Uni Girona i el Cadí La Seu.
6: Trescat Info.

0: Almenys 8 persones han quedat ferides menys greus en l'incendi d'una residència de gent gran a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental, aquest dimarts a la nit. El servei d'emergències ha atès una quarantena de persones, principalment per inhalació de fum, i alguns usuaris els han hagut de desallotjar. En el moment dels fets, a la residència hi havia 80 usuaris i 6 treballadors. El Tribunal Constitucional defensa amnistiar els líders de l'1 d'octubre del delicte de malversació. La majoria progressista ha rebutjat el posicionament del magistrat conservador, contrari a l'aplicació de la llei, i activa així el compte enrere per al retorn de Carles Puigdemont. Junts creu que el Constitucional ha desautoritzat els jutges i Esquerra Republicana demana que s'apliqui sense excuses l'amnistia. Delegacions dels Estats Units i l'Iran es reuneixen a Nova York per primer cop en mesos per explorar un acord de pau. El president Donald Trump diu al seu discurs davant l'Assemblea General de l'ONU que s'enfronta a un dilema: o destrueix l'Iran o hi pacta. També confia que hi haurà un acord de pau entre Ucraïna i Rússia. Firmat l'acord entre els Estats Units, Dinamarca i Groenlàndia, pel qual els nord-americans assumeixen plenament la seguretat de l'illa. La líder danesa i el groenlandès destaquen que reserven la sobirania i el dret a l'autodeterminació. Donald Trump anuncia que ben aviat faran 2 bases militars més. Pedro Sánchez reconeix per primera vegada que el control fronterer del Marroc va fallar en l'arribada multitudinària d'immigrants a Ceuta. El cap de l'executiu espanyol ha afirmat des de Nova York que ja ha reclamat respostes i accions al govern marroquí. El Marroc vota aquest dimecres en unes eleccions legislatives marcades per la crisi migratòria i el descontentament del jovent. Es preveu una gran abstenció després d'una campanya poc intensa. La coalició de govern de dretes i nacionalista confia sumar altre cop. 3 persones han resultat ferides lleus per la caiguda d'una part del fals sostre de l'estació de Fabra i Puig de Rodalies, a Barcelona. L'estació s'ha tancat per motius de seguretat. Els viatgers amb origen o destinació a Fabra i Puig han hagut de fer servir la línia 1 del metro com a mitjà alternatiu.
1: Esports.
0: El Barça, actual campió de la Champions de futbol femenina, debuta aquest dimecres a casa contra el París. La transmissió de Catalunya Ràdio comença.